0: Ja que els escortes de Gómez podrien facilitar la seva fuga, també han cès els sindicats policials que li han demanat una rectificació. L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
1: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
0: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i també els representants de les famílies. I la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.000 persones, més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims autoritzats legalment. El jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, de la mort d'un home per una ganivetada durant una baralla entre clans l'any 2022 en un bar de Mollerussa, al Pla d'Urgell. El jurat ha considerat culpable d'un delicte d'homicidi al fill, mentre que el pare se'l considera culpable d'intent d'homicidi. Pel jurat popular també queda demostrat que tots dos són culpables d'un delicte de temptativa d'homicidi per les lesions que van causar a un dels germans de la víctima. La fiscalia demana 19 anys i mig de presó pel fill i 8,5 pel pare. En total, 6 individus s'han assegut al banc dels acusats per delictes d'homicidi, lesions o participació en una baralla. Aquest judici ha quedat vist per sentència. En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el seu segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol en joc l'Equador Curaçao. Aquest dissabte, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 del matí, Tunísia, Japó. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, Espanya, Aràbia Saudita. Per cert, el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció, arran de la lesió que va patir divendres. De moment no s'especifica el temps que tindrà de recuperació. I més futbol, el Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
2: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar, i el País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
3: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir
7: a Lleida,
5: el
7: carrer.
3: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
3: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol i una petita interrupció.
3: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
2: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
9: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
2: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
10: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
11: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
12: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
12: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim...

Hi ha alguns mites fundacionals que expliquen de manera diàfana el tarannà d'una editorial. La passió d'uns lletraferits que omplen la motxilla de versos i es lliuren a l'autodistribució és una de les primeres pedres de l'edifici literari que ha acabat construint la Breu Edicions. Han passat 20 anys i el catàleg s'ha expandit, feliçment, enllà de la poesia, literatura catalana i estrangera traduïda, que conformen un fons global de més de 200 títols amb una combinació de talents joves, consagrats, clàssics o moderns i sempre amb l'exigència literària com a bandera. Avui és un plaer celebrar el 20è aniversari de l'editorial La Breu de la mà de dos dels seus editors, l'Esther Andorrà i en Marc Romera, i en companyia l'Anna Vallbona i en Borja Bagunyà. Amb tots plegats repassarem títols, autors, gustos i tendències d'aquestes dues dècades d'intensitat editora.

0: Som-hi, obrim, saludant l'Ester Andorrà, com estàs?
1: Hola.
0: Ben tornar al programa, un plaer, Anna Vallbona.
2: Hola, què tal?
0: Borja Begunyà.
3: Hola, hola.
0: I en línia també en Marc Romera, com estàs?
4: Hola, bon dia, molt bé.
0: Contents de tenir-vos aquí per celebrar aquests 20 anys a l'editorial L'Abreu, la primavera del 2006, si no vaig errat, mentre aquest país, mentre Catalunya s'enredava a discutir sobre la reforma de l'Estatut, no? Doncs vosaltres vau decidir donar carta de naturalesa editorial a una mena de pulsió compartida que ja teníeu, que era la poesia, en molts formats, el Marc també, diguem-ne, en format creatiu, i tota la història de l'original i tota aquesta, no, de necessitat, gairebé sentit comú, de dir, no, aquí hi ha una... Ara un diria, si fóssim una ràdio moderna i alternativa, diríem, hi ha una escena catalana, hi ha una escena poètica molt important i molt potent i molt jove, i han de tenir una sortida, que potser no la tenien, no, Ester i Marc?
1: El que ens trobàvem va ser una resposta a la nostra acció, la nostra iniciativa, en una conversa típica de bar que podia haver quedat en res. Podíem haver estat parlant, el Marc, jo i més poetes que hi havia per allà, i haguessin dit, ja ho farem i no ho farem mai, i en canvi ens hi vam posar. Això crec que és la diferència, perquè moltes iniciatives no tenen continuïtat perquè hi ha dimissions molt d'hora o perquè al final no s'engeguen, no? I nosaltres, doncs, vam tenir com la perseverància i també certa visió de... Jo crec que el Marc, a vegades no estem d'acord, eh? Potser diré una cosa i el Marc diré una altra.
0: Estarem encantats de sentir-vos discrepar.
1: Però vam començar a publicar els llibres que volíem llegir i que no existien. Escoltàvem el Jordi Intró, escoltàvem l'Andreu Subirats, escoltàvem el Pedrals i dèiem, com pot ser que no tinguin llibre? I llavors ells...
0: I no en tenien cap, en aquell moment.
1: Sí, el Pedrals tenia l'Escola Italiana, el Vintró havia publicat feia anys, però havia deixat de publicar, i l'Andreu Subirats era poesia oral. Crec que sí, hi havia plaquets, hi havia el grup del Parnasso Tortosí dels anys 80, però eren coses introbables i deies, com pot ser que no puguis llegir-lo? Perquè també, igual que nosaltres al principi se'ns ha relacionat amb l'oralitat en la poesia com a performance i que d'això en fèiem llibres, els poetes escollien el que eren els seus poetes, els seus poemes més espectaculars per ser dits en directe, però també tenien una obra d'un contingut més valorable i més per ser llegit que no escoltat. Clar. I aquest no arribava a ningú, perquè el recital no sortia mai. I llavors era de dir, jo tenia una impremta familiar, teníem l'oportunitat i va ser una mica de tirar-se de cap, vam quedar una tarda després de tornar de vacances, els vam reunir tots, hem dissenyat aquesta coberta, què us sembla? Comencem la col·lecció de la Batre l'any que ve. I això va ser...
0: Comencem a batre les ales.
1: Exacte.
0: M'encanta la Batre com a concepte per començar a donar, no?, aire a aquesta col·lecció. Pedrals, Vintró i Subirats, m'agrada molt que sigui aquesta tríada i m'agrada molt recordar, aneu a buscar-los cadascú en el seu moment, que tots tres han passat per aquest programa, de manera que...

0: No, els podeu gaudir. Marc, que m'imagino que també estaves en sintonia amb això, sí que estàveu d'acord, no?, amb l'Ester, d'aquesta línia poètica i de començar amb aquests textos.
1: Sí, sí, vull dir, aquests tres els teníem molt clars, en teníem clars alguns més, algun dels quals s'ha convertit, entre cometes, en autor de la casa, dic entre cometes perquè no els tenim retinguts. De demanar se ni bé, la gent és lliure i de fet hi ha autors de la casa que han fet coses en altres cases, no? I estem encantats perquè tot això confirma que l'elecció és bona. Jo el que sí que volia dir és que una cosa molt important d'aquest fet, d'aquesta conversa que diu l'Ester, no? De coses, projectes que mai no realitzen, hi havia una circumstància que va ser transcendental, no? I que jo, en certa manera, potser me'n vaig aprofitar per portar a terme un somni. Jo des de feia molts anys, amb la meva relació amb Francesc Garriga, des de molt jove, sempre teníem... Creiem en això, no? En el projecte no realitzat. I el nostre projecte no realitzat és a imatge de revistes com la revista que publicava el Ministeri de Cultura espanyol, que es deia Poesia, que era espectacular, o revistes com Litoral, volíem fer una revista. Volíem fer una revista per esbombar, per projectar, per apostar, per canonitzar una mica, doncs, una revista que combinés la qualitat poètica, la crítica poètica i també l'estètica, no? I això és, aquest desig és un desig que amb el temps es va transformar, doncs, a muntar una col·lecció de poesia. Per què això es va acabar realitzant? Doncs perquè l'Ester tenia una impremta i la nostra manera de veure-ho aleshores és que això facilitava molt les coses, no? Perquè ens ho podíem fer tot a casa i ens ho podíem fer tot a la nostra mida. I gràcies a això vam començar.
0: Clar.
1: I després es va demostrar que això no era necessari, no? Però perquè les coses van anar com van anar. Però realment aquest és el, jo crec que és el punt que va ser, ostres, podem tirar endavant perquè ens hi podem posar ja i tenim el material, no? La part material per poder-ho. L'altra part material eren les motxilles amb les quals anàvem a repartir llibres, doncs, per tota la...
2: Sí, nosaltres del 2006 al 2008 fèiem autodistribució, que també va ser una manera de conèixer totes les llibreries del territori. El poblet petit ja estàvem, els caps de setmana, els dissabtes els dedicàvem a voltar pel món, i però també va ser la manera d'una carta de presentació del que volíem fer. També és molt important que les llibreries ens van acceptar i ens van acollir. Si no, si amb aquest sistema a vegades hi havia alguns llibreters desgarrifats a dir, aquí hi ha gent que ha deixat dipòsits fa 6 anys i mai més han vingut, i nosaltres vam jurar i així vam complir de fer una continuïtat, unes reposicions, un seguiment dels llibres que entregàvem. Però si, no sé, jo me recordo el Guillem Terribas de la llibreria 22, que em va obrir un quarto dels horrors, on tenia tot de paquetets de 3 llibres i deia, mira què em passa. Dic, això a nosaltres no passarà. I mira, ens van fer confiança, però vull dir, llibreries que eren absolutament consolidades, que llavors no hi havia aquest format de llibreries més petites, independents, que aquestes evidentment han nascut en consonància amb editorials com nosaltres, els que ja eren unes llibreries amb un historial, van estar oberts a noves iniciatives, que això si no hauria sigut impossible. A partir del 2008 ja vam tenir distribució i va entrar la narrativa, perquè tampoc pots moure un fons gros com ara tenim de 250 títols d'una manera particular, és impossible. Llavors, doncs, és allò, la consonància entre la indústria de la repartició, la distribuïdora, i a la petita feina de cada llibre.
0: Sí, sí. Ara entrem també en col·leccions i en noms, però has dit un munt de coses interessants, perquè certament són 20 anys en 20 anys aquest país en la indústria editorial, sobretot en distribució, en llibreries, en tota la cadena del llibre, viscut i ha conegut moltes mutacions, no? Moltes en positiu, per descomptat. Sou també amb això pioners o formeu part del nucli inicial d'aquest anomenat boom de les editorials independents, que va fluctuant, continuant naixent. Hi ha una declaració, però, d'intencions que fa l'Abreu Edicions, que a mi m'agrada molt i m'agradaria matisar, o sobretot hem d'insistir-hi perquè sembla una mica òbvia i no ho és tant, no? Diu, l'Abreu Edicions s'autogestiona i està empentint-te allò que estima. Bé, diries, home, qualsevol editorial està empentint-te allò que estima. Però no, perquè sabem que qualsevol editorial, per sobreviure, a vegades necessita estar empentint-te coses que no s'estima, però que considera que tindrà una projecció comercial que li permetrà, no, estampar altres rareses que potser s'estima més. Jo tinc la sensació, i ara potser m'enfonsaré perquè em direu que no, però que tots els títols, aquests 250 títols que atresoreu, diguem-ne, es poden defensar cadascun d'ells, no? I que no heu publicat res que no tinguéssiu allà, doncs, una, en fi, una convicció literària, una intenció, un gest també programàtic, no? De dir, doncs, aquesta col·lecció a la batre serà millor si publiquem aquest poemari.
2: A nosaltres som un punt assemblea... Bé, bueno, Marc, si de cas dius tu, no? Però hi ha el punt que nosaltres ara som 5 editors,
0: sí, sí.
2: I és posar-nos d'acord en els nostres gustos...
0: Cada cop costa més.
2: No, és que... Bueno, la gràcia és que són persones molt diferents, però convergim amb coses molt concretes que dius, això sé que t'agradarà, i dius, i per què ho saps, no? Perquè ens coneixem i sabem el que llegim i sabem les nostres referències, però evidentment l'amor cap al llibre dependrà també de cadascú, però hi ha alguns que són de la majoria que són d'amor unànime cap a aquell llibre, i de fet a mi, ja sabeu, no? Normalment l'any primer de presentar un llibre, d'haver-lo tret, és quan té més moviment d'explicar, de fer bolos, de fer presentacions, de fer entrevistes, i jo quan aquest cicle d'aquest any de segons quin llibre s'acaba, em sap molt de greu, perquè jo em passaria, no sé, per exemple, parlant de Birnam del Víctor Sunyol, em passaria 10 anys. Evidentment no pot ser, no? Llavors hi ha aquesta cosa del cicle del llibre, encara que estigui present a llibreries, quan ja no el tens tan viu perquè no el pots comunicar, doncs em sap greu, perquè ja has de pensar sempre en el futur, no? Llavors tens un peu en el passat en tot el catàleg que tens, perquè el tens al cap i voldria sempre, per sort, hi ha tots els clubs de lectura que recuperen llibres molt antics, no? I vas fent aquesta cadena, aquesta baula contínua i cada vegada que has de... Com a mínim jo, cada vegada que he de rellegir llibres que hem publicat, me n'enamoro més.
0: Clar.
2: I això sempre és bo. Mai m'ha passat de dir, mare meva.
0: Bé, és que com sempre diem, no? Els bons llibres no caduquen, ni Birnan, ni amb Nausica, ni qualsevol dels llibres, jo diria, que ha publicat en Víctor Sunyol amb vosaltres, sempre són, qualsevol moment, diguem-ne, reivindicables, no? Marc,
1: No, jo una mica anava en la mateixa línia de vegades alguns d'elles, vosaltres feu long sellers, no? I una mica és això, nosaltres intentem fer llibres que al cap de 10 anys siguin tan llegibles i tan atractius com quan han sortit. Vull dir, ningú s'enganya, no? Shakespeare segueix sent, o fins i tot encara és més atractiu ara que quan era viu Shakespeare. I intentem fer aquesta mena de literatura, la qual cosa ens porta a aquesta frustració que diu l'Esther, perquè, clar, vivim en temps ja no líquids, com deia en Bauman, sinó absolutament eteris, no? I tot passa... o sigui, som en temps de novetats, i la literatura es llegeix i s'exposa a les llibreries i als mitjans i a tot arreu en termes de novetat. I això va una mica a la contra de la nostra manera de funcionar, que porta al fet de que en el nostre catàleg de 200 i pic i no sé quants i escaig llibres que ha dit que hi ha l'Esther, només em sembla que tenim descatalogats 2 o 3 títols, com a molt. Intentem mantenir sempre, encara que sigui en una respiració assistida, els llibres sempre vius.
0: Clar.
1: Sempre vius. Que si algú, si per algun motiu es desperta algun interès per un llibre, doncs encara el tinguem a mà. De fet, es fan clubs de lectura de vegades que a mi em sorprèn. Ei, que fem clubs de lectura. I és un llibre que fa 5 o 6 anys que el vam publicar. Clar. I de sobte, pam, es fa un club de lectura. Vull dir que aquest llibre està viu i estarà sempre.
0: Però aprofito per recordar, per exemple, que ara que ho has comentat, un llibre que sé que us demanaven repetidament de tornar a les llibreries és El Gran Gatsby, no?
2: Sí.
0: Scott Fitzgerald, la gran traducció amb Ferran Ràfols, que també va passar per aquest programa.
2: Amb el Ferran Ràfols va començar a traduir amb nosaltres, ara ja...
0: Doncs no ha parat, eh?
2: No ha parat, i té moltíssims llibres, però vull dir que aquell moment encara estava, quan es va traduir els primers llibres de l'Anaïs Nin, encara estava dubtant si s'hi dedicaria professionalment, ja veieu.
0: Michel Bernard, de l'Anaïs Nin, Henry James també va fer amb vosaltres, per descomptat El Gran Gatsby, Suma i Segueix, i amb d'altres editorials, sí, també, no para de treballar, és un gran, dels grans traductors que tenim, tant de francès com de l'anglès. Borja, Anna, Els vostres labreus, que cadascú en té molts, és que clar, aquí avui hauríem pogut portar, jo estava l'altre dia a la biblioteca de casa mirant, dic, bueno, no, necessito quatre motxilles si ho hagués portat tots els, no, labreus que em vindrien de gust comentar.
3: Clar, és que jo crec que per moltíssima gent que s'ha dedicat a la literatura d'una manera o altra, labreu ha estat un formador de gustos, un formador d'educació, d'educació intel·lectual, sentimental, poètica, de moltes menes, no? Perquè al capdavall les alabatrades de l'original. Mm-hmm. Vull dir, això durant anys van ser esdeveniments de cada dimecres que es presentaven tres llibres i que això, de vegades era la cosa de dir a veure quin un en farà l'Andreu Subirats, però de vegades era la possibilitat de descobrir algú que tu no coneixies i com recitava, o descobrir, ara que dic també l'Andreu Subirats, pues descobrir, per exemple, les balades de Villon, no? Que també l'Abreu crec que clar, jo és que anava repassant la biblioteca de casa i dius què tries, per on tires? Evidentment, els alabatres i les traduccions de poesia crec que han estat molt importants, i en aquest sentit, potser en un primer moment, o en la memòria de la gent o en l'imaginari, no? Es pensa l'Abreu com, ostres, això, el que dèiem al començament de l'editorial, que va donar a conèixer molts poetes nous, joves, lligats a l'oralitat, però és que també ha donat a conèixer clàssics com el Villon, que lliguen molt amb un imaginari que és molt propi de l'Abreu, amb una coherència, diguem-ne, en certa manera, no? I llavors, al mateix temps, al costat d'això, jo pensava... però també heu donat a conèixer això, el que dèiem abans, a la Zoraida de Burgos, amb Convivència d'aigües, és a dir, el poetes que havien de ser, o amb Francesc Garriga Barat, amb diferents poemaris, però a més amb...
2: O les darreres obres de Màrius Sempere, a vegades sí. A mi fa gràcia. Exacte, que se'ns lliga, perquè la premsa aquell moment necessitava un titular, és una editorial de joves poetes, dius, doncs al nostre catàleg hi ha molts sèniors, diem,
0: sí,
2: que havien desaparegut del panorama perquè bàsicament el món editorial els havia rebutjat.
3: Exacte, no els havia fet lloc.
2: I si no tenien estímul a un lloc on publicar, segurament escrivien, però jo quedava als seus calaixos. I llavors vam fer amb el Marc una recerca, per exemple, amb el Màrius, visites i anar mirant, anar dialogant. Exacte. Amb ell. Uh-huh. I quan veuen que tenen una atenció, doncs llavors la creació té un sentit perquè sap que serà publicat.
3: Uh-huh. Clar, i llavors també jo, pensant, títols així més recents, però per exemple, hi sumaria, teniu en Vial Mesquida, uh-huh, però és que molts altres, recent Premi d'Honor, però a més penso algú com la Susana Rafart, que crec que la publicat, torneu a publicar aviat.
2: Sí. No? Al setembre traurem Dietari del Puma i d'ella hem publicat en poesia com narrativa.
3: Exacte, no? I jo recordo, crec que va ser del 2024, que no l'he trobat per casa i he portat l'ocell a la cendra, mm-hmm, però recordo Contracant,
2: sí,
3: com Susana Rafart és una autora incontrovertible, però i té una obra sòlida i amb força llibres, però per exemple Contracant és un llibre que a mi em va al·lucinar, no? Una mena de llibre amb dos poemes dramàtics, amb moltes veus, amb molt de dolor, vull dir, una cosa com molt especial que ha copsat estava molt bé un cert aire del temps de confusió i de dolor, no? I li sumo perquè són poetes que llavors han fet la seva trajectòria o han acabat de solidificar la trajectòria amb vosaltres.
2: M'agrada molt i m'il·lusiona molt que la Susana, jo la Susana l'anava a escoltar des dels anys 90 quan anava a fer recitals i vull dir, era un seguiment, diguem, una mica de fan, no? Sí. I quan ella ens va dir, m'agradaria publicar amb vosaltres, també, per exemple, amb Antònia Vicenç i altres, no? Que són noms que tu respectes i admires moltíssim, i un dia t'arriba un mail amb molta modèstia dient, no sé si us agradaria, dius, perdona, llavors t'aixeques, aplaudeixes i contestes el mail. Però vull dir, llavors, per exemple, amb el Contracant, en les dues parts del llibre anaven a ser independents i parlant amb la Susana i amb el Marc i amb la Teresa i amb el Bernat vam dir, fem-ne un volum, i me recordo una tarda deliciosa a casa del Marc proposant títols del llibre, que els tinc tots apuntats, els que eren alternatius, però llavors, o sigui, formes part de l'estímul cap a l'autor i surten, mm-hmm, coses meravelloses.
4: Jo crec que justament aquesta convivència en el català catàleg, no? Que no és només, bueno, som editorial que publica títols joves. És el que ha fet, i no sé si estareu d'acord amb mi, però de la Batre una col·lecció de referència. És a dir, almenys per mi, una mica el que deia l'Anna, és a dir, començaves a llegir poesia perquè començaves, situaves en el món poètic, en el meu cas, parlo, també generacionalment, però a través i a partir d'aquesta col·lecció, i em fa l'efecte que també heu aconseguit que qualsevol poeta vulgui publicar amb vosaltres des d'aquest lloc, no? De que aquí hi ha una referència a alguna cosa, una mica reprenent la mitja broma que deia el David abans, perquè aquí és on passen coses. És a dir, després, òbviament, hi ha una altra mena de col·lecció poètica que canonitza d'una altra manera, i òbviament, doncs, n'hi ha interessantíssimes, eh? Però em fa l'efecte de que a la Batre i a l'Abreu veu aconseguir, i ho heu aconseguit, que a banda de ser una molt bona col·lecció, una col·lecció excel·lent, sigui un lloc on sents que passen coses i que passen coses estimulants. I això s'expressa o té part de relació amb tota la moguda de l'original, però crec que no només, és a dir, crec que hi ha alguna cosa d'aconseguir una atenció respecte a la feina que feu que té a veure amb aquí és on jo he d'anar a llegir i a mirar què es publica, perquè aquí és on realment hi ha un índex dels temps, no? No és una col·lecció, diguem-ne, de recuperació de clàssics, no sé si m'explico, que té el seu valor i que és imprescindible, també, sinó que aquí hi ha alguna sensació que va més enllà de lo jove, però sí que connecta amb el fet d'aquí és on la poesia s'està d'alguna manera articulant, gestionant, no?, prenent forma, i crec que és un dels èxits per mi de referència de la feina que he fet amb l'Abreu.
0: Marc, en reculls tu?
1: Sí, bé, nosaltres la intenció modesta, però també amb d'una vanitat, ja sé que és oximonòric això, però modesta,
0: la modesta vanitosament
1: vanitat. Modesta, era anar també fabricant, no un cànon, però sí anar sembrant, perquè d'aquí molts anys, perquè els cànons ja sabem que es foren amb el temps, però sí apostant per allò que nosaltres pensàvem que en un futur podria formar part del cànon. No tots els títols són títols en els quals tots els membres de l'Abreu hi apostaríem, perquè ja abans parlàvem d'això i també hem tingut discussions. Jo hi ha títols que no hagués publicat i l'Ester segurament hi ha títols que no hagués publicat, però que...
0: I els diràs ara o no? És a dir, o morireu amb la curiositat?
3: Morireu.
1: No,
0: és broma.
1: En principi som amics amb els nostres autors i no voldria generar disgustos, però això ha passat, no? Que algú diu, ostres, aquest llibre m'entusiasma, això s'ha publicat, i l'altre es queda com fred, diu, això no, a mi no m'arriba, però si tu hi creus, doncs endavant, no?
0: Això és
1: però la idea aquesta és aquesta aposta de dir, ostres, tot el que publiquem és perquè creiem que en un futur pot formar part d'un cert cànon. De vegades t'equivoques perquè hi ha alguns poetes que ja no són poetes, per dir-ho d'alguna manera, que són gent que ha fet un llibre, que ens va fascinar en el seu moment, però que després no ha fet res més, i això et quedes una mica desencantat, perquè també el que ens agrada a nosaltres és apostar per gent que ha estat tramant i traçant tota una trajectòria, no? I ens agrada estar, doncs, a l'inici o a mig camí d'aquesta trajectòria, i si pot ser, acompanyar-la fins al final.
0: Sí, de fet, la trajectòria, això, de la convivència de generacions, que dèiem abans, no? L'Ester, tu deies, a vegades ens han dit de si érem poetes joves. Zoraida de Burgos ja ha sortit, Biel Masquí, de Susanna Rafart.
1: Antònia Vicenç,
0: exactament, no? I tot això en la mateixa col·lecció que Mireia Calafell, que Míriam Cano, Víctor Sunyol, que també n'hem parlat abans, Esteve Miralles, Martí Sales, en Enric per tornar als joves, Blanca Llum Vidal, Antoni Clapés per tornar als sèniors, Pol Guas també ha publicat amb vosaltres, no? És a dir, en fi, hi ha un munt de... Exacte, vull dir que és molt bonica aquesta idea de... En molts casos, a més, jo no vull ara també dir, és que l'Abreu heu descobert gent que després no ha fitxat pel Barça, no és ben bé això. Però és veritat que veus que hi ha una trajectòria de poetes consolidats que han fet escola en diferents projectes, que han passat per l'editorial i que han passat per a la Batre, no?
2: Home, el que està clar claríssim és que altres editorials més grans estan molt atents al que traiem per sortir amb el talonari o el premi literari.
0: Gràcies, però ja ho has dit tu. No
2: ho dic jo, però vull dir, també és una cosa que s'ha de dir. No passa res. Ja us en portarem de nous per d'aquí un parell d'anys.
4: De poetes i de prosistes. Jo també ara volia... Sí. Ara estem parlant de la Batre, però per mi una de les col·leccions, també que repassant títols, no?, i repassant això que deia l'Anna de la biblioteca de casa, per mi ha estat bastant de referència, que és Cicuta. És a dir, repasses noms, una mica amb el que deia el Marc, de noms que són apostes d'autors, sí, que després han fet recorregut. És que gairebé diria que esteu en una ràtio d'encerts impressionant, començant amb en Joan Tudó, que em sembla que va inaugurar la col·lecció, no?
2: Sí.
4: Per mi un dels, això que deies, un dels labreus és el Volcano, del Max Besora.
0: I tant.
4: Feliç reedició.
0: Sí, sí.
4: posterior, però són llibres, o el Sant Jordi Miralles amb la Dona Meravellosa, o els Irredents amb la Cristina de la Cristina García Molina, que em semblen llibres tots ells alhora molt diferents i alhora excel·lents en cadascuna de les seves propostes poètiques. I això també trobo que és molt difícil. Crec que part d'aquesta convivència que dieu, no?, de diferents criteris o diferents sensibilitats, també aconsegueix una cosa en termes de catàleg editorial, que és això que acabo de dir, que siguin llibres excel·lents amb propostes poètiques molt diferents, però que totes elles tenen un lloc. I creo, trobo que això, no sé com us ho heu fet, de no aplanar, trobo que part del que esteu apuntant va per aquí, no?, però de no aplanar diguem-ne poèticament el criteri editorial, no?
0: Com a prèvia, és imprescindible també que expliqueu el verí socràtic que dona nom a la col·lecció i per què, diguem-ne.
2: Sí, Cuta, bé, perquè era la voluntat era de narrativa verinosa.
0: Ah, ara ja sabem.
2: Bé, narrativa que no fos apamadeta, fàcil i presentació nus i desenllaç, sinó cridar a les rareses mortals que el llibre et deixi... Allò que diuen, no et deixarà indiferent, no. Nosaltres és, et deixarà estabornit, en general. I aquesta era la idea, sense que prenguéssiu mal, no? Però, com tu deies, Borja, la Cicuta i fins i tot les traduccions de la Intrusa, quan ja tens una trajectòria de catàleg, els autors també saben, en general, què van oferir de la seva pròpia obra. Potser també el Marc a vegades diu que no ens convertíem en un catàleg de rareses estranyíssimes, no? Però el punt mig de no la literatura pamada i no la superexperimental, però jo crec que quan has llegit, els autors coneixen el catàleg i fins i tot els traductors, a nosaltres ens han vingut traduccions de narrativa suggerides per títols que eren com paral·lels, no? Per exemple, al seu moment vam traduir el George Fauser en matèria primera, i era perquè qui havia llegit aquest autor i no nosaltres no el coneixíem per res, el va relacionar amb Doblatov i va dir, si us agrada Doblatov, us agrada Fauser, mireu aquest llibre, no? Vull dir que...
0: Algoritmes humans.
2: Sí. I a vegades passa això, que els suggeriments o el catàleg que tu fas, tu tens les teves intencions i vas a buscar. Però també t'arriben, no, a vegades els agents literaris estan molt mal vistos, no? Però els agents literaris també, si ja veuen el que tu els has comprat i el que mira el catàleg, que t'han suggerit coses, però nosaltres ara hem tret l'Alice Renard, que és una autora francesa molt jove, amb La còlera i el desig, que ha traduït precisament la Cristina García Molina, i és un llibre deliciós, i la gent va pensar que això ens podia agradar dins de les nostres trajectòries del que havíem triat altres vegades, no? I ens vam quedar fascinats i l'hem fet. Però vull dir, qui ha llegit els nostres llibres també a part, o sigui, forma part d'un univers literari, estètic, cultural, que saben el que encaixa més o menys. Això tant per part dels creadors com els que creen la biblioteca, a mi sempre ho penso, tots els llibres que hem publicat, aquests 250 títols amb més o menys tiratge, però ja hem omplert bastant amb aquests 20 anys, Marc, a les biblioteques del país. Són bastants, vull dir, estem a moltes lleixes, i sé que estem amb les relectures, que això és el fantàstic.
0: Marc, hi ha un, clar, aquí parlarem de títols, alguns són coneguts, vaja, i formen part d'un catàleg conegut i celebrat, i fins i tot a la pàgina web el podeu trobar. També m'agradaria parlar de coses que són menys conegudes. Per exemple, un mite, i t'assenyalo tu, Marc, perquè he vist fotografies i, a més, he conegut històries, amb Jordi Vintró, llegint galerades i així. Hi ha un espai, i ara parlo de geografia, molt important, també als anys 60, la contracultura, que és Fontclara. Fontclara és un micropoble del Baix Empordà, on crec que en Marc Romera ha fet un munt de correccions i de poemes i de galerades, no? Allà tancats, a dir que li devem a Fontclara també un munt de títols d'aquests 20 anys a la Breu.
1: Bueno, Fontclara és un mite com Macondo, una mica. Però és un mite real, perquè a Fontclara hi ha un casalot, que compartim unes quantes famílies, entre elles la que formen l'Ester i l'Ignasi i la meva, i bé, és el lloc on ens retirem, on escrivim i on suposadament jo faig les maquetacions dels llibres. No totes les faig allà, però sí que aquesta voluntat de convertir-ho en mite. Perquè a més no hem d'oblidar que al principi de començar la sèrie teníem un personatge que ens ajudava, que era la Clara Font, i que, natural de Fontclara, evidentment, que era l'encarregada de dir que no quan ens enviaven un original que no ens agradava, per no quedar malament nosaltres, era la Clara.
2: Ara ho diu perquè no la fem servir, ara ja ho diem directament. Però hi ha moments com mítics, que és llevar-me al matí i trobar-me que l'Andreu Subirats i el Marc han passat la nit en blanc fent galerades del Billón, o que el Marc Masdeu i el Marc Romera han passat la nit en blanc fent les galerades del Cosmonauta del Garriga. I jo en plan, com va, nois? Anem fent, anem fent. Això... Vull dir, no és tot mite, és molta feina.
0: Sí. No, segur que... Jo recordo un dia una visita que em va fer en Pedrals, que també ha passat temporades allà al Casalot de Fontclara, i em va dir, mira, aquesta habitació, porta tancada, és on el Marc fa les gales. No, és allà com tot una aura mística de qui es cuina la poesia de l'abatre, en tot el millor sentit. Per això volia destacar-ho, perquè a vegades no se'n parla prou, no? I algunes fotografies expliquen alguns grans moments de creació editorial en aquella casa. Marc, no voldria, sé que has de marxar, entretenir-te gaire, no et faré triar el pare o la mare, diguem-ne, quin dels títols, però sí que si abans d'emprendre tota aquesta aventura editorial t'haguessin preguntat quins poetes o quins novel·listes o quins narradors t'agradaria llegir i veure publicats que depenguessin de tu, m'imagino que de tots els d'aquests títols que heu anat cuinant durant anys, quins hauries dit?
1: Mira, te'n diré 4 o 5 només.
0: Som-hi, va.
1: Jordi Vintró i Andreu Subirats, que són els que van...
0: Fundacionals.
1: Els que van incitar a crear la col·lecció. Silvi Rotkovic, sense cap mena de dubte, que per mi és la veu poètica més... juntament amb Antònia Vicenç, més interessant, més aportadora de nou llenguatge poètic que hi ha hagut a la poesia catalana els últims anys, Marc Masdeu i Felip Costaioli. I, a part d'això, evidentment, el que per mi és l'axis mundial, l'eix central de la nostra editorial, que és Pol Celan, i l'edició que n'està fent l'Arnau Pons.
0: Déu-n'hi-do, que això són també paraules importants, eh? Vull dir que és una... Perquè no és una traducció fàcil, m'imagino. Els tenies molt clars, eh? Els títols i els noms, dic que... Fantàstic.
1: Sí. Això és molt clar.
0: Marc Romera, moltíssimes gràcies. L'enhorabona per aquests 20 anys i per molts títols més. Que vagi
1: gràcies bé. Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Sostres!

0: això, una mica de pizzica salentina, que sempre va bé per escalfar les cames i els braços, i sobretot les cames, Mira, Borja. Som avui a Ciutat Marac celebrant aquests 20 anys a la Breu, un munt de títols i de col·leccions i de poesia. Ja t'ho preguntaré més tard a tu, Esther, i et cauran el... Ves pensant noms i ja sé, no, és molt difícil de triar. No hem vingut aquí a triar, sinó a celebrar, perquè efectivament Pol Celan, veus, l'ha incorporat uns quants... Home, Francesc Garriga, que jo crec que té un pes importantíssim en la història de l'editorial, fins i tot sou cofundadors del premi, que crec que són 11 edicions aquest any, no?
1: De fet, fins al dia 31 de maig està oberta la convocatòria del Premi Francesc Garriga per poetes inèdits, perquè nosaltres a vegades ens havíem convidat a publicar premis de premis literaris, però nosaltres vam crear el nostre d'homenatge al Garriga, que el fem amb Cafè Central, Dia Edicions i Edicions del Buc, o sigui, tot el territori, Illes Balears i País Valencià també. I és això, fer descobriments. Quan un parell de vegades hem deixat desert perquè no ens acaba de convèncer...
0: Per això, honora sempre un premi.
1: Quan ho hem fet, ha sigut molt convençuts, i la veritat és que el planter sí. del Premi Garriga fa molt de goig. Sí, sí. I també està molt bé perquè, clar, érem poetes que encara no havíem publicat i s'ha creat com una dinàmica de complicitat, amistat al voltant dels Premis Garriga entre ells, que també han creat un món que, com a residències literàries, per exemple... Ara a Santanyí, a la casa de Blai Brunet, ha anat la Raquel Pena, ha anat el Juncosa, el Toni R. Juncosa, i veig que ha creat un caliu al voltant del Garriga, que això és el que més li hagués agradat a ell.
0: Que bo. Sí, sí. Un dels poetes també més estimats i amb, no? I amb més hereus
1: sí.
0: declarats d'aquest país. Ja també parlàvem de no m'agrada especialment els números, però tu n'has citat els 150. És curiós perquè, vaja, no sé si és curiós o era intencionat, la col·lecció Cicuta, crec que són 34 sí. llibres, Aitor Tocatana, i en canvi Els Intrusos, és a dir, literatura traduïda, és una cinquantena, no? Mig centenar sí. de cosa que és fantàstica. M'agradaria sumar els noms que hem dit abans, Scott Fitzgerald, doncs, per exemple, Doblatov, també, importantíssima la història de Doblatov en aquesta editorial.
1: Al setembre hi haurà un de nou.
0: Ah, veus que bé.
1: Pels addictes.
2: Sí,
1: pels
2: jo em vaig alegrar molt.
0: Que... Fa de mal recomanar, però torno a recomanar un Ciutat Maragda especial de Doblatov que vam fer amb en Miquel Cabal i en Miquel Adam, dos sí. dels responsables i culpables de la publicació, no? Cynthia Ozick, Michel Bernard, que n'hem parlat, Matt Bejevich, Anna Isnin, Carrer... Exacte, vull dir, Duras, Evelyn Waugh, Solzhenitsyn, déu-n'hi-do, vull dir que no... Per això et deia, no sé si és programàtic allò de... hi ha un forat d'autors no traduïts al català, de textos no traduïts, que aquí vosaltres vau trobar un
1: sí,
0: tresor.
1: Sí, de fet, ara, l'altre dia, el Bernat va fer un mail de Properes Intruses, que tenim fins al 2028 programat, i llavors vaig començar a buscar en les meves llibretes tots els que tenim pendents de valorar en ment. El mail no l'he acabat, està a mitges perquè és llarguíssim. Uau. Dic, no sé si ens donarà la vida per fer tants llibres. O sigui, vam començar que fèiem un parell de llibres de la intrusa de traduccions l'any i ara estem 5. No és una barbaritat, però 5 amb les altres col·leccions sí. també, déu-n'hi-do, no? Uh-huh. I llavors, per exemple, el que sí que fem és política també de traductor. Amb el Miquel Cabal va haver-hi un moment que van passar uns anys que no es feien Doblatovs perquè aquell moment tenia encàrrecs i no ho podia agafar, i va dir, bueno, podria fer un altre traductor i ens hem esperat que ell ho pogués.
0: Bravo.
1: Havia agafat la veu i era el Doblatov sí, sí. català, és ell, no? I llavors, doncs, ens adaptem també a les propostes, al traductor que trobi el moment, i el que, no sé, hi ha llibres i autors que ens agraden moltíssim, i aquests també trobem paral·lelismes, o sigui, és una curiositat contínua, d'il·lusions i de quimeres, vés a saber, però llavors ho mires amb els anys i dius, doncs mira, al final el vam fer, no? Vull dir que és complicat. Nosaltres, jo me recordo, encara no havíem fet la intrusa, i el Marc em va regalar un espí a casa de l'amor amb una edició antic dels anys 80, antiga, i va dir, mira, aquest llibre i tal, però llavors, o sigui, no fèiem encara ni narratives. I al final no n'hem fet una. Ara traiem, hem començat el primer volum de Henry June, dels diaris, ja portem 6 llibres de la nit, no? I vull dir que a vegades les idees, les il·lusions es manifesten en llibre, i llavors hi ha la feina de poder-ho gestionar, però hi ha molta literatura, i això ho demostren quantitat d'editorials que no existien i que estan publicant traduccions de llibres que són molt interessants, i uns entrem en l'univers dels altres, no? De dir, aquest diàleg. Jo trobo que és molt interessant. A mi m'agrada molt, per exemple, o sigui, quan fem presentacions de... per atmosfera, per època, per estil, fer diàleg entre llibres que ha publicat
2: editorials.
1: No sé, Veles i Vents, ha publicat Cràter, ha publicat Cap de Brot, ha publicat Gatamaula, i dius, escolta, a vegades, o sigui, hi ha editorials també que són més receptives, o sigui, per exemple, nosaltres quan havíem fet el Gats, havíem parlat amb altres de fer presentacions o anar a la Documenta i fer un diàleg de 3 o 4 títols que han publicat a diverses editorials, algunes mai contesten al mail i altres estan trucant de seguida, que això és preciós, fem-ho, no? Però aquesta xarxa transversal del que són el diàleg entre els llibres, jo trobo que és molt interessant, perquè el lector també li dona una altra visió.
3: Clar. Sí, sí, no, jo repassant Intruses, teniu títols absolutament, per mi, l'antiguitats de la Cintia Odi, sí. Ja saps. Però és meravellós, i també crec que part de l'experiència amb la Intrusa, de vegades, no sé si us passa, és com això no estava en català, sí, sí. O com pot ser que Osi, que estigui tan poc traduïda...
1: Jo sé que em tenia molt meravellada. Sí. Però, per exemple, una cosa com a detall. Nosaltres volíem fer un recull de contes amb alguns assajos de l'Òsic. I la gent va dir que la senyora Òsic, amb els seus 90 anys, crec que tenia gairebé, que només volia publicar... estava interessada en que féssim el que estava escrivint en aquell moment, que era el 2020, que era Antiguitats. O sigui, ella no volia... Estava escrivint un llibre amb un títol que es diu Antiguitats, però no volia publicar les seves Antiguitats, no? Llavors, a vegades també els desitjos topen amb el desig de l'autor, si és viu, de dir no, o els hereus, no? Però vull dir que... És complicada també la gestió en el sentit, no econòmica, sinó de convenciment de per què això s'ha de fer, no? I no sé si altres editorials, quan havíem volgut fer Osi, que havíem topat amb les seves idees, però llavors vam esperar que l'acabés i va sortir la meravella d'Antiguitats.
3: No, i a més sempre generes aquesta il·lusió de dir, bueno, potser després podrem fer els volums d'assajos o...
1: Sí, clar.
3: Però tant és, perquè al final també és una manera en la qual crec que part de la Intrusa, almenys a mi em funciona des d'aquí, no? De fer un Òsic i llavors els lectors que potser coneixen Òsic a través d'aquesta traducció, o del Xal, que és l'altra cosa que hi havia traduït al català, ja vagin a buscar i a remenar altres coses. O sigui, que també feu una funció de, diguem-ne, no és una qüestió d'ocupar tot un espai enciclopèdicament, de dir, farem tot a Òsic o res, sinó dir, bueno, escolta, cridem l'atenció, posem el focus sobre una autora, potser desconeguda o poc coneguda, i després que el lector faci el seu camí, o el que deies, la xarxa transversal, no? De dir, hòstia, doncs que
1: això generi també,
3: un interès,
1: per exemple,
3: o una possibilitat.
1: L'any passat, amb l'Antoni Clapés, hem fet els Mascarells de l'Ange Bert, que tampoc era bastant desconeguda. I bé, ha agradat, bueno, ha colpit, la paraula no s'ha agradat, ha colpit gratament a molts lectors i lectores.
0: Està bonic, no?
1: Està les hem deixat estabornides però contentes. I bé, és això de la curiositat lectora i també estar amb les antenes posades de... A vegades jo crec que publiquem llibres que són respostes a llibres anteriors que hem publicat, no? Que potser, vist des de fora, qui no té la visió global del catàleg, no ho veu tan clar, però per nosaltres riem molt, a vegades. Diem. O, per exemple, quan fiquem els colofons amb la cita d'alguna cosa, doncs li fiquem el colofó de Cavalls Salvatges de l'Antònia Vicenç i posem la Patti Smith amb els horses d'ella, no?
0: Clar,
1: i llavors ho vam fer al revés, com hem fet la Patti Smith, que per primera vegada es feia la poesia d'ella, li vam ficar el colofó a l'Antònia Vicenç. Vosaltres heu dialogat, no ho sabíeu, però aquí esteu, no?
2: Sí, clar, és que jo crec que aquesta espècie d'alimentació de la conversa o de la conversa quasi infinita a la manera de vegades de converses que començaven a l'original i s'allargaven i s'allargaven sí que és bastant la imatge del catàleg, perquè també tornant amb la Intrusa, és a dir, per mi, i jo crec que per molts lectors, seguidors, fidels, fans de l'hebreu, Doblatov ocupa un lloc central, perquè, perquè primer perquè és una història feliç, molt feliç, no? d'un autor i un traductor que creix amb l'autor, no? Jo recordo alguna vegada d'haver-ne parlat amb en Miquel Cabal en algun club de lectura, no? I ell deia, ostres, aquestes traduccions jo veig que ha canviat i que ara potser canviaria coses. Això és fantàstic, perquè penso que Doblatov i Cabal han crescut plegats en aquest país per sort nostra, no? I jo què sé, La Maleta, El Compromís, Els Nostres són títols inalgudibles, però a més Doblatov llavors acaba irradiant a moltes bandes en en lectors, en altres autors que heu tingut, i...
1: O amb editorials, sí. Per exemple, la Mònica Batet, amb Les nits blanques, ho deia, soc d'autora segons com de la curiositat que em va publicar, em va provocar Doblatov. Això és molt gros.
0: Que bo.
2: Sí, sí, sí, és una història alhora singularíssima, no? Una editorial publicant un autor que no és dels que aquí havia arribat més, ni molt menys, amb en Sant Vicent en castellà una mica i prou, però en castellà no ha tingut aquest recorregut, no? I és realment molt xulo. I llavors jo, repassant les meves intruses, repassant-la ràpid, però hi ha dos títols que per un potser és bastant més desconegut, però un títol és El monstre de Hochlein de Richard Brautigan, que és aquest cas, no? Això no hi era en català i com és que jo no l'havia llegit, també, i quan el llegeixes, uah, fantàstic, no? En traducció del Miquel Izquierdo. I llavors hi ha un llibre que jo recordo que em va impactar molt i que jo després esperava més llibres d'ells, però segur que deu ser dificilíssim, que és de El cobrador, de Rubén Fonseca.
1: Sí, és que El cobrador...
2: Contes
1: és
2: d'un autor brasiler que no sé si ara si és viu o mort, ja.
1: Va morir, després, fins i tot amb el Miquel Adam va fer una xerrada al Caixa Fòrum i vam anar ja com a presentar-nos. Però és un llibre que va agradar, però no prou, diguem...
2: Sí,
1: és una impressió que no petits fracassos, i llavors segons amb qui parlaves diu, la literatura brasilera és impossible, no es vendrà, i bé, una mica
0: estrany,
1: bueno, però la pràctica va ser així, sí, en aquell moment, i va quedar com una mica agafat en pobre mà, en aquest sentit.
2: Sí, és que és la sensació que he tingut, sí, en traducció del Domènec Ponsatí,
1: i però... els relats són brutals,
2: és que són
1: rodons,
2: són relats molt, molt, jo a més recordo que per mi és un autor que te vas també pel periple vital amb què associes un autor, no? Fonseca, que és un autor molt colpidor, molt aspre, hi ha contes que són això, la pobresa en el desert...
1: No? Sí, però també hi ha de molt divertit.
2: Sí. Sí,
1: hi ha una rebel·lió d'avis en una residència que acaben segrestant a les infermeres, i bé, sí, i altres... També té un punt de vegades... O sigui, ell és principalment cínic i àcid, sí, però també té un punt nostàlgic i de la degradació, però la degradació des d'un punt de vista comparatiu a la vida del personatge.
2: Sí, una degradació compassiva.
1: Sí. I llavors hi ha, per exemple, crec que és l'últim relat, que hi ha ell va a una urbanització amb una gran festa, i mentre fa el camí se n'adona que aquella casa ell havia viscut moments feliços, i diu, estic fent la mateixa ruta, espero que m'equivoqui, que no hagi d'anar per allà, i ara fer el paperot de que tot és normal, no? I llavors és aquell caminant per aquells carrers enmig de mansions luxoses, i ell que ara està pobre com una rata fent veure que no? I hi ha un punt de dolçor en el fons. Ara el Tudor, si ens escolta, dirà què dius, però jo crec que el Joan Tudor aniria cap al cobrador amb la trajectòria vital dels seus relats que hem anat fent la contística del Tudor.
2: Últims, sí.
1: Els Oi? Últims s'emparenten amb el Fonseca.
2: Bona. Sí. És veritat, no ho havia pensat. Sí, sí, clar, no, i el Fonseca per mi, per exemple, és un autor que quan el vaig llegir era l'època de, si us en recordeu, de tota la polèmica, escàndol, que va quedar després tapat de les preferents, que era, l'estafa a molta gent gran,
0: sí, sí.
2: De caixes i bancs diversos que segueixen fent molts calés.
0: I moltes estafes.
2: I això és curiós, no? Perquè per mi, en aquell moment, va ser l'autor que amb aquests contes, que no específicament no tracten això, tractava també d'això, o sigui, d'una certa estafa vital.
1: Eren reveladors.
0: A mi m'agradava aquest de les infermeres,
1: eh? Sí.
0: Jo crec que avis segrestant infermeres és una pràctica. No volem donar idees a Ràdio Pública, però vaja, no sé mai.
1: Les infermeres estan molt contentes d'estar segrestades i no haver de cuidar la seva família mentre els avis els hi porten el menú a elles. Sí.
0: Veus? Ja, sí. Que important el conte, també, eh? Perquè a vegades parlem de narrativa i la cicuta o tal, és a dir, i sempre és un... Mira, l'altre dia no fa gaire feia un programa reivindicant el gènere... com si s'hagués de reivindicar, no cal reivindicar-ho perquè hi és present, però a vegades hi ha aquesta cosa, i celebro que l'Ebre no hi hagi caigut, el conte no funciona, els lectors no s'hi acosten, hi ha dificultat, i en canvi hi ha glorioses excepcions. En tot tipus de contes, en Borges citava abans a Cristina García Molina, que premi llibreter, si no vaig errat, a més amb Els Irredems, que és un tríptic, per tant, i no són ben bé tres contes, poden ser tres novel·les, és a dir, que aquí no us fixeu en altres coses, no tant en el gènere, no hi ha, per fortuna, prejudicis en aquest sentit, no?
1: I som molt partidaris dels híbrids, aquests llibres que no són difícils d'etiquetar, no?
0: Sí, ben bé que són.
3: Bueno, si t'apes de Bròtiga, no? El western gòtic ja és una mica... Encara que hi hagi el subtítol, de vegades no, però... De fet, Bròtiga, ara, no sé, us volia preguntar si la gent farà el que estic a punt de fer, que és demanar-vos més llibres de...
1: Demaneu.
3: Més Bròtiga, sisplau, per exemple, no?
1: Per exemple.
3: Jo et demanaria, entre altres...
1: Sí, això també passa.
0: Mare meva. Escolta'm, abans d'acabar, deixa'm fer-te una pregunta que no té a veure amb títols preferits ni res de tot això, però sí que a mi m'agrada quan parlo amb editors i fem una mica de balanç. Aquell llibre que a tu t'agradava, t'emocionava especialment, que a més hi tenies grans esperances i grans confiances que funcionés i que et sap breu que no hagi tingut prou difusió o la difusió que t'hauria agradat, aquest és el moment per reivindicar-lo.
1: Reivindiquem. Per qui emprenc, de Lori Saint Martin, traduïda per l'Antoni Clapés, i és una autora canadenca que fa un canvi de llengua per crear un personatge creador de literatura perquè es veu incapaç de fer-ho amb la seva llengua original i també perquè se sent desclassada i té una ambició que li fa crear un personatge nou. Llavors és un llibre molt incòmode perquè renega de la família, renega del seu barri, és aspiracional, és com una mena de personatge fake basat en ambició artística que li fa canviar nom, llengua, família, ciutat. I, per exemple, vam rebre unes petites ressenyes que deia un llibre que a la tercera plana diu que Barcelona és una ciutat bilingüe, no mereix ser llegit. I bé, ella havia... Era el Ricard Ripoll, ella, la Lluïsa Martin, estava al PEN i va venir bastant a Barcelona i tenia amistats, es va morir l'any abans de publicar el llibre i coneixia molt la ciutat, però me recordo aquella ressenya que ja deslegitimava el llibre només per aquesta frase, però bé, és un llibre incòmode, dels que més, però també és l'efecte de l'art en la vida personal i com pots... És una mena de quixot literari a la francesa.
0: Doncs bé, queda reivindicada.
1: Sí. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant
0: quelques instants. Va, que vull acabar amb un altre mestre. Aquest repàs, aquest homenatge, aquesta celebració i aquesta felicitat que ens ha donat l'Abreu per 20 anys amb bona literatura, tant en poesia com en narrativa verinosa, com en narrativa estrangera traduïda, que no teníem, com també fora de catàleg, amb Tina Vallès i amb llibres ben singulars, que tots ells tenen allà un component, no? Que no sé per quina raó, també a vegades queden fora de catàleg.
1: Sí, el moment que vam publicar la Tina, podríem haver-la posat a la cicuta, però com els seus relats venien del llunyà món dels blogs, creiem que era una altra mena de categoria com a origen, no?
0: No, són molt interessants els llibres que estan catalogats com fora de catàleg, perquè tenen una singularitat ben interessant.
1: Són molt diversos.
0: Sí.
1: Sí, hi ha el llibre de fotografia de l'original, que ja està tothom retratat, molt ben retratat per la Marta Huertas i el Didac. I bé, també tenim un... que a mi em va interessar molt d'Amazone, del cantant, del Jaume, que era el seguiment del diari d'una gira, d'una temporada que va fer concert per dia per tot el territori, com es desquiciava en aquella gent de boja, i al revés, la quietud absoluta quan va estar al centre de Santa Mònica fent composició i creació en directe, visquent allà dins.
0: És un bon contrast.
1: La quietud total i la tisbauxa també total.
0: Boníssim. Per tots plegats, per tots els títols, gràcies un cop més, Esther, que vagi molt bé, i per molts anys a l'Abreu, que vagi bé. Fins aviat en Navallona,
1: que vagi bé.
0: Borja Bagunyà, fins a Núria Ventura, en Rosa Silluer i Jorge Bassans.
4: Ciutat Maranca, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Aquest diumenge haurien de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. Això és el que ha dit Vance abans de pujar a l'avió.
2: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Justament els combats al Líban seran el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, aquest dissabte el règim ha anunciat que tornava a tancar l'estret d'Hormuz quan el trànsit de vaixells tot just començava a repuntar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Doncs les conseqüències econòmiques d'aquest nou tancament de l'estret dependran de si és una simple tàctica de l'Iran per forçar la fi dels atacs israelians al Líban o tornem a parlar d'un bloqueig total. Si passa aquesta segona opció, i això coincideix amb la pujada de l'IVA dels carburants l'1 de juliol, aquí l'impacte per als consumidors serà molt negatiu. Maria Llop, catedràtica de la Rovira i Virgili.
3: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i, a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
1: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar a Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: I al Regne Unit, el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans d'aquest país, tot i que Downing Street, de moment, ho desmenteix. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat i l'entrada al Parlament també del seu principal rival, Andy Burnham. Diversos membres del seu govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit que oficialment lluitaria fins al final. L'onada de calor que ens ve a sobre també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir de diumenge al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu de la Diada de la Música. Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França. Estem parlant de 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes també, com aquí, als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar els concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut que s'han de centrar a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2023. Aleshores van morir 15.000 persones. En esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol en joc l'Equador-Curaçao, ara mateix estan 0-0. Aquest dissabte, Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 del matí hi ha Tunísia-Japó. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, jugarà Espanya amb l'Aràbia Saudita. El Brasil, per cert, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres, tot i que no s'especifica quant temps trigarà a recuperar-se. I més futbol, el Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final 1-2 i tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: solidaris. Mercè Folch.
1: I si paressin un moment...

Solidaris. Tothom té una història.

0: models que eren una retribució, uns objectius anuals, van passar a objectius quadrimestrals.
1: Controlen la gent mitjançant semàfors, els semàfors de tota la vida, i tens d'estar col·locat en verd perquè si no ets bo.
0: Pues el tema dels rànquings, dels teams, no?, d'aquestes pressions.
2: I el problema que hi ha és que la gent aguanta moltíssim. Abans d'agafar una baixa, hi ha un pas previ de la gent que va prenent medicació d'ansiolítics a treballar.
3: Hi ha molta gent amb depressions, molta gent va a treballar empastillada, com vulgarment es diu.
4: Volem donar una visió de que a l'empleat de banca és això, un empleat de banca, no és un banquer.
3: Tenim unes direccions que cada vegada exigeixen més i en unes condicions que esdevenen fruit de les promeses de grans dividends en els accionistes que només es poden pagar amb el suor i amb les llàgrimes de molts i molts companys.
5: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Els treballadors de la banca es concentraven fa uns dies a Barcelona per protestar contra la sobrecàrrega de feina i les pressions comercials que asseguren que reben per vendre tota mena de productes als seus clients. Ho feien convocats pels sindicats Comissions Obreres i CGT, també a 7 ciutats més de l'Estat. Però aquesta no és la primera mobilització dels treballadors del sector financer aquest any. Els empleats d'oficina de CaixaBank també han sortit al carrer en 3 ocasions durant els mesos de febrer i març amb els mateixos arguments. Alberto Azas, el portaveu de CECA, associació que representa la patronal de la banca.
6: Yo creo que en los últimos años los empleados de las entidades bancarias han tenido que adaptarse a una profunda transformación del modelo de servicio. Y es verdad que hoy los empleados prestan un servicio más amplio. Y yo creo que en este contexto el objetivo de las entidades ha sido siempre el mismo, es decir, acompañar y sostener a esas plantillas, garantizando tanto la calidad del servicio como a la vez el bienestar y la salud de los equipos.
5: Pel que fa a la salut mental dels treballadors, el portaveu de la patronal afegeix.
6: Conviene remitirse a los informes de clima laboral que elaboran las entidades y estos informes lo que nos están diciendo es que la evolución del clima laboral es muy positiva. Además, los informes también destacan una cosa muy importante, que los niveles de absentismo laboral en el sector bancario se mantienen estable y que siguen estando pues claramente muy por debajo de otros sectores.
5: Sigui com sigui, quan parlem del sector financer no parlem d'un sector en crisi. La banca espanyola va fer el 2025 un nou rècord de beneficis. Les 6 grans entitats del sector presents a l'IBEX, Banc Santander, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter i Unicaja, van aconseguir un benefici de 34.000 milions el 2025, un 7% més que l'any anterior. A què es deu aquest augment? Respon a la pregunta Antonio Terceño, catedràtic d'Economia Financera de la Universitat Rovira i Virgili.
7: Una part d'això ho explica l'increment de les comissions. Una altra és que l'activitat econòmica a Espanya doncs, és el país que més està creixent a l'eurozona. Per tant, això també es vincula amb la concessió de crèdits, etcètera, de l'activitat. En canvi, el que està pagant la banca espanyola pels dipòsits és dels més baixos d'Europa i, en canvi, els tipus d'interès d'aquests últims anys han pujat, no? Per tant, aquest diferencial a nivell d'Espanya ha millorat o és millor que altres països i això també justifica aquest increment. I, per últim, dues qüestions més que destacaria. Una és tota la reducció de costos amb la digitalització, la banca online, etc., el tancament de moltes oficines, les reestructuracions de plantilles. I algo que no cal oblidar és que els grans bancs espanyols, sobretot Santander i BBVA, no depenen només del mercat espanyol. Per tant, bona part del seu benefici ve de la seva implantació en altres països, BBVA molt a Latinoamèrica, Mèxic, Santander, Europa, Inglaterra, etc. I també una altra, la baixada de la morositat, que en aquests moments està en uns nivells relativament baixos.
5: El que també han augmentat són els guanys dels banquers, que el 2025, segons els registres publicats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, es van apujar el salari un 17%. La més ben pagada actualment és Anna Botín, presidenta del Santander, amb un sou anual de 3.430.000 euros i amb unes retribucions que van fer que l'any passat ingressés 18 milions i mig d'euros en total. L'autoritat bancària europea conclou que Espanya és el quart país de la Unió amb més banquers amb sous milionaris. Antoni Puig és membre del Seminari d'Economia Crítica a Taifa.
8: No és una situació d'excepció, sinó que és una mostra del que està passant en el conjunt de la societat. Això té a veure amb el procés d'acumulació del sistema capitalista. Els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres. Això també es tradueix dintre de les entitats financeres. Els directius cada vegada cobren

0: uns salaris més elevats, mentre que la situació dels treballadors cada vegada es precaritza més.
1: Avui, els solidaris, a banda de recollir les reivindicacions dels treballadors de la banca, ens endinsem en la primera investigació crítica amb la institució financera més important de l'Estat espanyol.
2: Si em podeu treure un tros d'ànima, d'ànima, d'ànima, i no fer-me mal.

0: El llibre que avui tenim entre les mans és Periodisme d'Investigació en majúscules. És el resultat de més de 4 anys de feina, de gairebé 150 entrevistes i de desenes de visites a arxius públics i privats que han permès al seu autor accedir a documentació fins ara inèdita i a fons que parlen per primera vegada sobre un tema que a Catalunya sembla tabú. Parlem de la Caixa, la institució financera més influent de l'Estat. El llibre es diu La Caixa, una història mai no explicada, a Polen Edicions. I el seu autor, a qui agraïm que avui hagi vingut als Solidaris, és l'historiador i periodista Rafa Burgos. Rafa, com estàs? Benvingut al programa. Com va tot?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Parlem d'aquesta història mai no explicada. Com comença aquest viatge? Perquè això és un viatge molt intens, de 4 anys de feina, el resultat del qual són 600 pàgines de moltíssima informació.
1: Sí, un viatge intens i extens en el temps. Doncs va començar ja fa gairebé 5 anys parlant amb l'editor, amb Jordi Panyella, però jo anava publicant també alguns llibres on tocava tot el tema del poder a l'Estat, a Catalunya, també l'últim que vam editar conjuntament, que és Els amos del Passeig de Gràcia, i a partir d'aquí sempre t'acabes topant doncs, amb aquesta institució d'una manera o d'una altra, sigui a través d'antics directius, sigui a través de doncs, parts on té inversió la Caixa, de manera directa o indirecta. I bé, ens, allò que ens vam mirar i vam dir per què no intentar-ho, i el que en un principi era un projecte de 2 anys, doncs finalment han esdevingut més de 4 anys i hem hagut d'aturar perquè si no això no ho acabaries mai.
0: Com és possible que la institució més poderosa del país no compti o no comptés fins ara amb una investigació crítica, Rafa?
1: Això jo sempre dic que és una irregularitat i una anomalia dintre del nostre entorn periodístic, i diu molt, és allò que de vegades en la pregunta rau la resposta, no? Perquè aquestes institucions tan poderoses, i la Caixa n'és la més poderosa, doncs també té, doncs, fa molta publicitat i té molts interessos i evidentment els mitjans de comunicació ja saben fins on han d'arribar. És allò que anomenem l'autocensura abans de la censura. I aquest és una anomalia que jo crec que en altres latituds no passa.
0: El llibre s'estructura en 6 capítols, el què, el qui, el quan, el per què, l'on i el com, i per entendre el present de la Caixa, òbviament cal conèixer la seva història, el seu passat, això és el que expliques a la primera part del llibre. Podem explicar de forma molt breu quin és aquest context per entendre després tota aquesta evolució fins als nostres dies?
1: Sí, això hauríem de fer aquest viatge ràpid a finals del segle XIX i principis del XX, on hi ha una societat doncs, bueno, molt polaritzada, en el sentit que hi ha una gran massa de treballadors que viuen en unes condicions pèssimes, treballant 12, 16 hores, treball infantil, dones que fins i tot cobren menys, i una burgesia doncs, que viu molt bé i té molts beneficis. I, per tant, això es veu que tard o d'hora ja començava a haver-hi aquests esclats de violència amb l'inici del moviment socialista i fins i tot anarquistes, i amb una vessant també amb atemptats, el famós atemptat del Liceu el 1893. I és en aquest context que el Francesc Moragas, que venia d'una família de classe mitjana, doncs ell va tenir un padrastre perquè la seva mare es va casar en segones núpcies amb un senyor que coneixia molt bé tot el tema de les caixes de pensions, sobretot alemanyes i italianes. Això li transmet amb ell i veu aquest context i diu, potser hem de fer alguna cosa. Segurament tots coneixem la Setmana Tràgica o fins i tot la vaga de la Canadenca, però abans hi havia hagut aquests conats de vagues. El 1902 n'hi va haver una molt interessant que va sortir del sector del metall. I és en aquest context que aquests burgesos, aquests prohoms de la Catalunya de l'època comencen a dir, anem a fer un mínim de coixí social perquè podem patir, sortir malament tots, perquè aquests treballadors tinguin un mínim per tirar endavant. Després d'aquesta vaga del 1902 hi ha també una mena de conscienciació cultural, per dir-ho així, que és el teatre, que de vegades no li donem tanta importància, però un dramaturg de Sant Andreu, del barri Sant Andreu de Barcelona, que és l'Ignasi Iglesias, va escriure l'obra Els vells, i es va representar per tot Catalunya. Això ho va conscienciar, perquè ell el que retratava era aquesta gent gran que després d'haver estat 40 anys treballant en una empresa, imagina una fàbrica, les condicions físiques que hi tenia, sortia amb una mà davant i una darrere. No tenia absolutament res, no hi havia seguretat social. I llavors, el 1904, finalment, pren cos aquesta idea d'aquest petit coixí social. Francesc Moragas, que havia estudiat a la Universitat de Barcelona i tenia molts bons companys de pupitre, no? El Prat de la Riba, el Vidal i Barraquer, doncs aconsegueix parlar amb tots ells i estan d'acord davant d'aquesta possibilitat que se'ls vagi tot de les mans amb les vagues. I el 1904, a l'abril, es crea la Caixa de Pensions, però fixa't que és Caixa de Pensions per a la Vellesa, que és aquesta idea d'aquestes pensions per a la gent gran. Però això no acabava d'arrencar, perquè la gent amb prou feines tenia per pagar el menjar,
0: per viure,
1: doncs encara sí, per posar aquests cèntims, aquesta pesseta, per aquestes pensions futures. Llavors, molt hàbilment, el Francesc Moragues, un any després, el 1905, va pensar: necessitem líquid per mantenir aquesta idea de les pensions. Llavors és quan va tenir la idea d'obrir les famoses cartilles o els estalvis. Llavors el nom es va eixamplar amb Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, i la zona o l'àrea d'influència, que era Catalunya i Balears. I això va salvar aquestes caixes de pensions, i a partir d'aquí ja van anar fent també alguns moviments de lobby, perquè el Francesc Moragues era molt hàbil, anava a Madrid, si estava a l'Hotel Palace, i parlava amb ministres, i això li va obrir la porta a gestionar el que es deia l'INP. INP, Institut Nacional de la Previsió, que era com l'inici de la Seguretat Social. Això també li va donar una entrada de crèdit molt important, i així va anar agafant cos i múscul fins a arribar al 1920, que déu-n'hi-do, en poc temps, i era la caixa més important de tot l'Estat.
0: L'origen de la caixa també va lligat a un donatiu, no?
1: Varios donatius. Mira, això m'agrada molt que m'ho diguis, Mercè, perquè nosaltres hem fet un Verkami per tirar endavant aquest projecte, perquè lògicament doncs són molts anys d'investigació, es han de pagar documents i tota la portada, doncs drets d'autor. I el Verkami de l'època, aquest que va culminar el 1904, doncs el van fer cognoms que segurament els oients també coneixeran, no? Els Godó, els Güell, els López, el marquès de Comillas, sí, el Vidal Quadras, que feien participacions de 500, 1.000 i 2.000 pessetes. Però n'hi ha un, que jo crec que és el que t'estàs referint, molt important, que va ser clau, perquè sense aquest donatiu doncs la caixa no existiria. I això, fins i tot a dia d'avui, ho saben molt bé els directius de l'empresa, que és el rei Borbó, el fons 13, que hi va posar 25.000 pessetes, doncs clau per tirar endavant aquesta entitat, i des de llavors sempre ha estat molt lligada a la Casa Reial, a la monarquia.
0: Clar, hem vist com una de les infantes hi treballava, no? També la vinculació amb...
1: Continua treballant.
0: Ah, continua treballant.
1: Sí, jo també em pensava que en aquell moment que no, però encara hi col·labora. Sí.
0: Encara hi col·labora. I després també la vinculació amb la família Godó, no?
1: Sí, aquí parlaríem ja des dels orígens, i en el llibre es parla d'algun document també d'aquestes connexions que hi ha a l'hora de publicar segons 15 textos d'opinió, a l'hora de parlar de la patronal, de les vagues, que això ho vaig trobar, bueno, en un dels meus arxius que hi vaig anar, i es veu aquesta connexió directa que hi ha entre tots dos. De fet, el mateix noble, el mateix comte, doncs forma part també d'alguns càrrecs dintre de la institució.
0: Connexions amb la família reial, amb les famílies burgeses i també amb els partits polítics.
1: Sí, això, de fet, pràcticament arrenca el llibre i es parla de tots els crèdits que tenien, els crèdits condonats també, i pràcticament no se n'escapa cap, Parlem del Partit Socialista, Esquerra Republicana, Convergència, per separat Convergència, Unió, Iniciativa per Catalunya, vull dir, i surten pràcticament tots retratats fa uns anys.
0: La Caixa ha evitat sempre posicionar-se políticament, Rafa?
1: Això és el que objectivament es parla només de la Caixa, sinó de moltes empreses de l'IBEX, que ells fan negocis però no es posicionen políticament, però ja fer negocis, invertir en un lloc o en un altre, i es posicionar-se evidentment políticament. Això sempre ho ha estat, des d'un principi, i sempre s'ha adaptat molt bé, governi qui governi, i sobretot fins i tot quin règim polític hi hagi, sigui una democràcia o sigui una dictadura.
0: Isidre Fainé deia en una entrevista amb Mònica Terribas al Matí de Catalunya Ràdio l'any 2014: el meu partit polític és la Caixa.
2: Miren, jo no sóc de cap partit polític. Només tinc un partit polític, jo, la Caixa. De veritat, no sóc de cap partit comú, ni de Convergència, ni d'Esquerra, ni del PP, ni del PSOE.
1: Això és així, sempre ho ha estat, però la Caixa... També és veritat que l'Isidre Fainé, quan va entrar, i això m'has fet recordar ara, qui hi havia al capdavant de director era el Josep Vilarassau. Mm-hmm. Josep Vilarassau és el que va posar fer les primeres passes per deixar de ser una caixa, perquè ho tenia molt clar i volia que al cap i a la fi esdevingués un banc i parlés de tu a tu amb els grans bancs del país. I en aquella època l'Isidre Fainé no ho volia. Sí que és veritat que aquesta idea de... no sé si de patrimonialista o aquesta ànima que ja s'ha perdut, no? Ho deien alguns treballadors, no? Que és un cos sense ànima ja, no? Quan has devingut un banc, no? I ha deixat de ser una caixa. Sí que encara queda aquesta idea, l'Isidre Fainé té molt clar, aquesta ànima molt molt de Francesc Moragues, de mantenir l'obra social, que ara és la Fundació La Caixa, i fins i tot alguns gent interna em comentava que ja veurem què passa amb la Fundació, amb aquest pressupost tan gran que té, un cop ja no hi sigui. L'Isidre Fainé.
0: S'ha de tenir en compte que la seu de CaixaBank va marxar a València l'any 2017 i no ha tornat en plena erupció de tot el procés independentista, no? Avui dia, Rafa, quin diries que és el vincle que existeix o que senten els catalans amb l'entitat, no? Recordem que molts nens en el seu moment, no?, van obrir el seu primer compte amb la llibreta del Club Super 3, els descomptes, molta de l'obra social també està dedicada, no?, a aquests espais on molta gent gran, doncs, hi passa els matins, etc. Com definiries aquest vincle?
1: Home, és un vincle molt directe i en aquí la part més emotiva té un paper molt important, ja des de petits, això ho fan moltes empreses també. Hi ha aquesta mena de connexió, fins i tot diria sentimental, de molts catalans amb la Caixa, com pugui haver-hi amb altres institucions, Sí que és veritat que això ha anat canviant en els últims anys, sobretot amb temes que han estat com taques dintre de l'expedient de l'entitat, com tenen moltes, que van ser les primes úniques en el seu moment, que hi ha molta gent que van invertir en uns productes que després van veure que havien de pagar, bueno, uns interessos que en un principi no havien de pagar, i sobretot amb el tema de les participacions preferents, que això ha canviat. I la cirereta del pastís també per al sector més catalanista, doncs, va ser aquesta fugida, aquest trasllat de les seus. I si em permets, Mercè, fer un repàs, sí, molt ràpid, perquè de vegades barregem, i és normal, que jo he estat 4 anys investigant i encara ho barrejo tot, perquè no és fàcil l'estructura de la entitat pròpiament, que jo sempre m'agrada recomanar als oients que s'imaginin una piràmide, i al capdamunt de la piràmide tindríem la Fundació La Caixa, el que abans hi dèiem l'obra social, que ara es diu Fundació La Caixa. Per sota hi ha una societat holding, que es diu Criteria Caixa, propietat al 100% de la Fundació, que està per sobre, i és a través d'aquesta societat holding de Criteria Caixa que es fan les inversions en 4 carteres, principalment, que és la base de la piràmide. La primera, que l'anomenen fundacional, que aquí és on hi hauria CaixaBank, el banc pròpiament, que en té un 30% de l'accionariat, el segon accionista és l'Estat, la segona cartera, que seria la de participades, que això és molt important perquè són aquestes participades de l'IBEX 35, on hi té accionariat Naturgy, Aigües de Barcelona, Veolia, ACS, bueno, moltes. I després tindríem la tercera, n'hi ha vàries, però hi hauria Immocaixa, tot el tema immobiliari, i la quarta és una que l'anomenen de liquiditat, que és com un raconet que tenen per si han de fer una inversió, això així d'última hora. Per tant, aquesta estructura, doncs, és, bueno, una estructura que a mi m'agrada anomenar sistèmica, perquè toca, a diferència d'altres institucions o fins i tot bancs, que toca tots els sectors, no et pots deslliurar, perquè sigui gas, sigui aigua, sempre, i fins fa poc peatges, que és una part que ja, doncs, ha sortit, o fins i tot de Repsol, que va sortir en el seu moment, però és omnipresent, no ens podem deslliurar.

0: Som a Solidaris, som a Catalunya Ràdio. Estem parlant amb el periodista i historiador Rafa Burgos, que acaba de publicar a La Caixa una història mai no explicada a Pol·len Edicions. Situem-nos, Rafa, l'any 2008. Has apuntat ara tot aquest holding empresarial i has introduït la paraula habitatge, no? L'any 2008, aquesta crisi econòmica provocada per l'esclat de la bombolla immobiliària va provocar una onada de desnonaments sense precedents a l'estat espanyol, i de fet el tema de l'habitatge travessa pràcticament tot el teu llibre. L'habitatge és un dels temes més delicats per la Caixa, i on hi ha aquestes taques, no?, que deies abans.
1: Sí, mira, aquesta pregunta m'agrada molt que me la facis, perquè de vegades es diu que els llibres o les investigacions són fills o fruit del seu temps. I al llarg dels anys que jo he estat investigant això, un tema importantíssim i dur és el tema de l'habitatge, que recorre, de fet, tot el llibre, del principi al final, sobretot quan has fet entrevistes, potser és de les més feixugues, les més dures, a gent doncs que estaven a punt de desnudar, mares solteres, gent en situació molt, molt complicada, a banda de les preferents, que també hi va haver-hi entrevistes difícils. I sí, la Caixa sempre ha estat molt lligada al tema de l'habitatge de protecció oficial. Ja va començar fa moltes dècades, fins i tot en ple franquisme, amb la seva primera gran promoció el 1955 a la Verneda, i anava fent també promocions per tot el país. I aquestes promocions que es van posar en vaga, que van fer una vaga amb l'ajut del sindicat de llogateres, aquesta última que hi ha hagut, que sota el lema d'Estapem la Caixa, doncs ha posat negre sobre blanc una situació també delicada, que era aquest paper que té la institució per fer habitatge social i l'interès que hi havia darrere, perquè sí que signaven contractes en principi de 5 anys, i les clàusules deien que eren un contracte de lloguer amb opció a compra. Quan es renovava per signar els següents 5 anys fins a arribar a 10, aquestes clàusules van desaparèixer del contracte. Per tant, es va arribar als 10 anys i tots aquests llogaters se'ls amenaçava amb desnonar-los i fer-los fora, amb l'afegit que totes aquestes promocions s'havien fet rebent ajuts públics, de vegades fins i tot el sol. Es va fer un estudi també per part del sindicat que com a mínim ells havien comptabilitzat 25 milions d'euros en ajuts per totes aquestes promocions, l'Hospitalet, Badalona, Vilaseca, Lleida, per molts llocs. I finalment, doncs, com una de les coses que més poden en aquestes institucions del poc que els hi pot fer tremolar és la imatge, no?, que els hi facin dany, allò que s'anomena risc reputacional, i també el lligam que ha tingut sempre la Caixa amb el tema de l'obra social, no?, doncs finalment el que s'ha fet és desprendre's d'aquest tipus d'habitatge més molest també, i l'ha comprat la Generalitat a través de l'Incasòl. I el que està fent la Caixa és, sobretot a Catalunya, la resta de l'Estat continua sent el primer propietari d'habitatge privat aquí a Catalunya. Ara ha baixat per la venda de tots aquests actius, però el que està fent ara és virar i invertir en un tema que no li dona tan mals de caps, que són les oficines. I, de fet, una de les últimes transaccions més importants que s'ha fet al país dels últims anys l'ha protagonitzat ImmoCaixa, que ha comprat un edifici al centre de Barcelona, l'Avinguda de Roma, que era l'antiga seu de Telefònica, l'edifici Estel, que estava en mans de dues grans fonts d'inversió, i l'ha comprat per aproximadament 390 milions d'euros, que és el que està fent ara, doncs, canviant l'habitatge social pel tema oficines.
0: Però, clar, amb el tema dels desnonaments, la resposta de l'entitat va ser molt galdosa,
1: Sí, perquè a més...
0: I ha estat molt galdosa.
1: Sí, perquè a més és un tema interessant, desnonaments. La majoria de mitjans de comunicació, quan va començar tot el tema aquest després del 2008, no en parlaven. I els que pocs que van començar a parlar era una entitat bancària, és com allò d'uns grans magatzems, sí, entitat
0: petroliera. Com allò els mercats, no? Qui són els mercats?
1: Fins que no va haver més remei, perquè, clar, la situació del problema era tan bèstia que van haver d'explicar-ho i de dir-ho. I amb el tema, en aquest cas de la Caixa, també, fins i tot jo tinc la documentació, perquè me la van facilitar, de cartes que els hi arribaven als llogaters que es feien vaga i penjaven, doncs, el típic, pancartes, no?, on deien, doncs, estem en vaga, doncs, la Caixa, doncs, els vol desnonar, i els arribaven cartes que fins i tot els amenaçaven que si no treien les pancartes, doncs, anirien operaris a treure les pancartes i els hi cobrarien la feina del cost d'aquests operaris per treure les pancartes en el rebut del següent mes. O sigui, fins aquí arribaven les pressions, i malgrat això es van mantenir, doncs, ferms.

0: parlem de l'obra social. L'obra social es presenta com l'ànima de la Caixa, però també sabem que la Caixa inverteix en la indústria de l'armament. Com ens ho mengem, això?
1: Sí, això també hem de pensar que l'obra social inverteix sobretot en tres temes per aquest ordre d'importància i econòmic. El tema social, tema d'investigació i ciència, i el tercer és cultura, tot i que potser és la que més coneixem per tema de les exposicions, no?, i del Caixa Fòrum. Però jo aquí faria una reflexió molt important, perquè a vegades sempre tenim aquest dilema, i és normal, i és humà que ens ho plantegem. Bueno, però fan coses bones, no?, i això sí que ho fan. Doncs aquí entraria un concepte que és el filantrocapitalisme, no?, si realment això serveix per rentar la imatge o no. I després és un tema, jo diria, de caire internacional, i perquè ens estem americanitzant en el sentit de la sanitat i l'educació. Què vull dir? La resposta fàcil és dir, ap, fan coses bones. Bueno, anem a analitzar-ho, això. Les fundacions privades estan guanyant més terreny. Això que vol dir que quan tu deixes un forat, ràpidament hi ha algú que l'ocupa. Per tant, si el sector públic va reculant, el que fan aquestes fundacions és cada cop tenir més poder. I ens quedem, entre comedes, amb el titular, fent l'analogia amb el periodisme, de que la Fundació Roig o la Fundació Mancio Ortega ha fet una donació d'uns aparells en un hospital. Però no estem veient tot el procés d'arraconament de tot el que és el sector públic.
0: Per tant, és la batalla contra això, contra l'estat del benestar i contra la cosa pública, no?, al final.
1: I, de fet, la batalla, vas a dir, David contra Goliat, no?
0: També.
1: Del poder. De fet, un dels forats històrics que jo vaig trobar més impactant durant la història de la Caixa, però que això és extensió a moltes empreses de l'IBEX 35, és què va passar durant el període franquista. Mm. Això és molt delicat i no es vol remenar, perquè és un període molt delicat, perquè moltes d'aquestes empreses que ara són de l'IBEX i que han canviat de nom, no?, Naturgy, Aigües de Barcelona, Repsol, que tenien uns altres noms i es va formar d'una determinada manera, doncs es van tenir avantatges o es van aprofitar d'aquesta situació.
0: El que interessa per aquestes grans empreses, Rafa, és la publicitat, i de fet al llibre llegim la Fundació La Caixa i CaixaBank destinen cada any al voltant de 200 milions d'euros en publicitat, una inversió que suposa una presència constant en la majoria de diaris digitals, ràdios o televisions del nostre entorn comunicatiu.
1: I ja no cal afegir res més, no? Perquè evidentment si hi ha... Clar, el turisme també viu situacions molt complicades, sobretot el periodisme digital, privats, no? Quina és una de les teves principals fonts d'ingressos? La publicitat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Aquest diumenge haurien de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El ministre d'Afers Exteriors del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar l'avió.
2: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Els combats al Líban seran el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, aquest dissabte el règim ha anunciat que tornava a tancar l'estret d'Hormuz quan el trànsit de vaixells tot just començava a repuntar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Ara sí, ja som a les portes de l'entrada de la primera onada de calor a l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquestes últimes hores, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior també del país s'arribi a 40 graus. A la costa central hi ha avís per calor a la nit també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que cal adequar les activitats que fem a aquesta situació.
3: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
5: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: La insinuació del jutge més que els escortes de Gómez podrien facilitar la seva fuga ha encès els sindicats policials que li han demanat una rectificació a Peinado. S'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet han donat el resultat negatiu.
6: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Salut dona, doncs, per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, inclosos 3 morts. El Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat l'Equador-Curaçao 0-0. Aquest dissabte també han jugat a Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. A les 6 d'aquí un parell d'hores Tunísia-Japó. Aquest diumenge a les 6 de la tarda juga Espanya amb Aràbia Saudita. El Brasil, per cert, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que es va fer divendres. I encara més futbol, el Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2. Tot això el dia també que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
7: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner convida a fer un tast vertical.
8: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
7: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
8: Salut.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
9: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
7: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Nil, què fas? Que no comences?
1: Sí, veu, perdona, és que ara estava una mica despistat. Bé, haig de reconèixer que més que despistat, anem una mica cansats. Sembla que he fet aquí una capcinada, una mica, que m'hi han derromiscat una mica. Mira, diré una cosa, reconeixeré una cosa, que costa de fer-la, aquest reconeixement. És que penso que he tingut un somni, fins i tot.
0: Un somni?
1: Sí. És que crec que m'he adormit tant que he tingut un somni, molt ràpid, I saps que somiava? Que no era català, que vivia molt lluny i no era català, i en canvi tenia un desig enorme de ser català. I ja no sé si era un somni, un malson o... Mana'm?
2: Un moment.
1: Què dius?
2: Que estàs explicant el meu somni.
1: Aquest és el teu somni?
2: Sí.
1: Tu també has somiat això?
2: Doncs sí.
1: Tu has somiat que no eres catalana?
2: Bé, de fet, no sóc catalana.
1: Ah, no ets catalana. I tenies el somni de ser catalana.
2: Sí, i de viure aquí, no?, a Catalunya.
1: D'on ets tu?
2: Ja sóc d'Istanbul, de Turquia.
1: D'Istanbul. I volies ser catalana?
2: Sí.
1: Però per què volies ser?
2: I això des de fa molt de temps.
1: Però per què? Per què volies ser catalana?
2: Doncs perquè la primera vegada que vaig venir aquí a Barcelona, l'any 2009, tenia 19 anys.
1: Sí.
2: I em vaig quedar impressionada.
1: Enamorada? Ciutat,
2: enamorada per aquesta cultura, aquesta llengua.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: I aleshores vas dir, jo un dia vull tornar aquí?
2: Sí. De fet, vaig poder tornar un any. He fet un màster a l'Autònoma.

Doncs avui queda clar que aquest programa ens emocionarà. Ja ho ha fet només començar. Que algú tingui un somni i que el faci realitat és fantàstic. Però que aquest somni sigui vull ser com tu, vull ser català, ha de ser clarament una recàrrega de moral, d'optimisme, de determinació, mida XL o una mica més, si pot ser. Vitamina, clarament, per perseverar. Vitamina per tirar endavant. Vitamina per no defallir. Tenim un país, tenim una llengua que enamora. Deixem-nos enamorar un cop més nosaltres també. I que ningú ens desperti del somni d'un futur ple.

0: bé, doncs som en aquest que va ser el teu barri a Barcelona, o que l'és ara, potser, o...
1: Sí, ara també.
0: També vius aquí?
1: Sí, a Gràcia.
0: Ah, t'havia agradat aquesta zona.
1: Sí, molt.
0: D'acord. Doncs anem a la història, que has dit que era llarga.
1: Sí.
0: Aviam, tu ets una noia d'Istanbul, que hi ha un moment que dius vaig a estudiar idiomes a algun lloc i acabes anant a Barcelona, per algun motiu en especial, perquè era l'oferta que hi havia, per què?
1: Aviam, és que l'any 2009 vaig venir aquí per estudiar català, no, estudiar castellà.
0: Castellà.
1: De fet, i no tenia ni idea de que...
0: No sabies català... res?
1: No, res de res. Llavors, un dia vaig veure un cartell d'una conferència de La Vanguardia sobre Turquia i l'Unió Europea, en català.
0: En català.
1: I vaig dir, bueno, hi aniré i a veure què tal, no? Si entenc alguna cosa. I sí, vaig entendre la majoria.
0: Sí, ho vas entendre.
1: De la conferència.
0: Sí.
1: I he dit, bueno...
0: Tu en aquell moment ja havies estudiat una mica de castellà i sabies una mica de castellà.
1: Sí.
0: Però català, zero.
1: De res. Bé, una mica de francès, també.
0: Francès, també, sí, també hi pot ajudar.
1: Molt.
0: Sí, també pot ajudar.
1: Sí. Llavors, és això... O sigui, després de 2009, aquell any, jo vaig venir aquí cada vegada que he pogut.
0: Sí.
1: I doncs després, l'any 2012, vaig venir aquí una altra vegada per fer un màster en documentals creatius a l'Autònoma.
0: I això ja ho vas fer en català?
1: Bé, una miqueta. Teníem classes en català, sí. Després d'això, doncs, van passar molts anys perquè vaig tornar a Istanbul, vaig anar a Cádiz un any, vaig fer un, bueno, servei de voluntari. Mm-hmm. Després, fa 4 anys,
0: sí,
1: vaig traslladar-me a Madrid.
0: Vas anar a Madrid?
1: Sí, a Madrid.
0: I què ha passat a Madrid?
1: Bueno...
0: Madrid és una ciutat gran.
1: A Madrid va passar que jo vaig anar a Madrid pensant que tornaria a Catalunya. Per mi això era un primer pas perquè, clar, venir aquí des de Turquia costa una mica, no? La qüestió de visats, de papers, etc. Doncs Madrid era un primer pas, no?
0: Però tenies clar que era un primer pas per venir a Barcelona després.
1: Exacte. Llavors, el que vaig fer és, fa 2 anys, gairebé 3, vaig apuntar-me a classes de català de la Generalitat a Madrid, no? Tenen un...
0: Sí, vas aprendre el català més... El que parles ara el vas aprendre a Madrid.
1: A Madrid, exacte.
0: Que bo.
1: Sí.
0: Perquè tu tenies clar, torno a preguntar-t'ho, que tu volies venir aquí.
1: Sí. O sigui, jo ara, fa 2 mesos que visc aquí a Barcelona.
0: Només 2 mesos.
1: I vaig deixar la meva feina, que era una bastant bona feina.
0: Que tenies a Madrid.
1: Sí, per venir aquí, perquè ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català, jo volia viure aquí, a Catalunya. I, bueno... Ara estic realitzant el meu somni, no?
0: Fas uns ulls d'això, d'haver realitzat sí. El somni. Jo faig una altra cara, molt semblant a la teva, que és cara...

0: d'admiració, perquè quan algú et diu això et quedes meravellat. Per què? Has pensat per què et passa això? Què t'ha passat amb el català? És un idioma bonic. Cert, a nosaltres ens agrada molt. Ens agrada molt que vingueu i que us apunteu al nostre idioma. I que en aquest moment que tenim problemes, que ja també et preguntaré sobre això, és fantàstic que vingueu nous fitxatges, diguem-ne, fitxatges comunitaris, i que vingueu a ajudar-nos. Sou les estrelles que veniu aquí a ajudar-nos a marcar gols. Ens emociona molt tot això, però esclar, tu per què ho fas? Què és el que et fa aquest clic, que és irremeiablement definitiu a la teva vida?
1: Crec que això va començar amb el meu amor a Barcelona, com a ciutat. Clar, després de descobrir la ciutat com a tal, jo vaig pensar, jo vull viure aquí i jo vull sentir-me d'aquí, i per poder integrar-me, tenir amics i, no sé, dir un bon dia al forn, no? Al supermercat, on sigui, amb els veïns, tenir una vida així... No sé, és molt important, no?, aquest idioma. Hi ha gent que diu que, per què aprens català, no? A Madrid els meus amics em deien, però el castellà és suficient per poder viure a Barcelona. Jo dic, no. O sigui, jo vull poder anar a teatre en català, cine en català, concerts, tot, esdeveniments, o sigui, la cultura en català...
0: Mira, m'està sortint la llagrimeta de l'emoció del que estàs explicant, perquè els teus amics, malauradament, un punt de raó tenen, perquè podries viure en castellà, no ens agrada, i estem lluitant perquè no sigui així, però podries viure en castellà, com tanta gent que arriba aquí, i no nota ni el català, i més a la ciutat de Barcelona, on ara tenim més problemes. Tu, en canvi, em fas una certa militància d'això, però no només quan estàs aquí. Tu estàs a Madrid pensant constantment de venir aquí. Tu estaves a Istanbul pensant venir aquí.
1: Sí, sí.
0: És que és un amor poderosíssim.
1: De fet, quan vivia a Istanbul, jo veia sèries de TV3, no? Plats Bruts, Malí, bé, telenovel·les també, no? Ben del Pla, l'Ariera, tot. O sigui, Caçadors de bolets, El Foraster, tot tipus de contingut. Perquè, clar, jo no tenia ningú amb qui parlar, amb qui practicar. A Madrid tampoc.
0: Clar, clar.
1: Llavors, és escoltant, llegint, en veu alta també, que m'agrada molt llegir, i sóc traductora.
0: Ah, aquest és el teu ofici, és aquest.
1: Sí, un altre somni meu és...
0: Aviam, tu els somnis els fas realitat, sí. Per tant, digue'l, que segur que passarà.
1: Poder traduir Tirant-lo blanc en turc.
0: Ostres, això són paraules esgruixudes, eh?
1: Sí, sí, ho sé. I no sé com, però encara no existeix una versió en turc. És increïble, perquè el llibre, que són, crec que 976 pàgines, passa molt, o sigui, Constantinoble, els turcs com a enemic, tal, però encara no tenim una versió en turc. Llavors...
0: T'hi posaràs?
1: Sí. Home, sí, em deixen.
0: Sí, sí, esclar, t'han de deixar i has d'aconseguir tot el que calgui, però quan ella es posa un objectiu al cap, l'aconsegueix, eh? Escolta'm, estic esborronat encara una mica del que estàs explicant. T'hi poses a través de la ciutat, eh? I arribes al català. Una vegada has arribat al català, t'agrada l'idioma, la llengua, t'agrada, la parles molt bé, per cert. Què és el que t'agrada del català, com a llengua, diguem-ne?
1: Com a llengua?
0: Perquè tu, com a turca, és fàcil o difícil aprendre el català?
1: És fàcil. És
0: sí?
1: Fàcil. Per mi és més fàcil que el castellà.
0: Ah.
1: Perquè teniu més vocals, més sons, que en turc també tenim, no? I, per exemple, no he de fer el so gràcies... Aquest sé que em costa molt, i en català puc parlar bastant bé. Bé, no puc fer el so neutre, encara. Això sí que em costa, però a Barcelona crec
0: tampoc
1: que...
0: Tampoc no. No hi ha tanta diferència. Tots els altres sons els fas molt bé, perquè a més l'accent el tens molt bo, el vocabulari també. No sé si encara has de fer els canvis mentals d'anar traduint del turc al...
1: No, això sí que no.
0: Ja no.
1: Jo ja penso en català. De fet, ara quan he de parlar en castellà, per exemple, amb els meus companys de pis, que són italians, doncs he de canviar, no? Ja penso en català i em costa parlar castellà. I surten coses com... boi de boli o coses com... No sé.
0: Catalanades.
1: Sí, catalanades. Sí.
0: Això ens passa a tots.
1: Sí.
0: Molt bé. Mira, escolta'm, aquí tenim una cosa que se li diu la Creu de Sant Jordi, que se li dona a gent que ha fet coses pel país i per la llengua. Crec que estàs fent mereixements perquè algun dia te la donin, eh? Perquè realment tot el que estàs explicant és fantàstic. En aquest punt, tu com a exemple vital del que és un procés d'adaptar-te al lloc on tu vols estar, què els diries a tota la gent? Perquè ara tenim una certa problemàtica, no amb la gent que ve, sinó amb el nombre important de gent que ve, perquè com més gent ve, és més difícil que la gent pugui integrar-se.
1: Exacte.
0: És un problema de números, bàsicament. I això, a més, fa que baixi el nombre de parlants, que no és que baixin el nombre de parlants, sinó el percentatge de nombre de parlants, perquè ha vingut molta gent. No tots acaben interessant-se pel català, no tots acaben ni coneixent l'existència del català, no tot és fàcil i ni és de color de rosa. Tu què els diries a tota la gent perquè fessin aquest pensament que tu has fet de dir, escolta'm, ja que estic aquí, i tu no estaves aquí, precisament,
1: no.
0: Però els que ja estan aquí i diguin, home, és que és bo saber el català. Què els diries?
1: Clar, jo crec que és una qüestió de, primer, de respecte, no? Perquè és el lloc on vius. Si vas a França, aprens francès. Si vas a Alemanya, aprens alemany. Llavors, si vens aquí a Catalunya, has d'aprendre català. És així de fàcil, és molt lògic. I, malauradament, per exemple, a Andorra, per poder treballar, has de saber català, no? Has de tenir un certificat. Però aquí, bueno, són qüestions polítiques,
0: sí.
1: No poden imposar-ho. En castellà també pots treballar, etc. I també hi ha moltes opcions, no? Moltes opcions per poder aprendre català. O sigui, la gent catalana és bastant oberta, en contrari que, com diuen, sí, no? En general, que
0: són molt
1: tancats, sí. Tal. No és així, perquè hi ha molts grups. Per exemple, cada diumenge hi ha trobades de vermut internacional en català.
0: Trobades de vermut?
1: Sí.
0: Ah, està bé.
1: Sí. Del grup Mantinc el Català, doncs jo intento anar-hi cada diumenge, així conec gent.
0: Perdona'm una cosa, eh? Ara haig de fer aquí una parada, perquè mira, he anat assimilant tot el que explicaves,
1: sí.
0: Però hem arribat aquí a una cosa bastant gruixuda. És turca, és d'Istanbul.
1: Sí.
0: Allà es va enamorar del català, havent vingut aquí, però allà ho va mantenir. Va anar a Madrid, però sabent que volia venir a Catalunya. Ha arribat a Catalunya, parla aquest català fabulós. Està fent una crida a la gent a que aprengui el català. I, a més, et mous amb la gent de Mantinc, que ja són aquells que, a més, fan aquesta acció de voluntàriament mantenir el català.
1: Sí. De fet, m'encanta, perquè cada vegada, cada setmana, tenim gent diferent i jo, com a estrangera, doncs em sento molt bé, molt acollida entre els catalans. I no tinc un grup de turcs, per exemple. Jo em moc bastant entre catalans perquè, clar, he vingut aquí per parlar català i viure a Catalunya així, no?
0: Has notat, perquè a mi m'ho has notat, perquè se m'ha vist o se m'ha notat o se m'ha sentit, vaja, que emociona quan tu dius que ets de fora i parles aquest català. Notes a la gent aquesta emoció?
1: I tant. I quan dic que vaig aprendre català a Madrid, més.
0: Sí, clar,
1: encara més.
0: Encara més. I que tinguessis aquest desig de fer realitat aquest somni i que l'hagis fent realitat. Escolta'm, el futur, tu ara ja ets una dels nostres i, per tant, el futur també et pertoquen a tu. No sé com el veus, perquè aquí estem preocupats, perquè la inèrcia mundial és que les llengües petites ho passin malament. Si no tenen instruments molt potents, encara els hi costa una mica més. Tot plegat fa que molta gent digui que la situació pot arribar a ser molt complicada, numèricament i en percentatges ja ho comença a ser,
1: sí.
0: I hi ha molta gent que està una mica com espantada de la possible desaparició d'una llengua que té 1.000 anys, que té una cultura enorme,
1: sí.
0: I que és troncal en la manera de ser català, i sense el català no existiria Catalunya. Això ho defensa moltíssima gent i crec que és bastant versemblant de defensar-ho. Tu, que vens de fora, que vens amb energies noves, amb aquest somriure poderós que tens, amb aquests somnis que fas realitat, com ho veus?
1: A veure, jo crec que la primera cosa que s'han de fer els catalans és no canviar la llengua. Jo, per exemple, vaig anar a l'oficina d'atenció ciutadana, no?, a Gràcia, i vaig començar amb un bon dia. I em van respondre en castellà.
0: I què vas fer?
1: Vaig seguir parlant en català. Clar, això ho faig sempre. I després van seguir parlant en castellà i al final em van preguntar, però de debò que entens el català? Jo dic, sí, perfectament, no hi ha cap problema.
0: Però perdoni, és que no només entenc el català, és que l'estic parlant, que és un grau més.
1: Clar, sí. Doncs jo diria que aquest és el problema més greu, que com veuen un estranger o una estrangera, potser és sense adonar-se'n, no?, per ajudar o per no sé, per ser amable, potser.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però el que nosaltres necessitem és que ens parlin en català. I així podem practicar i podem integrar-nos millor.
0: Doncs mira, el món dona moltes voltes i nosaltres n'hem donat una de sencera perquè hem anat a parar al mateix lloc on tot va començar, en aquella primera vinguda aquí, i aquest descobrir Barcelona, i aquest descobrir el català i fer realitat el somni. Et sé que en tens un altre, perquè ja l'has dit, el del tirar el blanc, aquest esperem que faci realitat, ja ens ho faràs saber. En qualsevol cas, gràcies per aquesta interrupció que t'has fet al començament del programa, perquè és un regal que ens has fet estar aquí i explicar-nos aquesta història que diu que els somnis, que demostra que els somnis es poden fer realitat. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Em vaig molt emocionat. És que no sé ara cap on tirar ni què fer. Arrossego els peus perquè no em mouria d'aquí. Perquè aquesta història és que ens ha corprès, ens ha captivat. És increïble el que passa, el que arriba a passar. Uf. Va, fem una, no sé, fem una roda, aviam si sé endreçar-me una mica, que entre el somni primer i el somni que s'ha fet realitat després, veieu com les coses poden ser realitat. És magnífic.

0: Doncs comencem al País Valencià, com sempre. País Valencià, Ferran Torrent, molt bona nit.
1: Per on balles? Per on balles?
0: No, no, avui t'ho haig de preguntar tu, perquè em sembla que parlaves del País Valencià, però ets una miqueta més enllà, no?
1: Estic, però, molt més enllà, fins al final i més enllà. Estic a Astúries.
0: Sí.
1: Vale? Ara no me recordo com és el poble, perquè he vingut a visitar-lo i ens hem quedat per aquí una estona. Però, escolta, l'oratge, fantàstic. És com si fora l'hivern a València.
0: Aquest és el que t'agrada, oi?
1: Verd en tenen a punta pala, de verd. Cosa que jo no havia vist en la vida. Bueno, havia vist en la vida si no vas a Escòcia o vas a un lloc així. La gastronomia, meravellosa. Però jo la fabada asturiana no la vull ni vore, saps? Perquè és menjar forts, a mi me... Així mengem molt fort, eh?
0: Yeah.
1: Molt de carn, molt de chorizo picant, i tu ja saps que a València tenim chorizos, però no són tan picants. No sé si se m'entén.
0: Sí, bé, piquen, piquen per altres bandes.
1: Sí, sí, tipo Avalos i tot això, eh? La temperatura, sí, hi ha una cosa que em crida l'atenció, i és que durant el dia n'hi ha com 3 o 4 canvis de clima. Ara, per exemple, a la nit, fresca, eh? Arriba a ser fred, arriba a ser fred. Però a migdia pot fer calor, no la calor que fa el Mediterrani, però una calor que se pot posar en 27-28 graus. Vale? Pel matí, més que fred, fa fresca, perquè el fred fa a la nit. I sobretot, bueno, és a dir, és una temperatura que va canviant, però no molesta ni cap. El que para que ho has de conèixer, bueno, la gent d'aquí t'ho diu. Mira, en el cotxe porten paraules, porta la gabardina, porta una jaqueta, porta una caçadora, porta una gorra, i a mesura que vas
0: canviant.
1: A mesura del dia, pues, em poso la gorra, ara me la lleve, ara me poso la gabardina, ara me la lleve, i després aquí em diuen, plou molt, com pots veure, que ja l'he deixat, però no plou lo suficient, perquè què passa? Que hi ha molta vegetació, però aquesta vegetació després necessita més àvia també.
0: Clar.
1: Per tant, no plou suficient àvia per a tota la vegetació que s'ha quedat. És una contradicció, però és divertit, no? I després hi ha una cosa que no els entenc quan parlen, perquè parlen tant de pressa que no els entenc. Hi ha una reivindicació de l'asturiano.
0: Sí,
1: de l'Asturià, no? I recordo una mica a mi el País Valencià dels anys 70, quan anaven canviant cartells que estaven en castellà i els esborraven i posaven en valencià. Doncs aquí, ara mateix, vas per les carreteres i veus que van canviant els cartells. I, bueno, el tenen una mica molt més complicat que nosaltres, i nosaltres ja ho tenim complicat, eh?
0: Que ja has dit.
1: Però, escolta, només per el clima, aquesta setmana a València ha sigut horrorosa, però, bueno, ja val la pena vindre. És un bon país, eh? A mi m'agrada molt.
0: Doncs una visió valenciana d'Astúries, eh? I una mica d'optimisme, perquè allò que penses, estem una mica fumuts, però veus que altres llocs estan una mica més fumuts, i penses, va, som-hi, i encara et dona una mica d'ànims, oi?
1: Sempre hi ha algú que està més fumut, sempre.
0: Sí, senyor. Sempre. Va, cuida't molt, una abraçada.
1: Gràcies, igualment.

0: I ara, aquella cita que tenim sempre, que ens agrada tant, amb les Illes. Pau, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Kilian.
0: Com esteu?
1: Estan bé, estan amb molta calor, molt de turistes.
0: Ah, noi.
1: I avui vos volia contar un fet que ha succeït a l'aeroport de Palma, parlant de turistes. Ja saps que tenim allau de turistes,
0: sí.
1: Aquí a Mallorca.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs resulta que un grup d'alemanys, se suposa que, no sé si residents aquí, perquè alguna relació devien tenir a Mallorca, van penjar un cartell immens a l'aeroport de Palma. Un cartell escrit íntegrament en alemany, que us tradueixo, deia, el que succeeix a Malle, es veu que els alemanys, jo de dir Mallorca, diuen Malle, els canvien fins tot el nom, és que és terrible, si ja, això. El que... No. Plorar fa, no fa
0: res. Sí, és riure per no plorar, certament.
1: Sí, exacte. El que succeeix a Malle es queda a Malle, com si això fos Las Vegas, saps?
0: Yes.
1: És a dir, un incident

0: una imatge terrible, una imatge terrible. Va estar penjat, està penjat dies i dies i dies durant aquest mes, fins que finalment el govern va donar ordre perquè es despengés. Però Aina no despenjava. Reflexió. Vivim en una illa on ja la colònia dels alemanys pengen cartells per donar instruccions als que hi viuen que van en contra dels que som d'aquí, dels que vàrem néixer aquí i dels que ens consideram mallorquins i estimam aquesta terra. Semàfor vermell aquí, Anna Bull. Sí. Semàfor
1: vermell. Sí, sí, sí. Vigila que no us els prenguin, els semàfors, fins i tot. Us hi pengin rètols d'aquests que després ningú no les penja. És gruixut, això. Va, una abraçada. Que vagi bé.
0: Una abraçada molt gran, Kilian. Gràcies.
1: Anem avançant en el programa i no hi ha manera de treure'ns del cap aquella idea dels somnis que es fan realitat i de l'emoció que això suposa quan et trobes algú que t'ho diu amb aquella mirada. Per nosaltres sempre és un somni, i també es fa realitat sempre, anar-nos trobant. Olga, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
1: Amb l'Olga. Ets un somni fet paraules. Què expliques, Olga?
2: Avui la cosa també va de somnis.

0: Mira, Kilian, tanca els ulls. Imagina't un ciutadà de l'imperi romà, ajegut sota una olivera, endormiscat, que quan es desperta et diu: he tingut un somnium. I ara, un alumne d'un filòsof grec, despertant-se al mig de la classe, i et diu: he tingut un oneiros. Doncs d'ells ens ha arribat el mot somni i l'adjectiu oníric. Però quan perseguim un somni, com és el cas d'avui, el que tenim és un anhel. I si busques l'etimologia d'anhelar, et remeta a l'anar, en el sentit de respirar amb dificultat, d'exhalar agitadament, i més tard acabar sospirant per alguna cosa, anhelant-la. Jo sóc molt de somiar desperta, i quan ens il·lusionem amb alguna cosa, diem que somiem perdius o que somiem ous. I mira, potser per això diem que algú és un somiatruites. I ara, una informació de servei. Diuen que menjar olives per sopar fa somiar, i això ho diu el refranyer, i t'ho ratifico jo, que sóc una gran fan de les olives i que he tingut molts malsons quan n'he menjat de nit. Però una vegada una dona sàvia em va donar un consell que jo trasllado sense cap base científica, però que a mi m'ha funcionat. Si no vols tenir malsons, menja-te-les de dues en dues, en nombres imparells, ni ho somis.
1: Que bo!
0: Què?
1: Doncs què millor 40 que 30, 37.
0: Que 33.
1: Que 33. Visca les olives. Mira, el meu respirar és un anhel de somiar junts amb tots els oients i sempre al teu costat. Que vagi bé. Bona.

0: Fer un Sense Fronteres és un somni en si mateix. Avui, amb més motiu encara, perquè han començat fent realitat el somni de la Nian i hem seguit somiant. I ara el programa, bé, no és que s'hagi esgotat, però anem voltant per aquí i el temps es va...
1: Kilian, una cosa.
0: Sí? Què dius?
1: Doncs que ara toca primer música.

0: Molt bé, doncs, sense fronteres, movent-nos com sempre i...
1: I ara...
0: Què dius ara?
1: Un quasi.
0: Un quasi.
1: Un sempre.
0: Un sempre.
1: I un com mai.
0: I un com mai. Aviam, provem-ho. Parlo amb qui?
1: Amb el Jordi.
0: Jordi, molt bé. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Em diuen com que ets un quasi, un sempre i un com mai. No sé si això et defineix molt. Ara em passen aquí un paper que... Aviam, deixa-me el llegir. Bé, semblaria que potser sí que t'explica. Un quasi perquè diu que voltes molt pel món, però que quasi sempre ets un quasi resident. Però no arribes a ser-ho. Podria ser, això?
2: Sí? Sí, s'encaixa bastant.
0: Molt bé. També em diuen que potser podria ser un sempre... Un sempre ets una mica foraster.
2: Això també, sí. Sempre foraster.
0: Veus, ja en tenim dues. I la tercera, aviam, aquesta està aquí més enrere. Molt text, m'han posat per explicar-m'ho, però aviam, vaig a llegir-ho aquí en diagonal. Em diuen aquí un com mai. Com mai a prop del paradís. Podria ser també això, que estiguessis molt a prop del paradís, o ja no tant?
2: Tot depèn de com es miri, però si el lloc on soc ara hi ha molta gent que el considera paradís.
0: Aviam, doncs, anem al paradís, o el que es considera com un paradís. On ets, Jordi?
2: A la República Dominicana.
0: Home.
2: Santo Domingo.
0: Home. Sí, quadraria bastant amb el que la gent entén com un paradís. Tu ja hi posaràs els peròs més endavant. I ets des de fa quan?
2: Ara 2 anys i mig.
0: 2 anys i mig. Però abans hem parlat de quasi resident, sempre foraster, i m'ha semblat que ho dèiem en plural. Vol dir que no només és aquesta la teva experiència, la de la República Dominicana, que has voltat més.
2: Sí, he estat en altres països com a expatriat, fent projectes i vaig començar a l'Àfrica. Vaig estar a Ruanda 4 anys i al Camerún també 4 anys. Si vaig fer una petita incursió a Europa, al continent europeu, als Balcans, a Sèrbia, i ara, després d'un any a Brussel·les, vaig venir cap aquí a República Dominicana. També cobrim els projectes que es fan a Haití, però des de l'altre costat de la frontera.
0: Molt interessant això. Tot això com es cus? Amb quin fil es cus? Perquè, clar, has anat a llocs molt diferents, sempre per un mateix motiu, sempre amb un mateix fil colliga tot?
2: Sí. Són projectes de cooperació que finança la Unió Europea. I llavors tenim la personal de la seu que està a Brussel·les, però sempre hi ha gent sobre el terreny per coordinar els projectes i per fer el seguiment de com avancen i les modificacions, també trobar la gent que els posa en pràctica.
0: I tot això sumat, cadascuna d'aquestes destinacions, fa un total de...
2: 16 anys fins ara.
0: 16 anys fora de casa?
2: Sí, més el temps que vaig estar estudiant a Alemanya, sí.
0: I quan van ser a Alemanya, ho dic per arrodonir-ho ja?
2: 3 anys més, no? Jo diria que ara farà 20 anys.
0: 20 anys rodons. 20 anys rodons fora d'un quasi, un sempre i un com mai.

0: Jordi, d'entrada una cosa. Jordi, què més? Perquè, esclar, t'hauríem de saber identificar més. Jordi?
1: Cadilla Falcó.
0: Cadilla Falcó. I ets
1: són
0: de...
1: els cognoms.
0: I ets de...
1: De Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Vas néixer a Barcelona.
0: Vas néixer a Barcelona. Molt bé. I ara ets a la República Dominicana. D'entrada, la primera cosa que hem de fer és si sí o si no, si és el paradís o no és el paradís. Després ja farem el teu recorregut vital, però ara, d'entrada, la gent ho ha de saber, això. Perquè molta gent hi va de vacances i torna amb la sensació de sí, sí, si no és el paradís, ja sembla. Algú aixeca més la mirada i diu, home, més enllà de la tombona veig que alguna cosa no és perfecta. I potser com més aprofundeixes, més temps tens de notar que hi ha peròs a la cosa. No ho sé, tu portes aquí un temps més llarg, que no pas un turista, sent un expat, tu mateix t'has qualificat així, ara que es fa servir tant aquesta expressió, com a quasi i com a sempre, com a quasi resident i com a sempre foraster. Què et sembla la República Dominicana? Més a prop del paradís o una miqueta més lluny?
1: El que passa és que els turistes normalment venen per poc temps i es queden en zones molt concretes. El més conegut és Punta Cana i, evidentment, els resorts estan preparats per fer sentir a la gent aquesta vibració d'estar al lloc perfecte i en el moment perfecte. El clima hi ajuda molt, evidentment aquí no fa freds, excepte les muntanyes, però està molt lluny de Punta Cana. I sí, hi ha una cultura, hi ha molts anys, moltes dècades d'inversions i de preparar tot l'escenari perquè la gent s'hi trobi ben a gust. Les platges, jo diria que sí, són més boniques que les que estem acostumats a veure a la Mediterrània, més espectaculars, amb sorra més fina i molt més grans. Però tampoc no són, jo diria, no són les millors del món, però vaja, potser s'hi semblen.
0: Molt bé.
1: I el que té una mica trist és que darrere d'aquest escenari tan bonic hi ha coses que no funcionen tan bé i hi ha molta gent que pateix, que treballa i viu en condicions que no s'expliquen, però que en els casos no són paradisíques ni molt menys.
0: Són allò dels extrems, d'un extrem molt positiu o molt afalagador visualment a un altre de bastant més decebedor, diríem.
1: Sí, i després també hi ha que la resta de l'illa, doncs hi ha molts pobles i ciutats petites que no són paradisíacs ni molt menys, i hi ha molts temes d'infraestructures i de serveis que encara estan per desenvolupar bastant, les queda bastant per arribar a un nivell acceptable.
0: I tu no vius en un resort?
1: No.
0: No? I, per tant, toques de més a prop aquesta realitat i, a més, forma part de la teva feina, no? Això de promoure la cooperació. En què estàs posada aquí a la República Dominicana?
1: La República Dominicana, la cooperació es basa sobretot en els temes de comerç i en temes del sector privat, també d'educació i de salut. Però a Haití fem coses molt més bàsiques, com intentar mantenir les famílies a flot, malgrat la crisi d'aquesta guerra interna de guerrilles, de gangs, que hi ha sobretot a la capital, i en temes de nutrició i salut també, però infraestructures molt més bàsiques i a intentar ajudar que hi hagi un mínim de governança.
0: Això es fa des de la distància o amb incursions, diguem-ne, periòdiques, i aneu, i teniu accés, s'ha de fer exclusivament des de la distància tot el que es pugui fer a Haití, com està?
1: Els expatriats també estan, els que porten els projectes també estan expatriats de Santo Domingo, però fan missions una vegada, una setmana cada dos mesos, més o menys, van allà, i sí que poden trobar, reunir-se amb els socis locals, però hi ha moltes zones que són vermelles i no s'hi pot anar, amb la qual és un contacte limitat, però com a mínim coneixen el terreny i coneixen els nostres socis. Jo fa uns temps que estic a la part de finances i llavors ara viatjo molt menys i no em queden a visitar els projectes, però tinc intenció de tornar-hi.
0: Sí?
1: A la part operacional, sí.
0: Ho trobes a faltar?
1: Perquè no ho trobo a faltar, la veritat. Molt més interessant que estar darrere l'ordinador i seguint números i informes.
0: I, per tant, t'interessa més veure-ho de primera mà, trepitjar el terreny, parlar amb gent, apropar-te a la problemàtica, notar amb què pots ajudar. Suposo que tot això és una part que deu satisfer de la teva feina.
1: Exactament, sí. És una petita gran recompensa de saber que els esforços, encara que ens compensin amb els sous o amb altres condicions, a més, la teva dedicació com a persona d'estar vivint en un altre país té una utilitat superior, diguéssim, una miqueta més filosòfica. Mm.
0: Tu vius, Jordi, a Santo Domingo?
1: Sí, vivim a la capital. Mm.
0: I què tal viure a la capital? Com és la capital?
1: És bastant més gran del que jo imaginava i té molt de trànsits i moltes complicacions, com deia, d'infraestructures i serveis, però a part de ser amb molt de fum i bastant bruta, és molt sorollosa i el problema principal és el trànsit a les hores punta.
0: I sobrevivint al trànsit i pots fer una vida agradable, com és la vida un dia a dia d'en Jordi aquí a Santo Domingo?
1: El dematí corre per arribar a l'oficina i passar-hi el dia amb l'aire condicionat, aconseguir alguna cosa per menjar al migdia i passar les hores el millor possible amb els nostres informes i amb els companys de feina. Sí, sempre hi ha algunes notícies de fora que influeixen els intercanvis amb la gent que està aquí, per exemple, o a Brussel·les, però bàsicament de 9 a 5 és oficina i després de les 5...
0: Aviam, aquí, després de les 5 què
1: passa?
0: La
1: seva vida. Bueno, els que tenen sort de tenir la seva colla fidel, doncs fan les seves activitats d'esport o d'anar a aprendre o d'anar a conèixer llocs, i els que no, doncs cap a casa i família, la majoria dels que estan en família, i si no, fer esport i també preparar-se pels sopars i per les tasques més rutinàries de casolanes. Yeah. En el meu cas, com que no estic sense família, doncs puc triar més.
0: Molt bé.
1: I també faig altres activitats de música, de fer coses a distància amb la gent amb qui intento seguir en contacte malgrat la diferència horària. Mm. I els caps de setmana, sobretot, sortir de la ciutat tant com es pugui, anar a les platges, que també s'han d'aprofitar, però no vaig a Punta Cana perquè està molt lluny.
0: I on vas?
1: Llocs de muntanya.
0: A on vas? Perquè així ens anirà bé com a guia una mica turístic, aprofitar el Jordi perquè ens digui on s'ha d'anar, Punta Cana a banda, i les Terrenes a banda, i altres d'aquests llocs i destinacions a banda, on s'ha d'anar, on s'hauria d'anar?
1: El nostre racó secret més a prop de Santo... No és secret, però vull dir, el nostre amagatall més a prop de Santo Domingo es diu Juan Dolio, seria com Dolio, però sense accent, Juan Dolio, i té una platja que té una espècie d'accés privat que es diu Hemingway, la platja del Club Hemingway. Però al voltant d'aquesta hi ha Guayacanes i una miqueta més cap allà hi ha Bayahibe, que és la meva preferida de l'illa, perquè és la més, dintre de les boniques, és la més tranquil·la, la més autèntica, la més local. No hi ha tants gent que ve amb els resorts, sinó hi ha tant de moviment, i la gent que hi va són més els dominicans i dominicanes.
0: Apuntadíssima, apuntadíssima. I escolta'm, això igual trobes un augment de presència de catalans de manera injustificada, potser serà culpa del programa i de les teves explicacions. Ja t'he

0: Escolta'm, i l'altra cosa que marca molt la cultura d'un país i a la que un s'hi ha d'acostumar és, o és la gran disjuntiva, pa amb tomàquet o i el plat tradicional del país. Tu estàs tirant-te cap a la cuina del país, encara conserves la pròpia. Després de tants moviments, ja no sé quina és la pròpia teva, però suposo que el pa amb tomàquet sempre va a la butxaca d'un català, no?
1: Sí, pa amb tomàquet. Ocasionalment, no el faig gaire sovint. Jo sí cuino bastant pel meu estil, perquè no menjo carn ni perquè tinc una dieta una mica diferent, però aquí el que es troba més són l'arròs i les mongetes seques, mongetes negres sobretot, i el que en diuen la bandera, doncs porta la carn vermella o amb el seu brou de carn molt caldó, molt espès, que es barreja amb l'arròs i amb el moro, que en diuen. I això es pot trobar a tot arreu, tots els dies, a un preu molt raonable, però clar, també hi ha nivells de qualitat i també es troben altres varietats més sofisticades o amb preus bastant més exigents.
0: I tenim arròs amb tot això que tu dius per molt de temps, o ho canviaràs per un altre plat, vés a saber en quin lloc del planeta d'aquí a poc, o algun dia hi haurà samfaina perquè tornaràs aquí?
1: Espero que la samfaina no es faci esperar massa, però encara em queden uns anys d'activitat i sí, tinc ganes de tornar cap a països més propers a la Mediterrània, tot i que el més probable que em quedi a l'Àfrica o a l'Orient Mitjà, però el Carib està molt bé com a lloc per viure i també està bé conèixer-ho, però a mi com a català, sincerament, em queda una miqueta massa a prop la seva cultura i al mateix temps lluny. I com que allò que comentàvem abans, que sempre és foraster, només que parlis 15 segons ja saben perfectament que no ets d'aquí i sempre et tractaran diferent. I al mateix temps tu dius, no, però si som gairebé, som molt propers, però encara que parlis castellà i que tens parlar com ells, no ho aconseguiràs. Mai no seràs un mes de la colla d'aquí. Llavors, tant per tant, ser foraster, prefereixo ser foraster en un lloc on hi hagi una diferència real i que pugui aprendre més coses.
0: Doncs escolta'm, esperarem allà on forastegis a partir d'ara, allà on siguis el pròxim foraster, i ja mirarem de tornar-te a contactar perquè ens expliquis la realitat del país on estàs. És un català que va saltant, i que ha passat del quasi, del sempre i un com mai, per seguir sent sempre i com sempre un català que va pels llocs, però que continua dos cops com a mi, em diu, no gaire per setmana, però porta el pa amb tomàquet a la butxaca. Escolta, moltes gràcies, Jordi, que vagi molt bé per aquí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gaudeix a partir de les 5 de la tarda, ja entès, de totes aquestes altres activitats, i ens retrobem a les platges, que ara no esmentarem per no cridar a massa gent que vingui, aquests amagatalls teus aquí, a prop de Santo Domingo. Una abraçada molt gran.
1: Igualment, gràcies a vosaltres. Bon vespre.

Doncs això, ens passem la vida pensant, sí, pensant en com ajudar el català i somiant, somiant en que ens en sortim. I mentrestant anirem fent sense fronteres. La setmana que ve tindrem més aventures, sempre vinculades a aquesta llengua nostra i a la seva defensa. I pels senyals que em van fent els companys a la llunyania, tornarà a ser un programa, aviam què diuen, un programa per enamorar i un programa per emocionar-se. Com tots els que han fet, ho hem intentat fer fins ara. Tot és mèrit d'aquest equip que tenim i vostre, per ser-hi sempre. Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero, Rosa Silluer, Dani Expósito i tots vosaltres. I a seguir somiant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Avui han de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar a l'avió.
2: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Els combats al Líban seran el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançaran la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, ahir el règim va anunciar que tornava a tancar l'estret d'Hormuz tot just quan el trànsit de vaixells es començava a recuperar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Doncs bé, les conseqüències econòmiques d'aquest nou tancament de l'estret dependran de si és una simple tàctica de l'Iran per forçar la fi dels atacs israelians al Líban o tornem a parlar d'un bloqueig total. Si passa la segona opció, i això coincideix amb la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, aquí l'impacte per als consumidors serà molt negatiu. Maria Llop, catedràtica a la Rovira i Virgili.
3: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i, a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% del litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
1: La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigir en una universitat de Madrid ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que veuen vergonyosa i sense garanties. Diana Morán, ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: I al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir dilluns, segons publiquen alguns mitjans del país, tot i que Downing Street ho ha desmentit. Segons el diari The Observer, Starmer estaria plantejant una sortida ordenada del govern després del fracàs del Partit Laborista a les eleccions del mes passat i l'entrada al Parlament del seu principal rival, Andy Burnham. Diversos membres del seu govern han estat pressionant Starmer perquè deixi el càrrec, tot i que fins ara ell ha dit oficialment que lluitarà fins al final. Ara sí, ja som a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu i Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquests últims dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre avui i dimarts, que és el dia de la Revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus a la costa central i avís per calor a la nit també. Imma Soler, directora de Protecció Civil.
5: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
1: I molta prudència també perquè tenim més de 150 municipis en risc molt alt d'incendi. D'esports, el Barça de bàsquet ha perdut el seu segon partit de la final de la CB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà dilluns a les 8 del vespre al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat, l'Equador-Curaçao 0-0. Ahir van jugar Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. D'aquí a una hora, Tunísia-Japó. Demà, a les 6 de la tarda, Espanya-Aràbia Saudita. Per cert, que el Brasil ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la seva selecció arran de la lesió que va patir divendres. Més futbol. El Màlaga ha pujat a primera després de superar l'Almeria a la final 1-2 i tot això el dia que el Sabadell ha fet també la seva rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir ahir.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
7: Sigui
6: bon
7: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
6: Denuncien l'accés de burocràcia...
8: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
8: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
6: I a casa nostra tornen a sortir
9: a Lleida,
6: el carrer.
8: I de la resta del món.
6: Pendents de la cimera internacional...
8: Faci el temps que faci.
7: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte. Els matins del cap de setmana, el suplement...
10: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
11: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana amb Roger Escapa.
10: Ho tornaria a fer tot igual?
11: Sí.

0: Hem obert amb els Aixopluc, des del treball Gotes, Tempesta d'estiu, un ball pla per posar-nos en la pista. Aquesta formació serà calaf en el Desfolca't el proper cap de setmana, que se celebrarà el 26 i el 27 de juny, ja passat Sant Joan.
1: A Catalunya Ràdio, benvinguts a l'ICATMANS, la selecció musical del Mans, amb Quim Rutllan.
0: I no ens mourem de calaf, perquè qui també actua són les Filomena. Foc nou des del Tra-Tra-Tro.

0: Nenes de Ciutat, des del primer cant del matí, les Alosa. Actuaran també a Calaf, el Desfolcat, però també seran divendres que ve al Festival Afònica de Banyoles.
1: Cançons que connecten amb la terra.
0: Amb l'Afònica ens quedem perquè hi actuarà les L'Arenà, una cançó amb demanau. Elles hi seran divendres que ve. I...

0: Les filles de Cassandra, formació d'Amarels Gallegues, que està fent molta feina pel Principat de Catalunya. N'hem sentit Amor. Seran divendres a la Fònica.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: I ja deixant aquest Desfolca't i aquesta Fònica de Banyoles, el proper dia 22 a Valls hi actuen Els Arribar i Ploure. Xof per tu.

I fins a 6:45 del matí arribarem amb Jonathan Penalba i aquest Tarquim, l'U de Victorieta. Gràcies per fer-nos companyia un diumenge més. Ens retrobem d'avui en 8 aquí, a Catalunya Ràdio. Bon diumenge i fins la setmana que ve.

0: de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui ens volem fer ressò d'un informe que han elaborat investigadors de la Facultat Pere Tarrés sobre el sensellarisme juvenil. Es fonamenta en una recerca qualitativa basada en 30 entrevistes en profunditat a joves usuaris dels projectes de l'Hospital de Campanya Santana, on cada any es registren prop de 1.500 primeres acollides de persones en situació d'exclusió social, la majoria migrades i sense llar. A Barcelona hi ha prop de 5.000 persones sense llar i un 6% tenen menys de 25 anys, la majoria amb una trajectòria migrada. Avui en parlem d'aquest estudi, d'aquest informe, i ho farem en els propers minuts en conversa amb la Cristina Alonso. Ella és coordinadora del Grau d'Educació Social de la Fundació Pere Tarrés. De seguida la saludarem, però com sempre, a la recta final del Paraules tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu, que avui ens torna a parlar del ressò de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Comencem.
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Cristina, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
2: Moltes gràcies.
1: Avui amb la Cristina, com dèiem a la nostra portada, ens acompanya per parlar d'un estudi que han fet des de la facultat de la Fundació Pere Tarrés, des de la facultat, un estudi que ens deixa diferents conclusions que ara al llarg dels propers minuts coneixerem, però sobretot primer volia començar parlant, Cristina, del terme sensellarisme juvenil, perquè potser és un terme que no... que la societat passa desapercebut. Parlem del sensellarisme, però ho fem d'una manera molt genèrica, no? D'aquelles persones que no tenen una llar, d'aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat, però sempre potser pensem en una persona adulta, no?
2: Mm-hmm. Doncs sí, la veritat que suposo que et sorprendrà perquè el sensellarisme doncs, és un col·lectiu molt invisibilitzat. Són persones que estan allà, que estan al carrer, que les trobem constantment, dia a dia, no? I ens podem fer un perfil d'una persona potser més gran, però diguéssim que les dades ens diuen que cada cop doncs, hi ha més joves vivint en situació de sense llar. Sense llar i sense sostre, eh? Vull dir que també tenim persones que viuen en condicions doncs, d'insalubritat, de... sense no, les necessitats més bàsiques cobertes d'una llar. No? Llavors, doncs, si és una situació que preocupa moltíssim, doncs perquè ja no tenim una idea d'una persona de 40-45 anys molt cronificada, sinó que cada cop hi ha més joves que estan vivint al carrer.
1: Els vincles comunitaris, l'espiritualitat i l'esport són els factors protectors que protegeixen els joves en situació de sensellarisme. Primer de tot, com heu fet aquest informe, que de fet sou diferents investigadors de la Facultat Pere Tarrés, oi, que l'heu portat a terme?
2: Correcte. Nosaltres som un grup d'investigació del grup GIAS, de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Facultat Pere Tarrés. Doncs el que hem fet és, a través d'un encàrrec, des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, Missatgers de la Pau, és un espai, un observatori privilegiat perquè atenen a moltíssimes persones que estan en situació de sensellarisme. Doncs vam anar allà i vam fer entrevistes doncs, a persones que es trobaven en situació de sensellar i ens vam centrar sobretot en població juvenil, ja que estàvem veient que en els darrers anys doncs, hi ha un augment de persones que estan vivint al carrer i que són joves. I llavors vam començar a fer doncs, aquesta recerca per veure, doncs, l'objectiu era conèixer una mica les trajectòries vitals, quina era l'experiència d'aquestes persones que actualment doncs, estaven al carrer, que tenien aquesta particularitat, doncs, que eren joves que que oscil·laven entre 18 i 26 anys aproximadament, i sobretot la nostra idea era identificar doncs, els principals factors de risc i els factors de protecció, de resiliència, doncs, al final per poder pensar en polítiques públiques, en projectes, en accions per abordar doncs, aquesta problemàtica.
1: És a dir, que són joves que han passat en algun moment per l'Hospital de Campanya Santa Anna, no?
2: Sí, correcte. O estan atesos allà actualment o formen part d'algun programa de Santa Anna.
1: Vosaltres dieu que les seves vides, les vides d'aquests joves, estan marcades no només per la precarietat material, que també, no?, però sobretot per aquesta fragilitat de vincles socials, no?, pel dol migratori, no?, perquè són joves que han vingut aquí buscant una nova vida, que han hagut de deixar la seva família, no?, els seus referents, els seus amics, el seu entorn més proper per començar una vida de nou, i arriben aquí, es troben sols i sense cap ajuda, no?
2: Sí, bueno, un dels factors que li hem posat molt al focus, diguéssim, que seria doncs, aquest sentiment de sentir-se sols, no? Perquè, evidentment, un jove, quan pren la decisió doncs, d'emigrar del seu país, és una decisió que no sempre és de manera individual, sinó que moltes vegades també és un projecte compartit amb la família, amb l'objectiu doncs, de trobar una vida millor, una prosperitat, tant per ell com per la seva família. Bueno, fan aquest trajecte que pot durar dies, mesos i anys, exposant-se a situacions d'extrema vulnerabilitat, violència fronterissa, jugant-se la vida, no?, amb pasteres i doncs, amb un objectiu molt clar, que és poder canviar la vida que tenen en el seu territori d'origen. I què troben aquí, no? És una mica, què és el que troben aquí? Doncs al final troben... es troben amb un dol migratori, ja que aquestes persones, aquests joves, no, troben a faltar la seva família, la seva terra. Hi ha una manca de recolzament, de vincles, moltes vegades perquè canvia també la seva condició. Passen a ser persones migrades i, per tant, la seva condició personal canvia a nivell social. Es troben amb murs institucionals importants en quant a la regularització, ara que està doncs, tan al dia tot aquest procés de regularització, amb una burocràcia rígida, amb llistes d'espera, amb rotació constant de professionals, amb condicions precàries, perquè no tenen la idea de venir aquí i treballar i veuen que sense uns papers no poden treballar, per tant no poden accedir, han de viure al carrer perquè no poden accedir a un habitatge o han de viure en infrahabitatges. També el problema que tenim d'habitatge aquí a Barcelona, l'accés a l'habitatge, és una realitat que també els afecta plenament amb ells. Han de doncs, acceptar feines informals. I a part d'això, no? que hi ha una fragilitat de vincles que hem vist, sobretot doncs, perquè estem en un context social força individualista. També el context urbà no ajuda tampoc a l'establiment de vincles. Es troben molt desprotegits, inclús troben maltractament institucional, ells comenten, no?, amb temes d'acossos policials, es troben amb racisme entre persones, racisme institucional, no?, una sèrie, no?, de circumstàncies que trenquen una mica aquest imaginari que tenien d'arribar doncs, a la ciutat de Barcelona i poder treballar, poder tenir un lloc on viure, poder enviar diners a la família i poder doncs, prosperar. També troben un tema, per exemple, d'idiomes i de cultura, no? Hi ha un xoc cultural important. El tema de l'idioma, molts joves que nosaltres hem entrevistat, pensa que el 63% de les persones que entrevistaven venien del nord d'Àfrica. Per tant, hi ha un tema també d'idioma que també suposa una barrera, no?, per poder-se integrar a nivell social de manera fàcil i, per tant, doncs, tot això es trenca i s'ha de reconduir, s'ha de refer i totes aquestes situacions els col·loquen en una situació de vulnerabilitat doncs, extrema.
1: Vosaltres heu basat l'estudi en una trentena, crec, no, d'entrevistes en profunditat. Heu parlat, no, amb aquests joves. Com ha anat aquest estudi? Com ha estat més la mecànica de l'estudi?
2: Bueno, l'accés a la mostra ha sigut a través del que et deia, de l'Hospital de Campanya Santa Anna. La mostra han sigut 30 joves, entre 18 i 30 anys concretament. Hem pogut entrevistar un 90% aproximadament eren homes i un 10% dones, també perquè estem trobem a menys dones que fan tot aquest procés migratori i que arriben aquí, però també hi ha dones que estan joves que estan vivint al carrer, que estan en situació de carrer, i això és important dir-ho. I doncs hem pogut entrevistar tant joves del que et deia del nord d'Àfrica com d'Àfrica Occidental com Amèrica Llatina. O sigui, són generalment persones migrades. Bueno, les estadístiques ja ho diuen, els homes diuen que la majoria de persones joves que estan al carrer són joves migrats. Alguns perquè han arribat aquí, no?, amb aquestes edats, i altres que doncs són extutelats, és a dir, persones que han passat per circuit de protecció de menors aquí a Catalunya i una vegada complida la majoria d'edat doncs, han quedat en situació de carrer.
1: Vosaltres, a partir d'aquestes conclusions que traieu, quines són les propostes que feu i, sobretot, com deies a l'inici també de la conversa, a nivell d'administració, no?
2: A veure, quant a la detecció dels factors de protecció, hem trobat que el suport social és un element fonamental per aquests joves. Tot el que són amistats, el contacte amb les famílies, i molt important i molt emocional, no?, trobar que els professionals socials són un element de recolzament molt important per a aquests joves, no? Són un punt de recolzament essencial. I després tot el que són la creació espais, entitats socials que atenen aquests joves, com per exemple l'Hospital de Campanya Santa Anna, no? I totes les iniciatives que s'hi fan a dintre són com espais importants, no? Per exemple, a Santa Anna tenen el club esportiu, el club de futbol, l'equip de futbol. L'equip de futbol, doncs, no només és un equip per fer esport, sinó que és un espai de trobada, és un espai de connexió, és un espai d'interrelació, de suport mutu, i veiem que és molt important que aquests joves tinguin aquest suport social, no? Que seria com la primera palanca, no? Després, també hem vist que la interpretació positiva de l'experiència, no, aquesta habilitat, aquest sentit de l'humor, per exemple, i aquesta mirada cap a lo positiu, no, de l'experiència és algo fonamental també, poder fer una relectura de l'adversitat com una font d'aprenentatge de tot el que els està passant. També les habilitats personals són un element important, un factor protector molt important, no? Aquesta, la capacitat d'autoregulació emocional, per exemple, les habilitats socials dels joves, però especialment volem destacar doncs, com el sentit vital i el projecte vital d'aquests joves, l'espiritualitat d'aquests joves, suposa un factor de protecció molt important, no? Que els ajuda a rellegir aquesta situació d'adversitat i de vulnerabilitat i poder doncs, afrontar aquestes dificultats des d'una altra mirada, no? Per exemple, doncs, tenir un objectiu clar, tenir una meta, saber cap a on vaig, sentir, no?, que no estic sol, que m'acompanya la meva interioritat, la meva espiritualitat, les meves creences, aquest sentiment de pertinença a alguna cosa, aquesta connexió amb alguna cosa, no?, que va més enllà d'ells mateixos, doncs hem vist que és un factor protector molt important per a aquests joves i que s'ha de tenir en compte aquesta dimensió espiritual.
1: Aquí volia parlar, no? Vosaltres dieu, no?, sobretot que per superar aquesta precarietat, no?, aquesta fragilitat o vulnerabilitat, és important aquest aspecte de l'espiritualitat o la religiositat que visquin, no? És a dir, que això també una mica s'intenta garantir, no?
2: Sí, sí. A veure, nosaltres ho apuntem perquè el que veiem és que el sentit vital i que en aquest cas hem trobat la majoria de joves que eren religiosos, aquest vincle amb Déu els ajudava doncs, a sentir-se menys sols, a sentir-se motivats, a que tinguin un sentit de la vida, a que puguin mantenir un projecte vital enferm, a sentir-se acceptats, a sentir-se acompanyats, no?, en definitiva. I, per tant, doncs, és molt important i creiem que hem de superar, no?, aquesta mirada únicament, no?, psicològica, social i biològica a la persona i recordar que hi ha una quarta dimensió que també és molt important de la persona, que és aquesta dimensió espiritual que al final doncs, ajuda a donar sentit i a ser resilient davant d'aquestes dificultats.
1: I a moda de conclusions, vosaltres una de les qüestions que proposeu és, per exemple, sobretot que els espais d'atenció pública estiguin més coordinats, no? O sigui que, entre cometes, no es mereixi tant aquestes persones que ja no entenen, no?, la complexitat potser de la societat a nivell més administratiu, no?, i es poden perdre, no?, en aquest sentit, i també, sobretot, agilitzar procediments administratius, l'atenció, la formació, tota aquesta qüestió que potser amb ells es perden, no?
2: Clar, és que tenim un sistema social molt fragmentat. Això vol dir que hi ha molts joves que ens expliquen que han d'anar peregrinant d'un lloc a l'altre durant tot el dia doncs aquí paro a esmorzar, després és d'anar-me'n a la cua de les dutxes, anar-me'n corrents a la cua per dinar, si arribo a dinar, si agafo torn o no agafo torn, no? Llavors, treballar tot el que és la xarxa social, assistencial, doncs de manera més coordinada, no? També apuntem, no, que amb el que són tenir en compte els drets d'aquestes persones, no? No pot ser que una persona a dia d'avui estigui vivint al carrer. És que és un dret fonamental de la persona el poder viure en un habitatge en condicions, no? I per tant això ho denunciem i és important tenir-ho en compte. I després tot el que és accelerar una mica tot el que són els processos tan burocràtics, no? Que al final són persones que tenen la sensació que la seva vida està en pausa, no? Perquè sempre espera, tingues paciència, d'aquí 3 mesos ja et direm alguna cosa, no? Però aquesta persona ja està patint, aquesta persona ja està vivint al carrer, aquesta persona ja està esperant que la truquin d'una feina, no? Llavors, poder accelerar tots aquests procediments perquè al final cronifiquen situacions de vulnerabilitat.
1: I una vulnerabilitat, no?, que al carrer es fa encara molt més accelerada, no? O sigui, s'envelleix més ràpidament quan les persones viuen al carrer, no?, per aquesta, precisament, vulnerabilitat, no?
2: Totalment, i l'esperança de vida d'una persona que viu al carrer és exponencialment menor que una major. L'esperança de vida és menor que una persona que té habitatge. Llavors, viure al carrer és una situació molt dura. Primer, perquè dormir al carrer i pensar que en qualsevol moment et poden robar les teves coses, et poden atracar. Hi ha joves que ens explicaven, no?, que havien de dormir amb un ull obert sense poder descansar perquè tenien por que els vinguessin a atracar, que els vinguessin a pagar una pallissa. Llavors, aquesta situació genera problemàtiques també de salut mental. No, a vegades tenim la idea de que la persona que està al carrer té problemes de salut mental, però és que viure al carrer genera problemes de salut mental, no? I després, bueno, tot el tema de l'accés a la salut, viure al carrer, no tenir, per exemple, un empadronament, també genera que no pugui accedir a serveis bàsics, com sigui un centre d'atenció primària, no? O que no pugui accedir a un curs de formació, etcètera, etcètera, no? Llavors, té perjudicis clars sobre la salut mental i la salut física de la persona, però va molt més enllà. És un risc i una exposició a situacions de violència importants.
1: I, Cristina, ja per acabar, només ens queda un minut. Suposo que amb aquest estudi vosaltres el que feu és posar, doncs, això, no?, donar visibilitat a aquest sensellarisme juvenil, aquesta situació, no?, aquest problema que hi ha, aquesta problemàtica, i ara és que a qui correspon que es posin les piles, no?, per tal de que això deixi de ser una realitat, una crua realitat per molts joves, i, no?
2: Sí, totalment. És una denúncia, però també és una crida a poder, doncs, dialogar, a poder pensar com estan organitzats els recursos, a donar, doncs, possibles pistes per on podem començar a abordar aquesta problemàtica i una mica, doncs, a també reivindicar les figures professionals, educadors i treballadors socials que estan en contacte amb aquest col·lectiu, a seguir treballant, perquè realment, i ho vull destacar, doncs, són persones que actuen com a factors protectors molt importants per a aquests joves.
1: Cristina, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida.
2: Gràcies a tu, Emili.
0: El comentari de Francesc Romeu.
1: Com sempre, abans de marxar, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom. Aquests dies he tornat a rellegir les paraules del Papa Lleó en la seva estada entre nosaltres i he remirat les imatges i us he de dir que no em trec dels llavis la paraula m'agrada. Perquè m'agrada un papa que quan arriba a Espanya davant del rei ja proclama profèticament que les polaritzacions no són gens bones i que només ens porten a la confrontació. Un missatge que va tornar a repetir al Congrés davant dels diputats i senadors, recordant-los que aquell lloc és un espai sagrat pel diàleg educat i que les lleis no són importants pel nombre dels qui les aproven, sinó per la repercussió que tenen en la dignitat humana. Més de 7 minuts d'aplaudiments. M'agrada un papa que no para d'agafar nens, però que quan ens parla a nosaltres no ens tracta com si fóssim infants, sinó que ens crida a la maduresa de la reflexió i ens fa pensar profundament. M'agrada un papa que fa sempre un posat seriós, amb un lleu somriure, perquè la nostra realitat social i la nostra divisió eclesial és realment per poca broma. M'agrada un papa que escolta amb molta atenció, sobretot el que li diuen els nens, els joves, les preses, els immigrants, però que després no respon pas amb les obvietats de la intel·ligència artificial, sinó amb una resposta llarga i profunda, com un home expert que hi ha escoltat i ha respost a aquestes qüestions milers de vegades com a missioner. M'agrada un papa que parla la nostra llengua quan només porta una hora aquí, davant d'un clergat i d'uns fidels forans que són incapaços d'escoltar i de dir res en català. El papa ha fet que la nostra llengua sigui també llengua d'integració. Haurem de dir a molts fidels que si no entenen el català, quan vingui el papa no entendran moltes de les coses que ens digui. Em va agradar com el papa va escoltar aquells joves de l'estadi olímpic, un jove batejat la passada vetlla pasqual en Ferran, i dos testimonis de dues noies molt durs. Una, la Carmina, havent viscut la malaltia silenciosa de la depressió i amb un intent de suïcidi. I l'altra, la Desirée, abandonada pels seus pares i acollida al centre de menors de Sant Josep de la Muntanya. Em va agradar que el papa reconegués que tots passem per moments foscos i dolents en els quals hem de posar confiança en Déu, com el mateix Jesús ho va fer a la creu. Però em va agradar que també reivindiqués que la salut pública ha d'assumir amb més dedicació la cura a la salut mental. Em va agradar que la noia abandonada li reconegués que això del perdó als seus pares és un procés molt lent i molt llarg, i que s'ha de treballar a l'interior, i que fins i tot moltes vegades no vol dir recuperar la relació anterior. Em va agradar el Renzo, un nen de 6 anys que a l'església de Sant Agustí, al Raval, no li va fer una pregunta, sinó una bateria de preguntes. Unes divertides, com si al papa li agradava el futbol o si ja volia ser papa de petit, però d'altres de ben serioses, preocupat per com han de treballar els seus pares i pel fet de que hi hagi persones felices, però d'altres que no. El papa el va escoltar i li va respondre amb bon humor, però també amb molta profunditat. Em va agradar que el papa escoltés el testimoni de les dues preses, la Montse i la Josefina, a la presó de Cambrians, i que els hi recordés que no havien perdut ni un gram de la seva dignitat i les animés a començar de nou en la vida. Em va agradar que contra el tot protocol elles dues s'abrancessin al papa, l'abracessin i fins i tot li donessin un parell de petons a cada galta. Em va agradar veure el miracle de l'Evangeli de com una noia cega, la Valentina, als peus de la Sagrada Família, li explicava al papa com és la forma de la creu de quatre braços que corona la torre de Jesucrist i que contínuament deia «com podem veure?» i li remarcava com tots els braços comencen amb quatre cantons i acaben amb vuit. Certament era el miracle dels cecs que ens fan veure. M'agrada un papa que ens ajuda a donar gràcies d'aquelles coses que ja ni nosaltres veiem ni descobrim. M'agrada quan ens va dir gràcies a Catalunya per haver rebut tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar tothom en una única família. En aquest temps de la imatge resulta encara més evident com l'art i la bellesa són canals d'evangelització eminents. M'agrada el papa que Canàries ens recorda la dignitat dels immigrants i que els hem d'acollir, però que també ens adverteix que ara poden naufragar en terra ferma. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guard. A l'Evangeli d'aquest diumenge hi trobem un bonic relat on s'evidencia la tendresa de Déu cap a nosaltres. Aquest text ens omple de confiança, dissipa les pors i ens pot ajudar a donar testimoni valent i alegre de la bona nova de Jesús. Jesús parla als deixebles en un context d'incertesa i els repeteix tres vegades una expressió clau: no tingueu por. Aquesta insistència de Jesús que no tinguem por no és en va. És una invitació a no deixar-nos dominar per la por. La por, quan es fa dominant, desordena la percepció, magnifica les amenaces, distorsiona les relacions, es bloqueja i limita. No hem de tenir por perquè, per a Déu, tenim un valor incalculable. Som la seva obra maestra. Així, en el passatge de l'Evangeli d'avui, veiem un exemple preciós de com ens valora Déu. En temps de Jesús, els pardals eren els ocells més barats del mercat. Eren l'aliment dels més pobres. Amb una moneda d'un valor ínfim es podia comprar dos pardals. I cada una d'aquestes criatures que semblen insignificants, Déu les té en compte. Tenen un valor per a ell. I nosaltres, quant valem per a Déu? Sens dubte, som valuosos per a ell. Som dos granets de sorra, però Déu, amb grans de sorra, atura el mar. Així ho expressava mossèn Cinto Verdaguer. En el regne de Déu hi cabem tots, i especialment aquests pardalets insignificants, els més petits. Déu no s'oblida mai dels més febles. Jesús ens encoratja a ser valents i a transmetre el seu missatge amb alegria. No tinguem por d'acollir aquest missatge. I com va dir el papa Sant Joan Pau II a l'inici del seu pontificat, no tinguem por d'obrir de bat a bat les portes a Crist. Només Si el coneixem i l'acollim, podrem estimar-lo, seguir-lo i donar testimoni d'ell amb paraules i obres. Benvolguts germans i germanes, Déu sap el que hi ha al cor de totes les persones. Som fràgils, amb debilitats i imperfeccions, però Déu ens estima a cadascú tal com som. L'amor de Déu és gratuït i incondicional. En un món en què constantment hem de demostrar el que valem i assolir objectius, ens alleuja i omple de pau, confiança i alegria creure que tenim un valor immens per a Déu. Som valuosos als seus ulls i ho som independentment del que fem o tinguem.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 21 de juny del 2026, a les portes de Sant Joan. Avui, El Suplement revetlla la tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. A les 11, Marina Alaminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del Suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals al GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals. El Marc Castellnou, que avui intentarem fer un retrat una mica diferent d'aquest bomber, segurament el més mediàtic que tenim en aquest país, l'home que més en sap de boscos i d'incendis. Avui un retrat també a través de les cançons amb el Marc Castellnou. Acabarem, com cada diumenge, aquest suplement amb el Demà ho deixo, amb el Roger Mas i el David Carabent posant les seves cançons. Ara El Suplement, l'actualitat amb l'Eva Compte, i de seguida també arriba, com cada diumenge, l'ofici d'educar. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I la qualitat que passa avui per la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport pel cas de la càtedra que va dirigint una universitat de Madrid i que ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació que qualifiquen de vergonyosa i sense garanties. Diana Morán és la ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: La insinuació del jutge que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar la seva fuga també ha encès els sindicats policials, que li han demanat una rectificació. El PP, en canvi, parla de la Moncloa com un cau de delinqüents i ha aprofitat per tornar a demanar eleccions. De la crònica internacional, avui han de començar les primeres converses directes entre els Estats Units i l'Iran després de l'acord que van firmar tots dos països per mirar d'aturar la guerra. El vicepresident nord-americà J.D. Vance ja vola cap a Suïssa, on es trobarà amb la delegació de Teheran. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Això és el que ha dit Vance a Washington abans de pujar a l'avió.
4: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: Per cert, que els combats al Líban seran, evidentment, el gran tema sobre la taula. L'Iran ha insistit que no avançarà en la negociació amb els Estats Units mentre Israel continuï bombardejant el país. De fet, ahir el règim va anunciar que tornava a tancar l'estret d'Hormuz tot just quan el trànsit de vaixells es començava a recuperar. En aquestes últimes hores, Israel ha matat 30 persones al Líban i des que va començar l'ofensiva ja hi han mort més de 4.000 persones. Tornant a casa nostra, ara ja sí, som a les portes de l'entrada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, un estiu que comença avui, i Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. Aquests últims dies, el Servei d'Emergències Mèdiques ja ha hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. Entre avui i dimarts, dia de la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de ponent i a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha vist per calor a la nit, també Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Si hem de fer sortides, doncs mira de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
2: I també destacar el risc d'incendi, que és molt alt en més de 150 municipis d'arreu de Catalunya. A tot això s'acaba el confinament per als 5 catalans afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a aquesta emissora que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
6: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
2: I avui Coincidint amb el solstici d'estiu, se celebren un centenar de països europeus la Festa de la Música, amb la finalitat de promoure la música de qualsevol gènere amb concerts gratuïts. A Girona s'hi fa la festa participativa Viu 21 Música, concerts en directe i gratuïts amb 38 formacions i 250 intèrprets en 8 escenaris repartits per diferents barris de la ciutat. Comença a les 5 de la tarda i ofereix concerts fins ben entrada la nit. A Lleida, la festa tindrà protagonisme als espais públics, també amb alumnes de les escoles de música i el conservatori i també altres formacions de la ciutat. A Barcelona, el Museu de la Música fa jornada de portes obertes fins a les 7 de la tarda. S'hi poden veure totes les exposicions. I al Teatre de Sarrià, Cant Coral. I en esports, el Barça de bàsquet ha perdut el segon partit de la final de l'ACB a la pista del València, 102-75. Ara la sèrie està empatada a 1. El tercer partit serà demà, a les 8 del vespre, al Palau Blaugrana. El Mundial de Futbol acaba en empat l'Equador-Curaçao 0-0. Ahir van jugar Alemanya 2, Costa d'Ivori 1 i Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest matí es disputa el Tunísia-Japó. Demà, a les 6 de la tarda, a Espanya, Aràbia Saudita, per cert, el Brasil, ha confirmat que Rafinha serà baixa pel pròxim partit de la selecció arran de la lesió que va patir divendres. Més futbol, el Màlaga ha pujat a primera divisió després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell ha fet la rua de celebració per l'ascens a segona que va aconseguir divendres.
0: El suplement, amb Roger Escapa. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
8: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
9: Deia Paulo Freire, l'educació no és només transmissió de continguts, sinó també testimoni ètic. Quan hi ha una distància massa gran entre el discurs i la pràctica, l'autoritat pedagògica es debilita, perquè l'alumnat i també els docents perceben la contradicció. Freire recordava que com a educadors ens hem d'esforçar per actuar en coherència entre allò que pensem, diem i fem. La coherència absoluta és impossible, però l'impostura acaba sent detectable. Justament això és el que fa temps que passa amb el Departament d'Educació. No es pot sostenir un discurs pedagògic positiu de valors de fons mentre les decisions i les pràctiques el desmenteixen constantment. La coherència que es demana al professorat quan entra a l'aula també ha d'existir en les polítiques educatives i en la manera d'exercir el poder. Quan el relat institucional entra en contradicció amb la realitat quotidiana dels centres, es deteriora la credibilitat, la confiança i, finalment, el mateix sentit de l'educació pública. Educar exigeix exemplaritat institucional, no només retòrica.
10: Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit la professora Susana Soler i Sabanés. Malgrat la mala maror que hi ha hagut els darrers mesos al sistema educatiu, l'escola pública segueix sent la preferida. Les vagues no haurien passat factura si fem cas de les dades del proper curs. Lleugerament han crescut les inscripcions a la pública, en concret...

0: advocat de l'ofici, i Adelina Escandell, mestra i psicòloga, presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella. I acabarem amb Com Educo amb la psicòloga Lara Terrades.
1: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa. I avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia de savis mestres. Comencem amb el Joan Maria Girona. La seva dèria sobre la prohibició dels mòbils a les aules i sobre el recel al voltant de la IA. Reconeix que educar en una vida plena de tecnologia no és senzill i per això els adults busquen la solució aparentment fàcil, que és la prohibició. Però les conseqüències de prohibir, diu ell, poden ser més greus que l'objectiu que es vol aconseguir. I explica que hi ha alternatives també al Google. Fa una llista de plataformes alternatives que, diu ell, són més lliures, que no contaminen i que no creen dependència. I defensa també que la tecnologia actual ha de canviar els processos d'aprenentatge. De fet, fa uns dies, Joan Maria, benvingut.
2: Gràcies.
1: Llegia també d'un professor del Christian Oliver sobre la IA, sí, IA no, i ell deia que ha notat un retrocés en el procés d'aprenentatge, no? Ell deia que per culpa de la IA, per exemple, ja no es poden demanar treballs perquè poden haver-los fet amb IA, no? IA sí, IA no, com s'ha d'ensenyar, com s'ha d'incloure la tecnologia en l'aprenentatge de l'alumnat?
2: Mira, jo crec que les tecnologies actuals ens obliguen a canviar també la manera d'ensenyar. Vull dir, quan jo ja fa 15 anys que estic jubilat i els últims anys jo deia al professorat de batxillerat que haurien de fer exàmens, si és que creien que l'havien de fer, que també és discutible, amb connexió a internet. Em miraven, doncs, com molt estranyats. Però jo crec que, i ara que hi ha la intel·ligència artificial generativa, aquesta que està a l'abast de tothom, realment el que hem de fer és demanar-los treballs que hagin de fer amb la intel·ligència artificial, que si no això ja no hem d'evitar, però amb unes postures crítiques. Clar, no és el mateix fer un treball que dir, escolta, busca què et contesten i tu valora sobre el que t'ha contestat aquesta veu que t'explica coses i llavors investiga, fes el teu pensament crític i evoluciona a partir d'aquí. Jo crec que això els hi hem d'ensenyar perquè els acompanyarà tota la vida, a no ser que apareguin coses encara més noves, no? Que això jo, evidentment, no m'atreveixo a dir-ho. Però si no els hi ensenyem, no és tant ensenyar com seria el tema dels mòbils, el funcionament, que ells el saben millor que nosaltres, sinó el que hi ha darrere. I això, si no els ensenyem als adults, al professorat o a les famílies, ells ho els ensenyarà el senyor Google. I després ens queixarem de que ha augmentat molt la pornografia infantil i aquestes coses, és clar, perquè ho haurien hagut d'aprendre pel seu compte. I això, per això dic que la prohibició provoca que llavors, avui dia, encara que estigui prohibit, algunes famílies pensen que no se'ls ha de comprar cap mòbil fins als 16 anys, però és igual, poden accedir-hi. A un company o una companya és molt fàcil, això ja és inevitable. Per tant, el que hem de fer les generacions adultes és intentar ensenyar-los el que hi ha per dintre, com funciona, els perills que representa, els avantatges que té, i també això, hi ha aplicacions que intenten crear addicció i aplicacions lliures que no creen addicció. Aplicacions com Google, que gasta una quantitat enorme d'aigua i d'energia, i altres doncs, que en gasten molt menys. Aplicacions que no es poden modificar i altres, les lliures, que les pots modificar i pots fer-les. Per tant, cada escola, cada institut podria crear-se la seva pròpia IA i la seva pròpia aplicació per fer tots els treballs i totes les feines en línia que fan falta.
1: I tens la impressió que som davant d'una autèntica revolució que afectarà els aprenentatges i que s'ha deixat una mica els docents desemparats a veure com s'organitzen i que potser caldria des d'alguna banda que hi hagués, doncs això, una normativa, un com fer-ho, un com què sí, què no...
2: Evidentment, perquè és una cosa que ja hi és. Ja hi estem vivint amb aquest món i amb aquestes tecnologies. Jo vaig començar a treballar encara escrivia en màquina d'escriure, no? Evidentment, aquest canvi ha sigut molt fort i molt ràpid, i per tant el professorat s'ha de buscar la informació i la formació pel seu compte. No hi ha suficient. Sí que hi ha formació, però te l'has de buscar una mica tu. Jo crec que no hi ha suficient per a tots els milers de mestres i professors que hi ha a Catalunya que puguin accedir a aquesta a la formació necessària per poder ensenyar bé el seu alumnat.
1: Avui a l'ofici d'educar tanquem curs amb la tertúlia

0: Família de Savis Mestres.
1: No suporto estar avorrit.
2: La de mestre és una feina que ens compromet, però també angoixa quan falten recursos. Coral Regí.
0: Avui fem tertúlia de Savis Mestres. Hem sentit ja el Joan Maria Girona. Ens acompanya també l'Agnès Vallvé, el David Vilalta i l'Adelina Escandell, que no us he dit hola. Benvinguts tots abans. Ja sembla que estiguéssim. Agnès, anem amb la teva dèria. La dèria de l'Agnès gira al voltant de l'empatia, perquè si actues amb empatia t'equivocaràs menys, diu ella. En els seus anys d'experiència ha vist que davant de qualsevol situació la clau és entendre com se senten les parts implicades i el seu punt de vista. I l'ha fet servir a l'hora de relacionar-se amb els infants, amb les famílies i amb els equips docents. Què canvia amb una mirada empàtica?
3: Per mi ho canvia tot. O sigui, tu pots fer de mestre, ser molt bon comunicador, tenir molta pedagogia, fer moltes coses boniques a l'aula, però l'acompanyament ha de ser amb molta empatia per llegir, a veure què li està passant a l'infant, què necessita cadascú. Les famílies també, quan hi ha coses que se'ls ha de comunicar, el que és molt important és pensar, jo si fos la mare d'aquest infant, a mi com m'agradaria que m'ho expliquessin, no? M'agradaria que m'enviessin un mail i ja està, o m'agradaria que em citessin, que em parléssim, no? O, per exemple, famílies nouvingudes, no? Quan es fan entrevistes i el servei de traducció, que és gratuït, doncs tenir en compte de dir, ostres, sí que els hi parlem en català, però en moments així, que se'ls ha de dir coses importants als seus fills, amb matisos, doncs no costa res doncs demanar aquest servei, no?, amb temps i fer-ho bé, no? Jo estic acompanyant alguna família amiga i veïna que són de Marroc i a vegades l'he acompanyat a l'escola, l'he acompanyat a inspecció, l'he acompanyat a serveis socials, i ella em diu, quan vens amb mi em tracten diferent. I això a mi em fa molt mal, diguéssim, perquè hi ha una mica també de racisme institucional i veus moltes coses, no? I penso això, no?, que t'equivoques molt menys si tu ets capaç de dir, ostres, aquesta família que és de fora, que no acaba d'entendre a lo millor com funciona l'escola, o que tenir en compte tot això, no? I amb els infants cada dia, no?, diguéssim, perquè ara això hi ha nens que viuen desnonament, pobresa a casa, no?, o violència de gènere i situacions que no poden dir ni a quina escola van, no?, hi ha nens que estan com amagats. Tot això els influeix després de l'aprenentatge, a la classe. Llavors, a vegades hi ha mestres que són molt... Bueno, no participa, bueno, és que és un gandul, no? A veure, mirem què li està passant, preguntem-li. A vegades, fins i tot la tonteria de preguntar a un nen per què no vol fer una cosa, i és que es troba molt malament. I és una tonteria, però a vegades ja traiem conclusions. Llavors, aquesta empatia és el puntet de més que jo crec que un bon mestre ha de tenir.
0: El meu dubte és si amb l'escola actual, que hi ha tanta diversitat, que hi ha tantes necessitats diverses, que hi ha tantes divergències neurològiques, el docent té capacitat per tenir empatia per tanta casuística diferent, no?
3: Jo crec que l'empatia l'has de tenir, el que passa que a vegades no tens les eines ni el coneixement per poder acompanyar tanta diversitat, tants casos diferents, les discalcúlies, dislèxies i trastorns de tota mena que ja s'han diagnosticat, no?, que ara n'hi ha molts, i això sí que és complicat realment de saber a cadascú què necessita, com aprèn, no?, fer-ho accessible a tots, és complicat. Ara, l'empatia de dir, ostres, li està costant i li faig costat i li intento fer més fàcil o acostar-m'hi o ser flexible, això jo crec que sí que ho hem de tenir, perquè és que si no patim tots al final. O sigui, pateixen els infants, però al final també pateixes tu, perquè els infants no estan bé.
0: Dius sobretot que és clau també en la resolució de conflictes, no? Que ja s'activen protocols, s'activen coses, però que en la resolució de conflictes l'empatia hauria de ser un element clau.
3: Clar, perquè els protocols, si els llegeixes bé, estan molt ben fets i parlen de la reparació, d'escoltar les dues parts, no sé què. Però jo, per exemple, ara estic acompanyant aquesta família amb un protocol que ha arribat fins i tot a De Gaia, o sigui, una cosa molt petita s'ha extès així, i han fet moltes coses, però a la família d'aquest nen ningú l'ha trucat, ningú ha anat a veure aquest nen, ningú ha escoltat la seva part i estan atenent a tota la resta, no? I dius, o sigui, està molt bé els protocols, però... ostres, totes les parts, tothom ha d'estar, no?, ben acompanyat. Jo trobo que és que, si no, perdem la humanitat. O sigui, tants papers, han de fer informes, han de trucar aquí, trucar allà. Però i les criatures i les famílies, qui les cuida, qui les acompanya, els explica bé.
0: Avui a l'Ofici d'Educar, la tertúlia de savis mestres.
4: No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
2: L'escola no només ha d'ensenyar coses, sinó que ha d'ensenyar a ser i a conviure. David Vilalta.
0: Doncs la dèria del David Vilalta és precisament que es pot ensenyar exercint violència i de forma autoritària, o es pot ensenyar amb escolta, comprensió de l'altre, argumentant, gestionant les emocions i amb consciència que estem educant ciutadans. De fet, tu expliques que ensenyar amb violència, això és curiós, és més senzill que fer-ho de manera pacífica i democràtica, que és més complex.
5: Sí.
0: explica-m'ho això.
5: Un exemple, perquè és molt subtil tot això, eh? No hem de pensar que sigui algú que arriba allà amb un garrot i pega, eh? No, és subtil. I hi ha molta violència simbòlica, eh? Mira, diumenge al vespre, alumnes de quart d'ESO tenen examen de socials el dimarts sobre la Guerra Civil i el franquisme. El diumenge al vespre... no sé què li passa a la professora, que envia un correu i diu que l'examen és dilluns. Per mi això és un acte de violència. No s'ha preocupat de preguntar a cap alumne si li va bé o no li va bé, per exemple. I aquí segurament que entraríem en un altre meló ben gros, eh? Però igual hi ha alumnes, com és algun cas que jo conec, que tenien pensat el dilluns repassar-se una part de l'examen, no? En canvi, es queixen el dia que els hi posa l'examen, però és igual, s'han pogut queixar i prou. Per mi, això és violència, saps? Perquè després direm que volem educar ciutadans, però què estan aprenent realment els adults ciutadans que volem educar? Que jo puc prendre les decisions com em vingui i quan em doni la gana, sense tenir en compte l'altre. I potser aniré a fer una conferència sobre...
0: l'empatia.
5: L'empatia. Crec que és el problema que tenim avui dia.
0: Llavors, a qualsevol professor o mestre que ens pugui estar escoltant, què vol dir educar de la manera que tu proposes? Què seria no educar amb violència, sinó educar amb una actitud pacífica?
5: Sí, jo crec que tant en Joan com l'Agnès ja ens han donat pistes, no? O sigui, d'entrada, si penses en la prohibició, saps que la prohibició educa poc. I d'altra banda, la empatia és que és bàsica, no? A mi m'encanta parlar de la distància curta. Quan ets un professor i et quedes darrere la taula, o et veus els alumnes des de lluny, ja has perdut moltes coses, saps? Llavors necessitaràs autoritat, reclamaràs tenir un estatus com la policia perquè et facin cas, que tampoc te'l faran, perquè l'educació bàsicament és un tema de relacions interpersonals, i en aquestes relacions interpersonals tu aportes el teu coneixement i acompanyes els alumnes a que puguin omplir les seves motxilles. Val? Llavors, fixa't, tot el que hi hagi a l'aula. A l'aula es pot parlar dels problemes personals que tingui, encara que haguem de perdre 10 minuts de la classe, per exemple. Pedra. Jo no crec que sigui perdre. Al pati hem tingut un conflicte, però com que toca mates no en podem parlar, no? I llavors jo vaig a la sala de profes i dic, és que a la meva classe no hi ha conflictes, no? Però és que si tu dones lloc i espai perquè això es parli, l'altra cosa que necessites és que els alumnes aprenguin a escoltar i a veure que aquella reacció seva podia haver estat una altra. I altres companys poden dir que han tingut una altra. I això no és només pels conflictes, també és per aprendre a sumar.
0: Avui a l'Ofici d'Educar tanquem curs i ho fem amb la tertúlia de savis mestres.
1: Deixa'm que m'equivoqui, estic aprenent.
2: Els docents hem de sentir empatia cap als infants, els companys i les famílies. Tenim el deure de guanyar-nos la seva confiança i fer-los sentir que som un equip. Agnès Ballbé.
0: I ara parlem també amb la Dalina Escandell. Ella és mestra, és presidenta de l'Associació de Mestres i Professors Jubilats Rella. Participa també en el Consell de les Persones Sàvies del Museu d'Història de Catalunya i en el projecte Abril de la Fundació Neus Català, i va ser senadora en l'anterior legislatura. I la dèria de la Dalina és la coeducació. La coeducació. Ella forma part del grup de coeducació de Caladona, que fa 50 anys ja van fer les primeres jornades on es va definir què és la coeducació. Diu la Dalina, coeducar és educar, perquè no hi ha educació sense coeducació. De fet, tu has treballat amb grups de mestres preparant materials de coeducació per aplicar-la a l'aula. Fa molts anys que en parlem, per tant, però encara hi ha molta feina a fer a les aules, no?
6: Molta. Se n'ha fet molta en aquests anys. Aquest any se celebrem els 50 anys de les jornades feministes, no? Que és on va sortir aquesta frase, que a mi és una frase que m'ha acompanyat tota la meva vida docent, no? Posar aquest tema, perquè fa 50 anys vam començar amb escoles mixtes, que no coeducatives, i vam anar veient que no era el mateix tenir nens i nenes junts a l'aula que fer una escola coeducativa. Avui estem parlant d'escoles feministes, o sigui, ja fem un pas més, però bueno, si aconseguíssim fer una verdadera coeducació com ens manen totes les lleis que tenim aprovades, perquè fa 50 anys no teníem cap llei a favor, però ara les tenim totes. Les estatals, ja no parlo de les més mundials, però les estatals, les de Catalunya, decrets, no sé què, però no s'arriba a implementar les aules.
0: Què seria una verdadera escola coeducativa? A grans trets, perquè ens fem una idea.
6: Primer, que posem... Ho hem anat dient de diverses maneres, que posem l'infant en el centre de la vida en el centre, perquè el feminisme el que vol és posar la vida en el centre, canviar tot aquest sistema patriarcal i capitalista que va buscant el benefici a curt termini i no posar la vida, no? La vida de les persones, la vida del planeta. Això seria una verdadera escola coeducativa. Això implica replantejar-ho tot, replantejar com fem les classes, no des d'aquest autoritarisme mal entès, no? L'autoritat la tenim perquè som persones adultes, perquè estem formades, això no ens ho treu ningú, però es pot exercir de moltes maneres, repensar els espais, repensar les dinàmiques, donar temps real perquè l'alumnat pugui parlar, decidir, participar, tot això seria una escola. Revisar currículums, per descomptat, tot això seria una escola coeducativa.
0: I què sou, Rella, i què feu? Perquè
6: Rella, com has dit, som una associació de mestres i professorat jubilat, que l'any passat va fer 15 anys. Diem mestres i professorat, però qualsevol persona que hagi treballat en un centre educatiu i té bona cabuda. Llavors hi ha des d'activitats festives, perquè estem jubilades i jubilats i ens ho mereixem, no? Anar d'excursió, anar a visites culturals, fer anglès, però també hi ha un grup que ens seguim dedicant a debatre sobre temes d'educació. Llavors ho revertim al Diari de l'Educació, on ens demanen... Bé, seguim reflexionant.
0: Teniu la impressió, t'ho demano a tu i us ho demano a tots quatre, que aquesta expertesa que teniu d'haver passat tants anys a les aules i haver viscut tantes coses, tantes etapes, esteu aprofitats o desaprofitats? Com ho viviu, això? Què sentiu?
7: Des del meu punt de vista, jo penso que estic aprofitant tot el que sé i ho intento revertir. Fins fa poc anava a fer assessorament a dos instituts. I ara, doncs, entre escriure i fer alguna xerreta i tal, i viure sempre amb el món, en contacte amb el món de l'ensenyament, i veus que aquesta petita experiència serveix perquè altres, doncs, puguin reflexionar i puguin reinvertir. Ara, si pensem en l'administració, no, l'administració desaprofita totalment a les persones que cada any es jubilen. Això està desaprofitat perquè no hi ha cap alternativa, cap a al·licient, l'han de muntar de manera privada, com els de Rella, però que l'administració no animi a aprofitar, no.
0: La resta, esteu aprofitats o desaprofitats?
6: Jo estic bastant d'acord, eh? Jo, de fet, em vaig apuntar a Rella quan em vaig jubilar perquè vaig pensar, tot això que sé, tot això que he viscut, tot això en què he participat, com ho puc revertir? Que no vagi la paperera, perquè et sents com a ciutadana, no com a mestra, com a ciutadana, dius, el sistema ha esmerçat una quantitat de recursos perquè jo, home, jo a les meves hores també, no? Però bueno, hi ha una part de... I dius, i tot va a la paperera, i va ser pel qual em vaig apuntar a Rella per seguir tenint contacte i tot això, però l'administració no els interessem gaire.
8: Jo considero que som un valor afegit
5: que es perd per les clavegueres, perquè, mira, i crec que és una part dels problemes que hi ha avui dia a l'escola, perquè tot aquest coneixement que s'està posant aquí sobre la taula es podria aprofitar fent un traspàs amb els companys que arriben nous al sistema o que, saps? I això ens busquem cadascú la vida, ens busquem escoles i ho fem de forma individual, però es podria organitzar.
3: Sí, també estic d'acord, perquè jo he tingut la sort, suposo que vosaltres també, de jubilar-me als 60 perquè tenim aquestes condicions laborals. Però, clar, jo vaig haver de decidir o tot o res, no? És com, penses, home, jo amb 60 m'ho estic passant molt bé treballant, m'agrada molt, però el ritme que portem i emocionalment la càrrega és molt, molt potent, i per tant, si tens l'opció de jubilar-te, doncs molt agraïda. Però és veritat, com dieu tots, que a mi m'hagués agradat, per exemple, continuar acompanyant mestres, com mestra de mestres, no?, de, doncs, no sé, amb l'experiència que tenim, amb tot el que hem viscut, crec que podem ser molt, molt bons acompanyants de mestres amb les situacions tan dures que hi ha ara, no?
7: Jo vaig poder viure, em vaig jubilar el 2010 i fins a la Covid vaig estar fent gairebé com tot l'horari, perquè el triava jo, per fent feines amb instituts i escrivint i fent xerrades. Després això ha baixat, però recordo aquells anys molt content de que m'estaven aprofitant.
0: Si és mestre tota la vida, sí, no?
3: Sí.
0: Sí. Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
1: Educar és per ser lliure.
2: Com un mestre pot atendre a l'aula situacions de TEA, dèficit motriu, TDAH, trastorns emocionals i altes capacitats a la vegada? És terrible, i tot això vol dir formació. Efren Carbonell.
0: És el moment, aquesta tertúlia de savis mestres de l'ofici d'educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio, de posar temes sobre la taula. Deia jo en començar que, malgrat el malestar, les vagues, l'estira i arronsa entre administració i docents, doncs la pública segueix sent la preferida, no? I hi ha dades que ho avalen, no? Llavors, a què ho atribuïu, això? A què és una qüestió de militància, a la proximitat dels centres, al tema econòmic, al projecte educatiu que ofereix la pública? Què penseu?
7: Jo crec que potser és la que està més propera a l'habitatge i on viu la gent. I no sé, perquè sí, la concertada, la privada, és una mica elitista, encara que no ho sigui del tot, i això també pot ser que fa que, segons quina mena de famílies, doncs els hi sembli que és un lloc que no convé per socialitzar-se, per tenir relacions i per trobar companys i companyes, potser no és el lloc millor. Ara això no ho pensa l'administració, perquè es tanquen més aules de públiques que de concertades.
5: Sí. A mi el que em fa pensar és, i per què l'administració no s'ho apunta i actua en coherència, no? Vull dir, per què no destina més recursos i més diners a la pública, perquè és la que realment aporta aquesta igualtat d'oportunitats.
0: En aquest diàleg entre l'administració, que vosaltres parleu de l'administració, i els docents, què creieu que està faltant perquè hi hagi confiança, perquè costi posar-se en sintonia, costi arribar a acords? Què creieu que està faltant? Vosaltres heu passat molts anys, jo no sé si heu viscut èpoques. I què es va fer? Us vau sentir escoltats, no? Com us recordeu, les èpoques?
6: Home, vam passar la vaga que era el 88.
5: Els 80,
6: sí. Em sembla que va ser el 88, vam passar una època molt forta, que va ser tot l'Estat, però després a l'Estat van arribar a un acord i a Catalunya no hi vam estar d'acord i vam seguir. Sí. I va ser, jo crec, que un mes terrible, perquè el descompte, jo tenia dos fills petits, i però bueno, ens en vam sortir en aquell moment.
5: A la nostra escola, el primer material audiovisual que va arribar va ser, perquè saps que vam aconseguir que dels descomptes una part revertís en material per les escoles, doncs va arribar una tele gràcies als descomptes de la vaga.
7: Jo crec que els mestres i el professorat no se senten ni cuidats ni valorats. Jo he treballat 40 anys, suposo, com el que esteu aquí. No m'han avaluat cap dia ni cap vegada. Per tant, una persona que està fent una feina, i és una feina que ens implica de cap a peus perquè relació amb persones, necessita que algú li digui o estàs fent bé, o amb això t'equivoques, però si no et diuen ni cosa ni l'altra, al final et perceps que passen de tu, i això desanima i desil·lusiona i cabreja.
6: L'altre dia el meu company, un dels companys de Rei, el Quim, dèiem, la Núria Parlon sempre cuida i sempre dona la raó als Mossos. Nosaltres no tenim mai una consellera o un conseller que ens sentim cuidats i que ens doni la raó. Mira la diferència.
3: És que les decisions ens venen de dalt i de cop i volta. I la majoria de vegades ens n'assabentàvem pels mitjans abans que els directors ho sàpiguen, no? I això et crea una impotència. A més, durant tots aquests anys, que jo n'he treballat 38, doncs van canviant les coses cada dos per tres, i la nomenclatura i tot, i et sents que dius, bueno, i qui decideix això? Des d'un despatx no venen a mirar la realitat que tenim, i a aquesta escola li ha tocat doncs un AIS, una aula integral de suport, i te la colomen allà i has de reorganitzar tot l'edifici perquè una aula va dedicada a això, i o sigui, tot et ve, pum, però per demà, saps? I és com, no sé, una falta de respecte tan gran, i et diuen, no, feu-ho com vosaltres vulgueu, però després les formacions des de dalt, ara tothom informàtica, i des de la gent que té P3 fins al 6è, tots la mateixa formació, tot, quan l'escola potser en aquell moment necessita una altra formació. O sigui, són decisions que contínuament et van matxacant, no? Perquè dius, ostres, que no em tenen en compte, no m'escolten, no sé, no hi ha escolta activa.
5: Jo crec que es veia venir, eh? Però es veia venir de fa molts anys. Sí. Molts, no és de fa 3 ni 4 anys. Sí. Fa molts anys. Però jo també vull dir, dintre que és un tema molt complex, jo també voldria dir que és que, perquè conec professionals molt bons que s'han cremat, i els han cremat els propis companys. I jo crec que l'educació en aquests moments necessita un canvi profund o un debat profund sobre què és ser mestre avui. Saps? Perquè no pot ser mestre avui com s'era fa 10 anys. I el gran problema que hi ha és que hi ha gent que no està disposada a canviar.
0: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
4: No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
2: Els resultats de les proves han de ser un diagnòstic per millorar, no per culpabilitzar-nos que les coses es fan malament. Coral Regí.
0: Doncs m'ho heu servit amb safata fa un moment. A mi m'agraden molt les expressions populars i avui diem que mirem els ulls de poll del sistema educatiu, si us sembla. I un dels ulls de poll del sistema educatiu me l'heu posat amb safata perquè era el tema Mossos a les escoles. Ah. I no només Mossos a les escoles, Mossos infiltrats a les trobades de mestres preparant, no? Què està passant? Què falla del sistema educatiu que han d'intervenir els Mossos? O sigui, ens diu que no, feu que no amb el cap, poseu cullerada, va.
7: Home, no fa cap falta. Això d'infiltrar dues mosses en una assemblea, això és una tonteria, perquè avui dia, amb la tecnologia que ja poden saber el que estan parlant en una assemblea sense que entri ningú. Jo crec que van anar a fer com... la broma, van anar a fer pràctiques i els hi va sortir malament perquè es van descobrir. L'altre és més complexa perquè hi ha direccions que tenen por de no poder controlar l'entorn. Per exemple, que l'entorn hi hagi molt de tràfic de drogues, que l'entorn hi hagi molta violència. I això a vegades els hi fa pensar perquè a algun director això li ha agradat dels Mossos. Ara jo crec que realment si un equip no directiu, sinó tot un claustre funciona correctament, pots acollir, entendre, escoltar i saber el que passa. I realment, jo he treballat 12 anys a la mina i uns quants més a Sant Roc i no hem necessitat mai cap mosso que ens vingués, i hi havia coses una mica greus que passaven a fora i a dins, però crec que és donar mala imatge de dir el professorat no pot. No, el professorat pot si ho fa com deia el David fa un moment i tal, o com deia també l'Agnès, no?
5: És que jo li posaria un zero a la política de comunicació del departament. Saps?
0: Perquè... Estem posant notes, ja.
5: Sí, mira, és que, aviam, jo recordo que, per exemple, teníem un alumne que hi havia un ordre de distanciament amb el pare i havíem parlat amb els Mossos d'Esquadra i havíem establert estratègies. I més d'una ocasió ho hem fet, això. Mm. Bueno, ja està. Ara... això no té res a veure en que em diguin que posarem Mossos d'Esquadra dintre l'escola. No. A l'escola les decisions les pren la direcció i el claustre. No? I és com a la universitat, oi que la policia no pot entrar al campus? Doncs a l'escola tampoc.
6: És que és surrealista. És surrealista. A l'escola estem per educar, per acompanyar. No, no una persona vinguda de fora a fer què? Amb quin objectiu? Ja ho farem a dintre. I els problemes de fora, ja els resoldrem a fora. I si un dia hem de trucar a la Guàrdia Urbana o als Mossos tots, hem tingut una situació al carrer i hem hagut de trucar i han vingut de seguida. O sigui, a més, què estan dient? No, en aquest sentit, no ens hem sentit desemparats, no? Que de situacions hi ha moltes a la vida, vale? Però a dintre necessitem educadors i educadores de carrer, necessitem psicopedagogs i psicopedagogues, necessitem uns perfils que ens ajudin a tot el claustre a acompanyar a segons quins perfils de criatures. El mosso, per què? La mediació que diu la consellera, ja la sabem fer a l'escola, ja, que ens formin amb això si volen.
3: Jo tot totalment d'acord. A més, hi ha una figura que es diu el mosso de barri, que a l'escola ja hi té contacte directe, o sigui que qualsevol cosa tu pots contactar, venen de seguida i t'assessoren i ja està. I jo estic totalment d'acord que hi ha d'haver altres professionals, com més educadors o més educadors socials o treballadors socials i sobretot més psicopedagogues.
7: I només volia dir, afegir que l'escola l'han de sentir l'alumnat com un espai segur i de confiança, i això els Mossos a vegades no ho donen. Vull dir, la meva dona va ser directora a una escola de Nou Barris i a vegades venien Mossos per la Dgaia buscant nanos. No els va deixar entrar mai.
5: Mai.
7: A l'escola és un lloc segur. De fora ja ho fareu.
0: Avui a l'ofici d'educar, tertúlia de savis mestres.
1: Jo vull una escola que m'estimi.

0: Doncs més ulls de poll del sistema educatiu, que si les ràtios massa elevades, que si dificultats amb la inclusió, que si sous baixos, que si falta de consideració dels docents, que si nivell i resultats educatius baixos i tancament de les públiques a favor de les concertades. Per vosaltres, de tot el que hem dit, què ens estaríem deixant, no? Què hi afegiríeu d'aquests ulls de poll del sistema educatiu? Què és per vosaltres allò més... Silenci.
1: Costa trobar el que és més...
2: És que no... En ciències socials mai hi ha una causa i una conseqüència, i en aquest cas jo crec que tot això que has dit... Clar, a mi el meu ull de poll és que es prenguin en sèrio el tema de la coeducació i que compleixin les lleis que tenim escrites, per exemple, perquè això ens ajudaria bastant amb temes que parlem de convivència, participació, amb tot això. Però tot va lligat.
3: O sigui... Jo posaria l'accent a les ràtios, perquè jo a l'última escola que vaig estar estàvem a 27 i 28 i amb espais que no estan adequats a tanta gent i amb la inclusió, que és molt complicada.
1: Jo també estic d'acord amb el meu punt. Les ràtios han de baixar. Si no, no es pot atendre a l'alumnat actual. Amb 15 alumnat per alumnes a cada aula aniria prou. I després que els mestres i professorat ha de sentir-se recolzat o per l'equip directiu, per la inspecció o pel departament, sobretot, que no se sentin vigilats i acusats, sinó recolzats per la feina que fan, que poden cometre errors, tots en cometem, però això no òptia que no s'hagin de sentir recolzats.
4: Jo el que em sembla és, primera, que els polítics no pensin l'educació en terme de 4 anys, sinó que la pensin en uns terminis més llargs i que no la redueixin a xifres i fotografies. Perquè superar els problemes que tenim avui dia és molt complex. Encara que hi hagi punts d'acord, punts de trobada, no? Pensar una escola coeducativa jo crec que connecta molt amb moltes de les coses que jo penso, no? I, per tant, primera idea, els que sou responsables de que l'escola pública funcioni, penseu l'escola pública amb un termini de 15 anys, però comenceu a posar coses ara. I, per tant, feu una planificació que la gent vegi que això té cara i ulls i us comprometeu i la gent es comprometrà. Ara, paral·lelament, també penso que hem de repensar quin és el rol del mestre i quines són les seves funcions.
0: Avui a l'Ofici Educat, tertúlia de savis mestres.
5: Estic perdut. No sé què vull ser.
0: I com que s'acaba el curs, hi ha un costum que genera força controvèrsia, que és els regals als mestres, no? Diríem que baixem a lo quotidià, a lo prosaic, del dia a dia. Hi ha centres que s'ha prohibit perquè passa de ser una cosa, doncs, perquè vols agrair a ser una obligació entre famílies, no? Us van fer regals en els vostres anys de sí?
3: Sí.
0: I què penseu? Us fan sentir còmodes, incòmodes? Què en penseu?
3: Depèn, no? Però jo he rebut regals molt bonics, tipus un pot amb cartes així cargolades, una de cada infant, que s'han posat d'acord les famílies, regalen un pot de vidre ple d'agraïment, no? O, per exemple, una tassa que han posat un dibuix de cada nen petit o així. Bueno, tonteries que són molt valuoses perquè les han fet entre tots i ho han fet els nens, no? Jo que aquest tipus de regals trobo que és molt bonic, tot i que les famílies s'han de posar d'acord i, clar, no sempre és fàcil. I després, a vegades, sí que he rebut regals d'alguna família, doncs, nouvinguts o així, que estan superagraïts i que per la seva cultura, doncs, et volen fer un regal, doncs, jo què sé, un monader, jo què sé, saps? I com que ho fan des del cor, no m'ha fet sentir incòmode, la veritat.
0: La resta?
2: I a l'escola...
1: Digues.
2: No, jo a l'escola que treballava ja teníem per norma, explicàvem que no n'acceptàvem. Una altra cosa és aquests llibres que feien de dibuixos de tot l'alumnat quan s'acabava el curs, sobretot amb els més petits, amb els més grans costava. Però bueno, jo crec que no hi ha d'haver, perquè com moltes coses es treu de mare. Aquests detallets d'agraïment, bueno, pues, ja està bé i ho agraeixes i punt. Però clar, quan veus que compren i que tothom ha de posar no sé quan, dius, però què estem fent? Estem fent la nostra feina, el que volem és que se'ns reconegui la feina i que vinguin les famílies i s'acomiadin i et donin les gràcies, jo crec que, i que facin que la criatura s'acosti, no, a la primària i que passis bon estiu i hem passat un bon curs, o sigui, amb això dius, ai, que bé, hem acabat bé el curs, ja està.
3: Té més valor, té més valor.
0: Clar. Un altre dels, digues.
1: Jo als anys 70-80 hi havia més el costum i realment em feien regals i jo sempre els deia que no feia cap falta i anava a sis regals, bueno, més senzills, però vull dir que em feien això a primària, a secundària veig que ja aquest costum ha baixat moltíssim i sempre dèiem, no cal, i la nostra feina ja està ben pagada, bueno, això de ben, però ho dèiem, i ja no cal.
0: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa. I tornem la setmana vinent amb els errors adults segons Francesco Tonucci. Us deixem amb Diana Murba, text de plàtan. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador. I fins la setmana vinent.
6: Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Mariola Minús, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat, a la setmana tràgica, amb en Toni Rodon i en Ion Sindreu, vam comentar com es viu el Mundial en un dels països on es juga, els Estats Units, que de fet és un país on, a priori, hi ha poc interès pel futbol.
11: Els amics i familiars que tinc als Estats Units em diuen que el gran tema del moment és el Mundial, que es veu que és una cosa molt estranya, però no, perquè com bé sabrà bona part de l'audiència, el futbol, el soccer, que li diuen allà, en general als Estats Units és un esport més de segona categoria, que molta gent juga, sobretot esport femení. És veritat que en els últims anys ha anat creixent, però quan hi ha el Mundial la cosa canvia i estan tots com una mica bojos.
9: Però, és a dir, els americans han comprat el Mundial, l'estan consumint també els nord-americans?
11: Bé, clar, jo conec alguns casos concrets, però sí, per exemple, en el cas de Washington, que hi tinc familiars, segons em diuen, sí, bastant. Se celebren festes privades, festes, es s'atura tot per veure els partits, sí. I una mica em sona també de quan jo hi vivia, que és potser l'únic moment en el que veus que el futbol genera un interès popular.
10: I ens van visitar també tres parelles per compartir amb nosaltres les seves peticions de matrimoni atípiques, diguem-ho així. Una és la del David Moreno i la Cristina Raya, una història de terror que finalment es va acabar convertint en una història d'amor. Així va ser aquesta petició.
9: Com t'ho va demanar?
12: És difícil saber per on començar, A mi em va dir el jefe d'allà que havia de fer unes fotos per promocionar l'espectacle, no? Llavors, doncs, anaven dos actors més i jo. I vaig dir, vols que porti el vestit de núvia de la meva germana? Que així farem com una família? Ah, sí. I clar...
9: I et vas caracteritzar de zombi, eh?
12: Sí. Cada cop ja em van agafar, em van emportar i va començar una història des del punt que llavors era la biblioteca de l'Hotel Kruger, on em començaven a dir que havia de fer un viatge per l'hotel perquè hi havia algú que em volia donar un missatge.
13: I de cop apareixia jo a la recepció, que és el lloc on ens vam conèixer, i allà és on li vaig dir, mira... Aquí et vaig dir lo de usted me recuerda a mi difunta esposa, espero que difunta d'aquí els dos molts anys, però m'agradaria que això passés.
9: Sí, li vas dir, vull que siguis la meva difunta esposa fins al final.
13: Exacte.
10: I a l'Eclipsi vam descobrir les nits de l'experta en comunicació Andrea Vilallonga, que es va donar a conèixer per les seves classes a Operación Triunfo. I entre cançons es va obrir per explicar-nos la seva joventut com a mare de dos fills.
9: Que el segon fill realment et va canviar la vida, o et va salvar la vida, no?
14: Que és diferent, exacte. La primera me la va canviar. Vas tenir un avortament entre els dos, o sigui, realment va ser aquest voluntari del qual me n'apareixo molt. Vull dir que és una cosa que tinc aquí clavada que...
9: Sí, encara hi penses?
14: Sí, encara hi penso. I llavors quan un any després és que no es pot tenir sexe amb mi perquè me quedo embarazada.
9: Sí, només tens sexe
14: ara ja
9: les
14: no,
9: vegades.
14: Ara ja no, que... T'imagines tres.
9: Sí, bé, per què et va salvar la vida?
14: Perquè jo estava en una depressió molt, molt, molt, molt gran a nivell personal, professional, era la meva vida, un caos absolut. No sabia molt bé què fer, i però una cosa és la vida que t'han dit que tenies que tenir, l'altra és la que estàs vivint, l'altra és l'expectativa, és un rotllo. I ja tenia una depressió molt gran, una anorexia nerviosa, i estava començant el tractament, i em vaig quedar embarassada. I llavors vaig dir, no, aquest nen no pot venir amb una mare així.
10: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web, com sempre, catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
10: HBO Max, demà arriba la tercera temporada de La Casa del Dragón. These are turbulent times.
15: La temporada inclou una de les batalles més grans de tot l'univers Joc de Trons i ens presenta els dos bàndols de la família Targaryen més enfrontats que mai i amb una gran guerra a punt d'esclatar el regne. Los Angeles. It's a big city. But it gets lonely. I have to stay busy. Start your engines.
10: I Apple TV, la segona temporada de Sugar.
15: El neo-noir, protagonitzat per Colin Farrell, torna amb un nou cas seguint el germà gran d'un prometedor boxejador local, mentre alhora continua la recerca de la seva germana desapareguda. Una investigació que de seguida involucrarà una conspiració que ocuparà tota la ciutat.
10: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
15: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda.
10: Bon dia, Sònia Delofeu.
16: Molt bon dia, Marina.
10: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Baix Empordà. La primera, la Fira del Solstici de Santa Cristina d'Aro.
16: Una jornada plena d'energia, misteri i tradició amb activitats i tallers d'esoterisme, mercat artesà, rituals i la rosada silvestre. Una experiència única per connectar amb la natura i celebrar l'arribada de l'estiu d'una manera especial. La fira estarà oberta de les 10 del matí a les 9 del vespre i l'activitat es concentra a la Pineda del costat de l'Espai Ridaura. Per exemple, a les 11 hi ha l'espectacle de contes familiars, a les 12 el ritual de tambors i els tallers de bruixes, a les 6 de la tarda el taller d'espelmes i varetes màgiques i la xerrada de llegendes de la Vall d'Aro i a les 8, per acabar, la Kerlarre. Totes les activitats són gratuïtes, menys el dinar, i cal inscripció prèvia al web municipal o a través de l'app Santa Cristina d'Aro.
10: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Sarau de Fontanilles.
16: Situat al carrer Major, número 5, a tocar de l'església, entre el Mas Bec i el Safreig, un restaurant que posa en valor la cuina de sempre, honesta i de territori, amb una mirada actual, però sense perdre l'essència. Són especialistes en esmorzars de forquilla i platets per compartir, elaborats amb producte de proximitat, sostenible i de qualitat. El gestionen tres cosins i diuen que hi fan el que els agrada i el que els defineix, amb il·lusió, esforç i ganes de crear un espai proper i acollidor. I podem tastar les croquetes de gambes, l'amanida de maduixes, formatge de cabra i nous, la crema freda de pèsols amb mató i cansalada, la galta de porc amb parmentier i crema de ceps, el pollastre amb escamarlans o les costelletes de conill arrebossades, de postres, flam de recuit, pastís de formatge o xuxó a la brasa. El preu mitjà per persona és d'uns 30 euros, obert de dijous a diumenge, de les 8 del matí a les 3 de la tarda i divendres i dissabtes també a la nit.
10: Una proposta que sona així.

0: acabar i què podem acabar el dia? El concert de Miquel Abres a la Bisbal d'Empordà.
1: A les 10 del vespre a l'Espai Cultural 13-15 del Passeig Marimon Espré. Miquel Abres és un dels artistes puntals del país amb una llarga trajectòria musical. El caracteritza aquesta veu trencada, la plasticitat de les melodies i la presència constant de la guitarra acústica. Després de la gira dels 20 anys, en Miquel va fer una aturada de 2 anys per retrobar-se i endinsar-se en nous mons musicals. Durant aquest temps va treballar amb artistes com Sergio Dalma, Toni Cayena o Artico Surf, i de tots ells s'ha influenciat per compondre i crear el seu nou disc titulat 1977. És possiblement el seu treball més íntim i introspectiu sota la seva data de naixement. Abres parla de l'ego, de les pors i de les fòbies, però també de saber buscar el costat bo de les coses. 10 cançons, totes escrites per ell i vestides amb un so de directe i dels 70 i dels 80. Cançons que donen molta energia en el repertori de la nova gira del cantautor bisbalenc. Avui les interpretarà davant d'un públic conegut, davant de la seva família, amics i veïns a la seva ciutat natal. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Quantes coses hem après de Miquel Abres, que avui actua a la Bisbal d'Empordà. Ara tornem al suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre, aquella vaselina al porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena ens va regalar un slàlum maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyal, i després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliç cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals, que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps, perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Notícia que hem conegut fa uns instants. Confirmem la mort del tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
2: Sí, és un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada oficial de bany.
0: El president de la Generalitat també ho ha confirmat a través de les xarxes amb un missatge de condolència. Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
2: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
2: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts les últimes hores i que van portar Teheran a tornar a tancar ahir a la tarda l'estret d'Hormuz.
0: Panini està desbordada pel boom dels cromos del Mundial.
2: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: El Barça rep una pallissa a la pista del València, però a la final de la CB es trasllada al Palau Blaugrana amb empat a 1. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Derrota de 27 punts, 102 a 75, d'un Barça que va patir amb la defensa del València i que no va anar en cap moment per davant el marcador. El tercer partit serà demà mateix al Palau.
0: I avui també és notícia que Alemanya està classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol.
3: Després de guanyar Costa d'Ivori per 2 a 1, tot i començar perdent, golejada dels Països Baixos contra Suècia per 5 a 1, mentre que Equador i Curaçao han empatat a 0 aquesta matinada. Ara, a aquesta hora, en joc, a punt de començar la segona part, Tunísia 0, Japó 2.
0: Avui Espanya juga contra l'Aràbia Saudita amb l'obligació de guanyar després de l'empat a 0 contra Cap Verd a l'estrena.
3: El partit es jugarà a les 6 de la tarda i l'equip espanyol s'agafa la minya mal com a factor per la reacció. El Brasil es confirma la baixa com a mínim d'un partit per a Rafinha, que no jugarà dijous contra Escòcia.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte, el nom propi, evidentment, Begoña Gómez. A les 10, la setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Just després, la història d'Alexis Gardes, el participant de la gran cita de 3CAT, que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També vindran les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants de la Marta Ferrer i la Rosa Rodón. I avui a l'Eclipsi, el bomber Marc Castellnou. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ha mort el tercer noi ofegat divendres a la platja de la Rabassada. Durant el rescat ja va morir un primer menor de 12 anys. Ahir va morir un dels dos ingressats en estat crític i avui hem sabut de matinada que ha mort l'altre. Tots dos tenien 13 anys. En total ja són 4 les víctimes mortals per ofegaments a Catalunya en menys de 48 hores des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany.
2: Sí, a les 3 morts de Tarragona, aquests 3 nois s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En relació als morts, als menors morts de Tarragona, el president de la Generalitat Salvador Illa ha enviat un missatge de condol a familiars i amics dels nois a través de la xarxa social X i ha piulat que se sent profundament colpit per la mort del tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules, diu, en aquests moments de dolor. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els tres menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. L'Ajuntament de Tarragona, recordem, ha decretat 3 dies de dol oficial i aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol.
0: Tot això enmig d'aquesta onada de calor, avui arrenca oficialment i en què? Doncs molts catalans el que busquen són refugis climàtics. A veure, primer de tot, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Bé, doncs ens espera aquesta tendència que el termòmetre vulgui anar cap amunt amb l'arribada de la part més càlida d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica. Entre avui i dimarts, doncs, provocarà l'arribada dels primers valors de 40 graus en alguns indrets del territori i, en general, unes temperatures ubicades a tocar dels llindars d'onada de calor. Avui, en algunes poblacions, es podrà arribar a superar aquest llindar i demà, de manera una mica més general, demà és el pic més fort d'aquesta onada de calor, que sembla que per Sant Joan podria començar a afluixar i especialment a partir de llavors. Avui, per tant, sobretot parlarem de temperatures. A partir de la 1-2 de primeres hores de la tarda, entre els 32 a 33 graus, fins als 36-37, en molts indrets, i en aquests sectors, aquests indrets, on parlem ja de temperatures de 38 a 40 o 41. Aquests sectors més càlids, evidentment, serà cap a la zona del Pla de Lleida, Catalunya Central i també interior de les comarques de Girona. I, de fet, entre la zona de les Garrigues, Pla d'Urgell, Segrià, Noguera, és on molt probablement, si no avui demà, el termòmetre arribarà a aquests 40 graus. Tot amb sol, aquesta pols sahariana, en suspensió i alguna petita nuvolada de tant al Pirineu amb 4 gotes.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el panorama, unes onades de calor que es produeixen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera, ho ha explicat a 3 Catinfo Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
5: Amb l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's, i una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se, i el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid, que ve del nord d'Àfrica, i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
2: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
0: L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
2: Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
0: Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de

0: 4 minuts per un quart de 8 del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
1: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
2: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
1: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez de haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
0: Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 el suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 al suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
3: Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
4: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
3: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
0: El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
5: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
6: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
5: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
5: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
8: Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, una empresa

0: i advocat outsider en política amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
1: I que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, hablar de fracking y hablar de guerra, no le interesa a un país.
2: No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que han que tienen están muy, muy extremos.
3: Tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
0: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
4: Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius. Tots 5 han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
5: Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3catinfo que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
6: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
5: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
4: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
5: Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
7: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
5: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
4: Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida, Albamor.
8: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
4: La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
5: A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
9: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
10: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
5: Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
11: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
5: Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
4: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
5: Actualment, un de cada 5 consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
12: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
5: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
4: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
5: L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
13: Perquè aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve de l'altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
5: Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
4: Música. Són de Prodigy els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
14: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va anar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió, i ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el Bosc de Làsers han quedat en no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Beach Up i Breathe, de l'excel·lent disc del 97. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, llença bases de drum and bass, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
15: L'informatiu del suplement.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
17: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
19: Sigui
18: bon dia.
19: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
18: Denuncien l'accés de burocràcia...
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
20: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
15: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
18: I a casa nostra tornen a sortir...
20: Avui a Lleida i de dijous.
15: I de la resta del món.
18: Pendents de la cimera internacional...
15: Faci el temps que faci.
21: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
15: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte. L'informatiu del suplement.
4: La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a 1 després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pascual per 27 punts, 102 a 75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
22: Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pascual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a 1 i amb el factor pista a favor del Barça.
23: Sempre mig ple, no?
1: nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
22: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Clyburn van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
2: Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
22: També avui es jugarà el Bèlgica, Iran. El Brasil, Rafinha es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió, després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. Blasi va atacar a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general.
19: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es mou, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
22: Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la poli i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Peco Bagnaia i a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara sentireu a Dazón un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
23: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
22: A Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest gran premi. L'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre a 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol a aquesta hora. El Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
15: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
24: Molt bon dia, Roger.
25: 3, 2, 1. Seganya.
26: One small step for man. One giant leap for mankind.
4: Com estàs, Joan Anton?
0: Molt bé, molt bé.
4: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt enllà.
0: Dies llargs,
4: i nits molt curtes.
0: Sí.
4: A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
0: Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
4: Doncs a les portes d'aquest estriu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement, aquesta entrada, ens enganxa en ple programa. Mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. Amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
0: T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
4: Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no?, des d'ja fa uns quants anys, i continuen funcionant aquestes pel·lícules.
0: Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no?, que hi ha. Va, què són els dinosaures?
4: Ara et posaràs tiquismiquis amb...
0: No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora no m'hi posaré mai. Bueno, en l'Splier sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja
4: Home, però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
0: Però una de grossa, eh? Amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins d'un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants. Que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
4: No, perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
0: Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assembla als rèptils, però atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no passa a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
4: Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
0: Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió. De fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures si no ho som, val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important, és que les cames sortien completament rectes de sota del cos, i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals, i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar. i per tant els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremarell al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
4: Com van evolucionar aquests dinosaures?
0: Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir durant... fa també la tira de temps, però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 235 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys, val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants, que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament, fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que per cert mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
4: Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton?
0: Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. Mm. I ara ve el Velociraptor.
4: I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
0: Sí,
4: per què?
0: Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat t'explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant no va coincidir amb el T-Rex.
4: Era impossible, o sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
0: Sí, va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys.
4: Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor, la gallina se l'hagués menjat.
0: Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
4: Però no va ser possible perquè no van conviure.
0: No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de la imatge que l'Spielberg ens va donar.
4: Mm. clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures, sí, no? D'aquell sí. moment, tenim... en què no va ser un dia.
0: No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán, fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també quatre cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres, potser 1.500 quilòmetres de distància, va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de materials, sutge i pols i cendra ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, ja no la podien fer, no els hi rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives, i si no contem espècies, si contem animals, si contem individus, va extingir el 99,9%.
4: Qui va sobreviure?
0: D'éssers vius.
4: Més enllà dels virus.
0: Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. És a dir, nosaltres donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un és de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest arabat estall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
4: I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures s'han transformat en ocells,
0: clar,
4: les aus també devien sobreviure.
0: Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes. Sabem que tenien plomes i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que, biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
4: I els cocodrils d'on venen?
0: No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
4: Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
0: Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: Els deixeu entrar, també.
0: Sí, bueno, clar. A veure, molt educada la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent... vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo et digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, si és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré, perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
4: No cal perdre el temps.
0: Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils. Tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul, és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva. Una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI, diuen... No, la gent no ho diu, ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul. Va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures. I a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul. No existint ni el neolític, segons això.
4: Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
0: Sí, i aquests eren reals.
4: Una abraçada ben forta, Joan Anton. Ara tornem.
15: El suplement amb Roger Escapa.
3: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
15: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
15: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
15: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
15: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
15: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
24: Sempre amb doble transmissió a l'API, al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
15: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
24: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
15: Univers MotoGP.
24: Perquè el Mundial és nostre.
15: A l'API, al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
26: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
27: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
26: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
26: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
27: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
26: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
28: Bon dia.
4: Notícia que hem confirmat aquesta matinada, mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
28: És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'eleva, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
4: Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
28: Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya més el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
4: Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
28: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
4: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
28: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar Teheran a torrar tancar ahir a la tarda a l'estret d'Hormuz.
4: Al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
28: Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester.
4: Els cinc catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
28: Perquè tots ells en donen negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats dues setmanes.
4: Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
28: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
4: The Prodigy tanca el sonar.
28: El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
4: Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
28: Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
4: I els esports, el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València. En aquest segon partit de la final de l'ACB arribarà al Palau amb un 1-1.
28: I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
4: Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
5: Sí, a l'ara en titular, el jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia el titular és idèntic, paraula per paraula, descriptiu. El jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I al Punt Avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
4: Diari El País, mateix titular, Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
5: Per ser en imatge, la Míndia Mala, qui entrevista Nick, assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a la dona del president. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC, més contundents, Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I al Mundo, el jutge veu risc de fugida en la dona del president.
4: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olsina.
10: Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia...
11: Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda al Com si fos ahir.
4: 55 espelmes Pedro Alonso. Felicita.
12: Un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
11: Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
4: 71 espelmes Michel Platini.
13: J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
11: Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX, i ja retirat, més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
4: Vida social.

0: Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
1: La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme en Futur. El concert és avui a 7:45 del vespre i les entrades costen 16 euros.
0: Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
1: L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a les 6 de la tarda. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
0: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
1: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 22 euros.
0: I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
1: El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta tres personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia amb entrades a partir de 29 euros.
0: Avui proposem també dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, La Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a la mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte del Postils es titula El dilema.
2: Feia dies que l'ambient a la granja estava enrarit i, de sobte, es van posar a discutir. A la dreta es va col·locar un ou. A l'esquerra, una gallina. Entremig, planava la gran pregunta. Qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en mil bocins i unes plomes escampades per terra.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, que a un quart i 9 minuts d'11 entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, sí, 1998, fa 28 anys, un nou grup anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
0: Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre. Aquella vaselina, el porter de l'Albacete, a passada de Ronaldinho, ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyol. I després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliços cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022, i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no ho fa, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals i que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps. Perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el món del futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també, perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aquí dues hores comença oficialment l'estiu, ho fa per la Porta Gran amb una onada de calor que arrenca avui, tot i que ja fa dies que de calor en fa una estona. Jofre Genové, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Doncs sí, arriba aquesta onada de calor, que el seu moment més àlgid sobretot serà el dia de demà, dilluns, i que entre avui i dimecres doncs, pot generar temperatures que superin aquests llindars que limiten el fet d'estar en onada de calor o no. A més, la persistència serà de 3 o 4 dies. Posteriorment, la temperatura pot baixar una mica, però bàsicament perquè no, probablement no superaran aquests llindars, però continuarem amb una situació de calor molt intensa. Potser haurem d'esperar la primera setmana de juliol, que ara, com ara sembla, que sí que el termòmetre podria recular bastant. Per tant, pels propers dies, tenir en compte sempre, més o menys, a partir de migdia, una o dues de la tarda, fins a les 6-7 de la tarda, és quan els termòmetres toquen sostre i tindrem aquests valors de 32, 33 a 36, 37 en moltes poblacions i sempre a les més càlides, a les comarques, a les zones més càlides, Ponent, Pla de Lleida, alguns punts de la Catalunya Central i també comarques de Girona, aquí el termòmetre entre els 38 a 40 o 41. Avui podria arribar a tocar-se els primers 40 graus entre la zona del Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, i bé, en aquestes àrees avui podria arribar-s'hi als 40, però demà de ben segur s'hi arribarà. Per tant, per aquests propers dies, molta precaució amb aquesta onada de calor, que no ens durà un temps gaire complicat més enllà, doncs, de sol, cel enterbolit de pols segariana, i sí que en el Pirineu, aquí a les tardes, la mateixa calor pot generar alguna petita tempesta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Notícia que hem confirmat aquesta matinada: ha mort el tercer dels menors que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. La víctima només tenia 13 anys, com l'altre ferit crític que va morir ahir. Divendres, durant el rescat, ja va morir aquest primer noi de només 12 anys. Per tant, 3 morts en aquest ofegament a la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona ha declarat 3 dies de dol oficial per la mort dels 3 menors. Aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a les famílies i amics dels nois a través de les xarxes. Ha piulat que se sent profundament colpit per la mort d'aquest tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules en aquests moments de dolors. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. Aquestes 3 morts de Tarragona, d'aquests 3 menors, s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En total són 4, per tant, les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores, des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany. Justament aquests dies les platges s'omplen per l'onada de calor, com a refugi climàtic. Avui també s'intensificarà aquesta presència de persones a les platges, per tant, precaució, ho deia també ahir al suplement Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar, doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar, i atendre les conseqüències.
1: L'onada de calor que ens descrivia ara el Jofre Genués s'ha d'allargar fins dimarts, dimecres, on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, una situació que es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que afavorirà les nits tropicals i les nits tòrrides. Atenció també al risc d'incendi, que serà elevat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquests dies ja hem tingut diversos incendis a la Segarra, a les Garrigues, al Baix Empordà, i aquesta matinada també s'ha declarat un incendi forestal a Òrgiva, a Granada. I és que l'onada de calor també afecta la resta de l'Estat, i fora també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. Aquestes onades de calor s'expliquen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet, un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
4: Amb l'escalfament global, els pols pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's, i una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se, i el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
1: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, més habituals i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa. Passen 8 minuts de les 8 del matí. Tempesta política i de les grosses arran de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol, i d'enviar-la a judici. Ha estat en ple cap de setmana, en ple dissabte, quan tots estaven pendents de l'onada de calor i del risc d'incendis i de la revetlla de Sant Joan, però el jutge Peinado s'ha avançat i, com explica avui Joaquín Urías en el seu article al Diario, ha acabat la instrucció amb focs artificials. Gómez encara té una carta, és l'Audiència Provincial de Madrid, on interposarà recurs. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb Begoña Gómez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol, però els qui estan indignats ara també són els sindicats de policia. I és que Peinado els ha posat en el punt de mira perquè insinua que són justament els escortes de la parella de Pedro Sánchez els qui podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
5: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
6: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
5: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents.
7: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
5: La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
1: Avui la premsa va plena d'anàlisi sobre aquesta decisió del jutge Peinado. Ens hem fixat en el que fa el Diari Ara, l'advocat penalista Marc Molins, col·laborador del suplement, que titula "Una decisió incomprensible, Núria Pujades".
8: Doncs sí, ras i curt. D'entrada, Molins diu que costa d'entendre per què ara el jutge canvia el criteri després de gairebé 2 anys d'investigació sense haver considerat necessari adoptar cap mesura cautelar. I tampoc entén per què ha trigat 5 dies a prendre una decisió que diu que es podria haver pres en qüestió d'hores. Per això, diu, la resolució parteix d'unes premisses de dubtosa solidesa jurídica i té com a colofó una sèrie de valoracions personals que comprometen el prestigi, diu Marc Molins, d'alguns col·legis

0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas de patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa, on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors. Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar a l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
1: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà. Mentre el vicepresident nord-americà intenta calmar les aigües i reprendre les negociacions amb l'Iran, el president Donald Trump atia encara més el foc de la crisi diplomàtica que ell sol ha obert amb Itàlia. Aquestes últimes hores ha publicat a Truth Social un altre missatge en què torna a dir que la presidenta italiana Giorgia Meloni va demanar una i una altra vegada, insistentment, fer-se una fotografia amb ell durant la reunió del G7 a França i ara diu que ho va fer atenció per millorar la seva popularitat a les enquestes. Trump en estat pur s'allunya així d'una de les aliades europees que més suport li ha donat els últims mesos. Meloni li ha respost amb una altra publicació a les xarxes en què diu que justament ser aliada de Trump no l'ha ajudat en absolut a la seva popularitat. Suggereix al president nord-americà que se centri en la seva popularitat. La situació, per tant, lluny d'encarrilar-se, cada vegada eixampla més una esquerda en aquestes relacions que ha acabat per ara amb la cancel·lació del viatge del ministre d'Exteriors italià que havia de volar avui mateix cap a Washington. Atenció al Regne Unit, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix dilluns, segons publiquen avui alguns mitjans, començant pel The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Barman, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. Fonts de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat que Starmer està centrat a continuar amb la seva feina. En tot cas, aquesta notícia arriba després que un centenar de diputats laboristes hagin exigit públicament la dimissió del primer ministre després de la victòria electoral del seu rival, que tindria el suport de prou diputats per forçar unes possibles primàries. Mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. I és que 10 anys després de votar a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
2: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
3: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
2: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
2: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: Un 8:15 del matí, a Colòmbia, avui eleccions, escullen president en uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
5: Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
6: Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y hablar de guerra, no le interesa a un país.
7: No, aún no he decidido mi voto. Las ideas y los ideales que tienen están muy, muy extremos.

0: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
1: De tornada a Catalunya, els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar. Tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa, on portaven unes quantes setmanes tancats després de rebre l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Per tant, es confirma que Catalunya està lliure d'antivirus. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a aquesta casa.
2: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional i epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del dia 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, entre les quals 3 morts. El curs escolar tot just va acabar aquest divendres amb moltes festes que es van allargar amb aquest castell de focs habitual en algunes escoles. Els docents ja alerten que la tornada a les aules al setembre serà convulsa, però les vagues i un pacte frustrat amb el govern han marcat aquestes últimes setmanes als centres i l'Assemblea Educativa de Catalunya ha alertat que res d'això canviarà el curs vinent. Avisen que al setembre hi haurà noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Després d'hores reunits aquest dissabte, l'Assemblea Educativa ha confirmat que durant l'estiu hi haurà accions per territoris amb festes majors o actes. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: Els docents marxaran de vacances a mitjans del mes de juliol i s'espera que, abans de fer les maletes, comuniquin quins dies es convocarà aquesta vaga. No descarten que pugui ser indefinida. En tot cas, està previst que el curs comenci dimarts, dia 8 de setembre, i els mestres es reincorporaran a la feina una setmana abans, l'1 de setembre. Avui la crònica de successos ens porta fins a Lleida, condemnat per homicidi l'acusat de matar un home d'una ganivetada en un bar de Mollerussa l'any 2022. El jurat popular ha escoltat les versions d'un pare i d'un fill, els dos principals acusats, i ha dictat sentència. El fill, responsable d'homicidi, i el pare, culpable d'homicidi només en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet als jutjats de Lleida i l'ha seguit l'Alba Mor.
4: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: 8 i 20 minuts, aquesta nit a TV3, la narcoamenaça.
5: El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies. Lo primer, si parlem...
1: Aquesta que sentim és la Fàtima Llambric, qui està al darrere d'aquesta narcoamenaça, un nou reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i de Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya, el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat al carrer Balmes d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això posa el focus aquest 30 minuts que signen Fàtima Llambric i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit a TV3. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, al país transalpí, es treballa les 24 hores del dia per la producció, però la producció és inferior a la demanda i això s'ha traduït a casa nostra en compradors fent pelegrinatge d'un lloc a l'altre a botigues que es queden amb els prestatges deserts. En Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
6: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
7: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
1: El cert és que costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat tant? Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
7: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
1: Per la tranquil·litat dels col·leccionistes, Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La veu es podria convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA. Així ho apunten dos estudis que compten amb la participació de l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL i que mostren com l'ús de tecnologies digitals permetrà fer un seguiment dels afectats sense que s'hagin de moure de casa. Ho explica la doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, que destaca el paper que hi poden jugar les anàlisis de la veu.
8: Si volem precisar amb el tractament i personalitzar el tractament, doncs potser tindrem dianes terapèutiques que variaran en funció de les característiques moleculars d'aquell pacient.
1: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants. A l'estat hi ha prop de 4.000 persones amb aquesta malaltia i de mitjana es diagnostiquen 3 casos nous cada dia. Déu-n'hi-do com hi anem. Així ha sonat aquesta nit el sonar. Són els britànics de Prodigy, segur que els heu reconegut. El Macià Clos es diu que sí. Han omplert l'escenari principal del sonar. El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet, entre ells el Marc Ruiz.
9: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va quedar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic publicadora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
1: Gràcies, Marc. L'edició del Sonar, per ser tancat amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues en dues nits de festival. A més, els Mossos han interposat 53 denúncies pertinents a les substàncies. També hi ha un investigat per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu.

0: la calma. Aquesta nit ha estat de veneres al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona, un concert especial amb Arjau, Mariona Escoda i Merinés de Riera, amb Linda Mirabal. Una de les grans singularitats d'aquest nou festival de Barcelona, el Blau Marí Músic, és el seu escenari situat literalment damunt del mar. L'estructura s'ha instal·lat sobre una plataforma a l'aigua davant del públic. Així els concerts es fan amb el Mediterrani com a taló de fons. El cicle de concerts s'allarga fins al dia 28 de juny. Tornem fins a Lleida, on s'acaba de posar en marxa una perruqueria on no es paga amb diners. Es tracta d'un projecte per ajudar joves extutelats a trobar professió i feina que, a la vegada, permet oferir el servei a persones sense llar. Noelia Caselles.
1: Aquest nou servei de perruqueria l'impulsa la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi i vol facilitar que persones joves que van estar tutelades puguin entrar al mercat laboral. L'Aissatu i el Walid van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i es volen dedicar professionalment a la barberia o la perruqueria.
2: M'agrada fer la perruqueria. M'agrada també hacer mi futuro.
3: És una formació muy bueno para mí porque ya me conozco muchas gente más.
1: Al matí la perruqueria està oberta a tothom i a la tarda usuaris d'Arrels. Els clients, però, ho són entre cometes perquè no paguen amb diners. La Paula, que ja hi ha anat, pagarà el pentinat amb coneixement.
4: Estava pensant, a lo millor inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà.
1: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
0: I a Reus, els xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada per la diada de Festa Major de Sant Pere. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels Castellers de la Vila de Gràcia. Josep Almirall.
5: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies, amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de Vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de Vuit, han fet un 4 de Set amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
0: De seguida els esports, amb la pallissa del València Bàsquet al Barça en el segon partit de la final de la CB, una derrota de 27 punts, però tot i així, atenció perquè la final està empatada a 1 i ara se'n van cap al Palau Blaugrana a partir de demà, el tercer partit d'aquesta sèrie. Recordem, el millor de 5 partits, per tant necessiten 3 victòries, van 1 a 1. I també devoció dins de la redacció del suplement per aquest 4-0 de matinada entre el Japó i Tunísia, ens ho passem tot. De seguida el detall dels esports amb l'Albert Benet.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Una revetlla amb la millor companyia.
12: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
13: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
14: El carrer és l'escola de La Cubana.
15: Una companyia que ha fet història.
16: Això és una bogeria, no?
17: Era màgic. Va ser màgia pura.
18: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Tant de bons en fessin un cada dia, tinc. Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Som Trescat. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som Trescat.
21: Som Trescat.
22: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
23: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
24: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
25: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Déu-n'hi-do la tonyina de partit ahir. La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb empat a 1 després de la derrota de l'equip de Xavi Pasqual. 27 punts per sota, 102 a 75, el que ens el vam empassar i va costar la segona part especialment. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. I la derrota encara hauria pogut ser pitjor, de 30 punts, però Joel Parra es va treure de la màniga un triple que va deixar aquests 27 punts en contra. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar al davant del marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
2: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un playoff a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. Parra li treia ferro, li treia importància aquesta derrota de tanta diferència, d'aquests 27 punts.
3: Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final els millors que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
1: El tercer partit de la final Barça-València serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre.
0: Pel que fa al Mundial de Futbol, Alemanya ja està classificada pels setzens de final després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa.
1: Amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Costa d'Ivori es va mostrar molt superior en molts moments del partit, amb molta fortalesa física. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong, per cert, va ser substituït en l'última mitja hora, al minut 60. Destaguem les dues assistències de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid de Mourinho la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4.
0: Sí, la redacció del suplement estaven més pendents d'aquest Tunísia 0, Japó 4 que d'una altra història quan hem arribat. Apassionant.
1: Home,
0: no, a mi l'interès que desperta segons quin partit del Mundial entre persones aparentment normals, no me'l justifico encara.
1: Ara, el Curaçao 0, Equador 0.
0: No, és que això sí, ja era...
1: Ser...
0: Per sort, aquesta hora sí que estàvem dormint. Espanya s'enfronta avui a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verde en el debut.
1: Tots els focus posats en Lamine Yamal amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui, que començarà a les 6 de la tarda. D'ell, de Lamine i dels minuts que pot jugar en parlava el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
4: Pues os digo que es fantástico, está en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Este 55, 58, 63... Eso es, dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión y te da para jugar 80.
1: Això a les 6 de la tarda. Més tard, a les 9, jugarà el Bèlgica-Iran. Al Brasil, Rafinha es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous contra Escòcia. Hi ha armatisme de moment amb l'abast de la lesió i el temps exacte que haurà d'estar de baixa.
0: El Màlaga és nou equip de primera divisió.
1: Després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres.
0: Acabem amb tres previsions, una d'hoquei patins, una de motor i una de ciclisme.
1: Al vespre, 2:15, Igualada Liceu de la Corunya al pavelló de les Comes, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb avantatge per l'equip gallec encara, per 2-1. També avui a les 2 del migdia, la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP, amb Bayo Gura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Això l'endemà de la victòria de Peco Bagnaia a l'esprint al davant dels mateixos Gura i Márquez. I última etapa de la Volta a Catalunya femenina, de Mataró a Barcelona, amb final a l'Avinguda Maria Cristina i amb Paula Blasi com a líder de la General, després de guanyar ahir l'etapa reina.
5: Sí,
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
5: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Justament avui es troba en fase de quart creixent i aquest matí a les 10:25, Roger, entrem oficialment a l'estiu de l'hemisferi nord, que ja ho hem explicat abans, l'estació que més dura en aquest hemisferi, que són uns dies, 3 dies més que l'hivern. Per tant, avui el sol caurà al migdia en vertical i sense fer ombres al tròpic de Càncer i també serà el dia de llum més llarg de l'any.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Mas de Barberans, al Montsià?
5: A les 6:27.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 21:33.
0: Gràcies, Joan Anton.
5: A tu.
0: Temperatura a Mas de Barberans a aquesta hora, Jofre Genoer.
6: Bon dia, doncs ara tenen 24, tot i que han arribat a tocar de matinada els 21. El termòmetre ja puja amb força i, de fet, aquesta matinada ja anunciem la primera matinada de valors tòrrids a la costa central. El barri del Raval no s'ha baixat dels 26 graus o 25, per exemple, al Masnou. Molts més valors tropicals, és a dir, valors que no baixen dels 20, 21, 22 graus en moltes poblacions del litoral, prelitoral, però també de la Catalunya central, Pla de Lleida, i bé, aquest és el punt de partida del termòmetre que s'ha de disparar allà d'aquests propers dies i, sobretot, avui ja anunciem alguns avisos i l'arribada, doncs, d'aquesta onada de calor amb l'arribada de l'estiu. Bé, avui, bàsicament, sobretot, insistim, entre la 1 a 2 de la tarda, primers hores de la tarda, migdia, fins a les 6-7 és quan els termòmetres toquen sostre arreu i parlem d'aquests llindars que a la costa poden oscil·lar entre els 32, 33, 34 graus, potser algunes petites excepcions a la línia de la costa que no baixi dels 30, però, en general, aquestes xifres es mentades, i a l'interior entre els 34 a 38. I, de fet, a les zones més càlides, sobretot doncs, el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, la Noguera, avui concretament podria haver-hi valors entre els 38 a 40. Per tant, podria arribar el primer valor de 40 de la temporada. També algunes zones elevades del Pirineu, el termòmetre no arribi als 30 graus, doncs, excepcionalment. Amb pols segariana, amb algun núvol prim, i compte perquè la zona del Pirineu sí que la calor farà créixer nuvolades. De fet, al voltant de la Serra del Cadí hi podria haver algunes gotellades. Demà arriba el màxim de la onada de calor i començarà a fluixar una mica en dies posteriors, però de superar els llindars ben bé fins dimecres estarem sota els seus efectes. A partir de llavors serà més difícil superar aquests llindars, tot i que la calor serà intensa i haurem d'esperar la primera setmana de juliol que afluixi.
0: Per tant, a veure, que m'aclareixi.
6: Moltes coses,
0: Fins ben bé dimecres, que és Sant Joan,
6: sí,
0: de ple onada de calor. És a dir, no hi ha treva. Ni el dia de la Revetlla, ni la nit de la Revetlla, res de res. Fins dimecres no hi ha treva. A partir de passat Sant Joan, potser la cosa relaxa una mica, però tampoc gaire.
6: El que havíem tingut ahir, abans d'ahir, potser una mica aquest escenari,
0: que
6: no?
0: Era una calor però, bastant espantosa, ja.
6: Sí, sí, a més, clar, les matinades ja hi haurà un cúmul d'aire càlid acumulat, per tant, probablement les matinades es refresqui poc, sobretot a la costa.
0: I avui, per cert, a 10:15 del matí, si fa o no fa, arrenca l'estiu, estrictament, oficialment parlant.
6: Ho fa amb l'arribada d'aquesta onada de calor. De fet, ja fa dies que està gestant aquesta bombolla d'aire càlid i que, bé, amb l'arribada de l'estiu ha decidit, vinga, ens posem a sobre de Catalunya i l'afectem més de ple. Un tarannà que ja fa uns quants anys que passa, a finals de juny.
0: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
6: No.
0: Per Sant Joan, una passa de gegant.
6: Però,
0: Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
6: Ah, sí, sí.
0: Què, no t'hi tornes?
6: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
0: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
6: Podem jugar a tenis i...
0: Això mateix. Vull dir que ja ho planificarem una mica. Jofre, una abraçada, bon estiu.
6: Igualment, que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Què animes al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes la selecció espanyola? Què animes?
7: Home, jo a Anglaterra, home.
0: La teva dona deu anar amb el Canadà.
7: Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... no sé, saps? És com creure amb els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però... no ho veurà, no ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
8: M'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
1: Però sí,
0: no, Catalunya-Turquia no.
1: No, encara no.
9: A mi als 80 anys m'agradaria arribar-hi sa, sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
10: A mi el frívol sí que és.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 21 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Diana Morán.
1: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez.
2: Moncloa carrega contra la decisió del jutge Peinado de retirada del passaport a Begoña Gómez. La mesura també ha incendiat els sindicats policials per insinuar que la parella del president del govern espanyol podria fugir del país amb l'ajuda dels seus escortes.
0: J.D. Vance.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per les negociacions de pau després que Teheran hagi tornat a bloquejar el pas de patrullers per l'estret d'Hormuz pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban.
0: Lluís Torrent.
3: Són total 980 cromos.
2: El director general de Panini a Espanya assegura que els problemes d'estoc dels cromos del Mundial es resoldran aquesta setmana, tot plegat després d'uns dies en què la demanda ha superat totes les expectatives.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 40.
2: Graus, la temperatura que poden arribar aquests dies d'onada de calor a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic ha enviat el primer avís de perill per calor de l'any. Molta precaució també si aneu al mar. Aquesta primera setmana de temporada de bany han mort 4 persones. 3 d'ells són els menors ofegats divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
0: Efectivament, l'última mort confirmada de matinada, una mort confirmada el mateix divendres. Ahir us explicàvem la segona, tot just al migdia del suplement, i de matinada també el president de la Generalitat ha fet un tuit amb senyals de condolència per aquests tres morts, tres menors a Tarragona, més un altre que havia mort a Barcelona. Per tant, balanç fatal aquestes últimes 48 hores pel que fa a les platges catalanes. Una última xifra, el 5.
2: Els catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius, que ja es poden desconfinar, tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa.
0: 150.000
2: espectadors, els que ha tingut aquesta edició del Sonar, que ha tancat aquesta nit amb els britànics de Prodigy. Són 10.000 espectadors menys que l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 21 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, la mascota Kobe dels Jocs de Barcelona es va presentar en societat a Nova York.
4: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. El lloc no podia ser millor. L'Hotel Plaza, al port de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
0: I qui era aquest milionari famós i conegut de les revistes del cor de què parlava Joan Nogués a la crònica de TV3?
5: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: Efectivament, és ell.
4: Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que ha arruïnat a l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Però Kobe mou més diners i moltes més il·lusions.
0: Donald Trump es va declarar en bancarrota aquell 1991 i va haver de vendre el seu iot de 85 metres i l'aerolínia que operava entre Washington, Nova York i Boston. Però a finals dels 90 la seva situació econòmica va millorar substancialment. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Vila Olímpica del Poble Nou, des d'un lavabo de la Tram Tower o des de la piscina municipal de Montjuïc, que durant els Jocs del 92 va acollir les competicions de salt de trampolí.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, als diaris. Repassem què diuen dels moviments del jutge Peinado que envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Diario Punès, Joaquín Urías, titlla el cas de gairebé inquisitorial i plegat d'errors i disbarats jurídics.
7: Sí, és en un article que titula Palante con togas y a lo loco, i on argumenta que hi ha raons de sobres perquè gran part de la ciutadania sospiti que del que es tracta en realitat és d'intentar, diu, tombar el govern. Cataloga les proves d'inconsistents en tots els delictes i posa el focus en la instrucció. Un jutge amb tempos peculiars que sembla que obeeixi el desig de ferir la fama i reputació del president del govern en moviments més propis, diu, de la vendeta que de la justícia. Era d'esperar que l'actuació acabés amb uns focs artificials, afegeix Urías, a l'altura del personatge. En cap entra la idea que la dona del president del govern en exercici fugi per sorpresa a un país lluny, argumenta, i va encara més enllà. Una instrucció amb finalitat essencialment política, on els arguments jurídics tenen poc pes i desencadenen en una intromissió gravíssima en el poder executiu, perquè Begoña Gómez no podrà acompanyar, per exemple, el seu marit, president del govern, a actes internacionals on sigui convidada i, per tant, evidenciarà visualment la imatge que Pedro Sánchez està sol. I acaba Urias. Tenim un problema amb la justícia, multitud de magistrats i magistrades entestats, com diu el títol, con togas y a lo loco, en una campanya de desprestigi contra la seva professió. Un problema sense solució, perquè qualsevol temptació de controlar els jutges des de fora ens apropa a l'autocràcia. Per tant, només queda esperar que hi hagi jutges més imparcials.
0: També diu la seva Lola García a La Vanguardia, un front judicial que crema i que anticipa configura una troca enredada que donarà molts ensurts d'aquí al dia de les eleccions.
7: Fa una comparativa entre el cas de Zapatero i el de Begoña Gómez, argumenta que el de Zapatero és molt perjudicial per als interessos electorals del PSOE, però el segon, el de la dona del president, no tant, perquè aquest segon permet al PSOE sembrar dubtes sobre alguns jutges i aprofitar algunes actuacions que qualifica de discutibles per qüestionar-les, doncs, en definitiva, totes. En tot cas, el front judicial no dona treva al president del govern, que intentarà centrar el discurs en l'aplicació de la llei d'amnistia i també en el debat dels pressupostos per allunyar-se d'alguna manera dels escàndols que esquitxen els socialistes. Però Junts no està per donar suport als pressupostos i la seva estratègia és marcar distàncies amb Sánchez. El PSOE, per tant, intentarà posar la política al centre del debat, encara que l'activitat judicial ho inundi tot, però, això sí, amb permís, acaba de les sorpreses que pugui oferir l'escenari internacional abans de plantar-nos ja el 2027.
0: El diari Ara, immersos en ple mundial, l'especialista en moda Sílvia Rosés fa una lectura sociològica dels estilismes que llueixen alguns dels equips.
7: I que deixen enrere el xandall i aposten per marques indumentàries de primer nivell, una estètica que té el seu màxim exponent en França. Ja ho vam veure, per exemple, al Mundial del 2018, i des d'aquell moment, doncs, aquests outfits dels jugadors han aixecat cada vegada més expectatives. De fet, si mirem encara més enrere, un dels primers professionals a trencar amb l'estètica xandall va ser David Beckham al Mundial del 98, quan va començar a encarnar una masculinitat vinculada a la moda i a la cultura de la celebritat. I aquest any, sense anar més lluny, Espanya ha deixat enrere per primera vegada el xandall per vestir de l'OEF i la República Democràtica del Congo ha inclòs pell de lleopard als seus vestits de sastre per connectar amb un dels seus símbols nacionals. Però tornem a l'argument de França, que per mi és el més interessant d'aquest article. Els francesos diuen lluit algunes de les bosses més luxoses tradicionalment associades a les dones. Per exemple, Louis Vuitton Kipel de Condé. Una nova estètica que visibilitza un fet més profund, el quid de la qüestió, la cristal·lització d'una nova masculinitat encarnada per un dels seus principals valedors, el futbolista. Allò que en David Beckham despertava sospites durant els 90, avui s'exhibeix sense complexos.
0: En paral·lel a la disputa del Mundial de Futbol, atenció perquè el New York Times, Albert Postils, avui es fan ressò del Campionat Mundial d'Encantament de Cucs.
8: Se celebra cada any en els terrenys d'una escola de primària del nord-oest d'Anglaterra des del 1980. Gent d'arreu, inclús a fora del Regne Unit, se cita en aquest centre escolar per intentar treure la major quantitat de cucs de terra possibles i fer-los sortir a la superfície. Cada equip disposa d'un espai de 3 metres quadrats de gespa per desplegar els seus encants i té 30 minuts per atraure els màxims cucs possibles. Els participants porten una gran varietat d'estris per generar una melodia que capti l'atenció dels cucs. Hi ha qui porta xilòfons, qui balla claqué sobre un tros de fusta i trompetistes que toquen el tema d'Indiana Jones. En aquesta competició, no tot s'hi val, hi ha 18 regles publicades en 30 idiomes per la, atenció, Federació Internacional d'Encantadors de Cucs i Passatemps Afins. Entre les prohibicions, no es permet l'ús de líquids perquè l'aigua és un element que atrau aquests cucs a terra. Enguany, el guanyador ha tret 164 cucs a la superfície, una xifra, això sí, que queda lluny del rècord, 567, assolit l'any 2009.
0: Déu-n'hi-do. Diaris esportius, Lamine Yamal, protagonista.
8: És la imatge de la portada de l'Esport que titula Llestos per reaccionar, perquè la selecció espanyola necessita la victòria aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. A Mundo Deportivo, reacció amb Lamine. El faldó superior, menció per una altra blaugrana, Rafinha, una altra vegada cau. A Madrid també invoquen el crac de Rocafonda, fes màgia, l'insta a l'As, i el Marca opta per una portada més coral, guanyar o guanyar, acompanyat d'una foto amb nous jugadors de la selecció espanyola en un entrenament.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana. RAC 1.
9: Floreu per ser una nació sense estat. Us surten panses i passeu del delta cap a baix. Però quan comença el Mundial, aneu amb Espanya.
10: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés? Mal. Males que no lo toca.
11: No lo toco.
10: No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
11: Claro, o sea,
10: no lo tengo porque lo he dejado en...
11: Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
10: Sí.
11: Ajá. No lo digo porque el inglés.
10: No, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
12: Hier à Versailles, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump, Do you know who is the best French striker before Mbappé? Et Trump a dit, I don't know, don't give a shit, Emmanuel.
6: El suplement amb Roger Escapa.
13: Avui el suplement.
0: De seguida al suplement obrim tertúlia. Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News, i el politòleg Toni Redon. Just després, avui cap a 11:15, la història al suplement d'Alexis Gardes. És el participant de la gran cita de 3CAT que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. Avui a 11:15 conversem pausadament amb l'Alexis. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio. Fem arqueologia a través de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, els GRAF, la unitat de bombers especialitzades en incendis forestals. Avui intentarem fer un retrat una mica diferent del Marc Castellnou a les portes d'aquesta temporada d'estiu. Evidentment, un dels bombers que més en sap de boscos i d'incendis a casa nostra, però avui també un recorregut amb ell a través de les cançons, de les nits de festa, de les nits tòrrides, de les nits d'insomni, de la millor nit de la seva vida. Avui, Marc Castellnou, el bomber, el suplement. Acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu Demà ho deixo.

0: Algunes propostes de concerts pel dia d'avui. Maria Jaume actua al Festival Músic Veu a l'Arbós. La mallorquina presenta el seu nou disc, San Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del país d'aquest any a l'organització Autisme en Futur, un concert que és avui a 7:45 del vespre. Les entrades costen 16 euros. Al Liceu, última oportunitat per veure La Noche de Fígaro. L'òpera de Mozart demostra que rere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. En aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui, última funció, a les 6 de la tarda. Algunes entrades queden a partir de 180 euros. Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García, l'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar, homenatge que es pot endevinar pel títol a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel, un text de Victòria Spumberg protagonitzat per Júlia Barceló, pel López i Pau Vinyals. Ens presenta tres personatges, una cambrera que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen en dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia, entrades a partir de 29 euros. Cinc minuts per les 9 del matí arriben els millors moments de la Renaixença.
1: El passeig amb la Jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi. Això sí que és maco. Sí. Això sí que ho tenim.
3: S'ha de conservar. Sí. Les coses maques s'han de conservar.
2: Tradició. Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
2: Ara, doncs vinga.
1: No ho canviem. Quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona. Sí,
4: perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests.
5: Ara!
4: Surten borratxos dels llocs i es pixen a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
2: O sobre.
4: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer,
3: no,
1: que no
3: perquè
1: prenguin,
3: com vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
3: Que si vas al mig del carrer hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
1: Sí.
2: Hòstia, quanta saviesa!
3: Sí. Són molts anys de ser jove.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Anys i anys!
5: Ho veus?
6: Okay.
5: L'anys i anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres? Aventurers?
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Som molt bona gent!
8: Xxt, silenci.
6: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: T'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Avui el Tot Gira Mundial.
0: A les 6 de la tarda, segon partit de la selecció espanyola als Estats Units. Espanya, Aràbia Saudita.
10: Seguirem el partit amb Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Mireia Vera, Francesc Ripoll i els personatges dels Minuts Escombraria.
0: També repassarem tota l'actualitat del Mundial i refrescarem tot el que ha passat a la jornada la matinada passada.
10: També viurem la ressaca de la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, l'última etapa de la volta femenina i farem tertúlia bàsquet de la final ACB amb Carme Lloberes i Joan Creus.
0: El Mundial, el Tot Gira.
10: Avui de 4 a 9, amb David Clopés.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
0: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
11: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
0: El divan, el valor de la conversa.
12: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
11: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
0: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
14: Són les 9.
0: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Ja apuntàvem aquests dies que hi ha instruccions judicials tan grandiloquents que, si no són immaculades, només són gasolina a favor dels investigats. La decisió del jutge Peinado d'enviar a judici Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, i de retirar-li el passaport pel risc de fugida amb l'ajuda dels seus escortes, no fa més que alimentar la tesi dels socialistes que hi ha una corrent de diferents poders per fer saltar de males maneres els ocupants de la Moncloa.
2: ¿Qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
1: En dissabte, en ple cap de setmana, el jutge Peinado va trobar pertinent concloure la instrucció del cas pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics per la càtedra que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. S'enfronta una pena d'entre 2 i 16 anys de presó a través de jurat popular amb una interlocutòria que va aconseguir fins i tot indignar els sindicats de policia amb la mesura anti-Puigdemont per la por del jutge a la fugida de la dona del president. Ara fa 2 anys, quan la justícia va començar a acorralar Begoña Gómez, Pedro Sánchez es va prendre un recés. Al cap de 5 dies d'especulacions sobre la seva continuïtat, el president espanyol va tornar amb les energies renovades amb aquella carta en què deia que era un home profundament enamorat de la seva dona. La pregunta que ens fem avui és: quina mena de gasolina donarà el jutge Peinado al president espanyol?

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim Carles Bungilot, Núria Oriols, Marta Monforte i Oriol Marc. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Esteu tots bé?
2: Sí.
1: Perfecte.
2: Sí.
0: A veure, el Carles, tenim un petit problema, no sé si d'avisar assistència mèdica. Tenim un crim a l'estudi de Catalunya
1: no
0: Ràdio.
1: No s'alarmi ningú. Saps allò que t'afaites al matí i talles un capilar, una cosa que molts senyors segur que els ha passat i no s'acaba de
0: fa estona
1: de
0: que estàs tallar. Sangrant.
1: No, bueno, tampoc, no, escolta'm, que dius que estàs bé, eh? És una qüestió que segur que es remunta. Mm.
0: Us fa il·lusió Sant Joan?
2: Sí.
0: La revetlla?
2: Crec que és la millor època de l'any, amb diferència.
0: Doncs mira, pensava que detestaves els retards, Oriol, encara em sorprens.
2: No, els petards no m'agraden, perquè no m'agrada gaire el soroll, però tot l'ambient que envolta al final de la primavera, al principi de l'estiu, els primers dies de platja, poder passar una nit tranquil·la amb bons amics, això ho trobo fenomenal.
0: Mm. Us heu organitzat la setmana ja per no treballar gaire dilluns i dimarts?
2: Sense cap mena de dubte.
0: Ja és aquesta la idea, eh? Home, aquí la més petardera deu ser la Marta, que és valenciana.
3: Sí, però jo des que visc a Madrid, doncs Sant Joan per a mi és una tortura, és una condemna. Jo no obric l'Instagram aquest dia perquè em fique de mala llet, tot el món a la platja, i jo així a Madrid morint-me de calor, horrible. Aleshores, crec que anem a fer un sopar, els valencians i catalans, periodistes i demés, per a intentar distreure-nos d'estar així i no allà.
0: O sigui, aquí a Madrid, setmana normalíssima, res de festa, dimecres absolutament normalitat, res,
3: eh? De fet, carregadíssim, perquè el dimecres parla el president del govern al Congrés i serà dur. Mm. Aleshores, sí, res de res.
0: I tu, Núria?
4: Doncs el mateix, és a dir, jo m'he borrat de Sant Joan, diguéssim, i només a dimecres, això, la compareixença del president del govern espanyol, i poca revetlla podrem fer perquè és a les 9, vull dir que...
0: Mm. Monguilot.
1: Jo vaig amb uns amics a celebrar Sant Joan, m'agrada. Jo, com era petit, recordo a Girona, al barri que recollíem a casa dels veïns trastos, mobles vells, això que hem vist alguna vegada, doncs, que ja forma part de la història, deu ser tot prohibit, no? I fèiem un gran foc. Tot això ho recordo amb tendresa i amb il·lusió i... No amb nostàlgia. Els petards m'agradaven quan tenia fills, perquè semblava quasi obligat, però ara tampoc me fan massa gràcia, però celebrarem una revetlla, segur, amb els amics divertida. I fixa't, després tinc el cap de setmana un casament d'un cosí de la meva senyora a Pamplona, a Navarra, i ha donat la casualitat que l'endemà de Sant Joan tinc un judici a Pamplona. I això és aquelles coses que si ho escrius amb un guió, dius, ah, que això no és possible. Ha sigut la casualitat que ha anat a caure el judici a l'endemà de Sant Joan a l'audiència de Pamplona i tinc el casament allà a un poble de 20 quilòmetres. O sigui que estaré distret, aprofitaré el pont per fer feina, perquè de fet bé, podria fer pont i no el puc fer per el tema judicial, però serà divertit segur. Anar a Navarra ja sabeu que sempre és una experiència vital extraordinària, no? Gastronòmicament parlant, això segur, no?
0: Escolta, Monguilot, t'hem posat deures i t'hem demanat que ens analitzis una mica aquests focs artificials del jutge Peinado. Anem amb mapams.
1: Sí, hi ha coses.
0: Farem un retrat del personatge d'aquest jutge. Primer, tot el que ens va sorprendre és que ahir a les 2 del migdia, en ple dissabte, en ple cap de setmana, decidís tancar i concloure aquesta instrucció. Això és habitual?
1: No és habitual, com no és habitual tardar dies en resoldre una mesura cautelar de retirada de passaport.
0: Clar, ha passat 5 o 6 dies,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Bé, és que fa coses que no s'entenen. A part de tot, aquí hi ha un debat molt més transcendent que ens pot servir, no? L'exemple de la senyora Begoña Gómez, que és aquesta mesura cautelar que són restriccions de llibertat i, per tant, molt importants, que s'adopten abans d'una sentència condemnatòria. Per definició, això ja sempre s'ha discutit, si vulnera la presumpció d'innocència, etc. Però, a més, fixem-nos en una cosa. Se li retira el passaport, se la fa anar a firmar... Es podia haver acordat la seva presó, perquè també, si hi ha risc de fugida, la llei ho permetria. I en base a què? En base a risc de fugida, que és una conducta de futur... que et provoca una absoluta indefensió si t'has de defensar d'això. És a dir, amb dret hi ha una cosa que es diu la prova negativa. Un pot provar, per exemple, tu, Roger, dic, demostra ara aquí davant l'audiència que parles anglès. Ho podràs demostrar. I si et dic que demostris que no parles anglès, com ho fas? No pots fer-ho. Perquè no parlar, perquè tu no vols demostrar... Vull dir, la prova negativa és la prova diabòlica. Com demostres que tu no et vols escapar en el futur? com demostres que no hi ha risc de fugida? Llavors, normalment, els cànons ordinaris que tenen els jutges, i que això ho veiem tots els advocats, jo ara mateix tinc uns quants clients a la presó per risc de fugida, que ja veurem si després l'audiència ho confirma o no. Bé, com ho demostres? Bueno, amb el que es diu l'arrelament. Escolti'm, jo tinc, soc nacional d'aquí, tinc la família aquí, tinc patrimoni aquí, tinc feina aquí, tinc fills que estan sota el meu càrrec, etc. Bé, doncs això és de l'única manera que ho pots demostrar. Tot i així, si un jutge manté, no, però malgrat això, jo penso que vostè s'escaparà, com et pots defensar, no? Això et crea certament una gran indefensió i en aquest cas veurem què passa. Jo estic convençut, i ara em llanço a la piscina, jo estic convençut que l'Audiència Provincial de Madrid, que és la que ha de veure i corregir o no aquesta mesura...
0: Sí, és on pot recórrer Begoña Gómez.
1: Sí, és l'única...
0: Tot i que a les cautelars ja no hi ha gaire manera de recórrer-ho més.
1: No, és que només pots anar a l'Audiència, i la cautelar, bé, també serà una decisió que prendrà l'Audiència Provincial, que passaran tres jutges...
0: Anem a pams, un moment. Sí. Aquesta mesura de retirar-li el passaport pel risc de fugida, argumentant amb aquests 84 folis de la interlocutòria que fins i tot els escortes que són policies poden ajudar la dona del president espanyol a fugir del país, ha aconseguit indignar els sindicats i s'han posat d'acord per posar-se al costat.
1: Amb raó.
0: La meva pregunta és, aquesta mesura està inspirada en el cas Puigdemont?
1: Mira, jo no ho sé, però és que no només diu la interlocutòria que els escortes la poden ajudar, si diu per iniciativa pròpia o per ordre dels seus superiors. O sigui, està presumint que hi ha una corrupció policial també de futur, que jo crec que si un jutge ha de ser prudent, jo crec que la prudència potser és una de les qualitats més importants que ha de tenir un jutge, fins i tot més que la saviesa, fins que et dic, la prudència, no pot dir això. O sigui, no pot dir això, i jo estic segur que això el corregiran. He sentit que el ministre de l'Interior ha elevat una queixa en el Consell General del Poder Judicial perquè se li piqui la cresta en el jutge Peinado. Jo crec que això no ho podia dir-ho. Ho pots pensar-ho, però no ho pots dir-ho. I, per tant, també aquí i l'Audiència Provincial de Madrid haurà de dir la darrera paraula. Tot plegat, jo entenc que crea una situació realment molesta i gens còmoda, no?
0: A veure, se l'acusa delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda, malversació de fons públics per la càtedra que va codirigir Begoña Gómez a la Universitat Complutense de Madrid. Què s'investiga aquí? De què se la jutjarà? I per què per jurat popular?
1: Bé, perquè...
0: Perquè els delictes ho requereixen.
1: Efectivament. La malversació doncs exigeix que es faci per jurat popular. Això és molt delicat, perquè arribarà un moment i sembla que anar a judici pràcticament és inevitable, tot i que sí que el magistrat que presidirà el judici de jurat popular pot dissoldre el jurat si considera que no hi ha proves, etc. Però és complicat. Clar, hauran de decidir nou persones, més dos suplents, nou persones hauran de decidir sobre fets, no sobre dret, sobre fets provats o no, que són complicats. El tràfic d'influències, per exemple, on te comença el delicte i on t'acaba la simple relació cordial d'usos generalment acceptats. Per exemple, una de les coses que diu el jutge, li retreu amb el vicerrector, em sembla que va anar a la Moncloa a veure a la senyora Begoña Gómez perquè era qui era. Sí, efectivament, va anar a la Moncloa perquè era el domicili d'aquesta persona. Jo, a vegades, a mi m'han contractat ajuntaments, molts, i en comptes de fer venir l'alcalde al meu despatx, vaig jo al despatx de l'alcalde. Per què? Bé, perquè considero que és una relació de cordialitat, també una certa manera de demostrar respecte cap a aquella institució. Això és tractar-lo d'una manera preferent que infringeix el Codi Penal? Bé, jo crec que no. Jo fa anys a mi em va demanar que el defensés un alt funcionari de l'administració de justícia, és igual, diguem, jutge o fiscal o similar, no? Jo vaig anar al seu despatx a parlar del seu problema. Per què? Doncs per deferència, per discreció. Tot plegat, em sembla que és complicat i més... hi ha una cosa que no hem d'oblidar. El fiscal aquí no hi veu indici delictiu. I és molt important tenir en compte que la figura del fiscal, en tots els casos i en tots els supòsits, és el principi de legalitat, és el que té una presumpció d'objectivitat que, sens dubte, no té l'acusació popular del

0: era que el tercer torn entraven de jutges i el quart torn directament de magistrats. Ell entra pel tercer torn, em sembla que és l'any 94, ja portava una història professional consolidada com, si no tinc mala informació, com a secretari judicial, el que ara en diu el lletrat de la Ministeria de Justícia, i l'accés del tercer torn, ell que ara parla de tràfic d'influències, doncs probablement ens podrien explicar moltes històries alguns jutges o magistrats ja, o jutgeses o magistrades que van entrar pel tercer torn. Per què? No van fer tràfic d'influències, sens dubte que no. Però sí que es deia que tu, quan anaves a l'entrevista amb el tribunal que havia de seleccionar, presentaves un currículum i el currículum sempre és... l'anàlisi del currículum sempre és molt subjectiu. I els que volien accedir a la magistratura pel tercer torn i quan havien d'anar a l'entrevista tots deien, no, a veure si aquell magistrat que forma el tribunal em coneix, jo què sé, el tràfic d'influències és molt delicat, estem parlant d'una situació que a vegades no es pot objectivar, però ell va entrar, sigui com sigui, ell va entrar a la carrera judicial pel tercer torn. Els jutges que en diuen de pata negra, que són els que van fer l'oposició, a vegades han criticat bastant aquesta forma d'accés, no? A partir d'aquí, tots hem llegit que té clarament una adscripció ideològica, diguem-ne, conservadora. Algú diu que fins i tot d'extrema dreta. Això també, òbviament, pot posar en tela de judici, mai millor dit, la seva imparcialitat, no? La seva objectivitat. Quan un jutge té una conducta que es pot posar en dubte en quant a la seva imparcialitat, estem passant ja a un territori molt perillós, molt relliscós. Per sort, hem de confiar que hi ha un tribunal superior, que és l'Audiència, que pot corregir, com sempre passa, les resolucions dels jutges d'instrucció. Veurem què diu ara el Tribunal Superior, l'Audiència, en quant a les mesures cautelars, perquè no oblidem que és l'única part de la interlocutòria que ara ha dictat que es pot recórrer. Contra l'apertura d'anar a judici no es pot recórrer, tot i que sí que em sembla que hi ha algun recurs anterior que encara no s'ha resolt, i em sembla que processalment encara cabria la possibilitat de que l'Audiència anul·lés tot el que s'ha fet abans i s'evités el judici. Però té tota la pinta de que això pot acabar en judici, sense possibilitat de recórrer-ho ara, com he dit. Sí que es pot recórrer, i ja ho han anunciat que ho faran, la mesura cautelar. Un risc de fugida, repeteixo, que jo veig difícil que es pugui mantenir amb una certa solvència d'arguments, una mesura de retirada de passaport que també afecta, això ho deia el Marc Molins, avui ho has recordat tu, l'amic Marc Molins, que està molt encertat i estic totalment d'acord amb ell, recordava la condició de protocolària i institucional que té l'esposa del president del govern, no? Amb unes funcions que, si bé poder no estan prou delimitades en cap norma, són òbvies que el president del govern tingui que anar a un acte institucional a l'estranger i no pugui anar acompanyat de la seva esposa quan el protocol marca que sí, i això sigui degut a que té una mesura cautelar amb una causa penal, és com molt lleig, no? Tot plegat veurem què diu l'Audiència, no?
1: Marta Bonforte, Núria Orriols i Oriol Marc.
2: Sí, doncs aquest cas jo m'ho preguntava, i ara ho dia Monguilot, però ja sé que no es pot comparar el que passa a la justícia, als tribunals, amb el que fem els periodistes o en altres feines, però a mi em sembla curiós que si t'estan corregint instàncies superiors perquè entenen que la teua feina no està ben feta o que t'has excedit o que alguna cosa del que tu has dit és irregular, no sé, a mi si m'estigueren corregint els meus superiors tot el temps o jo mentira i algú em diguera, és que tu estàs mentint a l'article que tu estàs fent o al que estàs dient, doncs això tindria alguna conseqüència per a mi, no? Dic jo, perquè jo no estaria fent bé la meua feina. I doncs en aquest cas sé que no funciona així, que els tribunals no funcionen així, però em sembla cridaner com no té cap tipus de repercussió per a Peinado aquesta instrucció, que en algunes qüestions crec que s'ha excedit massa, i ara parlem per exemple del tema del passaport, que a mi em sembla desmesurat completament, i crec que no n'hi ha risc de fuga en absolut, i a més ell està culpant, inclús està dient que pot ser la policia pugui ajudar Begoña Gómez a escapar, i clar, això ha enfadat molt a sindicats policials que ja han fet un comunicat. Doncs no sé, jo crec que això, no sé si s'hauria de revisar, però almenys en altres feines la gent, el que dius, el que fa, si no està ben fet, té conseqüències, i ell, per exemple, es jubilarà al setembre i no tindrà cap tipus de conseqüència tot el que està fent. Més enllà d'això, jo crec que ha estat un cas plagat de

0: moltes irregularitats, començant perquè va ser el seu sindicat, que l'audit ara a Manos Límpies, qui va fer aquesta denúncia. Primer va afegir qüestions que eren falses. Per exemple, un retall de premsa que dia que bàsicament Begoña Gómez era una empresària que seria igual que ella, però que no era ella, ho aportaven com a prova, i això, evidentment, van dir que no era aixina, perquè no era ella. Després es parla de qüestions que a mi sempre crec que no estan bé sosteses i que en el govern alimenta el relat aquest de que tot és lawfare i tot és guerra judicial, encara que jo així tinc una opinió que algunes causes, i ho estem mirant en Zapatero, en el cas Leire, sí que crec que estan ben argumentades, i en aquest cas no, però per exemple parlen això de corrupció en los negocios. Ella, la càtedra, per el que ens consta als periodistes, no ha cobrat res per aquesta càtedra, i el que ha fet és cobrar per els anys que ha estat ella a la universitat donant classes, que això és d'abans de que ella coneguera o que president del govern fora president del govern espanyol. O la malversació, a mi, i crec que ho hem parlat en aquest programa, malversar sense ser un càrrec públic, sense ser un funcionari públic, doncs això jo crec que està molt estirat. Aleshores, és una causa que jo crec que al govern no és que li vinga bé, perquè evidentment això va fer que Sánchez es plantejara moltes coses, però que sí que li ajuda en aquest relat de que n'hi ha una caseria judicial contra el govern i contra la dona del president del govern espanyol.
1: Núria.
2: Sí, per començar, jo destacaria el tempo, no? I ho dèieu abans. Dilluns tothom va anar a la plaça de Castilla, hi havia molts periodistes allà fora, amb una mani de gent d'Azioir i amb un bus que passava contra la Begoña Gómez i contra Pedro Sánchez, i tothom esperava que amb la vista preliminar de l'audiència es pronunciés ja sobre les mesures cautelars, perquè normalment això s'intenta fer ràpid. També tenia 3 dies, segons la llei del jurat, per pronunciar-se sobre l'obertura de judici oral. Ens vam esperar dijous al vespre perquè havia de fer la resolució llavors. Llavors es despenja divendres amb una nova línia d'investigació que afecta a un empresari que està a la causa, a Carlos Barrabés, i ahir al migdia es pronuncia sobre les mesures cautelars i sobre l'obertura de judici oral. És a dir, no et dona cap garantia aquest judici ja per defensar-te, perquè no saps quan et caurà una resolució. Després, durant tota aquesta setmana, quan preguntàvem a Moncloa i què passa si realment li retira el passaport, la Moncloa venia a dir: no m'imagino aquest escenari, com em sembla totalment inversemblant. Llavors el jutge va i pren aquesta mesura cautelar, que això implica, per exemple, com dèieu, quan Pedro Sánchez va anar a la Xina, es va convidar la seva dona, perquè amb codi diplomàtic xinès es veu que això és rellevant com a visita oficial, ara en aquests moments no hi podria anar. No podria anar a cap viatge que fes el president del govern espanyol, amb tot el que això comporta, que hauria de comunicar al país en qüestió: no, és que la meva dona no pot venir perquè està imputada per corrupció. És a dir, jo crec que busca al final això, no? Peinado, per reforçar la imatge aquesta que diu la dreta, que això és un govern assetjat per la corrupció. Després em sembla també, com deia la Marta, que això dona força a aquest relat que hi ha una conxorxa judicial contra el govern espanyol. A més, aquest cas és cert que ha estat ple de polèmica i de dubtes. Precisament ell va tirar endavant amb l'audiència sobre preliminar per jutjar-la, amb aquest procés que s'ha vist aquesta setmana, quan l'audiència provincial encara no s'ha pronunciat sobre el processament, ni tampoc s'ha pronunciat sobre la nova interlocutòria per jutjar-la per jurat popular, que això li va tirar enrere perquè no estava prou fonamentat, i ell, en lloc de, no sé, esperar-se o anar per un altre cantó, va tornar a fer la mateixa interlocutòria perquè es jutgi per jurat popular, i ha tirat endavant amb el procediment. Què pot passar? No hi ha que l'audiència provincial desmunti les mesures cautelars, sinó si l'audiència provincial donés la raó a la defensa de Begoña Gómez sobre el processament o sobre el tema de jurat popular, tot això s'hauria de tirar enrere. Per tant, la dona del president del govern espanyol ara mateix està, doncs, en mans del que pugui decidir aquest Tribunal Superior. I després, jo crec que ara en els propers dies el que veurem és com s'intensificarà la pugna política, perquè només veure ahir, per exemple, les xarxes, les joventuts socialistes ja van fer un espot de campanya, Jo com Begoña, les noves generacions del PP s'hi doncs, van tornar com aplaudint la decisió de Peinado. És a dir, estem en una situació de guerra política i judicial inèdita en el cas de l'Estat. I en el tema dels tribunals, a mi em recorda molt, no?, a la plantilla que es va aplicar en el procés, hi ha certs elements que a mi em recorden doncs, ara amb el que li està passant al PSOE, tot i que aquí es barreja tot, es barregen causes que realment doncs, tenen molt poc fonament i d'altres que potser sí que hi ha base. Ho deia, crec que la setmana passada, l'Oriol, és un paral·lelisme també amb el que va passar amb Convergència, i que si tu en una habitació doncs, hi poses un ventilador, si hi ha coses, doncs s'aixequen. I aquí crec que està passant una mica el mateix.
1: Oriol. Sí, és exactament així. El que passava fa una setmana es manté clarament avui en dia. És veritat, també, ningú es mereix segurament el que està passant amb Begoña Gómez, però també és veritat que quan regidors de la CUP a Vic, com Joan Coma, Déu me'n guardi de defensar-lo, no hi tinc cap interès, deien allò de que per fer una truita s'havien de trencar els ous i l'enviaven un parell de dies a l'Audiència Nacional, crec que al PSOE no li semblava gens malament i que al PSC tampoc li semblava gens malament. Quan Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van pujar a dos vehicles de la Guàrdia Civil per dir que s'acabés una manifestació, ni el PSOE ni el PSC li va semblar una barbaritat, que és el que era, que se'ls posés en presó preventiva per un presumpte delicte de sedició. I això, vulguis o no, haver empoderat els jutges d'aquesta manera, que és una mesura que va impulsar, en bona mesura, valgui la redundància, el PP, però que el PSOE va avalar de manera crítica, doncs ara trobes amb un poder judicial que està desbocat i que no li perdonarà mai a Pedro Sánchez una part del poder judicial, no tots els jutges, que els jutges fan una molt bona feina. Crec que a Espanya hi ha 5.000 jutges, estic convençut que la gran majoria d'ells fan una bona feina, però n'hi ha alguns que són pomes podrides, i això és un fet evident. Quan Pedro Sánchez arriba a la Moncloa, podria haver emprès algunes mesures que servissin per mitigar la politització de la justícia o la politització cap a la dreta, més aviat, de la justícia. I durant tot aquest temps ha tingut aliats per fer-ho i no ha pogut. La renovació del Consell General del Poder Judicial, per exemple, la va fer només al costat del PP. Per tant, ara queixar-se dels jutges a mi em sembla de traca i mocador. I sí, per Pedro Sánchez això és un problema molt gros. Tu fas qualsevol viatge oficial, et pregunten què, on és la Begoña avui? No, és que no pot venir perquè han retirat el passaport per unes mesures cautelars, per una causa judicial. A partir d'aquí el teu interlocutor deixa de sentir què estàs dient. Diu, hosti, la senyora d'aquest bon home és una corrupta, perquè si el comença a explicar que si Espanya hi ha l'ofer, no sé què, ja estàs perdut.
3: Però a la vegada, políticament, potser és una assistència a Pedro Sánchez, perquè tot aquest argument socialista que des de fa temps l'argument persecutori, per això recuperàvem també aquest moment del que puede hacer que haga de Aznar, no?, els dona la raó, perquè tot és tan desmesurat que potser de causes que són més clarividents, com pot ser el cas Ábalos, Koldo o alguns aspectes del cas Zapatero, queden en un segon pla veient la instrucció d'aquest jutge Peinado.
1: El problema, Roger, crec, és la barreja. I per això la setmana passada citava això de Convergència, perquè al final a Convergència la perseguia la justícia espanyola i el Deep State espanyol i tot això? Evidentment que sí. Els Pujol tenien alguna cosa a amagar? També. Convergència es va finançar irregularment a través del Palau de la Música? També. En el cas del PSOE, és evident que la persecució contra Begoña Gómez és un fet, de la mateixa manera que José Luis Ábalos està a punt de ser condemnat per haver influït en no sé com dir-ho, amb el flux de mascaretes a Espanya durant la pandèmia al costat del seu amic Koldo. I pot ser també, no és culpa del jutge, que un portaveu de Zapatero digués que les joies valien 30.000 o 50.000 euros i que estiguin taxades ara en 1,3 milions d'euros. En la barreja de coses que són veritat i mentida és on hi ha la virtut de l'estratègia dels jutges. Quan tu empastifes, tot passa a ser veritat. I a nivell de relat públic és evident que hi ha una sèrie de gent que ja considera Begoña Gómez culpable i que pel PSOE és poc menys ara mateix que la passionària.
3: Els que esteu a Madrid, de seguida al Monguilot, però així com fa dos anys el moment en què Begoña Gómez va formar part de la crònica judicial va fer que Pedro Sánchez es mogués i fes aquesta operació amb aquell recés que va durar 5 dies, del qual finalment es va quedar. Interpretacions de si ho va decidir des del primer moment o si que realment ho va fer servir per reflexionar, i a les que vulgueu. Però potser la jugada aquella li va acabar sortint bé a Pedro Sánchez, com sempre. Creieu que aquest moviment també pot provocar un altre moviment d'astúcia com aquell, Marta, Núria?
0: Doncs jo crec que Sánchez el que pensa ara és que ha de resistir fins a que puga, és a dir, i que no va deixar a caure a ningú més, perquè això constata que n'hi ha una persecució contra d'ell i que n'hi ha una part del poder judicial que vol que el govern actual no continuï endavant. Aleshores, jo crec que ell no va prendre cap tipus de decisió radical en el sentit de això s'acaba ja, però sí que n'hi ha un compromís més o menys pactat amb el PNB, que això ens han comunicat ja des dels partits que en principi seria així, de no fer coincidir les eleccions generals en les autonòmiques i municipals de l'any que ve, i ara s'està parlant molt, especialment ara, del primer trimestre de l'any que ve, i el que ens arriba a nosaltres de moment és que podrien haver eleccions febrer, març de l'any que ve, però ja sabeu que això canvia molt i que podria ser després. N'hi ha incentius per a les dues coses, jo crec. Aleshores, jo crec que ell, el que ara ha decidit, per lo que ens arriba a nosaltres, és que ell no va fer caure a ningú més, és a dir, si ha de defensar Zapatero, el defensarà. Si ha de defensar la directora de la Guàrdia Civil, la defensarà. Si ha de defensar a la seva dona, per suposat, la defensarà, i l'estratègia serà resistir i un poc sí, victimitzar-se o almenys presentar-se com una persona que porta 8 anys governant i que, malgrat això, n'hi ha certs estaments de la justícia que no ho suporten i que volen fer-li-ho caure de totes les maneres amb la convivència o connivència del Partit Popular i de les dretes espanyoles.
3: Sí, està clar Núria que... i Montguilot, Núria, primer Núria.
2: Sí, sí, està clar que... És a dir, la seva estratègia ara és resistir fins al 2027, i un cop doncs comenci el 2027, doncs hi ha aquests diferents escenaris de quan convocar les eleccions, si abans o després de les municipals. De fet, ell divendres, a la roda de premsa després del Consell Europeu, va venir a obrir aquest escenari, però va dir la realitat és dinàmica. Traducció, doncs convocarà les eleccions quan més li convingui, d'acord amb les enquestes, però està clar que ell vol resistir fins allà amb una estratègia clara, que és presentar els pressupostos, uns pressupostos socials i expansius, i si els hi tomben els socis al Congrés, dir, mira, jo tinc aquest projecte però no me'l deixen aplicar, doneu-me força a les eleccions. També volen culminar l'amnistia i tot el que té a veure amb els fons europeus. Jo crec que el rumb polític és aquest, i tot el que sigui rumb judicial, és veritat el que deia la Marta, que hem vist un canvi respecte a Cerdán o Ábalos, perquè en el cas de Zapatero el que fa és posar-s'hi al costat i confiar en la seva presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari. I en aquest sentit els quadres socialistes estan doncs amb ell i tanquen files amb això, perquè és una estratègia també de protecció. Aquesta setmana un diputat deia, a vegades quan t'ataquen molt de fora, l'efecte és cohesió interna i doncs sortir a l'atac contra això que t'està assetjant, no? I crec que busquen una mica aquesta via per intentar doncs mobilitzar l'electorat d'esquerres, que és un dels principals problemes que tindrien de cara a les eleccions. I després, el tema de mantenir-se a la presidència davant de tots aquests casos judicials també és una mesura de protecció, perquè això anirà increixendo i no es pararà aquí, segons tothom diu això, no? Que això és una estratègia que va mica en mica, aquesta judicial, a mica aniran avançant totes les causes. També n'hi ha encara de secretes que no sabem doncs com derivaran. El fet d'estar a la presidència del govern és molt diferent que estar fora, perquè si continua doncs aquesta voluntat d'una part del poder judicial doncs de mirar a veure què ha fet i què no el PSOE, doncs si ell és president també està protegit en termes d'aforament, i no és el mateix doncs seure aquesta cadira que no seure, i per tant jo crec que aguantar fins al 2027 com a mínim, i el 2027 mirar el moment més idoni per convocar les eleccions en què es pugui mobilitzar l'electorat d'esquerres i que tingui alguna possibilitat de sumar aquesta majoria plurinacional que té, o com a mínim que el PSOE tregui un resultat suficientment bo encara que l'esquerra del PSOE doncs, no el tregui, per fer una oposició i cohesionar el partit en aquesta transició que hi hauria després d'una victòria de PP i Vox.
4: Aquí, quan el Pedro Sánchez decideix fer aquell bric i dir m'ho penso si segueixo perquè heu creuat una línia vermella, que era anar contra la família, no? Pots acceptar que li toqui el rebre en el Cerdán o en l'Ábalos o el Zapatero perquè estan en la pomada, no? I estan en el joc, estan en la carrera política i han tingut o tenen càrrecs públics. Per què el Pedro Sánchez diu vull repensar-me si segueixo de president del govern? I no només això, si segueixo a la política, perquè heu passat una línia vermella, que és disparar contra la meva esposa, que no està en la política, que té la seva vida professional independent de mi, i heu decidit carallar-vos contra ella. Va fer la reflexió i va arribar a una conclusió. A mi no em traureu d'aquí a cops de toga, no? I jo crec que, efectivament, d'aquí no es mourà. Ara potser li posen més fàcil perquè pot vendre a l'opinió pública que el que estan fent amb la seva esposa és absolutament injust, però jo crec que pràcticament tothom, excepte el qui don una derivada política a la interpretació del fet, anava a dir, jo crec que pràcticament tothom estarà d'acord que una retirada de passaport, una mesura cautelar tan greu amb el suposat risc de fugida és insostenible. Això no té massa sentit comú pensar que aquesta persona s'escaparà, excepte el que ho analitzi des del prisma polític, evidentment, no? El diari La Razón em sembla que avui doncs, diu que molt bé i que estava molt bé. Què passarà, per tant? Jo estic d'acord amb el que heu dit. Ell no canviarà la seva decisió política per aquesta causa judicial. La causa judicial tindrà el recorregut que tindrà. Jo encara diria, i abans he reclamat prudència, no?, a tots, jo encara diria que no s'ha escrit la darrera pàgina processal, perquè, com molt bé em sembla que has dit tu, Núria, aquí ha anat molt de pressa el jutge Peinado, però hi ha resolucions recorregudes a l'audiència que, si es revoquessin, suposaria la nul·litat d'això que ha dictat ara, i per tant encara es podria arribar a arxivar la causa, perquè sí que és cert que la resolució dictada ahir no es pot recórrer en quant anar sí o sí a judici. Per tant, ja veurem què passa. Insisteixo, siguem prudents, però mentrestant, òbviament, el rèdit polític que en vol treure el PP l'està traient, perquè m'ha agradat molt que comencéssiu tot l'espeech que estem fent amb recordant les paraules de l'Aznar, no? Quien pueda hacer que haga. Pues en eso están.
3: 5 minuts passen de 9:45. Pausa i tornem.
5: El suplement amb Roger Escapa. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
6: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
7: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
8: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Mamoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
11: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
12: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
13: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
15: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT. Catalunya.
16: Calpena.
17: L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar i al País Valencià de manera molt especial. Festes, pintures i escultures van crear la imatge d'un rei que convenia ensalçar políticament. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
16: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
18: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
19: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
18: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
20: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un fullet que li fa de guia. Primavera, amor, l'hivern.
3: Dos quarts i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Carles Mongeró, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte, tertúlia al suplement a les portes de la Revetlla de Sant Joan, amb un fenomen que revesteix també tota aquesta revetlla marcada pel Mundial de Futbol, i és que tenim la Maria Guixà al Mercat de Sant Antoni. Vosaltres heu fet mai col·leccions de cromos?
4: Sí. Jo de petit, sí. Però jo he viscut molt directament el que és l'afició al col·leccionisme. Gent gran, el meu germà, Pau Descansi, va ser un col·leccionista feroge. Va morir deixant una extraordinària col·lecció de tot tipus de cromos. I els cromos, com dius tu, es busquen com a bé escàs, però d'una manera malaltissa, en el bon sentit de la paraula.
3: Avui a l'informatiu explicam que la demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i des de fa setmanes aconseguir-ne és una odissea. Fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense cap mena d'estoc, per desgràcia, dels quiosquers. Núria, Marta, us ha agafat mai aquesta falera a vosaltres?
2: A mi no.
3: A tu no,
2: però...
3: vaja.
2: Jo crec que per sorpresa.
3: Però si fessin no? Col·leccions dels 135 diputats del Parlament de cada legislatura, la Núria...
1: I tant, jo els tindria tot.
3: Ja els tindria fets, eh? A veure, Mercat de Sant Antoni, Maria Guixà, bon dia.
21: Què tal, Roger? Bon dia. Això és una autèntica bogeria. Jo no hi havia estat mai, i no sé si tu particularment hi havies vingut per aquí, però realment tela, eh?
3: Sí? Quina fotografia dibuixes aquí?
21: Mira, et diria, fa una estona parlava amb la Núria Pujals i li deia, són una trentena aproximadament, però és que això s'ha anat animant. És veritat que tota la gent diu, és molt d'hora, la una, aquí és l'hora punta, quarts de 12, entre quarts de 12 i la una. Ara et diria que ja superem tranquil·lament la setantena de persones, vuitantena, molts pares, moltes mares, algun avi, i sobretot el que hi ha és poques nenes, noies, hi ha molts nens i sobretot també nois joves, adolescents. Mira, sóc al costat del... Què tal, bon dia?
22: Jan Jurado.
21: Quants anys tens, Jan?
22: 11.
21: I per què has decidit venir avui, per exemple, aquí i no anar a passar el matí a la platja, per dir alguna alternativa?
22: Per completar l'àlbum del Mundial, intentar.
21: Quins cromos són els difícils, els més complicats d'aconseguir?
22: Cristiano, Messi, Mbappé, Lamine Yamal...
21: La col·lecció són 980 cromos. Quants en tens o quants te'n falten?
22: Depèn, però em falten bastants.
21: I al costat del Jan, la seva mare. Què tal, bon dia?
23: Hola, bon dia.
21: Com et dius?
23: Lídia.
21: Lídia, per què has vingut aquí? No sé si és una mica un retrocés a la teva adolescència, a la teva infància.
23: Doncs sí, és una cosa que comentem bastant entre els pares, de que nosaltres ja hi veníem quan érem petits, i bueno, al final és una col·lecció, està bé que intercanvin, també s'organitzen, i és un plan que ha estat xulo.
21: I és sa, no? De moment és un intercanvi sa.
23: Totalment, l'ambient que hi ha és molt sa.
3: Però Maria, aquí...
21: Doncs,
3: la cosa com va, això? És a dir, són els cromos de l'actual Mundial? Són col·leccions antigues que ara tenen un nou valor perquè el Mercat de Sant Antoni també es torna a posar moda i d'alguna manera la gent vol recuperar col·leccions vintage?
21: Mira, aquí, al costat del mercat de Sant Antoni on soc ara, bàsicament et diria que el 90% és cromos del Mundial. És a dir, tu tens opció de comprar cromos d'altres col·leccions, lligues, etc, d'altres anys, a les paradetes que hi ha de venda oficial, per entendre'ns, del mercat de Sant Antoni. Però aquí, que jo soc en un punt apartat a la vorera, aquí és bàsicament Mundial. Llavors, la gent ve aquí amb una llista, i aquí és més sofisticat, venen amb Excel, altres llistes a mà, venen amb el seu retolador fluorescent, i van subratllant. I saps aquell clàssic tengui-falti, que fèiem a l'escola? Doncs això és el que es porta, és el que es porta. És el tengui-falti. Llavors la gent es va agrupant com formiguetes, van fent grups petits. Escolta'm, el 9 de Senegal, sí, el tinc, el 10 de Senegal, aquest em falta, el 9 de França, saps? I és així, és molt rudimentari, i hi ha unes certes lògiques i unes dinàmiques internes també amb aquesta manera de funcionar.
3: Tu què col·lecciones a la vida, Oriol?
1: La veritat és que res.
3: Tampoc vas tenir aquest moment fan, de més jovenet?
1: Jo crec que l'última col·lecció que vaig fer amb ganes eren unes cartes de bola de drac, Z, si no recordo malament, que ens les canviàvem al pati, i alguns cromos de la Lliga a finals dels 90. I en aquesta ocasió recordo perfectament un diumenge, no fa gaire, que em vaig anar a comprar el diari a Premià de Mar, al poble dels meus pares, i em van regalar l'àlbum del Mundial. Jo anava amb el meu fill i vaig pensar encara s'hi aficionarà, i la veritat és que no, vam enganxar els que donaven de regal i aquí es va quedar la cosa.
0: Jo, pel que sé de Panini, està fent un esforç brutal per servir-nos tot el material que demanem, però s'han vist una mica superats per les expectatives, però la cosa es va regularitzant. Nosaltres, per exemple, avui tenim caixes per vendre i en portem unes quantes, no crec que se'ns acabin. En una caixa hi ha 350 cromos, són 50 paquets de 7 cromos cadascun.
3: Bé, doncs aquesta era la reflexió d'un d'aquests quiosquers, d'un d'aquests paradistes, no, Maria, que explica doncs aquest fenomen que s'està esgotant.
21: Sí, sí, sí, el Ferran deia de totes maneres que ell avui es veia en cor de vendre caixes, que fins ara ha anat molt just, hi ha hagut molta més oferta que no demanda. Des de Panini expliquen ara ho dèieu, també, que la fàbrica no para, però és que, clar, ha superat les expectatives. A més, aquest any hi ha moltes més seleccions, hi ha més cromos, són pràcticament 1.000 cromos els que s'han de fer, i clar, qui no els pot aconseguir de manera doncs a través de l'intercanvi, que és molt difícil, doncs sempre hi ha l'alternativa de comprar-los.
3: Carles, el teu germà què col·leccionava? És a dir, cromos de la Lliga, sí, o Mundial, seleccions?
4: De tot, de tot. I a més, hi ha afició a col·leccionar cromos, ja, o àlbums de cromos d'abans, acabats, antics. Tot això és un món per descobrir, eh? Jo alguna vegada l'havia acompanyat aquí al mercat de Sant Antoni. Hi ha una cosa que recordo dels cromos que crec que ara ha canviat. Ara els cromos venen amb adhesiu incorporat.
3: Sí.
4: Però jo, com era petit i feia col·lecció de cromos, recordo una de mítica, els que tinguin una edat, que hi ha molta gent que ens escolta, recordant La vida en color, es deia, i havies de posar tu el pegamento, i això era un art. Jo, que era molt, i sóc molt petós amb les mans, fotia uns pastels amb aquell pegamento i medio.
3: I havia... Els penies plàstica.
4: No, jo era molt dolent amb manualitats, eh? Encara ara el que toco ho faig malbé. El pegamento i medio, que feia com un olor... Bueno, jo crec que hi va haver-hi nens que inclús després olorant allò era com la cola, no? que s'hi enganxaven. Però era tot un art enganxar cromos.
3: Mm. Bé, gràcies, Maria Ixa, des del Mercat de Sant Antoni, eh?
21: Adéu-siau, bon dia.
3: Oriol, t'estàs empassant aquests Tunísia, Japó, Països Baixos, Suècia...
1: Si sonen obert, sí, perquè no estic subscrit a cap plataforma, però recupero després tots i cadascun dels resums del Mundial, perquè sempre em ve...
3: Qatar, Haití...
1: Sí, no em fa res, al contrari, em ve sempre molt de gust descobrir jugadors, descobrir samarretes... Sí, descobrir
3: et trobes, escuts, per exemple, mirant un partit i animant la selecció de Qatar?
1: Tranquil·lament. No, l'altre dia vaig celebrar amb entusiasme l'empat de Curaçao contra Alemanya.
3: Equador, no, també?
1: Sí, avui Equador crec que ha empatat amb Curaçao. És la primera vegada que Curaçao treu un punt en un Mundial. És la primera vegada que hi juguen, també.
4: I t'estalvies diners amb psicòleg, segurament.
1: I tant,
4: no?
3: Tu, per exemple, avui Montguilot estaràs a la tarda davant del televisió animant la selecció espanyola contra Aràbia Saudita?
4: Sí, jo sí. I a més, jo ho dic, jo vaig a favor de la selecció espanyola, però per un debat molt més enllà de nacionalismes i coses, no, però és perquè juguen jugadors del Barça, juguen bé, i si em tinc a sentir proper a una selecció, evidentment em sento més proper a la selecció espanyola que a la de Qatar, tot i que també estic com amb l'Oriol, que podria perfectament veure un Qatar república de no sé on. Sí. Si t'agrada el futbol, doncs el futbol... t'apassiona i el veus, siguin quina sigui la selecció.
3: Però, per exemple, ara et poso un dilema. És a dir, si justifiques així que animes la selecció espanyola, cadascú anima qui vol, només faltaria, eh? Però, per exemple, si la cosa s'anima al Barça, si hi hagués una Espanya-Argentina amb Messi...
4: No, és que jo a Messi no l'he perdonat. Ja ho he dit
3: públicament. Ah, o sigui, tu estàs enfadat.
4: Sí, jo estic enfadat. I tu també, no riguis, tu també.
3: Sí? Tu, o sigui, tu vas contra Messi?
1: Jo al Mundial vaig amb Argentina.
3: Tu vas amb Argentina?
4: Sí. Jo vaig amb Espanya, sí. Però a veure, el Messi és un magnífic futbolista i avui tu deies, ens recordaves que té l'escut del Barça a la cama tatuat, sí, però jo el recordo quan va anar al Paris Saint-Germain amb el nen vestit del París, quan...
3: Entre altres coses, perquè el Barça no el va renovar.
4: Sí, sí, però no tenies cap obligació de vestir el teu fill amb els colors del nou equip que et havia contratat. Jo no l'he perdonat, sóc molt rancorós. És amb l'únic moment de la meva vida... La rancúnia no m'agrada, perquè és molt cansada. I llavors te n'has de recordar amb qui estaves enfadat, i normalment ho perdo de la memòria, però a mi em va fer emprenyar molt el Messi, encara estic enfadat. I no, jo una Espanya-Argentina, jo aniria a favor d'Espanya, entre altres coses, i més enllà de nacionalismes, perquè mira, un bon amic va dir una vegada que això d'estar orgullós de ser català o de ser espanyol és com... És un d'aquests primos de Navarra, de Tudela, diu, esto es como estar orgullós de vivir en un tercero. Tothom està orgullós del que vol. Jo entenc que algú estigui orgullós de sentir-se espanyol o si és català. No, a mi Espanya m'agrada que guanyi, i entre altres coses, identifico moltíssims jugadors als que estimo i admiro, com, per exemple, doncs, tots els del Barça, no?
3: Marta, Núria, està molt engalanada a Madrid per seguir els partits de la selecció espanyola aquests dies?
2: Doncs, ostres, mira,
6: jo no m'he fixat, no sé...
2: Jo he vist molta propaganda, diguem, als carrers, als pòsters i demés, però això que deia el Monguilot me fa gràcia, perquè té raó en lo dels jugadors del Barça. Jo avui he quedat amb alguns amics per a veure el partit i tinc un amic que és molt ultra del Madrid, sempre acabem discutint, i no va a la selecció espanyola, precisament, perquè n'hi ha massa jugadors del Barça.
4: Clar.
2: Literalment és el que diu. Aleshores, a mi me fa una gràcia, i a la resta d'amics també, veure, perquè la resta sí que va...
3: Ella.
2: Clar, és l'únic, i mira.
4: No només no van a favor d'Espanya, perdona. No, és que van en contra d'Espanya.
2: Clar, i és increïble, me fa moltíssima gràcia, jo ho sé. I clar, la resta està tot el rato picant-li i dir-li, ah, sí, pues ara, mira, i jo crec que avui n'hi haurà mogudeta al partit, i jo crec que me'l volen seure al costat i no sé com acabarà la cosa.
1: No, és divertit això que passa amb la gent del Madrid que està enfadada amb Espanya, perquè sí, sí, són més del Madrid que espanyols, i és veritat que ser del Madrid és una turbo manera de ser espanyol. I en aquest sentit hi ha gent que es queixa profundament del seleccionador Luis de la Fuente, com si ara Luis de la Fuente fos podemita. Com si Luis de la Fuente li hagués crescut el cabell estil Pablo Iglesias i portés cua pel fet de no convocar jugadors del Madrid. I Luis de la Fuente, que és més espanyol que el pal de la bandera, ara resulta que és un quasi separatista.
3: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10. El suplement amb l'Oriol Marc, el Carles Monglot, la Núria Oriols, la Marta Monforte. Aquesta matinada hem conegut la mort del tercer adolescent ofegat divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. En total són 3 els adolescents morts en aquest accident, dels 6 banyistes, tots menors d'edat, que divendres doncs es banyaven en aquest punt, en aquesta platja. El balanç d'aquestes últimes 48 hores és desastrós, perquè hi ha hagut un altre mort per ofegament, en aquest cas a Barcelona, una persona de mitjana edat. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol. Podem saludar a aquesta hora la Coia Ballester, companya de Catalunya Ràdio, accent tarragoní també d'aquesta casa. Coia, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Ciutat consternada, evidentment, per aquesta tragèdia. L'hem anat explicant al llarg d'aquest cap de setmana. Suposo que doncs, costarà de pair també tot el que ha passat, eh?
7: Moltíssim. És esfereïdor perquè són joves, evidentment, i a més aquesta és una zona que són platges molt urbanes. El lloc de l'incident és conegut com la Cova del Gos, és molt popular, és a dir, tenim dues platges, la Rabassada i el Platja del Miracle, llarguíssimes, maquíssimes, i les dues platges estan separades per una zona de roques, i passa el camí de ronda, i és molt popular que la gent estigui allà, sobretot gent jove, que potser no tenen tanta consciència de la zona i del perill que té el mar, no? Llavors, és bastant comú que la gent estiri d'aquesta zona. És molt bonic, aquesta zona de roques. Queda com una forma de ser que entra dintre a la terra, no? O sigui, el mar fa com una entrada maquíssima, i clar, el dia era meravellós, el mar no estava bé, i potser els hi va fallar la consciència. Eren sis joves, els tres primers es tiren a l'aigua, els d'altres veuen que no poden sortir, i a més és una zona que queda fora de la visió dels socorristes. Hi ha socorristes a les dues platges, però entens ben bé què vull dir, no? Tens dues platges llargues separades per aquesta zona de roques que, clar, et queden fora de la visió de socorristes, d'avisos de platja i de tot.
3: Hi havia bandera groga que no impedeix el bany, el que passa és que sí que vol dir bany amb molta prudència. Es van animar i va haver-hi una corrent d'aigua, i ho explicaven des de Protecció Civil, ahir que també amb la Imma Soler, i va haver una corrent d'aigua que va canviar, els van arrossegant contra les roques, i alguns dels quals van poder ser rescatats. La primera víctima mortal no va poder ser rescatada en vida. Dos d'ells estaven ferits de manera molt greu i han acabat morint, malgrat poder ser rescatats i assistits en una primera instància a l'Hospital Joan 23. Però bé, el condol és total a Tarragona, també al país, i a més estaven molt implicats també amb el club de futbol La Floresta, que aquests dies doncs, també ha hagut de fer missatges de condolència i alterar doncs, totes les planificacions, Coia.
7: Sí, sí, absolutament. La ciutat està pensant molt, però crec que és més tan global, no? És tota aquesta costa que tenim a Catalunya. Com fas, com augmentes la consciència perquè la gent no es tiri de les roques, i si ho fa, no sé com s'ha de fer, perquè a més és un camí de ronda, tu vas passejant per allà, jo també m'he tirat de roques, és a dir, la gent es tira de roques i en canvi és molt perillós, com es demostra, no? I és molt difícil controlar tota la costa, com has de senyalitzar. La gent a Tarragona està parlant com ho fem, perquè això pot passar, es pot tornar a produir-se, a més amb gent jove que potser no tenen tanta consciència, són nois de 12-13 anys, és que són molt petitons, és molt difícil de controlar això.
3: La Coia Ballester, tarragonina il·lustre, amb un munt d'anys també com a delegada, acabada de tornar ja fa uns mesos de Londres. Coia, suposo que continues vinculada també una mica a aquesta actualitat britànica. Avui el nom propi és Keir Starmer, diuen que demà se'l podrien carregar i el primer ministre britànic, eh?
7: Veurem què passa. Sí, està la corda fluixa ja fa temps. El problema no és només la pressió al país, sinó dintre del seu propi partit. Keir Starmer va començar molt fort, representant l'esquerra, no els socialistes, molt més moderada que nosaltres pensem que és aquí l'esquerra. Però va generar molts dubtes. Ell va canviar molt d'opinió en decisions molt importants. Va perdre una mica, va deixar anar els seus principis, i això va generar molts dubtes al país i dintre el seu partit. I ara sembla que sí, que torna a estar la corda fluixa i molt, molt, molt delicat al moment.
3: És curiós també com 10 anys després d'aquell Brexit, que precisament va coincidir amb una revetlla de Sant Joan, oi? Aquell referèndum, ara fa tot just 10 anys, o es compliran 10 anys, i tornen a haver corrents que reclamen precisament el contrari, desfer aquell camí, 10 anys després, Coia.
7: Sí, és que ho tenen clar, encara que és un país amb molt d'orgull, i no ho poden reconèixer, però el Brexit no els hi ha funcionat, i de fet ja l'han revertit per la porta del darrere. Ja hi ha hagut molts pactes amb la Unió Europea per tal de tirar enrere, com per exemple acords comercials, acords perquè els joves europeus hi puguin anar a treballar i puguin anar a estudiar amb més facilitat. És que ells han tancat molt el país a fora i no els hi està donant resultats, primer perquè és un país que importa molt i després perquè necessita molta mà d'obra. No hi ha cambrers, no hi ha gent que pugui treballar a molts sectors econòmics, i hi ha també molta dificultat. Els joves europeus hi anaven molt, aprenien l'anglès. El que ha passat amb aquest moviment del Brexit és que, per exemple, molts catalans o molts joves d'Europa el que estan fent és anar a Irlanda, perquè tens acords sanitaris amb Irlanda, acords polítics amb Irlanda, i el Regne Unit s'ha buidat una mica d'aquest potencial que no només treballava, sinó que era gent amb molta empenta, gent jove que refrescava el país. Jo crec que a la llarga hauran de revertir, ells ho saben, el que passa és que també hi ha molt de moviment d'extrema dreta que els condiciona, però a la llarga no tindran cap més solució.
3: Potser l'única esperança d'aquests dies dels britànics es diu Anglaterra, és la seva selecció, que ha començat amb bon peu i que potser aquesta vegada sí que és la bona, Coia?
7: Veurem, veurem. Una cita molt... Home, és un gran país de futbol, el Regne Unit, Anglaterra en aquest cas, no? D'Anglaterra totes les nacions ho són, però Anglaterra sobretot, que és curiós, no? Els hauria d'anar bé, perquè el futbol en part neix allà i hi ha una gran tradició en tots els extrems que vulguis, eh? Al camp de futbol i a fora també, que també seria un altre tema, els hooligans, no? La manera com tenen d'entendre el que és donar suport a una selecció. I arrossega moltes coses socials. Sempre que juga a Anglaterra hi ha molts problemes de violència domèstica, extrems, molt exagerats. Hi ha moltes coses vinculades al futbol, que és un país en què el futbol està molt arrelat a la cultura en general. Marca d'on vens, la posició social, moltíssimes coses.
3: Coia, tu d'alguna manera, que també vens del futbol, perquè vas començar amb el Puyol, t'has desintoxicat una mica de tot aquest univers o continues enganxada al Mundial aquests dies?
7: Per circumstàncies personals m'he hagut de desenganxar, però m'encanta, a mi m'agrada molt seguir el Mundial, m'agrada molt, m'encanta, i ara vaig seguint de refiló una mica, però espero que la pròxima setmana em pugui posar a mirar els partits, perquè m'agrada molt, els Mundials m'encanten.
3: Una abraçada, Coia, cap a Tarragona, cuideu-vos.
7: Gràcies.
3: Bon Oriol dia. Marc, Núria Oriols, Marta Monforte, Carles Monguilot. Gràcies a tots quatre, que tingueu bon diumenge.
6: Molt bon diumenge.
2: Moltes gràcies.
3: Fem una pausa, bona revetlla per tots quatre, i tornem cap a Londres. Allà ens espera el Lion Sindreu i el Toni Rodon a la Setmana Tràgica.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
10: Sí, vine a les rebaixes de Wella i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
24: Wella!
9: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
25: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
26: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
27: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
28: I ara què?
27: L'Àlex.
28: Voleu jugar a bitllet?
27: I la Clover.
29: Ho retiro tot.
27: Són espies de veritat.
30: Un, dos, tres, noies, noies.
27: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
31: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3Cat. La investigació respon.
32: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
33: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
32: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
33: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
32: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
33: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: un plaer. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
0: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
1: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
0: Notícies. Educació.
1: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà, i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell, i hi haurà, com dèiem, la Cobla Sant Jordi. També podeu trobar l'enllaç a la web, on trobareu el programa i el formulari d'inscripció, perquè encara, si sou alumnes de Cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cobla ja en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí el Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Obrim les connexions al territori.
0: Connexions al territori.
1: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Mongrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigvert amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca, de Xavier Pinyol.

0: coplejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de Malavella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs, dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs, els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs, facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar,

Cor Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è a Plec, l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coblejanes de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és l'invisible, és invisible als ulls. Així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscorneire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: Quasi els matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè a Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la ciutat de Girona, a les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla al Casal Agramuntí d'Agramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenil Volà de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Castell també. 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vets de Riella, Juvenil Volà de Gramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Vigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporani. La podeu trobar en el disc Contemporanis, volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Juvenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolà.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973-353-555.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: però sempre tens la sort de trobar un dia que els estorrells tinguin cares de jugar. Quina meravella. Quina meravella té la vida.
1: I could do this with my

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca. Distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia i el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

Seco, miro la finestra i fa mal temps. No sé per què alteres els meus pensaments.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Catalunya Ràdio. El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Peinado per la retirada del passaport a Begoña Gómez i per apuntar que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
0: El màxim òrgan de govern dels jutges es reunirà demà per debatre o per debatre si expedienta Peinado. I sembla, Madrid, el vagil, que no serà una decisió consensuada.
2: El debat està obert, avui no hi ha hagut consens i demà es tornen a reunir per decidir si realment sancionen el jutge Peinado. La presidenta proposa obrir-li un expedient sancionador mentre la defensa de Gómez ja l'ha denunciat per filtre a la premsa l'escrit amb què l'envia a judici sense que a hores d'ara l'hagi notificat.
0: Del món avui destaquem el nom de Keir Starmer, el primer ministre britànic, podria dimitir demà mateix, una hipòtesi que cada cop pren més força, tot i que Downing Street continua negant-ho. Demà sortirem de dubtes. Mentrestant, a Suïssa, aquest migdia s'han reprès les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran, després de dies aturades. I a Crimea, les autoritats prohibeixen la venda de benzina als veïns. Els drons ucraïnesos estan aïllant la península ocupada per Rússia amb atacs com els d'avui, en què han mort almenys 5 persones. Moscou, Cristina Solies.
3: L'exèrcit ucraïnès ha colpejat infraestructura dels dos costats del pont de Kerch, que fins ara era la ruta més segura per subministrar la península des de Rússia. A més de benzina, Crimea també pateix una crisi d'aliments i perilla la temporada turística d'estiu.
0: Per cert, que l'estiu, que ha començat a les 10:24 minuts d'aquest matí, arriba amb la primera onada de calor de la temporada. El SEM ja ha atès 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per altes temperatures, tant de dia com de nit. I al Catalunya Migdia d'avui també parlarem de cromos, dels del Mundial de Futbol. Han tingut tant èxit que l'empresa Panini s'ha quedat sense estoc i ara la venda de segona mà i els intercanvis de cromos són l'opció de molts col·leccionistes. I segurament el punt on més interessats s'apleguen és el Mercat de Sant Antoni de Barcelona el diumenge al matí. I tenim la Maria Guixà.
4: Exacte, Eva, és una bogeria col·leccionista transgeneracional que durant tot el dia aplega centenars de persones que van desfilant aquí per davant del Mercat de Sant Antoni buscant els cromos que els falten per intentar arribar a aquests 980 de la col·lecció i completar-la de la forma més econòmica, que no és altra que a través de l'intercanvi.
5: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Com dèiem, onada de calor. Jofre Genoer, els detalls, bon dia.
6: Bon dia. Doncs ja podem donar per encetada aquesta onada de calor perquè almenys fins a la 1-2 d'aquesta tarda hi han 5 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, la xarxa d'estacions automàtiques, que han superat aquest llindar d'onada de calor. De moment, entre mig grau, un grau, i estem parlant de la Talla d'Empordà, de Cabrils, de Mataró, de la zona Universitat de Barcelona, o de també Castellà de Nuc. Bé, i encara falta doncs l'embranzida final d'aquest ascens del termòmetre cap a Ponent i les zones de Pla de Lleida, on avui esperem que s'arribi als 40. De fet, ara mateix ja hi ha 39 al Montmell i molts valors de 38 al Pla de Lleida. Per tant, s'inicia aquest episodi d'onada de calor amb l'arribada de l'estiu i que doncs pot persistir fins dimecres amb aquest risc de superar llindars. Per tant, també tenim en compte les nits tòrrides que avui també hem encetat, que tindran continuïtat, i això tot plegat ha fet activar avisos de calor nocturna i calor diurna. Un episodi, per tant, que s'allarga 3-4 dies, amb només algunes nuvolades de tarda en el Pirineu. Aquesta tarda pot créixer la mateixa calor, algun petit ruixadet de curta durada. Aquests fenòmens doncs poden repetir-se les properes tardes, sempre bàsicament en el Pirineu. I a partir de dimecres el que passarà, bàsicament, que serà ja més difícil, sobretot en dies posteriors, que superin aquests llindars o s'hi arribin, però poc per sota estarem. Per tant, encara molta calor. La bombolla d'aire càlid quedarà establerta amb molta calor acumulada i, per tant, haurem de tenir paciència que això es vagi desinflant, que podria passar a finals de setmana o amb l'arribada de la primera setmana de juliol.
0: A partir de 2:45, la informació esportiva. Què destacarem avui, Sergi Camps?
7: Doncs tenim un ull posat al Gran Premi de Motos de la República Txeca. Cursa de MotoGP ha començat ara fa pocs minuts, amb el Márquez sortint des de la quarta posició. Podeu seguir aquesta cursa a l'app i al web de Catalunya Ràdio, l'Univers MotoGP. L'anirem repassant durant la Catalunya migdia esports cap de setmana. També Paula Blasi acaba de guanyar de manera oficial ja la Volta Ciclista a Catalunya. Mirarem a veure si amb l'Isaac Vilalta podem parlar amb ella. I també farem la ressaca de la derrota d'ahir del Barça al Roig Arena, final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça va caure humiliat a València. La sèrie de la CB, però la sèrie de la final de la CB està igualada a una victòria a la sèrie Marxa cap al Palau.
0: I ara el trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència? Bon dia.
8: Bon dia, Eva. Doncs ara mateix, fa pocs minuts, s'ha acabat d'obrir, de reobrir, de fet, la C31, quan ja han passat totes les participants de la Volta a Catalunya Femenina. Aquesta C31 que estava tallada al Prat de Llobregat i Barcelona. Recordem que la meta és a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Hi ha, per tant, encara restriccions en aquesta zona. D'altra banda, retencions. A la C32 a Mataró, en sentit sud, hi ha un carril tallat per un accident i afecta també la mateixa C32, la circulació entre Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord. També hem de dir que l'avaria d'un vehicle talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners en sentit Lleida i que hi ha força retencions a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat per un xoc entre diversos vehicles. Hi ha un carril tallat. Això és tot des de l'equip viari.
1: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:06. I comencem marxant cap a Madrid perquè, com dèiem, el Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'organisme es reunirà demà per debatre si cal actuar contra el magistrat, com ha demanat el ministre de l'Interior. Madrid, Alba Gil, bon dia.
2: Bon dia. La comissió permanent s'ha reunit aquest matí d'urgència de manera telemàtica després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Peinado. En el focus hi ha l'escrit amb qui envia judici Begoña Gómez i li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir, cosa que ha generat molt de malestar entre la policia. La reunió del Consell General del Poder Judicial s'ha acabat sense acord i es reprendrà demà a les 9 de manera presencial. Durant el matí s'han valorat diferents opcions, però no hi ha hagut consens al voltant de la proposta de la presidenta d'Isabel Perelló d'obrir un expedient disciplinari al magistrat per una falta greu de consideració a la policia. En qualsevol cas, si finalment el Consell decideix sancionar Peinado, la decisió no tindria efecte sobre la causa contra Begoña Gómez, que ja ha anunciat que recorrerà les cautelars. Qui sí que podria aturar el judici és l'Audiència de Madrid, que té pendent sobre la taula diversos recursos sobre el cas. De fet, avui mateix també hem sabut que la defensa de Gómez ha denunciat Peinado per vulnerar el seu dret de defensa, perquè assegura que es va assabentar que l'enviava a judici pels mitjans i encara no ha rebut cap notificació. El govern espanyol denuncia la persecució del magistrat.
9: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: I alerta que l'actuació del magistrat també estén l'ombra de dubtes sobre la justícia.
0: I aquesta matinada ha mort el tercer menor que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres nois d'entre 12 i 13 anys a la plaça de la Font de Tarragona. Ho ha seguit l'Ariadna Escoda.
10: Un homenatge emotiu en què un llarg i sorollós aplaudiment ha trencat el minut de silenci com a mostra de condol i respecte a les famílies i amics de les víctimes mortals. En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, de davant al Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es troba quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que uneixen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
0: Per cert, que els professionals del socorrisme apel·len la ciutadania a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill i la bandera vermella prohibició. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
11: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar a dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Ara parlem d'aquesta onada de calor. Comença a haver-hi els primers atesos per afectacions relacionades precisament amb la calor. Des de divendres i fins aquest migdia, el sistema d'emergències mèdiques havia atès 55 persones, una trentena de les quals els han hagut de traslladar a un centre sanitari. La resta les han ateses per telèfon al 061. L'onada de calor, que ha començat avui, es preveu que superi els llindars de perill per a la salut, sobretot a Ponent, al nord-est de Catalunya i a les comarques del litoral central, Gemma Bonet.
2: Aquesta és la primera onada de calor de la temporada i està previst que s'allargui almenys fins dimarts. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès aquest matí el primer avís de l'any per calor nocturna, que afectarà també les nits de demà i de demà passat. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
12: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: I la calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui, Gemma, un dia de molt perill d'incendi forestal.
2: Sí, de fet, 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi i 420 en perill alt. El cap del Graf dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat al suplement de Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
13: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb la cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
2: Al portal 3CAT Info es pot consultar quin és el llindar de calor intensa municipi a municipi, tant pel que fa a la calor diurna com la nocturna.
0: I a Catalunya només es notarà l'augment de les temperatures durant la primera onada de calor de l'estiu. És a Ponent, a Lleida, les piscines municipals s'han omplert de banyistes i han deixat una imatge que contrasta amb la de carrers i places menys transitats al Vemor.
14: Primer dia d'estiu i amb ell, primera onada de calor amb un sol de justícia que colpeja amb força la ciutat de Lleida.
15: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
14: Per això alguns veïns han aprofitat les primeres hores del dia per fer esport, sortir a caminar o passejar el gos. Refrescar-se a casa o a la piscina, mantenir-se hidratat i protegir-se són les prioritats en dies com aquest diumenge.
16: Dutxes d'aigua freda, geladets i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
17: Piscina, sortir a les primeres hores del matí, intentar fer esport pel matí.
18: El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
14: Tot plegat en un episodi en què les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent, on es poden superar els 40 graus.
0: I parlant encara de piscines, en dos municipis de la zona més afectada per la Dana de València, aquest estiu encara no tindran les piscines obertes. Es tracta de Paiporta i Benetússer, on viuen gairebé 50.000 persones. La reparació és lenta perquè les instal·lacions s'han de fer de nou i cal reconstruir, en el cas de Paiporta, el sistema d'aigües i també clavegueram. València, Alba Barbosa.
19: Les piscines estan situades a tocar del barranc de Pollo i quan es va desbordar, l'aigua les va destrossar. La rehabilitació és costosa, però sobretot s'ha encallat, explica la vicealcaldessa Marian Val, pel clavegueram.
20: És que n'hi ha que reconfigurar tot el sistema de clavegueram de sanejament del poliesportiu. Fer aquesta nova distribució, que també implica nova distribució d'aigua potable i d'aigua de rec per a tota la zona del poliesportiu, és el que ha retardat.
19: Els veïns admeten que troben a faltar un espai de trobada, però són comprensius quan recorden la devastació de la barrancada.
21: Les coses no s'arreglen d'avui per demà. Així n'hi ha molt de desastre.
22: La piscina final era un punt de trobada de la gent del poble, que anaven ahí tots els veïns. N'hi ha coses més importants que arreglar encara el poble que la piscina.
23: Tenim una piscineta a casa, desmuntable perquè fa molta de calor i no n'hi ha piscina. ni ací, ni en el poble del costat.
19: A Benetússer les obres ja estan en marxa. La piscina ja té les rajoles, però la riuada va afectar les màquines i el sistema de canonades subterrànies, i això ha complicat les feines. Les dues poblacions estan organitzant activitats aquàtiques i habilitant autobusos gratuïts per portar els veïns a instal·lacions d'altres pobles o a la platja.
0: A tot això, una onada de calor que, com dèiem, s'allargarà fins a Sant Joan, i en aquesta revetlla de Sant Joan, el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards, amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. És la previsió que fan els fabricants, que també calculen que més de la meitat de les vendes ja seran d'articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
3: La producció de les empreses pirotècniques no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà, per un doble factor que explica el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.
4: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
3: Pel que fa a la tendència de vendes, els petards

0: La renúncia del primer ministre britànic permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Fa dos dies, Andy Burnham va recuperar el seu escó al Parlament. Des de llavors, no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis de maig, Núria Har.
1: Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat, però els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió. Una renúncia imminent que han avançat The Observer i The Guardian. El primer ministre britànic ha parlat amb els seus ministres i diversos membres del seu partit. N'hi ha que li demanen que deixi el càrrec, com la d'Exteriors, segons Sky News. La cadena britànica també ha entrevistat el titular de Comerç, que fa un parell de dies va parlar amb Starmer.
2: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
1: Per ara, Starmer no es pronuncia, està fora de cap de setmana a la residència oficial de camp del primer ministre britànic, però sí que ha piulat una felicitació pel Dia del Pare que avui se celebra al Regne Unit. Si Starmer dimiteix i Burnham el substitueix, el país tindrà el setè primer ministre en només una dècada, just quan es compleixen 10 anys del Brexit.
0: I a Suïssa en marxa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran en presència dels mediadors del Pakistan i de Qatar. La reunió a quatre bandes ha arrencat fa només mitja hora enmig d'un clima de tensió per l'ofensiva d'Israel al Líban. Teheran ha deixat clar que l'estret d'Hormuz seguirà tancat fins que no s'aturin els bombardejos, però Israel ha avisat que no es pensa retirar del sud del Líban i que respondran a qualsevol amenaça de Hezbollah. Avui ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto al foc.
1: Molt pendents a aquesta hora d'aquestes negociacions, al més alt nivell que encapçalen el vicepresident nord-americà J.D. Vance, que ha aterrat a primera hora d'aquest matí a Suïssa, i per la banda iraniana el ministre d'Exteriors i el president del Parlament, que són al país alpí des d'ahir al vespre. Abans de la reunió cara a cara, en marxa aquesta hora a porta tancada, les dues delegacions s'han reunit per separat amb els mediadors. Abans de pujar a l'avió que l'ha portat a Suïssa, J.D. Vance s'ha mostrat confiat amb les negociacions amb l'Iran.
3: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: La diplomàcia dels Alps dona el tret de sortida als 60 dies de converses per arribar a un acord de pau definitiu a l'Orient Mitjà. En aquests moments, amb el focus posat al Líban, sembla que la pressió de l'Iran ha funcionat, almenys aquesta nit, la primera sense bombardejos al sud del Líban, després d'un centenar de morts en els primers dos dies de treva entre Israel i Hezbollah. Un altre dels esculls és el programa nuclear iranià. Des de Teheran, el president del país, Massoud Pezeshkian, ha tornat a negar que vulguin la bomba nuclear, però...
4: No renunciarem al nostre dret a l'enriquiment i ells també us veuran obligats a acceptar-ho. Tots sabeu què deia el president dels Estats Units i ha fet un gir complet de 180 graus.
1: Les negociacions que avui s'han reprès a Suïssa havien de començar divendres fa dos dies, però l'Iran les va ajornar pels bombardejos d'Israel al Líban.
0: I Ucraïna ha aconseguit deixar sense combustible les benzineres de la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014. Els drons ucraïnesos també han atacat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix aquest territori amb Rússia. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Zelensky ha confirmat que han colpejat un dipòsit de petroli del port de Kerch i un ferri. Com a conseqüència, s'ha hagut de suspendre el transport marítim per l'estret i la circulació de trens i cotxes pel pont de Crimea. Fragments dels drons també han impactat contra un edifici residencial i han provocat víctimes civils. L'exèrcit ucraïnès fa setmanes que intenta aïllar Crimea bombardejant les carreteres i centenars de camions que subministren la regió ocupada. Això ha obligat el governador Sergei Aksionov a prendre la mesura inèdita de prohibir als veïns la compra de benzina.
6: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
5: Per culpa dels atacs ucraïnesos, les autoritats de Crimea també han suspès el servei de trens nocturns i han restringit la circulació de motocicletes i patinets perquè el seu so es confon amb el dels drons. Algunes botigues i supermercats també han començat a quedar-se sense productes bàsics i milers de turistes han cancel·lat les seves vacances a un dels principals destins de platja per als russos.
0: I a Colòmbia, eleccions avui marcades pel ressorgiment de la violència. El president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC al departament de Cauca. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si el país gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà.

0: Ta, Joan Biosca.
1: Fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història, el president sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional colombiana, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor també de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític i activista a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians. Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra espera seduir alguns dels 17 milions de colombians que no van optar la primera volta per anar a les urnes. En parla Manuel Camilo González, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Javeriana.
2: Sí, son los indecisos, y particularmente son indecisos que usualmente podríamos uno localizar. Uno, urbanos, y dos, que efectivamente no tienen partido, por lo menos no se sienten representados por los partidos, digamos, que actualmente están en el sistema político colombiano.
1: El recompte de vots a Colòmbia és ràpid i ja cap a la mitjanit hora de Catalunya es podria saber qui és el nou president del país andí. Si Colòmbia manté l'esquerra al govern per segon mandat en la seva història o bé entra al club de països sud-americans d'extrema dreta com l'Argentina, Xile i l'Equador.
3: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
4: Atenció, Catalunya. S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
5: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
6: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
8: Estrellita, Granissim.
9: Una revetlla amb la millor companyia.
10: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
11: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
12: El carrer és l'escola de La Cubana.
7: Una companyia que ha fet història.
13: Oh, això és una bogeria, no?
14: Era màgic. Va ser màgia pura.
7: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Tant de bons em fessin un cada dia, tinc.
3: Catalunya Ràdio.
16: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
17: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
16: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
17: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
16: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
18: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
19: No, en falta una.
18: Ah, clar, la del tot costa.
19: Doncs som-hi, convocatòria.
20: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
19: Marc Crosas.
18: Natàlia Arroyo.
19: Gemmarí Dongu.
18: Bruna Vilamala.
19: Damià Abella. Ion Vaquero.
18: Ilia Sánchez.
17: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el mundial
18: al tot costa.
20: Momento, seguimos.
17: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: 5 minuts i arribarem a 2:45. La veu es pot convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA, segons dos estudis amb participació de l'Hospital de Bellvitge i l'Idivell. S'han presentat coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquesta malaltia, Vicent Mipsut.
21: Els estudis busquen millorar el diagnòstic i el tractament dels pacients d'ELA, mostren com els biomarcadors biològics i l'ús de tecnologies digitals poden ajudar a anticipar l'avenç de la malaltia sense que els pacients s'hagin de moure de casa. La doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de motoneurona de Bellvitge assegura que millorar el diagnòstic permet personalitzar millor el tractament i destaca el paper de les anàlisis de la veu.
1: Petits canvis de la veu a través de la lectura d'un text, a través d'una repetició de síl·labes, nosaltres podem establir que aquest malalt tindrà en un curt termini una alteració de la deglució i això ens permet fer una acció preventiva, és a dir, actuem abans evitant un problema.
21: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants i se'n diagnostiquen 3 cada dia a l'estat, on hi ha prop de 4.000.
0: Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que aquests problemes es resoldran aquesta setmana. I aquesta bogeria pels cromos del Mundial es pot veure, sobretot, als voltants del mercat de Sant Antoni de Barcelona, un dels punts més importants d'intercanvi. Maria Guixà, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. És una bogeria col·leccionista que no hi entén d'edats. Per exemple, veus nens canviant cromos amb pares o avis d'altres nens, avis canviant cromos amb altres avis, tot plegat per un únic objectiu, és el de completar tan aviat com sigui possible aquests 980 cromos de la col·lecció Panini del Mundial. El Julen té 9 anys i ja ho ha aconseguit i és gairebé a prop de fer-ho el Xanti, que en té 12.
22: Acabo de completar la col·lecció del Mundial. Molta alegria i sacrifici.
23: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i em queden més o menys unes 30 i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
2: L'intercanvi de cromos fa que puguis estalviar-te comprar-los. Cada sobre quiosc val 1,50 € i a cada sobre n'hi van 7 de cromos. Per tant, intercanvies la forma més ràpida i aquí qui té molta, molta mà esquerra són els avis.
24: Tenen clar ells, perquè ja ho han provat amb altres col·leccions, de que vindre aquí és canviar cromos, mirar cromos. Jo sóc el que fa la llista i ells són els que... Mires la cara del jugadors, jo no les coneixo.
25: Jo penso que això passarà el temps i ell se'n recordarà de mi. I això és algo que he conegut de tota la vida.
2: Els cromos més buscats aquí a Sant Antoni són els de Messi, Cristiano Ronaldo i Mbappé.
0: I aquests que sentim, els britànics de Prodigy, han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat edició aquesta passada matinada del canvi de direcció amb 150.000 espectadors. Són 10.000 menys que l'any passat.
3: La proposta.
0: 2 minuts i arribarem a 2:45. 2 minuts que, com sempre, dediquem a la proposta. Avui ens la fa amb Vicent Missut. Vicent, que ja ets a l'estudi.
21: Sí.
0: Bon dia. Ens proposes, Vicent, em deies, una ruta pel sud del país.
21: Sí, una excursió per la Terra Alta, com un tas per gaudir de la comarca, la Via Verda entre el Pinell de Brai i Arnes, un recorregut assequible de poc més de 20 quilòmetres per l'antic traçat de la Via Fèrria que unia Tortosa amb la Puebla d'Íjar, a Terol, i que va quedar en desús a principis dels anys 70. Aquest tram de la via es pot fer a peu o en bicicleta, òbviament, i ho diguem especialment en un dia com avui, tant hores de massa calor, eixint d'hora o quan baixa el sol, perquè ens permet veure unes postes precioses. A més que els túnels de l'antiga via ens ajuden a fugir de la calor, fer-la a l'estiu també ens permet refrescar-nos en les fonts i tolls de la comarca, com ens explica l'alcaldessa de Pinell de Brai, Laura Vallespia.
26: Se'ns transcorre pels túnels, doncs, també te refresca una mica i a banda doncs, tenim espais naturals com és la Fontcalda o les olles de Bot d'Horta, que pues, també és uns espais de bany que pots aprofitar per fer una excursió més completa.
21: Aquest tram de la Via Verda ens permet acostar-nos al patrimoni ferroviari i d'enginyeria civil, però també a la història de la Batalla de l'Ebre, a uns paisatges singulars del nostre territori, entre els rius Algars i Canaletes i el Massís dels Ports, i a joies arquitectòniques com el celler modernista de Pinell de Brai.
0: Una proposta per a l'estiu que encetem avui i per a qualsevol època de l'any també, Vicent.
21: Sí, perquè ara ens permet visitar les zones aptes per al bany, però la primavera o la tardor és ideal per a gaudir de l'arquitectura de pobles com Arnes, Horta de Sant Joan o el mateix Pinell de Brai, però també de bona gastronomia i del vi de la terra.
0: En prenem nota. Gràcies, Vicent.
21: Vinga.
0: Senyals horaris de 2:45, la informació esportiva, Sergi Camps, bona tarda.
27: Bona tarda, Eva. Com va dir l'escriptor Johann Paul Friedrich, el més indestructible dels miracles és la fe humana de creure-hi. El Barça va caure ahir humiliat a València, no és falta d'actitud, és que el València és millor, ras i curt. Tot i això, l'esport no té lògica i el Barça ara tindrà 2 partits a casa per endur-se l'ACB, potser és l'últim miracle de Xavi Pasqual. Ara en parlem. El dia que s'acaba la Volta Ciclista a Catalunya, amb el fenomen Paula Blasi continuant el seu any màgic, ara també ho analitzem. i el dia que veurem quants minuts jugarà avui Lamine Yamal en l'Espanya-Aràbia Saudita del Mundial. Ara marxem cap als Estats Units. Abans, però, esport en directe en marxa des de les dues, recta final de la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. N'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar.
4: Esquerra, dreta, canvi de direcció, primer i segon. Aquest ritme podria deixar Ogura una mica despenjat. Són 8 dècimes.
27: Banyaia va primer, Márquez va segon, a una distància de 2 dècimes. Per tant, la cursa està oberta, amb el Márquez sortia quart. Ara està segon, lluitant al primer lloc amb Pecco Bagnaia.
4: Tercera posició per Ogura.
27: Els dos companys d'equip de Ducati lluitant per la victòria. La cursa, com diem, la podeu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a l'Univers MotoGP del Damià Aguilar. Queden 5 voltes per acabar aquesta cursa. N'estarem pendents al Catalunya Migdia Esports a cap de setmana. A Moto3, victòria de Hakim Danish al davant de Brian Uriarte i Máximo Quiles. El català Joel Esteban abandonat per la caiguda que ha tingut. I a Moto2, primera victòria d'Ivan Urtulà, valencià, sobre David Alonso i Philip Salac, cinquè en posició per al líder Manu González. Més esport en directe en futbol sala a la final del play-off per l'ascens a la primera divisió femenina. El Linyola, que no ha pogut remuntar l'1-4 de l'anada d'aquest play-off, va perdre contra l'Estrela Futsal gallec a l'anada per 1-4. Avui també ha perdut a Galícia, en aquest cas per 7-4. El Linyola no pujarà de categoria. I en futbol, tornada de la final del play-off per pujar a la segona ref entre el Badalona i el Compostela, a partir de la recta finalíssima a l'anada, derrota catalana per 3-0. Municipal de Badalona, Pau Martí, el Badalona ha pogut remuntar aquesta eliminatòria?
5: Doncs no, ha estat a punt, però finalment es queda a les portes de l'ascens al Badalona i doncs posa punt i final a una temporada que s'ha fet eterna. Els escapulats han guanyat avui el Compostela, sí, com deien, però s'han quedat curts, ja que ho han fet per només 2 gols, com deies. Després de perdre 3-0 a l'anada, era una missió complicadíssima la de remuntar. Ja ho van fer en la passada eliminatòria contra el Cornellà, on el Badalona amb només tan sols 45 minuts va ser capaç de marcar 3 gols. Avui ha estat a punt, perquè el segon ha arribat, el primer ha arribat al 69 i el segon al minut 90, però finalment no ha estat capaç de completar l'èpica i el Badalona s'ha quedat, com dèiem, a les portes de l'ascens. Així doncs, el mític Compostela és equip ara de segona ref i el Badalona, un equip que estava cridat a pujar de forma directa, haurà de jugar com a mínim una temporada més a la cinquena divisió del futbol estatal.
27: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
27: Amb un ull posat a aquesta cursa de MotoGP, ara la diferència entre Marc Márquez, que va primer, avançat Pecco Bagnaia, i l'italià és de 0.6. Per tant, ara mateix Marc Márquez guanyaria aquesta cursa llarga de la República Txeca. Obre una mica de forat al tro de Cervera. De seguida confirmem aquesta victòria, tant de bo sigui així. Però abans parlem de ciclisme, quan passen 4 minuts gairebé de 2:15 de la tarda, perquè acaba de finalitzar la Volta a Catalunya amb la tercera etapa entre Mataró i Barcelona, final a l'avinguda Maria Cristina de la capital del país. Enviat especial de Catalunya Ràdio a la Volta, Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Sergi? Bona tarda.
27: Victòria d'etapa de Marian Bosch i victòria de Paula Blasi a la General. Per tant, Paula Blasi continua el seu any màgic.
6: Sí, després de vèncer a l'Amstel, d'emportar-se també a la Vuelta, de guanyar Durango, de guanyar el Tour dels Pirineus, s'emporta la Volta, la cursa de casa, una cursa que ella va sol·licitar expressament poder-la disputar, i de fet, després de la victòria d'etapa d'ahir, estava cantat, que avui s'acabaria emportant la General, així ha estat. A més, ho ha fet amb diferència respecte de les perseguidores. Per tant, Paula Blasi, que s'emporta amb 23 anys la seva primera volta després de l'exhibició d'ahir a la Molina, i una altra catalana, la Mireia Benito, que ha acabat a la cinquena posició. Per tant, grandíssima volta per les ciclistes de casa.
27: Què destaquem, Isaac, d'aquesta última etapa?
6: Mira, que s'ha resolt a l'esprint, tal com era previsible, i que si la volta, l'organització hagués dibuixat un final de somni, hagués estat aquest. Victòria d'etapa de Marianne Vos, 39 anys, la millor ciclista de la història, ja havia guanyat aquí a la Volta, va voler tornar aquí a la prova catalana i avui ha guanyat a la tercera etapa a l'esprint, imposant-se a Nehove, la seva companya d'equip, i amb victòria d'etapa per ella. A partir d'aquí, doncs, la resta de ciclistes importants, no hi ha hagut moviments a la classificació general, i sí que brilla
7: la 14a posició final de Laura Gómez, ciclista de Sabadell, tercera catalana, darrere de Paula Blas i de Mireia Benito, la ciclista del Massi Baixter, que patit molt, ahir va fer una grandíssima ascensió a la Creueta, després a la Molina, i que avui, just acabar l'etapa, estava desfeta, però ens ho explicava així.
8: Molt contenta, no? Sí que l'última etapa ha sigut una mica molt intensa, no? Jo he tingut una avaria mecànica just al golf entre Sabadell i Terrassa. M'han deixat una bici, una de les meves companyes, la Laia Puig de Fabregas, que per sort he pogut tornar, m'ha costat la vida, però he pogut tornar a enllaçar.
7: Doncs les paraules de Laura Gómez, tercera classificada d'entre les catalanes. Avui ha pogut acabar patint aquesta etapa per culpa dels problemes mecànics. 14a l'etapa d'ahir, 14a també la classificació general, i de fet ens destacava aquest bon paper d'entre les catalanes només per darrere de Paula Blas i de Mireia Benito.
8: Bueno, la veritat és que per mi elles dues són grans referents, no? Així que, bueno, les dues han sortit del Massi Baixter. Llavors, em queden lluny encara, però cada cop estic una mica més a prop, no? També acabo de començar amb... no puc estar més agraïda d'haver tingut l'oportunitat de córrer a casa, d'haver fet aquest resultat.
27: Doncs a Laura Gómez, al micròfon de l'Isaac Vilalta. Isaac, deixa'm remarcar el bon moment, no?, del ciclisme femení català, perquè, escolta, Mireia Benito, Paula Blasi, sobretot, a Laura Gómez, estem en un bon moment.
7: Sí, sí, jo crec que des de l'època de Marta Vilajosana i Anna Ramírez, que van ser pioneres en el seu moment fitxant per equips italians, ara, sense cap mena de dubte, és el moment més àlgid del ciclisme català, com deies, amb la Paula, amb la Mireia. Ens podem saltar el guió, Sergi?
27: I tant, home.
7: Sí, espera't un moment. Mireia Benito, cinquena classificada, com estàs?
9: Bé, molt contenta.
7: Què portes aquí a les mans?
9: Porto magdalenes que m'han regalat aquí els companys de Lliure de Gluten, i la veritat és que em fa molt feliç perquè van acompanyades d'un dibuix preciós, així que m'encanta.
7: Jornada rodona, Acaba cinquena aquesta volta i mostrant un nivell excel·lent. Ahir vas saber patir a la Molina, però en resum la valoració crec que ha de ser molt positiva.
9: Sí, sens dubte. Volem anar cap a casa havent-ho donat tot, i crec que ho hem fet tant a nivell individual com a nivell grupal. Estic super orgullosa i molt agraïda a la feina que han fet les meves companyes. Teníem un equip, una barreja, no? Corredores molt jovenetes de l'equip de desenvolupament i corredores ja més velles, no? En les quals m'incloc. Llavors, volíem que hi hagués una bona unió de grup, i ha sigut increïble. Realment ha sigut de les vegades que millor hem corregut com a equip, així que a mi això és el que més m'omple de tot el ciclisme, no? Més que resultats individuals, m'encanten els col·lectius, així que haver aconseguit aquest primer lloc de posició per equips realment em fa molt feliç.
7: Ja saps com va això del directe a la ràdio, ja t'hi hem tingut, o sigui que ara t'hem enganxat en directe. Mireia, moltíssimes gràcies.
9: Merci a vosaltres.
27: De les magdalenes, Isaac, les magdalenes de la Mireia Benito, això passarà a la història de Catalunya Ràdio. Escolta, baixes de la bici, et donen magdalenes per recuperar forces. Alguna cosa més, Isaac, abans de tancar?
7: Mira, que ara mateix s'estan tancant tots els actes protocolaris al podi. La Paula Blas encara és al podi recollint diferents mallots, aviat baixarà. Intentarem sentir-la aquesta tarda al Tot Gira, i vaja, que la volta... Ara parlàvem amb gent aquí de l'organització, estaven amb una rialla, diuen, home, guanya l'última etapa Marian Fos i la general Paula Blas, i estan contentíssims des de l'organització de la volta.
27: Envien aquesta última etapa en aquesta arribada a la capital del país, Isaac, que s'ha notat que hi ha més gent del que és habitual.
7: Sí, mira, en línies generals et diria que s'ha notat l'efecte Paula Blasi. Avui al matí, per exemple, era d'hora, a Mataró, a la sortida de l'etapa hi havia un grup molt nombrós de gent davant de l'autocaravana de l'UAE, de l'equip de la Paula Blasi, quan sortia tothom fent-se fotos amb ella. Això no ho havia viscut jo aquí a la volta. A línia general, sí, bona presència d'aficionats, de públic, malgrat la calor que, com a tot el país, està fent avui aquí. Ara està fent molta calor aquí a Barcelona, però sí, jo diria que en aquest sentit podem estar tots molt contents.
27: Doncs l'Isaac Vidal, enviat especial de Catalunya Ràdio a la Volta a Catalunya, moltes gràcies, i ens sentim aquesta tarda al Tot Gira, a veure si podem sentir, segur que sí, la Paula Blasi, que, escolta, està fent un any d'aquells per emmarcar fenomen Paula Blasi a damunt de la bicicleta, marcant, doncs, un abans i un després pel ciclisme català. Gràcies, Isaac.
7: Vinga, adéu.
10: 10, 9, el Barça, per aquí, evidentment, potes en l'aire, el galliner, ja t'ho pots imaginar, la gent contenta per
11: perquè de passar d'un possible 2-0, evidentment estan vius, i de quina manera. El Barça perd el segon partit a la sèrie d'una final.
27: Sentim l'Ernest Macià narrant ahir la derrota del Barça al Roig Arena, 102-75 contra el València, final de l'ACB Igualada, una victòria. Ara la sèrie marxa al Palau, on s'hi poden jugar dos partits. Dilluns a les 8, tercer partit, i a cinquè, doncs serà el Roig Arena. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
27: Ara faré una cosa que és ràdio en directe, Oriol. No parlem de bàsquet encara, perquè vull marxar cap al circuit de Breno, perquè està a punt d'acabar aquesta cursa llarga de MotoGP, i l'està liderant Marc Márquez. Connectem amb l'Univers MotoGP, amb el Damià Aguilar, al web de Catalunya Ràdio. Marc Márquez primer, Ayo Gura segon, i Bañaia tercer. Ho té tot de cara al Tro de Cervera per guanyar aquesta cursa.
13: Sprint, mira, problemes per Acosta. Adéu, Acosta, adéu, Acosta. Última volta, és l'última volta. Primer sector, Márquez, 590 mil·lèsimes sobre Ogura. Atenció, que arriba Dijan Antonio com una fletxa per intentar pujar al podi. Bañaia en mode supervivència. En mode supervivència era Marc Márquez, però no. Marc Márquez ha fet la volta ràpida i ha fet l'avançament guanyador quan era el moment, quan ell ho tenia escrit. I segurament té el paper també guardat a la granota o a la bota, perquè això està escrit en alguna banda. És una llegenda, no és un pilot, és una llegenda. S'acosta Ogura, s'acosta Ogura, s'acosta Dija. En joc la primera posició i la tercera. Tercer sector, Marc Márquez, 554 mil·lèsimes. Vull veure el Marc, ensenyeu-me'l. Vull veure el Marc, ara el veig, ara el veig, ara el veig. Ara el veig, semirecte. Ogura no hi arribarà, Ogura no hi arribarà. Aquesta guanya, aquesta es guanya per experiència. Aquesta es guanya per experiència. República Txeca pot repetir la victòria. La pot repetir, la de l'any passat no estava previst. I no estava previst. En mode recuperació, en mode remuntada, en mode Tro de Cervera, ziga-zagada pujada, ha fet un tercer sector per treure's el barret, per treure's el barret. La semirecta i arriba al final. Última ziga-zaga, Esteve, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, i més tro, i més tro. Orgasme sideral, orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
27: Doncs el Damià Aguilar amb aquest orgasme sideral a la República Txeca. Déu-n'hi-do aquesta victòria de Marc Márquez. Sortia quart, acabat primer. Primer Marc Márquez, segon Ayo Gura, tercer Peco Bañaia, que s'ha desinflat en aquesta recta final de la cursa. I amb aquesta victòria de Marc Márquez se situa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi. Recordem que no ha pogut córrer aquesta cursa perquè va ser desqualificat per agredir d'alguna manera a un marshal, doncs, ahir al circuit de Breno. Marc Márquez ha guanyat aquesta cursa, ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP dins del Catalunya Migdia Esports cap de setmana. Buscarem les primeres reaccions del pilot de Cervera, a veure si les podem sentir abans de les 3 de la tarda. I ara sí, Oriol Rodríguez, hem fet una mica un coitus interruptus per sí. L'orgasme sideral de Marc Márquez, coitus interruptus del bàsquet, ahir derrota del Barça al Roig Arena, derrota de molt, i podria haver estat encara pitjor. Ahir, Oriol, de fet, males sensacions des de l'inici.
12: Ahir va el Barça començar amb un parcial d'11-0, que ja va ser una avançada del que passaria durant el partit. El Barça va perdre 27, va arribar a perdre de 36, i tot el que havia anat bé dos dies abans, sobretot amb el llançament de triple, ahir el Barça es va quedar amb un 19% de percentatge, el València va pujar a un 52%, sí que és veritat que els llançaments de 3 que havia pogut llançar d'una manera més còmoda el dijous, ahir la defensa de l'equip de Pedro Martínez va ser molt més intensa. Per tant, ahir el Barça va veure com a València li passava pel damunt, va guanyar de 27, 102 a 75. La notícia positiva és que el Barça ve de València, sí, cap a Barcelona amb un empat a 1 a l'eliminatòria, però ahir el que es va evidenciar és que la València, quan ha de córrer, ho fa d'una manera molt més solvent, i el Barça no hi pot fer res. Ahir Banter, que va acabar, per exemple, desqualificat, va quedar a només 2 punts, a Claiborne també amb 2 punts, només la Provitola va treure una miqueta al cap al segon quart amb 14 punts, però vaja, va ser un desastre pel conjunt de Xavi Pasqual, que ahir explicava que l'eliminatòria, de totes maneres, tot i perdre ahir a 27 punts, està empatada a una victòria.
14: Per això ens dubtava abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un bon resultat, sempre en play-off, sempre quan guanyes tens la sensació de que no pots perdre, i quan perds tens la sensació de que no pots guanyar. Això sempre passa així, però immediatament el dia següent ja tothom es recupera, tothom pensa en el següent partit, i bueno, l'eliminatori està 1-1, simplement.
12: Ahir el Barça no va poder parar Montero amb els 19 punts, però és que també aquí amb 15, De La Rea amb 10, Pradilla amb 10, Mur, que també va treure cap amb 3 triples amb 11 punts, Sima, fins i tot el gironí amb 9 punts, van ser inabastables pel Barça. De totes maneres, Joel Parra, que ahir no va tenir un bon partit, es va quedar amb 16 punts, però sense poder tenir el bon partit que havia tingut 48 hores abans, diu que són capaços de poder guanyar els dos partits al Palau Blaugrana i, per tant, guanyar 3 anys després la Lliga.
1: Dos partits a casa, amb la nostra gent, per poder guanyar un títol com és la Lliga, així que res més. Crec que al final el que va passar a la Lliga regular és que la Lliga regular hem demostrat en aquests play-offs que va ser un mal partit, un mal dia i ja està. Esperem un Palau ple i que ens empentin per intentar aixecar un títol amb la nostra gent.
27: Ara la sèrie marxa al Palau, dos partits, el primer dilluns demà, i el segon demà, el dia de Sant Joan. Sí. Alguna estadística, Oriol, per l'Esperança?
12: Que s'han embrutat 6 vegades aquesta temporada i que hi ha 3 victòries pel Barça i 3 pel València, per tant aquí tenim una certa esperança, però una que a mi em fa una mica de mal rotllo i és que el València li ha clavat de mitjana,
27: Sí.
12: De mitjana 105 punts al Barça en els 3 darrers partits, els 2 de playoff, i el que ara estava parlant Joel Parra va ser aquell del 77-102, l'última jornada de fase regular, amb moca durada al Palau Blaugrana. Esperem que demà la cosa canviï, el Barça pugui sumar la victòria i rematar-ho el dia de la revella, tot i que, evidentment, contra un Super València no cal enganyar-nos, sí, que serà evidentment molt complicat.
27: T'he demanat una estadística per l'Esperança, sí, no una estadística per obrir la finestra i saltar des del balcó fins al carrer, diguem-ne. Però bé, l'Oriol Rodríguez sempre optimitza. Gràcies, Oriol. I per ser encara en bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat que l'aler anglès Cameron Hildred no continuarà a l'equip. Hildred el van fitxar a finals de març i ha jugat 10 partits amb l'equip gironí. Passen 2 minuts gairebé de 3:15 de la tarda. Marxem a publicitat i de seguida tornem per rematar el programa parlant del Mundial. Avui juga la selecció espanyola amb una incògnita. Quants minuts jugarà Lamine Yamal?
15: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
16: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
3: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
27: 3 minuts per sobre de 3:15 de la tarda. Obrim la carpeta del futbol i marxem cap a Atlanta. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
27: Atlanta, ho dic bé, No t'has mogut de lloc.
18: Sí, Atlanta.
27: Molt bé.
18: No m'he mogut de lloc, és on es juga el partit.
27: Molt bé, potser fas turisme i t'agafes doncs algun transport i vas una mica lluny. Enviada especial de Catalunya Ràdio en aquest Mundial 2026. Avui Sònia juga a la selecció espanyola, ho fa contra l'Aràbia Saudita a les 7 de la tarda, hora nostra. Amb aquesta incògnita, quants minuts jugarà Lamine Yamal, hem pogut sentir protagonistes.
18: Luis de la Fuente va anunciar que hi hauria canvis a l'11 i el més previsible és aquest, el de l'entrada de Lamine Yamal, sobre qui va dir que estava de tornada, tot i que no va voler confirmar que seria titular. Però només cal sentir-lo per veure que quan parla de la quantitat de minuts li apareixen més d'una única part. La pista és bastant clara.
19: Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados. Y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
18: Aquest era Luis de la Fuente parlant de com estaven els jugadors després de les crítiques que hi ha hagut amb el partit contra Cap Verd, que suposaran una motivació extra, no sentien pels seus futbolistes, i ja li va bé. I dèiem que Lamine Yamal, en principi, tindrà minuts ja des de l'inici. Cal veure si deixa fora de l'11 Ferran, Gavi, o no juga cap dels dos, perquè Olmo és una altra de les opcions que ha guanyat força durant la setmana. Però el seleccionador veu molt bé Lamine Yamal i està convençut que els pot ajudar, i jo diria que pel que diu des de l'inici.
19: Pues os digo que es fantástico estar en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Esté 55, 58, 63, eso son, depende del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
18: I el mateix Lamine Yamal, de fet, ha concedit a les últimes hores una entrevista al País, una entrevista força interessant, on parla de la seva posició al camp, que es veu en un futur jugant pel mig, perquè creu que allà li serà més fàcil desequilibrar, que ara es troba molt sovint amb tres jugadors marcant-lo a partir de les ajudes, on també parla de la fama i on valora aquest entorn periodístic i el judici que es fa del joc d'Espanya després d'un únic partit.
2: También he sacado una conclusión, que los periodistas tenéis mucha prisa por acabar vuestro trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Tipo, es algo que yo no comprendo. O sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
18: Doncs avui el que sabrem és si a Espanya es complica o no més la vida del que ja ho va fer amb l'empat a Cap Verd, aquest partit a partir de les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, una selecció habitual dels Mundials, però que només ha passat un cop la primera fase. Va ser precisament a Estats Units el 94, va arribar fins a vuitens. Només un dels 26 futbolistes d'Aràbia Saudita juga fora de la Lliga Saudita. Es tracta de Saud Abdulhamid, lateral dret del Lens francès. La resta, tots a la Lliga Saudita.
27: Doncs aquest partit a les 6 el seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I aquesta matinada, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda.
27: Hem sabut quina és la tercera selecció classificada pels setzens, que és la primera de les a priori grans, doncs, que fa la feina.
20: Sí, és la selecció d'Alemanya, que ha remuntat contra la Costa d'Ivori per guanyar 2-1 amb un protagonista clar davant de l'Stuttgart, un DAF, que ha sortit el 15 de la segona part i ha marcat els dos gols per remuntar el gol inicial de Kessié. Com diem, Alemanya és la tercera classificada fins ara als setzens, després de les anfitriones, que han sigut les primeres, curiosament, Mèxic i Estats Units. I històric, aquesta matinada, primer punt de Curaçao en un Mundial de futbol, la selecció del país més petit que ha participat mai en un Mundial, empatar contra l'Equador, país que, sense ser dels més grans, té 40 cops més habitants que Curaçao. 0-0 en un empat, com diem, històric. A última hora també tenim la clara victòria japonesa, 0-4 contra Tunísia, que ja elimina els africans.
27: I d'ahir a la tarda, Sònia, destaca la clara victòria dels Països Baixos contra Suècia, els Països Baixos de Ronald Koeman, amb protagonisme, doncs, per Frenkie de Jong.
18: Sí, De Jong va ser titular i va jugar 59 minuts. Prèviament Koeman ja havia advertit que no estava al 100% i d'aquí que no sorprengués que el canviés. El motiu podria ser el genoll, tenint en compte el que va dir el mateix De Jong al final del partit.
21: La rodilla está un poco afectado, pero ya estaba antes del partido y estoy bien. Estamos contentos, hemos ganado 5-1, hemos marcado muchos goles. Yo creo que hemos demostrado que tenemos muchas fortalezas y podemos marcar en diferentes situaciones.
27: Doncs en clau Barça esperem que no sigui res aquesta afectació del genoll de Frenkie de Jong. A banda d'aquest Espanya-Aràbia Saudita, Xevi, què més tenim en aquesta jornada d'avui?
20: A les 9, a priori, un partit molt desnivellat entre Bèlgica i l'Iran, la selecció de l'encara gironí Witsel i de jugadors destacats com Doku, Courtois, De Bruyne o Trossard va sumar només, recordem, un empat contra Egipte a la primera jornada. I a la mitjanit, l'Uruguai d'Araujo juga contra Cap Verd, això és el mateix grup que la selecció espanyola. A partir de les 3, tu i jo, Sergi, quedarem per veure el Nova Zelanda d'Egipte.
27: A casa teva o a casa meva?
20: A casa meva. Avui.
27: Molt bé, doncs jo porto les patates rosses i un refresc de cola, per no dir marques.
20: Que bé senten les tres.
27: Sí, noi, sí. A l'Univers Futbol, abans de tancar-lo, Xevi, destaca una notícia d'ahir també, perquè ja tenim complerta la primera divisió de la temporada que ve.
22: El árbitro se lleva el silbato a la boca y pita final, final, final, final, final, final. El Málaga es de primera división. El Málaga vuelve a la primera división. La fiesta en clave blanquiazul. Unión Deportiva Almería 1, Málaga Club de Fútbol 2.
27: El Málaga agafa, doncs, aquest últim tren.
20: D'on descarrila l'Almeria del tècnic català Rubi. El Málaga va tornar a capgirar el factor camp. Últimament sol ser molt habitual en partits decisius. Va guanyar 1-2 al camp de l'Almeria, un equip sense gaires noms destacats al Màlaga. El seu jugador referència és un davanter amb el sobrenom de Chupe, que hi va marcar el seu 25è gol a la Lliga, amb dos jugadors catalans, Víctor García de l'Hospitalet i Haitam de Polinyà, i un tècnic andalús, Juanfran Funes, que es feia càrrec del primer equip a la jornada 15 provinent del filial i que ha aconseguit un grup de jugadors molt compromesos amb ell, com es veia a la roda de premsa posterior d'ahir.
23: Y luego, bueno...
0: Castellano no van a dejar, ¿eh? Yo anticipo que no van a dejar.
20: I amb un aficionat tan il·lustre com Antonio Banderas, que hi felicitava l'equip per l'ascens. La rua per celebrar aquest ascens pels carrers de Màlaga es farà demà dilluns.
27: Gràcies, Xavi Soler. També gràcies, Sonia Gelmà, des d'Atlanta. Fins ara. Adéu.
18: Vagi bé, bon dia.
27: I encara més futbol, perquè a Sabadell encara recuperen de la festa d'ahir.
4: Un dia de partit! Un dia de partit! El canvi ho vaig anar! Només entrar a la grada! Em vaig enamorar!
27: Milers de persones es van aplegar pels carrers de la ciutat i davant de l'Ajuntament per acompanyar els jugadors i l'staff a la rua de celebració de l'ascens a la segona divisió. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, en aquest cas cantaven a segunda, però ho feien per celebrar precisament que han ascendit de divisió. Una celebració en què es va desfermar l'eufòria, sobretot durant el trajecte del de l'autobús que va portar els jugadors des de la nova Creu Alta fins a la plaça de Sant Roc, però també després al balcó de l'Ajuntament, on un dels primers a agafar el micròfon, tot i no tenir gaire veu, va ser el tècnic Ferran Costa.
4: Sabeu una cosa? Sou collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip, a base de treball, d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit, i quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat d'entrenar i els cabrons han aguantat, el que han fet és recordar-vos un gran que és aquest escut.
5: També hi va haver moments emotius, com quan Kaiser va fer referència a José Ortega, porter de 36 anys, que està de baixa des del mes de gener per un tumor al conducte urinari, i també es van sentir molts càntics reclamant a jugadors com Diego Foli, Urri o el Chino Astals que es quedin al Sabadell de cara a la temporada que ve.
27: Gràcies, Biel. Sentim Marc Márquez després de la victòria d'avui al circuit de Breno.
6: So, yeah, we're the longest six laps of the year. No, I will not say of my career, but of the year, and yeah, definitely across the line by first position, super happy.
23: An incredible performance. Congratulations.
6: Thank you.
27: Doncs Marc Márquez content després d'aquesta victòria al circuit de Breno. L'hem explicat en directe a l'Univers MotoGP a Catalunya Migdia Esports a cap de setmana. En motor, més enllà d'aquesta victòria de Marc Márquez al circuit de Breno, Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda.
27: Tenim dos apunts més. El primer, de trial.
24: Prova del Mundial de Trial a Camerino, Itàlia. Toni Bou ha guanyat la primera mànega d'avui, el davant de Jaime Busto i Miquel Gelabert. I Berta Avellán també s'ha imposat a la primera mànega davant la italiana Sofia Rabino i la txeca Pechakova. Ara està en marxa la segona volta. També prova del Mundial d'Enduro a Portugal. El líder d'Enduro GP i Enduro 1, Josep Garcia, va guanyar ahir les dues categories i ara s'està disputant la segona jornada.
27: Gràcies, Gorina.
24: Fins ara.
27: I rematarem el programa amb hoquei patins, perquè aquesta tarda l'Igualada i les Comes volen tornar a sumar una victòria i forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda. Aquest vespre 8:45, Igualada-Liceo, l'últim partit de la temporada, segur a les Comes. Això sí, els igualadins no volen que aquest sigui el seu darrer partit de la temporada. L'equip de Marc Montaner vol tornar a guanyar el Liceo i forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga, que jugaria a Galícia dimarts també a 8:45. Abans, però, tot el focus dels igualadins se centra en aquest vespre, amb les Comes plena a vessar i amb la confiança de la feina ben feta al tercer partit. En va parlar i el tot gira Arnau Martínez.
26: Nosaltres hem de fer les coses ben fetes i evidentment, si juguem bé, fem el nostre joc, ahir es va veure que si tu marques la diferència a la pista, doncs aquests factors externs no són tan determinants.
25: Per cert, igual que el partit de divendres, l'Igualada no podrà comptar amb Roger Bars, el capità de l'equip, recordem-ho, es va operar del genoll dilluns passat.
27: Gràcies, Marc. Un minut mal comptat i arribarem a les 3 de la tarda. Encara tenim temps per dir-ne un parell de tennis. A les 3, la final del torneig de Halle entre Fritz i Tiafoe. I des de 3:15, en dansa, la final del torneig de Queens, també sobre herba, entre Cerúndolo i Paul. Està ara mateix el primer set, 2-1. Guanya, de moment, Cerúndolo, l'argentí, el nord-americà, Paul. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè, ens prenem un respir i de seguida tornem a les 4 amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, fins a les 9 del vespre. Avui, en analitzarem la derrota del Barça ahir a la final de la Lliga CB contra el València, el Roig Arena, una derrota duríssima. Ho analitzarem amb el Joan Creus i la Carme Lloberes, a veure què pot fer el Barça per sumar aquesta Lliga a CB. També parlarem amb Paula Blasi, la campiona de la Volta Ciclista a Catalunya. Parlarem del seu any màgic, realment un any d'aquells per emmarcar de la ciclista d'Esplugues. I també doncs parlarem d'aquest partit d'Espanya, la selecció espanyola, que juga a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, el seu segon partit en aquest Mundial. Veurem quants minuts disputa Lamine Yamal, l'estrella de la Barça, a veure quants minuts juga el jugador del barri de Rocafonda de Mataró. Nosaltres esperem un respir i a les 4 més esports a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Ja han arrencat les negociacions entre l'Iran i els Estats Units a Suïssa. Les dues parts s'han reunit primer amb els mediadors qatarians i tot just fa uns minuts s'han trobat amb el primer ministre del Pakistan. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, confia que hi pugui haver progressos que permetin, diu, construir una nova relació amb l'Orient Mitjà.
2: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre's la mà. Per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: Vance, de fet, ha assegurat que hi ha hagut avenços durant les últimes hores. Els Estats Units confien que l'Iran reobri l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, també que s'acabi la violència al Líban i poder controlar el programa nuclear per evitar que Teheran pugui tenir armes atòmiques. Més notícies amb la Montse Mir.
3: Comencen a haver-hi els primers atesos per afectacions relacionades amb la calor. Des de divendres i fins aquest migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones, una trentena de les quals les han hagut de traslladar a un centre sanitari. La calor i una humitat relativa molt baixa fan que avui sigui un dia de molt perill d'incendi forestal. De fet, 160 municipis estan en perill molt alt d'incendi, 420 en perill alt. El cap del GRAF dels bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, ha destacat a Catalunya Ràdio que aquests dies totes les unitats estan en alerta màxima.
4: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: L'onada de calor també afecta altres països d'Europa, com França, on demà dilluns es tancaran 800 escoles i on el servei públic de trens ha recomanat a les persones vulnerables que no en facin ús perquè no es poden descartar incidents en el funcionament dels convois a causa de la calorada.
1: Més coses. El Consell General del Poder Judicial estudia obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver apuntat que els escortes de Begoña Gómez, la dona del president espanyol, podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. L'escrit amb què envia a judici Begoña Gómez li retira el passaport, entre altres mesures cautelars, amb l'argument que els seus escortes podien ajudar-la a fugir, i això ha generat molt malestar entre els sindicats policials i també el govern. Des del Partit Popular, sense atacar Peinado, diuen que entenen el malestar dels policies. Sentim Cuca Gamarra.
5: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque, como digo, ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
1: La reunió del Consell General del Poder Judicial es reprendrà demà a les 9 de manera presencial.
3: El Regne Unit, Keir Starmer, es planteja dimitir demà mateix. La renúncia del primer ministre britànic permetria a l'exalcalde de Manchester accedir al càrrec i liderar el Partit Laborista. Fa dos dies, Andy Barham va recuperar el seu escó al Parlament. Des de llavors, no ha deixat de créixer la pressió sobre Starmer, molt tocat per la desfeta electoral regional i municipal de principis de maig. Oficialment, Starmer sempre ha dit que no pensa fer un pas al costat. Downing Street ho nega, però els mitjans britànics donen per feta la seva dimissió.
1: Els britànics de Prodigy omplen l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició del canvi de direcció amb 150.000 espectadors. Això són 10.000 menys que l'any anterior. Anem fins a l'Hospitalet de Llobregat amb el Marc Ruiz.
6: Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va quedar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic adora, és The Fat of the de 1997. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat en no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Bitch Up i Breathe. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, llença bases de drum and bass, fa mescles i a sobre toca la trompeta i crea paisatges sonors.
1: Els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. El pilot de Cervera s'ha imposat al japonès Ayogura segon i a l'italià Pecco Bagnaia tercer. Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. L'última etapa entre Mataró i Barcelona l'ha guanyat a l'esprint la neerlandesa Marian Vos. El Mundial de Futbol, avui a les 6, la selecció espanyola s'enfronta a l'Aràbia Saudita amb el dubte de quants minuts podrà jugar Lamine Yamal. També juga el Bèlgica Iran a les 9. L'Uruguai Cap Verd a les 12. I ja de matinada al Nova Zelanda, Egipte, a les 3. Hi ha 2:15, quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Al pavelló de les Comes, l'Igualada rep el Liceo amb un 2-1 en contra a l'eliminatòria.
0: Fins aquí les notícies.
8: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El record del rei Jaume I no es fonamenta únicament en els textos de les cròniques medievals, sinó també i sobretot en les imatges que han estat transmeses a través de les festivitats, les cerimònies cíviques i rituals, les armes, els retaules, les miniatures o les relíquies. La construcció de la memòria de Jaume I com un rei guerrer i legislador va tenir molt en compte aquests elements visuals durant la Baixa Edat Mitjana. L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar, i el País Valencià de manera molt especial.

0: L'inici del procés de construcció de la memòria de Jaume I es pot situar al 1338, coincidint amb el centenari de la conquesta de València. Aquell va ser el primer any en què es va celebrar la festa del 9 d'octubre, en record de la capitulació de la ciutat. Es tractava d'una commemoració cívica que incluïa certes cerimònies litúrgiques organitzada conjuntament pel govern de la ciutat i per l'Església. Per tant, era un acte religiós amb conseqüències polítiques pràctiques, ja que la victòria del rei Jaume sobre els musulmans era equiparada en aquells moments a una croada. Jaume I va ser vist com un heroi fundador, lluitador contra l'islam, fins i tot més virulent del que ho havia estat realment, segons apareix representat en retaules com el del Centenar de la Ploma, o el Retaule de Sant Jordi, també es diu, una obra mestra del gòtic valencià, pintada per l'alemany Marçal de Sas i l'aragonès Miquel Alcanyís cap al 1400, destinada per una antiga milícia de 100 ballesters que protegia el rei Jaume i la bandera de València. En aquest retaule, Jaume I era comparat amb Sant Jordi i se'l feia aparèixer a la batalla del Puig, on, per cert, el monarca no hi va combatre. El rei conqueridor també va ser exalçat com un legislador que actuava per designi diví, el primer a establir privilegis. Al llarg de dos segles, durant la baixa edat mitjana i uns pocs anys més, la imatge de Jaume I es va anar consolidant, fins a arribar al 1538, en què el predicador de la ciutat de València, Pere Antoni Bauter, va publicar dues cròniques que encara feien menció expressa i molt mitificada del rei Jaume. I avui, per acompanyar-nos en el programa, tenim el doctor Àngel Casals. Àngel, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
1: Hola.
0: Jaume I, però ara faré de positivista del segle XIX, però no se sabia tot del Jaume I a 1238. Com és que anys després de la conquesta de València se'l torna a mitificar i canviar per la història? No està ja fixada en quan succeeix?
1: Normalment no està mai fixada. I en el cas de personatges com Jaume I, encara menys.
0: O sigui, encara... Una cosa és la realitat i una altra és la història.
1: Clar, perquè Jaume I, d'alguna manera, és moltes coses. És el pare de la pàtria, en territoris com les illes Mallorca, bàsicament.
0: Sí, clar. Perquè Menorca no, per exemple.
1: No, Menorca no. Menorca és de l'època del rei Alfons.
0: Sí,
1: i Missa tampoc. O en el cas del País Valencià. I, en canvi, a Aragó, la imatge que es conservarà de Jaume I no és una imatge tan positiva, perquè es considera un rei que està una mica fora, no? A Catalunya el considerem com a molt
0: conflictes amb els nobles aragonesos, especialment a la conquesta de València i indirectament a la de Mallorca, encara que menys, però perquè no hi participen. Però,
1: sí, sí. I els catalans que se'l senten com bastant seu, quan en realitat ell no va néixer a Catalunya.
0: Des de Montpeller,
1: Ell és de Montpeller. I després, clar, hi ha el fet de que ell s'encarrega amb la crònica de crear-se una imatge que avui en dia totes les lectures crítiques de la crònica expliquen que està plena d'exageracions. Invencions.
0: No m'ho puc creure. Que algú escrigui sobre un mateix i escrigui posant-se millor del que era, no m'ho puc creure.
1: Doncs sí, això del cas de Jaume, això passa, mentida, però...
0: Sí, però passa.
1: Aquesta crònica que va ser dictada, que no escrita...
0: Bé, has de llegir les memòries de Cambó i passa exactament el mateix, vull dir que no cal donar-li moltes voltes. Sí, sí.
1: Però, clar, tot això ha creat una imatge del rei Jaume com una mica... I, a més, en part és així, és a dir, és ell el que acaba definint els contorns generals de la Corona d'Aragó. I, a més, el que li dona la solució que s'adoptarà finalment, que és la de... diguem-ho així, una monarquia composta on cada territori té una identitat política pròpia. És a dir, no converteix Mallorca en un simple annex de Catalunya.
0: Al principi es va parlar de no anomenar-la Mallorca, sinó Catalunya del Mar. Això s'havia dit que no es va fer, diguéssim, però
1: no es va fer
0: per aquesta raó, diguéssim.
1: Exacte, i en principi se li va donar una vinculació ambigua amb la resta de la corona, perquè no tenia acords, però tampoc quedava molt clar si havia d'estar les Corts Catalanes o no, que és una cosa que després serà per el cerimoniós el que acabarà legislant, que els mallorquins han d'estar en el braç reial de les Corts Catalanes, i els mallorquins no volen, és un altre tema, no? I en el cas de València és una mica el mateix, és a dir, davant aquella dualitat de la que ja ens parlava Joan Fuster, no?, en la construcció del País Valencià, Jaume I opta per crear un regne i no pas decantar-ho ni per catalans ni per aragonesos.
0: Sí, sí, no fer una extensió cap al sud de Catalunya ni cap a l'oest de l'Aragó. Cap a l'est, perdó.
1: I això fa que la solució que s'acabarà adoptant pel que fa a la Constitució de la Corona d'Aragó sigui molt singular i marcarà la identitat del conjunt dels regnes de la corona fins a la seva desaparició.
0: Qui ens acompanyarà avui per ajudar-nos a entendre aquesta imatge posterior a la seva vida de Jaume I i especialment al País Valencià és el doctor Francesc Granell, doctor en Història de l'Art per la Universitat de València, amb una tesi molt interessant, l'aura de la memòria, la imatge de Jaume I en la València medieval, i que d'aquesta tesi se'n va treure un llibre posterior, Jaume I en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge, de publicacions de la Universitat de València. Doctor Granell, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Molt content d'estar aquí avui.
0: Nosaltres també de qui sigui. Per cert, les publicacions de la Universitat de València és una magnífica editorial, eh? Realment té uns llibres extraordinaris.
2: La conec bé i sí, sí. Dona crèdit, sí, sí, el que sí. Dius.
0: Encara que en aquests moments el doctor Granell està donant classes a Sevilla, que això també...
2: Estic fent una estada de recerca, tot i que la meva plaça d'ajudant doctor és a la Universitat de València. Ah. I precisament estic a Sevilla per Jaume I, perquè estic fent una comparació del culte que rebia Ferran el Sant, Fernando III el Santo, i el rei Jaume I, un culte que es pot comparar molt bé.
0: És molt, relativament similar.
2: Molt similar, molt similar.
0: Curiós, això. Anem a Jaume I, aquest Ferran el III el Santo, ja ho tocarem una altra vegada, però en tot cas anem a Jaume I, que és el que toca. Per centrar-nos una mica, 1238, 200, és quan es produeix la conquesta de València, que el mite que el mateix rei posa és que és la seva empenta, bàsicament, qui aconsegueix vèncer tots els problemes i, malgrat el fereixen, ell tira endavant, etcètera, etcètera. Per tant, ja de sortida ell marca que la conquesta de la ciutat de València es deu en bona mesura amb ell. Això es va oblidar quan... O no, els valencians del moment s'ho acabaven de creure i ho van haver de... o no, i ho van haver de refer un segle després? No ho sé, perquè em resulta estrany que un segle després el centenari es commemori una mica reinventant tot plegat.
2: Clar, la qüestió és que d'entrada no hi havia valencians, aleshores primer comença allò com una colònia, Josep Torra parla del naixement d'una colònia quan conquereixen la ciutat de València, però en general tot el regne, perquè parlem de 1238, però realment la conquesta s'allarga fins a la cada dels 40, i clar, comença una colònia, no? Un grup de gent, sobretot en la part de la costa litoral, un grup de gent catalana, i diguem-ne que es comença a gestar alguna cosa, no? A nivell legal, polític, i hi ha un moment en la història d'aquest incipient regne que Ramon Muntaner, el cronista...

0: els valencians era imitar-la.
1: Hem traspassat la idea aquesta, sí.
0: Exacte, de fet, si parlem dels antecedents de la festa del 9 d'octubre, que s'estableix el 1338, és a dir, 100 anys després d'aquell 9 d'octubre del 1238, hem de remuntar-nos realment a Jerusalem.
1: Caram, anem lluny.
0: Sí, sí. Perquè la cerimònia que es du a terme té uns paral·lelismes molt evidents amb el que es feia a Jerusalem. Jerusalem estigui ocupada, com és ben sabut, pels croats en els segles XII i XIII de manera intermitent, no? Durant aquests dos segles s'estableix la festa de l'alliberament de Jerusalem, també una festa de la conquesta que commemora una efemèride croada. La cerimònia consistia en el següent, una processó que sortia de l'església del Sant Sepulcre, anava fins al punt de la muralla a través del qual havien entrat les tropes croades, els llatins, comandats per Godofred de Bouillon, i allà la processó aturava, feia una estació, i les gens allí congregades escoltaven un sermó que rememorava la gesta. Acabat el sermó, tornaven per anaven cap a l'església del Sepulcre una altra vegada i feien estació al Templum Domini, a la cúpula de la roca, avui en dia, a l'esplanada de les mesquites. Allà feien estació i després tornaven, com dic, a l'església del Sant Sepulcre. A Mallorca el ritual era molt semblant, era gairebé idèntic.
1: S'ho havien copiat de la idea de Jerusalem.
0: I estem a l'altre extrem de la Mediterrània. Estem molt lluny, però realment té sentit, perquè Jerusalem, també Roma, era un model per a les litúrgies de l'Occident, de la part més occidental de la Mediterrània. I a Mallorca s'estableix també una festa, la festa de l'estandard, molt similar. Una processó que surt de la catedral, va fins al punt per on varen accedir les tropes de Jaume I, la porta de Santa Margalida. Allà escoltaven un sermó, després, tornant cap a la catedral, aturaven a l'església de Sant Jordi, on es conservava des de la fi del segle XV el retaule de Sant Jordi de Pere Nisard, i després ja, per acabar, tornaven una vegada més a la catedral. València és molt, molt semblant. Aquell 9 d'octubre de 1338 no es fa una processó exactament pareguda, però sí que està documentat que l'itinerari processional era molt paregut després. Vull dir, quan comencem a tindre documents...
1: Sortir d'una cosa important...
0: La catedral de València...
1: La catedral, en aquest cas, se'n va a la porta allà on van entrar les tropes Jaume I.
0: No anaven a la porta de la muralla, però sí que anaven a l'església de Sant Jordi, aquesta era la destinació... Sí. Que aquella zona era coneguda com el Trabuquet, perquè era la zona on havien plantat un trabuc i per on havien obert una escletxa als cristians, en la Medina.
1: Pels oients que no estiguin avesats, era una mena, no exactament, de catapulta, per entendre'ns.
0: Correcte, sí, una catapulta,
1: menys,
0: un fonèbol. Sí,
1: sí, més o menys, sí, no exactament igual, però pel cas, per no avesats, segur que no ho distingeixes. Per tant, sí, és això. Mm-hmm. Val, o sigui, per tant, realment tenia un paral·lelisme evident. Absolut. I això en Ramon Muntaner ho tenia molt clar.
0: Clar, Ramon Muntaner havia conegut Mallorca. Ramon Muntaner havia viatjat inclús fins a l'Orient, no?
1: Sí,
0: Mediterrani, i coneixia tot allò. I sabia que era una efemèride que s'havia de rememorar. Era important per a la societat, per a la comunitat.
1: Per tant, a partir del moment en què s'estableix això, és evident que en qualsevol festa popular, i ho veiem ara amb els ajuntaments actuals, acostuma a ser una festa incitada pels poders, però que la gent s'hi apunta amb una certa facilitat. Jo suposo que devia anar per aquí també la cosa. El tema era exalçar la figura de Jaume I. Però per què? Era per fer la llepa de la monarquia de 1338 o hi havia algun altre raó de fons?
0: En part, sí. En part, sí, era un gest.
1: El teu avi que feia, sí, sí.
0: Correcte. Era un gest cap a la monarquia. La monarquia com a ent. I, clar, hi ha uns interessos pragmàtics. És una commemoració d'una efemèride, un ideal croat, perquè estem sempre en la mateixa situació, tant a Jerusalem com a Mallorca com a València. Hi ha un gest cap a la monarquia, estrella l'estandard. A Mallorca tenia tanta importància que rep aquest nom, la festa de l'estandard. I diguem-ne que també té uns interessos en relació amb la propugnació o l'establiment fort del cristianisme a aquelles terres. L'ideal croat és una festa organitzada principalment per l'Església, també pel Consell, per l'òrgan executiu de la ciutat, però sobretot per l'Església, perquè és qui encapçala la processó a València, com dic, des de la catedral.

0: fins a l'església de Sant Jordi, allà feien estació i després tornaven a la catedral per escoltar un sermó. I clar, davant d'aquest discurs, d'aquesta retòrica, diguem-ne, visual, hi havia una retòrica antimusulmana. En aquella ciutat, a València, vivien musulmans, també vivien jueus, coexistien tres comunitats religioses. Aquesta processó, diguem que no era el millor per fomentar
1: molt
0: correcte, una convivència.
1: No?
0: Ja,
1: no. Evidentment, evidentment. Digues, digues, Àngel.
2: Sí, sobre això, com va dir en Francesc, clar, estem en el segle XIV ja. Llavors, ja ha passat aquesta etapa colonial, no?, a la que es feia referència, i s'ha consolidat una institució ciutadana en la qual un seguit de ciutadans, artesans, etcètera, participant del govern. I clar, i tot això, com passa sempre, se li ha de buscar una legitimitat històrica, un origen històric, no? I clar, quin és l'origen històric? L'arribada o la presa de la ciutat per Jaume I. I llavors forma part d'aquesta retòrica ciutadana que trobem a moltes ciutats europees de, bé, nosaltres estem aquí i estem aquí, tenim una legitimitat que ens diferencia de les altres ciutats i fins i tot de la pròpia monarquia del present, no? Perquè nosaltres...
1: Sí, una identitat, i la identitat ens ve donada, exacte, en aquest cas, per la conquesta. Exacte, no? En altres casos són altres coses. No?
2: Exacte. I hi ha un segon element important que també té molt a veure, que és la reivindicació del creixement de València. La València, al segle XIV, comença a ser una ciutat puixant econòmicament. El port de València és important perquè té uns vincles de comerç sobretot amb el nord d'Àfrica.
1: Sí, sí, clar.
2: Bàsicament...
1: La barbaria, no?
2: Sí, sí, sí, per gràcies justament a aquesta comunitat jueva i aquesta comunitat mudèixer que comercien amb el nord d'Àfrica perquè els cristians no poden. I és, en canvi, sí.
1: Sí, sí.
2: Però hi ha tot un creixement de la ciutat, de la riquesa de la ciutat, de la població de la ciutat, i com molt bé deia el Francesc, hi ha el recordatori final de qui mana, que són els cristians. O sigui, allò, la moreria de València encara és molt gran. És a dir, el País Valencià, al final, una de les conseqüències de la conquesta és que quedarà una comunitat mudèixer que no serà minoritària fins bastant avançat el temps, perquè durant bastant temps hi ha més mudèixers que cristians, i s'establirà una mena de règim d'apartheid, no? on símbols com aquest l'aniran recordant.
1: Molt clarament. A més, també suposo que s'ha de pensar que és una època diferent de l'època de la conquesta del segle XIII. El segle XIV, ja no diguem el XV, la retòrica antimusulmana s'ha disparat. O sigui, en el segle XIII són enemics enfrontats, al segle XIV són enemics gairebé de sang, no? És una cosa... El segle XIII són adversaris, al segle XIV són enemics. És una cosa que esclar, ha canviat la situació.
0: Clar, i sobretot a la fi del segle XIV, que és quan sí que hi ha tumults sobre les moreries i jueries coneguts, el del 1391, la jueria de València, clàssic, en general a la península, és una autèntica barbaritat. S'havia gestat, a poc, hi ha diverses causes, des de que se'ls culpava de la pesta, el que propugnava l'inquisidor Nicolau Eimeric també va atiar tot aquest ambient.
1: Per això la imatge de Jaume I era tan important, no?
2: Els sermons de Vicent Ferrer.
1: Això ja és el segle XV, però...
2: De
1: finals del XIV.
2: Sí.
1: Però això vol dir que Jaume I canvia la imatge, perquè no és el mateix el Jaume I que realment a 1238 conquereix València davant d'uns adversaris, que el Jaume I que reivindica el segle XIV, 100 anys després, que ha atacat amb aquells maleïts musulmans, no? Que és una cosa una mica diferent, sospito.
0: Clar, així està la qüestió de els fets objectivables, no? I la subjectivitat o la interpretació que es fa del passat, això és clau. I, clar, el que es proposa és una retòrica molt dura i que ja s'anuncia en el pregó, en la crida pública que es fa de la festa del 9 d'octubre, també anomenada Festa de la Conquesta o Festa de Sant Dionís. Allà un personatge, el trompeta de la ciutat, que era un càrrec ocupat per una família concreta, els Artús, anunciava el dia d'abans del 9 d'octubre, passejava pels carrers de la ciutat amb un cavall i amb la seva trompeta, l'anafil,
1: i vestit segur d'una manera determinada, que és el que feien els trompetes de l'època, es vestien amb les armes de la ciutat o coses d'aquestes, sí, sí.
0: Ja anunciava la festa i ja no és només el fet de la festa, sinó que s'anunciava anticipant aquesta retòrica antimusulmana. Perquè deia, literalment, que s'anava a commemorar la gesta de Jaume I, la conquesta, per sobre dels seguidors de la secta de Mahoma.
1: La secta de Mahoma.
0: De la secta. S'usa aquesta paraula.

0: Tal com dèiem, des del 1338, coincidint amb aquest centenari de la conquesta de València per Jaume I, es va establir la celebració de la festa de la conquesta el 9 d'octubre. La gran processó que s'organitzava era un acte tan cívic com religiós, que s'anunciava mitjançant crida pública o pregó per part del trompeta de la ciutat. La crida del 8 d'octubre de 1436 la va fer Bartomeu Andrés, que substituïa Miquel Artús, que aleshores era menor d'edat. De fet, el llinatge dels Artús havia ocupat el càrrec de trompeta i crida públic des de 1378 fins ben entrat al segle XVI.
1: Ara, ullats que us fan saber los jurats i los prohòmens de la ciutat, que per lo consell de la dita ciutat és estat ordenat que demà, que serà diumenge 9 dies del present mes d'octubre, s'hi ha fet a festa del gloriós bisbe màrtir Sant Dionís en memòria o recordació del molt alt rei en Jaume, de gloriosa memòria i de la conquesta que feu de la ciutat de València de poder d'infidels. Se farà solemne gran processó de matí que irà des de la Seu cantant himnes i responsos, donant gràcies a Déu de benefici dat a la cristiandat aquell dia per los locs acostumats. Això és, aixint de la Seu per lo portal de la plaça de la Fruita, per lo carrer de la Taverna del Gall, tirarà dreta via per lo carrer d'en Ballariola i d'aquí a casa d'en Antoni Pellicer i a l'església de Sant Andreu fins a l'església del benaventurat cavaller màrtir Monsenyer Sant Jordi, d'aquí fetes les gràcies acostumades a Nostre Senyor Déu, se'n tornarà la dita processó per los locs acostumats a la Seu, on serà fet solemne sermó de la celebritat de la dita festa. Els dits honrats justícies, jurats e prohòmens, amb la present pública crida, fent saber tots en general les dites coses, conviden i preguen a tots els sengles hòmens que porten espelmes en lurs mans.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Francesc Granell i amb l'Àngel Casals parlant de la construcció de la memòria, especialment al País Valencià o a la ciutat de València, però ho aclarirem, de la memòria de Jaume I. Doctor Granell, acabem de sentir aquesta crida, que Déu-n'hi-do, deixa-la córrer la crida en qüestió. No devia ser l'únic, ni molt menys, part de la festa, la crida en qüestió i la processó, sinó que, a més, pel que sé, hi ha tota una iconografia, pintures, de tota mena, sobre el fet de la Exacte. Conquesta, que es devia utilitzar una mica com utilitzem ara els anuncis, no? Aquesta publicitat visual d'allò que anava a passar.
3: Exacte, no era l'únic discurs, no? Si estem davant d'un llenguatge verbal, d'un pregó, però també hi havia un llenguatge visual molt potent. A mi m'agradaria parar l'atenció en una part de la cerimònia del 9 d'octubre, el moment en què la processó cívica, que estava encapçalada pel bisbe, pels canonges de la ciutat, entrava a l'església de Sant Jordi. Aquest moment és clau, i és clau perquè allà es trobava el retaule de Sant Jordi del centenar de la ploma. I és un retaule colossal, que avui en dia ens ha perviscut. Podem observar-lo.
0: Però no al costat de casa.
3: No al costat de casa, molt lluny de casa, malauradament. Si els oients...
0: A Londres, a Victoria Albert, no? Museu, Victoria Albert.
3: Sí, els oients, si volen veure aquesta imatge mentre estan escoltant, només sí, han d'escriure el retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. És un retaule, com dic, colossal. D'ample fa 5 metres i mig, quasi.
0: Déu-n'hi-do.
3: I d'alt, 6 metres i mig. De fet, a Londres, al Victoria Albert Museum, està en una sala ben important, la sala dels cartrons de Rafael. Bé, clar, aquestes dimensions a mi em feren preguntar-me mentre feia la tesi i després quan vaig escriure el llibre, dic, això no podia passar desapercebut.
0: No, clar.
3: Quan entrava aquella comitiva dins de l'església de Sant Jordi, i donava gràcies a Déu i a la mà de Déu per la conquesta, és a dir, fent referència a aquest providencialisme, quin paper jugava aquest retaule, aquest políptic, no? Aquest retaule és un retaule amb moltes taules. Es narra la vida de Sant Jordi, la zona de baix hi ha la passió i mort de Jesucrist, però just al bell mig centre hi ha dues taules, les taules més grans del retaule, una és Sant Jordi ferint de mort el drac, i l'altra és un combat entre cristians i musulmans, el que s'ha conegut com la Batalla del Puig. La Batalla del Puig és una batalla ben important en el procés de conquesta de València. El Puig és una població que es troba al nord de la ciutat de València, no massa lluny, uns pocs quilòmetres.
0: Des de dalt del Puig, que no és gaire alt, es veu tota la plana de València i la ciutat allà al fons.
3: Exacte.
0: I està relativament pocs quilòmetres.
3: Sí, sí. Exacte, era un punt estratègic abans d'arribar a la capital.
0: Sí, perquè tot és molt
3: capital.
0: Clar, excepte aquell turó, que no és gaire alt, però puja molt ràpid amb molt pocs metres. Sí.
3: I allà hi havia una fortificació, arribaren els cristians i van guanyar la batalla contra els musulmans. Suposadament es representa aquesta batalla, i de fet quan ho l'observa avui en dia impacta, perquè és una escena ben violenta. És una escena que es data a l'inici del segle XV, i si ho contrasta amb altres escenes de combats, la violència sobresurt la Batalla del Puig en aquesta taula del retaule de Sant Jordi.
0: Això és el Renaixement, ja va més enllà del gòtic. És gòtic tardà.
3: Està a punt d'arribar.
0: Sí, es nota. Amb la, és magnífic com a pintura. Ja no entro en res més, però és absolutament impressionant. Sí.
3: Impacta per com les espases, les llances, es claven en les coses dels musulmans, la sang brolla les coses dels musulmans i també dels cavalls. Clar, aquesta violència, aquest dramatisme també es parla del mateix, del discurs en contra dels musulmans. Era una imatge que impactava davant d'aquells qui la veien i que, per tant, dificultava la coexistència entre religions. El més important pot ser és la reinvenció d'aquest combat. O sigui, ja tenia una interpretació del rei, de la seva memòria, concretament com a conqueridor, com a batallador de musulmans, però és que aquesta taula està reinventada, reinventa l'episodi històric, perquè Jaume I no estigué en la Batalla del Puig, i en l'escena, al centre del retaule, està representat junt amb Sant Jordi encapçalant l'exèrcit cristià. I a més, Jaume I està ferint de mort el rei musulmà, que tampoc estigué en aquella batalla. Clar, hi ha una voluntat d'associar, de fer una comparació, una metàfora. Sant Jordi ferint el drac, per tant, vencent el mal.
0: Sí, sí.
3: Jaume I vencent els musulmans.
0: Clar, digues, Sancho.
4: Sí, no, i a més hi ha un aspecte interessant, que és el que dius tu, que és aquesta reinvenció, perquè al final, si féssim un balanç de la conquesta no de la ciutat de València, sinó del conjunt del País Valencià, van haver més negociacions que batalles. Sí. És a dir, aquest mite del rei conqueridor en combat, no és tal. És a dir, en el cas del País Valencià, moltes de les poblacions es van negociar la cedir. Per això...
0: Això és molt medieval, eh? Vull dir
4: sí,
0: que
4: sí,
0: també
4: no,
0: ens oblidem de vegades, però
4: clar,
0: era una manera de fer la guerra molt
4: exacte,
0: medieval.
4: Perquè, sí. Prendre una ciutat no era gens fàcil, no. En absolut. I
0: tenies més de perdre tu normalment d'assetjador que no els assetjats. Sí, sí.
4: I per això hi ha les comunitats mudèixers resten al territori, perquè negocien l'acceptació de l'autoritat cristiana a canvi de continuar vivint a casa seva. Diguéssim, no? I això, clar...
0: Però això també s'explica al revés, al segle VIII, quan arriba
4: sí,
0: el musulmans a la península,
4: que és tal qual.
0: No s'entén, dius, però si eren quatre gats, com pot ser que derrotessin a tanta gent? És que no derrotaven, pactaven, negociaven, i van ser més hàbils. Vull dir,
4: però com molt bé diuen francès, com en el segle XIV-XV, el discurs que es fa és un discurs radicalment antimusulmà.
0: És una altra cosa.
4: Hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut... allò que parlàvem, el cas de Nicolau d'Amèric, el cas de Vicent Ferrer, aquells sermons, allò en els quals es deia la culpa de la pesta és el càstig diví per tolerar conviure entre infidels i jueus, no? Però l'estat és un mateix sac, clar. I, per tant, hi havia una exaltació d'una violència que no havia existit.
0: I també s'explica molt perquè, precisament, el paper de les ciutats que tu comentaves ha canviat, i aleshores molts d'aquells burgesos, gent que viu a la ciutat, que té molts emprèstits amb els jueus, fins aleshores tenien una importància relativament menor. A partir del moment en què aquests deutes que tenen amb els jueus s'han disparat, l'episodi de la Pesta Negra i les pestes posteriors posen molt fàcil carregar contra aquell que té els teus deutes, vull dir que això... I, precisament, pel paper de les ciutats. Aquesta barreja no es produïa 150 anys abans, era una cosa totalment diferent, no? En aquest
3: sí, i a València hi havia un mercader mudèjar molt poderós. que actuava i feia, tenia relacions comercials amb el nord d'Àfrica freqüents, Josep Xupió. I de fet, quan, per exemple, s'ataca la costa valenciana, uns pirats barbarescos ataquen la costa valenciana, els valencians a qui culpen? A Josep Xupió, al mercader de la Moreria, perquè suposadament havia ajudat aquests pirates.
4: Això és, sí.

0: La memòria de Jaume I com a legislador també va ser molt important en època baix medieval, sobretot en comparació amb els seus successors. En les Corts celebrades a València l'any 1402, en un procediment inèdit, durant la cerimònia del jurament de Martí el Jove com a hereu de Martí l'Humà, es van exhibir els furs i privilegis que havien estat aprovats per Jaume I. Era un gest que encoratjava el futur rei a fer complir les lleis. Pels jurats de la ciutat de València, la memòria del rei Jaume com a legislador continuava sent una font de legitimitat dos segles després.
1: Digueu-me, Elisabet, vos que heu tingut la sort d'assistir a la cerimònia de jurament del primogènit. Ha estat un moment gloriós i exultant?
2: Jo diria que fins i tot més. La seu estava tan ben arranjada. Només us dic que fou enramada amb murta.
1: Certament era una ocasió especial. I digueu, com estaven disposats els protagonistes de l'acte? Se'ls veia bé de l'església estant?
2: Entre la capella major i el cor, entorn al creuer, es disposaren els seients i els bancs. No hi faltava ningú. El rei Martí l'Humà, Carles el Noble de Navarra, la seva filla Blanca de Navarra, la reina Maria de Luna i els tres braços de les Corts, l'eclesiàstic, el reial i el de les ciutats i viles reials.
1: Quina meravella! I la reina va tenir un paper destacat?
2: El rei Nostre Senyor, el bon Martí, presidia la cerimònia al centre de l'escenari, però Nostra Senyora Maria de Luna anava ben avellada i estava asseguda sobre un setial col·locat damunt d'un cadafal. Per poc que volguessis, la vista se te n'hi anava.
1: Era el paper que li pertocava perquè era ella qui representava en Martí el Jove, a qui la ciutat havia de reconèixer com a successor. No és estrany que s'hagués tan a la vista de tothom. I què més va passar? Elisabet, no sigueu tan gasiva amb les paraules.
2: Mi senyora, tingueu paciència, que ja us ho explico. Aleshores, el jurat i síndic de la ciutat de València, Joan Mercader, qui també anava ben avillat amb notables arreaments, s'aixecà de la cadira i protagonitzà un dels moments àlgids del ritual, amb la seu plena en immensa multitud. Joan Mercader mostrà al rei i a la reina, en presència de tota la cort, los furs antics del sant rei en Jaume, conqueridor d'aquest regne.
1: Déu el tingui a sa glòria. I com són aquests furs?
2: Ui, molt luxosos. M'hi vaig apropar el volum i vaig quedar meravellada. Amb cobertes de fusta i butlla de plom, amb fils de seda reials, Misser Mercader va mostrar tres privilegis narrats en llur forma original. I així va anar tot.
1: No us atureu ara. Expliqueu-me més coses.
2: Bé, què us he de dir? Ah, sí. No sé si us ho havia explicat, que la petició de Joan Mercader consistia que Maria de Luna, en representació de Martí el Jove, es comprometera, primer, a respectar els tres privilegis mostrats i, segon, a jurar els furs i privilegis promulgats i concedits fins al moment. Després d'aquestes promeses, Martí el Jove, a través de Maria de Luna, va rebre el sagrament de fidelitat de la ciutat segons la forma ordenada pel rei.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
8: Sí.
7: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. Quatre bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
9: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent.
10: A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem.
11: Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
12: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Francesc Granell, sembla que aquestes dues senyores, el que els, a part de la cerimònia, que lògicament impressiona qualsevol, però esclar, sembla que reivindica una cosa molt poc guerrera, no? Que era que en Jaume va pensar que els valencians mereixien una altra cosa, era un altre nivell, diguéssim, i per tant calia reconèixer-ho 150 anys després dels fets, o 170 anys després dels fets, perquè tenien prou pes. El pes del Jaume I legislador és tan important respecte al Jaume I guerrer que hem vist fins ara?
8: Sí, per descomptat. De fet, és aquesta doble vessant de conqueridor i legislador la que perviu en la memòria dels valencians en aquesta primera època de gestació del record del rei. I a més, té sentit, perquè Jaume I va conquerir un regne i va dotar-lo legalment, no? Va configurar un corpus jurídic, va aconseguir uns furs, i aquests furs anaven també de la mà dels privilegis. Perquè sempre parlem dels furs, però els privilegis eren concessions que havia fet el monarca, Jaume I, a la ciutat, també al regne, però sobretot a la ciutat, que era des d'on més es reivindicaven.
0: Perdó, aquest tipus de privilegis, què eren? Concessions fiscals? O com anava la cosa?
8: Podien ser molts tipus de concessions. Per exemple, quan la ciutat de València reivindica que el terreny de l'antic cementeri musulmà els pertany, o la catedral de València, es remeten a Jaume I perquè Jaume I havia aconseguit aquest privilegi.
0: Va.
8: Com aquest, hi ha molts altres exemples. Clar, això té un punt de pragmatisme, és a dir, usar la memòria del Jaume I legislador per interessos propis molt evidents. És una manera d'escudar-se amb ella, posar un escut i d'atindre's al que havia dit el fundador, el pare de la pàtria.
13: Saps que pensem que estem en l'època, que és començament del segle XV, en l'època d'aurada del pactisme. I llavors, clar, el pacte en què es basa? El pacte és el pacte entre la comunitat política i el rei. En el cas de Catalunya o d'Aragó, està clar que la comunitat política és anterior al rei. És a dir, els catalans són catalans
0: abans de...
13: No? I els aragonesos també. Els aragonesos remeten als furs de Sobrarbe, els catalans, doncs, el pacte fet amb Carlemany,
0: sí.
13: O no, i els usatges de Barcelona, etc.
0: Sí, clar, sí, més o menys veritat. Això és el de menys.
13: Però és dir, nosaltres ja hi érem.
0: Sí, sí.
13: Clar, en el cas dels valencians no ho podem dir, nosaltres ja hi érem. Mm. Perquè els valencians apareixen com a comunitat política perquè Jaume I els converteix en comunitat política. De fet, els furs que Jaume I jura el 1261 en les Corts, allò, són furs que ja han estat concedits. Clar, això ho canvia... Això fa que, des del punt de vista fundacional, el Regne de València tingui una naturalesa diferent al dels altres.
0: Molt més lligat al monarca, clar.
13: Exacte.
0: Clar, perquè és el monarca qui els funda segons això.
13: Exacte.
0: Ah, val, val.
13: I llavors, clar, el que faran els valencians, el que intentaran fer és esborrar aquesta diferenciació per semblar-se tant com sigui possible a Aragó i València.
0: Ahir, Catalunya.
13: I per tant, clar, quan a Martí i el jove li fan jurar, a través de la seva mare, Maria Luna, els furs del regne, que li estan dient és a dir, tu ho ets perquè acceptes els furs. No? Si no, no. Vull dir, aquella fórmula falsa del jurament aragonès, si no, no. És a dir, o acceptes l'existència... Perquè els furs és el reconeixement de l'existència de la comunitat política. Mm. I jurar els furs, com jurar les Constitucions de Catalunya o jurar els furs d'Aragó, era acceptar que la comunitat política és prèvia a que tu arribessis al tron. Per això un rei no ho era plenament fins...
0: En el cas que no jurava,
13: d'Aragó, és que no jurava.
0: Clar.
13: I a València s'acaba fent el mateix.
0: Però arriba a ser un jurament, en aquest cas, que el teu avantpassat, el que havia fet el teu rebesavi, Jaume I, si jo mantinc amb això que havia fet i li juro fidelitat, per tant, reconec a tu com a valencià. Diguéssim, una mica era això, no?
13: Sí, exacte.
0: Diferent de Catalunya i Aragó.
8: Totalment, això. Sí. I jo voldria posar l'accent sobre l'objecte. Mm. Perquè aquesta conversació entre les dues dones és molt eloqüent. Perquè va ocórrer així. Sí, l'escena és una escena de Corts a la Catedral de València, al 1402. Efectivament, estava Maria de Luna en representació de Martí el Jove i les Corts havien de jurar a l'hereu de la corona, a l'hereu de Martí l'Humà, Martí el Jove de Sicília. La posada en escena, l'escenografia, era aclaparadora. Estaven els tres bancs de cadascun dels braços de les corts, el reial, el de les viles i ciutats i el de l'església, en el creuer, al centre de la catedral, un punt focal preeminent, Martí l'Humà, també estava Carles el Noble de Navarra i la seva filla, que era la que estava promesa a Martí el Jove de Sicília, i en un cadafal, una estructura de fusta, Maria de Luna, perquè estava representant a qui anaven a jurar, Martí el Jove. En un moment de la cerimònia, per a mi és un moment àlgid, i així està relatat a la documentació, el síndic del braç de les viles i ciutats, Joan Mercader, s'aixeca de la cadira i diu: t'anem a jurar com a hereu sempre que tu abans jures els privilegis. En concret, diu tres privilegis. És a dir, fixeu-vos el punt d'interès pragmàtic en Jaume I, perquè exhibeix i diu exactament això, ho diu la documentació, els furs antics del sant rei en Jaume. És un objecte amb aura,
0: clar,
8: un objecte que impactava tots els que estaven allà, que no només eren els que jo vos acabo de comentar, sinó també una multitud de gent que hi havia a la catedral. Clar, això ens porta una vegada més al pragmatisme aquest de la memòria. Jaume I és un escut.
0: Clar, els furs de Jaume I eren molt més enllà dels furs. Era reivindicar-se com un mateix i, per tant, per València eren claus. Clar. Si juraves els furs, t'estaves constituint una vegada, refermant amb que tu eres un altre diferent de Catalunya i Aragó, malgrat estar absolutament lligats amb ells. No? Aquesta barreja era
8: exacte,
0: molt clara.
8: I hem de pensar en l'objecte en si, perquè normalment vegem il·luminacions, és a dir, manuscrits jurídics il·luminats, i pensem, clar, eren còdecs de consulta, que ho eren, i eren còdecs referents per a produir altres compilacions legislatives. No existia la impremta i aquests eren els models. Però també hem de pensar en el seu procés de visualització. Eren objectes, com aquests furs antics, que s'anomenaven tresors, i que hem de pensar, o almenys deixar oberta la possibilitat, que foren objectes que s'exposaren a mode de díptics. Eren còdecs de luxe. Per això, Joan Mercader, en aquest punt de la cerimònia, l'exhibeix davant de les corts i davant de tota la multitud.

0: La iconografia dels retaules i altres obres d'art on apareixia el rei Jaume anava encaminada a mostrar-lo com un rei guerrer, un campió de la cristiandat contra els musulmans. S'obviava que en vida seva Jaume I havia autoritzat els sarraïns a continuar vivint allà on eren. Un dels textos que traspuava aquest ardor guerrer era el que es podia llegir en una taula de fusta situada davall de les armes del rei, traslladades a un pilar de la capella major de la catedral de València l'any 1416. El bisbe Hug de Llupià es va implicar directament en l'exhibició d'aquestes armes.
1: Aquests escutes esperons portava-lo molt al senyor en Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, lo dia que entrà per força d'armes a la ciutat de València, quan la conquesta de mans e poder dels infidels moros enemics de la santa fe catòlica. El ofre que ací es portava, lo cavall en lo qual lo dit senyor cavalcava lo dit dia, los quals escut, esperons e fre tenien Guillem Ramon de Pertusa, donzell per so com li romangueren d'aquell seu predecessor qui venquen la dita conquesta en servei del dit senyor rei, lo qual era nomenat en Joan de Pertusa. I hag les dites coses per so com tenia en comanda per ofici seu les armes del dit senyor rei, el molt reverent senyor Hug de Bages, àlies de Lupià, per la gràcia de Déu bisbe de València, volent a perpetuar la gloriosa memòria del senyor rei, ha volgut haver les dites coses i posar aquelles en aquest lloc ensems amb les armes del dit en Joan de Pertusa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Francesc Granell, mostrar les armes del rei en una església ara em sembla una mica xocant, no? És allò, una mica... Suposo que en el moment devia resultar absolutament natural que les armes del senyor estiguessin allí posades al costat de Déu, no?
3: En part també era xocant, perquè un personatge del segle secular ocupara el punt focal del temple on es duien a terme totes les cerimònies litúrgiques, això ocorria a Sevilla, amb Ferran III el Sant, i ocorria a València i no sé on més, podríem parlar de la catedral de Mallorca, però aquest punt de la capella major és una preeminència visual absoluta, i a més aquestes armes adquirien més importància quan acabava l'últim tram de la processó del 9 d'octubre, la processó de la festa de la conquesta, perquè hem dit que la processó arribava a l'església de Sant Jordi, però després tornava a la catedral, i allà un predicador, pagat per la ciutat, feia un sermó. El feia en la trona del sermó, i just darrere d'on ell es trobava, en un dels pilars de la capella major, es trobaven exposades les armes. Vull dir, la seva ubicació no era...
0: O sigui, per
3: casual.
0: Tant, tu veies amb aquell senyor, aquell prèvere de torn, dient les meravelles que havia portat la cristiandat a la ciutat de València.
3: Jaume I
0: darrere, no? Allò que ho tenies tot barrejat, esclar, devia ser visualment molt impactant, tot plegat.
3: Clar, i són les armes quasi a mode de relíquies. Nomenar les relíquies és molt fort.
0: Santes, sí, però... Jaume I van intentar canonitzar-lo, després no se'n van sortir, perquè...
3: I parlaven d'ell com un sant.
0: Sí, sí.
3: Altra cosa és que parlaren...
0: També l'havien excomunicat, precisament, perquè se li anava una mica, diguéssim, la part de baix era un home molt agosarat, diguem-ho així.
4: I el que li va fer el bisbe de Girona.
0: També, tallar-li la llengua sempre és lleig. Però, en fi, sempre no acaba d'agradar a l'Església, això. Però, en tot cas, van està a punt de fer-lo sant, o almenys com a mínim es va intentar.
3: Sí.
0: Vull dir que hi havia aquesta combinació de les coses, no?
3: Sí, de fet, el punt clau fou que aquestes armes seues, al meu parer, no van produir miracles. No tingueren poders taumatúrgics,
0: ja.
3: Com sí que passa amb altres reis canonitzats de l'Europa medieval, torna a mencionar a Ferran III el Sant, o també Sant Lluís, Lluís IX de França. I, clar, és una visualització de les mateixes armes, dels objectes amb què ell suposadament havia matat
0: gent,
3: els musulmans.
0: Sí, sí, sí.
3: La qüestió és que realment, si realment foren les armes del rei.
0: Cava.
3: Un escut, un broca del cavall, un fre, uns esperons i una cadeneta, foren aquestes realment les armes del rei. El que sabem primer de tot és que Muntaner diu que quan Jaume I mor a la ciutat de València, per cert no al Cira, a la ciutat de València, ho sabem per la documentació, les seues armes són passejades en aquesta celebració, no? En aquest dol,
0: sí,
3: per la mort del rei. aquesta és la primera referència que es dona a Muntaner. Que fora veritat o no, no ho sabem, però bé, ell ho diu. Després, avancem en el temps, segle XIV, mitjans del segle XIV, les armes de Jaume I es troben en una capella de la catedral, la capella dels Pertusa. Suposadament un dels Pertusa havia estat armer del rei durant la conquesta. Següent referència, ja estem al segle XV, 1417, aquestes armes passen de la capella dels Pertusa a la capella Major. Com ara hem escoltat, és Hug de Llupià, un bisbe, clar, un bisbe amb l'interès d'exalçar el rei, la memòria del rei, el que aprova aquesta donació. I no només això, sinó que davant d'aquestes armes, cada 27 de juliol es va celebrar l'aniversari de la mort del monarca. La catedral s'apropia del record del rei. Se celebrava la festa de la conquesta, però la mort no. S'havia proposat abans, però és en aquest moment quan s'oficialitza.
0: No ens queda gaire temps, però sí que m'agradaria que ens comentés. Quan acaba aquesta mitificació de Jaume? Acabar no acaba mai, perquè en res acaba la vida, però deu haver un moment, suposo, que amb l'arribada dels Habsburg devia ser un moment, amb Carles I, etc. Sospito que hi ha, el no sé, o potser amb els Trastàmer, al final, no ho sé quan és el moment que això baixa.
3: Amb els Habsburg adquirix una nova dimensió. Ja no és el mateix, no són els reis de la corona d'Aragó que tenen un interès per donar-li rellevància a Jaume I, ja estem dins d'una monarquia hispànica. Les ciutats no tenen eixa gran rellevància que tenen per a una monarquia dins de la corona d'Aragó. Quan s'acaba la mitificació del rei? Jo crec que mai.
4: Sí, sobre això de la figura dels Trastàmer, sí que s'apropien com a dinastia, perquè els Trastàmer tenen molt interès en ser legítims i per tant s'apropien molt del que hem explicat de 1416, no és casual.
3: Exacte.
4: Un compromís de cas.
0: Sí, sí, sí.
4: Era, va ser el 1412, és a dir, estem en el regnat del primer Trastàmer. En canvi, en època dels Habsburg, és veritat, els Habsburg no tenen cap interès ni en els Trastàmer ni encara menys en el casal de Barcelona. Per contra, qui sí que té molt interès la figura de Jaume I serà la pròpia ciutat de València i serà el regne de València. Per què? Perquè, el que dèiem abans, es convertirà en el seu escut, en el seu paraxocs davant les intervencions reials, no? Aquesta reivindicació constant de Jaume I, dels furs de València, dels privilegis de València i de la figura d'aquest rei gairebé sant, que no és l'únic. No? A Catalunya seria el cas de Carles de Viana.
0: Sí, sí.
4: Que també es veia de
0: Sant Carles de Catalunya.
4: Exacte.
0: El Déu Coronos mana amb aquest programa. No ens queda més temps. Doctor Francesc Granell, moltíssimes gràcies per haver vingut
3: a
0: explicar-nos aquest tema tan interessant. Ell és l'autor d'aquest llibre, Jaume primer en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge. Esperem veure'l ben aviat. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, de veritat.
0: Àngel Casals, és un tema fascinant, perquè realment la construcció de la imatge del poder és una cosa que encara avui en dia ens pesa moltíssim.
4: I la de Jaume I encara més, diguéssim. Sí. Vull dir, sí, forma part encara del nostre present, tot això.
0: Això és l'enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Bet Verdagí i Sílvia Pedret.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguardi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. L'estrena de l'estiu arriba amb una primera onada de calor que a aquesta hora registra altes temperatures arreu del país i que ha de durar almenys fins dimarts. Des de divendres, una cinquantena de persones han estat ateses ja per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Santi Segalà és cap de predicció del Meteocat.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
1: I avui el Meteocat ha emès el primer avís de l'any per calor nocturna, per tant sembla que hem d'esperar una nit on tornarà a costar dormir per la calor. Per tant, connectem aquesta hora amb el nostre meteoròleg, amb el Jofre Genoer, per saber què passarà en les pròximes hores. Jofre, bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs, pendents del termòmetre, hem tingut les primeres nits tòrrides a la costa central. Això repetirà, fins i tot poden extendre's o més. Aquests valors mínims creuen dels 25 graus i més valors de 20, més valors tropicals també a l'interior del territori. I ara mateix pendents del termòmetre perquè s'han assolit ja els primers 40 graus, tal com va passar fa un any, el 21 del 2025, del juny del 2025, també es van assolir els primers 40 graus. Doncs ha passat exactament igual aquest estiu que ha arribat, doncs, amb aquests 40 graus al Poal o a Lleida, ciutat. I amb aquests llindars d'onada de calor, que almenys un 20% de les estacions de la xarxa meteorològica de Catalunya doncs han superat. Demà sembla que arriba el punt àlgid, per tant hi haurà encara més estacions que superin aquest llindar, fins i tot podrien haver-hi més estacions que arriben al 41 o al 42, fins i tot a les zones més càlides de Ponent i a prop de la costa, 34 o 33, 36 poden haver-hi, poden subitejar amb una jornada especialment calorosa la de demà. A partir de dimarts, dimecres, aquests llindars doncs anien reduint-se, el nombre de llindars superats, i encara podrien haver alguns, però sembla que a partir de dimecres, tot i que no vagi gaire per sota, sembla que ja la calor podria no ser tan forta. O en tot cas, notarem un descens de les temperatures a l'acabar la setmana o la primera setmana de juliol.
1: Gràcies, Jofre. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Més notícies amb la Maria Guixà.
4: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, qualifica d'històrica la reunió que ha començat avui a Suïssa amb l'Iran. La cita està padrinada pels primers ministres del Pakistan i de Qatar, que fan demà mediadors, i Vance ha admès que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà, però, tots els desacords, però sí que ha assegurat que avui ja hi ha hagut avenços.
5: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts. Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
4: Avui comença l'etapa de 60 dies de converses després de la firma del memoràndum d'entesa entre l'Iran i els Estats Units, que es va fer aquesta setmana de forma telemàtica, però arrenquen amb l'escull provocat ahir quan l'Iran va decidir tornar a atacar l'estret d'Hormuz per la violència al Líban. Avui ha sigut el primer dia sense bombardejos des de l'entrada en vigor de l'alto el foc, però Israel ha deixat clar que no es vol retirar de la zona de seguretat que ocupa el sud del Líban.
1: A França, l'onada de calor rècord continua causant estralls. El ministre d'Educació francès ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar les hores de més calor, ja que el curs escolar a França, recordem, s'acaba a començaments de juliol, més tard que aquí. Segons les autoritats, l'actual onada de calor, amb temperatures de més de 40 graus, recorda la del 2003, quan va causar allà uns 15.000 morts.
4: Aquest migdia s'ha fet un multitudinari minut de silenci en memòria dels tres menors d'entre 12 i 13 anys morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. De matinada mort el tercer dels nois, que encara estava ingressat en estat crític a l'hospital. Tarragona, Ariadna Escoda.
6: En l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, també han participat familiars dels joves, visiblement colpits pel succés. Sota el sol de les 12 del migdia, davant el Palau Municipal, s'ha fet l'homenatge en presència de nombrosos companys adolescents i famílies. Les víctimes víctimes són tres menors d'edat, d'entre 12 i 13 anys, que es banyaven a la zona de roques del Morrot aquest divendres. L'espai on es trobaven quedava fora de l'abast visual dels socorristes. Un dels menors va morir al mateix lloc dels fets, mentre que els altres dos van perdre la vida a l'Hospital Joan 23 després de ser rescatats en estat crític. Arran d'aquest succés, el sistema d'emergències mèdiques va assistir psicològicament 52 persones, tant familiars com persones de l'entorn del Club de la Floresta, entitat esportiva vinculada amb els nois. La ciutat està de dol fins dilluns, amb banderes que unegen a mig pal i els actes institucionals suspesos.
1: Els esports, Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Mentrestant, Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya femenina. D'altra banda, aquesta tarda tindrem acció, més acció al Mundial, amb el partit entre la selecció espanyola i la selecció de l'Aràbia Saudita, també el de Bèlgica i l'Iran, això a les 9 del vespre, i a 9:15, el quart partit a les Comas de la final de l'Hockey Lliga Igualada-Liceo. Tot això i molt més, ara en directe al Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
9: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
8: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
9: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
8: El divan, el valor de la conversa.
10: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
9: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Espanya, l'únic que els interessa avui és si Luis de la Fuente farà jugar o no Lamine Yamal. Admeten que és el millor de l'equip i que el fet que jugui o no pot marcar el futur de la selecció espanyola en aquest Mundial. Ara ja no hi ha debat de per què n'hi ha 8 del Barça i cap del Madrid, de si Cucurella ja l'han de computar o no com a madridista. El tema d'estat és la recuperació de Lamine Yamal. El nano de 18 anys del barri de Rocafonda centra avui totes les mirades, perquè en el fons tothom sap que és el bo, el millor.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, Tot Gira avui amb el Mundial. Seguirem l'Espanya-Aràbia Saudita, amb l'equip espanyol contra les cordes, també amb espai d'anàlisi de bàsquet, després de la derrota clara del Barça ahir a València, la final empatada a 1. I amb motos, quina victòria tan bèstia de fa només uns minuts de Marc Márquez, del Tro de Cervera, que fa 3 setmanes estava a 102 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ara només 40 punts del líder. Espectacular el Tro i espectacular la Paula Blasi, a qui sentirem. Avui ha guanyat la volta femenina a Barcelona, però també serem al partit de l'Igualada contra el Liceo a les Comes a la final de l'Hockey Lliga. Tarda de Mundial, tarda de ràdio i d'esports. Benvinguts al Tot Gira.
2: Tot Gira 2307.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest diumenge 21 de juny del 2026. Victòria de Marc Márquez del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
3: Primera posició en una cursa brutal amb aquesta victòria per davant d'Ayogura. Alerta perquè la classificació al Tro és a 40 punts de Bezzecchi quan fa tot just 3 grans premis era 102 amb operació inclosa pel mig.
0: En ciclisme, victòria avui de Paula Blasi a la Volta a Catalunya.
3: Després de l'última etapa en final a Barcelona i que s'ha acabat amb victòria de la neerlandesa Marianne Vos.
0: La victòria de Blasi es complementa avui amb una altra excel·lent actuació catalana.
3: Amb la cinquena posició final de la catalana Mireia Benito.
0: El Mundial de Futbol a Espanya avui se la juga.
3: A partir de les 6, Espanya-Aràbia Saudita.
0: El Mundial avui es juguen més partits.
3: A partir de les 9, Bèlgica-Iran, el mateix grup que el d'Espanya i Aràbia. A les 12, Uruguai-Cap Verd. I de matinada, si et vols quedar, Nova Zelanda-Egipte a les 3.
0: No crec que ho faci. El blaugrana Lamine Yamal diu en una entrevista al País que amb el pas del temps acabarà canviant de posició al camp.
3: I alerta perquè diu que es veu jugant de fals nou en un futur.
0: A Badalona es queden sense l'ascens a la segona federació.
3: Tot i que ha guanyat el Compostela per 2-0, a l'anada el conjunt català havia caigut per 3-0.
0: Màlaga es lleva amb la ressaca de l'ascens a primera divisió.
3: I amb gran celebració prevista per demà després de deixar fora la final de l'ascens a la primera divisió l'Almeria de Rubí.
0: El Barça de bàsquet centrat ja en el tercer partit de la final contra el València.
3: També serà demà a les 8 del vespre a Palau Blaugrana amb 1-1 a l'eliminatòria.
0: L'Igualada busca avui seguir amb vida a la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins.
3: Aquest vespre a quarts de nou, Igualada Liceu de la Corunya, quart partit de la final amb avantatge dels gallecs per 2 victòries a 1.
0: En tria, Albert Avellán ha repetit victòria a Camerino, Itàlia, i augmenta el seu avantatge a la general.
3: Sobre la italiana Sofia Rabino, ara li treu 23 punts.
0: Sergi Cans, bona tarda.
4: Molt bé, bona tarda.
0: Titular a xarxes.
4: El Vall dels Reis dels Països Baixos per l'empat històric de Curaçao al Mundial. Curaçao, que forma part del Regne dels Països Baixos, va empatar contra l'Equador i el rei Guillem Alexandre va entrar al vestidor per ballar amb els jugadors de Curaçao. Entreu a les xarxes i busqueu el vídeo. No té pèrdua.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Això és el Tot Gira.
5: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Des del 2004.
6: Sí, collons que sí!
2: Amb David Clopés.
7: Home, és molt bo per mi, eh?
6: Tro, i més tro, i més tro. Orgasme sideral. Orgasme sideral a la República Txeca d'Antoni.

0: Roig, gira amb el Marçal Turó, el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez del control central. Ja ho heu sentit, orgasme sideral de Marc Márquez avui a la cursa llarga de la República Txeca. Un tros de cursa, ho hem narrat en directe, s'ha tornat boig el Damià Aguilar a Univers MotoGP i no n'hi ha per menys perquè fa ben poc sortia de quiròfan i avui ja és a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, operació remuntada Marc Márquez. Márquez, atenció, quart a la general, a només 40 punts de Marco Bezzecchi. Això fa que a xarxes bulli ara mateix el nom de Marc Márquez.
1: En dos imatges, la primera, la de Marc Márquez a la graderia de la seva afició amb les banderes del 93 per celebrar aquesta victòria a la República Txeca, i la segona imatge, de fet el segon àudio, o el primer àudio, és aquesta narració del Damià Aguilar. Entreu al nostre perfil de X, @totgira, o al nostre Instagram, aquest homenatge al Damià Aguilar, a l'enyorat Pere Tàpies, amb aquest orgasme sideral després de la victòria del Tro de Cervera al circuit de Breno.
0: De seguida ho recuperem, en tota la narració del Damià, que avui s'ha lluït. De seguida, reaccions també, sentirem Marc Márquez i tot el que ha donat de ser la cursa al circuit de Breno. I avui tot gira amb molt Mundial de Futbol. A les 6, Espanya-Aràbia Saudita, segona jornada del grup H, a Atlanta, un grup on els quatre equips, Espanya, Aràbia, l'Uruguai i Cap Verd, tenen un punt. Partit que seguirem amb el Francesc Ripoll, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, la Sònia Gelmà des d'Atlanta, i compte, que avui també hem convidat els personatges dels minuts Escombraria, que ens ajudaran a seguir aquest Espanya-Aràbia Saudita. Aquest partit, amb Lamine en principi suplent. Ahir Luis de la Fuente, en roda de premsa, ens deia això.
2: Pues yo creo que es fantástico estar en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Este 55, 58, 63... Eso dependerá del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
0: A la Lamine, per cert, també el sentirem, perquè avui el diari El País publica una àmplia entrevista amb ell, on diu coses molt interessants de la seva manera de viure el futbol. Després l'escoltarem amb el Roger Busa, que ha estat disseccionant aquesta entrevista amb els companys del diari El País. Sergi, hem obert també aquesta a les xarxes i avui que tothom a Espanya està pendent de Lamine Yamal, us demanem la vostra opinió.
1: Sí, opinió sobre aquesta entrevista al País, on Lamine Yamal diu que es veu jugant pel centre, pel mig, en un futur. Doncs obrim aquest meló, us preguntem al nostre perfil de X, @totgira, on ha de jugar Lamine Yamal, amb el Barça també, lògicament. Ha de jugar d'extrem dret, on està jugant ara mateix. Ha de jugar de fals nou, ha de jugar de mitja punta, tres opcions. I ara mateix l'audiència del Totgira és bastant conservadora, diu que Lamine Yamal ja està bé on està, i amb el 80% creu l'audiència del Totgira que Lamine Yamal ha de jugar a l'extrem dret.
0: Avui Espanya-Aràbia al Totgira, a la 6, però també tota l'actualitat de la jornada del Mundial, un Bèlgica-Iran del grup G a les 9 de la nit a Inglewood, a Califòrnia, Uruguai-Cap Verd, el grup H, el grup d'Espanya, a la mitjanit a Miami, i per tancar la jornada, a les 3 de la matinada, hora catalana, a Vancouver, al Canadà, Nova Zelanda-Egipte, partit del grup G. En parlarem més tard. Ara, Esport en directe. I a aquesta hora estem molt pendents del ciclisme. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Perquè ahir ens explicaves que Tadej Pogacar guanyava la crono individual per 30 centèsimes, per poquíssim, en una lluita freca-freca amb Van der Poel. I avui s'havia de notar, en principi, incomoditat aquesta volta a Suïssa en la seva última etapa. Serà així, no?
3: Això sí, en una etapa que és un autèntic tros d'etapa. És una... A part de ser l'etapa reina, gairebé 5.000 metres de desnivell positiu, d'aquelles etapes que el perfil sembla les dents d'un vampir, i on ara estan pujant al penúltim port, que és el Col de la Crua, amb un grup d'escapats on no hi ha homes importants de la general. Sí que hi ha corredors que són molt destacats, com per exemple Alfonso Eulàlio, que ens va agradar tant a la Giro d'Itàlia, Nairo Quintana o Lenny Martínez. Tenen 2 minuts i mig sobre un gran grup amb els UAE, amb els companys d'equip de Tadej Pogacar, ja intentant reduir l'avantatge, perquè volen que Pogacar guanyi la seva tercera etapa, marxi amb la general una etapa més i amb tot a favor, o tot de cara, pel favoritisme del Tour de França.
0: Per cert, ja que parlem de ciclisme, avui en tinc...

0: Halle, a Alemanya, i també a la final de Queens, Anglaterra.
1: Mira, Halle, les jugadors nord-americans, Tiafoe contra Fritz. El partit es troba al primer set, acaba de guanyar-lo Tiafoe per 6-4. Per tant, el primer set pel nord-americà contra el seu compatriota. I a Queens, a Londres, a l'avançada del que serà, evidentment, Wimbledon d'aquí uns dies, estan jugant també a la final un altre nord-americà, en aquest cas Paul, contra Cherúndolo, que és aquell tenista argentí que va eliminar en aquell partit eterna Jannik Sinner del torneig de Roland Garros, quan el Sinner li va agafar aquell cop de calor, doncs Cherúndolo, que ara està perdent el primer set per 7-6 i 3-2 al segon. És aquesta final que, com dic, és l'avançada del torneig que s'ha de jugar a Wimbledon d'aquí uns dies.
0: Wimbledon, si no recordo malament, comença dilluns 29 de juny.
1: De la setmana que ve, no l'altra.
0: Sí. I després ja, després de Wimbledon, tindrem US Open. Molt bé, passen 18 minuts de les 4 de la tarda i mira, me'n vaig fins als Estats Units, fins a Atlanta, perquè tenim ja 11 titular de Luis de la Fuente pel partit que jugarà a Espanya a partir de les 6 contra l'Aràbia Saudita. Sònia Gelmà, què tal, com estem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Amb alguns doncs, canvis, no? 4 canvis, em sembla, respecte al partit de Cap Verd.
2: Es quatre canvis i sobretot es confirma la titularitat de Lamine Yamal, com era previsible sentint aquests dies el seleccionador espanyol. Veurem si està per 60 minuts, com diu, o com s'espera, si en són alguns més en funció del ritme del partit, segons apuntava ahir el mateix Luis de la Fuente. I més enllà de Lamine Yamal, també entren a l'11 titular Àlex Baena, Olmo i Pedro Porro. Per tant, efectivament, 4 canvis. L'11 de la selecció espanyola per jugar contra l'Aràbia Saudita d'aquí un parell d'hores mal comptades, ara ja 1 hora 40 minuts. Unai Simón a la porteria, Pedro Porro al lateral dret, Cubarsí Laport com a centrals, Cucurella al lateral esquerre, mig del camp per Rodri, Pedri i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzábal i Àlex Baena. Surten de l'11, per tant, Marcos Llorente, Fabián, Ferran i
0: Gavi,
2: que era la sorpresa del primer partit i que de moment avui queda a la banqueta. Ja anunciava ahir alguns canvis de la Fuente i s'han confirmat.
0: Doncs bé, en titular Lamine Yamal, del Barça en aquest 11 titular tindrem a Cubarsí, tindrem a Pedri, tindrem a Olmo, que entra a l'11, i tindrem a Lamine. Són els del Barça que tindrem,
2: quatre,
0: a banda del català Cucurella.
2: Per tant, Pedro... es mantenen quatre blagranes eren l'altre dia, quatre blagranes són el segon
0: mateix,
2: partit.
0: Això mateix, i Pedro Porro, l'ex del Girona, que és titular, li pren aquesta posició de lateral dret a Llorente, que va ser un dels jugadors criticats en el primer partit contra Cap Verd. Lamine titular, s'han acabat les especulacions i espero que a Madrid tothom respiri una mica més, perquè déu-n'hi-do com han insistit aquests dies amb la titularitat de Lamine Yamal. Tenen clar qui és el bo. Sònia, a partir d'ara ja, línies obertes, qualsevol cosa, ens demanes pas i ja a partir de les 6 seguim aquest Espanya-Aràbia Saudita.
2: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara. Motos.
3: En mode recuperació, en mode remuntada, en mode tro de Cervera, ziga-zaga de pujada, fet un tercer sector per treure's el barret, per treure's el barret. La semirecta i arriba al final, última ziga-zaga, Esteve tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, i més tro, orgasme sideral, orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del tro de Cervera.
0: Quina victòria més bèstia avui de Marc Márquez. Fa només un mes i 11 dies, el 10 de maig passat, superava a Madrid. Doble intervenció pel trencament d'un dit del peu dret dies abans a Alemans, i aprofitant la intervenció també neteja de l'espatlla dreta on tenia dolor per una lesió anterior. D'això en fa un mes i 11 dies. Torna a Mugello a finals de maig i surt d'aquell gran premi a 102 punts, 102 del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. A Hongria, fa 15 dies, fa el ple, victòria a la cursa sprint i a la cursa llarga. I aquest cap de setmana, a la República Txeca, a Brno, ahir tercer a l'esprint i avui guanyador de la cursa llarga. Ara ja és a només 40 punts del líder Bezzecchi, que tot sigui dit, avui no ha competit per una sanció per aquella plantofada que li va clavar en un comissari ahir després de la cursa sprint. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb raó t'has tornat boig, narrant la victòria del Marc. Això ha estat un orgasme sideral, emulant l'enyorat Pere Tàpies,
4: Sí, ens ha de fer vergonya dir que Marc Márquez encara té la capacitat de sorprendre'ns. Avui ha guanyat per experiència experiència i per ADN ha fet els moviments que calia en el moment que calia.
0: No hem d'oblidar que ell ahir va dir que estava com a molt per top 5, eh?
4: Bé, al final és el seu

0: escut mediàtic. Ara ja sabem que juga amb nosaltres, però és lògic protegir-se d'aquesta manera.
1: I ja està bé que sigui prudent, però segur que en el seu cap hi tenia que havia d'aprofitar l'oportunitat, perquè avui, insistim, Benzé, qui no hi era, estava sancionat i el líder del Mundial, per tant, no podia sumar punts. Expliquem la cursa, Damià, per aquells que se l'hagin perdut, que ja ho sabeu, podeu recuperar totes les transmissions que fem a Univers MotoGP, l'exclusió digital, a catradio.cat/MotoGP, catradio.cat/MotoGP, i allà veureu doncs, com hem vibrat amb la cursa avui del Marc.
0: Bé, ell sortia quart, s'ha arribat a posar segon darrere d'Ogura, Bagnaia es posa primer de seguida i Marc Márquez al darrere, amb el japonès tercer. La cursa ha estat molt llarga però intensa. Sumem tres curses llargues en què no podem ni respirar. Hem arribat a l'Equador i Marc Márquez es mostra més actiu. Segurament percep que Bagnaia té algun dèficit de ritme i quan falten 7 voltes fa volta ràpida i quan en falten 6 es posa primer. Allà interposa un pilot entre ell i l'home que identifica com el seu màxim rival, el japonès Ayogura. El japonès passa de ser segon però no té prou ritme per atacar al final a Marc Márquez. El Tro repeteix la victòria de l'any passat, per a ell molt important perquè no està al 100% físicament. De la banda dreta evidencia una certa, entre cometes, debilitat i per això li agrada aquesta victòria. Una victòria de grapa y paciencia.
2: Bueno, más que arriesgar, ya desde los entrenos ayer el ritmo era bueno. Estábamos ahí los cuatro pilotos que hemos quedado delante, primero, segundo, tercero, cuarto. Creo que a nivel de ritmo en entrenos el orden no era ese, pero hemos sacado una muy buena primera vuelta. Hemos sacado esa garra un poquito también para pasar a Ogura, que aquí era muy difícil. Y luego hemos tenido la paciencia para esperar atacar a Pecco, cosa que bueno, no sabía si esperar, ¿no? Pero confiado en que llegaría. Se me han hecho 6 vueltas muy largas al final.
0: Declaracions a Dazón. Ha acabat fos, evidentment, però la resta també. Han competit a ple sol, a més de 30 graus i prop de 50 en pista, i és el que toca en aquesta època de l'any a Centre Europa.
1: És molt important avui, Damià, repassar no només el que ha donat de ser la cursa, sinó també com queda la classificació del Mundial, perquè ha aprofitat l'oportunitat que li brindava en Safata, el líder del Mundial, amb aquella sanció absurda però merescuda, després d'agredir un comissari, i per tant doncs, no tenir l'oportunitat de sumar cap punt avui.
0: Bé, de fet és la tercera cursa que Benzé qui no ha puntuat. Estem parlant de dues de gran premi i d'una d'esprint per diverses circumstàncies, evidentment. Ha guanyat Marc Márquez sobre Ogura i Pecco Bagnaia. Aquest és el podi definitiu. Quarta posició per Dijan Antonio. Cinquena per Joan Mir. Sisena per Fermín Aldeguer. Al darrere Raúl Fernández, Marini, Jorge Martín Nové i Bastianini completen els 10 primers. Ha puntuat Maverick Viñales amb una 15a posició. Pocs punts, poquet punt. Caiguda d'Àlex Rins i Benzé que no es belluga del seu 180 punts. Martín s'acosta a 8, Dijan Antonio a 23, Marc Márquez és quart a 40, Ogura a 46, Acosta a 48 i Pecco Bagnaia a 53.
1: Fixa't, és molt ajustat, Els 7 primers separats per 53 punts, això és res.
0: Amb 481 punts encara en
1: moltíssim.
0: Joc.
1: El Marc dius a 40 del líder Benzecchi i del segon, Jorge Martín, que avui tampoc ha tingut el dia, a 32.
0: A 32. Això que explicaves a l'entrada, no? Ell arriba a 102 punts, o sigui, ell surt de Mugello a 102 punts de Benzecchi, estem parlant de la setena cursa, el diumenge de República Txeca, és a dir, novena cita, és a 40, és a dir, retalla 62 punts en 4 curses, en 2 caps de setmana, en 2 de Gran Premi i 2 de Sprint, entre Hongria i República Txeca.
1: Brutal.
0: En l'entrevista que li han fet a Dazón, atenció, ell diu que l'objectiu no canvia, que és treure'n al màxim amb les seves condicions físiques, però no es descarta pel Mundial.
2: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
0: Pròxima cita, la setmana que ve al circuit d'Assen, als Països Baixos, on sobre el paper hauria de patir més que aquest cap de setmana, però evidentment no es pot descartar res, però hem de recordar que l'any passat en condicions físiques plenes va sumar els 37.
1: Sí, abans de les vacances, aquella aturada d'un mes, al Marc li queda Assen la setmana que ve, després tindrem una setmana neta, Sachsenring, Alemanya, que és un circuit que sempre li ha estat molt propici.
0: Ell allà no et mentirà.
1: allà anirà a fer el ple, els 37 punts. I aleshores sí que tindrem aquest mes, diguem-ne, de descans abans de Silverstone.
0: Fins que tornem a l'agost a Silverstone.
1: Clar, doncs veurem si quan surti de Silverstone, perdó, quan surti de Sachsenring, abans d'aquesta aturada d'un mes, el Marc és capaç d'estar ja a tocar, fregant, la primera plaça del Mundial de MotoGP. Molt bé, Damià, si hi ha més reaccions, qualsevol cosa que hi hagi, qualsevol novetat, òbviament, línies obertes aquí al Tot Gira, d'acord?
0: Molt bé.
1: Vinga, fins ara. 3 minuts i 2 quarts de 5. Fem una petita pausa i de seguida, quan tornem, amb l'Isaac Vilalta us expliquem el que ha donat de si la volta femenina, la volta a Catalunya. Ha guanyat Paula Blasi. Quin tros de corretora que tenim a Catalunya.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
5: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
6: Mal picant?
5: Què havia de ser, si no?
6: Però què va ser?
5: Apendicitis. Operat d'urgència.
6: Ostres.
5: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
11: I ara què?
10: L'Àlex.
11: Voleu jugar a bitllet?
10: I la Clover.
12: Tot.
10: Són espies de veritat.
13: Un, dos, tres, noies, per mirar que guanyaré!
10: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
14: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
15: La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
16: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
15: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
17: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
15: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
18: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
15: El que està en joc no es compta en diners.
19: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
15: 30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
21: Què?
20: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
21: Sense pagar?
20: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
21: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
20: Citroën.
22: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
23: Senyores i senyors, bon dia.
24: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
25: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
26: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
28: Sí,
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
23: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
29: És veritat que la cara però estava rara.
23: Era Shakira o no era Shakira?
29: Jo estic segura que sí.
24: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
30: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
24: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
30: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
24: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
30: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
0: Tot gira.
1: Des del 2004, la força dels 20 anys.
0: Amb David Clopés.
2: Recordeu que tenim ja 11 confirmat de la selecció espanyola per jugar a les 6 contra Aràbia Saudita a Atlanta, segon partit del Mundial, i que Lamine Yamal és titular. Ha fet De La Fuente 4 canvis respecte al primer partit contra Cap Verd. Porro entra per Llorente al lateral dret, Olmo al mig del camp per Fabián, Lamine substitueix a Ferran a la davantera, la posició d'extrem dret, i Baena és qui entra per Gavi, que va ser titular, va ser la sorpresa a la punta esquerra al primer partit del Mundial de la selecció espanyola. I ja ho sabeu, avui s'ha acabat la volta femenina i ha guanyat la millor ciclista del moment, Paula Blasi, la ciclista de 23 anys d'Esplugues de Llobregat, que ja té una altra victòria al sac. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
2: Avui última etapa entre Mataró i Barcelona, 111 quilòmetres, en final a l'Avinguda Maria Cristina, al peu de la muntanya de Montjuïc. Ha guanyat l'etapa una il·lustre, Marian Bosch, i ha guanyat la volta. Ahir ja ho vam avançar perquè amb el temps que havia guanyat a la Molina ho tenia a tocar. Podríem dir que una altra il·lustre, no? Ja la podem qualificar d'aquesta manera, la ciclista Paula Blasi.
3: Sí, sí. De fet, jo aniria concretant, eh? Mira, Marian Bosch, més que il·lustre, podem dir-li directament la millor de la història.
2: Llegenda.
3: Sí, exacte, i Paula Blasi, haurem d'esperar una miqueta, però probablement estem parlant ja d'una de les millors del món, i ho podem dir en total rotunditat, eh? Top 5, top 7 mundial, és possible que ja estigui aquí la Paula al seu nivell, veurem el Tour de França per on s'acaba de situar, però si anant per parts, el que deies, guanyar l'etapa Marian Bosch, que ja havia guanyat aquí a la volta, ara t'explicaré una història d'ella molt bona. Segon ha estat Ferkove, la seva companya d'equip, és a dir, s'han intercanviat les posicions de la primera etapa d'aquesta volta, i avui Marian Bosch, amb total solemnitat, poderosa, veloç, en aquest últim sprint a l'Avinguda Maria Cristina, que estava més ràpida, per darrere, amb tranquil·litat, arribava la Paula Blasi certificant la seva primera posició a la general. De Marian Bosch, jo et deia, és la millor de tota la història. A veure, això és opinable, però jo crec que no. En aquest cas hi ha poca discussió. Saps per què tothom hi ha tanta unanimitat en qualificar-la tan amunt, no només pel que ha guanyat, sinó pel que ha fet en tantes disciplines, pista, ciclocross, carretera, també per la seva manera d'actuar, per la seva manera de ser. Tothom destaca la seva elegància, educació, la seva tècnica, la seva manera d'actuar a la carretera. Marian Bosch fa unes setmanes a la Vuelta va caure a la primera etapa, es va fer mal, es va trencar la clavícula, la segona etapa ja no va prendre la sortida, i just després de no continuar la Vuelta, saps què va fer? I això, David, crec que és una història que nosaltres
2: No.
3: que l'estem explicant. Ella va escriure a la Volta a Catalunya. Ho va fer amb un missatge privat a través d'Instagram. Des del seu compte d'Instagram va escriure a l'Instagram de la Volta a Catalunya i els va demanar si per favor, li podien facilitar els tracks o la ruta de les etapes, perquè volia venir a disputar la Volta.
2: Ostres.
3: Això la millor de la història.
2: Sí, sí. Que ella, de fet, va guanyar el 2024, quan era ciclista del Bisma, i és això que tenen aquests ciclistes especials, no?, que sempre volen guanyar i que es prenen seriosament tot el que fan, que és el que expliquem, per exemple, ara, actualment, de Tadej Pogacar, que allà on va, com ara a la Volta a Suïssa, que avui la guanyarà, doncs allà on va vol guanyar. I això és el que els fa especials.
3: Sí, i de Marian Bosch sobretot aquesta elegància, perquè dius, home, la Volta a Catalunya no és una prova de primera ni segona categoria, ha tingut molt bona participació, podem dir, és que clar, a l'organització li ha sortit rodó, Marian Bosch guanya l'última etapa, Paula Blasi la general. Sí, però darrere hi ha una feinada de por, i una prova ben organitzada fa que Marian Bosch demani ella per venir a participar.
2: Okay. Em vas prometre, per cert, que avui miraries de conversar una estoneta amb la Paula Blasi, que a mi m'encanta sentir-la, per aquesta espontaneïtat, aquesta manera tan oberta de ser i d'explicar allò que fa, que ho fa molt fàcil, que sembla molt fàcil, però és molt difícil també. Inscrivim el seu nom a la Volta, Volta que, per exemple, l'any passat va guanyar Demi Vollering, una de les grans, que va guanyar el 2024 a la Marian Bosch, i que ara guanya Paula Blasi. Com te l'has trobat al final de l'etapa d'avui a Barcelona?
3: Contenta, acalorada, t'havia promès que parlaríem amb ella, així ha estat, però també et diré que no ha estat tan senzill, perquè la Paula comença a aixecar passions, a les sortides és la més aclamada, hi ha molta més gent que els altres anys que es volen fer fotografies amb ella, ella saluda tothom, a més té això, que saluda tothom, s'atura sempre, se l'han d'endur, els del seu equip, i al final de la volta també hi havia molts mitjans esperant-la, però ella havia donat la paraula, ens l'havia donat, i per tant ens ha atès amb total tranquil·litat.
2: Cada dia és més gran tant, i cada dia, com això passa amb tots els esportistes que despunten, és més difícil tenir una estona tranquil·la amb ella. Però l'ha tingut avui l'Isaac Vilalta, conversa de l'Isaac amb la Paula Blasi.
3: Paula, felicitats.
0: Moltes gràcies.
3: Ja tens la prova de casa, una prova que més, tant sí com no ho volies disputar, com et sents?
0: Doncs molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la taparrena, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
3: Ah, parlaves de l'etapa d'ahir, estàs patentant una manera de guanyar, anant-te'n de lluny, en solitari, això ens hi hem d'acostumar o què?
0: Hosti, no sé, es fa dur, això, anar-te'n, perquè els quilòmetres passen lents després quan estàs allà davant. Però sí, al final sempre m'agrada, és més fàcil assegurar una victòria quan arriba sola, que per exemple allà se li ha gerit. Jo sé que ja és molt, molt explosiva i no me la vull jugar. Llavors vaig intentar donar-ho tot pujant i al final crec que és una de les meves fortaleses. Llavors, bueno, si ho puc mantenir així, al final realment no costa tant arribar sola, perquè no t'has de barallar l'esprint, costa abans. Però bueno, ja veurem. Quan hi hagi rivals més fortes potser costarà més.
3: Estàs assimilant el guanyar tant o guanyar sempre gairebé?
0: Bueno, sempre fa alegria. Crec que no és algú que puguis normalitzar. Ahir m'ho vaig prendre com si fos pràcticament la meva primera victòria, perquè ja et dic, va ser molt patida i molt lluitada. Llavors, cada victòria és un món, cada curs és un món, i jo crec que mai em cansaré de guanyar.
3: Ara et veig amb les dues sabates blanques, però no sé, has corregut amb una de cada, eh? No sé si això ho estem normalitzant també, o com ja et tapes la cara, com ha anat això?
0: És que, va ser un problema mecànic.
3: Sí, ahir sí, però avui no. Des de la sortida?
0: Avui anava a sortir amb una vermella i una blanca, però és que ho he vist i anava amb el maillot groc, llavors era un tuticolor molt massa exagerat i, vale, avui anava a fer-ho bé, totes les sabates blanques, però bueno, em va donar sort i potser ho torno a fer.
3: Escolta, ara que venen campionats d'Espanya, després el Tour, fins on somies?
0: Ara mateix somio fins on em posi a la carretera, no? Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que vull donar el meu 100%. Jo sempre dic en carrera, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo estaré contenta.
3: Moltes felicitats.
0: Merci, Isaac.
2: La Paula Blasi amb l'Isaac Vilalta. Refresquem el palmarès del que ha aconseguit en aquest 2026, que no és poc.
3: No, va guanyar l'Amstel, allà va ser on tothom ens vam posar les mans al cap, va guanyar la Vuelta amb aquella última etapa a l'Angliru, va guanyar la Durango, una històrica del calendari, va guanyar el Tour dels Pirineus ara fa una setmana i ara s'acaba d'emportar el Tour dels Pirineus amb l'etapa del Tourmalet, i ara s'acaba d'emportar aquesta volta.
2: I calendari a partir d'ara?
3: Mira, el calendari, dues cites, campionats d'Espanya, ara ja aquesta setmana que ve, en què la veurem en la categoria absoluta, ja no serà referent a la sub-23, i després el Tour de França, que encara no ho ha fet oficial al seu equip, és a dir, oficial la Paula encara no està escrit que vagi al Tour, però ja vam avançar aquí a Catalunya Ràdio ara fa uns dies.
2: Molt bé. Escolta, tinc connectada una ciclista que ha disputat aquesta volta, que de Tours de França n'ha disputat 6. Mm. Això no ho pot dir qualsevol, eh? Tot una llegenda, Isaac, presenta-me-la tu, del ciclisme català.
3: Sí, ella sap l'admiració que li tinc, perquè ara parlem molt de la Paula i de la Mireia, que ha fet cinquena en aquesta volta, però quan no es parlava tant del ciclisme en el calendari femení, hi havia la Marta Vilajosana, hi havia l'Anna Ramírez, que feien de les seves, anant-se'n a Itàlia a competir, obrint camí, i l'Anna, que la més veterana d'aquesta volta, amb 45 anys, però que té un palmarès i una de quilòmetres a les seves cames, amb 6 Tours de França, amb 5 Giro d'Itàlia, és una... Jo crec que és una llegenda del ciclisme a casa nostra.
2: L'Anna Ramírez, connectada en directe al Tot Gira. Hola, Anna, què tal, com estàs?
4: Hola, bona tarda. Ja estic a casa tranquil·la, ja reposada i menys acalorada, ja.
2: Li feia avui una reflexió a l'Isaac, que deia, ostres, em costa molt trobar ja esportistes en actiu que competeixin, que siguin més o menys de la nostra edat, Isaac. I mira, l'Anna la tenim avui competint a la volta i sent important en aquesta selecció catalana. Com ha anat aquesta volta, Anna?
4: Sí, la veritat és que ens anem fent grans, anem complint anys, no? Però encara aquest any tenia una oportunitat de formar part de la selecció catalana, perquè, bé, moltes noies catalanes que podrien formar-ne part, justament elles competeixen amb el seu equip aquí a la volta. Llavors, bé, la seleccionadora, la Cristina Bru, em va dir que tenia un lloc per tornar-hi a competir aquest any, i la veritat és que m'ha fet molta il·lusió tornar-hi a ser, tornar a poder acabar una altra volta amb aquestes noies, amb aquestes grans corredores, no?, que hi ha ara, que bé, el ciclisme ha canviat moltíssim, ja ho heu vist.
2: No, ha canviat moltíssim. Ara tothom parla de la Paula Asi, encara te'n demanaré l'opinió de la Paula, però tu precisament, que ara ho deies, no?, que estaves amb moltes corredores joves a l'equip, què ens puja? Què ens està venint al ciclisme català?
4: Doncs la veritat és que hi ha un grup de noies que encara estan a categories de juniors, cadets, que pugen amb moltíssima força. Les que tenim ara sub-23, alguna èlit, tampoc no és per deixar-les a part, perquè també són noies amb molta qualitat. Però per fer un equip més potent i més competitiu, crec que encara l'any que ve, de cara a l'any que ve o dos, tenim equip i tenim cantera, no?, diguem-ne, a Catalunya. Puja una generació molt bona, la veritat és que sí. Sí.
2: Tots de les pioneres, amb la Marta Vilajosana, que no sé si us heu creuat avui, que la teníem d'analista a Esport 3, seguint aquesta volta, que més d'una vegada, ella ho ha dit, més d'un cop, que és per tu, ets com una germana per ella,
4: Totalment, sí, l'he vista, la cosa que estava molt enfeinada i no he volgut molestar-la. Amb la Marta parlem habitualment, també per WhatsApp, per telèfon, mantenim el contacte, vull dir que no hi ha problema. I avui he decidit deixar-la més tranquil·la, entrevistar altres noies, no?, de la selecció també, més joves, que ho han fet més bé i que també tinguessin el seu moment de, doncs això, de sortir per xarxes, per sortir a la televisió. I sí, per mi també, per mi la Marta va ser la persona clau que em va portar fins on estic ara, bàsicament, perquè sense ella ella em va obrir el camí, diguem-ne, cap a Itàlia, no? Jo era molt jove, ella sí que era una bona corredora, era molt bona corredora, es van fixar en ella i ella també va parlar per mi, va dir que també tenia futur i li van fer cas i allà vam anar totes dues cap a Itàlia a fer aventures de les nostres.
3: Home, d'aquests viatges a Itàlia podríeu escriure en un llibre, Anna, però i ara preguntarem per la Paula també, però estava fent, repassant temporades, tu havies coincidit també amb Marian Foss anys enrere, no sé què ens pots dir d'ella, sí, perquè sí. Si és realment tan elegant, com diu tothom.
4: Sí, la veritat és que ella ha mantingut sempre una línia corrent, sempre ha estat una persona això molt elegant dins i fora de la cursa, es nota que sap anar-hi, es nota que té passió per al ciclisme, no? El cas és que, clar, com igual que ara, la Marianne Vos sempre ha estat a davant i jo, doncs, al meu nivell era més de gregària, no?, i d'estar en un altre lloc, no? Llavors, sí, la Marianne, inclús amb la Pauline Ferran Prevot també hem coincidit, amb la Cassia Niuadoma també, queden poques, com dèieu abans, queden poques de la meva generació, però algunes queden i la Marianne Vos, bueno, ha estat un plaer disfrutar amb ella avui, també, de la carrera.
3: D'aquesta nova generació sobresurt la Paula Blasi. No sé si preguntar-te on creus que arribarà, però què té d'especial, què la fa tan especial a la Paula?
4: Sí, la Paula és una noia que, bé, s'ha descobert amb un motor impressionant. A part, té una passió i té unes ganes que també contagien a molta gent, no? I crec que és una noia que per caràcter i per qualitats físiques pot arribar, com molt bé deia ella, fins on la carretera la porti, però jo penso que arribarà molt, molt lluny. Jo penso que estem davant d'una estrella mundial i crec que podria ser, per fer una petita comparació, una nova Joan Somarriba, però dins del ciclisme modern, que és un ciclisme molt més competitiu, molt més disputat, on que totes les noies tenen molt de nivell, i això sí que té bastant de mèrit.
2: L'Anna pot parlar en propietat, no només per la veu de l'experiència, pels anys d'experiència de ser professional del ciclisme, sinó també perquè ha participat, compta, amb 6 Tours de França, amb les diverses denominacions que va tenir, 5 Giros d'Itàlia, que ha estat dues vegades campiona d'Espanya en ruta, el 2004 i el 2014, i que si d'alguna cosa en sap és de ciclisme i de tenir ull per les ciclistes que pugen. Jo ara et preguntaré, no ho sabem encara, no és oficial, si farà o no farà el Tour, però tu sí hi va, aquest Tour d'aquest any, la veus guanyant, la veus amb opcions, candidata a guanyar el Tour de França?
4: Mira, sí, totalment. Jo la veig, si més no el podi. També dependrà una miqueta de la seva preparació i una mica com ho hagi portat tot, no? Diguem, ve de la volta i potser la preparació no ha estat la més ideal, no?, per guanyar, per plantejar-se un tour, un objectiu tan concret com el Tour de França, però jo penso que la podem tenir al podi segur, sí, 100%.
2: Ramírez, contundent amb el seu pronòstic de la Paula, ja ho veurem, ja veurem si la tenim finalment o no al Tour de França. Per cert, parlant de Tour, el 4 de juliol seràs per Barcelona, el Grand Départ del Tour masculí?
4: Crec que sí. Crec que estaré per Barcelona, però crec que estaré treballant.
2: Ah, treballant.
4: Sí, crec que, com bé sabeu, soc mossa d'esquadra, llavors sí. És un gran esdeveniment i allà, bé, ens agrada tot ser-hi d'una manera o d'una altra i crec que sí que hi estaré.
2: Sí, concentrada sí. Amb la feina, però mirant de cua d'ull el que passa, no?, als carrers.
4: 100%, 100%. Sempre, jo quan sento una bici que passa, sempre m'hi veiem que...
3: No et despistis, Anna, no,
2: no
3: et despistis.
2: No, no, no et despistarà. No, no crec que sigui de les de despistar-se mentre fa la feina. No. Per cert, ja que t'he preguntat si veus a la Paula guanyant el Tour de França, et demanaré si veus... Ja no et dic qui guanyarà, perquè tothom apostem per Tadej Pogacar, però si creus que Vingegaard o el francès Paul Sexas, que ara n'estem parlant moltíssim d'aquest jove francès, seran capaços de fer-li ombra a Pogacar?
4: Jo penso que no. Que si no té mala sort, perquè al final també és un factor molt important en els campions, no? Arriba un punt que comencen a perdre la sort, una mica li va passant al Contador, que estava en gran nivell, però la sort no li acompanyava. També li ha passat en altres ciclistes, com li va passar en el Primo Roglic, que també va tenir uns moments ja que va començar a tenir mala sort i ja es veia una mica... que ja no rendiria al mateix nivell, no? Però més per sort que per físic. Si no li passa una cosa així al Pogacar, jo penso que costarà molt de que li facin ombra, tot i que s'estaran disputaran, intentaran, suposo, fer-ho al màxim de bé, però també l'equip que té l'UAE és un equip molt potent.
2: L'Anna Ramírez, una de les grans pionera del ciclisme català i que avui l'han tingut participant en aquesta Volta a Catalunya, bé, avui, ahir i abans d'ahir, en aquestes tres etapes amb la selecció catalana. Que tingui molta sort i a disfrutar també del Tour, del Gran Depart a Barcelona, sigui treballant o sigui mirant de cua d'ull el que fan els ciclistes. Molta sort. Gràcies, Anna.
4: Gràcies per tot.
2: Que vagi molt bé. I Isaac, s'acosta al Gran Depart. Si et sembla, la setmana que ve, diumenge, podríem fer una mica de prèvia i vendre bé aquesta Gran Depart, que la tenim a tocar d'aquí 15 dies.
3: Em sembla fantàstic.
2: Una abraçada, Isaac. Digues.
5: Espera't, Isaac, que t'actualitzo el Tour de Suïssa, que segur que estàs pendent, perquè també Pogacar està al grup principal. Recordem, està a 2 minuts dels escapats. I ara deia l'Anna, a veure si Paul Sexas seria un dels rivals. Doncs els companys de Paul Sexas, tot i que no estiguin en aquest Tour de Suïssa, ara mateix tirant d'aquest grup perseguidor, no sé, treballant per aquí, o provant el que podran fer al Tour d'aquí unes setmanes.
3: Va, això el masculí, que el femení crec que l'ha guanyat Reuscher, eh?
5: Reuscher, sí. Ha guanyat la general i l'etapa avui.
2: Molt bé. Isaac, gràcies, fins la setmana que ve.
3: Una abraçada.
6: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio C. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
7: Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs d'estalvi.
8: Compren fins al 21 de juny i vin els a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
9: El Melic del Futbol, amb Jordi Meli.
2: Fins a les 5 de la tarda en Futbol Català amb el Jordi Meli. Què tal, Meli? Com vas?
10: Mira, vaig bé i avui m'agradaria fer una petita reflexió d'inici. Em permets o no?
2: Sí, tant.
10: Mira, hi ha un jugador de la base formativa de la Unió Esportiva Castellnou, en Luca, un entusiasta del món del futbol, que ha fet una sol·licitud per seguir jugant a la categoria sub-9 i no a la sub-12, com li tocaria per edat. Per què ha fet aquesta sol·licitud? Doncs ha hagut una malaltia minoritària que pateix, que afecta el seu creixement i no creix. És a dir, que tot i que passi de categoria, ell segueix sent un noi menut, no? I ell ha fet aquesta petició i el club per intentar seguir jugant.
2: I la federació... una categoria adaptada al seu físic.
10: Exacte, i la Federació Catalana de Futbol s'ha mostrat poc sensible de moment en aquest cas, esperem que canviï, perquè és un cas únic i excepcional. Sempre estem a temps de reaccionar i a veure si en Luca doncs, pot seguir jugant a futbol.
2: Bé, doncs des d'aquí ens afegim a la petició de Luca, que pateix aquesta malaltia minoritària, per tant aquí crec que hauria d'haver-hi sensibilitat per part de la federació. Avui, per cert, coneixerem, atenció, dia important, els 3 finalistes del concurs d'himnes d'aquesta temporada. Durant 15 dies els oients han estat votant entre els 9 finalistes.
10: Sí, sí, és una votació molt aferrissada.
2: Molts vots.
10: Sobretot entre els 5 primers classificats. Hi ha hagut un que s'ha despenjat.
2: De seguida ho descobrim. I abans no anem al tema del dia. Tinc aquí el Pau Masmartí. Hola, Pau.
11: Hola.
2: Que avui ha estat a Badalona, al municipal de Badalona, on teníem l'últim partit de la temporada del futbol català amb un equip català lluitant per pujar, en aquest cas, a la segona federació. Era el Badalona. Jugava la final tornada contra el Compostela. A l'anada havien perdut 3-0. tocava una remuntada èpica per pujar a la segona federació i a punt han estat.
11: A punt. S'han quedat a les portes. Al Badalona sembla que li agraden les remuntades,
2: sí,
11: perquè ja la fase prèvia contra el Cornellà també van remuntar 3 gols i també en mitja part, allò a l'èpica. També el Municipal de Badalona, en aquest cas, no s'ha pogut completar la remuntada.
2: Perquè el descans empataven a 0, semblava això ja decidit, però...
11: També, com el dia del Cornellà, i a la segona meitat han arribat els gols bastant tard. Un al minut 70, a la sortida d'un córner, de cap, un golaç al segon pal, i l'altre en pròpia a les acaballes del partit, cap al minut 90.
2: Per tant, hem tingut l'afegit que han estat 6 minuts amb el Badalona abocat a la porteria, amb el porter pujant a la rematada. Si haguéssim fet el gol, hauríem anat a la pròrroga, però no ha pogut ser.
11: Sí, a punt han estat, però no. S'han quedat a les portes. És veritat que el Badalona estava cridat a pujar aquesta temporada per pressupost i entitat, també el Cornellà, i al final s'ha colat el Manresa. Bueno, s'ha colat. Tampoc és...
2: Manresa que va pujar de manera directa, de manera com a directa, primer classificat, sí, i per promoció, que és molt complicat. Això canviarà, sí, per cert, la pròxima temporada, ara, canviar les normes.
11: Si vols, t'ho explico.
2: És una mica embolicat.
11: Crec que me'n puc sortir.
2: Vinga, va, explica.
11: Bé, el format tornarà al que es diu l'antic, aquest format d'ascens, i patirà un canvi important, ja que a partir de la temporada que ve s'eliminaran les eliminatòries territorials.
2: D'acord.
11: Ara tenim tres fases, dos entre
2: equips catalans,
11: entre equips catalans,
2: el mateix grup,
11: i a la tercera, aquesta que ha jugat avui el Badalona, contra el guanyador del grup gallec d'aquestes dues primeres fases. I ara tornarà el format a l'antic. Què vol dir? Que s'eliminen aquestes eliminatòries territorials i donaran pas a encreuaments entre equips de diferents comunitats autònomes des de la primera ronda. També seran tres fases, però des de la primera ronda. I els emparellaments es decidiran per sorteig, a diferència d'ara, que...
2: Una mica, un camí... són tres eliminatòries igual, però un camí segurament més just, perquè sí, si no, amb un equip català, el que s'elimina entre ells, que pugi, és més complicat d'aquesta manera, això, i així
11: sí,
2: en podria pujar més d'un.
11: Això beneficia el futbol català, perquè és un dels grups més forts de tercera federació, i per tant ara, bueno, podran pujar dos equips i no només un, com deies, no s'eliminen entre ells, i bé, doncs...
2: És un canvi, crec, profitós, en aquest cas, sí, pel futbol català, i esperem que l'any que ve en pugin algun de tercera o segona federació. Gràcies, Pau.
11: Merci.
2: Vinga, tema del dia. I avui estem d'enhorabona, Meli, perquè tenim un nou club a Sant Cugat del Vallès. Neix el Futbol Club Vulpelleres.
10: Diríem, metafòricament, David, que és el fill de dos autèntics malalts del futbol, en Jordi Abel i en Jorge Losada. En Jordi és periodista i amb un passat audiovisual molt lligat en el Barça, i en Jorge, de Bilbao, amb molta experiència en gestió esportiva. El club es constitueix amb una clara vocació de formació integral de les i els jugadors, amb formadors i formadores de nivell, com per exemple en Genit Xaqués i la Júlia Cestero. Neix també per atendre una demanda esportiva i social d'aquest novell barri de Sant Cugat amb gairebé 10.000 habitants. Es tracta de socialitzar, de fer pinya, doncs a través de la pilota. En principi, el club jugarà al camp de la Guinardera, però es vol recuperar un terreny de joc de terra que ara mateix hi ha a prop del barri, al costat, bé, en el barri, és en el parc de Víctor Català. Ara, aquest parc té altres usos, és com un pàrquing, no? I, per tant, per centrar l'activitat esportiva del club i també social, doncs seria bo que es pogués reconvertir en camp de futbol amb gest artificial, que és una petició que el club està fent. Un projecte diferent, un projecte ambiciós, que lidera David en Jordi Abel,
2: que és el president. Jordi, president, què tal, com estem?
12: Què tal, David? Bona tarda, molt bé.
2: I moltes felicitats, perquè això s'ha de felicitar. En quin moment sorgeix aquesta idea de crear un club al barri de Vulpelleres?
12: Doncs mira, ja fa uns anys va sorgir, i una mica lligat en aquest camp que comentava el Jordi, que ha fet una introducció fantàstica, per cert, del projecte. El camp està al propi barri, i nosaltres volíem aprofitar això per crear un club de futbol al barri, perquè el camp també fos una miqueta un eix vertebrador del barri, perquè el camp també s'utilitzés per les escoles del barri per fer educació física, el que fos, i una mica naixia per això. En el seu dia vam parlar amb l'Ajuntament, vam demanar... Sempre ho veiem molt vinculat en aquest camp. És cert que hi ha altres camps on començar l'activitat, i de fet la Guinardera és on jugarem la temporada que ve, que està també a prop del barri, i naixia una miqueta amb aquesta idea. Ara fa uns mesos ho vam recuperar, el Jorge em va dir, vinga va, Jordi, ens hi posem, ja he fet un pressupost, he parlat amb l'Ajuntament, ens hi vam posar doncs a principis d'any, perquè això dona molta feina, això de crear un club de zero, i ens hi hem posat, i ja estem ja llestos per començar l'activitat al setembre.
10: Sempre es parla, Jordi, de formació, formació, formació, però després tothom s'haurà de guanyar, sigui com sigui. Vosaltres entenc que us voleu allunyar d'aquesta filosofia, de ser massa competitiu, això com es treballa per aconseguir-ho?
12: Mira, nosaltres comencem de zero, és la avantatge que tenim. Nosaltres, els nostres fills, el del Jorge i el meu, han jugat a la Sant Cugat, a la Penya Esportiva, al Mirasol, coneixem bé els clubs de la ciutat. Fa una feina fantàstica, però tot es basa molt en si jugo a l'A, jugo al B, jugo al C, si jugo primera, segona, preferent, si pugem, si baixem, si el dissabte hem de guanyar o hem de perdre. I això està bé, però fins a un cert punt, i més en segons quines edats i segons quins nivells. Llavors, nosaltres no és que vulguem sortir a perdre els partits, però la competició, els partits han de ser una conseqüència de jugar en un equip de futbol i que formi part una cosa més de l'activitat de fer futbol i d'aprendre a jugar a futbol, no? Llavors, aquí el principal és que els nens, nenes gaudeixin, que puguin jugar sigui el nivell que sigui. Ens envia gent correus dient feu proves de nivell, ara al juny, que és el que fa tothom, i nosaltres no fem cap prova de nivell, aquí pot venir qualsevol. Després ja estructurarem els equips i ja veurem si juguen farats, si juguen lliga escolar, però aquí al Futbol Club Urpalleres tothom, nens i nenes, són benvinguts.
2: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que m'ha passat al Mèlic, que Sant Cugat, a veure, és una ciutat gran de Catalunya, però no és de les més grans, hi ha 12 clubs. 12 clubs. O sigui,
10: i 12 camps.
2: He flipat, 12 clubs i 12 camps.
10: Sí, sí.
2: Ah, la pregunta és, hi ha lloc per tothom?
12: Sí, mira, Sant Cugat és una ciutat a punt d'arribar als 100.000 habitants. Volpellera és un barri de 9.000, és un 10%, no està malament. És un barri molt jove, és un barri residencial.
2: I tenim la parada dels ferrocarrils relativament nova.
12: Correcte, Volpelleres, exactament. Després de l'al centre ve la de Volpelleres i després ja arribes a l'Autònoma. És un barri amb molta població jove, gent, famílies vingudes de fora, moltes d'elles, de fora, vull dir, de fora de Sant Cugat. Sí, hi ha molts clubs de futbol. Nosaltres volíem també que Volpelleres tingués el seu primer club esportiu, fos el que fos, en aquest cas de futbol, perquè el Jorge i jo doncs, som malalts de futbol, i també doncs, és el que tira més. I també perquè hi havia famílies que ens deien, ostres, volem una opció una miqueta menys competitiva, n'hi ha d'altres, no només les que he esmentat. Heu dit 12 clubs, molts d'ells són d'escoles de la ciutat, doncs, del Tau, de l'Europa, el Viaró, l'Àgora, moltes escoles tenen també clubs de futbol, o equips de futbol, per dir-ho així. Nosaltres la prova que això era, al final, com ha dit el Jordi a la introducció, nosaltres som gent molt vinculada al barri, per la diferents entitats i associacions, i moltes famílies ens deien, ostres, trobem a faltar una opció una miqueta menys competitiva al barri, simplement que els nens i nenes juguin a futbol, que s'ho passin bé, puguin jugar amb els amics, amigues de classe, i sí, jugar els caps de setmana, perquè una mica és la conseqüència d'entrenar entre setmana. Però sí, creiem que espai, per això vam muntar el club i de fet fins ara l'acollida ha estat bona, tenim ara si voleu comentem uns 50 i tants ja apuntats, de fet no ens hi acaben molts més la temporada que ve per l'espai del qual disposarem, per tant doncs la prova és que la gent que s'està apuntant és la prova que sí que hi havia espai per un club més. No sé si en caben molts més, però almenys aquest sí.
10: Sortim amb dos equips alevins, evidentment això anirà creixent, i sobretot aquest creixement, Jordi, no sé si va molt vinculat, com dèiem a l'inici, a recuperar el terreny de sorra ara mateix, de terra, del Parc Víctor Català. Això com ho veieu?
12: Bé, l'Ajuntament ho va recollir el dia que vam fer la presentació aquí el mes de maig. L'Ajuntament ens ho va recollir. Ells ja saben que la ciutat va justa en instal·lacions esportives, i els camps de futbol, els camps municipals, el que jugarem és municipal, els camps estan tensionats. És un tema complex perquè evidentment hi ha temes de pressupost, de mobilitat, doncs ara es fa servir com aparcament els caps de setmana per una entitat privada, però justament els caps de setmana, que és quan es pot fer l'ús, no?, com a camp de futbol per la gent del barri. Bé, estem en converses amb l'Ajuntament, també el fet que hi hagi ja el club funcionant doncs és un al·licient també per l'Ajuntament, no? Un motiu més, no? Al final, quan ho demanàvem sense tenir activitat, doncs era, ei, volem un camp de futbol i posarem nens a jugar. Ara tenim el club creat, al setembre comencem l'activitat i, per tant, ja hi ha una cosa visible, hi haurà 50, 60, 70, els que siguin, l'any que ve potser són més. Llavors, el fet que el club estigui ja en marxa a partir del setembre, diguéssim que obliga una miqueta més, si és que es pot dir així, a l'Ajuntament a plantejar-se el projecte seriosament.
2: Teniu himne?
12: Encara no.
2: Saps que tenim un concurs aquí,
12: no podem participar al concurs.
2: Molt bé. Vull dir que quan el tingueu, envia'l,
12: Encara no, tot i que els Ginestar, que ja sé que han fet el de Sant Andreu i és un dels bons, també tenen vinculació amb el barri de Volpelleres, perquè van viure un temps, per temes familiars. No hem parlat amb ells encara, perquè no hem tingut temps de plantejar-ho, però Ginestar és una bona opció. De fet, actuant la setmana que ve la Festa Major, el dia 25 és la Festa Major de Sant Cugat, a la qual us convidem des d'aquí, i és el grup estrella de la Festa Major de Sant Cugat aquest any, perquè ells feia molts anys que volien actuar a Sant Cugat.
10: Passa'ls una nota.
12: Els tenim a la llista com a un dels primers candidats per fer-ho.
10: Passa'ls una nota, a veure si, escolta, pot ser un himne i així que sí. ja mates el tema. Per cert, que la samarreta de l'atlet del Volpelleres, d'aquest nou club de futbol, té una picadeta d'ulleta en el company de fatigues d'en Jordi, que és en Jorge Lozada, que és de Bilbao. Per tant, com vesteix el Volpelleres? Doncs com l'Atlètic Club. És a dir, que ja heu fet una mica de corporativisme,
12: Sí, és l'única cosa que em va demanant, si us plau, que la primera equipació fem un homenatge a l'Atlètic, que és el seu club, també el del seu fill. I vam aconseguir, de fet, si aneu a l'Instagram nostre, ja un vídeo de l'Òscar de Marcos, exjugador de l'Atlètic Club,
13: desitjant sort a l'equip, també de l'Irene Paredes.
5: Molt bé.
13: Sí, aneu a l'Instagram, que és FC Bull Palleres, veureu allà a l'Oscar de Marcos, donant la benvinguda entre l'altre.
5: Esteu ben connectats, Molt bé.
13: Ho intentem.
5: Molt bé, doncs en Jordi Abel, el president d'aquest nou club, sempre celebrem aquí el Melic del Futbol quan apareixen nou clubs del futbol català, el Futbol Club Bull Palleres, que jugarà al camp de la Guinardera, un altre club que tenim, ja en van 12, a Sant Cugat del Vallès, i això sempre és de celebrar. Ara el que toca és fer himne i que participa al concurs d'himnes aquí del futbol català. L'esperarem.
13: Ho tenim apuntadíssim i en el roadmap nostre, sí.
5: President, que vagi molt bé, que tingueu molta sort, molts èxits.
13: Gràcies, bona tarda.
5: Molt bé, fantàstic. A veure, sé que hi ha molta gent, almenys 9 pobles de Catalunya o 9 barris de Catalunya estan pendents d'aquest moment, el moment solemne en què anunciarem quins són els 3 finalistes, quins 3 han estat els més votats dels 9 finalistes d'aquest any. Per tant, els 3 que aniran a la gran gala final, que és aquell programa tan especial que ens agrada. Però...
10: ai...
5: són les 5.
10: Sí.
5: Són les 5.
10: Hi ha coses que no es poden...
5: A veure, Torrades, de fet, es quedarà després de les notícies. Ara farà les notícies i es quedarà per donar-nos el seu parer si li agraden els 3 finalistes d'aquest any.
14: Quina pressió.
10: Sí.
5: I si no t'agraden, doncs ho dius obertament.
14: Segur que sí.
10: Sempre vas dir que seràs un jaclub. Ella de quin club és? M'ho vas dir una
5: vegada.
14: Simpatitzo.
5: Ah, de l'Europa.
10: De l'Europa.
5: De l'Europa, sí.
10: De quin club és? Sembla que digui David Clopé.
5: David Clopé, sí. De l'Europa, l'himne ja el vam posar fa molt de temps.
10: I tant.
5: Després de les notícies, els 3 finalistes. Abans, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
5: Notícies de les 5.
14: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que qualifica d'històrica la reunió que ha començat aquest migdia a Suïssa amb l'Iran. Una cita que, recordem, està apadrinada pels primers ministres del Pakistan i de Qatar, que en aquest cas estan fent de mediadors. Vance ha admès que el nou cicle de negociacions que comença avui no resoldrà tots els desacords, però diu que avui ja hi ha hagut avenços.
15: L'obertura de l'estret d'Hormuz, la fi del programa nuclear iranià, totes aquestes coses ja s'han aconseguit. La pregunta que tenim ara és què més podem aconseguir junts? Podem girar full, podem canviar les relacions a l'Orient Mitjà permanentment, o bé podem tornar a fer les coses a l'antiga, cosa que no és la nostra preferència.
14: A tot això, pocs minuts després de les paraules optimistes d'abans, el president Donald Trump ha emès un missatge en què amenaça l'Iran si provoca problemes al Líban. Trump ha assegurat que reprendrà els atacs encara amb més força si els iranians no paren els seus aliats al Líban, en referència a la milícia xiïta de Hezbollah. Un Donald Trump que dona per feta també la dimissió imminent del primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, segons els mitjans de comunicació britànics, es produirà demà dilluns. Aquests mitjans diuen que alguns ministres, com la d'Exterior, li han demanat que deixi el càrrec. La cadena britànica, de fet, també ha entrevistat el titular de Comerç, que fa un parell de dies va parlar amb el mateix Starmer.
16: Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
14: Si Starmer dimiteix, el país tindrà el 7è primer ministre en només una dècada, just quan es compleixen els 10 anys del Brexit. I tornant a casa nostra, molt pendents de la calor, perquè estrenem estiu amb temperatures molt altes arreu del país que han obligat al sistema d'emergències mèdiques a atendre fins a 55 persones des de divendres per afectacions relacionades amb la calor. Ara el que preocupa especialment és el perill d'incendi forestal. En aquests moments hi ha 160 municipis que estan en perill molt alt, com ens ha explicat el Marc Castellnou, que és el cap del Graf dels Bombers.
17: Coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
14: Ara ho deien els bombers, estem a les portes de la revetlla de Sant Joan i el Departament de Territori ja ha autoritzat fins a 64 actes al litoral vinculats a la revetlla, festes majors i també espectacles pirotècnics. Els actes tindran lloc tant a la sorra com als passejos marítims. I acabem explicant que el Magnífic Fest de Lleida ha tancat la seva 5a edició amb un augment de públic respecte a l'any anterior i amb el protagonisme de Love of Lesbian. Un rayo cabrón de honestidad. estat el seu únic concert de l'any a les comarques lleidatanes i una de les darreres actuacions abans de la retirada temporal del grup. En total, 25.000 persones han passat pels 3 dies d'aquest festival. Això són 3.000 més que l'any passat. A més de Lleida, aquesta edició també s'ha estès a altres poblacions i la intenció dels organitzadors és continuar amb aquest model.
2: Gràcies, Berta. No marxis, no marxis.
10: Igual té feina.
14: No marxa.
2: Un momentet.
14: Pot esperar.
2: A veure, posem-nos una mica en situació. Recordeu, arribem al punt culminant d'aquest concurs d'himnes del futbol català. Durant 15 dies els nostres oients han pogut votar a través d'aquesta pàgina d'himnes, la fonoteca dels himnes, catradio.cat/himnesfutbol, on, recordeu, a més, podeu recuperar tots els himnes que han passat pel programa, que són més de 300.
10: Sí, pel programa, 334.
2: 334.
10: Més alguns que estan en el mapa que no els hem escoltat, com el del Barça, l'Espanyol,
2: que són també himnes del futbol català.
10: No els hem posat.
2: catradio.cat/himnesfutbol. Feu-hi una ullada que val molt la pena. Sí. I és molt viciós, això d'anar clicant al mapa i buscant himnes dels clubs de Catalunya. Recorda'm quins eren els 9 finalistes que són els guanyadors de cada mes.
10: T'ho dic per ordre de campions de cada mes. Setembre va guanyar el Club Esportiu Mont-ras, l'octubre el Club de Futbol Les Planes d'Hostoles, el novembre el Club de Futbol Sala Linyola, el desembre el Club de Futbol Sant Feliuenc, el gener el Club Atlètic Vallonesta, febrer Club Esportiu Riu de Bitlles, març Futbol Club Vilablareix, abril Agrupació Esportiva Sauleda de Palafrugell i el maig el Col·legi.
2: Quanta gent ha votat?
10: Crec que 1.631.
2: Correcte.
10: 1.631. No ho sé perquè tinc un paper aquí.
2: Molt bé. Els tres més votats, sempre fem el mateix, són els que passaran a la gran final. L'últim dia de programa de la temporada, diumenge 5 de juliol, vindran representants dels tres clubs i farem la gran final amb un jurat musical. Molt bé. Sergi Camps, comencem pel menys votat i eliminat.
5: Pel nou, pel que queda fora.
2: Correcte.
5: Doncs mira, queda fora el Club Esportiu Mont-ras.
2: El vuitè, també eliminat.
5: El Club de Futbol Sala Linyola.
2: En setena posició.
5: L'Agrupació Esportiva Sauleda.
2: Sisè.
5: El Club Esportiu Riu de Bitlles.
2: Cinquena posició.
5: Aquí ens posem una mica a comentar percentatges, perquè el
2: aquí comença la igualtat.
5: Sí, el cinquè té el 12% dels vots i el quart té el 16%, mentre que el tercer té el 17%. Per tant, força igualat, però queda fora en cinquè lloc el Club Atlètic Vallonesta.
2: Molt bé, queden quatre clubs. Aquests quatre clubs, n'hi ha tres que passen i un que queda fora. Digue'm percentatges dels quatre primers classificats. Mira, que són, els quatre que ens queden són Sant Feliuenc, el Col·legi, Planes d'Hòstoles i Vilablareix.
5: Mira, el guanyador té el 22% dels vots, el segon té el 21% dels vots, amb una diferència de 20 vots entre els dos equips, entre els dos clubs que han proposat l'himne, el tercer 17% dels vots i el quart 16% dels vots, amb una diferència entre el tercer i el quart de 7 vots.
2: Molt bé. Tercer classificat i, per tant, finalista d'aquest concurs d'himnes del futbol català amb el 17% dels vots és...
5: el Club de Futbol Sant Feliuenc.

0: l'Abril Pastor. Aquesta noia va participar en el concurs de TV3, ara no me recordo com es deia.
1: Eufòria.
0: Eufòria, exacte. Eufòria va participar, crec que va ser semifinalista, eh?
1: A veure, el jurat del Tot Gira avui, t'agrada, Berta?
2: Sí, m'agrada.
1: El ritme del Sant Feliuenc.
2: Sant Feliuenc, tercer,
1: sí, més, més nostàlgic, emotiu.
0: Té un punt ja, hem de recordar-ho,
1: Arrenca amb un punt. Arrencarà la final amb un punt.
0: Aquesta noia té una veu molt maca. Una altra cosa és si això pot ser un himne o no, que ho és, no? Però té una veu molt preciosa.
1: Maco, molt maco. Ritme del Sant Feliuenc,
0: vale, va,
1: finalista. Ens queden tres clubs per dues places. El club de futbol Vilablareix, club de futbol Les Planes d'Hòstoles i l'Alcoletge, de les Terres de Lleida. Vinga, segon classificat amb el 21% dels vots.
3: Club de futbol Les Planes d'Hostoles.
4: No!

0: no? Aquest és el grup Mel, eh? Grup de la Garrotxa, són molt bons.
1: Us agraden molt els Mel.
0: Mel-lic.
2: Ho diu Mel-lic, va. L'Abril Pastor, per cert, és Zenit, no Eufòria.
1: Ah, com queda a casa, home, tu creus TV3.
0: Tinc tantes coses al cap, però aquesta gent toca molt bé. I te'n recordes que vam anar al seu camp?
1: Sí, sí, sí. Vam anar
0: a l'himne centenari.
1: No té res a veure aquest, aquest ritme, eh? Aquesta, aquest tipus d'himne, que no pas l'anterior. Ets més de Sant Feliu Nolenc o de les Planes d'Òscules, Berta Torrades?
3: Crec que m'ha agradat més aquest.
1: Aquest, okay, d'acord. Sí. Mira que queda el més votat. Queda el més votat. I això queda entre dos clubs.
0: Ai, ai, ai.
1: Entre Vilablareix i el Col·legi.
0: Se'n portaria 3 punts a l'inici de la votació, eh?
1: A la final, Sant Feliu tindrà d'entrada 1 punt i les Planes d'Hòstoles 2 punts. Però qui començarà la gran final amb 3 punts? Perquè és l'himne més votat pels nostres oients i, per tant, finalista del concurs d'himnes del Futbol Català juntament amb les Planes d'Hòstoles i Sant Feliu és...
4: Futbol Club Vilablareix.
5: Futbol Club Vilablareix. Amb sentiment, amb emoció.
1: Quin frec a frec, Mèlic, hi ha hagut entre Vilablareix i les Planes d'Hòstoles, seguint Sant Feliueny de prop. El Col·legi em sap molt greu, però sí, pels pèls queda fora, eh?
4: A 7 vots.
1: Per 7 vots, el Col·legi ha quedat fora.
0: I Ballonesta també estava molt, molt a prop durant les dues setmanes. Estem escoltant un himne també molt, molt maco. Aquest himne hem de recordar que també vam anar al seu camp, eh? Vam anar al seu camp. La lletra és d'un periodista, en Sergi Lanzas, i va col·laborar, i per això sona també, doncs, en Lluís Costa, que és el que va fer l'himne del Girona. És a dir, per això sona d'aquesta manera tan bonica, no? Tres estils diferents. Berta...
1: A veure, no, la teva... El teu vot, diguem-ne, no implicarà res, eh, en les votacions finals, però dels tres, quin t'agrada més?
3: Doncs et diria que les Planes d'Hòstoles.
1: Ah, molt bé, molt bé. Són estils totalment diferents.
0: Hem donat un punt... Si hi ha
1: el punt de la Berta.
3: El punt de la Berta. Home, no, quina pressió. Sí.
1: Podria formar part del jurat musical el dia de la gran final, diumenge 5 de juliol.
0: Encara guanyaria l'Europa.
1: Gràcies, Berta. Molt bé, doncs ja tenim els tres finalistes del concurs d'himnes d'aquesta temporada 2025-2026.
0: 11 anys, David.
1: 11 concursos.
0: 11 anys, eh?
1: 11 anys, 11 anys. I em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de rebre l'estudi la gent de Vilablareix, la gent de les Planes d'Hòstoles i la gent de Sant Feliu, del Club de Futbol Sant Feliu. Gràcies, Mèlic. Setmana que ve.
0: Molt interessant, eh?
1: Últim Mèlic del futbol amb alguna història del futbol català i d'aquí 15 dies la gran final.
0: Una història molt important del futur del futbol a Lleida.
1: Té molt bona pinta aquesta història, sí, i jo crec que a Lleida els agradarà que expliquem la història.
0: Correcte.
1: Gràcies, Mèlic.
0: Adéu. Adéu. Ja, bona tarda.
1: Vinga, 12 minuts tard, però repassem marcadors, obrim hora, de tot gira, i ho fem parlant de ciclisme. Xevi Soler, com tenim la Volta a Suïssa?
6: En final, falten 14 quilòmetres, els 8 últims seran de l'última pujada. Continua el grup escapat amb ciclistes importants com Lenny Martínez o Mauro Schmidt, no són perillosos a la general. A 1 minut 50, el gran grup de Pogacar. La pregunta és si Pogacar tindrà temps i forces per arribar a aquest grup i aconseguir disputar l'etapa.
1: Aquesta hora també pendent, Sergi Camps, sí, de dues finals de tennis. No sé si alguna ja ha acabat, tant a Queens com a Halle.
7: Una la tenim ja, doncs, solucionada. Se l'han dut Tiafoe, la final de Halle, en dos sets contra Fritz, 6-4, 6-4. Per tant, Halle, que se l'han dut Tiafoe, el tenista nord-americà. I sí que tenim en dansa la final del torneig de Queens a Londres, entre Cerúndolo i Paul, un argentí contra un nord-americà. Final igualada a un set. Ha guanyat Paul el primer set per 7-6. El segon set l'ha guanyat l'argentí per 6-4. I ara en disputa el tercer set. L'està guanyant el Cerúndolo per 3-2. Ara està en joc el sisè joc d'aquest tercer set.
1: I recordeu que tenim aquesta enquesta oberta a x.com/totgira. Us demanem per Lamine, que ara ho escoltarem, eh? En una entrevista amb El País diu que es veu en el temps, en el futur, fent de nou.
7: Sí, us preguntem on ha de jugar Lamine Yamal amb el Barça, d'extrem dret, com ho està fent fins ara, de fals nou o de mitja punta. I els oients del Totgira potser són conservadors, eh? Perquè diuen que el 76% dels oients diuen que ha de jugar d'extrem dret, el 18% de fals nou, i només un 7% diuen que ha de jugar Lamine Yamal de mitja punta.
1: Un minut i un quart de sis. Me'n torno cap a Atlanta, on hi tenim la Sònia Gelmà. Hola, Sònia.
8: Hola, de nou.
1: Recorda'ns, refresca'ns de nou aquest 11, amb força canvis de Luis de la Fuente, i amb aquesta notícia, Lamine Yamal titular, aquest partit que comença a les 6, entre Espanya i Aràbia Saudita.
4: Mira, jugarà Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig del camp per Rodri, Pedri i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena. Això vol dir que són quatre canvis respecte al partit de Cap Verd. Pedro Porro entra per Llorente, Olmo per Fabián, Lamine per Ferran i Baena per Gavi. Més enllà de la notícia de la titularitat de Lamine Yamal, destaca també la presència d'Olmo per Fabián, sobretot perquè implicarà, en principi, que Olmo passi a la mitja punta i que Pedri pugui jugar a la base de la jugada, que és una de les coses que se li havien preguntat i força a Luis de la Fuente durant la setmana. Ell hi treia importància i considerava que no era tan important, que tot acabava sent encaix, però el cas és que finalment Fabián ha sortit de l'11 i això implica que Pedri pugui jugar allà on li agrada més, si és que no retoca tàcticament l'equip, però en principi Rodri i Pedri podrien jugar més a la base de la jugada i Olmo de mitja punta.
1: Per cert, que m'hi he fixat, que no estava el cas, que Luis de la Fuente avui és el seu aniversari, fa 65 anys, sí, avui.
2: Mira, està millor de salut que algun d'aquesta taula, parlo per mi.
1: No hauria dit mai que té 65 anys.
4: Ahir feia broma i deia que en feia 55, però si està segur... No, 65 o 60, jo crec que en fa 60, no?
1: Vols dir?
4: Ara em fas dubte.
2: Oriol, què és la resta?
1: Depèn de l'any que... 61.
2: Doncs 65, sí.
4: Ah, no, llavors són 65. No sé per què jo tenia entès que feia 60.
1: Si tinc malament la informació, no, però...
4: Sí, tens raó.
1: 65, no?
2: Sí, sí.
1: Home, doncs 65 trobo que es conserva bé. Comentari de qualitat. A veure, Roger Busà, què tal? Bona tarda.
9: Què tal?
1: Lamine Yamal ha concedit una entrevista, crec que és la segona que concedeix en aquest Mundial, perquè va parlar també per Televisió Espanyola, i ara ho ha fet pel diari El País. Hi ha alguna cosa interessant d'aquesta conversa?
9: Sí, parla de la vida, parla del futbol. És interessant el que diu sobre la seva posició. Ell diu que cada partit el defensen dos o tres jugadors, que mai li fan un 1 contra 1, i ell està convençut que acabarà jugant per dins, que allà no el podran defensar tant. Diu que és un jugador més determinant si es gira al mig que no pas si es gira a la banda, i que ara creu que per l'equip és millor jugar a la banda, a la dreta, però que ja arribarà el moment d'anar cap a dins.

0: pasado.
1: Yo creo que los jugadores que van saliendo ahora, y el problema que yo veo es que con 4 años ya se apuntan a un equipo de fútbol, y en el equipo de fútbol te dicen, bueno, el lateral tiene que controlar, dársela al extremo, el extremo tiene que controlar, dársela al pivote. Tienen que defender todos, tienen que atacar todos, tenemos que tocarla todos. Y cuando yo jugaba en la calle era, aquí me he dado 2 goles, gana, y el otro se va afuera. Entonces, tener picardía, tener, no sé, disfrutar. O sea, yo echo de menos que la gente disfrute viendo fútbol. Y antes veía mucho fútbol y ahora me cuesta, porque yo para ver un partido necesito jugadores que, no sé, como Neymar antes, como Isco, como Benzema, como Vinicius, Cherki, jugadores así que te guste verlos.
2: Molt interessant, Sònia. D'entrada perquè té 18 anys i tot el que explica ho fa amb molta naturalitat, no? Veu el futbol d'una manera diferent a molts futbolistes.
3: Sí, a mi aquesta última reflexió que fa, és cert que és, entre cometes, un problema que ja fa anys que arrossega el futbol, que és que els futbolistes es formen en acadèmies molt ràpid, i precisament si et fixes, aquests més creatius acostumen a ser jugadors que han jugat molt al carrer, i això a poc es va perdent. Però això ja, recordo que ja ho parlàvem de l'època de Leo Messi, que ja deia més que, clar, la gràcia de Messi és que ell van saber no tallar-li en aquest sentit les ales del que reclama acadèmicament un futbolista, que és que quan arribes a l'extrem combinis molt amb els teus futbolistes, amb els teus companys, i que juguis al primer toc. I és interessant aquesta reflexió que fa. I respecte en general l'entrevista, estic d'acord amb tu en que sembla un futbolista molt madur, tot i els 18 anys, que ell explica que probablement la vida que ha tingut l'ha portat a fer-se gran abans d'hora, que no ha estat una vida fàcil, que a casa no hi havia diners, que segurament va patir més del que li tocava per edat, li va tocar viure, per exemple, a la Masia sol, ja molt jovenet, i això l'ha fet créixer respecte a altres futbolistes que han estat més en una estructura familiar més protegida. Però vaja, és interessant l'entrevista en general que li fan al País, en referència tant al que se li veu com a persona, com a les reflexions que fa futbolístiques, perquè efectivament ja comença a avançar quin serà el seu pròxim pas futbolístic, que és la sang cap al mig.
2: Molt interessant, us la recomanem.
4: Molt entrevista d'en Juan Irigoyen i d'en David Álvarez, que són al Mundial, als Estats Units, i que han fet aquesta entrevista amb la Minyamal.
2: Sempre és interessant escoltar la Minyamal, el sentim poques vegades, lamentablement, però ja veieu que en 18 anys s'expressa d'una manera que d'altres en 18 anys eren incapaços de fer. Molt bé, Sònia, d'aquí una estoneta ja ens quedem a Atlanta i seguim aquest Espanya Audita. Fins ara.
3: Molt bé, fins ara.
2: 10 minuts i 6:15, i avui el que hem de fer també és obrir espai de reflexió de bàsquet, de la final ACB, perquè el Barça hi va perdre contundentment. Però no hem d'oblidar que el Barça marxa de València empatant a 1.
5: València-Barça.
6: 10, 9, el Barça perdrà. Aquí, evidentment, potes en l'aire, el galliner, ja t'ho pots imaginar, la gent contenta, perquè de passar d'un possible 2-0, evidentment estan vius, i de quina manera el Barça perd el segon partit de la sèrie d'una final que està empatada a 1, que el marcador no ens despisti. La sèrie està empatada a 1, encara que hem de dir que el marcador ha estat de 102-75.
5: La final de l'ACB, el tot gir.
2: Jugada ahir al Roig Arena, València 102, Barça 75, derrota contundent de 27 punts, un Barça que es va deixar anar quan el València va sentenciar el partit al tercer quart. Per als pessimistes, el mal partit del Barça ahir; per als optimistes, que la final està empatada a 1 després de 2 partits a València, i que dilluns i dimecres a les 8 del vespre al Palau es pot decidir el títol. Obrim espai de tertúlia de final ACB amb la coach Lloberes. Hola, Lloberes.
7: Hola, què tal? Bona tarda.
2: El Joan Creus, què tal, Joan?
8: Hola, què tal? Bona tarda.
2: I en Oriol Rodríguez, que ens aportarà context, dades del que va passar ahir a València i també en el primer partit. A veure, pregunta per tots tres. L'endemà de la contundent derrota ahir al Roig Arena, got mig ple o got mig buit, Lloberes?
7: És playoff. I, per tant, jo aquí opino com els dos coaches, 1-1.
2: 1-1, per tant, got mig ple. Tu creus?
8: Sí, igual. Això està 1-1 i queden 3 partits màxim, amb avantatge del camp al Palau. És a dir, que la cosa jo també la situaria una mica al 50%.
2: I tu, Oriol?
9: Mig buit.
2: Mig buit? Home, per què? Per portar la contrària?
9: No, perquè veig el potencial de València aquesta temporada, i físicament que...

0: que fan patxoca comparat amb el Barça.
1: Ara analitzarem això, i entrarem al detall del perquè d'això i com es pot combatre això. Mira, Oriol, en recuperem les reaccions ahir al vestidor de Xavi Pascual i també de Joel Parra, després del partit, així com de Satoranski, avui després de l'entrenament i ja sense les pulsacions postpartit. Com veuen ells la situació?
2: Bé, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, una mica en la línia de veure la mig ple, tenint en compte que s'ha tret una victòria de València, que queden dos partits a Palau Blaugrana.
3: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un playoff a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
2: Ahir Xavi Pascual, que no va poder trobar la manera de frenar el València de Pedro Martínez. Després del partit també va parlar Joel Parra, que havia fet un gran partit amb el Barça dijous. Ahir va ser un dels màxims encistelladors del conjunt blaugrana, però sense poder, evidentment, evitar aquesta derrota. I per ell va deixar un missatge clar. Per ell és igual perdre en una eliminatòria d'un punt que no pas de 30.
4: Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final els millors que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
2: Per tant, és igual perdre d'un punt i competir molt, que no pas perdre de 30, deixar-te anar i no competir en el segon partit de l'eliminatòria, segons Joel Parra, i un altre que torna a apel·lar al mateix motiu pel qual el Barça pot guanyar el València, que no és altre que el factor Palau. Ho diu Satoranski, que ahir reapareixia després d'uns dies tocat.
5: Sempre decimos que en el playoff igual si ganas de 1 o de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
2: Això ho explica Satoranski després de l'entrenament d'avui. El Barça va tornar ahir ràpid després del partit ahir a la nit, per tant han fet nit a Barcelona. Avui a migdia s'han entrenat al Palau Blaugrana i Satoranski ja una mica més reposat després de la derrota d'ahir, doncs ha explicat que el factor Palau pot ser clau.
1: Mira, Sergi, podríem obrir ara, ho estic fent de cop al bot, una enquesta ràpida a x.com/totgira als nostres oients. Got mig ple o got mig buit després del partit d'ahir i empat a 1 a l'eliminatòria. Lloberes, va, dono espai perquè ho argumentis
6: sí,
1: més extensament.
6: Sí, hi ha molts matisos, sí. És a dir, a mi sí que no m'agraden aquest tipus de declaracions, és a dir, entenc que estàs 1-1, però em dona com el significat una mica de què vas anar a València només a replegar un partit. És a dir, em dona com una sensació de dir, bé, ja ho resoldrem més tard, ja ho resoldrem a casa, i a casa al Palau tampoc aquest any, i menys en playoff, crec que no ha sigut definitiu, justament no ha sigut, diguem, el factor Palau el que ha ajudat, no? Això per una banda. Per l'altra banda, per mi és tan important el factor desgast físic del Barça cada dos dies partit, que no és el mateix amb l'exhibició i superioritat física que ha fet aquest València, que doncs deixar la feina, saps, una mica per més endavant. Entenc que quan tu ja veus que t'està passant per sobre a l'equip rival i tot, doncs que tu deixis anar el partit, però el deixes anar d'una manera que no tinc clar que això, jo tinc bastant dubte, perquè tots ho sabem, la plantilla del Barça és molt veterana i per tant, doncs aquí crec que les pissarres no tindran tanta importància, per exemple, com l'esforç de recuperació de cada un dels dos equips, i amb això et porta molt avantatge a València.
1: Joan?
7: Sí, a veure, jo entenc l'Oriol, la seva opinió, perquè, clar, el València tu el veus amb molt ritme de joc, molta intensitat, molta joventut, i partits cada dos dies, doncs tot això són avantatges pel València. Però el Barça també té les seves, Ara té més experiència, evidentment, té jugadors amb molta qualitat, té el Palau, ara tindrà el Palau, i té la tàctica, per exemple, per canviar una mica tota aquesta dinàmica, pot fer servir diferents tàctiques per capgirar el partit o aquest domini que sembla que tingui el València. Llavors, en el primer partit sí que es va veure amb alguna acció molt puntual una posada del Barça en zona 1-3-1, i això ho pot fer servir Pascual en els propers partits, algun tipus de variant tàctica per intentar capgirar aquesta superioritat que sembla que tingui el València. Ara bé, perquè el Barça pugui guanyar aquest aquest partit de demà, el que ha de tenir és molt encert, perquè el València al final, amb el ritme que té, t'anotarà molts punts. Tu li pots baixar una mica aquests punts, però tu al final has de notar molts punts i has d'arribar com a mínim a 90 per tenir opcions de guanyar. Per tant, està molt igualat, però jo penso que el Barça també té les seves opcions.
6: Estan d'acord, deixa'm afegir que si en el primer partit vas necessitar anotar 19 triples i guanyes a la pròrroga d'un punt, quan València jo crec que no el va saber tancar aquell partit. I en el segon, per exemple, doncs ja vas veure la diferència amb 4 triples anotats, diria, si no ho dic malament, no? Per tant, per mi el truc de València va ser el col·lapse que va crear a la seva defensa. La seva defensa per mi va estar doncs negant moltíssim, per exemple, a Panther i a Clyburn en les seves recepcions, i vulguis que no, ho va aconseguir d'una manera, em sembla que van fer 2 punts cadascú, no? Diria, sí, més o menys. Sí, sí. Llavors, aquesta pressió que ells fan servir de Badio, de Taylor, que asfixien fins a tal punt la pilota, mira, Pedro ho deia, no? L'apro és el que ens queda com una mica més alliberat, i per això, doncs, potser també ha lluït més. És a dir, per mi molts en raonem del ritme, molts en raonem, diguem, de la rapidesa, molts en raonem de moltes qualitats de València, però per mi la clau d'aquest segon partit va ser la defensa.
8: Ara en parlarem del tema físic també, perquè evidentment s'ha vist que Barça i València, amb moltes qüestions físiques, ja fins i tot per tema d'edat, doncs hi ha una diferència. Però m'aturo amb això de la notació que deia en Joan, perquè revisant els 3 últims partits que han jugat València i Barça, els 2 d'aquest inici de la final ACB i l'últim de la fase regular, en tots 3 partits el València ha clavat més de 100 punts. Val? I li hem demanat a l'Oriol, ja centrant-nos en aquests 2 primers partits de la final, que faci una comparativa d'estadístiques dels 2 partits. En el primer el Barça en va fer 113 de punts, però en canvi en el segon no va arribar ni als 80. Bàsicament per trobar arguments per analitzar, Oriol.
2: Mira, els triples de dijous versus els triples de dissabte. El Barça, com deia la Lloberes, el dijous van cistellar 19 triples, un 50%, 19 de 38, ahir 4 de 21, es queda amb un 19%. Per tant, el percentatge que ho han picat, 57 punts arriben des del triple al partit de dijous, i ahir només 12. Panther i Clyburn, un altre dels elements que s'ha d'analitzar de dijous contra ahir versus dissabte. Panther, ahir, un de 9 amb tirs de camp, 2 punts. Clyburn, 2 punts amb un de 5. Per tant, 2 de 14 entre els dos. Dijous, Panther va anotar 14 punts, Clyburn 21, un 50% de Panther i un 38% en triples Clyburn. Tampoc és que fos un percentatge gaire alt, però com que van llançar molts, em va anotar molts, 5 de 13. I alerta, perquè el València dijous ja va estar en un percentatge excel·lent, tot i perdre en tirs de 2, 36 de 56. Sí. Tot i això, li arriba la derrota. Ahir el percentatge, curiosament, ahir el València pallissa Barça, però el percentatge és inferior.
8: És inferior?
2: Sí, un 57%, 25 de 4, de 44, però clar, ahir pugen el 52% en triples, 11 de 21, i dijous es van quedar al 27%. I ahir, per exemple, a València, com que estava pallissant a Barça, va arribar a guanyar 36, va poder donar també molts minuts a Cima, Cárdenas, Mur, 12, 14, 16 minuts en pista.
8: Mur va ser un dels destacats ahir, el va destacar molt Pedro Martínez, del tècnic català. Lloberes, què et diuen aquestes dades?
6: Va tornar a Puerto. Va tornar a Puerto també. I tinc entès que Rivers podria ser que també apareixés per aquí al Palau, no?
2: Sí, podria arribar al partit de demà, no, però dimecres probablement.
6: Sí, sembla ser, no? No, jo per això ho deia, que l'èxit no és només, diguem, el desencert en aquest cas del Barça, sinó que realment l'èxit és la defensa aquesta que t'estava dient de primera línies de passada, de protecció, de pintura, fins i tot va estar en tots els moments, jo diria que quasi bé tots els tirs lliurats en van trobar molt pocs, i per tant fins i tot tenien com l'ajuda de la segona línia defensiva. Tot això, clar, va crear un estat, diguem, d'ansietat, en certa manera, i els Panthers, per exemple, que el van acabar eliminant, perquè també crec, deixa'm afegir, que una de les claus d'aquests 2 partits que ens esperen és, per mi, el criteri arbitral, perquè fixa't que t'estic dient que la defensa va ser importantíssima per València, però l'activitat que van tenir amb la utilització de mans, de cos, etc, tot això, jo crec que va bifurcar, va treure molt del partit en el Barça.
8: És evident que el físic està sent una de les claus, i ahir, per exemple, va ser molt evident una de les claus de la derrota del Barça. El València volava, el Barça perseguia ombres en alguns moments. Oriol, quines són les mitjanes d'edat de València i Barça?
2: Mira, he agafat els 12 homes que hi havia ahir a cada banqueta i he sumat els anys. Hi ha 62 anys més a la banqueta del Barça que a la banqueta del València. M'explico, 380 anys a la banqueta del Barça, dividit entre 12 són 31,6, ja riu la Lloberes.
8: Més de 30 anys de mitjana.
2: Sí, gairebé 32. I a la banqueta de València, 26 anys i mig. Per tant, hi ha 5 anys de diferència, però amb una altra dada,
8: important,
2: que és que Costello, de 32 anys, que és el més veterà de València, hi ha 6 jugadors de la plantilla del Barça que són més grans que el més veterà de la plantilla de València, que són la Provítola, Claiborne, Panther, Schengelia, Satoransky i Veseli, que precisament no són jugadors que demà tindran pocs minuts, sinó que són la part troncal del conjunt.
8: Això, en una final, que no hem d'oblidar-ho i hem d'insistir, es juga un partit cada 48 hores. Aleshores, Joan, com pot el Barça superar la intensitat física, que és evident, del València superior a la del Barça?
7: Sí, primer ha de fer una bona posada en escena del partit, és a dir, intentar que amb els dos partits anteriors el València d'entrada ha marxat mostrant moltíssima intensitat als inicis, i això ha trencat bastant en el Barça. Doncs jugant al Palau no pot ser que el València comenci tan fort com això, no? Llavors intentar que els jugadors, perquè hem comprovat que el València pot defensar bé a Claiborne, com hem comentat, pot defensar bé, o ha demostrat, a Panther, i pot defensar bé a Schengelia, que també li estan fent uns dos contra uns, que el Schengelia té problemes. Llavors, el Lapro encara no han trobat la manera, llavors l'ajuda bastant Parra, el pot ajudar Brizuela, i una mica per aquí intentar igualar en el marcador. Sí, per aquelles coses el València s'anés una mica en el marcador, el que hauria de fer ja el Xavi és entrar amb tàctiques diferents, col·locar una zona. Recordem que el Múrcia amb el València sempre li ha posat molts problemes defensant zona. Llavors aquesta podria ser una tàctica perquè el València no s'enfilés tant aquests 100 punts, reduir-li una mica aquesta capacitat anotadora que té, i tu a més has d'estar encertat, això sí o sí, i està comprovat amb el primer partit, amb els 19 triples, has d'estar encertat amb atac. Si no estàs encertat amb atac, el València et passarà per davant.
6: Cert, però també et diré que quan tu enrones, diguem, de la disposició tàctica, és amb joc posicional. I València, a on et trenca i et mata especialment, és a dir, perquè jo diria, no ho tinc per aquí, però més o menys el primer partit et va fer 19 punts de contraatac i 13 contraatac. És a dir, quan Barça anota, ells no perden ni una dècima de segon per ja traslladar la pilota.
7: Això està clar.
6: Que
7: en dos segons ja t'han anotat.
6: Clar, per això. Llavors, clar, ni zones ni res aquí.
7: Sí,
6: entén-me.
7: T'has de col·locar en zona més ràpid que ells arribin a atacar, està clar.
6: Vale, sí, però si no fas el balanç defensiu no t'has col·locat en res. I aquí és on jo crec que cada vegada València trenca massa fàcilment, diguem, aquesta transició defensiva.
2: Això, i la transmissió, la Lloberes ho va ressaltar quan hi havia, crec que va ser la primera cistella que va fer en joc Panther, que va com mig celebrar, i mentre ho estava celebrant, Badio ja
6: li havia fotut
2: pel València.
8: No hi ha temps per la celebració. Aquí, el València no hi ha temps per celebrar res. No. És a dir, la concentració, clar, això és una exigència física, perquè l'exigència mental d'estar concentrat, tots aquests detalls que estem dient, al final també és exigència física pel jugador.
6: És que jo et dic una cosa, quan tu enrones d'això de la plantilla veterana i aquestes coses, que jo crec que a partits de cada dos dies, perquè estem cada dos dies, no?, aquests períodes de descans, no els tenen. I no és el mateix per una persona, diguem, aquestes fatigues que puguis arribar a tenir per una persona de 19 anys, per exemple, doncs que aquests que no sé que en tenen uns quants més, no? I per tant, si no disposes d'aquesta correcta recuperació, és complicat, eh? Jo sí que havia dit que la veterania, la saviesa, especialment basquetbolística, val, la té el Barça, i per mi per això era sempre més superior i fins i tot això, com més guanyador. Però clar, ara ja estarem al tercer partit.
7: També hi ha una cosa que podria beneficiar el Barça, a part del que ja hem dit, és que en una sèrie de play-off ha guanyat el primer partit, ha guanyat el segon partit València de 25 i s'afronta el tercer amb l'equip que ha guanyat una mica ja més baix de d'adrenalina perquè ha guanyat l'últim partit i el perdedor es posa més les piles perquè diu, carai, hem perdut l'últim partit, hem perdut de pallissa, ens hem de posar més les piles i normalment l'equip perdedor del segon partit surt més concentrat. No vol dir, evidentment, que això sigui una arma important, però ajuda sempre una mica.
6: Sí, sí, sí, és veritat. També penso, de totes maneres, que veient els equips de Pedro Martínez, la concentració que és innegociable, jo veig que tenen tants hàbits de jugar sempre a aquest nivell, a aquest ritme, sempre estem enraonant, no?, del ritme del València, per exemple, que crec que a vegades la mentalitat quasi que no hi compta, sinó que ells estan acostumats a jugar així. I juguen sempre així. I en l'ACB, la competició de l'ACB, que no has d'esperar, diguem, que et donguin la pilota, sinó quasi que tu ja te'n pots anar, hosti, això els hi ajuda moltíssim. Per mi el punt fonamental, i deixeu-m'ho dir, sí, és o es troba la manera de frenar a Montero, diguem, o serà complicat.
8: Ja, Montero, aquest jugador
6: Montero,
8: dominicà,
6: sí, això,
8: que està fent una
6: com a generador,
8: bona temporada.
6: Com a anotador només, com a generador, sí. I sobretot en el bloc directe.
8: Ahir vam veure el moment de la transmissió.
2: I, perdó, i no va anar sobretot en el primer quart, perquè ara estava repassant de nou estadístiques de tots els primers quarts que el Barça i el València s'han enfrontat aquesta temporada a la Lliga, i el Barça no n'ha pogut competir a nivell de marcador cap.
8: Cap. Ahir fèiem la conya, mig en sèrio, mig en broma, amb Lloberes, te'n recordaràs, que dèiem una opció seria jugar a la grega, és a dir, possessions llargues, embrutar una mica el partit,
6: això el Barça és la... Sí, sí.
8: Clar, fa com una mica de mal pensar així, no? Però, Joan, tu ho veus com una opció o no?
7: Això és pensar com a un equip petit.
8: Ah, ja ho sé, ja, però... Ho dèiem en conya, però jo em vaig quedar una mica amb la idea, dic, demà els hi diré, a veure, amb el cap fred, què en pensen?
7: Sí, pot ser un plantejament. El que tu vols evitar és que els altres et fotin 100 punts cada partit, i aquest és un plantejament.
8: Tu saps perfectament, Joan, que els grecs moltes vegades han jugat així, sí, i els hi ha funcionat moltes vegades, i en finals de la Copa d'Europa també.
6: I els jugoslaus.
7: Sí, sí.
6: Sí, sí.
7: És una altra opció, evidentment. Sí, això ho pot fer, com deia abans, amb canvis defensius, però sempre intentant, com deia la Carme, que clar, hòstia, parar els contraatacs, intentar fer-los jugar cada vegada en posicional, i això no és fàcil aconseguir amb el València, que són rapidíssims, i no celebrar els gols, no celebrar els bàsquets com si fossin gols, clar, tot això ha d'estar molt ben delimitat, tu jugar en possessions més llargues perquè intentar que l'equip contrari s'esgoti una mica en defensa. Clar, són molts factors que això utilitzen els equips quan veuen que estan en inferioritat de condicions, però en aquest cas jo crec que s'ha d'anar de tu a tu, i si veus que se'n van al marcador, començar a fer coses d'aquest estil.
2: I com ho pots fer per millorar en aquests primers quarts? Perquè mira, 25-13, això és el partit de l'altre dia. Ahir ja sabem que comença amb un 11-0 i el Barça acaba perdent de 13 al final del primer quart, però és que també els altres referents, 14-28 del dia del 77-102, que aquest partit a Barça evidentment no el va saber competir, i 24-15 al primer quart també la pista de València, és a dir, que s'ha repetit cada vegada el patró en el primer quart contra la València, que no està capaç de no deixar avantatges importants.
7: Doncs jo diria que això és el més fàcil de fer, perquè és començar a sac des del primer moment, i això ho pots fer-ho, i pensar que el València t'ha demostrat que comencen sempre molt forts, doncs tu has de començar molt fort, independentment de dir, és que igual ens agotem aquí, és igual, encara que t'esgotis el primer quart, però has de començar fortíssim, intentar igualar el marcador, que no se te'n vagin, i si pot ser al revés,
8: aquí hi ha el factor Palau, que no n'hem parlat,
7: el factor Palau que et pot ajudar.
8: El factor Palau suma, és un intangible, Lloberes, que l'hem recordat també,
6: Sí, sí, sí. I, igual com, per exemple, doncs, en la Fonter també se'ls hi ajuda també la quantitat de...
8: No sé si tant, mira el que et dic. No sé
6: perquè
8: si tant.
6: Són una mica més falleros, no? Diguem,
8: tu que hi eres si no ahir, tenen... Lloberes, no tens la sensació... Jo sí, estava aquí i ho sentia a través del vostre micròfon i ho veia per les imatges, però pensava, el Palau té una cosa més, té un punt més que no té el Roig Arena.
6: Sí.
8: Més impressionant que sigui.
6: Jo et pot ajudar molt, com deia, és que ho he dit a l'inici, he anat molta passada, però amb el criteri arbitral. És a dir, el criteri arbitral tu l'has de pressionar anar des de l'inici. Tot aquests van haver-hi que es van enfadar, Panther, el mateix Vesely, és a dir, s'està jugant a un nivell físic que en el Barça no li convé. Ja t'ho dic, és a dir, no li convé, jo ara aquí no estic posant, a mi m'agrada més aquest llistó i aquest criteri, però és a dir, que no li afavoreix, és a dir, avui per avui, València darrere, l'agressivitat, la posada de mans, tot això que estem explicant, li deixo, i crec que el Palau amb això ha de ser des de la primera pilota també, perquè a vegades el Palau, bueno, aquesta vegada m'imagino t'està jugant un títol, però hem tingut durant la temporada que t'hi poses quan convé, saps? Sí. I aquí no, aquí crec que també des de la primera pilota ja t'has d'emprenyar de seguida que vegis alguna cosa estranya.
8: Molt bé, doncs demà 8 del vespre i tornem. Jo no recordo final de temporada Lloberes amb tantes transmissions de bàsquet, això és fantàstic.
9: I tan tard,
8: exacte.
6: Home, perquè hi ha hagut molt també català, és a dir, la penya. També hi ha, no? També s'hi ha pujat a la festa.
8: Exacte.
6: Doncs, que
8: no pareu, el Macià ja no sap on és, ja no sap on és.
6: És doncs una demà, divinitat, demà és una finalíssima que ni el Madrid, és a dir, sempre s'ha volgut les finals Madrid-Barça i fixa't tu
8: que amb
6: aquesta
8: finals,
6: per mi és una divinitat.
8: És molt bona final i demà seguirem. Demà, tercer partit, a les 8, en directe al Tot Gira, a l'FM, a Catalunya Ràdio, aquest Barça-València. La final, amb empat a 1, se'n va cap al Palau Blaugrana. Gràcies, Lloberes, fins demà.
6: Vinga, som-hi.
8: Gràcies, Joan.
9: Gràcies a vosaltres.
8: I demà, més bàsquet. I ara, de seguida, més bàsquet, en certa manera, perquè obrirem el Made in America amb el Marc Andrés i l'Alfons Gorín, encara en cosetes de la final NBA que es va decidir fa uns dies, que van guanyar els Knicks. I també, ja ho sabeu, a les 6 de la tarda, aquesta final per la selecció espanyola, perquè hem de guanyar el Mundial. Si no volen tenir un problema, Espanya-Aràbia Saudita, amb Lamine Yamal, titular. Farem el seguiment amb el Francesc Ripoll, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, la Sònia Gelmà, des dels Estats Units, i també alguns personatges curiosos que avui ens acompanyaran dels Minuts Escombraria. Però abans, Xevi, ciclisme, Volta a Suïssa, exhibició de Pogacar.
10: És increïble el que hem vist avui, perquè Pogacar ara mateix va a camí d'aconseguir la tercera victòria d'etapa, marxa en solitari, però és que ha hagut de remuntar 2 minuts respecte a l'escapada, i a l'escapada al davant de tot hi havia Lenny Martínez, que és un corredorà, sense anar més lluny, va fer segon a la passada volta a Catalunya. Semblava impossible que no el podia atrapar. Lenny Martínez estava aguantant molt bé les embestides de Tadej Pogacar, i a 800 metres del final l'ha atrapat, no l'ha deixat ni tan sols agafar roda, ha accelerat per marxar sol a la línia de meta, guanyarà en solitari una de les etapes més dures que jo he vist en una etapa d'una setmana de les últimes temporades, guanyarà amb uns, jo diria que 6-7 minuts de marge respecte a Richard Carapaz, que ja és llunyíssim a la classificació general i és l'únic que l'ha intentat aguantar quan ha sortit del gran grup, i demostrarà que és el favorit únic escandalosament al pròxim Tour de França, amb el permís de Jonas Vingegaard, que també ha fet de moment una temporada excel·lent guanyant Volta a Catalunya, entre altres proves. Ara marxa en solitari Tadej Pogacar, els últims 100 metres, tornarà a guanyar. Ja ho sabeu que en aquest Tour de Suïssa li ha dedicat les últimes etapes de la seva parella Euskar Sigar, que en el Tour d'Eslovènia va patir una greu caiguda. No ha sigut greu, però realment va patir molt a la mandíbula, fins i tot li xoca la mà. Els aficionats que estan a la línia de meta, guanya l'etapa per darrere una Lenny Martínez, que està totalment desolat de no haver guanyat una etapa que semblava que tenia a la butxaca. Tadej Pogacar guanya Tour de Suïssa, guanya 3 etapes, és el gran favorit del Tour.
8: Quina bèstia, quin plaer poder-lo veure cap de setmana rere cap de setmana, guanyant sempre que participa. Ja queda menys 14 dies. Dissabte 4 de juliol el tindrem a Barcelona. Quin privilegi poder-lo tenir a casa. Insisteixo, ja us ho vam explicar ahir. Dissabte 4 de juliol en directe l'etapa íntegra de la Grande Part, de l'inici del Tour de França a Barcelona. El viurem en directe aquí al Tot Gira amb tot l'equip d'Esports de Catalunya Ràdio. Gràcies, Xevi.
10: Ara.
8: Per cert, que també tenim final en tennis, torneig d'herba, preparatori per Wimbledon. Ha guanyat un americà a la final de Halle, a Alemanya.
2: Tiafoe ha guanyat contra el seu compatriota Fritz en 2 sets, 6-4 i 6-4, i a l'altra final que teníem sobre l'herba ha guanyat Cherundolo, l'argentí, que es va fer famós al torneig de Roland Garros, perquè es va carregar a Sinner el dia que li va agafar...
11: Era el germà.
2: Era el germà?
11: Sí.
2: Ah, sí?
11: Aquest es diu Francesco, l'altre José María, crec. O...
2: Doncs mira, doncs la família Cherundolo, famosa, doncs demano disculpes per haver-me equivocat de germà. Cherundolo, que s'ha imposat al nord-americà, Paul, amb 3-7, 6-7, 6-4 i 6-3, amb aquesta victòria a Queens, i havia guanyat el 2023 a Eastbourne sobre l'herba, i per tant ve arribar a Wimbledon com un dels outsiders, però vés a saber què acabarà fent.
8: A les 6, Espanya-Aràbia Saudita, al Mundial, amb la Minya amb el titular, ara, Made in America. Marc Andrés, del Fons Borina, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda.
8: Avui entrem en matèria, però, Marc, vols abans començar fent una reivindicació?
12: Sí, tu bé saps, alguns de la redacció del Tot Gira ja ho sabeu, sóc aficionat al wrestling, o lluita lliure, bé, sóc una mica més que un aficionat, ja que formo part d'una associació que tenim aquí a Barcelona, em faig una mica de publicitat, Resist Pro Wrestling, si algú li vol donar un cop d'ull. Bé, dit això, diumenge passat a la Casa Blanca es va celebrar un esdeveniment anomenat UFC 250 Freedom, un espectacle en què va lluitar i perdre, per exemple, l'espanyol d'origen georgià, Ilia Topuria.
8: Davant de la Casa Blanca, eh?
12: Davant de la Casa Blanca,
8: sí, sí. És a dir, Donald Trump, hi ha la imatge que surt de la Casa Blanca i passa les escales i accedeix a la seva localitat davant del ring.
12: I amb tots els honors, perquè tenia allà, ara potser m'equivoco, però no sé si era la Guàrdia Militar o un servei especial fent la salutació militar als lluitadors mentre sortien. Bé,
8: molt americà.
12: Sí, tot molt americà. Volia destacar que aquest esdeveniment, perquè a massa llocs vaig llegir que hi va haver polèmica perquè Donald Trump havia celebrat un esdeveniment de lluita lliure a la Casa Blanca. I no, jo, que sóc aficionat i participo de lluita lliure, doncs això no va ser lluita lliure. La UFC és una empresa d'arts marcials mixtes i la lluita lliure és una cosa ben diferent. I volia aprofitar que tenim aquesta secció al Tot Gira, doncs, per dir la meva i quedar-me una mica més tranquil.
8: Molt bé, doncs fet el matís i la reivindicació. Marc, explica'm una notícia.
12: Sí, mira, Aitana Bonmatí. No sé si sabeu que Aitana Bonmatí està fent d'analista del Mundial a TUDN, una cadena coneguda i famosa mexicana d'esports. Doncs Aitana Bonmatí, que per tant està en aquesta zona, no?, Mèxic, Estats Units, doncs el dilluns, demà, 22 de juny, farà el servei d'honor, per dir-ho així, al partit entre els San Diego Padres i els Atlanta Braves de béisbol, de la Major League Baseball, que bàsicament consisteix en agafar la pilota i fer el primer llançament.
8: Ah, ells entenc que han sabut que l'Aitana hi és i sí, han fet la proposta i l'Aitana ha acceptat.
12: Doncs demà, San Diego Padres, Atlanta Braves, Aitana Bonmatí, el servei d'honor.
8: Molt bé, doncs a veure si demà podem caçar la imatge, que segur que correrà per les xarxes. Ja tenim clara la diferència també entre arts marcials mixtes i lluita lliure. En altres notícies vam parlar, ja ho sabeu, de l'anell dels Knicks a l'NBA, però també tenim campions a l'NHL, que és la lliga d'hoquei gel americana.
12: I són els Carolina Hurricanes, els Huracans, que es van imposar als Vegas Golden Knights per un global de 4-2. What a deserving Stanley Cup champion the Carolina Hurricanes are. One of the best teams in the regular season
2: and a brilliant playoff performance. Campions per segona vegada a la seva història de la Stanley Cup, amb la primera el 2006.
12: La curiositat d'aquesta victòria és que el seu entrenador actual és Rod Brind'Amour, que va guanyar la Stanley Cup l'any 2006 com a capità de la franquícia de Carolina. Per tant, una història perfecta 20 anys després. Per cert...
11: Aquest home tindrà una estàtua allà, eh?
12: Sí, segurament, perquè a més és un home que brinda molt d'amor, no? Perquè ja ho diu el seu cognom. En fi, els Hurricanes ja van tenir la seva rua, per cert, però va ser molt calmada, perquè, per exemple, escoltem el jugador Seth Jarvis sobre el mateix autocar que anava pels carrers de Carolina. How much have you been partying since you guys won the cup? Bé, el periodista de l'ESPN li pregunta a Jarvis si ha celebrat gaire el títol i Jarvis li respon que ell no surt de festa, que només està concentrat per a la temporada que ve. Evidentment, pels riures múltiples, us podeu imaginar la fila que feia el jugador damunt d'aquest autocar.
8: I ja que parlem de celebracions, aquest dijous va ser la dels Knicks, pels carrers de Nova York, al fons.
11: On no hi podia faltar, evidentment, Alicia Keys cantant l'Empire State of Mind al centre de la ciutat, el nou himne oficiós de la ciutat. No sé si has pogut veure imatges o no, David, però clar, va ser una rua espectacular després de tot el que es va esperar. Això sí, com tota celebració multitudinària, també va tenir el seu costat fosc. Van participar més de 2 milions de persones i es van desplegar més de 10.000 agents uniformats, alertat pels incidents que ja hi havia hagut contra els seguidors dels Spurs durant la final. L'operatiu de seguretat més gran de la història, i malgrat això no es van poder evitar alguns incidents greus, per exemple, el tiroteig a la cruïlla del carrer 42 en Broadway, pràcticament a Times Square.
8: Un tiroteig.
11: Sí, sí, sí, en què 3 persones van resultar ferides. I va haver, alerta que això, que és una mica dur, fins i tot un intent de degollar un jove de 20 anys amb una ampolla trencada. En fi, la gent va pujar als autobusos, a les ambulàncies, es van cremar coses, 79 persones van haver de ser ateses per les altes temperatures. En fi, un desgavell, però escolta, una celebració que s'ho mereixia. Com sempre passa, i més amb un anell tan mediàtic i tan esperat, ja s'ha anunciat un projecte relacionat amb aquest triomf. En el podcast Roommate Show, que el porten 2 jugadors dels Knicks, Jalen Brunson i Josh Hart, el director i actor Ben Stiller va fer aquest anunci.
13: Yeah, I'm really excited to announce that we are officially making a documentary about the New York Knicks for HBO. And doing it with A24. It's super exciting.
8: Un documental sobre la història d'aquesta temporada històrica dels Knicks.
11: Sí, en realitat es fa sempre, eh? El que passa és que aquí li han donat com molta volada perquè són els Knicks, perquè feia 53 anys.
8: I se sap on es veurà?
11: I perquè és Ben Stiller a l'HBO. Serà a l'HBO, això sí, d'aquí un temps. La produeix A24, que és una productora de cine que ara ho està petant, i per tant, bé, diguem que té uns grans recursos al darrere, eh? Aquest documental. Ben Stiller l'hem vist assegut a les primeres files de Garden, sempre amb el seu mòbil gravant coses, se li ha permès accés als vestuaris, per tant, podem imaginar que hi haurà molt bon material, estem pendents de veure què ha pogut gravar. I no han faltat veus dient que hauria d'haver estat Spike Lee qui dirigís aquest documental, però clar, Spike Lee sempre està animant a l'equip, mai té el mòbil a la mà, i per tant, haurà de ser Ben Stiller qui ho faci. En qualsevol cas, s'ho val, perquè recordem que han estat 53 anys sense guanyar un títol, des del 1973. I David, recordem una vegada més què sonava el 1973. Quines pel·lícules s'estrenaven?
14: Tu madre, maldito puerco degenerado. Hijo puta.
15: Silencio.
11: Va, última vegada ja, David, eh?
12: Bé, per cert, deixa'm fer-te un apunt, que és que els Knicks van arribar a perdre a tots els partits de les finals per més de 10 punts. Per tant, si el Barça, si ara fem el símil, Barça-València ha de començar perdent, que sàpiga que es pot remuntar.
8: Molt bé, això que sentíem, per cert, per algú que no sàpiga per on va, és que sempre ens recorda l'Alfons Gorina, que quan va guanyar aquell últim anell dels Knicks s'estrenava l'Exorcista.
11: Aquest és el
8: tall d'aquella pel·lícula. Fora dels esports principalment americans, Marc, anem per feina, em vols comentar una curiositat de l'NFL amb el Mundial.
12: Sí, perquè el Mundial, com tots sabeu, s'està jugant en molts estadis dels Estats Units i molts d'ells, la majoria, tenen noms comercials. Bé, doncs la curiositat ens porta a Nova Anglaterra, al costat de Boston, on hi juguen els Patriots, l'estadi es diu Gillette Stadium. Bé, doncs per tapar el nom comercial, la marca Gillette, que crec que tots coneixem, ha decidit tapar el logotip simulant escuma, d'afaitar. I per cert, en aquest mateix estadi, per cert, hi apareix la marca a tots els seients i per tant s'han vist obligar a tapar tots els logotips de, atenció, 64.146 seients per esborrar-hi el patrocinador.
8: I tot i que la Lliga està aturada pel Mundial, ha estat una setmana de moviments interessants a l'MLS.
11: Pràcticament es dona per fet quin serà el pròxim gran fitxatge de l'Inter de Miami. Es tracta de l'exmadridista Casemiro, que arribarà lliure després de tancar la seva etapa al Manchester United. Així doncs, les tíbies de Leo Messi estan protegides a partir d'ara, llevat que el Brasil i l'Argentina es trobin al Mundial. Casemiro, jugador dur però noble i sincer. I si no, mireu com parlava de Messi en una entrevista de fa un temps, i malgrat que Tomás Roncero intenta minimitzar l'impacte de l'argentí.
16: Yo he jugado muchas veces contra Messi. Yo solo no consigo parar. Estos jugadores...
17: Aunque le paraste alguna vez, ¿eh?
16: Pero solo no, es imposible, Tomás. Solo es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos. Solo yo era imposible conseguir. Era imposible, ¿no? Estos jugadores es imposible, es imparable.
11: És imparable, déu-n'hi-do, quines paraules de Casemiro cap a que era un gran rival seu, Leo Messi. Per tant, sembla que el brasiler serà ben rebut a Miami.
8: Molt bé, doncs gràcies, Alfons, gràcies, Marc. Pausa ràpida i seguim en directe aquí al Tot Gira, a l'Espanya, Aràbia Saudita del Mundial.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
15: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
17: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
19: Què?
17: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
19: Sense pagar?
17: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
19: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art, Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
22: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan Carrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
23: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
24: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
23: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
24: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
25: La nit dels ignorants s'hereda.
26: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
25: Pot arribar a travessar oceans.
27: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
25: Veu com creixen els seus oients màgics.
28: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
25: I posa la pell de gallina.
29: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
29: És que m'heu posat la pell de gallina.
18: Tot gira des del 2004. La força dels 20 anys.
30: Le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant.
31: Sergio Patrés va ser un bon bateu.
32: Do Brasil, do Brasil, do Brasil.
33: It's into Harry Kane, an England made in Paris.
34: I vean que golazo. Golazo de Cristiano Ronaldo.
35: Yamal amaga una, Yamal amaga dos, chuta Yamal, gol, gol, gol, gol.
36: L'Argentina és campiona del món, Messi tanca el cercle, l'Argentina estampa la tercera estrella al pit i Messi conquereix finalment el món.
18: El Mundial dels Estats Units, el Tot Gira.

0: Som els del Tot Gira. 10 segons i seran les 6 de la tarda, l'hora en què ha de començar Atlanta, aquest Espanya-Aràbia Saudita, partit del grup H. Segona jornada, recordeu, la primera jornada Espanya va empatar 0 amb el Cap Verd, i en l'altre partit del grup, Uruguai i l'Aràbia Saudita van empatar 1. Avui fem el seguiment d'aquest partit, d'aquest Espanya-Aràbia, amb el Francesc Ripoll, que serà el nostre narrador. Què tal, Ripo?
1: Hola, bona tarda.
0: Des d'Atlanta, la Sònia Gelmà. Hola, Sònia.
2: Hola, bona tarda de nou.
0: Tàndem d'analistes, Ricard Torquemada, Mireia Vera, què tal, com esteu?
3: Bona tarda.
0: I també ens acompanyarà avui el Roger Busà portant-nos informació d'aquest Mundial. D'entrada, Sònia, això és a punt de començar. Recorda'ns els 11, avui amb la gran notícia, la Lamine Yamal, titular amb Espanya.
2: Mira, per part de la selecció espanyola, Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, mig al camp, amb Pedri, Rodri i Olmo, i al davant Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Pel part d'Aràbia Saudita, Alobais a la porteria, Abdulhanim al lateral dret, amb Tambakti i Lajami, i Al-Amri com a central, una línia de 5 per Aràbia Saudita, amb el Harbi al lateral esquerre, al mig del camp per el Daoussari, el Kaibari i el Jubair, i al davant el Buraikan i un altre el Daoussari, no confondre el 6 i el 10, que tots dos tenen el mateix cognom. Al mig del camp hi juga Nasser al Daoussari, i al davant Salem al Daoussari.
0: Bé, patirem, em sembla, avui, amb el... t'han sortit prou bé, Sònia, però patirem avui amb els noms dels àrabs, tot i que em sembla que el Ripoll també ha estat aquí tota la tarda estudiant amb tots els jugadors. Ja ha començat, el partit, Ripo?
1: Sí, està atacant Espanya per la banda dreta, de fet és Lamine Yamal qui fa la centrada, ha tret amb el cap al Tambakti, i serà possessió per...
0: Com marca la pronúncia, molt bé. Per cert, l'àrbitre del partit, que no t'ho he preguntat, Sònia.
2: Rafael Claus és un brasiler que ja va xiular al Qatar, 46 anys, i és l'àrbitre d'avui.
0: Lamine titular, Ricard, Mireia.
4: Sí, com explicava la Sònia ahir, no? Ja pensava que tot feia aquesta pinta. Bé, ara ja l'hem vist la primera jugada, el primer minut, per anar l'un contra tres que diu ell, per atacar constantment els jugadors que té al davant, i hi ha hagut ajudes múltiples, però vol guanyar la línia de fons i fer la centrada. Doncs a veure com li va, esperem que no sigui un risc, que es trobi bé físicament.
0: Era la gran pregunta, si és o no és un risc, però clar, hi ha hagut tal pressió de totes bandes perquè fos titular, que bé, no sé.
3: Sí, és que al final vam veure una Espanya tan plana, tan poc vertical, amb tan poc de desequilibri, que al final no te l'està jugant una mica en aquest partit, tot i que és molt difícil que no puguis classificar-te.
0: El que veiem ja és que l'Aràbia Saudita no espera colar del darrere, eh? Sembla que pressiona una mica amunt, i va Espanya.
1: Està atacant Baena, que prova el xut, serà corna perquè la refusa la defensa de l'Aràbia Saudita, primer córner del partit per la selecció espanyola.
0: Si no recordo malament, el Mundial de Qatar, un dels jugadors d'Aràbia Saudita que va destacar va ser el Daoussari, que recordo va fer un golaç contra l'Argentina en la primera jornada, sí, que va perdre l'Argentina.
4: Bé, tu com a gran coneixedor de futbol,
0: no, és que em va quedar gravat
4: de l'Aràbia Saudita històricament.
0: Han canviat molt. Els dominava quan eren dolents, a Estats Units 94.
4: Bé, Salem al Daoussari és una mica el jugador, sí, institució de la selecció, ja es batrà, com deia la Sònia, i tot i que té molta qualitat, ara mateix jo crec que li falten cames pels esforços que li demana el seu seleccionador. El que passa és que bé, qualsevol pilota que toqui de mig camp cap endavant et pot generar alguna opció de gol.
0: Espanya obligada a guanyar avui per liderar aquest grup, i recordem que l'altre partit del grup es jugarà avui a les 12 de la nit, es jugaran en aquest cas l'Uruguai i Cap Verd a Miami, a Florida. Veurem si ha de mirar o no el partit, perquè Espanya guanya evidentment no tindrà tanta importància el que facin uruguaians i jugadors de Cap Verd. I va Espanya.
1: Una altra centrada de Lamine Yamal, la pentina Baena a les mans de Al Owais, el porter de l'Aràbia Saudita. 3 minuts de la primera, Espanya 0, Aràbia Saudita 0.
4: Un altre punt interessant és veure Pedri a la segona alçada, després que comparteixi mig càmera amb Dani Olmo i Rodri, perquè entre Pedri i Fabián les sensacions que es trepitjaven, que Pedri quedava molt desplaçat a la mitja punta, que havia de jugar més d'esquena, l'altre dia més atrapat entre línies, i on ha brillat amb el Barça i on ha marcat, diríem, un abans i un després, ha estat en aquesta segona alçada, no? Una mica com a metrònom, com a director de joc. Avui ja és més fórmula Barça, no? Amb Dani Olmo a la mitja punta, Lamine Yamal obert a la dreta i Pedri en aquesta segona alçada per davant de Rodri.
1: Ara ha provat el xut Lamine Yamal. marxat molt desviat, Sònia, digues.
2: No, anava a dir que justament ahir li preguntaven a Luis de la Fuente per aquesta possibilitat d'endarrerir Pedri, i ell mirava de treure importància, de dir que no era tan important on jugués, sinó que jugués i ho fes de manera còmoda, però faig de la sensació que aquesta entrada d'Olmo, més enllà del que li pugui aportar Olmo, és sobretot per poder encabir Pedri a la posició que més li agrada al futbolista del Barça.
3: Jo crec que 100%. A més, juntament amb Lamine Yamal, per mi són els dos futbolistes possiblement més diferencials d'aquesta selecció i que no van brillar davant de Cap Verd, i que avui, no, com deia, és importantíssim que puguin treure aquests tres punts.
0: Per cert, Enripo, tens un gran fan avui aquí a la transmissió.
1: Ah, sí?
0: Sí, home. En Josep Maria Minguella. Minguella, què tal? Com anem?
5: Grupis, com esteu?
0: Ets molt del Ripo, tu, eh?
5: Home, hem sopat moltes vegades.
1: Sí, però ara ja no em dones gaire bola, eh? Bueno, ens estan oblidat, Minguella.
5: Ja està, nen, jo ja he debutado. Ja està, collons, està fent la transmi. I què foteu donant-li la transmi al Ripo així, molt jove encara?
0: Bueno, escolta'm, què vols dir, que no està preparat per fer-ho?
5: Bueno, quan renovi el contracte.
1: Minguella, si et vas fitxar tu.
5: Home, això és veritat, però collons, nen, la renovació i tot això t'he de cobrar. T'he de cobrar.
1: Ja parlarem. Anem a sopar un dia d'aquests, que fa molt temps que no hi anem i ja...
0: T'interessa el partit, Minguella, o no?
5: No m'interessa gens. A mi, jo m'acabaré d'aquesta hora que t'hi fotré la xieta, no ho fotem.
0: Avui, ja dic, aniran apareixent personatges per aquí, gent dels Minuts Escombraria, que ens acompanyaran en aquest Espanya Aràbia Saudita. Molt bé, de moment sense ocasions, eh?
1: Sí, Espanya té més la pilota, és bastant un monòleg, hi ha hagut aquesta rematada de la Mini Amal, que ha marxat desviadíssima, però l'equip de Luis de la Fuente, que és qui té més la possessió. Ara ataca Dani Olmo, juga un altre cop per Lamine Yamal, fent de mitja punta, avança metres Lamine, per Pedro Porro, lateral de l'àrea, vol fer la centrada, la fa raça, la defunsa, la refusa, la defensa de l'Aràbia Saudita, i torna Lamine, 5 i mig, Espanya 0, Aràbia Saudita 0.
3: I amb la sensació de que l'entrada de Lamine Yamal li ha donat un altre aire. Quantes rematades hem vist ja, quantes centrades, quantes situacions on, després de sortir d'aquesta pressió alta d'Aràbia Saudita, Espanya genera perill, no? Jo tinc la sensació que davant de Cap Verd va trigar moltíssim en trobar aquest tipus de situacions.
6: El 88% de possessió a Espanya, 88 a Espanya, només 12 a l'Aràbia Saudita.
7: Pero no juegan a Barbu. Cuando yo era seleccionador lo hacían mucho mejor. ¿Qué ha hecho de la Fuente? Nada. Nada.
1: Que ha arribat.
7: No, siempre, nunca me he ido.
1: Aviam, aquí ho està atacant ara és l'Aràbia Saudita.
0: Ara et vull sentir, a veure com dius els noms.
1: El Harbi juga per al Dausari. La toca un jugador de l'Aràbia Saudita, era el Buraikan, i bloca Unai Simón.
0: Per cert, els jugadors de l'Aràbia Saudita, clar, ara sí que podem dir que la majoria juguen a la Lliga d'Aràbia Saudita, que és una lliga potent. No sé si n'hi ha algun que jugui fora.
2: N'hi ha un, al lateral dret, Abdul Hamid, juga al Lens.
0: Al Lens, però la resta tots a la Lliga Saudita.
2: Tots a la Lliga Saudita, tant els que estan, la resta que estan a la gespa com els que són a la Lliga.
4: El Ripoll es complica la vida, perquè si el Dausari porta Salem a la samarreta, jo crec que per aquí aniries millor,
8: I sobretot perquè n'hi ha dos del Dausari.
1: Mira, li direm, tens tota la raó. Llavors, aquí no li dic
0: el Dausari. El gos del Salem, no?
8: Salem i Nasser.
4: Sí, el Salem.
0: El gos del Salem.
1: Aquí li dic Salem i l'altre el Dausari?
4: No, Salem i Nasser.
0: Salem és el que juga a la banda esquerra, que és el bo.
7: Com tu et sentis còmode.
1: És que ara ja el tinc al cap. Li diré a l'altre, li diré al Nasser. Cucurella. Intenta la passada, Cucurella, el jugador ara del Madrid, corna per Espanya. Deia que tots juguen a la primera divisió de l'Aràbia Saudita, però el porter juga a la segona divisió de l'Aràbia Saudita. Ah. Un equip que es diu Al Ula, el porter es diu Al Owais, jugava a l'Al-Hilal, i Bono, l'exporter del Girona, va fitxar per aquell equip, li va treure el lloc i ha marxat a la segona.
0: Des del mític Aldea Iea, al Mundial d'Estats Units el 94, que no tenen un porter com Déu mana.
8: Si el David pot fer un de tesi, això no
0: fa. No.
1: Aviam, el corner pica Espanya, la volea Dani Olmo.
9: Vamos, España.
1: Marxa als núvols, 8 de la primera, empat a 0.
9: Qué lástima, de verdad, casi la tiene Olmo, claro que sí, vamos Españita, venga, clubes, conmigo, España,
0: Pensaba que no vindrías, Pedrerol.
9: Hombre, claro que sí, yo un España, Arabia Saudí, no me lo pierdo nunca. ¿Lo habéis visto, a Cucurella? ¿Os gusta?
10: Es el mejor de la selección, Cucurella, el único jugador del Real Madrid de la selección, claramente, el único que jugó bien el otro día. La verdad.
11: Bé, ha generat debat, perquè a Madrid només es parlava que n'hi havia 8 del Barça i cap del Madrid, però ràpid, ràpid han anat amb el fitxatge de Cucurella, que per cert es va oficialitzar just abans del primer partit.
10: Por supuesto.
11: Doncs aleshores sí que ja, ara sí que en parlen molt de Cucurella i d'aquest madridista que tenen aquí al Mundial.
2: Això segons a qui li preguntis, eh? Sí. Que ves que el Costa insisteix que és jugador del Chelsea perquè va començar o has arribat al Mundial com a jugador del Chelsea.
11: Això és veritat, però quan comença el Mundial oficial ho fa, no, el Madrid?
2: Sí, sí, el Madrid ja ho ha fet oficial. És veritat que ell té contracte en teoria fins al 30 de juny amb el Chelsea, però vaja, és jugador.
11: O sigui, a partir del 30 de juny ho poden dir. A partir del 30 de juny ho poden dir, abans.
2: Exacte.
11: I va a Espanya.
1: I va Lamin des de la banda dreta de l'àrea, continua Lamin, farà la centrada, no, al final és Pedro Porro qui fa el xut des de la frontal, marxa desviat, una altra arribada de l'equip de Luis de la Fuente.
11: Porro, una de les novetats, Ricard. Sí. Va jugar a Llorente a la primera jornada i va ser un dels més criticats.
4: Sí, tampoc no sé exactament ja per què, però això passa.
2: Un motiu,
4: eh?
2: De la crítica, Ricard, a veure què en penses, és que ell, especialment quan apareix la Lamine Yamal, sí, però també en Ferran, li acosta els defenses. Ja. Que és evident que la Lamine s'entén millor amb Eric perquè porta jugant tot l'any.
4: No, jo no vaig tenir aquesta sensació l'altre dia. Mira.
1: I torna a Espanya, mira la rematada de Lamine i marca Lamine el primer gol del partit, el 10 de la primera, marca Lamine Yamal, que era titular. I pràcticament en la primera ocasió que ha tingut, posa la cama dreta des de dins de l'àrea petita, marca la selecció espanyola, Espanya 1, Aràbia Saudita 0.
11: Doncs mira, ja arriba el primer, minut 10 de la primera, i el fa Lamine Yamal. Lamine Yamal, arribant per la banda dreta, somriu al jugador de Rocafonda, i Ricard, ja tenim el primer del partit, no podia ser un altre, és que aquí sí que ja es tracta d'aprofitar la primera que té i que sigui Lamine Yamal.
4: Ara ja el poden canviar un altre cop a descansar pel partit contra l'Uruguai, que ja ha fet la feina. Bé, sí, la veritat és que Lamine Yamal no l'acostumem a veure en situacions d'arribada, eh? És un servei llarg de la selecció d'Arabia Saudita i després, de seguida,
11: no hi ha fora
4: en tres
11: de joc.
4: Passades, organitza la transició. Bona passada d'Àlex Baena per la desmarcada d'Oyarzabal, que busca profunditat a la banda esquerra, i la centrada tensa amb la cama esquerra per l'arribada de Lamine Yamal al segon pal. Molt ràpid ha organitzat la selecció espanyola l'atac quan tenia espais, perquè l'Arabia Saudita servia de porteria, per tant tenia l'equip una mica més estirat, no s'ha reorganitzat aviat, i mira, Lamine Yamal entra amb bona cara al Mundial, cosa que sempre és una alegria.
11: L'assistència, Mireia, d'Oyarzabal és mig gol, eh? És d'aquelles passades entre porter i defensa, mesurada, que aprofita molt bé Lamine Yamal buscant el segon pal.
3: I a més amb moltíssima potència, ja comença el Tambakti, que és el dorsal 5 d'Arabia Saudita, trencant el fora de joc, i a més després acaba perdent la marca de Lamine Yamal, però com molt bé dius, la passada d'Oyarzabal era molt bona, molt potent, i no l'ha pogut refusar.
1: I ha rematat amb la dreta, Lamine?
11: Sí, veritat.
4: És que arriba molt forçat, i com la pilota ve tan tensa des de la dreta, rematar amb l'esquerra era molt antinatural, fa molt bé de posar l'interior de la dreta.
12: Lamine és el millor del món, Oriol, no sé per què dius ha rematat en la dreta.
1: Jo només he constatat amb la cama amb la qual ha rematat.
12: Él es el mejor. Jo li he donat uns nuggets aquest matí per a dinar i ara està preparat.
11: El pare de Lamine Yamal. Jo pensava que series a Atlanta.
12: No, jo no em perdo la teva transmic, López. Jo, si tu em dius
11: si t'has
12: que
11: quedat
12: aquí,
11: per poder escoltar el Tot Gira.
12: Jo
11: molt
12: vinc aquí, clar que sí.
2: De moment no ha vingut, celebrava amb el 403 el districte del codi postal de Rocafonda Lamine Yamal el seu primer gol en aquest Mundial. Compte.
1: Ha recuperat la pilota a la selecció espanyola i va Lamine, la passada per Baena, treu amb els punys la pilota, ara la rematada era Pedri, que arribava a la frontal de l'àrea, marxat desviadíssima, una altra arribada perillosa de l'equip de Luis de la
4: Fuente. Una altra acció de Lamine Yamal en la pressió i ràpidament la passada filtrada per Alex Baena, una mica llarga, però tot ho està generant Lamine Yamal des de la dreta, no només des del dribbling ni des de l'arribada com en el gol, sinó ara fins i tot des de la pressió.
11: Molt superior, de moment, la selecció espanyola. Per arribades, quants xuts aportaria a Arbusar en aquests primers 12 minuts de partit a banda del gol?
6: Mira, xuts 6, Espanya i cap l'Aràbia.
11: Sí, sí, encara no han provat Unai Simón, el porter de la selecció espanyola avui.
3: Jo m'esperava un altre guió.
2: I aquest primer gol de Lamine Yamal em recorda l'entrevista que feia l'altre dia, que és veritat, ara ja ha arribat al Mundial i també deixa el seu segell, perquè ell explicava que no el preocupava que Mbappé n'hagués fet dos, que Haaland n'hagués fet dos més, que Kane també s'hagués apuntat al gol, que ell no li servia de res, que era una reflexió, trobo, molt madura, no li servia de res fer 16 gols en aquest Mundial i caure a semifinals, que ell el que volia era sobretot que l'equip anés endavant.
11: La carta de presentació en el primer partit que ets titular i els 10 minuts ja marques, sí. Bueno, això ja en un Mundial...
2: Sí, sí, es deixa empremta.
11: Sí, sí.
1: Demà fa dos mesos, perdó, que en Lamine no marcava un gol, evidentment va ser contra el Celta quan es va lesionar.
6: I torna la selecció espanyola, Cucurella, la centrada dins l'àrea, la treu la Jami, ara recupera l'Aràbia Saudita, que vol sortir al contraatac, busca la passada llarga cap al Buraikan, recupera Rodri, jugador del City, juga amb Pedri, 14 de la primera meitat, Espanya 1, Aràbia Saudita 0.
5: Molt bé, eh? Ho estàs fent molt bé, Ripoll.
6: Gràcies, Minguell, ha millorat, eh?
5: T'estàs inventant tots els noms de la Saudita.
6: Però això no ho pots dir, però era el nostre secret.
5: No ho sabrà ningú, també.
6: Home, si ho dius tu, sí.
5: Això és veritat.
6: El Minguella, per cert, que ha participat a la porra de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Què has posat en aquest partit, Josep Maria?
5: Jo no me'n recordo què he posat.
11: Ell i el seu fill, eh? Tots dos.
5: Sí, el Júnior. Bueno, crec que haver posat de 3 a 1, una cosa així. I el Júnior és menys optimista.
11: Sí, ara vaig a mirar què he posat a la porra.
5: Però quan es guanya, quanta pasta hi ha?
11: Home, Déu-n'hi-do, eh? No ho direm.
6: No
11: ho direm, no ho direm. Com que no? 99 participants.
5: Són diners públics, també, aquests?
1: No, però els nostres butxacs són privats.
5: Ah, vale.
11: El Ricard va bé aquest any.
4: 99? Com és que va faltar? Sí, no ho sé. No en vam trobar un més?
11: Sí, no sé.
4: No?
11: 99.
4: Per fer el número 1.
2: No
4: teniu cap amic.
6: Jo, sí, aquí...
2: No, és que teníem... Sí, van ser
11: avui
2: apuntats.
11: El campus no ha actualitzat avui, oi? La jornada d'ahir la nit?
1: No. Llàstima, perquè no. He fet un triple i ara...
11: Escolta, però si vas fatal, tu.
1: Però vaig començar anant al 97, al 99,
4: però
1: i ara...
4: Però sempre havia anat bé amb les porres.
11: Però ara, curiosament, ha començat fatal.
1: Ara començo a remuntar.
2: Que estàs mitja taula cap avall, Oriol?
1: Vaig començar el 97è de 99 i ara ja vaig anar als 60.
11: La Mireia no l'ha fet, la porra.
2: Jo no.
11: És la que faltava.
6: Per cert, s'ha dit, que diria aquell, que hi ha algun participant que ha fet la porra amb ChatGPT. Que això hauria de ser il·legal, però...
5: Sí?
11: És públic.
2: Home, sí, ja t'ho dic. Els de la tarda, la Carla Verdés i companyia, ho explicava l'altre dia, que tots envia.
1: I Clopés ha fet participar la dona.
11: No és veritat, això.
1: I
11: no siguis fals.
1: Deus haver fet la doble porra.
11: No és veritat.
1: Sí,
11: no és veritat.
1: Això,
11: no és veritat.
1: Això ho investigarem.
11: Ho desmenteixo públicament.
1: Que la Gemma
11: fet...
1: ho expliqui perquè
11: ella va fer les seves apostes, doncs, em preguntava alguna cosa i jo vaig callar.
1: Doncs de moment la Gemma va 5a o 6a la Gemma i tu vas que...
11: Mira,
1: enfonsat,
11: va encertar el 0-1 del Paraguai davant Turquia.
4: I els del ChatGPT com els hi va, per curiositat?
1: Home.
11: No va malament la Carla Verdés. Crec que...
6: Mitja taula damunt.
11: Mitja taula, sí. Va pronosticar, això sí, li va demanar a GPT quina seria la selecció que guanyaria. ChatGPT li va dir que Espanya, i aleshores la Carla va preguntar quina alternativa em dones, i li va dir Brasil. I va posar Brasil, que és l'única aposta pel Brasil de tots els participants.
13: No lo creo que nosotros ganamos, ¿eh? Lo veo difícil, Neymar está gordo, lesionado, Vinicius, bueno, pero no tenemos...
11: Per cert, Carlo Ancelotti, t'he de dir que...

0: canviar, perquè si no serà bastant avorrit això, eh?
1: Però sí que és cert que es veu una altra intenció respecte a la primera part de Cap Verd, i una vegada has obert la llauna, jo, mira, havia posat un 3-0 a la porra i no descarto haver-me quedat curta.
0: Ah, sí? Em veus molt
2: de gols
0: avui?
2: Jo també pensava que si Espanya marcava d'hora podria ser un...
3: Sí. Jo tinc un 3-1, no tinc magre.
4: 2-0, vull dir que amb un gol més ja, de manera que així arriba al final.
5: Jo estic amb tu, també, 2-0.
4: Jo un 3-0, com la Sònia, tu, anem junts.
6: Jo 7-0, pues. Viva España, vamos!
4: Aviam, compte, Oyarzabal, la rematada, marxa desviada. Ha d'aguantar això, el 2-0, el 90, i tanquem aquí.
1: No, i a més, interessaria que si Espanya soluciona el partit en aquesta primera part, potser el descans ja podem... Ja podem veure com la Min queda a la banqueta.
0: Quan jugarà, Sònia?
1: Mira, ahir Luis de la Fuente parlava de 55-60 minuts, per tant, pot arribar fins aquí, però va comentar, de tota manera, cal veure com és el partit, perquè ja sabeu que en aquells partits on no hi ha ritme, potser el jugador es pot quedar 80 minuts sobre el terreny de joc.
0: 80 ja podia pujar.
1: Va arribar a comentar com a exemple que depèn després dels partits, si té molt ritme, no el ritme, i clar, si és veritat que si Espanya va guanyant còmodament, ell es voldrà quedar, i pel que va dir Luis de la Fuente, jo no descartaria que allargui una mica més dels 60.
3: Aquí hi ha el debat de sempre, si els jugadors són capaços de dosificar-se, no? Que Messi, per exemple, això era el millor a l'hora de dosificar-se, no? Però jo crec que l'Amin és capaç de fer-ho també, no?
1: Sí, ell diu que ho sap fer.
4: Sí, però amb 18 anys surts a jugar al Mundial per primera vegada. Deus anar boig.
3: No l'estic veient tampoc anant a tots els sprints, a totes les pressions.
4: També el partit tampoc convida a fer això.
3: No, és
4: el seu primer gol en un Mundial i no és el més jove que fa un gol en un Mundial amb la selecció espanyola. El més jove és un altre del Barça, Gavi, a Qatar, el 2022, que també va marcar amb 18 anys, igual que Lamine, però amb menys dies que no pas Lamine.
6: Tots som del Barça, eh? Molta selecció espanyola. Però això és gràcies a la Masia.
3: President Laporta està seguint el partit?
6: Bueno, no. Jo estic aquí menjant uns peus de porc i, bueno, ho sento.
3: Sí que dinar tard.
6: No, és el meu berenar. Jo sempre faig peus de porc, capipota, una mica de fricandó, res.
4: Llegereta, no?
7: I després, a quina hora sopa, després?
6: Bueno, no sé, a les 12. Tranquil·lament, 12 de 30.
7: Te'n vas a dormir amb l'estómac que tens al Bogavant i que et surt de...
4: Collons. Minguella, si guanyes la porra, em convida a sopar, no?
7: No, home, no, jo et convido sempre a guanyar la porra.
3: Entra un corn a la selecció espanyola. Home,
8: perdoneu, el que és molt greu és que en aquesta transmi, on hi ha 12 o 13 persones, no se m'hagi convidat a mi. Novament se li fa un lleig en aquesta santa casa a Jordi Grau.
3: Compte.
4: Espera que marca la selecció espanyola. El segon marca Oyarzabal. Se li ha quedat la pilota dins de l'àrea, l'ha controlat i xuta amb la cama esquerra, que ha tocat lleugerament el porter de l'Aràbia Saudita. El 20 de la primera, Espanya 2, Aràbia Saudita 0. I Espanya que deixa ja el partit pràcticament sentenciat.
3: I molt innocent també la defensa de l'Aràbia Saudita, que no és capaç de refusar una pilota que primer, a principis quedava morta, però que tenien l'avantatge per poder refusar. M'agradaria veure la repetició, però Oyarzabal té temps de capturar el refús i fer el segon per Espanya. Tot ve d'un xut d'Olmo molt desviat.
0: Però és la segona jugada, no? Sí. La primera està en fora de joc, quan remata Dani Olmo, però encara hi ha un refús, toca algú de cap i el Roso Oyarzabal queda habilitat. Per tant, entenc que la posició és correcta, és la Port, no?, qui toca la pilota per Oyarzabal.
2: Sí.
0: La rematada amb l'exterior de l'esquerra no és fàcil, aquí a l'àrea petita.
3: Sí. Ara veiem la...
1: Oyarzabal, que havia estat força criticat el primer partit perquè durant els primers 30 minuts no arriba a tocar la pilota, però clar, això forma part del joc d'Espanya, no tant del mateix Oyarzabal, però que té una molt bona ratxa de gols amb la selecció espanyola fent de nou 12 gols en 11 partits. L'últim partit s'havia quedat sense marcar, però fins aleshores portava gairebé una mitjana d'un gol per partit. El donen, eh? Per
4: tant, sí, l'han selecció... revisat, però...
3: 2-0 guanya Espanya davant Aràbia Saudita, també molt superior a l'equip de Luis de la Fuente. Ara que deies això, Sònia, que Oyarzabal no la va tocar en cap moment a la primera part del dia de Cap Verd, amb aquesta dada es converteix en el primer davanter de la història de tots els mundials que no toca cap pilota a la primera part d'un partit.
1: Crec que va ser la primera mitja hora, no? No és tota la part.

0: Jo no sé si...
1: Diria, eh?
0: O que la va tocar dos cops. O sigui, que l'havia tocat menys vegades en 45 minuts en un partit de Mundial. Més que es tenen dades d'aquestes característiques.
2: Ha millorat molt la selecció espanyola també en la pressió, en els esforços defensius, en saltar quan els jugadors de l'Aràbia Saudita estan d'esquena, quan estan retrocedint. I la veritat és que aquests primers 23 minuts és una bona reacció de l'equip de La Fuente, el que va passar, com dèieu, l'altre dia. Els gols també han ajudat i mira...
3: A la centrada i la rematada i el tercer d'Espanya, bona jugada de l'equip de Luis de la Fuente, centra Pedro Porro, la toca amb el cap. Cucurella, la toca un altre jugador encara dins l'àrea i altra vegada Oyarzabal dins de l'àrea petita amb la cama esquerra supera a Alois. 23 de la primera, Espanya 3, Aràbia Saudita 0. Oriol, diem adeu a la porra. Ja.
0: Doncs partit decidit i molt aviat, als 23 minuts, Oyarzabal fa el tercer, Mireia.
4: Sí, la veritat que jo m'esperava un guió diferent. El gol és després d'una centrada al segon pal que arriba molt bé Cucurella, la posa a l'àrea i a partir d'aquí, no? Gairebé és la tercera
3: Dani
4: jugada.
3: Dani Olmo la toca.
4: I és Olmo qui cedeix finalment per Oyarzabal. Però m'esperava un guió molt diferent. Pensava que Aràbia Saudita podria competir millor els primers minuts, un equip més ordenat i de moment crec que Espanya li està passant per sobre en tots els sentits i no hi ha ni disciplina tàctica ni contundència defensiva. Veig a l'equip de Georges, l'entrenador grec, molt desdibuixat sobre el terreny de joc.
2: Jo crec que l'Aràbia Saudita es diu que ha millorat els últims anys. Jo no l'he trobat en la millora. Contra l'Uruguai va ser també una selecció absolutament sotmesa, sobretot la segona part. I com dius, Mireia, la selecció és un equip bastant feble, fràgil, sí. Que en pilota no li hem vist res. Dius, no, és que s'han destapat. Doncs no, és que s'han tapat i els hi han fet 3 gols en 25 minuts.
4: Sí, i també afegir que l'entrenador va arribar fa un mes, que va ser una mica una decisió una mica controvertida, perquè va arribar amb molt poc marge de treball.
0: Recordem que el grup d'Espanya, als 700 de final, es creua amb el d'Argentina, que és el grup J. Ho dic perquè... fer més o menys gols, quan ara veiem que hi ha pausa d'hidratació, fer més o menys gols pot ser important, perquè avui l'Uruguai juga contra Cap Verd. Si l'Uruguai goleja, aquí potser això pot anar, en cas d'empat a l'última jornada entre Espanya i Uruguai, pot anar de gols per ser primer. I veurem, Argentina pinta que serà primer en el grup J, on també hi ha Àustria, Jordània i Algèria. Àustria té 3 punts i també en principi hauria de ser segona, que no és el mateix jugar Ricard contra Argentina als 7 de final que és fer-ho contra Àustria.
2: Sí, 3 gols en 25 minuts obre, com diu la Sònia, la possibilitat que puguin fer molts gols, no? Ara sí que ja tenen el partit a tocar, perquè l'Aràbia Saudita ara què fa? Canvia el pla? L'Aràbia Saudita continuarà viva fins l'última jornada, perquè han començat els 4 equips amb un punt,
0: sí, sí.
2: Que era una cosa que no s'esperava, però la sensació és que haurà d'intentar millorar, però tampoc no obrir la ferida, perquè si no, avui quan se'n poden endur? I Espanya ja amb 3 gols en 25 minuts per mi ja és clarament favorita, perquè a l'Uruguai veurem si li pot fer a Cap Verd 3 o 4 gols, no als 25 minuts, sinó al 90.
0: Pausa d'hidratació, al Mundial fan publicitat, nosaltres també. Ara venim, 3-0 guanya Espanya.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu. I tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
9: Què?
8: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
9: Sense pagar?
8: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
9: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
10: Citroën.
11: Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta citroën.es.
12: El Mundial es juga al Top Gira.
5: amb David Clopés.
0: Dos minuts i dos quarts de set som els del Tot Gira, seguint aquest Espanya-Aràbia Saudita del Mundial. S'acaba la pausa d'hidratació. Recordeu, Espanya guanya 3-0. El 10 ha marcat Lamine Yamal, el 21 i el 24 ha marcat Oyarzabal. Ripo.
1: I ara tindrà la pilota l'Aràbia Saudita. Està esperant l'àrbitre alguna cosa perquè es posi en joc la pilota. El que s'acabi la publicitat, eh?
0: Recordem que la pausa es fa a tots els partits, Jalmà, però que aquest partit s'està jugant amb aire condicionat, eh?
6: Sí, sí, aquest estadi està climatitzat i, per tant, aquí clarament és un interès purament comercial que s'ha decidit en aquest Mundial i que, vaja, ja comença a haver-hi com moltes estadístiques que demostren que els partits canvien en aquestes pauses d'hidratació, és a dir, que estan canviant significativament el futbol amb aquestes pauses que no són obligatòries totes per una qüestió de temperatura.
0: L'aire es nota, tu que hi has estat en aquest estadi? O sigui, és a dir,
6: sí,
0: és confortable?
6: Et diré que fa fins i tot una mica de fred, igual és exagerat, però aquí als Estats Units posen els aires condicionats perquè vagis amb jaqueta dins dels estadis.
0: Rebequeta,
6: la porto tot arreu, perquè no et pots refiar un segon.
10: La temperatura ara mateix a l'estadi és de menys 42 graus sota zero.
6: Per
10: mi, sí. Sí, la veritat és que posen l'aire condicionat molt fort, quan a fora la veritat és que fa molta calor. Compte!
1: I ataca la selecció espanyola, la centrada de Baena, la refusa la defensa de l'àrea saudita. Em podries narrar-hi tot, eh?
12: Molt bé, Francesc Mauri, aquí.
1: Sí, he vist l'oportunitat.
12: Està pendent del joc, eh? Una sorpresa, aquí.
10: Va, que narri un minutet al Mauri.
1: Home, que passa, bé, no?
12: A veure, narra, Mauri.
10: Narra, va. Doncs la pilota és per Dani Olmo, compte que se'n va d'on, va perdre la passa al Hilal.
12: Al Hilal. Al Hilal no juga.
10: Qui és el Hilal?
12: És un equip, el Hilal.
1: Pensava que era un dels jugadors, eh? Perdona. L'entorno a la meteorologia.
12: Els mapes, sí.
1: El mapa de calor diu ara que el xut de la mina ha marxat desviat i tenim la primera groga del partit.
6: Per Salem. Sí, sí, per una entrada sobre Pedro Porro, que s'ha fet mal, com a mínim està estès a terra, i el millor jugador d'Aràbia Saudita que es carrega amb aquesta targeta groga.
0: Aràbia Saudita, que recordem-ho, en l'anterior Mundial, al Qatar, van entrar forts perquè van guanyar l'Argentina, que acabaria sent la campiona del món. S'ha parlat molt d'això, perquè Espanya també, recordeu, el Mundial de Sud-àfrica perd el primer partit contra Suïssa i acaba guanyant el Mundial. El fet de perdre el primer partit i que acabi sent campiona. Hi ha alguns casos més. Si no recordo malament, Espanya guanya una Eurocopa, crec que és la de Ucraïna i Polònia,
1: que perd contra
0: empatant, Suïssa. No, empatant el primer partit. No, la derrota de Suïssa és el Mundial de Sud-àfrica. I diria que en el Mundial de Ucraïna i Polònia empaten a la primera jornada, si no recordo malament.
1: Ho miro.
0: I acaben guanyant l'Eurocopa.
1: Mentrestant juga la selecció espanyola a plaer, Cubarsí juga amb Rodri a la mitja hora ja de la primera meitat. Espanya 3, Aràbia Saudita 0. La té Laporte, que juga per Baena. Baena el primer toc per Pedri. La passada filtrada era bona pel seu company d'equip al Barça, per Dani Olmo. S'escapa la pilota i la bloca el porter de l'Aràbia Saudita.
4: Era molt bona idea aquesta passada.
6: Perdona, Mireia, digues.
4: Dic que era molt bona aquesta passada de Pedri. Una llàstima perquè no ha arribat Dani Olmo. I estem veient a Pedri molt més a la base, juntament amb Rodri. Això permet també tenir doncs, a Cucurella amb moltíssima amplitud, Baena també per dins, Dani Olmo, i crec que se sent molt més còmode el canari en aquest context que en el que vam veure en el primer partit.
1: Ara endarrereix
6: amb criteri. Aquest...
1: Digues.
6: No, deia que pensava que en aquest 3-0, i veurem com acaba això, que ahir Luis de la Fuente comentava que els futbolistes estaven molt picats amb tot el que s'havia dit en aquesta primera setmana i que això acabarà, doncs, com passen aquestes coses, que el vestidor aleshores quedarà molt unit contra l'enemic extern, que això sempre uneix molt, que és que la premsa ho havia dit i tot allò, i ara callem boques i tot plegat, després d'un primer partit contra Cap Verd que va ser el que va ser, un empat a 0 contra una selecció molt inferior i on l'Espanya no es va trobar en el joc. Avui jo crec que han sortit força millor.
1: De fet, avui la Mini ha fet una entrevista on parlava una mica de la premsa,
0: sí.
1: No?
0: Sí. Tenim el document de la Min, precisament, com feia referència a això, a la precipitació que hi ha hagut, a la premsa. És el número 1. Sí, Dani?
13: Voy a sacar una conclusión, que los periodistas tienen mucha prisa por acabar con su trabajo. Ponedle que estamos en la primera jornada. España ha hecho un punto, Portugal ha hecho un punto, Argentina ha ganado 3-0, Francia ha ganado 3-1. ¿Y pensáis que Francia y Argentina van a llegar a la final los dos? Y estamos en la primera jornada del Mundial. Y pues es algo que yo no comprendo, o sea, como que en vez de disfrutar de los partidos queréis sacar una conclusión muy rápida. O sea, para vosotros ahora España es malísima. Para los que sabéis, sabéis que no. Hasta el día 19 de julio no vais a saber quién va a ganar y vosotros queréis saberlo hoy.
0: Reflexió que feia avui
2: tota
0: la línia
2: raó.
0: Mal.
2: Sí, tota sí. La raó.
14: El meu fill parla molt bé, tio, és el millor, saps? Es nota que és de Rocafonda i ara de Pedralbes, tio.
15: L'estat del periodisme esportiu és més que qüestionable. Bona prova d'això és que jo no estic en aquesta transmissió. M'he hagut de colar a la sala dels imitadors.
0: Però com que no, estàs aquí present.
15: No, m'està fent un imitador de pacotilla. He de venir jo, compte.
0: Vol narrar també, Jordi Grau?
15: Hombre, jo si narro, tot sonarà molt agressiu. Juga a Aràbia Saudita d'aquella manera, perquè jugar és dir molt. Empenyen la pilota i de mala manera. Compte, que encara marcaran. Vinga, la treu el nostre, que és l'únic bo, d'altra banda, el Cobercí. I mentrestant, a les oficines d'Aristides Mallol, passa el que passa. Ningú reacciona. Eh? I a l'estiu, la figa busca el piu. I amb això, no dic res, però t'ho dic tot. Ja m'enteneu, qui m'hagi d'entendre, m'entendrà.
0: Gràcies, Jordi Grau.
15: Per cert, el Xavi Valls, al final, es jubila o no es jubila?
0: No, seguirà de moment un any més.
15: Déu-n'hi-do el vídeo aquell. Ja en parlarem algun dia.
0: Tots l'hem vist, sí. I va Espanya, compte, 3-0.
1: Ataca des de la banda esquerra Baena per Pedri amb Rodri, 34 de la primera meitat, Espanya 3, Aràbia Saudita 0, i va Pedro Porro, vol provar el xut, no? Juga per Lamin per Pedro Porro, la passada filtrada, no l'aconsegueix, ara la deixa passar bé Lamin a la línia de fons, aguanta la pilota Lamin i juga enrere per Cobercí.
0: David, a l'Eurocopa del 2012, Espanya comença empatant contra Itàlia a la fase de grups.
2: Ah, és clar, és Itàlia. Sí, clar,
0: 1-1 contra Itàlia
2: no era un mal resultat.
0: A la fase de grups. N'ha vingut un altre de precedent d'una selecció, en aquest cas no campiona, sinó subcampiona. Itàlia 90, Argentina, amb Maradona, que arriba a la final i la perd davant d'Alemanya. El primer partit, que va ser molt sonat allò, perd davant del Camerún amb gol d'Oman Villic. Recordo que...
2: De qui?
0: D'Oman Villic, amb Encono de porter, el porter de l'Espanyol. I en Camerún va sorprendre, no era el Camerún, diguem-ne, dels mundials posteriors, molt més feble, es va plantar aquell mundial i va guanyar.
3: Ara compta l'error i la rematada al travesser d'Oyarzabal, li ha regalat a l'Owais, el porter de l'Aràbia Saudita. La pilota, el davanter de la Reial Societat, ha buscat un xut a l'exterior, que
0: porter
3: ha picat el travesser.
0: Mare meva, aquest porter. Sí,
2: perquè és amb l'interior, és una passada mentre abandona la porteria.
0: És que a més va de cara, veu. Sí. El veu de cara i li fa la passada.
2: Veu un de vermell i li passa.
0: Molt fluixos defensivament a Aràbia Saudita.
2: I ofensivament tampoc és el taronja mecànica.
0: No.
6: Perquè, Mireia, Ricard, com quedarà el partit entre Aràbia Saudita i Cap Verd?
2: Com quedarà el partit?
6: Sí, és a dir, després d'haver-les vist a les dues, quina és millor?
2: Entre
6: perquè Cap Verd és veritat que... Entre Aràbia Saudita i Cap Verd, perquè Cap Verd és veritat que... És millor, eh?
4: Per mi sí, perquè té una idea molt clara, no? I a partir d'aquí no surt, que és un entramat defensiu, ser fortes i contundents a nivell, no?, defensiu, però Aràbia Saudita no es queda ni en ofensiu ni en defensiu.
2: Bé, no sé si Cap Verd és millor, que Aràbia Saudita és pitjor. Això sí que podria dir-ho, perquè és veritat que no sé, és que no surten amb la pilota. Quina pilota deuen tenir, Roger? Ja? No sé.
0: Mira, un 20%, ara mateix 29. 71 Espanya, 29 l'Aràbia.
2: Bé, després de l'aturada de refresc han tallat una miqueta l'hemorràgia, però vaja, el partit està perquè Espanya faci més gols. Ara s'ha tallat una miqueta la producció ofensiva, però...
0: De golejades n'hem vist, Ricard, però tampoc tantes, eh?
2: No,
0: tampoc
2: tantes. La d'Alemanya un Curaçao, no?
0: T'ho dic perquè molts podien pensar que sent un Mundial molt més ampli, que hi ha seleccions, per tant, que van justetes en el Mundial, home, doncs sí, a la d'Alemanya davant de Curaçao, que n'hi va fer 7, oi que sí?
2: 7-1.
6: Brasil 3, Haití.
2: Un parell de 5-1.
0: Però, per exemple, Brasil 3 contra Haití, podries esperar més.
1: Ah, sí, Països Baixos, Japó també, no? Va guanyar 0-4.
0: El 6-0 de Canadà davant de Qatar, tot i que Qatar acaba jugant amb 9. I, home, la golejada dels Països Baixos davant de Suècia. Què et va semblar, per cert, aquest partit l'equip de Ronald Koeman, que la primera jornada va empatar amb el Japó, però davant Suècia 5-1 ahir.
6: A mi em va agradar.
2: No em va agradar tant Holanda, a mi. No.
0: Malgrat el 5-1, eh?
2: És que, saps què passa? Que tinc la sensació, ara que la Mireia ho desplegui, però que és molt divertida de veure, però és poc fiable, perquè és que et proposa anades i tornades, no controla el partit.
0: No tenen un nou clar.
2: No, li va passar amb Japó, li va passar amb Suècia. Suècia en va tenir moltes, tot i que Holanda va ser molt efectiva. És una selecció que està mostrant molt, molt encert, molta contundència, i bons moments d'atac, però crec que li costa molt tenir el partit on vol. Pateixen defensivament, el partit s'estira. No sé si en un examen important poden mantenir aquesta constància. En canvi, Suècia és una selecció que m'ha transmès molt bones sensacions més enllà del resultat d'ahir.
4: Sí, jo em referia que m'agrada molt perquè tinc la sensació que mouen molt ràpid la pilota, no?, a l'hora de transitar. Sí que és cert el que diu el Ricard, no?, que no hi ha cap moment que es plantin a camp contrari, que puguin tenir aquestes possessions més llargues, que puguin atacar posicionalment, però crec que de moment les sensacions que a mi em deixa són positives. Jo no les veig, no la veig arribant molt lluny, però a mi el partit d'ahir em va divertir.
2: Sí, sí. Holanda et divertirà i jo crec que ens ho passarem bé, però si penso des del punt de vista competitiu, crec que necessita alguna cosa més, perquè tampoc no és la millor selecció del Mundial.
0: Holanda, que es creua amb el grup de Brasil i Marroc, eh?
2: Sí, sí, no, és que hi haurà creuaments de setzents que poden ser explosius.
0: Veurem fins on arriba l'equip de Koeman.
1: Contra Marroc jugaria ara els setzents.
2: Qui?
1: Els Països Baixos.
16: Penso que el treball que estem fent per la selecció de Holanda, claro, se nota mucho, ¿no? Si en el passat me hubiera dejado trabajar bien, habríamos hecho el mismo, pero claro, el Porto pues no quiere, ¿no?
0: ¿Cómo está Ronald, bé?
16: Sí, lleno, ahora mismo.
17: Exacte, sí, jo el partit de Holanda va ser el millor que han vist als meus ulls. La veritat és que em va semblar una selecció molt potent, eh?
0: Ha convidat en Ronald Lluís a...
17: Sí, sí, el que passa és que li he dit que no puc anar, no, perquè he anat a Brasil per veure el gol 1000 de Neymar.
0: No, però si Neymar està als Estats Units.
17: Sí, sí, però per veure els partits que fa el Neymar amb el seu equip, amb el Santos, i llavors estic allà esperant fins al gol 1000, sí.
0: Vas perdut.
18: Ja ho vas fer amb el Romario, ja.
17: Sí, i ara m'estaré pues, uns quants anys.
0: Molt bé. 5 minuts i arribarem al descans. Espanya 3, 1 de Lamine, 2 d'Oyarzabal, Aràbia Saudita 0. A veure què fan amb Lamine. Si el canviar de la Fuente al descans o espera uns minuts a la segona part.
2: 3-0 ja ho podria
0: fer, no? Sí, jo crec que sí.
4: Jo tinc la sensació que no el canviarà al descans.
2: No, 60, no?
4: També necessites que el jugador agafi una... Ja sé que no és un partit trepidant, no? Però que si tu el vols tenir bé de cara a més partits o més endavant, també necessita més ritme de partit o de competició.
1: Ara compte que s'ha fet... s'aixeca a Cobercí, que ha topat amb Unai Simón en la primera...
19: Sí, m'ha fet mal, eh? Ostres, no m'esperava aquest cop. I m'ha fet mal aquí el genoll, però no passa res, crec que estic millor.
1: Però què fas parlant si estàs jugant?
19: Bueno, perquè és un partit força avorrit i la veritat que tinc poca feina i em van donar un quàntum i mira, em connecto amb vosaltres.
0: Feia temps que no passàvem pel Cobercí per aquí pel futbol.
19: Sí.
20: Però ja has fet els deures, ja t'han deixat deures d'estiu? Ja no, els estàs fent, Pau?
19: Ara no vaig a la universitat, ja l'he deixada.
21: Això del quàntum, Pau, és un element que fem servir els de la ràdio per connectar-nos des de fora, com una parella.
0: Ja
21: ho saps, sí. Si ja, però l'oient no ho sap, potser que és un quantum.
20: Ah. No, tractis l'oient de tonto, eh?
21: No,
20: no,
21: va,
20: no doncs, el tractis doncs, pas
21: endavant,
20: de tonto.
21: Endavant.
20: Oriol.
21: Endavant amb el quàntum.
0: Vinga, vinga, Espanya.
3: Mira, Pau Cubarsí tenia la pilota, bona entrega de Pau Arao i Arzabal, que buscava la rematada, i torna, i el xut que marxa desviat, fregant el pal, una altra ocasió de la selecció espanyola.
0: Mira, tindràs, Gelmà, els pròxims dies a la concentració d'Espanya, debat Lamine Yamal, però sobretot, David, debat Oyarzabal, eh? És, si no tocava la pilota la primera part l'altre dia, està sent el que més intervé en l'atac d'Espanya de moment en aquesta primera part.
6: Sí, sí, és bastant indiscutible, eh? La presència de Oyarzabal en la selecció espanyola. Es va generar el debat del per què no havia tocat cap pilota en mitja hora, però amb el seu nivell golejador fins avui era de 12 gols en 11 partits, ara ja serà de 14 en 12, és a dir, a més d'un gol per partit, crec que és bastant indiscutible. És veritat que l'altre dia reclamaven que potser quan el partit es va encallar Borja Iglesias hauria de poder tenir minuts, i mira, no sé si Espanya tindrà durant aquest Mundial més opcions per donar minuts a aquests jugadors que han de ser més secundaris, com el mateix Borja, i fins i tot algun lateral, bé, Grimaldo, per exemple, que difícilment Cucurella li deixarà minuts i espai durant la resta de partits, que ja seran tots gairebé decisius. Mm-hmm. És dia per fer els canvis d'hora avui.
2: Sí, a veure quins plans té de la Fuente per aprofitar el partit d'Oyarzabal, que ha fet dos gols i una assistència, i ha fet tres o quatre rematades, vull dir que ha estat molt present. Per mi és el millor Oyarzabal de la carrera, vull dir, és un moment de maduresa, un jugador que amb la selecció espanyola se sent molt important, amb autoritat, que combina bé amb tota aquesta segona línia, amb Lamine Yamal, amb Pedri, amb Dani Olmo, i que és un davanter fet a la mida de Luis de la Fuente, molt dinàmic, capaç de caure a banda. No sé, aviam què fa la selecció espanyola a la segona part, si fa un Brasil, que és firmar el 3-0 contra Haití, que jo crec que va ser una equivocació i que va demostrar que el Brasil encara va coix, o si continua apuntat per fer més gols, perquè és fàcil que la selecció espanyola avui en pugui fer encara alguns.
3: Ara hi ha corna per l'Aràbia Saudita, està esperant per picar-lo al Juair. Ara el picarà en curt, arribarà abans Lamine Yamal, que vol començar el contraatac, rep la pilota al mig del camp, se li escapa
0: aquí,
3: la pilota.
0: Aquí és on es veu que li falta aquest puntet de ritme.
4: Sí, ja li ha passat abans amb una pilota que no ha pogut controlar, una passada enrere que ha hagut de sortir molt Unai Simón, i aquí és on no, aquesta pocs minuts que ha tingut aquests darrers mesos, no? Per això dic que també és important per ell, jo crec, tenir bones sensacions, anar agafant una mica més de tacte amb la pilota, més aquest ritme competitiu, per tant, jo crec que s'esperarà.
0: El dia del Celta, quin era? Quan fa d'això?
21: 22 de...
2: Dos mesos.
6: Gairebé dos mesos.
0: Dos mesos sense jugar, és molt de temps, sí. I això, el ritme de competició es nota.
6: Clar, i aquí és el que ha de gestionar Luis de la Fuente de cara a la segona part, perquè tu el pots fer descansar ara 45 minuts, que probablement era la progressió que tocava, però ell et demanarà seguir una mica sobre el camp per també millorar les seves sensacions de cara al tercer partit.
2: Sí, és una temptació, no? Trobar l'equilibri entre... que ell pugui tenir alguns minuts més. Tampoc no ha sigut un partit d'una exigència molt alta físicament i que pugui aguantar uns minutets.
3: Tindrem 5 minuts d'afegit d'aquesta primera meitat. La passada per Rodri, que busca el xut amb l'esquerra, marxa desviat. Una altra arribada de l'equip de Luis de la Fuente. Anirem fins al 50.
0: Per cert, el Jordi Mèlic m'envia un missatge i s'apunta a més casos de seleccions que comencen malament i acaben guanyant el Mundial. El Mundial d'Espanya 82, Itàlia, que és la campiona, empata els tres primers partits de grup contra Camerún, Perú i Polònia, i acaba guanyant aquell Mundial del 82.
21: I la finalista va començar també perdent, que és Alemanya, va començar perdent amb Algèria per 2-1.
0: En aquell Mundial d'Espanya, eh?
21: Correcte, sí, sí.
3: La punta llarga del porter de l'Aràbia Saudita la recupera ràpidament la selecció espanyola i se la queda des de la banda dreta. La lluitava Abdul Hamid, ha posat en última instància la bota a la port. L'àrbitre diu que l'ha tocat un jugador de l'equip de l'Aràbia Saudita, per tant, pilota per la selecció espanyola. La té Pedri a la zona de tres quarts. Pedri per Lamine amb Pedro Porro, la banda dreta. Juga altra vegada per Lamine Yamal, el Pedri, el primer toc, per Pau Cubarsí. Aguanta la pilota, el central català.
2: A mi de la selecció espanyola crec que les millors sensacions d'aquest inici són que l'equip controla el partit i no concedeix defensivament. Contra el Cap Verd ja va passar, avui també té molt activades les vigilàncies, està molt concentrada en la pressió i el rival no arriba en perill. I això jo crec que és la millor notícia per ells, per Espanya, perquè no és fàcil això. Hi ha moltes seleccions que s'han encallat, però que en canvi han obert molt la via de la transició rival i han patit al darrere.
1: Baena, el vèrtex esquerre de l'àrea, continua Baena. Baena juga amb Pedri. Pedri a la banda esquerra per Cucurella, que fa la centrada, la
7: Ripoll,
1: toca.
7: Ripoll, això que aquí Ricard Ostrell. Escolta, fot una mica més de ritme, tot plegat.
1: Però el partit no hi ha gaire ritme.
7: Ja, però fot-li tu, que se m'està fent lent, se m'està fent llarg.
1: Com ho hauríem de fer?
7: No sé, més ritme. Escolta el matí a Catalunya Ràdio.
1: Sí, ja ho faig cada matí.
7: Cada 3 segons passen coses. Sintonies, coses, canvis, aquí tot... Massa lent, no sé. Poseu el Canalies a fer la... Manu Guix, on és Manu Guix?
1: No queda piano. Mira la centrada, la mínia mal amb l'exterior, la recupera l'àrea saudita, compta el contraatac, la condueix al Dausari, el cercle central fa una croqueta, li han fet falta, ara continua des de la banda esquerra, era el Harvey. Així bé, Ricard, de ritme o no? O més encara?
7: Va, fa una mica més de ritme, una mica més de... no sé, zim.
6: Ha tallat la jugada a la mínia mal, eh? Esforç defensiu del davanter del Barça.
21: I Ostrell, després et llegirem el comunicat del porter del Sabadell, que ahir des del balcó va fer un crit de Pedro Sánchez perquè la gent continués. Després llegirem el comunicat demanant...
1: Sí, Sabadell ha respost.
21: Demanant disculpes.
7: Jo no tinc cap responsabilitat d'això.
21: No, però com que ets de Sabadell, per si t'interessa.
7: No m'interessa. M'interessa que hem pujat i ja està.
21: Molt bé.
1: Ara la jugada de l'Aràbia Saudita buscava penjar-la dins l'àrea, la treu la defensa d'Espanya.
7: Cuidado, España, cuidado, que te estás relajando. Vamos, España, vamos. Venga.
18: No, vamos a ver, Josep.
7: Hombre,
18: no,
7: Paco Bulló, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Bien, no. La madre de Mbappé es argentina. Esto ya lo dije.
7: Es que es muy difícil contigo, Bulló.
18: Vale.
1: ¿Qué te ha semblat per ser Paco el porter d'Aràbia Saudita?
18: No,
1: Bruxet, eh?
18: Bueno, por llamarle portero es decir mucho. Lo han puesto ahí, lo han cogido de la calle, un señor que pasaba, le han puesto unos guantes y ya está. No, como yo no hay. Josep,
7: Paco, ja està, vale?
1: Ja està.
18: Perdó.
7: Ja està. Vinga, treu-ho. Compte.
1: Aviam, tindrem pràcticament l'última jugada, la primera meitat, la volea d'Oyarzabal, que s'ha endut per davant a Salem, la bloca el porter de l'Aràbia Saudita.
22: Ho va fer molt bé contra l'Uruguai, no? A l'Uruguai, el porter, que va fer...
2: la segona part, fantàstic.
22: 9 aturades, que és el nombre més gran d'aturades fins ara en aquesta fase de grups del Mundial, doncs les va fer a l'Uruguai.
1: Millor que Mosinha, el de Cap Verd.
22: Sí, sí.
23: No, per porter, després en parlarem amb el Ricard, que li vull demanar.
2: Rum.
23: Em té embogit aquesta història. La història d'Eloi Rum, el porter de Curaçao.
2: Tots aquests porters de seleccions petites que en algun partit sobreviuen i encallen al rival... Sempre acaben sent herois.
23: M'encanta la història de Eloi Rum, que juga a la segona divisió dels Estats Units, el Miami Football Club, i que ahir va passar la història amb 15 aturades en 90 minuts, que és el número més alt d'intervencions realitzades per un porter en tota la història d'un mundial.
2: Ha superat 15.
23: Sí, sí.
20: Sempre tenen històries d'aquestes, no?, de que treballaven pescant a la llotja i 3 anys després jugant un mundial. Això és real. Això va passar amb aquell jugador de Colòmbia, com es deia, Carlos Bacca, si no m'equivoco. Penseu que m'ho invento perquè sóc un personatge, però és veritat, eh?
1: El treballem, Jordi. Hem arribat al descans, eh? El partit a Espanya 3, Aràbia Saudita 0.
21: Vendedor de pescado estrella del futbol.
23: Correcte. 3-0, guanya la selecció espanyola. De moment, la veritat és que partit plàcid per l'equip de Luis de la Fuente. Ha marcat Lamine Yamal a minut 10. Oyarzabal ha fet el segon al 21. El 24 ha fet el tercer. I Aràbia Saudita, m'ho diràs tu, Roger Bosà, però diria que no ha xutat entre els tres pals.
1: Cap xut.
23: Cap xut, oi?
1: Cap xut.
23: Ni tan sols fora.
22: fora, un.
23: Un xut. Bagatge molt pobre de la selecció saudita. I Ricard Mireia, de moment, partit molt clar per Luis de la Fuente i per l'equip d'Espanya.
2: Bany i massatge ideal per l'equip de la Fuente després de l'ensuperada contra Cap Verde, el partit que necessitaven. L'han enfocat bé, la Minya Mal ha ajudat molt a sacsejar el que va passar l'altre dia. I ara falta veure si frena o si es mostra ambiciós. A vegades aquests partits també marquen un termòmetre de com es preveu el Mundial. Fixa't, torno al Brasil, va acabar 3-0 contra Haití al descans i la segona part va plegar i va deixar passar el partit. I això, per un equip que necessita anar sumant confiança, no és una bona sensació, aviam què fa Espanya.
4: Bona Espanya, molt, molt superior. Jo crec que bona reacció de l'equip de la Fuente després de la primera jornada, on les sensacions no van ser bones. Ja des de l'inici s'ha vist un equip amb molt més ambició. Crec que els canvis que ha introduït a l'11 han sigut molt, molt positius. I jo tinc la sensació que en aquesta segona meitat seguirà intentant ampliar el marcador.
23: Sònia?
6: Sí, sí, jo crec que aquest partit anirà molt bé de cara a la concentració, veuràs com torna l'eufòria, el que es va perdre amb el primer partit davant el Cap Verd. A més, de moment li ha sortit tot bastant rodó a Luis de la Fuente respecte al plantejament que ha fet avui, els jugadors pels que ha apostat molt evidentment molt bones intervencions per part de la Minya Mal, aquí no hi havia dubte, però jo et diria que fins i tot Olmo ha estat molt actiu, li ha portat coses noves a la selecció espanyola. Jo crec que Pedri es troba molt més còmode en aquesta posició, tenint el camp Olmo i podent ell quedar més endarrerit a la base de la jugada amb Rodri. Per tant, esvaïts tots els debats durant la setmana, veurem també què passa en aquesta segona part i com gestiona a partir d'ara els minuts Luis de la Fuente, perquè clar, el perill de no deixar la banqueta ara la Minya Mal és que d'aquí a un quart d'hora l'hauràs de treure al camp i això ja et costarà una mica més, però vaja, suposo que ho tindran pactat, en tot cas, si el deixa de cara a la segona part.
23: 3-0 al descans, Espanya 3, Aràbia Saudita 0, ara mateix Espanya seria líder del grup amb 4 punts, Uruguai i Aràbia Saudita i Cap Verd tindrien un punt aquesta mitjanit, Uruguai, Cap Verd, a Miami. Jordi Grau, ets per aquí, oi?
20: Soc per aquí.
23: Tinc per aquí la Berta Torrada, si li vols donar pas amb les notícies.
20: Ja ho fem ja, eh? No esperem a quadre amb pitos, ens és igual.
23: No, tens una sintonia que li pots donar pas a la Berta i llavors sonarà la sintonia.
20: Perfecte.
23: Hi ha Marçal Turo de tècnic.
20: Molt bé.
23: Et dono la informació i tu la gestiones com vulguis.
20: Molt bé, el manual de la ràdio de tota la vida, d'entrar al butlletí a les hores en punt, ens l'anem passant pel forro. Perfecte, doncs així com volem. Berta Torrades, què tal? Bona tarda, ets aquí.
5: Molt bé, bona tarda.
20: Com estàs? Tot a punt? Tot preparat per fer les notícies?
5: Tot a punt.
20: La Berta, que és una especialista, que sempre va amb el roc a la faixa, que du els esperons ben esmolats, ja la tenim a punt per donar les notícies. Doncs, Berta, sintonia i tot teu.
5: Vinga, doncs, comencem explicant. Sintonia, esperem.
20: Espera, tornem. Això és tot un desastre. Un moment.
23: Home, és que t'has allargat molt, Jordi.
20: Home, collons!
5: Va, que seran les 7, aleshores sí, ho farem els pitos.
23: No havíem de fer mercat de fitxatges, també,
20: bueno,
23: al descans.
20: Escolta, va, copes. Vale, va, doncs vinga, Berta Torrades, endavant. Ara.
5: Doncs vinga, comencem explicant que finalitza la primera jornada de negociacions entre les delegacions dels Estats Units i l'Iran, que té lloc als Alps Suïssos, amb la mediació del Pakistan i del Qatar. A l'inici de la trobada, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha qualificat la trobada d'històrica i ha mostrat la seva esperança en que les converses desemboquin en una nova etapa a l'Orient Mitjà. Unes negociacions que està previst que durin fins a 2 mesos i que de moment han arrencat amb un nou tancament de l'estret d'Hormuz. I pendents, tornant a casa nostra, a aquesta hora de la mobilitat, en un cap de setmana previ a la revetlla de Sant Joan, en què més de 500.000 de cotxes van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara molts d'aquests cotxes estan tornant i la situació sembla que és especialment complicada a la P7 i a la C32. Per tant, connectem aquesta hora amb el nostre equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Berta. Ara mateix les vies que presenten més problemes, com deia, són la P7 i la C32. Hi ha 10 quilòmetres de cua a la P7 entre Santa Margarida i Els Monjos i Avinyonet del Penedès en sentit nord per un accident amb 4 vehicles implicats. Hi ha un carril tallat pel que fa al tram nord de la P7. Hi ha 7 quilòmetres de cua entre Llinars del Vallès i Granollers en sentit sud. La C32 també força plena de Sant Andreu de Llavaneres a Mataró i de Cabrera de Mar al Masnou, tot això en sentit sud. I finalment, retencions també destacades a la C31 amb la Platja d'Aro en sentit Llagostera. Carmina Malagarriga, Catalunya. Catalunya Ràdio, equip viari.
5: Gràcies, Carmina. Més coses. A primera hora d'aquesta tarda s'ha esfondrat una casa de 4 pisos on es feien obres a Arenys de Mar, al Maresme. No hi ha ferits i els bombers han desallotjat els veïns de l'edifici del voltant mentre revisen aquesta hora l'afectació. De moment, el carrer de l'església del municipi continua tallat. I acabem explicant que l'onada de calor que ha començat avui i que arribarà demà al seu màxim arriba amb valors pròxims als 42 graus a les comarques de Ponent. Des de divendres, el sistema d'emergències mèdiques ja ha atès 55 persones per afectacions relacionades precisament amb aquesta onada de calor que afecta arreu del país.
23: Molt bé, gràcies, Berta.
5: Que vagi bé, fins ara.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Bon dia!
12: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
11: Tranquils, que no ens avorrirem.
12: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada. Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
24: Atenció, Catalunya! S'obre el recinte de la Traca Fest. Aquí no hi ha escenaris, hi ha metges. No hi ha avisos, hi ha trons. La festa més gran de l'any només dura una nit. Aquest Sant Joan, vine a la Traca. Troba la millor pirotècnia i peta-ho en gran. Busca la teva caseta a latraca.cat avui mateix.
25: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
26: Què?
25: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
26: Sense pagar?
25: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
26: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
27: Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
28: Estrellita, claríssim.
29: Una revetlla amb la millor companyia.
30: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
31: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
32: El carrer és l'escola de La Cubana.
33: Una companyia que ha fet història.
34: Oh, això és una bogeria, no?
35: Era màgic. Va ser màgia pura.
36: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
37: Em feixin un cada dia,
38: tinc. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
39: Estàs escoltant el Tot
10: amb David López.
23: 7 de la tarda, encara el descans d'aquest partit Espanya 3, Aràbia Saudita 0. Per cert, el tema del comunicat del Sabadell després d'aquesta celebració d'ahir, que té aquest punt, diguem-ne, una mica espinós, després que el porter Diogo Foli va demanar des de la balconada doncs, que la gent continués després de dir el nom del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
21: Sí, doncs,
23: hi van haver alguns insults.
21: Avui hi ha hagut un comunicat on ell diu hola a tothom, diu, em dirigeixo al comunicat en castellà, però el traduïm en català, em dirigeixo tot aquell que s'hagués pogut sentir ofès pel que va succeir ahir en la celebració de l'ascens per oferir les meves disculpes, fruit de l'eufòria de moment i del que s'havia viscut els últims dies. Em vaig deixar emportar per l'eufòria i en aquell moment en la qual cosa em va semblar una gracieta sense mala intenció s'ha acabat convertint en una bola gegant. Diu, també vull demanar disculpes al club i als companys perquè amb aquesta ximpleria el que he fet és fer una mica malbé la celebració d'una temporada històrica. Per tant, demanar disculpes a tots aquells, però que s'haguessin sentit ofesos pel que va dir al balcó de l'Ajuntament.
23: També ha fet un comunicat al Sabadell, no mencionen directament a Foli, però sí que en rebutgen, diuen, els càntics de Pedro Sánchez i els insults que va haver-hi, diguem-ne, des de la plaça Doctor Robert, la plaça on hi és l'Ajuntament del Sabadell. Passa un minut de les 7 de la tarda, crec que tenim temps de fer un cop d'ull als gols candidats d'aquesta setmana, Trofeu Kubala, que s'acosta també al moment de la gala final per saber quin és el millor gol del futbol mundial.
0: La para amb el tap de la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.
23: I, Sergi, com sempre tenim quatre candidats, tens per triar i remenar perquè tenim Mundial, i això, evidentment, influeix. És veritat que el Mundial acaba el 19 de juliol, nosaltres tanquem programa el 5 de juliol, és a dir, hi haurà gols del Mundial
1: l'any que ve,
23: que els haurem de guardar per l'any que ve. Va, primer candidat és el primer gol de l'ascens del Sabadell.
1: Dic el corna Estals, el fa en curt, aviam la jugada.
2: Gol! Gol! Però què fas?
1: Ara Carles Fité, a la cabina de transmissions de Catalunya Ràdio. Golaç de López Pinto, així en narrava el Ripoll. Xuta l'escaire del pal llarg des del vèrtex esquerre de l'àrea. Fuetada que deixa fent l'estàtua al porter, el Zamora.
23: El segon gol candidat a Kubala és el del suec Ayari.
1: Pilota refusada més enllà de la corona. Ayari, de la selecció de Suècia, l'engalta aprofitant el sobrebot i l'envia a l'escaire.
23: Bon gol d'aquest Mundial. El tercer gol és un bon xut d'Mbappé.
3: Lo intenta Francia, Mbappé. Golazo!
4: Mbappé, nostre insigne.
1: Obús, des de més enllà de la frontal, xut d'Mbappé amb la dreta, que es va obrint i acaba l'escaire.
23: Últim gol candidat de la setmana, millor de la setmana, gol de Vinícius amb el Brasil.
5: Así tomando la pelota, Bruno. Bruno, Vinícius, Igor espera, Paquetá también, Vini, golazo, gol!
1: Un altre jugador del Madrid, el jugador de l'equip blanc, fa jugada d'extrem per la banda esquerra de l'àrea, acaba la jugada fusellant el porter.
6: Claro que sí, qué golazo de Vinicius. Claro,
7: los nuestros, es que son los de los nuestros.
23: Madrid, els quatre gols que els teniu al Facebook del programa. facebook.com/totgira i podeu entrar, en revisar els gols i votar pel millor de la setmana. 5 de juliol, diumenge, gala final per saber quin és el millor gol del planeta futbol de la temporada. De seguida comença la segona part d'aquest Espanya 3, Aràbia Saudita 0. De fet, veig com surten ja protagonistes, però m'han demanat des de l'estudi d'imitadors que volíem fer un repàs de mercat de fitxatges. Mira,
8: la sala d'imatges. Hola,
11: què tal, com esteu? Aquí, Ricardo Quevala. Bé, amb el permís del Ricard Real, si et sembla, clubers, sí, repassem quatre jugadors que encara no han jugat en aquest Mundial, però que als quals haurem d'estar molt atents.
8: Sí, ja sabeu que el Mundial doncs, fa moure molt el mercat de fitxatges, i nosaltres hem estat atents a tots aquests noms emergents. Exacte. I avui us portem quatre noms que heu de tenir en el radar.
11: Tenim sintonia.
23: Sí, és aquesta, de fet, no?
11: És aquesta.
23: T'agrada o no?
11: Em falta una mica més de ritme, una mica més de...
23: No, home, això té menys ritme encara.
11: Sí, però... Això! Perfecte.
8: Aquesta sí que m'agrada.
11: Doncs, Oriol, comencem amb un davanter especialista en penetrar l'àrea i que quan veu un forat no perdona.
8: Sí, es tracta de l'holandès Quincy Pote. La veritat és que té una bona talla.
11: Perfecte. Continuem amb un jugador molt en la mateixa línia, jugadors similars, perfils similars, un jugador que li agrada fer corregudes per la banda i que quan s'activa és el més gran, Oriol.
8: Es tracta del coreà Kim Poyon.
11: Haurem d'estar molt atents a la participació de Kim Poyon. Continuem amb un jugador un pèl estàtic, amb poca mobilitat, però que és expert i que se sent molt còmode en el joc posicional.
8: Sí, juga amb la selecció de Croàcia, encara no ha debutat. Es tracta d'Ivan Paralitic.
11: I acabem amb un jugador brasiler, un jugador que va tenir uns inicis complicats, però que sembla que tirarà endavant.
8: Es tracta del brasiler, exactament, Nené Robao.
23: Ja havia sortit altres vegades, eh?
11: No. Ens acuses d'inventar, de tornar a repetir jugadors, ens acuses.
8: Té 7 anys, 6-7 anys.
23: Sona. Nené Robao em sona que ja havia sortit.
11: O Niño Robao, que és diferent.
8: És diferent.
11: Gràcies,
8: seguim aquí a la sala d'imatges.
23: El nostre Ricard i el nostre Oriol Domènech. Vinga, que és a punt de començar la segona part.
13: Gira el Mundial al Tot Gira amb David Clopés.
23: Bé, doncs veiem ja com surten protagonistes. Ho han fet els jugadors espanyols, no han fet encara els d'Aràbia Saudita, que veig que discuteixen el túnel de vestidors. Has pogut veure si hi haurà algun canvi, Ripo?
1: N'hi haurà dos segur per la selecció espanyola. Sé qui entrarà Ferran i Jeremy Pino.
14: Home, té números que la Minya Mal no entri, no?
23: La Minya o Yarzabal.
15: Sí, en principi haurien de ser les dues bandes. Hauria de ser la Minya Mal que hagi quedat ja a vestidors i Baena, però ara acabarem de comprovar-ho.
16: A mi m'ha semblat veure Baena que entrava al terreny de joc.
14: Oyarzabal.
15: Olmo, potser.
14: Oyarzabal.
15: A Oyarzabal. Doncs mira, ja ho tenim.
14: Els dos millors de la primera part.
23: Sí. Què vols dir, que ja està pensant en el pròxim partit o què?
14: Home, amb Lamine Yamal no, ni ritme de competició. O sigui, ara que ja ha fet el gol, que està content...
23: Però Oyarzabal és estrany, no, que el canvi.
14: I Oyarzabal potser per provar un altre format amb un altre nou. Ha fet molt bona primera part Oyarzabal. No sé, sí, per veure Ferran en aquesta posició de nou.
23: Em sobta, perquè insistim que... de cara a la primera plaça de grup i sabent que et pots creuar amb Argentina, fer més gols no és pas una tonteria.
14: Ara, si els fan més protagonistes...
23: No, està clar, està clar.
12: Sí, al final jo crec que el que també intenta és pujar més futbolistes a la causa, no? I que tots puguin tenir minuts i tots puguin sentir-se partíceps. Crec que això és molt positiu en un Mundial i en una convivència que és molt llarga.
16: També fa dos canvis l'Aràbia Saudita. Marxen el Juair i el Caibari. Entren Al Hamadan i Cano.
23: Mohamed Cano.
14: Cano.
23: Aquest ja va participar al Mundial de Qatar.
16: Sí, sí.
23: Mig centre.
21: Perquè juga a l'Europa, no, el germà?
14: És l'Àlex Cano, sí, sí. Aquell.
23: No té res a veure. Aquest és Cano amb K.
16: I dues N's.
21: I havia tingut alguna molèstia alguns darrers dies, Sònia o Oyarzabal?
15: Que ens consti, no. Sí que havia estat tocat Laporte, que veig que de moment continuarà el terreny de joc. Ahir és veritat que Luis de la Fuente va dir que estava perfecte, que no havia suposat cap problema, però potser ha tingut alguna mala sensació, o potser simplement és el que comentàveu, eh? De la Fuente també vol remartir minuts, avui ha deixat fora Ferran de l'11, que no deixa de ser un cop dur pel jugador del Barça, i potser ha volgut premiar-lo ara que diríem que treu del camp Oyarzabal, que pot estar content després dels dos gols que ha fet avui. No li suposarà cap problema descansar.
23: Nico Williams no està ni per 45 minuts, no?
15: No, és que l'altre dia va jugar 5 minuts i les sensacions no van ser gens bones amb ell, eh? Jo crec que després de l'any que ha tingut a l'Atlètic Club de Bilbao deu estar per 20 minutets i suposo que el traurà la segona part, però 45 minuts en serien masses. I es confirma amb aquests 45 minuts que ha jugat Lamine Yamal i que el deixarà a la banqueta, que estava per això, per 45, i aquí De la Fuente ha arriscat. Bé, si el partit no hagués anat bé, potser hagués posat perfecte, una mica més, però ha arriscat...
14: Que jugui la primera
15: part perfecte.
14: I que resolgui el partit i que descansi, no?
15: Exacte, que l'alternativa quan penses que està 45 al màxim és fer-lo jugar a la segona, però suposo que pensava que si el partit no anava bé el podia deixar uns 60 minuts encara sobre el terreny de joc.
21: I el públic d'Atlanta és un públic molt yankee en el sentit de la paraula, que ells comencen l'espectacle però encara no hi són la majoria, vull dir que hi ha molts llocs buits, i abans també hem vist durant el partit que es va movent, surten, entren.
23: Això ho fan molt a la NBA.
21: Molt, ho fan molt. Queda una jugada...
23: La primera vegada que vaig anar a veure un partit de la NBA, em va cridar molt l'atenció. Vas a veure un espectacle esportiu i la gent s'aixeca amb el partit en marxa.
21: Sí, sí.
23: I l'únic que no es perden és l'últim quart.
21: Sí, sí.
15: Ara que parlaves del públic, deixa'm tornar a parlar de la figura de Lamine Yamal i el que significa per la selecció espanyola tenir un futbolista com Lamine Yamal, perquè és, això m'ho comentaven aquesta setmana a la concentració de Chattanooga, que és una figura que ells no havien tingut mai, que tu havies tingut futbolistes molt bons com Xavi i Iniesta, que aspirants fins i tot a la pilota d'or, però aspirants a la pilota d'or en el mateix sentit en què la va guanyar, per exemple, Rodri, no? Molt bons futbolistes, però
14: en
15: no cracs mundials...
14: No?
15: Exacte, no cracs mundials que per si sols t'arrosseguin l'expectació de tot un estadi. I avui em fixava en les samarretes de la selecció espanyola, però que també del Barça se'n veuen moltes, i de la selecció espanyola hi ha dues alternatives, que no portin dorsal, però si porten un dorsal, et diria que el 95% de les samarretes que he vist només hi ha un dorsal possible, que és el de Lamine Yamal. I és molt, molt cridaner el que suposa l'Atlanta, perquè molts dels aficionats que avui van amb la selecció espanyola, o com a mínim amb la samarreta de la selecció espanyola a l'estadi, són americans. És a dir, no s'ha desplaçat tanta gent d'Espanya per veure aquest partit. I tenen molt clar qui és la figura d'aquest equip.
16: Tot això ja córner per la selecció espanyola. El 3 gairebé d'aquesta segona meitat, una centrada que ha fet i ha refusat la defensa de l'Aràbia Saudita, i l'àrbitre ara que ha de posar pau dins de l'àrea, parlar amb el Arbi i també Laporte.
14: Amb l'Arbi. Què has dit?
23: L'Arbi.
16: Arbi.
14: Hòstia, nen.
16: Compte Cucurella i fa el quart Cucurella en català del Real Madrid.
14: El nuestro.
21: Vamos, Cucu.
14: El nuestro.
21: Claro que sí.
14: Golazo.
21: Cucu es español.
14: Es el mejor del mundo.
21: Claro que sí.
15: Sí, és en pròpia porta, sí, sí.
16: L'ha tocat el portet en un defensa i fa el quart.
23: Cucurella remata, però se l'acaba fent en pròpia porta.
16: No sé si toca primer defensa i porter o porter defensa.
14: No, porter defensa. Sí, sí. Però el porter la refusa cap a fora i el defensa la posa cap a dins.
23: Una altra demostració de
16: I remata solíssim, eh?
12: És que perden la marxa tan ràpid i tan fàcil que remata sol.
16: El Tambacti és qui es fa...
23: I el Tambacti és qui marca. No marca Cucurella, senyor Florentino.
11: No, és que encima... És que encima és guapo, Cucurella, te voy a decir. Con ese pelo... Qué pedazo.
23: És jugada, diguem-ne, de desafortunada, de mala sort. Que, bé.
11: Ah, sí, però me pega bien el balón, ¿eh? Hay que estar. Pues, es que deja ya de menospreciar los jugadores. De
23: claro que sí, déjalo. Ja està, ja no guanyo la porra, tu. Jo he posat 3 a 1.
17: Jo tampoc, 3 a 0. Bé. I quien ha puesto 7 a 0 y todavía tiene opciones.
23: Espera, que torna a Espanya.
16: I torna a buscar la passada filtrada per Ferran als peus del porter de l'Arabia Saudita.
11: Són ben dolents, són ben dolents.
23: Per cert, m'he quedat a mitges abans amb el tema Rum, el porter de Curaçao, que aquesta passada matinada... t'has quedat despert o l'has recuperat el 4-0 Curaçao?
14: No, l'he acabat, eh? He vist només la primera part, encara.
23: Ah, o sigui, les vas recuperant...
14: Sí, clar. Sí.
23: De moment tots, eh? Les has vist tots.
14: Fins ara. No, vaig amb delay.
18: Però podem fer spoiler, no?
14: Sí, home, però ja sé com han acabat. Sí, vaig amb 3 per darrere, crec.
23: T'ho dic perquè tenia un davanter contrastat com és Ener València al davant, que li ha xutat no sé quantes vegades, ha fet 15 aturades, home, algunes de mèrit.
14: La primera jugada del partit és una aturada bestial en un contra un, que Ener València ho fa molt bé, és una rematada des del punt de penal i l'intueix i anticipa un costat a mitja alçada i fa una aturada fantàstica.
23: Mira, és curiós perquè la dada era aquesta, no?, que amb 15 aturades que ha fet avui es converteix en el porter de la història dels Mundials que fa més aturades en un partit. El rècord, el que passa que era fals, el tenia Tim Howard, que en va fer 16 per un partit en pròrroga que els Estats Units va acabar doncs, concedint 2 gols i sent eliminat. Val? Per tant, aquí, amb 90 minuts, 15 és el rècord, 15 intervencions, 15 aturades d'un porter, i el fa aquest jugador, Rum, que el que em crida més l'atenció, que va ser captat o convençut perquè jugués amb Curaçao per Patrick Kluivert, que Ricard és una mica l'encarregat de fer de scouter, no?
14: Sí,
23: que...
14: li van encarregar a la Federació de Curaçao la captació de jugadors per poder fer una selecció competitiva en aquest projecte, i és ell qui va rebuscar jugadors neerlandesos que tinguessin arrels amb Curaçao. Només un futbolista de Curaçao, Chong, ha nascut a Curaçao, la resta són jugadors que tenen arrels. Kluivert va fer tota aquesta captació i ara els entrena Advocaat, que és un altre símbol del futbol neerlandès.
23: Ara haurem de mirar, a veure si ho pots buscar, Oriol o Arbusà, quants seguidors té a Instagram, perquè tenim el cas de... Sí, tenim el cas de Bosinha, el porter de Cap Verd, que tenia 127.000 seguidors abans de començar el Mundial, i després del partit contra Espanya va pujar a 15 milions.
18: Ara ja està
23: a 15 milions.
18: A 1 milió Eloy Rum, però clar, no sabem d'on prové, que ara ho buscarem.
23: Sí, sí.
16: També hi havia un cas d'un jugador de Nova Zelanda,
23: sí,
16: que segur que es va trobar que era el jugador menys seguidors de tot el Mundial.
23: Tim Payne. I per aquest fet va créixer com
12: una campanya, oi?
16: Sí, sí, algú li va dir, comenceu-lo a seguir.
14: Els argentins van fer-li una cançó i tot.
23: I ara quants en té?
16: No sé.
15: No, però crec que està lluny de Bosinha.
16: Sí, no,
15: és que
16: Bosinha...
15: El cas de Bosinha és espectacular.
16: Sí, sí. I ara compta que està a punt de fer el cinquè la selecció espanyola, un xut de Pedro Porro, que ha refusat el porter Alouais, i després Ferran amb el cap ha rematat Tubet a les mans també del porter. Espanya buscant el cinquè.
23: El Sorís del mapa parlant Bosinha.
15: Sí, després del partit. Que, per cert, en el segon partit avui ja hi haurà la mare, que ell explicava que s'havien apujat molt les taxes per fer el visat i que no havia pogut viatjar ni la mare ni els seus familiars, però que de cara a aquest segon partit ho mirarien de solucionar, i si no he llegit malament, la mare ja està per aquí, ja als Estats Units, vaja, i ja podrà seguir aquest partit.
19: Que també, per cierto, és argentina.
23: Paco, no, de verdad, ya está.
19: Vale. Bocinha es gallego, Bocinha.
23: Mira, David, Rum, 100.000 seguidors abans del partit, ara 1 milió a Instagram.
14: Doncs va créixer més Bocinha. Fas un bon partit i multipliques per 10.
23: Sí.
14: Per fer-te influencer.
23: TikToker.
16: mentrestant juga la selecció espanyola, no sé si fa gaire els TikToks, Cuban, com sí, que és qui té la pilota.
14: 6-7-5.
23: Home, de moment el que estic veient és que, malgrat el 3-0 del descans, no fluixa.
14: No, perquè el quart també ens ha arribat molt aviat.
16: Sí,
14: no?
16: 6-7 segur, jo crec.
23: Algun més arribarà.
14: Que quants cantaràs més? Quants en cantaràs?
16: Un parell més.
23: El rècord són els 7 d'Alemanya, contra Curaçao, precisament contra Rum.
14: Sí, 7-1.
15: Jo crec que ara ja...
23: va arribar a empatar.
15: Un cop ja hem superat el 3-0, ens interessen 2-3 gols per eliminar gent de la porra, que tingui resultats molt lògics.
14: 7-3.
23: Tu què tens, Oriol?
14: Jo tenia un 2-0. Bé, el 0-0 va dir el Campos que no l'havia encertat ningú. Potser els dos partits d'Espanya no els encerta ningú. Clar, si en fan 7, potser...
23: 4-0 potser encara hi ha algú que hagi posat
15: 4-0. Sí, 4-0 jo crec que sí. Fins i tot 5. N'han de caure 2-3 més.
16: Un parell més com a mínim, sí.
23: A les porres, les golejades, és el més difícil.
14: Bé, o un parell de gols d'Aràbia Saudita.
23: També.
12: Això ho veig difícil, eh? Jo crec que han de canviar molt les coses, eh?
23: Quantes vegades han xutat de porteria, Arbocà? Els àrabs? Sí. Han xutat de porteria?
12: No, encara no.
14: No, estan...
8: Sí, han fet un xut al mig del camp, l'hem comptabilitzat aquí a la sala d'imatges, per tant, un xut de l'Aràbia Saudita.
16: Ara té la pilota de la selecció espanyola. Són dos xuts i cap entre pals. Mira, compte que arribarà el cinquè, Cucurella, intentava combinar amb Jeremy Pino dins de l'àrea, refusa la defensa de l'Aràbia Saudita, és Rodri, som al 10 de la segona, Espanya 4, Aràbia Saudita 0, busca el xut Pedri, amaga, juga altra vegada amb Rodri, som un partit amb vol, la centrada Pedro Porro i torna Cucurella, que no remata, caça la pilota Àlex Baena, al lateral de l'àrea, entrarà dins l'àrea Baena, línia de fons, fa la centrada, posa la bota a la defensa de l'Aràbia Saudita i torna Dani Olmo, passada horitzontal per Pedri, Pedri amb Rodri i torna a començar

0: porro. Que tiene un par de guantes.
1: Segons vostè, el mèrit tàctic d'aquest equip són los huevos.
2: Exactamente. Es que a España siempre le ha faltado un poquito de ese carisma de decir, ay, que vengo a partir.
1: ¿On és vostè ara?
0: Pues la verdad que no lo sé.
1: Deu ser en alguna illa d'aquestes paradisíques.
3: A Curaçao, potser. 4 minuts i arribarem al primer quart d'hora de joc d'aquesta segona part, partit amb ritme baix, perquè està controlat de dalt a baix.
4: Si repassem els 4 gols d'Espanya avui, tot i això, és curiós perquè han tingut opcions, però els 3 dels 4 arriben en accions a pilota aturada. Dos corners des de l'esquerra en gairebé terceres jugades, un parell de rebots, el de Cucurella i el primer d'Oyarzabal. I el primer gol, recordem, que amb 0-0 és una sacada de porteria en llarg del porter d'Aràbia Saudita, recuperació de Rodri, Baena que activa Oyarzabal en profunditat i la centrada per la Minyamal. És a dir, que dels 4 gols, 3 venen d'accions aturades, d'accions que no són dinàmiques. Només el gol d'Oyarzabal amb el cop de cap de Dani Olmo, que ve d'una centrada de Pedro Porro al segon pal per Cucurella, de lateral a lateral, és l'únic gol en joc posicional que ha fet Espanya.
3: Amb els dos partits, el que vam veure contra Cap Verd i el que duem davant d'Aràbia Saudita, penseu que Espanya serà, com es deia abans del Mundial, entre les favorites per guanyar aquest Mundial, Mireia?
5: Sí. Jo sí, jo crec que és massa d'hora, però és una selecció que per mi ho té tot, té talent col·lectiu, té talent individual, és una selecció que crec que té moltes sinergies que ja venen apreses del Barça, amb molts futbolistes, i crec que serà una de les candidates a guanyar aquest Mundial 100%.
4: Mira, Yorkaev s'ha dormit, començat...
3: És veritat, ara estava pensant, està llegint alguna cosa o està dormint?
4: Yorkaev s'ha dormit, perquè
3: al costat de Hierro.
4: Yorkaev ha anat a veure molts partits, cada cop que hi ha el llotge, o sigui, s'està clavant un tute, però està mort.
3: Forma part de l'organisme de la FIFA.
4: Sí, sí, però ja l'has vist aquí, eh? L'han aguantat el plano un 10 segons.
3: Sí, jo pensava, dic, deu estar llegint alguna cosa que té les mans, però no, perquè feia un moviment de cap que era de dormir.
6: Allà quina hora és, ara?
4: Quarts de dues, no?
7: Aquí, sí, quarts de dues.
4: Que fa caloreta aquí amb l'aire condicionat.
7: No, l'estadi no.
4: Si està bé, diríem per adormir-te.
6: Una vacaineta.
3: Vas amb rebaqueta, Gelmà?
7: Jo sí, jo vaig amb rebaqueta.
4: Vull dir que a Yorkaev l'he vist com molt relaxat, com aquella temperatura ideal.
5: El partit també convida, no?
7: El partit ara està una mica tranquil.
3: Si vas, diguem, anar veient molts partits i vas de costa a costa, compte, que això al final també passa factura.
4: És la dona de Mireia que t'he tallat.
6: És el CEO de la Fundació FIFA, Yorkaev.
3: Per això l'he vist a tants partits.
4: De la Fundació, eh?
6: Fundació FIFA, sí.
8: Al minut 12, que l'han enfocat en una altra realització televisiva, estava despert, però ja no massa, perquè els ulls ja s'anaven tancant.
3: Miguel, encara estàs d'espera o no?
9: No, jo estic com el Yorkshire aquest.
3: Com li has dit?
9: Yorkshire, no?
3: Yorkshire, home, si és de la teva època.
9: Bueno, sí, no. És que no el reconec. La gent canvia molt. És quan jo em vaig treure el mostatxo. Ja la gent ningú em reconeixia pel carrer. Allà el Pompeia, vamos, de quién es este? Usted no puede entrar. ¿Y cómo no puedo entrar si esto es mío? Anda. Gràcies, tu.
4: Jo m'arrunto a la tesi de la Mireia, que jo crec que el partit contra Cap Verd va ser un accident. No. La selecció espanyola, en aquest sentit, es manté en el mateix lloc. I com deia la Minyamal, correm molt i traiem tesis de cada partit i això serà més llarg que mai.
7: Ara compta. Mira, es prepara Nicoli Williams per entrar al terreny de joc, però jo respecte a això que dius, Ricard, entenc la reflexió que fa la Minyamal i el que jo crec que periodísticament jo no he sentit ningú dir que Espanya és dolentíssima. Vull dir que a vegades també extremem els discursos d'una banda i d'una altra. És a dir, segurament hi ha hagut més crítica del primer partit del que el moment requeria. És a dir, sí, és un primer partit i no passa res perquè això ha passat a molts mundials, com ara repassava el Clopés, però hi ha hagut crítica respecte a aquell partit, no respecte a cada cop la selecció espanyola no era el que havia demostrat a l'Eurocopa, per exemple. Que a vegades també des de dins ja va bé extremar el discurs, a dir, és que ara vosaltres dieu que nosaltres som dolentíssims.
4: Tot i això em referia més a la part del fragment que diu que la final seria França-Argentina, perquè eren els dos equips que més havien destacat. I això vol dir en negatiu o en positiu.
7: Però és que no ho sap ningú, això.
4: Vull dir que tothom mira en negatiu la crítica a Espanya i en positiu

0: França i Argentina. Vull dir que nosaltres anem
1: que
0: amb el microscopi.
1: Potser que cauen a vuitens en eliminatòries.
0: Anem sí, minut a minut, gota a gota, i és veritat que és la nostra feina i anem amb el microscopi, però que mirat amb una perspectiva més àmplia, segurament això de fer tant revolts que nosaltres anem parlant i els equips van eliminant i continuem parlant del que toca, vull dir, no, ningú ens passa un examen sobre què hem dit o què no, perquè
1: sí,
0: si no,
1: sí, clar. Sí, està clar.
2: Però segurament escoltant les declaracions de Lamine Yamal, possiblement Luis de la Fuente ho hagi utilitzat en alguna de les seves xerrades, perquè això és una, no, un argument recurrent, sí, en la que els futbolistes, sí, no, treuen aquest orgull o aquest, no, deia, estan els futbolistes picats amb aquestes declaracions, i 100% crec que ho ha tret ell en alguna xerrada.
3: Ara compta Ferran dins de l'àrea, que vol fer el cinquè. Cau Ferran, l'àrbitre xiula falta en atac. Espanya, per cert, que ha fet dos canvis.
4: Esto es un robot. ¿Cómo que falta en ataque?
5: Han marxat. ¿Qué hace?
4: ¿Qué es esto?
5: Adelante, Ripoll.
3: Gràcies. Han marxat Daniel Moibaena, entren Miquel Merino i Nico Williams.
1: I ara, de cara al tercer partit, els debats seran si Luis de la Fuente manté aquest 11. Jo crec que li ha funcionat molt bé tirar enrere Pedri, que Olmo a la mitja punta ha estat bé a la primera part, o aquests 60 minuts que ha jugat, i jo, és possible que siguin decisions de, com dir-ho, decisions de torneig, que aquest sigui l'11 que tingui continuïtat en el tercer partit.
0: Ara entren Nico Williams i Merino, que són dos jugadors que també necessiten ritme de competició en aquest retorn progressiu de lesions. És a dir, que els 15 jugadors, més o menys 16, que té Luis de la Fuente, els té bastant clars. Vol pujar gent, com deia la Mireia, a la dinàmica per poder tenir més on triar.
3: Borja Iglesias no fa pinta que entri, no, ja?
0: No, ha entrat Ferran, oi?
1: Queda un canvi, no?
3: Sí.
1: Queda un canvi.
6: Borja Iglesias, que l'han deixat passar a l'estadi,
3: sí,
6: o no?
3: Exacte, és el que anava a dir.
6: Déu-n'hi-do.
3: Que no el van reconèixer, estava com a la porta de seguretat i no el van reconèixer com a jugador de la selecció.
1: Sí, perquè a Chattanooga, a l'hotel de la selecció espanyola, li han generat una mena de búnker, és a dir, han tallat un carrer i no té una entrada com habitual, sinó que està tot rodejat amb unes tanques i la seguretat, doncs, demanant l'acreditació. I clar, els membres de seguretat no es coneixen, els jugadors de la selecció espanyola, o no tots. I Borja Iglesias, és a dir, a Lamine Yamal probablement no tingui aquest problema, però Borja Iglesias sí que va sortir a fer un vol amb els amics. Jo crec que era el dia que tenien festa i que, per tant, van poder marxar per Chattanooga a fer un vol, i aquí, en el cas de Lamine Yamal, va ser una mica més agosarat i se'n va anar fins a Nashville, que està 2 hores en cotxe. Però quan va tornar Borja va haver d'esperar ja durant una bona estona, i després ahir comentava que la Lamine Yamal li havia fet broma de que no l'havien reconegut.
7: Sí, vam riure molt a la selecció amb això del Borja. És que és jugador nostre, però no el van reconèixer, no.
6: Però escolta, Pau, tu a aquestes hores ja hauries d'estar dormint, no? Quan va passar tot això, a quina hora vas a dormir tu?
7: No, jo, bueno, és que em poso a jugar una mica a la Nintendo Switch.
3: Compte, que arriba Ferran i l'envia fora.
6: Hosti, quin és de dolent. Sí. Hosti, quin és de dolent. Ceba crua fa aixecar la cua. Ens és ben bé això, que no s'aplica bé.
8: Home, teníeu-lo contra un, l'ha creuat massa, eh?
1: La veritat és molt bona.
8: N'hi havia fora de joc,
7: no. Mare meva.
0: La pilota de Merino a l'espai, boníssima. Sí.
8: Què deies, Pau, havies acabat o no?
7: Sí, no, és que estic jugant també, llavors és complicat també de vegades parlar amb vosaltres, però ho intento.
6: Però
7: sí,
6: si no t'arriba ningú a l'àrea, estàs sí, més tranquil.
7: Sí, estic molt tranquil.
3: A quin joc jugues, Pau, a la Nintendo?
7: Al FIFA.
6: Que original. No hi ha ni un sol futbolista que no jugui al FIFA.
3: També el Mario Kart, no? És bastant...
7: Sí, sí, és divertit, però és molt per nens, i jo ja sóc un home.
6: Ah, sí, eh?
7: Sí. No donaré més detalls de per què.
3: Veiem la Lamine Yamal, em sembla que ja ha dutxat i tot.
9: S'ha dutxat, sí. Ja cap a la banqueta.
3: Ara ataca l'Aràbia Saudita des de la banda dreta. Abdulhamid fa la centrada cap a ningú. La casa Pedro Porro. Som ja al 20 de la segona meitat. Espanya 4, Aràbia Saudita 0. I el ritme del partit... És baix, baix.
9: És altíssim. És insuportable. Juga millor el Sabadell que Aràbia Saudita, ja t'ho dic. Això sí.
10: Por cierto, nosotros cuando jugamos, que no me entera.
3: Si no saps tu.
10: No, yo no lo sé.
8: Brasil juga dimecres a la mitjanit contra Escòcia.
3: Per la revenja, veus?
10: Media noche.
8: Sí, ja serà tercera jornada, per tant tindrem, que això serà interessant, un problema pel Ricard, perquè no podrà veure els dos partits
10: no,
8: a la vegada.
10: No, hauré de triar un.
8: Dos partits a la mateixa hora. Marroc-Haití i Escòcia-Brasil dimecres a la mitjanit.
1: Ah, clar, doncs et perdràs el Cap Verd Aràbia Saudita, imagino que tiraràs l'Espanyol Uruguai,
0: sí, el
1: no?
0: Cap Verd Aràbia Saudita.
8: A tu et va bé, a tu et va bé grups clars.
0: Avui tanco l'aixeta d'Aràbia Saudita, crec que l'he vist prou ja.
8: Tu vols grups clars per poder tenir clar la tercera jornada, sí, quin has de triar.
0: Sí, sí. Ja més o menys m'estic fent ja el panorama. Sí,
8: però clar, per aquesta última jornada, Marroc, Haití, Escòcia, Brasil, clar, aquí, què tries?
0: Sí, potser tiro pel Brasil, per Brasil, Escòcia.
8: Però és un plaer veure Marroc, eh?
0: Sí, però vaja, ja la veurem més.
3: El veuràs repetit, però el de Marroc no?
0: No. Va, vaja, no sé si hi ha alguna cosa estranya, sí, però en principi...
8: Suposo el que frises demà, i ho friseu tots, és veure l'Argentina de Messi demà. 7 de la tarda, bon horari, eh?
2: Bon horari.
8: Argentina-Àustria, bon partit el que veurem demà.
0: Però ja el bàsquet aquella hora...
7: Sí, però és que ningú té el bàsquet, pelotudo.
0: Dues televisions simultànies.
8: Leo, estàs bé, eh?
7: Sí, claro que estoy. Pensaba que no llegaba este, pero estoy como nene.
11: Leo, ¿no vols fer un Last Dance amb el Barça?
7: Sí, contigo voy a hacer un Last Dance. La porte, abrazando maniquís. ¿Y luego qué? Me dejaste tirado y llorando con los Kleenex.
11: Es que no et podía pagar, Leo.
7: Pues mira, hasta te quedé con la gana.
3: Ara, la centrada dins de l'àrea, la Pantina Rodri...
7: Bacon.
3: Fora d'això.
7: Barrilete.
8: Recordem Argentina en aquest grup, que és el grup J, bastant definit.
7: Contra qui jugamos?
8: Contra Àustria.
7: I què passa?
8: No, és el duel pel lideratge, perquè Argentina i Àustria van guanyar el primer partit i les dues ventafocs del grup, Jordània i Algèria, 0 punts, Mireia, Argentina ho té bé, si guanya Àustria, primers de grup.
2: Sí, jo crec que... Bé, al final també és aprofitar la dinàmica del primer partit, és cert que per mi Àustria és millor selecció que el rival que va tenir Argentina, però crec que és un grup, no?, on poques sorpreses hi haurà. Després s'haurà de veure quins tercers s'acaben classificant, sí, que n'hi ha molts. Em sembla que n'hi ha 8 d'11 que acaben classificant.
8: Sí, en aquest cas, el grup d'Argentina, ja ho hem dit abans, primer i segon contra primer i segon del grup d'Espanya.
1: És a dir, sí,
8: que Espanya és primera...
1: Àustria, probablement, rival d'Espanya, si Espanya guanya a Uruguai.
8: I si Argentina guanya
1: o
8: també...
1: O si empata i mantenen el gol a veraix.
8: Bé, veig que hi ha pausa d'hidratació, sí, Ripo?
3: Pausa d'hidratació.
8: Va,
3: i anuncis.
8: Fem com ells, publicitat.
12: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
12: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
13: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
14: Compte enrere per a una gran cita del futbol sala català.
15: Els dies 3 i 4 de juliol, les seleccions catalanes absolutes masculina i femenina visiten Galícia, al pavelló esportiu municipal de Lugo.
14: Després de les victòries aconseguides l'11 de setembre de 2024, Catalunya buscarà tornar a demostrar el seu nivell davant una selecció de gran tradició.
15: No t'ho perdis!
16: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
17: Què?
16: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
17: Sense pagar?
16: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
17: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
18: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
19: Agafa el casquet volador que els teus somnis s'han fet realitat. El teu gat còsmic torna a casa.
20: Ho hem aconseguit! Sí.
19: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
20: Visca!
19: Visca! Doraemon, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
21: Es
4: Estàs escoltant el Tot Gira.
21: Amb David López.
3: S'acaba la pausa d'hidratació a Atlanta. Recordeu, Espanya guanya 4-0. Ha marcat Lamine Yamal, Oyarzabal, que n'ha fet 2. I en pròpia porta, el Tambacti s'ha fet el 4-0. Guanya Espanya 4-0 i hi ha moviment a la banqueta.
22: Sí, ha marxat Pedri i ha entrat Fabián. Acaba ja els canvis, Luis de la Fuente.
3: O sigui, ara el Barça queden Cubarsí i Ferran, eh?
22: Sí.
3: Això mateix.
22: I falten 19 minuts més l'afegit, que no hauria de ser gaire, perquè s'acabi el partit. Espanya de moment golejant per 4-0 a l'Aràbia Saudita. Per la banda dreta, esquerra, s'equivoca, la recupera Cucurella, que juga el primer toc amb Fabián, enrere per la Port i puntada llarga perquè la persegueixi Nico Williams. Pilota per l'Aràbia Saudita, servei davant. En joc ja l'equip que entrena Georgis Donis, grec. Des de la banda dreta juga Abdulhamid, enrere, acaba perdent la pilota, fa una bona jugada Nasser Al-Dawsari i ara la veu a la banda esquerra.
3: Ha baixat una mica, ara també amb la intensitat de l'equip espanyol.
2: Jo crec que sí, amb els canvis, tot i mantenir cames fresques, per mi el canvi més diferencial és que no hi ha Lamine Yamal. Sí que és cert que els primers minuts tenies aquestes desmarcades de Ferran, aquestes arribades, però ara ja crec que no és que es conformin amb el 4-0, però crec que ja els hi va bé i no els estem veient accelerar, premer l'accelerador en cap moment.
22: Ara mira, ataca l'Aràbia Saudita per la banda esquerra, intentava molt optimista fer una sotana al Harvey a Laport, li ha dit que res de res. Pilota per Espanya, servei de banda. S'ho mira tranquil Luis de la Fuente, que aconseguirà la seva primera victòria en aquest Mundial.
3: El dia que compleix anys, ja.
1: Respecte al que comentava la Mireia, clar, la presència de Lamine Yamal no és el que t'aporta només ell. L'altre dia Merino també ho comentava, que el fet que hi hagi tanta tensió sobre Lamine Yamal fa que hi ha d'altres jugadors que estiguin més lliures, que tinguin més opcions, és a dir, facilita la vida a tothom, per lluir tothom, la seva presència. De fet, el mateix Lamine Yamal, a l'entrevista comentava del País, deia, bé, jo ja sé que si tinc tres jugadors vol dir que n'hi ha homes lliures dintre del terreny de joc i que, per tant, això ho podem aprofitar com a equip.
2: I que també hem vist que quan tenia la pilota en Lamine Yamal, tothom té l'esperança de rebre una passada dins l'àrea i l'ocupació d'espais, la presència de futbolistes a les zones de rematada era molt més alta que el dia de Cap Verd.
22: Ara buscaven a Ferran amb una passada llarga, la toca amb el cap Nico Williams, Cucurella lluita i recupera la pilota. La té Fabián, el migcampista del Paris Saint-Germain, entrenat per Luis Enrique.
23: Exactamente, gracias por dar el dato, Ripoll. Eres de los pocos periodistas que me cae bien. Tú y Torquemada, que sois los que sabéis de fútbol. Los demás, nada.
22: És bo, Fabián, eh?
1: Enrique i Gavi es porten molt bé i tenen la mateixa opinió en general de la resta de la gent.
22: Ara ataca Espanya per la banda dreta, una centrada Jeremy Pino, molt dolenta, buscant a Ferran. La lluita Pau Cubarsí, que posa molt bé el cap. Però se t'ha quedat, Pau, eh?
24: Sí, he posat el cap, aquesta jugada.
22: Puja algun a l'atac, Pau?
24: Sí? Vols que pugi a matar?
22: Sí.
24: Hosti, pilota.
22: Messejada per de Pau Cubarsí. Arriba la pilota a Unai Simón.
0: No crec que sigui gaire interessant, però fa uns minuts que l'Aràbia Saudita ha passat a línia de 4 al darrere. Sí. S'ha després d'un central.
3: Bon detall tàctic.
0: I omple una miqueta en mig camp. I fa bastants minuts que Espanya no xuta, no?
22: No.
0: La de Ferran. Sí. Que al Jordi Grau no li ha agradat, no?
3: Exactament.
0: Que és l'última, no?
3: S'estan limitant a tenir la possessió, a controlar el partit i matar-lo de
0: pastona. Si es pensa al mort, ja. Hauríem d'anar una miqueta...
2: Més. No? I deixa'm afegir també que el futbolista que no veig gens bé és Nico Williams, controls que se li van, vol encarar i perd la pilota. Veurem si es pot recuperar en aquest Mundial en algun moment, perquè tenir dos extrems purs crec que seria, no?, una vessant interessant que podria utilitzar De La Fuente, però ara mateix, tal com està Nico Williams, no ho veig.
22: Mitja hora de la segona meitat. Juga Miquel Merino, Cubarsí.
24: Sí.
22: Un altre cop Cubarsí, sí. Perfecte. El cercle central la juga Rodri. Troba Jeremy Pino.
3: per Mikel Merino, intenta la passada, és bona per Pedro Porro, va abans a terra al Harvey. Servei de banda per Espanya. Això ho passen bé, els de l'Arabia Saudita, l'afició, sí.
5: Sí, sí.
0: Potser té raó l'Ostrell, que el ritme és baix, eh?
5: És molt baix.
3: Què hem de fer, Ostrell?
5: No ho sé. O sigui, aquí hi ha el Llàcer. Han de convocar el Llàcer. Vinga, petit príncep.
3: A la gespa, eh? A la gespa.
5: Sí, sí, a la gespa. Que corri, que canti, que faci coses. No ho sé.
6: Per cert, hola, David.
3: Home,
6: David Balaguer. L'altre David. És que estic mirant... Volia explicar-vos una cosa, si em permets una petita anècdota.
3: Sí.
6: Ara que no em sent. És que he quedat amb una noia. He tingut una cita amb ella per veure el partit, no?
3: Sí.
6: És una noia, bueno, molt espanyola, no? Que sent molt la selecció espanyola.
3: I
6: hòstia, ha anat molt malament. Està anant molt malament la cita perquè em passa aquella cosa que ens passa tants catalans de dir, hòstia, jo no sé si vaig amb la selecció espanyola o no, perquè no tinc aquest sentiment, però alhora, hòstia, tinc simpatia perquè són els jugadors que conec, tot i que no hi ha cap de l'espanyol que dius, hòstia. I la cita no acaba d'anar bé. Em falta algun consell, nois. Ajudeu-me, perquè em sembla que avui no soc el melindro ni que...
3: Un bon sopar després, si no. Que el Miquel ja recomana algun lloc.
6: Un bon sopar.
3: Sí. Hòstia,
6: o alguna frase. És que, hòstia, no ho sé.
5: Tu has d'anar amb el Congo i a Piquel, no?
9: Mira, tu lo que tiene que decirle a la xavala...
6: Hòstia, no sé si...
5: No, no, no, no, no. Fora vostè d'aquí. Fora vostè d'aquí.
9: Però si no és benvingut.
5: Que Jorkaef ja s'ha llevat,
3: sí, Jorkaef s'ha llevat. Sí. Correcte. És la dada més interessant de la segona part. L'hem vist despert i comentant el partit amb Fernando Hierro que el té
10: costat. Que li pregunti com van.
3: Sí, però no us ha fet la sensació que era allò... d'acabar-se de llevar, eh?
9: Sí. No s'ha perdut res, eh?
3: No, no. Però sí, sí, sí. I feia veure que estava molt, molt, molt implicat amb el partit, sí? Però no, no, no ens enganyarà,
6: no
3: que l'hem
6: caçat. No s'ha perdut està veient.
3: No, això mateix. Bé, gràcies, David, eh?
6: No, faltaria més, home.
0: És que més que el Jorkaef va de llotja en llotja, però no té amics per comentar el partit. Hòstia, no,
3: es demostra que Ricard Torquemada ho mira tot, eh? Perquè no t'ha passat per alt que Jorkaef va amunt i avall.
0: No, no, Jorkaef va amb Infantino, va de la mà. Vull dir, és que no sé quan se n'ha clavat, ja.
3: Sí, sí. Hi ha partits molt distanciats per quilòmetres, eh? D'una banda a l'altra. I el cas també, per exemple, d'aquí una estona comença 9 de la nit el partit d'Iran davant Bèlgica. Iran, que recordeu, està concentrat, perquè així ho obliga el govern americà, a Mèxic, però juga els seus partits, en aquest cas, en terreny americà, almenys el primer va ser allà, et diria que el d'avui també és en terreny americà, és a Inglewood, a Califòrnia, i viatgen al dia per jugar el partit, amunt i avall.
5: Sònia, estàs fotent un cop de cap, tu, perquè fa estona que no et sentim.
1: No, val, no, sí, estava pendent del que estava
5: comentant
1: el club és, perquè efectivament els iranians van demanar quedar-se la nit del partit per descansar, o com a mínim poder venir als Estats Units, poder volar un parell de nits abans per no arribar al vespre abans i no poder tenir el mateix descans
3: que la resta d'equips. Només poden estar el dia del partit.
1: No, només una nit. Els deixen només la nit abans del partit.
3: La prèvia, però la pot no.
1: I ells voldrien... Exacte. I aleshores, clar, després del partit agafen vols cap a Tijuana, Mèxic, arriben cansats i consideren que no estan tenint les mateixes opcions i possibilitats que la resta d'equips, cosa que és absolutament certa, més enllà que, a més, només els deixen viatjar pràcticament jugadors i staff. Hi ha personal com, per exemple, el cap de comunicació, que té restringida l'entrada als Estats Units, el director de la Federació de Futbol Irània també, o el director de l'equip, que és el que s'encarrega de la logística, doncs tampoc poden venir amb ell. És una situació ben peculiar la que està vivint Iran, peculiar per dir alguna cosa.
2: Sí, a mi em sembla que abans d'un Mundial tots aquests temes han de quedar organitzats i resolts, perquè sí que crec que el descans és primordial en aquest tipus de competicions i que no les afrontes de la mateixa manera.
3: Bèlgica, Iran, ara a les 9, aquest partit a Califòrnia, grup G, que és un calc del que passava, ara ja no, el grup d'Espanya, tots amb un punt, Nova Zelanda, Iran, Bèlgica i Egipte, tots amb un punt.
5: I tenim 11, juga Courtois, el porter del Madrid, juga Lukaku, que no va ser titular en el primer partit, avui ho és, i no hi és Doku del City, que està malalt. Avui no podrà jugar aquest partit contra l'Iran.
3: Lukaku, que aquest, no és el que era. Però,
0: no, però
3: l'altre dia va tenir influència.
0: Va entrar i va canviar el partit,
3: Sí, sí.
10: Va ser que no va marcar ell, però sí que va comprovar.
3: Va provocar la rara.
0: Si l'hagués fet ell.
3: Sí.
1: Aquest també és un grup duret,
3: Sí.
1: A nivell d'atractiu.
3: Mira, el xut de l'Aràbia Saudita.
5: El primer, no?
3: Intentat, sí. El primer del partit a porteria a la...
22: a l'Agi que entra...
7: Pots tornar a repetir?
22: Ja està, ja l'he dit
0: una
22: vegada.
0: Crec que no és a l'Agi, però no t'ho vull desmentir.
8: El dorsal 19.
22: Ah, doncs sí.
7: Com es diu el dorsal 19?
22: Aviam. El Hamdan.
7: Aquest no havia sortit encara.
22: No, perquè l'han canviat. Però mira, el primer xut de l'Àrea Saudita ha fet.
7: Bueno.
22: A les mans d'Unai Simón, des de la frontal.
7: Sempre recordaré un partit de la selecció catalana que vam fer amb l'Audal, Catalunya-Xina, al Camp Nou. Mm-hmm. Jo era el micròfon autònom. Com vaig arribar a patir amb els canvis, perquè a més me'ls van fer tots de cop.
1: Te'ls vas inventar, oi, David?
7: Sí. Vaig intentar ser professional, però no, no sé què va sortir d'allà. A més, els noms xinesos a vegades molt s'assemblen. Vaig patir aquell dia.
11: Què vols dir que s'assemblen?
7: Bueno, són paraules curtes, no?
11: Què insinua?
7: No, si ho res, ets tu que ets un mal pensat.
11: Que tots aquella... ells igual són molt semblants.
7: No, però és a dir... va costar, recordo que diria que van fer 9 canvis de cop.
11: Ah, està bé.
7: Sí, sí. Amb el partit començat, a la segona part.
11: Arigato.
22: No, no, això ja posseix en Toner. I n'hi ha que es diuen igual. Mira, l'últim partit de Xina hi ha tres jugadors que es diuen Liu. L-I-U. El porter, el central i el lateral esquerre.
7: Van jugar al Mundial, la Xina.
0: Quin Liu? Sí, el del 2002.
22: Molt bé, Ripo.
7: 2002, el que vas anar tu a cobrir, a Japó i Corea.
0: Japó i Corea.
7: Sí, sí.
22: Tot això, el joc està aturat.
7: M'han dit que rondava per aquí el president de la Generalitat, pot ser o no?
12: Exactament, sí, molt bona tarda, molt bon vespre, molt content que Catalunya Ràdio faci partits de la selecció espanyola per tal d'aconseguir el sosiego o la concòrdia entre els catalans, entre Espanya. Podríem fer la transmissió mig en català, mig en castellà, també. Bones tardes, bona tarda. Cucurella. Gol. Etcètera. Molt content, Copés, molt animat. Si faig jo la transmissió...
7: Content amb el fitxatge de Monchi com a director esportiu de l'Espanyol, del seu Espanyol?
12: Bueno, el president de la Generalitat no és d'algú espanyol. El president de la Generalitat és de tots els equips, però si li preguntes a Salvador Illa diré que, bueno, tinc el Flaviol ausat amb aquest fitxatge. No sé si m'entens.
7: Sí, sí, l'hem entès. Gràcies, president.
12: No, vosaltres.
22: 7 minuts per acabar el partit.
0: Ha baixat a Espanya molt, eh? A mi aquest, insisteixo, amb el tema del Brasil, jo crec que l'ambició és la d'Alemanya contra Curaçao, no? La de vinga un gol i un altre i a tornar a atacar. Mira, quan els equips es desconnecten, perquè potser li servirà, no?, amb 4 gols per ser primer contra l'Uruguai amb un empat.
7: Depèn, no? Si Uruguai és capaç de fer-ne més de 4 davant Cap Verd,
0: però vull dir que estàs jugant allà al límit, sí, que et valgui l'empat per ser primer o per ser segon i després que l'encreuament variï. Ho dic perquè el quart ha arribat que el 4 o el 5 de la segona part, vull dir que has tingut temps una mica com el Brasil, que dius ja està bé, ja m'he tret el pes de sobre, però no sé.
22: Nosaltres anem dient 6-7 gols,
0: sí.
22: Doncs mira.
0: És que no ataca, no ataca Espanya.
22: Falten 6 minuts més l'afegit.
1: Bé, jo crec que Nico Williams, per exemple, aquest partit li serveix una mica de rodatge, però que és evident que, per exemple, no està... ha prioritzat d'alguna manera la Fuente el descans de titulars i donar minuts a jugadors que no estan...
0: Nico no serà titular en tot el Mundial.
2: Jo crec que no, tal i com està ara és impossible.
1: Tal com està...
0: Minuts,
1: però fins i tot no per la lesió, per com està ell, com ha estat tota la temporada, en realitat.
0: Bé, exacte, tot l'any, sí, no és un tema d'ara. Li costa molt connectar-te. La mínima són 2 mesos, però la Nico Williams fa molts mesos que no és el màxim.
7: El Ripoll va a la Corcoll mirant cada 2x3 els noms d'Aràbia Saudita. Veig que vas baixant el cap i vas mirant el paper.
0: No passa res.
22: No, però clar, si ataca l'Aràbia Saudita, mira,
7: narra aquí.
22: Abdulhamid, el control, el fa com pot, la centrada dins de l'àrea... És la Port qui posa amb el cap, ben vigilat per Cubarsí.
21: Sí. El vigilo. El que passa és que ens costa que entendre'ns perquè ell en parla basc i el català i es fa difícil, saps?
7: Cano, sempre estàs content, Pau, tu?
24: Sí, sí, a mi m'agrada molt jugar a la pilota i amb el Barça, i ara em toca amb Espanya, doncs també.
8: Escolta, però tu no has fet les proves Pau, ara?
24: Jo sóc el Pau.
8: No, la selectivitat, Pau.
24: Sí, no.
8: No,
24: jo la vaig fer a l'Eurocopa.
8: Ah, ja la vas fer?
24: O no era l'Eurocopa, no? Era els Jocs Olímpics.
8: No, l'any passat seria, perquè...
24: Sí.
8: Vas entrar... A la carrera? Volies fer econòmica,
24: sí,
8: si no m'equivoco.
24: Sí, és que no em vaig apuntar a cap carrera.
8: Sí, collons.
24: La vaig fer, però no m'havia apuntat a res. La meva mare em va dir que m'apuntés i jo m'hi vaig apuntar.
8: És ben bé que el partit és tan trepidant que tenim a Pau Cubarsí explicant-nos el seu peregrinatge estudiantil.
0: No, molt bé. El partit és per marcar.
7: Tot això mentre ha posat una pilota amb el cap, eh?
24: Vull dir sí,
7: que...
24: sí.
0: Doncs mira, us en parlo una de bàsquet perquè s'acaba la Lliga Alemanya amb derrota del Bayern 81-84, partit definitiu. L'Alba Berlín es proclama campió, però això l'interès és perquè Svetislav Pesic es retira, jubila després de gairebé 40 anys a la banqueta.
7: Pesic es jubila, eh? El seu últim partit dirigit avui.
0: Correcte, 46 anys entrenant i amb aquesta derrota avui amb la Bayern de Múnich, doncs diu adéu a la seva carrera
7: esportiva. Quina edat té Pesic?
0: Pesic, ara et diré l'edat.
11: 200 o 300.
7: Sí, home. Deu ser dels entrenadors en actiu que quedaven.
0: 76 anys.
8: Bé, Advocat és el Mundial amb Curaçao.
0: Amb
8: Curaçao, i quants en deu tenir?
7: Em sembla que ronda els 80. És el més veterà, no?
0: Sí.
13: Bueno, jo quantos tinc?
0: Espera que em surt una beguda com a Advocat.
7: És del 47, Uri, del 47.
0: No sabia que era una beguda, també.
13: Això són 79.
7: Correcte. No, 78, encara no els té perquè els fa el setembre.
13: 78 anys i està a la banqueta entrenant a Curaçao.
7: Sí, sí.
13: T'ha d'agradar molt, el futbol.
0: Sí. I beguda alcohòlica.
13: 78.
0: Beguda cremosa feta d'ou, sucre i brandi. Un Advocat també és això.
2: No m'imagino el gust.
0: A mi tampoc, eh?
7: Ancelotti, 67 anys. Segurament deu ser el segon a la llista d'aquest Mundial. I avui de la Fuente que en fa 65, heu dit, 65, exacte.
13: Els seleccionadors són grans en general, eh?
7: Sí.
13: Són ritmes més assequibles que els d'un grup, eh?
7: Sí. Un que voldria ser seleccionador, que no ha aparegut encara per aquí, en Pep Guardiola, és per aquí o no?
14: Sí, la veritat és que estic apassionant, mirant el partit, escoltant el Ricard, la Mireia, que fan molt, molt bé, m'agrada molt escoltar-los, i la veritat que...
8: Comandante, sí. Ens tornem a trobar després d'aquelles zones mixtes.
14: Ostres, no m'ho feu, això, sisplau.
7: Per cert, Pep, què t'ha semblat? No sé si has seguit el partit del Japó. 0-4 avui davant de Tunísia, eh?
14: Molt interessant, molt interessant. El Japó, un futbol propositiu...
8: Quin jugador destacaries?
7: Kamada ha fet el primer.
14: Sí, destacaria tot el grup. La veritat, crec que l'entrenador està fent una gran feina. I després l'altra selecció, que no me'n recordo quina has dit que era...
7: Tunísia. Avui ha canviat d'entrenador... Hervé Renard.
13: El Pep va estar amb el seu germà, amb el Pere, l'altre dia a Boston, veient el Marroc...
14: Exacte, sí.
13: Contra qui jugava Marroc l'altre dia?
7: Marroc?
8: Contra Brasil.
7: Contra Brasil.
13: No,
7: és la primera jornada.
0: Escòcia.
8: Marroc-Escòcia.
1: Aquest Mundial li pot deixar un ventall ampli d'opcions a Pep Guardiola, si el que vol és ser seleccionador.
13: Home, ventall
1: ampli... A veure si descansarà o no.
7: Depèn de l'exigència, no?
13: De seleccions grans. Per què ventall ampli? Per què?
1: Després d'un Mundial, no? Hi ha algunes seleccions que aspiren a molt i que queden pel camí i que es produeixen els canvis de selecció. No, vaja, de seleccionador.
14: O Catalunya també, m'agradaria, la veritat.
8: Això és complicat, de moment.
7: Tot això
1: bé, té l'opció d'Itàlia, que ni tan sols hi és, però jo crec que hi haurà algunes
7: més. És una opció interessant, no? Itàlia, fer-los tornar al Mundial i fer-ho bé amb Itàlia, que porten molts anys.
13: Falta veure què diu la Sònia, qui canvia de cicle si el Mundial no li va bé, no? Ancelotti acaba d'arribar, Tuchel fa la sensació que encara és aviat, Nagelsmann tampoc fa pinta
1: mira,
13: que
1: Portugal, per exemple,
13: cicle. Aquesta sí.
1: Mira, Robert Martínez ja ha dit que... Vaja, no ho ha dit públicament, però hi havia informacions que deien que li havia dit a Portugal acabar el contracte, però que ja ha confirmat que no, que malgrat vagi bé la cosa, no seguirà. I és una possible opció, no?
13: Portugal,
1: per jugadors i tal, quadrarien bastant amb el joc de Pep Guardiola.
3: A punt d'arribar al 45 de la segona, de seguida sabrem l'afegit, ha fet un canvi a Aràbia Saudita, ha entrat al Gannam per... Al Dausari, per Nasser.
15: Soc el Sergi Barjuan.
16: Home, que faltava pel duro.
15: Escolta, una pregunta, vosaltres que sabeu molt. Quan juga, quan és l'Espanya-Aràbia, a quina hora és?
16: Que no és el que s'està a punt d'acabar, Sergi.
1: Com? 6 minuts de temps afegit tindrà.
16: Sí, això mateix. Ah, queden 6 minuts,
1: si vol
16: Sergi.
1: Posar?
15: Hòstia, vaig... No m'entero de res.
16: Queda 5 minuts
15: però
16: i mig.
15: Però això ja és el Mundial o és el classificatori?
16: No, és Mundial, Sergi. Sí, sí. Tens molts partits encara per davant, eh? T'hi pots enganxar cada temps temps.
15: Vale.
16: De matinada, tens si no tens Bèlgica i Iran a les 9, si vols.
15: No, no.
16: Llavors què vols, Sergi?
15: Pues no sé, els partits bons, quan... Sé,
16: home, doncs demà tens l'Argentina.
15: Ronaldo,
16: l'Argentina-Àustria, demà a les 7 de la tarda amb Messi. I aquesta matinada tens Uruguai-Cap Verd a les 12.
15: No, no puc, estic preparant els... No, no puc.
16: I Nova Zelanda-Egipte a les 3 de la matinada.
15: Nova Zelanda-Egipte.
16: I demà a les 11 de la nit França-Iraq.
15: Nova Zelanda i Egipte són països?
16: Sí, correcte.
15: Pensava que eren ciutats.
3: Compte el cinquè de la selecció espanyola, el marca Ferran, un blaugrana, ha caçat la pilota a l'àrea petita, no sé si hi haurà fora de joc, però el 46 de la segona fa el cinquè a la selecció espanyola. Espanya 5, Aràbia Saudita 0.
16: Mira, ja té Ferran Torres el seu primer gol en aquest Mundial. No m'ha semblat que hi hagués fora de joc.
0: Però no, si hi ha un rellotge en verd, no?
13: Sí, el rellotge en verd deu ser això que se li encén per aixecar la bandera. No l'havíem vist fins ara.
16: A veure... Ara veiem la repetició.
13: Fa pinta de fora de joc.
16: Sí, sí, serà fora de joc.
13: No li ha arribat el senyal.
3: El rellotge no va gaire bé, eh?
16: I per què no aixeca el braç?
13: No, ell ha fet i feia cara com dient, no sé si ho he fet bé, això, eh? Si tenia algun dubte sobre... Potser ha sentit el senyal i no ha aixecat la bandera.
16: Home, és claríssim.
13: Ell no estava gaire content.
16: Però el tenia verd.
13: Sí, el tenia verd.
1: No, encara l'estan revisant, eh?
3: Han de comprar el rellotge.
13: No, però vull dir l'actuació de l'auxiliar.
16: Sí, sí. A no ser que la presa que hem tingut per televisió...
0: Però bé, hauríem d'anar a Can Barraquer tots, eh?
1: L'àrbitre diu que és justet, eh?
16: Ah, sí?
1: Diu que és justet.
13: Però és justet, però és gol.
3: L'ha donat, eh?
13: No, l'ha donat, no. Però ni l'ha donat.
1: Sí, sí, l'ha donat.
13: L'ha
1: donat i l'ha estat revisant. Sí, sí, ara l'estan revisant.
13: No, no, que sí, l'ha validat.
1: No, encara. Ah, encara, no, no. Diuen que és just i l'estan mirant.
16: Vaja, per mi és fora de ja claríssim.
13: Per mi també.
16: I a més hem vist aquest detall del rellotge en color verd.
0: Però ja està en vermell, no?, en tot cas.
13: És que s'han equivocat gairebé mai, diria, en situacions de fora de joc com aquesta. I aquesta, la cara de l'àrbitre, de l'auxiliar, ha estat com
16: dir... T'has enamorat de l'arbitratge del Mundial,
13: molt,
16: eh?
13: Molt, perquè situacions com aquesta absurda, el 3 afegit pel 5-0, no n'hem vist cap, és la primera, i és perquè l'auxiliar...
1: Estic bastant d'acord amb vosaltres, que és molt clar, i no entenc...
0: Cuidado, n'hi ha gent.
16: Ah, mira, aquell...
1: Ens deu enganyar la presa.
0: Hi ha un senyor allà dalt, però... un defensa allà.
16: Qui és però... Ripo, aquell que està enganxat?
3: Mira, és Abdul Hamid.
11: I... Vinga, claro.
13: No, no ho és, perquè Abdul Hamid juga a l'altra banda.
11: Sí,
13: no.
11: Juga
13: a la dreta, Abdul Hamid.
3: Ah, doncs és el Harvey, perdó.
16: Aquest, el Harvey. Ah, el Harvey, aquest... el que li agrada a Minguella.
11: Sí, aquest... Hi ha tres jugadors, Abdul Hamid, el Harvey i el Salem.
3: Harvey, el no, i el Cano, hi ha l'Altambacti, a l'Oais.
0: Aquestes pel·lícules de Harvey el Sucio, que aquestes les veiem
11: vale. Millor. Molt bé, Oriol. Està molt bé, això.
16: Però deu ser justet, eh?
13: Fa una estona que revisen els...
16: Deu ser molt
1: justet. Continuen revisant, per tant...
2: Potser nosaltres doncs... tenim un...
13: Però què revisem?
1: Deu ser la nostra presa que ens fa pensar que és més...
13: No pot tardar tant. Hi ha hagut un problema amb el rellotge, amb el senyal, perquè no han estat durant tot el Mundial.
16: Mai han trigat tant.
13: Tants minuts.
16: Mai han trigat tant.
0: Sembla gol de Cobercí. Saps? Aquell que van estar revisant.
1: Mira.
13: Tu creus que el rellotge verd, tu creus que volia dir fora de joc o què?
3: Aviam.
0: Atenció, tenemos decisión.
13: Vale.
3: L'àrbitre fa el senyal del VAR i està blat.
13: Ho explica.
1: Sí, sí, fora de joc.
3: Fora de joc, no?
1: No puja, no puja.
3: Anul·lat.
13: El rellotge verd no havia fallat.
8: 4 minuts per deliberar un fora de joc de 2 metres. Molt bé.
16: Bé, doncs 4-0. No puja el gol de Ferran Torres, quan això és a punt d'acabar. Havíem marcat 6 minuts d'afegit, per tant...
3: Aviam, falta un i mig, però...
16: Un parell de minuts, potser, no?
3: Sí. Molt bé, aviam, potser també l'àrbitre podria dir, mira, saps què? Ho deixem aquí.
1: Ah, però és que et pot anar d'un gol, la classificació.
0: I a la porra de 2 punts, eh? Vull dir que... Segurament és per això que ho fan.
3: Està passant la porra. Ara la pressió de Nico Williams al tan bàctic que la refusa. Ara sí que és Abdulhamid, que avança metres per la banda dreta. Fa la passada filtrada, va a terra Cucurella, intenta arribar Unai Simón, que evita el corna servei de banda.
16: Per cert, sala d'imatges per aquí. Teníem l'Oriol Domènech, sí, i el Ricard Torquemada. Exacte. Com estan veient el partit?
4: Bé, jo no puc estar més d'acord amb tot el que estic dient allà a l'estudi, francament. És que estic estant totalment encertat. No seré jo qui afegeixi coses. En canvi, l'Oriol tenia dades importants.
17: Sí, la veritat és que l'Aràbia Saudita només ha jutjat un cop tota la segona part, que és la dada que he estat apuntant, i ja està, no, no he fet res més, companys.
16: No, perquè... sí, Oriol, només havies d'apuntar...
1: Jo pensava que aquest era el Carles, i sí, resulta que és l'Oriol.
16: És l'Oriol, sí.
4: No,
16: és...
4: A veure, un moment.
17: El Carles també ha vingut, espera, que diu. Carles, sí.
4: Carles, posa't tu un moment, Carles.
17: Hola, què tal? Soc el Carles, com esteu? Soc, estic una veu una mica més greu que l'Oriol.
4: És el Marc, Oriol.
17: Hola, ja soc l'Oriol, com esteu? La veritat
4: espera,
17: és que...
4: Marc, era el Marc. Mira un moment, Marc.
17: Hola, soc el Marc.
4: Per tant, tenim Marc Domènech.
17: Hola, què tal?
4: Oriol Domènech.
17: Hola, què tal? Soc l'Oriol Domènech.
4: Endavant, Carles Domènech.
17: Hola, soc el Carles.
4: Falta algun altre, Ricard?
16: Bueno, tenim en Joan Domènech, però no participa.
4: Joan Domènech.
16: No participa.
4: Endavant. Hola, soc el Joan Domènech.
16: No, aquí no l'has trec gaire bé.
1: El Joan no el teniu sentit.
16: No el tens sentit. És una evidència.
4: Però quants Domènechs hi ha?
16: A veure, l'Oriol Domènech el tenim normalment de refresc.
4: Estoy muy contento por ver el partido de la selección española y oír la retransmisión en Catalunya Ràdio.
17: Quim Domènech, fantàstic, gràcies.
4: Nunca he estado tan contento en mi vida.
16: Sempre està enfadat.
4: És ben bé com jo, sempre de mala llet.
16: Molt bé. Bé, doncs no voleu afegir res més, no? Des de les imatges.
4: No caldria ja.
17: Els Domènechs ja el tenim.
4: Des d'aquí tanquem ja aquesta retransmissió d'aquest partit infecte, francament. Anem a berenar o fer alguna cosa que ens ho passarem millor.
3: I hem arribat ja al set d'afegit. La bona passada de Pau Comercí. Sí.
4: Estic una mica cansat ja.
3: Que s'acabi això, no, Pau, o què?
4: Sí, molt avorrit. Ara el pobre Ferran li han dit que no era gol i ell havia fet gol i es posarà molt trist.
8: O sigui, li passa sempre amb el Barça.
4: Sí, però ell té mentalitat de tiburó i farà allò del tiburó i tornarà a ser bo.
8: Ai, Pau.
16: No sé per què el Ripoll li fa molt riure al Cubar.
8: Santa innocència. Sí. Perquè són de la mateixa edat. Collons.
16: Sí, sí.
8: Passa!
16: Què, Ripo, pots seguir o no? Si no, remata l'Arbo, eh?
4: No pot, ha plegat ja.
16: Arbo, pots acabar tu, si vols. Vols afegir alguna cosa, Arbo?
3: No, Ripo, deixa de riure.
16: Mira, anem pel 7 i gairebé acaba 8,
8: quan,
16: eh?
8: Passa! Collons. Quan està afegint?
16: No, home, no, perquè hi ha hagut el VAR.
3: Anem pel 8,
16: La revisió de VAR més llarga del que duem de Mundial en... no sé quants partits
8: portem,
16: ja anem cap als 40.
0: Bé, ha partit un espectacle... inqualificable, eh?
16: Correcte. Ja és mala sort, un partit. Ens cau un partit. Mira, jo quan vaig...
0: 23 anaven 3-0.
16: Reviso el calendari del Mundial i dic, mira, ens cau un partit sencer, un partit d'Espanya contra l'Arabia Saudita, no estarà gens malament, però noi, 4-0, però fluixó.
3: Fins aquí.
8: Per fi.
3: Fins aquí el partit. Espanya 4, Arabia Saudita 0, golejada de l'equip de Luis de la Fuente.
16: Molt bé, doncs a final del partit, i ja ho sabeu, amb aquesta victòria clara de la selecció espanyola davant l'Aràbia Saudita, s'esvaeixen els fantasmes que hi havia sobre l'equip de Luis de la Fuente després de l'empat a 0 davant de Cap Verd. Ara mateix, en aquest grup de la selecció espanyola, grup H, Espanya 4 punts, amb 4 gols a favor, cap en contra. El tema dels gols serà important per la primera plaça. Uruguai, Aràbia Saudita i Cap Verd tenen un punt. Recordeu, avui a la mitjanit, Uruguai-Cap Verd. Aquí, important veure quants gols és capaç de fer, si és que guanya, la selecció de Ronald Araujo davant de Cap Verd, i per tant l'última jornada serà decisiva per saber qui queda primer i hipotèticament evita l'Argentina en l'encreuament de 700 de final. L'Argentina pinta que serà primera, Àustria pinta que serà segona, tot i que això s'haurà de veure demà en el partit que jugaran 7 de la tarda Argentina i Àustria. Pròxim partit de la selecció espanyola serà divendres 26 de juny, 2 de la matina d'hora catalana, Uruguai Espanya, partit que ja no es jugarà a Atlanta, Sonia Salman, anirem cap a Mèxic,
1: a Guadalajara.
16: A Guadalajara,
1: Mèxic, és on es juga aquest partit, que és la matinada de divendres a dissabte. A les 2, aquest Espanya-Uruguai. Per cert, MVP del partit d'avui, Oyarzabal.
16: Perfecte. Sònia, deixem anar a estar pendents de Luis de la Fuente, també de la zona mixta d'aquest partit que ha jugat a Espanya contra l'Aràbia Saudita.
1: Molt bé, fins
16: gràcies,
1: ara.
16: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies també al Ricard Torquemada, a la Mireia Vera.
2: Que vagi molt bé, una
16: abraçada. Al Francesc Ripoll, que ens ha fet la transmissió d'aquest partit complicat de narrar, malgrat el 4-0. I també a tota la gent dels Minuts d'Escombraria. Sou grans, Xavi Espinosa i Carles Roig. Una abraçada molt forta.
8: Vinga, abraçada.
16: Escolta'm, Jordi Grau, que ja tinc aquí la Berta Torrada, si li vols tornar a donar pas.
8: Sí. La Berta, sempre amb la informació a punt. Berta Torrades, em sents?
2: Sí, home, i a més ara ja són les 8 i 3 minuts, ens apropem més a l'hora del butlletí.
8: Perfecte, donem 3 minuts tard. Tampoc ens n'hem d'alegrar ni vanaglòria d'això, Berta. Endavant amb la informació, la que vulguis. Tria i remena i fes-nos-ho saber.
16: Endavant, Berta.
8: Vinga, Berta.
2: Doncs comencem explicant que Donald Trump atia els rumors de dimissió del primer ministre britànic amb un post on anuncia la seva renúncia. El president nord-americà, que dona per fet la informació que avança en aquesta hora diversos mitjans del Regne Unit, que anuncien la dimissió de Starmer per demà dilluns. Última hora des de Londres, Quim Olivares, bona tarda.
9: Starmer podria anunciar la seva dimissió demà, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
2: Gràcies, Quim. El primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya. Fins a les 6 de la tarda, al Poal, a Lleida, a Mollerussa o a Vilanova del Segrià han sigut els punts amb els registres més elevats del país. Una onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna també molt intensa fins dimarts al litoral i al prelitoral amb nits tòrrides, on no es baixarà dels 25 graus. Demà dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I tenim una última hora i és que Jordi Martí, la mà dreta de Xavier Trias, ha guanyat les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, a Jaume Alonso Cuevillas i també a Glòria Freixa. Per tant, anem fins allà a Barcelona. Jordi Corbalán, bona tarda.
18: Bona tarda. Jordi Martí acaba de comparèixer aquí a la seu de Junts a Barcelona. Ho ha fet al costat del secretari general del partit, Jordi Turull, i ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar, diu, les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: A partir de demà, com deia abans, comença la campanya electoral. El nostre objectiu, ja ho dic ara, serà, encara no tenim la campanya engegada ni l'equip, però jo ja us dic, avanço com a futur cap de llista, que el nostre objectiu és guanyar les eleccions. Guanyar les eleccions.
18: Jordi Martí ha rebut en aquestes primàries l'aval de l'exalcalde Xavier Trias. La seva elecció, doncs, es pot interpretar com una aposta continuista i també com un triomf del sector de Junts més identificat amb l'antiga Convergència davant la direcció de Carles Puigdemont, que apostava per una cara nova a l'Ajuntament. Turull ha dit a Martí que tots seran al seu costat.
2: Gràcies, Jordi. Acabem explicant que la policia ha detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de telèfons mòbils al festival Sonar. Els fets han passat la matinada passada, quan els Mossos van rebre avisos de diverses persones que els havien robat el telèfon a la zona del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder finalment localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i, en escorcollar-lo, allà van trobar els aparells.
16: Gràcies, Berta.
2: Que vagi bé. Fins ara.
20: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
16: I mira, primeres reaccions podem sentir. Oyarzábal, avui autor de dos gols amb Espanya, a Televisió Espanyola.
23: Felices por la victoria, por la sensación y a seguir ahora.
25: Tú dos goles, una asistencia, otro balón al larguero. No sé cómo has caído de pie en este partido, las ganas que tendrías de hacer una actuación así en un Mundial, ¿no?
23: Sí, contento de haber podido ayudar al equipo hoy de esta manera. El otro día me tocó tocar menos balón, estar menos activo, estar menos presente, pero creo que de otra manera también estuve intentando ayudar lo que podía, hoy de esta manera, así que nada, feliz y siempre buscando que el equipo vaya bien, que es lo importante.
25: Con esa respuesta se ve, tú eres un tío discreto, no buscas acaparar los focos ni la atención, pero no tienes ganas de reivindicarte en un escenario como este y decir lo que ya muchos pensamos en España, soy uno de los mejores delanteros del mundo.
23: Bueno, reivindicarme no, porque yo he dicho siempre que me he sentido siempre querido, valorado por la gente que creo que me tengo que sentir así, que son los compañeros, el entrenador, toda la gente que estamos en el día a día. Creo que es con lo que me tengo que quedar, con lo que me quedo y nada, que fuera al final sabemos que siempre se va a hablar porque sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, pero creo que nosotros dentro estamos tranquilos.
25: Ya la última, ¿qué tal estás? Porque el cambio ha sido en el descanso, te veíamos en el tramo final de la primera parte con algún problemilla.
23: No, nada, todo bien, al final creo que, como es lógico también, el míster ha decidido dar minutos a más gente, creo que todo el mundo va a ser importante y en lo que nos tenemos que centrar es eso, cuando nos toque dar el 100% y que luego cuando nos cambien, pues seguro que hay otros que lo dan igual.
25: Gràcies, Miquel, i enhorabuena.
16: Gràcies. Miquel Oyarzabal, que avui n'ha fet dos, al minut 21 i al 24, abans havia marcat Lamine Yamal al minut 10, que és qui ha obert la llauna, avui titular Lamine Yamal, el Tambacti, en pròpia porta, s'ha fet el quart, a Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Fem una pausa i de seguida saludem també el Joan Verdú, i no només parlem del que ha passat avui entre Espanya i Aràbia Saudita a Atlanta, sinó també comencem a mirar el que passarà aquesta nit, el partit que jugaran Bèlgica, Iran a partir de les 9 i també una mirada al que ens ve demà amb el partit de l'Argentina a les 7 de la tarda. Però abans, mira, espera't un moment, perquè a DAZN parla Lamine Yamal, el podem escoltar.
5: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros, ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
6: ¿Estaba eso hablado, que al descanso te cambiaba?
5: Bueno, depende del partido siempre, pero al final salió como queríamos. El 3-0 era una ventaja que a mí me hacía poder descansar y ha salido perfecto.
6: Decía el míster ayer, los jugadores están picados.
5: Sí, normal. Al final, empatar un partido que sabes que tienes que ganar porque eres España, pues te pica. Esa diferencia de 6 días nos ha hecho tener tiempo para pensar mucho. Todos queríamos ganar, llegar a este partido ya y muy felices todos.
6: 18 añitos, casi 19 ya, los cumplirás en el Mundial. Primer gol en un Mundial. ¿Qué se siente? Has batido prácticamente todos los récords en el mundo del fútbol, pero ¿qué sientes cuando marcas un primer gol en un Mundial?
5: Muy especial. Al final, siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final, el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
6: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
5: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
6: A por muchos más.
5: Muchas gracias.
6: Gracias.
16: Mira, si te han a Mataró también, la viña, estarás contento, Oriol Rodríguez.
6: Visca Mataró.
16: Molt bé. Pausa rapidíssima i saludo el Joan Verdú.
20: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
20: Som 3CAT. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
12: Petardos TM. 3x2. El segon a meitat de preu. 2x1 a partir de 65 anys. I més de 50 lots i packs d'estalvi.
21: Compren fins al 21 de juny i vin-los a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
22: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon. La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
26: 4 persones, 2 vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
22: Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
27: Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
22: I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
28: Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
22: El que està en joc no es compta en diners.
29: Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
22: 30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Quan tot s'accelera sense aturador, el Cop App IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
0: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
4: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
20: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
20: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Ben parides aquestes vaques,
13: sí, sí,
11: eh?
13: Sí, sí, sí.
11: És la típica vaca londinenca.
13: Quina raça és?
11: Londinenca.
13: Londinenca.
11: Londinenca del nord.
13: Ah.
11: De dos banyes.
13: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
13: Fan llet, no, no?
11: Sí.
13: La família del rinoceron deu fer llet, també.
14: Clar, boníssima.
13: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
20: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
20: Tot gira amb David Clopés.
14: Passen 13 minuts de les 8 del vespre i mira, veig que parla Luis de la Fuente a Televisió Espanyola. Sentim alguna resposta, va.
15: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser siempre similar, pero hay veces que también depende de los rivales. Y en esta ocasión hoy creo que hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo tiempo también bueno, pero que sobre todo nos permite dar continuidad al trabajo, al crecimiento y a los partidos importantes, que afrontar los partidos importantes que tenemos de ahora en adelante. El próximo partido ahora va a ser otro partido muy diferente y muy duro también.
25: No sé si durante la semana han insistido mucho en la idea de la intensidad, de salir a morir desde el minuto uno. Nos decía Juanjo González antes de empezar, vértigo, queremos vértigo hoy en el césped.
15: Pues la verdad es que es lo que más habíamos insistido. Habíamos analizado el partido, lo habíamos visto con los jugadores ese análisis y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, más intensidad, más profundidad. Y hoy se ha visto todo eso, además con grandísimos centros, grandes remates, muchas ocasiones de gol y sensación de que desde el primer minuto pues querer agobiar al rival y meterle en su área, que es como lo que ha sucedido. En ese planteamiento estamos muy contentos y ahora también decimos que hay que seguir creciendo y mejorando.
25: Le pregunto por dos nombres propios solo, pero menudos nombres, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
15: Sí, bueno, pues dos excepcionales jugadores, igual que otros fantásticos jugadores. Rodrigo ha hecho hoy un partido fantástico, los dos centrales excepcionales. La buena noticia que comentaba ayer es que ya está en perfectas condiciones ya para acometer los partidos ya completos y sobre todo la presencia que tiene en el terreno de juego es excepcional. Y luego de Mikel Oyarzabal, ¿qué vamos a decir? Mikel Oyarzabal, que esta semana había tenido algún problemilla, que obviamente no se puede contar todo, pero que tiene siempre un rendimiento excepcional y lo celebro porque es un jugador muy importante para nosotros.
25: Lo de cambiarse de ropa en el descanso a mí me tiene descolocado, ¿por qué ha sido?
15: No, pues porque hacía mucho calor a pesar de la climatización y estaba más cómodo con ropa un poco más que me permita más de sport.
25: Bueno, le dejamos, que es que además le están cantando el cumpleaños feliz.
14: Luis de la Fuente, que efectivamente hoy cumple 65 años. Un quart de nou, seguim parlant del Mundial.
20: 1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai. Bar Mundial.
14: Joan Verdú, què tal? Com estem? Bona tarda.
17: Bona tarda.
14: Estaves aquí escoltant, suposo, Lamine Yamal, ara Luis de la Fuente...
17: A tots.
14: A veure, Lamine Yamal, titular avui, començo per aquí. És veritat que se li veu encara, que no té el ritme de competició, 2 mesos sense competir. És molt de temps, és que es va lesionar aquell dia en aquell partit contra el Celta xutant un penal, però la sola presència de Lamine Yamal ja intimida el rival.
17: Clar, aquest és una mica, has donat amb la clau, crec que intimida el rival, aquests uns contra uns que fa contínuament li estan fent ajudes a nivell defensiu, però és un jugador que és diferencial, és un jugador que et pot treure un centro, et pot jugar l'1 contra 1, sap sempre donar-li continuïtat en el joc, i crec que l'Espanya del primer partit a l'Espanya d'avui, bueno, lògicament ha estat molt més acertats de cara a porteria, però si hi ha un jugador que és diferencial, sobretot de tres coses en endavant, és Lamine, no? I avui s'ha vist la diferència.
14: De fet, l'ha acabat canviant. No sé si tens la impressió que avui Luis de la Fuente i l'equip espanyol massa aviat han donat el partit per tancat, ho dic perquè el tema dels gols poden ser importants de cara a la lluita per la primera plaça en un grup on et creues amb Argentina i veurem si Àustria com a segona classificada.
17: Sí, m'ha sobtat una mica, la veritat. Crec que, veient la primera part com ha anat, pensava que la segona part, i amb els canvis que amb els jugadors que han sortit, crec que anirien a fer un passet al mateix pas, no? D'anar amb sisena en lloc d'anar amb quarta, no? Sí que és veritat que han condicionat amb el 4-0, volies que no et deixes anar una miqueta més, tens una mica més de control, intentes també, de cara al rival, també, com aquell qui diu, no fer mal, però la sensació és aquesta, que parlant amb números, al final, tot dependrà del millor d'un o dos gols per enfrontar-te a Argentina, potser, llavors, bueno, no és el mateix enfrontar-te a Argentina que a qualsevol altra selecció. A partir d'aquí, crec que De La Fuente, ja ho he escoltat ara mateix, no? Crec que, bueno, havíem parlat amb Lamin que jugués 45-60 minuts, depenent una miqueta com anés el resultat, i això et dona a veure una miqueta pues, que realment no estan pensant en el número de gols, sinó en que els jugadors estiguin al 100%.
16: Ha fet alguns canvis avui De La Fuente, 4 canvis respecte al primer partit, per exemple, Olmo. Olmo ha entrat sí. de titular, en Ratosca. A veure, tot sigui dit, Aràbia Saudita avui ha fet un fluix paper, sí. Defensivament especialment, però bé, aquests canvis sí que li han permès a l'equip espanyol estar més fluids en atac, que és el que li va faltar contra Cap Verd.
17: Sí, és que el primer partit és De La Fuente, no? Crec que el plantejament de l'equip rival era una mica semblant, fer un bloc baix, tancar molts passillos per dintre, com s'acostuma a dir, i crec que Espanya, a diferència del primer partit, més enllà de Lamin, que insistim, crec que ha fet un grandíssim partit i és diferencial, avui Espanya ha obert el camp, ha jugat molt més profund, ha generat molt més amb una marxeta més d'un costat a l'altre, el primer partit tot era una mica lent i amb defenses tan tancades és complicat, no?, crear perill. Sí que és veritat que recordo ara del primer partit una de Ferran, dos molt clares en 5 minuts, una que va al pal i l'altra que la para al

0: El 68% opta per l'opció que estem veient ara, que és la d'extrem dret, però no sé si t'ha sorprès sentir, o en aquest cas llegir, a Lamine Yamal dient que es veu en el futur fent de fals nou.
1: A mi em consta bastant veure la posició de nou, eh? Sí que és veritat que crec, i si no m'equivoco, les categories inferiors en algun partit ja l'havia jugat, però sí que és veritat que jo el veig més en una posició amb aquest 4-3-3 del Barça, que estem parlant sempre, en aquesta posició de 8-10. Si és veritat que si juguen doble pivot, posem el cas, no?, un Frenkie de Jong, Pedri, un jugador per davant que estava actuant últimament, Fermín, Olmo, jo aquí sí que el veig. Un jugador que tingui més llibertat, que sàpiga caure on li puguin fer bé mal als rivals, darrere el mig centre de l'equip contrari. Aquí sí que hi ha un Lamine que pot ser diferencial, que tingui molta més participació en el joc. Hi ha partits on el Barça que realment no li arriben moltes pilotes i aquí estàs perdent el jugador que realment ara mateix està a un nivell que és totalment diferencial, i lògicament, si Lamine ho diu, lògicament és perquè ell se sent que pot ser un jugador important, però jo ara mateix, com a posició de nou, amb defenses estan tancades, el veig no el veig del tot clar, la veritat.
0: Per cert, tu, després del primer partit i del segon partit, on ha millorat, òbviament, Espanya respecte a Cap Verd avui contra l'Aràbia Saudita, els veus candidats al títol a guanyar aquest Mundial amb el que has vist fins ara?
1: Se'm fa molt complicat dir-te una resposta clara, perquè...
0: Necessites més, eh?
1: Sí, més que res perquè, amb tots els meus respectes, el nivell dels dos equips en què s'han enfrontat, en Cap Verd i Aràbia Saudita, crec que no han estat al nivell d'una selecció mínima de plantar cara a una selecció com Espanya. En un Mundial, doncs, seleccions com Brasil, com Alemanya, com mateix França, crec que són seleccions que estan a un altre nivell, a nivell físic, tàctic, mental, i això vulguis que no, pot condicionar moltíssim. Per nivell de jugadors, doncs, lògicament, si Lamine està bé, si Nico Williams agafa una mica la forma, si Oyarzabal la segueix enxufant, doncs una Espanya que té molt de nivell, té jugadors al mig del camp, Pedri, Rodrigo, que són jugadors diferencials, però jo em fa falta més per veure. No sé com arribarà, no sé, Lamine, ja ho has dit tu al principi d'entrevistar-me, que jo també no l'he vist aquest puntet d'arrencada, com si s'estigués graduant una miqueta més. Si Lamine està bé, segurament tindrà opcions, però si Lamine no està bé, jo crec que és una selecció que li falten aquests homes de tres coses endavant que siguin, doncs això, que puguin solucionar un partit en qualsevol moment.
0: Tancarà la fase de grups a l'equip espanyol entre la matinada de divendres a dissabte, 2 de la matinada, Uruguai-Espanya, que ja serà un test més important, contra l'Uruguai d'Araujo, per dir que es jugarà a Guadalajara, a Mèxic. Estàs veient molt Mundial, Joan?
1: Sí, m'agrada. Quan hi ha futbol i em deixen i puc veure aquí a casa, la veritat que les hores d'aquestes de les 3 del matí és difícil.
0: Però recuperes sempre... el matí o no?
1: Intento veure resums d'aquests que... No el partit sencer, perquè si no seria impossible, però sí que aquests resums llargs de 20-25 minuts on, pràcticament es pot veure tot.
0: Mira, ara, per exemple, a les 9 tens un partit interessant, que jugaran Bèlgica contra Iran, grup G, a Rosar.
1: Bon partit, sí.
0: Du el pal d'ilatge del grup.
2: Sí, on tots van empatar la primera jornada, per tant, qui guanyi sí que podríem dir que farà un pas de gegant per classificar-se.
0: Abans cantaves l'11 de Bèlgica, Arbusai, i deies que Lukaku, que no va ser titular en el primer partit, ara ja ho és.
2: Avui ho és, juga Courtois, també, evidentment, el porter del Madrid, i no hi és Doku, del City, que està malalt i que no podrà jugar aquest partit.
0: És un grup en què està, com ho estava el d'Espanya, abans de començar aquest partit entre Espanya i Arabia Saudita, tots amb un punt, Bèlgica, Iran, Nova Zelanda i Egipte. Per tant, tot obert aquí, amb Bèlgica, que és l'eterna candidata, Sempre ho diem, Joan,
1: sempre ho diem,
0: que sempre
1: hi
0: és. No sé si el problema que poden tenir és que els hi falta un nou clar, perquè Lukaku sempre ha estat el nou de Bèlgica, però ara no és el Lukaku de temporades anteriors. No té la forma física que tenia anys enrere, tot i que l'altre dia va ser decisiu quan va entrar al camp a la segona part.
1: Sí, és l'eterna promesa, no? Sempre que hi havia un campionat d'Europa, un campionat del món, sempre posem a Bèlgica com aquella candidata de què passarà amb ella, no? Per número de jugadors i per qualitat de jugadors, lògicament, tothom apostaria, si haguessin de posar diners, diríem que són una de les top 5 que pot marcar i pot fer-ho bé, però després quan arriben els resultats, quan s'enfronta, això que deia abans, no?, quan s'enfronta realment a seleccions de nivell, mai ha donat el callo, no?, sempre ha estat una miqueta per sota, a nivell de mentalitat, potser de no creure-s'ho. Jo crec que el fet de no haver fet una gran Eurocopa, un gran Mundial en quant a números, crec que això també li resta moltíssim, són jugadors joves. Lukaku per mi sí que ha sigut un jugador que en el seu moment, a nivell físic, no per tècnic, però sí que físic, era un jugador que era diferencial, i que Lukaku ara mateix estigui jugant amb una selecció de Bèlgica, doncs, dona una miqueta aquest nivell d'aquest jugador nou que necessiten i que no l'han trobat encara.
0: A les 12 tindrem aquest Uruguai Cap Verd, el grup A, el grup d'Espanya, amb Araujo o sense Araujo?
2: Doncs és bona pregunta, perquè...
0: No va jugar el primer partit,
2: recordem-ho. I...

0: pugui arribar, en principi no arriba. En principi no arriba. Titular no serà segur. L'Uruguai que busca la seva primera victòria contra aquesta sorprenent Cap Verd, i tornarem a veure Bosinha, el porter de Cap Verd, que ho va fer tant i també contra la selecció espanyola.
1: I a les 3 de la matinada tancarà la jornada d'avui el partit que jugaran Nova Zelanda i Egipte.
0: Sí, també del grup G, que és del grup de Bèlgica. Sí, sí, de Bèlgica i d'Iran.
1: Molt bé, passo a demà, perquè demà sí que tenim dos de les grans, jugant. 7 de la tarda juga Argentina, Arbusà.
0: Que és del grup J, Argentina-Àustria. Entre aquestes dues hi haurà la lluita per ser la primera de grup. Totes dues venen de guanyar. Argentina contra Argèlia i Àustria, que ho va fer contra Jordània.
1: I a les 11 tindrem França jugant el seu segon partit.
0: Aquest del grup I, França-Iraq. França clara favorita, ferma candidata al títol, que ho podem dir, va camí del ple de victòries en aquesta fase de grups.
1: França i Argentina han començat molt bé el Mundial. Amb l'impacte que van tenir en la primera jornada va ser molt bon, especialment Argentina amb el hat-trick de Messi. Creus que Argentina, que no entrava a priori les travesses per ser una de les seleccions que pugui en aquest cas guanyar el Mundial i que per tant rediti el títol que va aconseguir Qatar, l'hem d'afegir després del que vas veure el primer partit, Joan?
2: Jo mai l'he tret de la llista de candidats a poder guanyar. No, perquè sincerament, tenint a Messi, veient els jugadors que té Argentina, jugadors tots que juguen al futbol europeu, que juguen a grandíssims equips, crec que, a més d'una selecció que ha sigut, que ve de ser campiona, vulguis que no, això també pesa moltíssim. Crec que va fer un grandíssim partit el primer partit. Com sempre diem, va jugar contra un rival que per mi tampoc demostra una mica quin és el nivell real de lo que és Argentina ara mateix, però sí que és veritat que és una Argentina que la veig molt forta, veig un grup molt fort, molt unit, que això vulguis que no també suma moltíssim amb una competició com aquesta, i crec que serà un rival difícil de batre. En quant a França, em genera més dubtes. Sí que és veritat que a nivell de jugadors són jugadors tops, potser per selecció et diria que la millor, però la primera part que fa França a mi no em va agradar gens. Sí que és veritat que la segona va solucionar, que Mbappé al final va marcar els seus bolets, però vaig veure una selecció, ostres, molt anàrquica, Doué i Olise venint cap a dintre, li costava moltíssim generar el joc, en canvi la segona amb més espais, però sí que és veritat que bueno, va tenir més oportunitats, però a mi, a veure com van anar passant els partits, però a mi França no l'acabo de veure potser tan potent com esperava.
1: Qui és la selecció? Quina és la selecció que t'ha agradat més de tot el que has vist fins ara?
2: Bueno, avui la primera part d'Espanya m'ha agradat moltíssim, la veritat. La segona de França també crec que va estar a bon nivell. El primer partit d'Alemanya crec que també va estar molt bé, però traient això no veig un equip realment ara mateix, que sigui d'allò diferencial. Però, com sempre dic, França, i Alemanya i Brasil, per mi aquestes tres segur que estaran dintre de les semifinals.
1: Saps què passa? Que és tan llarg aquest Mundial que sí, no saps mai si els equips juguen una mica a amagar les cartes, a saber que potser a la fase de grups amb rivals molt febles, amb poquets, són capaços de guanyar, no? I que no serà potser fins les eliminatòries, els setzens de final, quan aleshores sí que ja veiem doncs el potencial que es pugui desplegar de cada una de les favorites.
2: Sí, sens dubte. Avui veia un documental també del Nadal que deia això una miqueta, no? Les primers partits de les primeres rondes ell s'ho prenia una miqueta per agafar ritme, per agafar sensacions, i em dona la sensació que les grans candidates a aquestes eleccions estan fent això una miqueta, no? D'aquests primers partits, veure com tantegen. Crec que el calor està afectant moltíssim a nivell d'intentar arribar a les últimes fases del campionat en millors condicions, però lògicament no es pot dormir ningú, ara ho ve d'elles. Si Espanya li pot anar d'un gol de jugar contra Argentina o no, doncs varia molt el teu calendari d'intentar arribar a la final. No és el mateix jugar contra Argentina que potser jugar contra Cap Verd, uns quarts de final. Llavors, bueno, tot això estarà condicionat. Jo sóc dels que pensa que quan millor nivell tens, al contrari, amb millor disposició estàs d'afrontar el següent partit, i veurem Espanya com arriba quan passi la zona de grups.
1: Joan Verdú, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Com sempre, una abraçada.
1: Adéu-siau. Un minut i dos quarts. Ara de seguida continuem parlant del Mundial i ho farem de l'Argentina. Anirem fins als Estats Units per saber com estan els ànims després d'aquell hat-trick de Messi en el primer partit. Demà, a les 7 de la tarda, juguen al primer lloc del grup, a l'Argentina davant d'Àustria. Però abans he de passar fins a Igualada, fins a les Comes, perquè ara de seguida, dos quarts de nou, ha de començar el quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Igualada-Liceo. Si l'Igualada guanya, forçarà el cinquè i definitiu partit que jugaria el dia de la Revetlla de Sant Joan dimarts que ve a Riazor. Si perd, si guanya el Liceo ja serà avui campió de Lliga. Marc Andrés, les Comes, què tal? Com estem? Bona tarda.
3: Bona tarda, doncs estem rodejats en un les comes ple, la veritat, perquè no hi cap una agulla, hi ha hagut graderies supletòries, hi ha gent de peu a tot arreu, a tots els gols, a tot arreu, darrere nostre també hi ha gent de peu als accessos, vull dir, això està ple de gom a gom, i la veritat és que el públic de l'Igualada està entregat més de 1.500 persones avui a les comes per intentar empènyer i ajudar l'Igualada a forçar aquest cinquè partit en el que és l'últim duel a les comes aquesta temporada, però evidentment l'Igualada que espera que no sigui l'últim partit d'aquesta temporada.
1: Recordem, Marc, que es van dur dos correctius a l'Igualada en els dos primers partits a Riazor, però que va haver-hi gran reacció en el partit de divendres, en el tercer partit, el primer de les comes.
3: Sí, el resultat va ser el mateix al primer i al segon partit, un global de 16-4, 8-2 tant el primer com el segon, i clar, tothom pensava, o podria pensar, amb aquest resultat sembla difícil, no que l'Igualada remunti, doncs bé, el tercer partit, 0-1 al descans del Liceo, que podria fer pensar que ja hi hauria títol pels gallecs, però 5 gols consecutius van aixecar els ànims de l'Igualada i van donar la victòria a l'Igualada, que va acabar guanyant per 5-2, i per això avui som aquí a les comes per viure aquest quart partit que és a punt de començar.
1: Bé, doncs Igualada-Liceo, un partit en què una victòria igualadina ens permetria viure el cinquè i definitiu partit que jugarà en aquest cas dimecres, el dia de la Revetlla de Sant Joan, que per cert, rectifico, l'altre dia vaig dir a Riazor col·locant el partit a 8:45 dimecres perquè no deuen celebrar la Revetlla de Sant Joan, i la Montsenier, que ens va sentir, va corregir, diu, no, a la Galícia es celebra i molt la Revetlla de Sant Joan i es fan grans festes a la platja i per tant, per dir-ho, jugar aquell dia i entenc que formarà part, si és que juga, que esperem que sí, de la Revetlla de Sant Joan. Molt bé, això és a punt de començar, aquest Igualada-Liceo, el seguirem amb el Marc Andrés. Fem una cosa, anem a publicitat, que tenim publicitat pendent i continuem aquí el Tot Gira.
4: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
7: Com es diu el teu fill?
8: Es diu Fortià.
7: Fortià, ja hem acabat.
8: Ja hem acabat. És que està patint una mica
9: la conciliació
7: no, familiar. Ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
8: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barcelona, molta sort.
9: Moltes gràcies.
8: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.
10: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell,
12: sí.
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ell.
9: És veritat que la cara estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
14: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
14: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
14: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
14: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
14: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
15: Per aprofundir en tota mena de temes.
17: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
18: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
15: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
15: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
15: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
15: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Molt parides, aquestes vaques,
8: sí, sí,
1: eh?
8: Sí, sí, sí.
1: És la típica vaca londinenca.
8: Quina raça és?
1: Londinenca.
8: Londinenca.
1: Londinenca del nord.
8: Ah.
1: De dos banyes. Les...
8: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
1: Se'n diuen rinocerons.
8: Fan llet, no, no?
1: Sí.
8: La família del rinoceron deu fer llet, també.
0: Clar, puríssima.
8: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Tot gira.
15: Tot gira.
5: Amb David Clopés.
1: I esclata les comes, arriba el primer.
22: I ho fa per mitjançant Matías Pascual, que quina bufetada li ha exhibat a la bola des de lluny. Matías Pascual ha sorprès Blai Roca, el porter del Liceo, i quan només duem dos minuts de joc aquí a les Comes, s'avança l'Igualada i ho fa gràcies a Matías Pascual. Amb aquest resultat queda molt de temps, però amb aquest resultat tornaríem a Galícia pel cinquè partit.
1: Quin ambientàs, Marc? Ara veiem imatges per l'Esport 3, que està fent la transmissió del partit, ple a vessar, amb gent dreta per cada racó i ambient de luxe. Feia 22 anys, 22 anys que les Comes no veia una final d'hoquei Lliga. Un equip que als anys 90 va guanyar 6 Copes d'Europa, que va guanyar un munt de títols i que, doncs bé, 22 anys després torna a una final. De moment, 1-0 està guanyant l'Igualada en un partit que li queda encara, però, moltíssim. Per cert, aquesta hora també un ull posat amb el que passa a l'IndyCar, perquè ja sabeu que tenim un català, l'Àlex Palou, que competeix per revalidar el títol aconseguit l'any passat.
23: I som a la desena prova de la temporada i Àlex Palou ja el tornem a tenir al capdavant després d'haver aconseguit la pole position. Som a la volta 5 de la 55 al traçat de Road America. En Palou amb 2 segons i 7 dècimes d'avantatge sobre Armstrong i el seu màxim rival ara mateix en la lluita pel títol Kirkwood el trobem a la 17a posició. Per tant, avui podria obtenir un nou botí Àlex Palou, que ara ja té 49 punts d'avantatge sobre Kirkwood a la general. Malukas, que és tercer, que es troba a 68 punts, doncs també quedaria avui al darrere durant l'Àlex Palou, que ja encara aquesta segona part de la IndyCar com a líder i com a candidat a obtenir ja el que seria tota la maneta, 5 títols de la IndyCar, i ja estaríem davant d'una autèntica llegenda encara més gran del món de l'automobilisme català.
1: Ja que parlem de motor, avui ja ho sabeu, hem explicat en directe, hem fet la narració, Marc Márquez ha guanyat la cursa de la República Txeca, es situa, atenció, a només 40 punts, quart a la general, a només 40 punts del líder Marco Bezzecchi, i quan fa no pas tant, com va sortir Márquez de Mugello, era a 102 punts del líder. Doncs bé, a ratllada 40. Han passat més coses pel que fa motor, perquè teníem trial a Itàlia,
23: sí,
1: i també
23: Toni,
1: Enduro.
23: El Toni Bou, que ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia, avui sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia a 66 punts l'avantatge a la general, respecte precisament sobre el seu company d'equip, el gallec Marcelli. També et diré que en categoria femenina la Berta Ballant ha repetit aquesta victòria de dissabte, és a dir, la victòria d'ahir, avui sobre la italiana Sofia Rabino, i marxa del trial de Camerino, aquí és on s'ha celebrat, a Itàlia, encara més líder. Ara Berta Ballant té 23 punts d'avantatge sobre Rabino, després de 3 cites. La propera es celebra a finals de juliol a la Gran Bretanya.
1: I en torno a les Comes, com reacciona l'Igualada?
22: Arriba el segon de l'Igualada, això és una bogeria, només 3 minuts i 17 segons de joc, i ha marcat primer Matías Pascual. Marc Carol ha enviat una pilota al travesser, però ara Matías Pascual de nou sorprèn a tota la defensa del Liceo, prova un xut, aprofita el rebot i marca el 2-0. Les Comes està absolutament embogida i ho ha d'aturar Juan Copa, l'entrenador del Liceo, perquè com ha començat l'equip de la noia i com ha començat alçat les comes, vibrant, animant, empenyent el seu equip per forçar el cinquè i definitiu partit i lluitar per un títol de Lliga que no s'aconsegueix des de la temporada 96-97.
1: 2-0, ja guanya l'Igualada. Quants minuts de partit duem, Marc?
22: 3 minuts i 17 segons.
1: A veure, l'altura positiva és que l'entrada...
22: Perdó, que no se suma. 4 minuts 17, perdó, 4-17.
1: 4-17. L'entrada positiva, la nota positiva és que ha entrat molt bé l'Igualada a la final. La que no està positiva és que queda moltíssim, òbviament, però clar, millor començar bé, marcant 2 gols, però que això s'haurà de suar fins al final, i que estem parlant de Liceo, que va ser el millor a la fase regular, que és el campió de Copa i és el gran favorit. Però bé, l'Igualada ja ha eliminat el Barça als quarts de final, a les semifinals, perdó, per plantar-se a la final, i perquè no avui pot guanyar el Liceo i plantar-se al cinquè definitiu partit a Riazor. Bé, 20 minuts i seran les 9 de la nit. Tenim encara públic pendent? Sí, oi, Joan? Doncs va, som-hi. I de seguida el Xic Groc amb el Pere Bosch.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
3: I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
5: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
3: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
5: El divan, el valor de la conversa.
4: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit el qual no votava.
3: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
5: Aquest diumenge a les 9 del vespre, el Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
24: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
25: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
26: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
5: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
26: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
5: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
26: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
27: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
27: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
27: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
27: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
27: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
28: Estàs escoltant el Tot Gira.
29: Amb David López.
1: De seguida tancarem programa amb el Xic Groc, amb el Pere Bosch, Actualitat Runner. Ara passo per les comes, però abans, tenim portades després d'aquesta victòria d'Espanya 4-0, més que res perquè crida molt l'atenció com passen a Madrid d'una banda a l'altra, d'un extrem a l'altre, i amb quina facilitat. El que es va arribar a dir després de l'empat a 0 d'Espanya contra Cap Verd, i compte que ja veuen Espanya campiona del món.
23: Mira, el Marca mateix, Espanya desata una ola de futbol amb media hora inicial impecable, amb un Oyarzabal estel·lar i diuen, i un recuperat Lamine valida la revolució espanyola de la Fuente. Esta sí és Espanya, això diu l'As, després de l'empat contra el Cap Verd i amb la victòria d'aquest diumenge contra Aràbia. Però en plan internacional, per exemple, la Gazzetta, Itàlia, que saps que no juguen al Mundial, però ja tenim aquí Lamine, ja tenim aquí a Espanya, el fenomen desbloqueja la selecció i després apareix Oyarzabal. Això és el que diu, per exemple, la Gazzetta de l'Esport. A l'equip, per exemple, també en portada la victòria d'Espanya, on diu l'Espanya ja obsequia amb un Lamin Yamal, que també és decisiu, sempre Lamin en portada també a nivell internacional, perquè a la BBC també apareix Lamin Yamal a la portada, dient que amb el jove jugador de 18 anys apareix per donar la victòria a Espanya.
1: Un minut i tres quarts de nou a les Comes. Guanya l'Igualada 2-0 i no fluixa, oi, la pressió?
2: No fluixa, ha començat molt bé, però jo diria que el Liceo ja ha despertat. Ja li comptabilitzo ara mateix Arnau Martínez un parell de bones aturades i sobretot fa 10 segons escassos un xut al pal de Toni Pérez del Liceo. Ho ha aturat Marc Montaner, de moment l'Igualada domina, però jo et diria que el Liceo ha despertat.
1: Arnau Martínez, que recordem-ho, el partit de divendres, el tercer partit aquí a les Comes, va fer un partidàs, vam conversar amb ella ahir dissabte al Totgira, va aturar, parlo de memòria, un penal, tres faltes directes, va estar estel·lar, un dels grans porters, que ja és Vox Populi, la pròxima temporada jugarà al Barça, tornarà al Barça on es va formar, i és de nissaga de porters, son pare va ser porter del Barça, el seu avi va ser porter del Barça, i la temporada que ve tindrà el repte important de suplir el Xenxo Fernández, que ja sabeu que no seguirà al Barça. Minut i marcador ara mateix, Marc.
2: Minut, queden 17 i 20 per finalitzar la primera meitat. Guanya l'Igualada 2-0, dos gols de Matías Pascual.
5: El Xip Groc, amb Pere Bosch.
1: Pere Bosch, què tal, com estem? Bona tarda.
9: Molt bé, David, bona tarda. Molt acalorat, però bé.
1: Sí, tens calor? Sí. Home. Jo estic aquí a l'estudi tancat des de fa hores amb l'Oriol i tenim un aire condicionat fantàstic.
9: També. Tancat, refugiat... Mira, aquest cap de setmana m'he dedicat a les bones lectures. Puc recomanar una lectura als oients?
1: Sí, a veure.
9: Doncs mira, podeu anar tots... Ara diràs, ai, aquest Pere... Podeu anar tots al web comunicació21.com i trobareu una entrevista fantàstica, deliciosa, del Quim Miró amb el David Clopés, i així sabreu d'on ve, qui és, i quina és la trajectòria i com sent el periodisme el David. La veritat és que una entrevista fantàstica.
1: Si és el titular de l'entrevista, saps que això no toca.
9: per això dic.
1: Gràcies, Pere. Va, posem-nos en matèria.
5: Tret de sortida.
9: Vinga, va, que aquesta ha estat també una setmana de rècords, David. Now Dan Bile coming into his running, but Lyle's away, watch the clock. He's done it. Rècord protagonitzat per Noah Lyles. Ha fet el nou rècord del món dels 150 metres llisos.
1: Desconeixia que existia aquesta distància, 150 metres llisos.
9: Existeix, però no és oficial. Es corre de tant en tant en algun míting que vol fer alguna prova una mica exòtica. Als velocistes els pot servir també per fer algun entrenament de qualitat de cara als 200. De fet, hi ha tan poques competicions i no és oficial que oficialment no podem dir que és un rècord del món, sinó una millor marca mundial dels 150 metres llisos. Però vaja, en tot cas, tingui l'estatus o no de rècord oficial, que no el té, Lyles va establir una marca de 14 segons 67 centèsimes. Si busqueu per internet, trobareu. Home, però si l'Usain Bolt l'any 2009 va fer 14.35. Hi ha una diferència. En aquell cas eren 150 metres en línia recta, i en aquesta ocasió Lyles va fer la corba. Va sortir com si fes una cursa de 200 metres, però 50 metres més endavant. Una cursa on, per cert, el fenomen australià Goat, del qual n'hem parlat en diverses ocasions aquell Xip Groc, va ser tercer. I veurem si el proper rècord que expliquem aquí al Xip Groc té segell català, perquè atenció al que ha passat aquesta setmana a Doha, Qatar.
10: Atención, Jael Bestué, que podia estar entre las 4 primeras.
9: Sí, sí. Doncs sí, la Jael Bestué, a la prova de la Diamond League, que s'ha fet a Doha, s'havia posposat per la guerra a l'Orient Mitjà, i finalment s'ha disputat aquesta setmana amb la Jael, quarta als 100 metres, amb 11 segons 7 centèsimes. Què vol dir això? Que s'ha quedat a només una centèsima del rècord estatal del 100 que té Sandra Myers des de 1991, fa 35 anys.
1: Un dels més antics que queden a l'atletisme espanyol, el de Myers al 100.
9: Fixa't que ara Sandra Myers ha tingut temps de retirar-se de l'atletisme i fer una nova carrera com a pianista, perquè ara es dedica a això, la Sandra Myers. Algun dia haurem de parlar amb ella. Veurem, però, si la Jael és qui acaba doncs destronant-la i aconseguint aquest rècord. I com dèiem, aquest cap de setmana a casa nostra, poca cosa. Hem tingut la millor urbana de Barcelona, la millor urbana de Canet de Mar i, vaja, poques curses més, perquè, David, no estem per córrer gaire.
1: No toca amb aquesta calorada.
5: La llebre.
9: I ara, David, estem a prop de tancar temporada i he pensat que era moment de rescatar alguna de les aventures, algun dels moments que ens ha marcat més des del setembre. Avui no parlarem de cap cursa, ni en pista, ni sobre asfalt, ni a la muntanya. Parlarem del repte que només podia fer una persona. L'Stage of Elevation, l'última proesa del Kilian Jornet.
1: Confession de YouTube per il·lustrar aquest tros de repte que va fer el Kilian fa ben poc.
9: Sí, va ser el setembre passat quan el corredor barra alpinista barra aventurer català va començar als Estats Units el repte més salvatge fins ara. Veurem què passa en el futur de la seva carrera. L'objectiu era enllaçar tots els cims de més de 14.000 peus, és a dir, uns 4.200 metres, un pèl més, dels Estats Units. 72 pics en total, que suposaven unes xifres fenomenals. Atenció, perquè el Kilian ho va completar en 31 dies en què va córrer 1.012 quilòmetres i va fer 4.133 quilòmetres en bicicleta. 31 dies en què va acumular 488 hores d'activitat física, i això està tot registrat, per tant, 16 hores de moviment per dia, va acumular un desnivell positiu de 123.045 metres, que és gairebé com fer 14 ascensions a l'Everest, xifres, per tant, només ara mateix a l'abast del Kilian. L'octubre passat, ho recordareu, vam parlar amb un dels pocs homes que el va acompanyar dels atletes, el Dakota Jones, que és corredor de muntanya, va fer unes etapes a Colorado amb ell i ens explicava que va acabar rebentat corrent al costat d'aquest extraterrestre. Doncs bé, ara hem pogut parlar amb algú que encara va fer més quilòmetres al costat del Kilian, perquè, és clar, tot això de l'Stage of Elevation està molt bé, però algú ho havia d'explicar, algú ho havia de mostrar al món, fer fotografies, gravar vídeos, i d'això se'n va encarregar el Nick Danielson.
1: Qui és en Nick?
9: Doncs mira, en Nick té 32 anys, és fotògraf, videògraf, nascut a Seattle i gran amant de la natura. A la seva zona és un dels llocs més espectaculars d'Estats Units, no? De fet, l'Stage of Elevation acabava a pocs quilòmetres de casa seva, a la muntanya, el Mount Rainier, que és un dels més alts d'Estats Units. Des de ben jove, ell s'ha especialitzat en la fotografia, en entorns naturals i salvatges, ha disputat diverses curses als Estats Units, sense arribar, però, a nivell professional. El 2022, l'equip del Kilian el va contactar per documentar la participació del Kilian a la Hard Rock, que és una de les curses més conegudes dels Estats Units. Després l'ha seguit a l'UTMB, a la Western States, en diversos projectes personals, com la travessa que va fer pels Pirineus, així que l'any passat va rebre un nou encàrrec, aquest Stage of Elevation, i fins i tot ell, que està curat d'espans, podríem dir, va al·lucinar.
6: I was also curious, like,
0: em va despertar molta curiositat. Vaig pensar, d'on surt això? Perquè no és una cosa real connectar tots aquests cims. Algú ho ha fet per parts, però tot plegat, i només pensava, ho farà de veritat? Qui li ha donat aquesta idea?
9: Ell va pensar que hauria estat més senzill conduir entre una muntanya i l'altra, però després va entendre que fer-ho amb mitjans humans, per tant, només corrent o en bicicleta, és l'estil del Kilian.
0: Davant un repte així, pensa si és realment possible o no, però amb el Kilian el dubte és part de l'aventura. A l'inici del projecte em preguntava si era factible completar-ho en un mes. Pensava que en serien dos i que a ell li costaria estar tant de temps lluny de la família. Però cada vegada ell demostra que estic equivocat. Ell va i se'n surt.
1: Quants dies va estar aquest fotògraf, el Nick, amb el Kilian?
9: Mira, van ser els 31 dies del repte, dos per davant, dos per darrere. En total, 35 dies, sent l'ombra del Kilian Jornet, va ser els ulls del món per documentar un projecte únic. Li vaig preguntar, i quant equipament portaves, no? Només va portar una càmera, perquè havia de córrer molta estona al costat del Kilian, i esclar, portar més càmeres estava molt bé, però era més pes i dificultava seguir el ritme del Kilian. No va encarar, però, aquest projecte com quelcom publicitari, sinó com un fotoperiodista que retratés tots els aspectes que hi havia al voltant d'aquest Stage of Elevation.
0: Si el Kilian està fent alguna cosa èpica en un lloc èpic, vull que la foto sigui així, i n'hi ha moltes d'aquestes. Però si està patint o passant un moment difícil, o si està senzillament menjant un entrepà, això també és part de la història.
1: És molt bèstia, m'agrada molt el testimoni del Nick, perquè, clar, no només és el desgast físic d'estar corrent, anant amb bici al seu costat, sinó, a més, fent la feina de fotògraf, fent la feina, diguem-ne, de poder tenir testimoni del que estava fent el Kilian, sí, i que això la gent ho pugui veure.
9: Un autèntic privilegi, el que ha pogut veure ell amb tantes i tantes hores al costat del millor corredor de muntanya de la història. De tot plegat en van sortir milers de fotografies. Quan el vam entrevistar, ara fa uns dies, encara no les havia arribat a recomptar, perquè tenia carpetes i carpetes i carpetes i discos durs plens d'imatges. El Nick, en tot cas, va suar de valent. Va córrer 523 quilòmetres en aquests 31 dies. Clar, pot semblar poc comparat amb el Kilian, però vés tu i fes 500 quilòmetres en un mes, amb 37.000 metres de desnivell positiu. Les parts de bicicleta diu que se les estalviava perquè ell aprofitava, llavors conduïa entre un lloc i l'altre, de tant en tant parava per fer un trosset al costat del Kilian, però bàsicament se les va estalviar. I assegura que en cap moment, li vaig preguntar, escolta'm, no vas tenir ganes d'engegar el Kilian a dida? Doncs diu que no.
6: It's like impossible to complain about,
0: quan veus el que feia el Kilian, no et pots queixar d'estar cansat, de no haver dormit prou. En realitat, el que em passava és que en molts moments tenia ganes de seguir-lo, però el cap em deia que havia de descansar una mica perquè després havia de conduir el cotxe. Va ser un privilegi enorme, només puc estar agraït.
9: Perquè, esclar, imagina't, 16 hores d'activitat física al dia, has de dormir, has de menjar, per descansar realment et queden molt poques hores, i aquest era el ritme que havia de seguir també el Nick. En alguns moments, a més, ell també va ser conscient que el Kilian anava per llocs i a una velocitat on només ell podia fer-ho, assumir la barreja de velocitat i de risc per aquells llocs tan escarpats, i que el més prudent era, escolta'm, que vagi sol i jo l'espero a peu de la muntanya. També va haver moments espectaculars de quedar-se meravellat, sobretot a les muntanyes de Califòrnia, que es quedaven gairebé extasiats, on estaven ells dos tots sols enmig d'aquesta natura immensa. I van tenir converses llargues. El Kilian li va explicar, jo no la coneixia aquesta història, es veu que es va casar amb l'Emily Forsberg tots dos sols en una cabana a les muntanyes. I aquesta història, doncs, el Nick Danielson la té documentada, perquè al final, doncs, el Kilian també va acabar, doncs, obrint-se moments molt i molt íntims. Amb tantes hores compartides, li van preguntar al Nick què és el que el gran públic desconeix sobre Kilian Jornet.
0: Quan està en públic, envoltat de gent, és més formal, més introvertit, però quan passes tantes hores amb ell, no et podria dir quantes vegades l'he vist partint-se de riure. Per mil coses, sigui algun fet relacionat amb el projecte o alguna història que t'explica ell. És un bromista.
9: Resulta que és un catxondo, el Kilian Jornet, eh? Doncs amb tot plegat, el Nick també ens va explicar que va haver-hi algun moment de dubte, que durant la primera setmana el Kilian no acabava d'anar al ritme esperat, després es va posar tot i va acabar, doncs, en el temps esperat, i de fet es van trobar un últim problema. Just a l'última muntanya, al Mount Rainier, a l'estat de Washington, el camí que tenien planejat sobre el mapa no estava practicable, i parlant amb uns guardes forestals que hi havia a la zona, van acabar trobant una ruta alternativa a l'últim moment, quan pensaven a veure si ara, a l'última muntanya, haurem d'abandonar el projecte. Va estar penjant d'un fil, però ja ho sabeu tots, ho van aconseguir, i així va ser el final. Un cop havien completat aquest Stage of Elevation, la celebració va ser aquesta.
0: Ens vam asseure a la furgoneta, acabàvem de completar el projecte. Era a la una de la matinada i estàvem menjant pizza. Tot just ho havíem completat. Estàvem allà asseguts, només l'equip més bàsic, pensant que el Kilian havia completat aquest repte tan bèstia. I era tot molt senzill, sense grans festes ni res. Vam menjar pizza, vam celebrar una mica i vam anar a dormir.
1: Busqueu les fotos, perquè paga molt la pena. Sí, sí. I si volen saber més, els nostres oients poden veure el documental, eh?
9: Sí, es diu Behind the Lens i retrata aquesta aventura del Nick, en aquest cas, seguint el Kilian Jornet.
28: Sprint final.
1: I vinga, rematarem, després d'aquesta gran història, d'aquesta entrevista que va fer el Pere amb el Nick, el fotògraf del Kilian a la Stage of Elevation, parlant de la Marató de Londres.
9: Així és, i amb una novetat important.
11: He's gonna win the London Marathon in incredible style.
9: Que aquest any ha estat notícia pel rècord del món de Sebastian Sauer. Doncs bé, si algun any us heu quedat sense dorsal amb les ganes d'anar a Londres, doncs ara s'han inventat la fórmula per encabir encara més corredors i corredores. L'any que ve, atenció, faran la Marató en dos dies. El dissabte 24 d'abril, marató femenina. Diumenge 25, marató masculina. L'organització calcula que podrà arribar, atenció, a gairebé 100.000 corredors en un cap de setmana a la capital britànica. Però de moment, 100.000 corredors, ja hi anem tots. Han rebut més d'1.300.000 peticions.
1: Una autèntica bogeria. Això acabarà sent com Nova York.
9: Absolutament, si no ho acaben superant, perquè les xifres són per marejar-se.
1: Ara mateix, l'altre dia m'ho explicaven, el percentatge d'opcions per poder aconseguir a través de la loteri que toqui un dorsal de Nova York és de menys d'un 1%.
9: Imagina't. Menys d'un 1%.
1: Doncs, cada vegada pitjor, cada vegada hi ha més gent que vol fer maratons de grans ciutats d'Europa. Gràcies, Pere, que vagi bé.
9: Una abraçada.
1: Va, de seguida tanquem programa, però vull passar una vegada més per les comes, perquè retalla distàncies al Liceo. Marc.
22: El partit s'està tornant boig i no com voldria l'Igualada. Ha marcat Nil Cervera el 2-1 i just la jugada posterior, Nil Cervera ha tingut una claríssima que ha aturat Arnau Martínez amb una falta prèvia que demanava les comes i Biel Llanes s'ha pres una mica la justícia per la seva mà, sí. Ha vist una blava i queden ara 30 segons d'inferioritat per l'Igualada. De moment, això sí, 2-1, 10-20 perquè acabi la primera meitat.
1: El desenllaç del partit al Club de la Mitjanit, edició mundial amb el Xavi Campos i de seguida també més coses sobre el Mundial. Bèlgica iran a punt de començar amb el Xavi Campos a les 11. Que vagi bé. Adeu.
5: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Turo i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del control central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a les 8 del vespre amb el Barça-València. Tercer partit de la final ACB.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
13: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
14: Bona nit, us informa Berta Torrades. Benjamin Netanyahu assegura que no retirarà el seu exèrcit del sud del Líban, com reclama l'Iran, coincidint amb l'inici de les converses entre Teheran i Washington. El primer ministre israelià assegura que el seu país actuarà com farien els Estats Units en un clar missatge a Donald Trump i mantindrà, diu, la línia de seguretat que ha creat l'exèrcit al sud del Líban per no ser atacats per Hezbollah.
16: Hem establert una zona de seguretat a Gaza. Hem establert una zona de seguretat a Síria. Hem establert una zona de seguretat al Líban i la mantindrem tant de temps com sigui necessari per protegir el nostre poble.
14: La reunió de les delegacions dels Estats Units i l'Iran a Suïssa ha anat acompanyada de noves amenaces de Trump, que ha dit que tornaria a atacar el país persa si no reobren l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial. Una situació que ha creat malestar entre els negociadors iranians, que han abandonat l'hotel suís on s'estan produint aquestes converses, tot i que no haurien quedat suspeses. Més notícies amb la Montse Mir.
17: Operació tornada del camp de setmana previ a la revetlla de Sant Joan, en què hi ha complicacions de mobilitat, sobretot a l'AP7 i a la C32. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona nit.
18: Bona nit. Ara mateix la situació és molt més tranquil·la que no pas fa ni mitja hora, apenas. Tot i això, hem de dir, per començar, que en aquests moments la C35 està tallada a Maçanet de la Selva en tots dos sentits per una manifestació. Les retencions a l'AP7 es redueixen de Vilafranca al Penedès a la Granada en sentit nord i també a la Roca del Vallès en sentit sud. La C32, hi ha retencions a l'Ella en sentit sud i a Gavà en sentit nord, també cap a Barcelona. L'N340, hi ha retencions a Castellet i la Gornal i a Vilafranca del Penedès en sentit nord i també a la C31, a Platja d'Aro cap a la C65 en sentit Llagostera. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
14: El Consell General del Poder Judicial estudia expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges té previst reunir-se demà dilluns per valorar si el magistrat ha comès o no una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Última hora des de Madrid, Alba Gil.
19: Sobre la taula del Consell General del Poder Judicial hi ha la possibilitat d'obrir un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia. És la proposta de la presidenta Isabel Perelló, que aquest diumenge no ha reunit el consens necessari. Per això ha emplaçat la comissió permanent de l'organisme a tornar-se a reunir demà a les 9 del matí per acabar-ho d'abordar. El moviment arriba després que ahir el ministre de l'Interior traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra Peinado per suggerir que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, cosa que a parer seu justificava retirar-li el passaport. A les crítiques dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que en un comunicat lamenta que se situï sota l'ombra de la sospita la tasca i la professionalitat dels agents. El govern espanyol i el PSOE acusen el jutge de causar un dany demolidor a les institucions.
17: Els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme. La matinada passada, la víctima ha interposat una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Boté, ha condemnat els fets en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars siguin espais de convivència, diversitat i llibertat.

0: magnífic Fest de Lleida tanca la cinquena edició amb un augment de públic respecte a l'any passat i amb el protagonisme de Love of Lesbia, encara sentim. En una de les darreres actuacions, abans de la retirada temporal del grup, després de gairebé 30 anys de trajectòria. En total, 25.000 persones han passat pels 3 dies de festival. Això són 3.000 més que l'any anterior. Més del 30% són de fora de la demarcació. A més de Lleida, en aquesta edició també s'ha estès a altres poblacions i la intenció dels organitzadors és continuar amb aquest model. Els esports, Alfons Corina, bona nit.
1: Bona nit. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Ara mateix en joc el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins entre l'Igualada i el Liceu amb 2-1 pels gallecs a la sèrie. Anem a les comes. Marc Andrés, bona nit.
2: Bona nit. I amb 2-1 en aquest cas per l'Igualada en aquest partit. Queden 8 minuts i 20 segons d'un partit que ha guanyat molt en tensió en els últims minuts. Hi ha hagut una blava que l'Igualada ha resistit, però de moment, amb el resultat actual, l'Igualada forçaria el cinquè i definitiu partit en aquesta sèrie. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Les Comes, Igualada.
3: Fins aquí les notícies.
4: Bon dia.
5: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
4: Tranquils, que no ens avorrirem.
5: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Aquesta setmana conversem amb la historiadora de l'art Rosa Maria Malet. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3Cat.
8: La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
14: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
15: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
13: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
16: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
13: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: de més jove. La convidada d'avui al divan es va fer concursant de programes de ràdio i televisió. Li agradava molt de Catalunya Ràdio L'Aventura, és l'aventura d'en Josep Maria Bax.
1: El fet és que tots els clients de la fonda es giren. La Gemma deixa de somriure i ja està a punt de demanar educadament el seu cafè amb llet. Quan el cambrer...
0: Ara la nostra convidada ha fet un salt en el temps. Un programa mític. Ho feia tan bé també la nostra convidada que va guanyar 60.000 pessetes d'un sol cop. Ho sabia tot. Coses de ser una lletra ferida que es passava els estius llegint. Això sí, la mare li va fer gastar aquells diners per treure's el carnet de conduir. Li fa vergonya dir-se escriptora i sempre té al nord de la seva brúixola l'ambició que se li va despertar a Nova York.

0: cara.
1: Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón.
0: No sabem si balla, ara ens ho dirà. El que sí sabem és que ha tingut 4 fills, jo diria que 14 n'ha tingut. De fills ja ens ho dirà. Ara es mira el futur des de la perspectiva que la mort sempre és present, perquè viure, diu, és una cursa també contra la mort. I s'ha tret un gran pes de sobre, 10 anys després. Ens ho explica tot seguit. Eva Piqué, estimada i admirada escriptora, empresària, periodista, benvinguda al divan.
2: Hola, Sílvia, moltes gràcies.
0: Com estàs?
2: Bé, prou bé.
0: Estàs prou bé, en el prou, i falta alguna cosa per la totalitat del bé.
2: Sí, hi falten moltes coses. D'entrada, jo, en el paper d'entrevistada, mai acabo d'estar del tot bé, perquè jo sóc periodista per ser a la teva banda, no a la meva.
0: Si vols, canviem.
2: Exacte.
0: Quan vulguis.
2: Jo tinc moltes més preguntes que respostes, en general, a la vida.
0: I a la vida, qui no té més preguntes que respostes?
2: Exacte. I a sobre que et facin una entrevista així, mínimament panoràmica, fa com coses, no? Perquè jo em sembla que encara ho he de demostrar tot i encara ho he de fer tot a la vida i penso que no em toca.
0: Benvinguda al club, aquesta sensació de com si no s'hagués fet res abans els últims 50 o 60
2: totalment
0: anys.
2: Totalment, sí.
0: Jo crec que això té a veure amb l'educació que vam rebre, no? Sempre ho havíem de demostrar, sempre era com el primer dia, mai n'hi havia prou, l'excel·lència no era suficient. Ho dic, ho resumiria així, eh?
2: Potser sí, no sé, jo de fet crec que sóc bastant com sóc, gràcies o per culpa de l'escola on em van portar els meus pares, és a dir, crec que l'escola ens fa molt com som, i potser sí, tot i que no ho havia pensat mai d'aquesta manera, potser sí que aquesta insatisfacció, aquest neguit que arrossego, té a veure amb com em van educar, no ho sé pas.
0: En Cristóbal i la Glòria.
2: Sí.
0: Ara anem a l'escola, però digue'm els pares.
2: Els pares.
0: Com són?
2: Has dit el nom del meu pare, i el meu pare, pel que sigui, li feia vergonya el seu nom, i quan els meus pares ja eren nòvios, ja sortien, ma mare encara no sabia com es deia ell, perquè només es presentava pel cognom.
0: Piqué, sóc en Piqué.
2: Sóc en Piqué, sí. Uh-huh. A mi m'han ensenyat l'amor, els meus pares. És així.
0: Què millor et podien ensenyar? Doncs... És que això m'emociona, Eva.
2: És així, és així. Ma mare té 80 anys, el meu pare 84. No, i sí. I realment, quan ma mare tenia 16 anys, el meu pare en tenia 19, li va preguntar si volia sortir amb ell. Ma mare s'ho va haver de pensar perquè, aleshores,
0: sí.
2: Volia dir si volia estar amb aquella persona tota la seva vida.
0: Clar.
2: Li va dir que sí. I fa poc, bé, quan el meu pare va fer 80 anys, li vam regalar un vídeo en què tota gent que se l'estimava explicava coses sobre ell, i ma mare va explicar aquesta escena i va dir, li vaig dir que sí, i ha estat perfecte.
0: Uau.
2: Va dir perfecte.
0: Va dir perfecte.
2: I realment els meus pares no és que s'estimin, és que encara estan enamorats. És increïble.
0: I com ho notes, que estan enamorats?
2: Perquè sí, perquè es miren amb uns ulls d'enamorats. El meu pare només té ulls per ma mare. I d'una manera molt maca i que fa molta enveja en el bon sentit.
0: I el teu pare, què es dedicava? Que ara ja té 84 anys, és clar. Està jubilat. I sí. La mare, 80, què feia?
2: Els meus pares són tots dos del Poblenou, de família molt humil tots dos. El meu pare va treballar tota la vida a la Nissan Motor Ibèrica i el van prejubilar als 58 anys. És a dir, va començar a treballar-hi als 14 anys i el van prejubilar als 58.
0: Uh-huh.
2: Aleshores és quan es va adonar que ell era un número només, perquè ell parlava de l'empresa en primera persona com si l'hagués d'heretar, diguéssim, no? Era comptable, tenia un càrrec intermedi, no sé ben bé quin. El cas és que del 60 al 70 el meu pare va estar com desanimat perquè tot el que havia fet durant tota la vida doncs se li havia acabat, i quan jo vaig muntar 14, aquest digital de cultura, aquesta plataforma de creació i difusió que vaig muntar el 2014, el meu pare es va oferir per dur-me els números.
0: Premi Nacional de Cultura. Si encara no hi aneu, cliqueu en buscador 14 i passareu a tenir una vida millor.
2: I el meu pare el va revifar el fet de portar els números de 14, és el comptable de 14, i és el qui té al cap totes les factures i tot, i jo, entre d'altres coses, penso que no puc tancar 14 perquè el meu pare es moriria en 4 dies perquè li dona vida. El fet de treballar per mi i perquè la meva microempresa més o menys rutlli.
3: I la Glòria? La Glòria, què es dedicava, la Glòria?
2: Clar, la Glòria, quan es van casar els meus pares, tenia una feina millor que la d'ell, i era aquella època en què les dones, quan es casaven, havien de deixar de treballar.
3: Forçosament, eh?
2: Forçosament, que això era una llei franquista que al cap d'uns mesos ja va deixar d'estar en vigor, de manera que les amigues de la meva mare, que es van casar més tard, van poder continuar treballant, però amb ella no. Amb ella li van...
3: El Magda Oranica, que és advocada, ens ho va explicar també, eh? Això d'haver de deixar de treballar, tant sí com no.
2: I ma mare sempre va estar molt frustrada per això.
3: Què feia abans de deixar de treballar?
2: Era secretària de direcció d'uns laboratoris farmacèutics, però sí. Bé, ella li agradava molt treballar, diguéssim, no? Llavors, clar, o sigui, no va poder estudiar a la universitat perquè venia d'una família humil, es va haver de posar a treballar, li va passar això, que va deixar de treballar quan es va casar, va haver de ser mestressa de casa, sisplau, per força. Es va esforçar perquè els seus fills, això tots dos, eh? Jo crec que els meus pares pertanyen a una generació un poc èpica, perquè són els nascuts a la postguerra, que no van fer la guerra ja, però, i que van viure en una mena d'anestèsia...
3: De grisó, absoluta.
2: De grisó, sí. Fills a les cases dels qui havien perdut la guerra no se'n parlava. I llavors aquesta generació es van esforçar una mica perquè els seus fills tinguéssim el que ells no havien pogut tenir, no? Jo crec que els ho devem tot, aquesta generació dels meus pares, i segurament els odiem poc, això.
3: Però ara els hi estàs dient, eh? Sí, els hi devem molt més del que ens ha semblat durant molts anys, no? Perquè recordem des de Barcelona, per descomptat, però un país com si estigués allà en sedació gairebé, no? I l'escola com era?
2: L'escola, a veure, jo no agrairé mai prou als meus pares l'esforç que van fer per dur-me a l'escola arrel, que era una d'aquelles escoles que aprofitaven les escletxes de finals del franquisme, una cooperativa de pares i mestres. Allà a mi em van ensenyar i em van enganyar. Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. És a dir, jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no? És a dir, vaig créixer en una bombolla. Quan després vaig anar a un institut públic, em vaig fotre una hòstia, en el sentit que vaig descobrir que hi havia... tot de lluites, és a dir, que encara havia de reivindicar moltes evidències com la igualtat entre homes i dones, per exemple, i que encara ens havíem d'arremangar molt per aconseguir coses, i que no era cert que ni la supervivència de la llengua, ni la igualtat, ni el progrés social fossin conquestes ja assolides. Però jo estic molt contenta d'anar a l'escola on em van dur els meus pares. Van fer un sacrifici gran per dur-m'hi, i jo no estava predestinada a anar en aquella escola, perquè la majoria de famílies d'alumnes d'aquelles escoles eren fills de famílies més conscienciades políticament, que no era el cas de casa meva. Jo era de Nou Barris, el que passa que ma mare no va voler que anés en una escola franquista, diguéssim, i va saber, no sé com, que hi havia aquesta mena d'escoles, i realment els ho agraeixo molt. Crec que això que et deia fa un moment, que sóc com sóc gràcies a haver anat en aquesta escola, una de les coses, per exemple, que em diuen a vegades que se'ns nota és que anem una mica amb el lliri a la mà, confiant massa en la gent, és a dir, ens anem fotent patacades pel món, anem a vegades com recollint els papers a terra que llencen els altres perquè ens van ensenyar a fer això, però bé, ens van inculcar uns valors que trobo que segurament val la pena de tenir presents.
3: No era Kapuscinski que deia que no es pot ser un bon periodista si no ets una bona persona?
2: Sí,
3: doncs
2: sí.
3: De moment ja ho tenim.
2: Sí, no crec pas que sigui una bona persona. Eh?
3: Jo crec que tu ets una bona persona.
2: No t'ho sé dir, perquè quan ho dius, quan algú diu que és bona persona, desconfia d'aquest algú, eh? Vull dir que no sé pas. Home, intento, no sé, aspiro a deixar el món no gaire pitjor de com l'he trobat, diguéssim, eh?
3: Avui ha vingut l'Eva Piqué, que ella diu que té una microempresa, que té un projecte cultural sensacional, que és escriptora, que és periodista i que és sincera.
4: Aquesta és una de les cançons que més estimo, perquè La defineix un verb que m'ha obsedit sempre. És aprendre. Aprendre és un ofici extraordinari que mai s'acaba.
5: El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones. Aprendre.

Alguna cosa m'agrada a la vida és aprendre. És a dir, el que més m'agrada a la vida és llegir, després escriure i després nedar, segurament per aquest ordre, però potser aprendre passaria al davant de nedar. I si jo vaig triar fer periodisme quan després de fer BUP i COU, que fèiem aleshores, jo feia el COU de Ciències Pures i em pensava que faria Enginyeria Industrial o alguna cosa així, i al final, última hora, vaig decidir-me per periodisme, i és perquè una mica periodisme acaba sabent una mica de tot, no acabes de saber gaire res en profunditat, potser, però és perquè per no deixar d'aprendre, perquè jo aquesta fam d'aprendre sí que la conservo. I aquesta cançó en concret, clar, diu coses molt boniques, no? L'aprendre a estimar-se la vida quan la vida fa mal és una frase que jo la deia quan la vida encara no m'havia fet gaire mal, diguéssim. O això que l'esperança és mentida si no te la treballes. No sé, hi ha frases molt maques en aquesta cançó, però bàsicament l'he triada pel verb, perquè és un verb que a mi també m'obsessiona com el llac.

0: com ho vas fer per dir, doncs, escolta, els pares que van fer un esforç per dur-te aquesta escola, perquè van pensar que et podria preparar i diríem, oferir-te uns valors diferents que les escoles grises, les escoles de monges del franquisme, per dir-ho així. D'aquí, quan vosaltres havíeu era Nou Barris i el Clot, ens vas dir, era com aspiracional, arribar al Clot ja era millor. Jo que no em sé ben bé els barris, uau, però això és que veníem d'una situació justa. Com ho vas fer per poder anar a la universitat, per poder estudiar, per poder-te forjar en una carrera, que això era molt nou a casa?
1: Sí que era nou, sí, perquè sóc la primera persona, o sigui, de la meva família que va a la universitat, sí. Clar, jo vivia al carrer Canyameres, que era un carrer, quan jo hi vivia, sense asfaltar encara, que és per sota de la Via Júlia, però que després el van asfaltar, i just a darrere del nostre carrer eren tot barraques, que jo recordo quan m'enviaven a comprar, això, vull dir que realment era... O sigui, ha millorat molt Barcelona, diguem el que diguem. Jo recordo la Barcelona quan jo era petita i diria que ara Nou Barris està molt millor que aleshores.
0: Com t'ho vas fer per arribar a la universitat?
1: Bé, jo crec que tots els fills, o sigui, que no sóc l'única de la meva generació, són molts que van poder arribar a la universitat aleshores. Doncs gràcies després de fet, a l'ensenyament públic, perquè després vaig anar a un institut públic i la universitat també, no? Jo vaig fer començar la carrera tenint una feina a jornada completa, és a dir...
0: De què treballaves? A veure, ara ho sabrem. Que ja et veig a la cara d'alguna cosa ben estranya.
1: No? De fet, no. Bé, sí que vaig començar donant classes i tal, però això abans, o sigui, impartint classes particulars, però després vaig començar a treballar al Diari Avui com a repartidora de teletips.
0: Sí, de teletips. Sentíem aquell soroll, no? I tu els anaves portant
1: a les diverses seccions, exacte.
0: Dels redactors i redactores poques, no? Alguna?
1: No, ja n'hi havia, Sí, potser el que no hi havia tant eren càrrecs després. Els caps de secció i redactors en cap, tens raó que eren homes. Mm. Però sí que ja n'hi havia en aquella
0: Majoritàriament,
1: època.
0: Diríem, tots els càrrecs continuen sent d'homes. Com més amunt, més homes.
1: Sí, això que passa.
0: Allò que tu et vas creure quan vas anar a l'escola que ja estava aconseguint i has vist 50 anys després que no.
1: Que no.
0: Que no encara, I llavors vas pensar que volia ser periodista?
1: A veure, a mi em costa ser periodista en el sentit que jo m'expreso millor per escrit que no pas oralment, que jo ve de perseguir la gent... O sigui, jo sóc molt introvertida i a mi em costa fer una trucada de telèfon. De veritat que em costa. O sigui, jo faria el que fos per no haver d'agafar el telèfon. A mi se'm va resoldre la vida molt quan es va inventar el correu electrònic, diguéssim, perquè a mi em costava. I tot i així, a vegades diuen que tries una carrera perquè per vèncer mancances que tens. Que no sigui això. També és cert que quan vaig decidir fer periodisme, jo sempre sí que havia dit que volia ser escriptora, de petita. Llavors, em va semblar que és una cosa que tenia certa relació amb el fet d'escriure, i per tant vaig triar periodisme lligant segurament amb aquesta vocació que tenia de petita.
0: Però era molt jove, que s'aturava a les botigues de la 5a Avinguda. Ai, tornem a sentir el Sinatra, Sí, eh? Ara ja hi ets.
1: Energia,
0: Home, dona!

0: Ara veiem a l'Eva, arriba a Nova York. Anava sola? Amb qui anava?
1: No, jo hi vaig anar... És a dir, jo vaig entrar l'Avui... O sigui, jo vaig treballar al diari Avui com a redactora, al cap de 2 anys vaig plegar del diari Avui perquè em va semblar que havia d'aprendre més coses, altra, i...
0: Aprendre,
1: que,
0: novament.
1: Aprendre, sí. I que si no me n'anava a l'estranger, aleshores potser ja no ho faria. Jo sempre he tingut com una pressa excessiva. No sé si de cremar tapes, però... no sé, de por que encara la tinc. És una cosa que encara la tinc. Estic vivint en una cursa que necessito fer moltes coses encara abans de morir-me, saps? I ja sóc a la frontera, que ja sóc més a prop dels 60 que dels 50. En tot cas, volia viure l'experiència de viure fora, de mirar-nos el nostre món des de fora, i jo me'n vaig anar de casa dels meus pares per anar-me a viure directament a Nova York, que no sabia si m'agradaria o no, perquè no hi havia estat mai. I, per tant, mai vaig estar als Estats Units ni a Nova York com a turista, perquè hi vaig anar directament per viure i per treballar des de corresponsal des d'allà. I vaig anar amb la meva parella d'aleshores, i llavors entre els dos teníem 8 corresponsalies.
0: Perquè tan mal pagades que estan.
1: Això ens permetia pagar el lloguer astronòmic del piset petitíssim on vivíem, al carrer 60.
0: No el teníeu, el piset.
1: Carrer 60, entre la segona i la tercera avingudes.
0: Està bé per això, no?
1: Està bé, sí, molt a prop del Bloomingdale's i molt a prop del que llavors era el centre de premsa de periodistes estrangers.
0: I quan tu dius des d'allà, volia veure també a tenir com una visió, una perspectiva del nostre món. Des d'allà, com veies Catalunya?
1: Sempre va bé, no?, allunyar-te'n una mica, prendre distància de les coses, dels llocs, dels problemes. La distància ens ajuda molt a trobar la mesura justa. No ho sé com la veia. Jo tinc un problema, que és que jo treballo amb la paraula, treballo amb la llengua, per mi és important això, la llengua catalana, de manera que, tot i que vivís allà, estava condemnada a treballar en català. I de fet, treballava en català i en castellà, diguéssim. Però llavors, en el fons, no vaig fer una immersió del tot allà, perquè jo estava treballant per empreses catalanes i espanyoles. I vivia allà, però la majoria de trucades, diguéssim, eren en català.
0: La bombolla de Catalunya i Espanya, eh?
1: Sí, perquè treballava per mitjans catalans i mitjans espanyols.
0: Però, de tota manera, amb el teu record, quant temps hi vas estar a Nova York?
1: 2 anys.
0: Ara, Nova York, llavors, quins anys eren? Tu en tenies 25,
1: del
0: no?
1: Del 92 al 94. Jo tenia 23 als 25 anys.
0: Als 25, aquí, en els Jocs Olímpics. Al Nova York d'ara o als Estats Units d'ara amb Trump, tu què? Què hi veus?
1: A veure, jo els Estats Units no els he conegut mai, l'Amèrica profunda. Jo conec Nova York, que no té res a veure amb els Estats Units.
0: No, és com una illa, eh?
1: Exacte. I no tampoc parlar dels Estats Units. De Nova York, sí. Nova York és una ciutat que té una energia molt especial perquè tothom hi va amb moltes ganes de menjar-se el món. I llavors aquesta energia es nota.

0: la nostra professora, també professora a la universitat.
1: A l'Autònoma, sí, vaig donar classes durant 6 anys, només.
0: Déu-n'hi-do, 6 anys. Et va agradar fer de profa?
1: Em va agradar molt, el que passa que era molt jove jo, aleshores. És a dir, hi havia l'avantatge que estava a prop de l'edat dels alumnes, però a mi em sembla que ara els podria ensenyar moltes més coses.
0: És clar, perquè ara saps més coses, no?
1: Clar,
0: per què ho vas deixar, això, de les classes?
1: Crec que em vaig posar a escriure una novel·la. Crec que em va semblar que no em compensava econòmicament perquè realment era una professora associada que estava molt mal pagat. Però sí que ho trobo a faltar, eh? Sí que a vegades ho he pensat.
0: Senyores universitats, aquí l'Eva Piqué troba a faltar.
1: Tinc molta feina,
0: però potser una classe de tant en tant a la gent adulta, a la Universitat de l'Experiència, que són adults.
1: Sí, i ara el que faig, imparteixo tallers d'escriptura,
0: sí?
1: Que clar, que són adults també, i la gràcia és que clar, la gent que s'apunta a un taller d'escriptura...
0: Sap el que vol.
1: Clar, amiga meva. I va voluntàriament, i aquí també hi ha una energia molt bonica en aquests tallers, no? Perquè és una gent d'una mena de gent especial, no?
0: Mireu, ja l'hem tingut a Nova... Bueno, primer l'hem vist repartint teletips, després l'hem vist a Nova York, ara l'hem vist a dalt de tot de la tarima. A l'Autònoma ja no hi ha de tarimes, eh? Algunes classes potser sí, a la Universitat de Barcelona.
1: No?
0: A la Universitat de Barcelona, l'edifici antic sí, el carnet no. I ara la veiem en un altre edifici.
2: La gràcia de construir un estat nou és que tenim l'oportunitat de repensar el país, de fer-lo més a la nostra mida.
0: Una estona de diputada, ho he de dir així.
1: Ui, una estona molt petita i a part és com la cosa que més em penedeixo de la vida, eh?
0: Mira, tu...
1: Això ho he explicat molt poc, Sílvia, però aquí que no en sent ningú...
0: Ara l'Eva dirà què feia de diputada, puc dir, allò amb una llista, ella d'independent, d'un partit d'esquerra, que de fet era un partit al qual no votava.
1: Exacte. Mira, no, a veure, em va passar... A veure, a mi em va passar que em van venir a buscar.
0: Sí, ja ho entenc, m'han dit aquesta, sí.
1: I llavors jo em vaig fer el plantejament de veure si tu creus que la societat civil s'ha d'implicar en la cosa comuna, un cop et venen a buscar, penses que es dedica sí. Però per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res. És molt bèstia, és a dir, és una cosa que era un lloc on tenia vot però no tenia veu. Vaig entendre que les dinàmiques de funcionament dels partits són molt bèsties. Un diputat independent, almenys en aquella època, perquè em consta que després ho van arreglar una mica, no hi tenia lloc. A mi em van dir, literalment, em van arribar a dir, es nota que ets periodista perquè fas massa preguntes, aquí has de catar i callar. I jo vaig pensar que l'angoixa se'm menjaria, perquè jo només sé fer coses i només sé pencar.
0: I li vas dir això, en Junqueras?
1: Sí, de fet, jo vaig dir a la Marta Rovira, que era qui m'havia vingut a buscar, i llavors ella em va dir d'acord, que ho entenia. De fet, jo ja m'havia anat queixant amb ella de dir-li, Marta, és que no estic fent res, i em va dir, però vés-ho a explicar a l'Oriol Junqueras, i és la primera vegada que el vaig veure jo. És a dir, jo la primera vegada que veig l'Oriol Junqueras és per dir-li que plego. Vaig anar al seu despatx d'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i jo m'havia apuntat amb oli a la mà que la meva decisió era irreversible, perquè aleshores em va començar a dir, a veure si et fem un lloc a mida en què realment puguis fer alguna cosa, però jo, que ja mig, quan havia dit que sí, ja mig estava veient que m'estava equivocant, ja vaig decidir que no, que el meu lloc no era allà. Realment, la meva decepció de la política i fins i tot del procés i tot ve de molt abans de l'1 d'octubre i tot plegat, saps? Vull dir que és una etapa de la meva vida de la qual jo no en parlo, perquè no m'ho vaig passar gens bé, i a part això no era gens el meu lloc. No era, o sigui, em vaig trobar en la disjuntiva de o em faig militant d'un partit, i jo no vull fer-me militant d'un partit, però almenys els que en són militants, com que és un partit assembleari, saben alguna cosa, o plego, perquè és que si no, o sigui, això que et deia, et convocaven una estona abans del ple per dir què hauries de votar, i jo pensava, però i per què ens hem d'abstenir? No podem votar que sí aquesta proposició de la CUP? I tal, i em deien, calla, no et toca tu fer aquesta pregunta. I jo pensava... Llavors em va agafar la cosa que potser m'havien agafat perquè era dona. Saps això que ens passa a les dones? Que a vegades ens fa la por que ens estan agafant com a quota?
0: Sí.
1: Doncs de cop ho vaig veure, clar, era per això. I de cop vaig pensar, potser també m'han agafat perquè tinc 4 fills i es pensen que sóc una dona conservadora perquè tinc 4 fills, i jo tinc 4 fills perquè sóc una boja, però no tinc res de conservadora.
0: Tots dos, diguem, si de cas la decisió crec que va ser compartida, no? Que la vau prendre un dia al vespre, la decisió en un sopar, no va anar així?
1: Quina decisió?
0: La de tenir 4 fills.
1: No, jo la decisió, jo cada fill l'he decidit jo sola, perquè jo sóc una boja.
0: Així es vols dir que el teu marit no hi tenia res a veure en la decisió?
1: Amb el tercer i el... No, no gaire, i per sort, perquè les dones som les que pringuem, tant per tant que el que passa que...
0: Que la decisió sigui nostra.
1: Que la decisió sigui nostra, el que passa que no és gens recomanable, jo no ho recomanaria a ningú. D'entrada, tenir fills costa que compensi i costa de recomanar-ho, perquè només ho pots fer si realment en tens tantes ganes que no et veus no tenint-ne. I després jo, per exemple, jo he tingut 4 fills, però molt separats, és a dir, que la meva filla té 30 anys, en farà 31 aquest any, i encara tinc un fill que en té 17, que en farà 18. És a dir, que jo m'he passat 30 anys de la meva vida que els fills m'han ocupat molt d'espai mental i molt d'espai físic i molta feina, no? I això trobo que, com que no vivim tant, no està ben estratègicament, em vaig equivocar, diguéssim.
0: A veure, digue'm els noms.
1: Dels fills? Vols que sí, te'ls digui? Jo sí, que no penjo fotos dels meus fills.
0: Però, per Instagram, ara
1: vols que et digui els noms dels
0: ara
1: fills?
0: Ara ho farem bé, això. Digue'm el nom de... La Gran és o el Gran?
1: La Gran. La Gran. És l'única filla que tinc. Va. La meva filla es diu Aina.
0: Digue'm una cosa maca de l'Aina.
1: De l'Aina, home, és una persona amb les idees molt clares, per exemple. Ai, em faràs dir una cosa bona de cada fill?
0: Evident.
1: Quina por.
0: Evident.
1: No en sabré.
0: Joan, que en saps. Va, el següent. Va.
1: El Nil.
0: El Nil, digue'm una cosa maca d'en Nil.
1: El Nil és una persona que en sap fer riure. Això és molt important, eh? Rodejar-te de gent que et sàpiga fer riure...
0: El seu pare
1: cosa...
0: també et sabia fer riure. I ho poses
1: el seu
0: amb
1: pare
0: una...
1: sabia fer riure, sí, sí, sí.
0: Una dedicatòria
1: jo,
0: de
1: jo
0: llibre.
1: Jo tinc un sentit de l'humor molt específic. És a mi se m'han de fer els acudits a mida.
0: A fer, i ben fets, molt bé. El Nil els fa fantàstics. Tercera criatura, va.
1: Aquesta ja gairebé no li tocava, perquè dues criatures és normal, no?, de tenir-ne més o menys.
0: Des
1: però
0: del punt de vista estadístic, normal o és tot? Va.
1: A partir de tres ja comença la bogeria. Però l'Abel és una persona que fa la vida més fàcil als del seu voltant.
0: I el petit?
1: El petit, que ja no ho és tant.
0: Somriu, serà... sa mare, quan diu tot i cadascun d'ells somriu, que jo ho veig ara de l'àtom.
1: L'Aniol és bastant el meu suport a la vida. És una persona... és el més artista dels meus fills.
0: Ja, dius que els teus pares van ser els que et van ensenyar què era això de l'amor, no? Jo diria que els teus fills també deuen poder pensar que la seva mare els ensenya què és això de l'amor, ara escoltant-te.
1: No t'ho sé dir, eh? Jo és que, a veure, jo sóc una mare una mica desnaturalitzada, és a dir, jo no he portat mai els meus fills, jo tinc molts fills, però jo no els he dut mai al parc. Jo els he incorporat a la meva vida i els he tingut allà al costat mentre jo estava escrivint l'article o el llibre en qüestió. A mi els meus fills em retreuen que treballo massa, que tot el dia treballo, saps? Evidentment que me'ls estimo i crec que l'amor ens fa... és la resposta de moltes coses, però no sé, ja et dic, no sóc una mare gaire... O sigui, ja et dic, el fet que tingui 4 fills despista, sembla que sí. Ja. Jo no sóc gens canallera, és que crec que no m'agraden els meus, els nens, m'agraden els meus, m'agrada educar personetes, però no m'agraden especialment els nanos.
0: Jo em quedo amb la idea que ets tan exigent amb tu mateixa que fins i tot com a mare dius això.
1: Doncs potser sí, no ho sé.
0: Potser sí.
3: Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
0: L'Eva Piqué, escriptora, diríem mare d'una pila de projectes, mare de 4 fills, que te'n diu una frase fantàstica de cadascun. Pam! En un instant, avui és el divan. I ben aviat, l'avui va ser subcap de cultura, no?, que coordinaves el suplement cultural, fent col·laboracions a La Vanguardia, al periòdico Time Out, a Nació Digital...
1: Bé, tu estàs dient moltes coses perquè els periodistes sempre hem de fer moltes coses.
0: Jo ho explico.
1: Jo l'avui vaig ser-hi amb dos períodes, el d'abans de Nova York i després de tornada. Sí que vaig ser la subcap de cultura i tot això que dius, fins que em vaig plegar. Sí, i tots els altres mitjans són entremig. No?
0: I col·laboracions aquí a aquesta casa.
1: Catalunya Ràdio des de Nova York, diguéssim, des del 92 i fins ara fa relativament poc, i havia treballat i havia col·laborat cada any. Sí.
0: I el 14 que funda... el és el projecte de la teva vida, no? Aquest projecte que és ara de referència cultural.
1: Sí, sí, sí. De fet, el 14 ve de la patacada política que hem parlat abans, eh? Jo deixo les feines que faig per acceptar això que em diuen de ser diputada independent. Això no va bé, llavors jo em quedo sense cap feina i tinc 40 i tants anys aleshores i penso, i ara com m'ho faré per trobar alguna feina, quan a sobre si t'has com mullat políticament sembla que hagis perdut credibilitat com a periodista, i vaig dir, doncs bé, me n'hauré de muntar una. I com que amb tot això començava l'any 14, doncs vaig muntar aquesta plataforma de creació i difusió cultural amb una voluntat clarament anticlassista, antielitista, feminista, per descomptat, que pretenia fer arribar, que pretén fer arribar la cultura a tothom, com més gent millor. A mi a vegades m'han dit, hi ha gent concreta que m'ha dit, a casa meva no hi havia llibres, a casa meva tampoc n'hi havia de llibres, diguéssim, doncs a casa meva no hi havia llibres fins que no hi va entrar 14, i quan m'han dit això he pensat, uau, doncs ja està, no?
0: Ja és això,
1: ja té sentit que existeixi.
0: Jo hem dit abans que el 2006 encara no ho havíem dit, va rebre el Premi Atlàntida, crec que la millor articulista i el millor articulista en llengua catalana, i després amb 14 una pila de lletres, eh? El Nacional de Cultura, el de Comunicació, Comunicació no sexista, el Marta Mata, el Lletra Nacional, el Lletra, i té diversos...
1: Ens han donat molts premis a 14, jo cada vegada que he recollit un d'aquests premis pensava, ho hauré de tancar perquè econòmicament no se sosté. Estic rebent aquest premi i potser hauré de tancar la paradeta. Al final no, eh? Perquè realment tenim... És que realment tenim un coixí de gent que ens dona suport perquè sí, a canvi de res, perquè 14 és una plataforma oberta a tothom, però hi ha una sèrie de subscriptors que ens donen suport econòmic només a canvi que subsistim, que existim, no?
0: I llavors va haver, què deu fer, d'aterratge, que fa 2 anys?
1: El 2023 va sortir.
0: El 2023, jo tinc un magnífic record de llegir aquest llibre d'aterratge, o sigui, en el meu record, diríem, sí. Llegir el llibre abans de que se m'acloquessin els ulls, i com que escrius d'aquesta manera, que has destil·lat absolutament els sentiments i els pas, lligues amb les sensacions d'un fet i amb els fets en ell mateixos, tinc un record fantàstic de cada pàgina llegida com una injecció d'algú que és un company o una companya de vida i que t'entén perquè li passen coses similars i les sap dir, i és sensacional, no? Perquè aquí trobem allò un avió que va haver de fer un aterratge forçós i explica els aterratges de la vida de l'Eva.
1: Ai, em fa molta il·lusió que em diguis això,
0: és
1: perquè
0: veritat?
1: Per mi Aterratge és el millor llibre que he sabut escriure fins ara, crec, i encara el reconec molt com a meu, és a dir, va sortir el febrer del 2023, però jo l'havia acabat un any abans, l'editorial em va fer esperar un any, i per tant ja fa una mica, ja fa 4 anys que el vaig acabar d'escriure, i en canvi encara el reconec molt com a propi. Encara s'acosta molt al llibre que jo volia escriure, és a dir, jo aquesta història la volia explicar d'aquesta manera, i m'agrada, i a sobre ja ha tingut, està tenint recorregut perquè és un llibre viu, i cada vegada que algú em diu que Aterratge l'ha consolat, l'ha interpel·lat, li ha agradat, em fa realment feliç.
0: L'esperança està ajaguda a terra en una cambra d'hospital i la cobreix una manta. Què vol dir? És una frase.
1: És una imatge d'aterratge.
0: Sí.
1: Bé,
0: sí.
1: És que això de l'esperança és bèstia, eh? Perquè l'esperança, o sigui, hi ha el refrany típic aquest que l'esperança és l'últim que es perd, però és cert que sempre rebrota, eh? La malparida, fins
0: no,
1: i tot quan ja no n'hi ha, però l'esperança és un gran què, és el que ens ajuda a tirar endavant.
0: La culpa sempre, eh? I viure per inèrcia. Jo no t'ho compro, eh?
1: No, és que m'estàs traient de context, frases.
0: Oh, sí, esclar, que t'ho trec de context, sí.
1: La culpa sí que és una cosa que és curiós, perquè jo que no vaig tenir... Jo vaig tenir una educació laica, però en canvi aquesta carrego la culpa com si... Saps aquesta culpa catòlica? La carrego amb un pes com si realment...
0: Com si fos epigenètica,
1: sí,
0: estimada,
1: sí.
0: 3 generacions mínim.
1: És increïble, eh?
0: Això que explica el doctor Manel Esteller, és a dir, ho han viscut els avis i ho transmeten als pares. pares o mares, i ho vivim nosaltres com si fóssim els... Jo crec que és epigenètic, eh? Jo ho crec, eh?
1: Tens això que dius, sí, sí, deu ser això.
0: I, bueno, en fi, podem dir als oients...
1: A veure, Aterratge és un llibre sobre supervivència, sobre com ens ho fem per sobreviure quan ens assetgen catàstrofes, que tard o d'hora a tots ens assetgen catàstrofes.
0: Com més aviat toquis fons, més aviat remuntaràs. Dius, jo penso, no cal tocar fons per remuntar.
1: No cal tocar fons. Això no. Suposo que devia ser algun plantejament que es feia la narradora, no?
0: Clar, la narradora.
1: Dono per fet que a vegades tens la pressa, quan veus que t'està passant una cosa, de dir, doncs, que s'acabi d'una vegada, perquè si hi ha d'haver-hi llum al final del túnel, que arribi aviat.
0: I l'any passat ens vas convocar amb un teatre al Paral·lel, i vas omplir el teatre, i l'Eva ens va convocar. L'envia un missatget, allò, per WhatsApp, llavors el tornaves a rebre, es disculpava, no sé què, ja veies que estava... Va omplir el teatre, i tota la gent que vam anar al teatre, perquè l'Eva ens ho havia demanat, no sabíem què anàvem a veure. Jo, quan vaig veure el teatre ple, vaig pensar, ostres, quantes persones estimem l'Eva. Va ser la primera cosa que vaig pensar. A uns clubs ja t'asseguro jo que no vaig mai enlloc. I vam anar-hi.
1: És curiós, eh? Sí que és cert que vaig... Jo, algú sí que sabia què anava, no. I la majoria de la gent, jo els vaig dir... Els vaig convocar a una cosa molt important per mi.
0: Clar, per això van venir.
1: I hi ha gent que va venir, i gent que em va sorprendre molt que vingués, perquè, no sé, un amic meu que va ser... Era el professor, era el director del Departament de Periodisme quan jo era professora a l'Autònoma, el Josep Lluís Gómez Montpart, acabava de tenir un infart, viu a València, i aquell dia tenia hora el cardiòleg, i sense preguntar-me a què l'estava convocant, em va dir, ja canvio l'hora i vinc des de València, perquè si tu m'ho demanes, jo li vaig dir, ostres, aquesta lleialtat teva m'està enamorant, perquè no saps a què vens, no? Va ser bonic, sí, això. Però bàsicament és això, era una... Això, mira, això ho vaig fer d'aquesta manera perquè entre l'editorial i un dels meus fills se'ls va acudir fer-ho d'aquesta manera. Però sí que és cert que era la presentació d'un llibre que no hauria volgut haver d'escriure, però que, en canvi, estic contentíssima d'haver-lo escrit. Estic molt contenta, però molt, d'haver convertit la merda que vaig patir en una cosa bonica. O sigui, molt satisfeta d'haver respost en forma de llibre, perquè els llibres són el meu espai segur, són els objectes més importants de la meva vida. Això que et deia, jo a casa meva no n'hi havia de llibres, però jo, gràcies a l'escola on vaig anar i a la biblioteca d'aquesta escola, vaig tenir una infantesa molt lectora. És a dir, jo en aquell pis petit de Nou Barris on vivia no anàvem mai de vacances, però em passava els caps de setmana i els estius llegint, i per mi els llibres són un objecte molt important. I llavors, haver respost en forma de llibre em fa, no sé, em fa com molta il·lusió, i sobretot perquè jo tenia la intuïció que aniria a parar en un lloc millor del que havia hagut de transitar durant els últims 10 anys, i una cosa que m'ha passat és que això aleshores era una intuïció, és a dir, aquest llibre, o sigui, jo ara fa 10 anys i mig vaig ser víctima d'una difamació cruel, de les més cruels que em pugui imaginar, vaig trigar 10 anys a poder respondre, vaig respondre en forma de llibre, però el més bèstia és que va ser una cosa automàtica, que jo vaig publicar aquest llibre, aquest assaig, que pretén anar molt més enllà del meu cas personal i que pretén formular preguntes col·lectives i que em sembla que a sobre fa de bon llegir tot plegat, però pel meu procés personal, la veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més. És a dir, que ara te n'estic parlant perquè m'ho esmentes, però que jo va ser presentar aquest llibre i un pes que havia carregat com si fos meu quan no ho era durant 10 anys, doncs de cop me n'havia desprès. Vaig tenir com la sensació d'haver-me tret literalment un pes de sobre i estic encantada d'haver-ho fet així.
0: Molt breument, arrenca el llibre dient als meus fills i a la memòria del Carles, el seu pare, com em sabies fer riure. I el fet és que estan en una sala de la clínica davant d'un diagnòstic molt dolent, quan un periodista, i de fet t'ho diu un familiar, ja ha fet un article en rient-se'n de tu, i que, en fi, doncs a partir d'ara faràs articles com La Pantoja o La Viuda de Catalunya, etcètera. no? I em quedes absolutament impactada, dic, perquè no vull ni repetir-ho, no? Per, jo entenc que pel que té en aquell moment d'una persona vulnerable, està davant d'un diagnòstic dolent que a més es titula els articles amb el cognom del teu marit, d'en Carles Capdevila, i amb el teu. Per tant, són els cognoms del teu fill, dels teus fills, que cada vegada que cliquin els seus cognoms trobaran aquest article. I en aquest llibre fas una dissecció genial del que representa aprofitar aquest moment de vulnerabilitat, tenint en compte que ets una dona, el masclisme que té al darrere, la falta d'ètica, també, jo entenc, d'aquells que ho publiquen, no? I l'única manera potser de brillar d'aquells que ho escriuen.
1: M'encanta que ho expliquis tu, perquè així no he hagut d'explicar jo, perquè jo no tinc cap ganes de remoure el meu cas personal. Vull dir, jo amb aquest llibre he volgut tancar el meu cas personal per obrir un debat públic sobre la brutalitat de les paraules que ens llancem els uns als altres. Jo crec que les paraules es poden fer servir de moltes maneres i que hi ha atacs que són lícits, però la violència no. I llavors això, jo amb aquest llibre he volgut com trencar la impunitat, reivindicar la meva veu pública i la veu pública de totes les persones que callen davant d'una agressió, perquè passa que quan silencien la teva veu t'acabes creient que no tens dret a tenir veu.
0: I que no l'entens, no tens una veu prou bona.
1: Exacte, no? I entres en una espiral de silenci que cada cop t'és més difícil de trencar. I llavors jo volia que els qui estan fent créixer segons quina mena de personatges doncs es plantegessin què coi estan fent, per què estem fent créixer aquesta mena de monstres. Em sembla que és un llibre que és més oportú ara que fa 10 anys, perquè al llarg d'aquests 10 anys l'insult, la injúria, l'escarni, la difamació han deixat de ser un recurs excepcional per convertir-se en una cosa gairebé banal, o sigui, no hi ha espai públic que se'n salvi, ni les xarxes socials, ni els governs, ni els parlaments. El llenguatge aquest de la brutalitat s'ha imposat com a norma i ja veiem, o sigui, ja veiem on estan anant a parar tot això. Abans m'esmentaven el Trump. És que a mi em sembla que deixant que aquests personatges dominin el debat públic estem gairebé aplanant el camí cap a l'ultradreta, diguéssim, no? I em sembla que és una cosa prou nociva com perquè tots plegats ens fem un pensament.
0: Ha vingut l'Eva Piqué avui al divan i ens ha escollit també algunes pel·lícules. Oh.
4: Are you okay?
0: Oh. Bé, en fi... La pel·lícula ens l'has triada tu. Jo ho dic perquè ara, en fi, és clar, recordem l'escena, quan en Harry va trobar la Sally.
1: És la meva comèdia romàntica preferida. Té un guió bastant rodó. Té un guió que des del 2026 se li pot retreure que és molt heteronormatiu i molt en clau binària, diguéssim.
0: Ai, però quina gana. Tu també menjaríem aquell plat, sí o no?
1: Però, és molt bona.
0: Que sigui hetero el que sigui, que m'ho posi.
1: no, exacte. És més, a mi si em fan la declaració d'amor que fa el Harry a la Sally al final de la pel·lícula, ja està.
0: Ja està.
1: Caic rendit dels peus de qui sigui.
0: Que la trobareu a 14 i al divan.
5: Clarence! Clarence! Help me, Clarence!
0: I ara som en una pel·lícula de Frank Capra, Que bonic és viure, que també ens ha triat la Piqué.
1: Ai, és que l'he de veure almenys un cop l'any. De veritat, el Gwen Harry Met Sally també la veig almenys un cop l'any.
0: Ja ho
1: entenc. Aquesta, It's a Wonderful Life, el que bonic és viure, als Estats Units també tenen la tradició de mirar-la cada Nadal.
0: Sí.
1: I clar, és que és preciosa, no sé.
0: És una lliçó d'optimisme i de bondat, i això està bé, no?, i de tendresa.
1: I t'acaba injectant ganes de viure. I hi ha un punt en què, ni que l'hagis vista com 1.350.000 vegades, que és el meu cas, plores. Plores de l'emoció quan ell està dient que vol tornar a viure i de cop s'adona que té el pètal de la seva filla a la butxaca, que té sang d'una ferida i que, per tant, que ha tornat a viure. M'agrada molt. És un conte molt bonic.
0: Avui estem seguint les recomanacions també de la nostra Eva Piqué, que ha vingut al divan de Catalunya Ràdio.
3: Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.

nit, quan tenia 4 anys i dormia a la llitera de baix de la seva habitació, Ruth Cole es va despertar pel soroll d'una parella que feia l'amor. Venia del dormitori dels seus pares. Era un soroll del tot desconegut per ella. Ruth feia poc que havia passat una grip d'estómac. Quan va sentir per primera vegada la seva mare fent l'amor, Ruth es va pensar que la seva mare estava vomitant. La situació no era tan senzilla com hauria estat el fet que els seus pares dormissin en habitació.

0: Eva Piqué, gràcies, que ens fas emocionar també
1: que
0: amb els...
1: Que bé, que ho llegeixes.
0: Ai, és que entro dintre. Amb aquests llibres que ens has triat, Una dona difícil, John Irving...
1: Jo recordo que quan la vaig llegir, aquesta novel·la, vaig pensar, ostres, és una de les millors novel·les que he llegit a la meva vida. I després amb el John Irving, jo com que jo m'he dedicat al periodisme cultural, això és un luxe de feina, perquè permet que això... Jo he entrevistat molts premis Nobel, perquè ni que siguis un premi Nobel, estàs obligat a passar per l'adreçador de la promoció dels llibres i, per tant, a concedir una entrevista a una periodista com jo, no? I llavors, per exemple, una cosa que vaig tenir l'oportunitat de fer és passar un dia sencer amb el John Irving per fer-ne una crònica.
0: I què?
1: I el vaig acompanyar al gimnàs, el vaig acompanyar a tot arreu.
0: Al gimnàs?
1: Sí. Aquí a Barcelona, eh?
0: I algun altre? Tinc 8 anys. La mare i jo sortim de casa i ens quedem al nostre replà, a la segona planta. La senyora Drucker s'està a la porta oberta del pis del costat, fumant un cigarret. La mare tanca amb clau la porta i diu: "Què fas aquí?" La senyora Drucker tira el cap enrere, assenyalant el seu pis. "Aquell vol que ho fem. Jo li he dit que abans de tocar-me s'ha de dutxar." Jo sé que aquell és el seu marit. Aquell sempre és el seu marit. "Per què? Tan brut va?" diu la mare. "Jo el trobo brut", diu la senyora Drucker. "Drucker, però si ets una puta", diu la mare. La senyora Drucker arronsa les espatlles. "No puc agafar el metro", diu ella. Al Bronx, agafar el metro era un eufemisme per anar a treballar. Vivian Gornick, una veu lúcida.
1: Molt, molt.
0: Vincles ferotges.
1: Sí, clar, em feu triar llibres i és la cosa més difícil que se'm pot demanar a mi perquè visc entre llibres. Però en el cas d'aquest llibre, Vincles ferotges, d'aquesta autora nord-americana, la Vivian Gornick, em va passar potser l'experiència més bèstia que he tingut mai llegint un llibre. Saps aquests moments màgics que es produeixen a vegades, que l'autor està parlant d'ell? En aquest cas, ella té 40 i tants anys i passeja amb la seva mare, que en té 80 i tants, pels carrers de Nova York, i d'això em fa... D'això, o sigui, el llibre va sobre això, el vincle ferotges, el vincle entre ella i la mare. Doncs va haver-hi un moment... O sigui, hi ha un moment en què l'autora està parlant d'ella, hi ha una escena entre ella i la seva mare, i jo vaig llegir i vaig pensar, això m'ho està dient a mi directament en aquest moment. Mai són fàcils les relacions entre mares.
0: No, és molt especials. I ara què, estimada Eva Piqué? Mira, jo veig que les notícies s'acosten. Les veus allò passadís? Xic, xic, xic, xic, xic. Estan venint totes.
1: Doncs ara què? Ara tot.
0: És que ara tot. Oh, com m'agrada. Ara què? Ara tot.
1: Clar, és que és això que et deia al principi, que a mi que em facis una entrevista quan jo tinc la sensació que la cosa bona que he de fer la vida encara l'he de fer, és a dir, que jo no em vull morir sense haver escrit un llibre que jo considero que és un gran llibre. No sé com dir-te.
0: Terratx és un gran llibre.
1: A mi Terratx m'agrada molt.
0: Difamació és un gran llibre que serveix a tothom.
1: No, que sí, però és igual. Una cosa, i tampoc ho dic, no és que tingui afany de transcendir ni de posteritat ni res, però una cosa que jo hauria de quedar com tranquil·la, com això, ara ja em puc morir. I això no ho he experimentat jo encara.
0: Si expliquem la pròpia història, deia Efron, endominem la versió, no ens fa tan mal, podem suportar-la, fins i tot podem fer que sigui divertida. Jo encara no me'n sé riure, però almenys he pogut explicar la història. Necessito creure que me l'he començat a treure de sobre. Ens l'hem començat a treure de sobre els meus 56 anys i jo. Tot i el pes que he hagut de carregar sola durant una dècada, em consola molt pensar que el meu marit no va llegir mai El vòmit. Era un home prou intel·ligent per saber quines persones convenia ignorar. N'hauré oblidat la pell i l'olor i encara enyoraré la seva intel·ligència. Estones? He escrit aquestes ratlles amb la veu d'Isabel Pantoja com a banda sonora. Ara mateix sento com entona amb una passió un cant de dona empoderada, una ranxera del mexicà Juan Gabriel que m'encomana unes ganes salvatges de ballar.

0: massa...
1: Sí que la ballo, sí que estic...
0: A mi no me hundes, ni a la Piqué, ni a ningú. Eva Piqué, gràcies.
1: A vosaltres, a tu, Sílvia.
0: Continua, continua, continua. Llibres, més llibres teus.
1: Sí, sí, és la idea.
0: Xavier Llauradó, que avui és el primer dia, benvingut al divan que ens l'ha fet. Aquí també amb el José María Campillo al seu costat, amb l'Albert Castellví, que ho ha coordinat tot, amb en Xavier Vilà, que ens ho documenta, amb Sílvia Coppolo, no t'ho creuràs, però jo habitualment dic que ha vingut a aprendre. És també el meu verb.
1: Doncs mira.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Fins a 8 poblacions de les comarques de Lleida han assolit avui els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Unes altes temperatures que han de durar almenys fins dimarts. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. A Lleida ciutat també s'ha notat avui i molt l'augment dels termòmetres i la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Marxem fins allà amb l'Alba Mor.
2: La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
3: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
4: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
5: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
2: També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
6: Arrenquen a Suïssa les converses directes entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El president dels Estats Units torna a amenaçar Teheran i fa enfadar la delegació iraniana. L'Iran ja ha deixat clar que si torna a atacar el Líban no s'avançarà en res a Suïssa i l'estret d'Hormuz continuarà tancat. Avui, per primer cop des de fa setmanes, Israel no ha disparat. Tot i així, Netanyahu assegura que no retirarà el seu exèrcit del sud del Líban, com reclama l'Iran. El primer ministre israelià diu que mantindrà la línia de seguretat creada per l'exèrcit per no ser atacats per Hezbollah.
7: Hem establert una zona de seguretat a Gaza. Hem establert una zona de seguretat a Síria. Hem establert una zona de seguretat al Líban i la mantindrem tant de temps com sigui necessari per protegir el nostre poble.
6: L'objectiu de la primera jornada de reunions és fixar el marc i calendari de negociacions perquè d'aquí 60 dies s'hagin acordat els límits del programa nuclear iranià i aixecament de sancions i es doni per tancada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta enfront del candidat d'esquerra que confia a esgarrapar vots dels indecisos. En una hora tanquen els col·legis electorals i es començarà allà a dibuixar quin dels dos projectes antagònics s'imposa al país. El de l'esquerra, encapçalat per Iván Cepeda, o el de l'extrema dreta, liderat per Abelardo de la Espriella.
8: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
9: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
10: ¿Continuidad o cambio?
9: Cambio.
6: L'actual líder municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, serà el candidat a l'alcaldia a les municipals de l'any que ve. Martí s'ha imposat amb el 40% dels vots a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, que n'ha obtingut el 29%. Jaume Alonso Cuevillas ha quedat tercer i Glòria Freixa, quarta. Barcelona, Jordi Corbalán.
11: Jordi Martí ha rebut en aquestes primàries l'aval de l'exalcalde Xavier Trias. La seva victòria clara s'interpreta com una aposta continuista i també com un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit estalviar-se a les primàries i posar una cara nova d'alcaldable. Jordi Martí ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
12: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Caldrà veure si els altres aspirants a les primàries s'acaben integrant a la candidatura de Martí.
1: Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que asseguren que els problemes es resoldran aquesta mateixa setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Ho explica Lluís Torrent, director general de Panini Espanya, en declaracions a aquesta emissora.
13: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
1: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a la capital catalana.
14: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
15: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
16: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent a l'intercanvi, no el tenen repes.
1: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que composen la col·lecció. Els esports, és Andreu, bona nit.
6: Bona nit. Tenim ara en joc el quart partit del play-off final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins entre l'Igualada i el Liceu. Amb 2-1 pels gallecs a la sèrie, anem cap a les Comes a Igualada. Marc Andrés, bona nit.
17: Bona nit. I 4-2 aquí a les Comes, favorable a l'Igualada. Si a la primera per l'heroi ha estat Matías Pascual, a la segona ha estat Marc González amb un doblet que posa el 4-2. I a 6 minuts, 31 segons pel final, amb aquest resultat l'Igualada forçaria el cinquè i definitiu partit a Riazor dimarts a 2:15. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Les Comes, Igualada.
6: I al Mundial tenim en joc a l'inici de la segona part el Bèlgica 0, Iran 0, i recordem que la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita. Lamine Yamal ha fet el primer gol, ha jugat els primers 45 minuts. També han jugat els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine. Han estat titulars a la segona part, ha entrat Ferran Torres.
0: Fins aquí les notícies.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
22: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
21: Sí.
22: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
18: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
23: És veritat que la cara estava rara.
18: Era Shakira o no era Shakira?
23: Jo estic segura que sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
24: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
25: I ara què?
24: L'Àlex.
25: Voleu jugar a bitllet?
24: I la Clover.
26: Oh, ho retiro tot.
24: Són espies de veritat.
25: 1, 2, 3, no s'estan liat, aguantarem.
24: Espies de veritat. Estrena el 22 de juny al Super 3 i a la plataforma 3CAT.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Benvinguts al Revolució 4.0. L'edició d'avui és una edició especial per mi, per primera vegada en les 10 temporades que fa que realitzem el Revolució 4.0 a l'antena de Catalunya Ràdio. Entrevistarem un premi Nobel, en aquest cas d'Economia 2025, al francès Philippe Aguillon, que va obtenir aquest guardó l'any passat. I aquesta entrevista que ara escoltareu també ens ha plantejat una pregunta: i per què el segon Nobel que entrevistarem d'aquí un temps no pot ser un català o una catalana? Fa 10 temporades que demostrem al Revolució que aquí hi ha molt de talent innovador i tecnològic, que s'investiga molt i molt bé a casa nostra i que es fan grans aportacions a la medicina, a la ciència i a moltíssimes disciplines. Tant de bo aviat tinguem una alegria. Nosaltres sabem que aquí tenim bons candidats i candidates, a veure si també se n'adonen les acadèmies sueques corresponents. What doesn't kill you makes you stronger. I de seguida escoltarem l'entrevista a aquest home, Philippe Aguillon, Premi Nobel d'Economia 2025. Per cert, agraïts al Cercle d'Economia, on l'economista hi va pronunciar una conferència que ens hagi facilitat aquesta entrevista. A més d'aquesta entrevista al Premi Nobel d'Economia, avui al Revolució també tindrem la secció Tecnòpolis. Parlarem de polèmiques militars i tecnològiques protagonitzades per Espanya i una empresa molt amiga de Donald Trump. A més, amb el publicista Jordi Orbea, analitzarem el gran impacte mundial de l'acte del Papa a la Sagrada Família i també com ha canviat la comunicació darrerament. Acabarem el programa coneixent també l'aposta d'una farmacèutica per reinventar-se en els seus beneficis, amb 5 fundacions que fan una feina espectacular, perquè la vida al final consisteix en ajudar els altres. Els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.
1: Vivim una època de canvis accelerats. La intel·ligència artificial transforma professions. Les empreses neixen i desapareixen en qüestió d'anys. Europa busca el seu lloc en un món dominat per la competència entre els Estats Units i la Xina. Però què fa que una societat progressi? Per què alguns països innoven i prosperen mentre d'altres es queden enrere? I sobretot, la revolució tecnològica que estem vivint ens farà més pròspers o augmentarà les desigualtats? Poques persones al món han estudiat aquestes preguntes amb tanta profunditat com el nostre convidat d'avui. És un dels economistes més influents del planeta. Ha estat professor al College de France, a la London School of Economics, a Insight, a la Universitat Harvard. És considerat un dels pares de la teoria moderna de la innovació i de la destrucció creativa. I l'any 2025 va rebre el Premi Nobel d'Economia per les seves aportacions al creixement sostingut mitjançant la innovació. Avui, el Premi Nobel d'Economia 2025 visita el Revolució 4.0. Senyor Philippe Aguillon, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i compartir una estona al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT. Vostè va guanyar el Premi Nobel per les seves aportacions a la teoria del creixement sostingut a través de la destrucció creativa. Ara en parlarem. Com li va canviar la vida rebre el Premi Nobel el 2025?
2: Mi vida cambió de muchas veces. I mean, desde el 13 de octubre 2025, mi vida ha cambiado completamente. El teléfono, los emails, las solicitaciones son, interrupted non-stop. La segunda cosa es que I'm relieved. Maybe I should say in English.
1: Yes, okay. No problem speaking English, yes.
2: I think the first thing is that your life changes.
3: La primera cosa es que la meva vida ha canviat completament perquè no he parat de rebre sol·licituds que això encara no ha baixat. Jo crec que és degut al nou... I també el tema, perquè és sobre Europa, sobre IA, sobre la innovació verda, sobre tots aquests temes que són temes molt importants a Europa i arreu.
2: Llavors
3: el telèfon no ha parat de sonar. La segona cosa és que encara finalment he vist que la meva contribució i el meu treball ha estat reconeguda i que ara puc respirar i abans només podia córrer. I ara ningú discursa.
1: Parlarem perquè vostè ha guanyat aquest Premi Nobel, però quan va rebre aquesta trucada de l'Acadèmia Sueca, em deia ja un abans i després, jo m'agradaria saber vostè quantes hores ha estudiat el dia, ha treballat, ara passarem a parlar de la teoria, però com treballa, quantes hores ha estudiat al dia, és molt merescut, és a dir, un Premi Nobel no cau del cel, quantes hores està...
2: It's really a 30, you know,
3: jo vaig tenir la idea que volia posar la competició imperfecta dintre d'un model de creixement des que vaig començar, des que vaig entrar a Harvard. Però realment, ell va crear els models mòdols de Peter Mòdols amb en Peter Hopper, que hem convertit el Premi Nobel.
2: 87-88.
3: Això ho vam escriure el 87-88 al mig.
2: Són
3: 38 anys.
2: Since then, it's a fight of all the time.
3: Des de llavors, ha estat sempre una lluita contínua.
2: To expand the model, to show all what you can do.
3: Expandir el model, to ensenyar què és el que podia fer aquest model.
2: To confront the model with data.
3: Contestar aquest model amb dades.
2: To show that there is a new econometrics for flight.
3: Ensenyar que hi havia una nova econometria.
2: And it's 38 years.
1: 38 anys, 38 anys de feina sense parar, són molts anys. Em treu matèria. Com expliquem ara als oients aquesta teoria de la destrucció creativa a una persona sense formació econòmica?
2: So the idea there is
3: that el creixement a llarg termini es construeix a partir de la innovació. A partir de la innovació acumulativa, on cada un dels innovadors construeix a partir de la innovació anterior.
2: But the incentive to innovate,
3: però els incentius per innovar,
2: to invest in research development,
3: per invertir en recerca en desenvolupament,
2: is driven by the fact you get grants.
3: Els incentius estan en que tu tens un monopoli d'aquestes innovacions, en que tu pots obtenir un benefici d'aquestes innovacions perquè tens un monopoli. Però en l'altre cantó, les teves innovacions reemplaçaran les tecnologies antigues.
2: You have a contradiction.
3: Llavors tens una contradicció.
2: On the one hand,
3: per un cantó necessites els beneficis de la innovació per motivar aquestes innovacions i incentivar-les. Però els innovadors antics tenen uns incentius per utilitzar els seus beneficis per bloquejar totes les innovacions noves. Perquè ells no volen estar subjectes a la destrucció creativa i, per tant, desaparèixer o tenir-ho malament. Aquesta contradicció és la que defineix els models Schumpeterians i és el cor dels models de creixement. Una economia que creix és una economia on tens cada moment nous talents.
2: And the talents create new firms.
3: I aquests nous talents doncs crea noves empreses.
2: They grow their firm, they expand the firm.
3: I escalen aquestes empreses, les fan créixer. Però has d'assegurar que un cop aquestes empreses han crescut i s'han expandit, no fan servir això per bloquejar les noves innovacions.
1: Mister Aguillon, ara mateix vivim un dels períodes més intensos de destrucció creativa de la història amb la intel·ligència artificial, que no sé si ho destruirà tot, però a la vegada serà una oportunitat de creixement. Per què considera la destrucció creativa la principal motor de creixement? I posi'm alguns exemples.
2: Creative destruction destroys jobs and creates new jobs. destrueix
3: feines, però també crea noves feines.
2: Some administrative jobs are destroyed.
3: Feines administratives estan quedant destruïdes.
2: But you have new jobs.
3: Però tindràs noves feines.
2: To help the
3: per exemple, per difondre la intel·ligència artificial a la nova economia, reorganitzar les empreses.
2: Previous industrial revolution.
3: Com a les revolucions industrials anteriors.
2: It destroys jobs, but it creates jobs.
3: Destrueix feines, però al mateix temps en crea d'altres.
2: And so you will...
3: Per tant, necessitaràs un sistema de mercat que pugui acomodar aquesta destrucció de feines i aquesta creació de feines.
2: For example, the flex security system in Denmark.
3: Per exemple, el sistema de flex security que està a Dinamarca.
2: Seems to me a model.
3: Sembla un model doncs, que es podia copiar. Que es podia copiar i emular.
1: La intel·ligència artificial és comparable, com deia, a una revolució industrial, a la transformació encara més profunda, no? Amb què diferència amb d'altres revolucions tecnològiques i qui guanyarà i qui perdrà amb aquesta innovació que està arribant? Digui'm guanyadors i perdedors.
2: There will be winners and losers.
3: Hi haurà guanyadors i perdedors. Però t'has d'assegurar que els perdedors d'avui puguin guanyar demà. I els perdedors estan protegits.
2: So some people propose universal income.
3: Hi ha gent doncs, que proposa la renta única universal.
2: I prefer the flex security system.
3: Jo prefereixo el sistema de flex security.
2: You are paid as long as you either train.
3: Perquè amb aquest sistema tu o bé et prepares o bé treballes.
2: Because it's not good to stay at home doing nothing.
3: Perquè no és bo estar a casa sense fer res.
1: Una altra pregunta. En la seva teoria sobre la innovació per millorar també el benestar, i quan parla d'aquesta destrucció creativa, li pregunto per empreses tecnològiques ara, i li pregunto...

0: Edith Claude.
1: Anthropique.
0: Voilà, or the Chinese.
2: Comment c'est anthropique, or chinesos.
0: And I don't want to say that one is better.
2: Et jo no vull dir que unes són millors que altres.
0: But the danger is
2: però el perill és que
0: tenir-ne poques
2: que dominin tot el mercat.
0: So that's the problem.
2: Aquest
0: so
2: és el problema.
0: To be very vigilant on competition.
2: Hem d'estar molt vigilants que existeixi una competència al mercat, perquè d'altra manera farà que les noves firmes, les noves empreses no entrin dintre el mercat.
0: And that's the thing I mentioned before. You see the,
2: aquest és el que he mencionat abans.
0: Innovators of yesterday,
2: els innovadors d'ahir són barreres d'entrada pels nous innovadors.
0: It's very important to have open source.
2: És molt important tenir open source, no massa regulacions, perquè això esdevé una barrera d'entrada.
0: La Digital Market Act,
2: que insisteix en compartir dades, ha d'incloure el cloud i hem de crear nous centres d'IA a Europa.
0: So we need industrial policy on top of competition.
2: Necessitem una política industrial per sobre de la política de competència.
0: And in Europe before we used to preclude.
2: I nosaltres a Europa vam tallar la política industrial
0: in the name of competition.
2: En nom de la competició.
0: And that's a mistake.
2: I això és un gran error.
3: Clar. Ara que parlava del centre de dades i deia que a Europa ens hem d'espavilar, comparat amb els Estats Units i amb la Xina, centre de dades a Europa, els xips... En aquest cas, creu que Europa s'ha d'espavilar molt en el tema de la tecnologia?
0: We can catch up and we can become leaders.
2: Nosaltres podem arribar on estan els altres. Podem ser líders. Nosaltres tenim científics, són fantàstics. Matemàtics són fantàstics. Molts d'ells han iniciat la revolució, com Jan de Kult.
0: We have also soft
2: també
0: power,
2: tenim el poder tou, com la democràcia i la llibertat.
0: Social model,
2: els models socials, com el flexicurity. Estem molt millor que els Estats Units.
0: My belief is that
2: la meva creença és que nosaltres podem ser capdavanters de la propera revolució a la revolució de la IA.
0: Jan Le Cun, for example, left Meta.
2: Jan Le Cun va deixar Meta.
0: His own company.
2: Perquè la seva pròpia companyia a Europa
0: will be the next revolution.
2: Per desenvolupar els models de món, que és el que ell creu, la nova revolució dintre de la IA.
3: Avui parlant amb aquest Premi Nobel d'Economia 2025, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio 3CAT, hem parlat d'intel·ligència artificial i vull tornar a parlar amb vostè de la innovació. Innovar, no? Persones que han innovat al llarg de la vida, productes que han innovat. Per innovar cal equivocar-se. Em destacaria algunes persones que admira perquè han innovat al llarg de la història de la humanitat? No sé si coneix Gaudí. Gaudí, Sagrada Família.
2: Jo sóc un gran admirador de Gaudí. Jo sóc un gran admirador, per descomptat. El meu pare era molt proper a Gabriel Alomar,
0: also an innovator in his own way.
2: Que va ser un innovador amb el seu. El meu pare volia fer la revolució social i el surrealisme a Egipte. Tenim moltes figures a Barcelona que són grans innovadors i també. I el meu consell és com Andreu Mas-Colell, que va ser el meu director de tesis a Harvard.
0: So without him I would not have got the Nobel Prize.
2: Sense ell jo no hauria guanyat el Premi Nobel.
3: Per tant, li té una estima, Andreu Mas-Colell, vostè, no? Li té una estima especial?
0: Very special.
2: Molt especial.
3: Són molt amics?
0: I
2: té una intel·ligència superior i és molt humà. I això és quelcom molt apreciat. Una intel·ligència posada al servei de la societat, i això és molt important. El meu pare era una mica com així.
3: Estem avui amb vostè parlant, ha parlat de Gaudí, i l'altre dia es va inaugurar aquí la Torre de Jesús de la Sagrada Família, una imatge espectacular per tot el món, i la frase de Gaudí, d'un home geni ja de fa 140 anys... Jo crec que a Gaudí li haguessin donat un Nobel. Nobel, oi que sí? Va dir la frase, primer l'amor i després la tècnica. I el papa l'altre dia parlava de la intel·ligència artificial també de ser humans. Està d'acord vostè com a economista que està molt bé l'economia, la innovació, la tècnica, però que també l'amor de les persones, la feina?
2: És molt important. Jo crec que tu has d'estimar els humans. La tecnologia pot donar el millor i el pitjor.
0: If you are concerned about human beings,
2: si tu preocupes dels humans,
0: then you will put in place the right policies and
2: llavors posaràs les millors policies, les millors

0: institucions per assegurar que la tecnologia inclueix a tothom i és inclusiva i millora la vida de tothom.
1: Because you want prosperity and you want share.
0: Perquè tu necessites prosperitat, però necessites prosperitat compartida.
1: I think it's very important to have people
0: who understand. I per això és molt important per tothom comprendre i utilitzar com fer d'un carruatge i com agafar aquest cavall per conduir-lo.
1: It can put you, it can get you to the wall and kill you.
0: Pot proposar-se al món i destruir el món o crear un món millor. Depèn de com condueixis el cavall i les revolucions tecnològiques són el mateix. Podem fer el millor o el pitjor d'elles.
2: Per anar acabant, ens queden dos minuts. Philippe Aguillon, Premi Nobel d'Economia 2025, és un senyor que pensa molt ràpid, no? Quan l'observo aquí a la ràdio, no? El veig que és una persona doncs, que va més enllà. Li he de preguntar per una cosa que li preocupa a tot el món, i és la política econòmica de Donald Trump. Li sembla bona? Em refereixo als arancels i al proteccionisme? Riu, de moment riu.
1: Exactament.
0: Jo vaig fer una broma que vam tenir el report de Draghi, que està a Europa, està enrere dels Estats Units. Perquè nosaltres no tenim un ecosistema d'innovació com els Estats Units. La meva broma que és que el Trump va llegir els informes de Draghi i llavors va intentar doncs, que la innovació dels Estats Units estigui a un nivell d'Europa i llavors va començar a tallar els fons de recerques, va fer la vida miserable pels estudiants estrangers que estan als Estats Units i per tant doncs, Trump va llegir el report de Draghi i està fent la innovació dels Estats Units en direcció contrària, marxa enrere. És una gran oportunitat per a Europa i per Canadà amb Mark Carney. I hem de tots junts empènyer aquest món amb democràcia, clima i aquest món social.
2: Per finalitzar, per acabar, una frase que li diria a Catalunya? Com pot innovar millor? Amb dues frases.
1: You are a hub of knowledge.
0: Nosaltres tenim un hub, som un hub de coneixement. Posem més diners en ciència, posem més diners a llarg termini dintre de la ciència, en el camp de la ciència.
2: Molt bé. Professor Philippe Aguillon, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la seva mirada sobre el futur. Ha estat un autèntic privilegi entrevistar el Premi Nobel d'Economia 2025 al Revolució 4.0. Nice to meet you. Moltes gràcies. Thank you. Thank you very much.
3: L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
2: I saludem ara un dels col·laboradors del programa que més en sap de tecnologia i que sap de totes les darreres novetats, sempre lligades a l'actualitat internacional. Carles Planes, periodista del periòdico. Benvingut un dia més. Què tal?
4: Molt bé, encantat de ser aquí.
2: Atenció al titular que em portes. Espanya també s'alia amb Palantir, l'empresa tecnofeixista aliada de Donald Trump. A veure, anem a PAMS, Carles. N'hem parlat alguna vegada al programa d'aquesta empresa ja. Però recordem als oients que és Palantir sempre d'una forma fàcil, perquè ens entengui la gent que es dedica a la tecnologia i la que no.
4: Sí, és una mica complexa. Palantir és una empresa d'anàlisi de dades que, bàsicament, el seu gran punt fort és que ha dissenyat un programa que amb intel·ligència artificial el que aconsegueix és agafar grans volums de dades i a partir d'aquí extreure'n intel·ligència, extreure'n patrons. I, per tant, aquesta eina és molt utilitzada pels governs, però especialment per exèrcits de tot el món i agències d'espionatge. És per això que se la considera gairebé una empresa d'espionatge, perquè ha estat doncs, involucrada amb, doncs, des del Mossad, a la CIA, a la NSA, és a dir, totes les agències d'espionatge acaben anant a parar a Palantir.
2: I és una empresa d'espionatge que, curiosament, es va crear un any important, l'any 2003, és que va passar després de què? Dels oients, a l'11 de setembre.
4: De l'11 de setembre, sí. I la data de naixement d'aquesta empresa és clau perquè hem d'entendre que és un món en el que vivia atemorit per la possibilitat d'atemptats terroristes de caire jihadista. Ja hi havia els Estats Units, ja estaven implicats en la guerra de l'Iraq i de l'Afganistan. I, bàsicament, l'empresa surt per aprofitar doncs, aquesta onada de privatització del Pentàgon, per tal de crear eines que puguin servir a l'exèrcit dels Estats Units per combatre els seus enemics.
2: Molt bé. Té clients aquest cas, diferents clients importants. Recordem aquest nom que té? Un nom batejat com el Senyor dels Anells, podríem dir?
4: Sí, Palantir és un nom que ve del Senyor dels Anells i, bàsicament, en el lore de Tolkien, l'obra de Tolkien, les Palantir són unes pedres vidents que el Senyor Fosc utilitza per corrompre la ment de, per exemple, el mag Saruman. Això, amb aquesta referència una mica freak, bàsicament el que explica és que qui al darrere, que és Peter Thiel, és un dels principals inversors i magnats tecnològics dels Estats Units, un dels més influents del món, que té una gran obsessió per el Senyor dels Anells i doncs va decidir posar-li aquest nom a la seva empresa perquè bàsicament el que volia era convertir aquesta empresa en una pedra evident, no?, que aconseguís veure allà on no podien veure els serveis d'intel·ligència.
2: Molt bé, per tant, aquesta empresa té clients com la FBI, em diria. I ara aquí a Espanya, explica'm aquests lligams, perquè jo crec que molt poca gent ho coneix.
4: Sí, és relativament poc conegut pel gran públic i és que a Espanya té des de l'any 2023 un contracte de 16,5 milions d'euros amb Palantir, bàsicament per utilitzar una d'aquestes eines de software que comentàvem perquè l'utilitzi l'Estat Major de la Defensa. La qüestió és que és un contracte que se li va otorgar el 2023 de forma força opaca i sense un concurs públic i no se sap ben bé quin és l'ús que l'exèrcit està donant a aquesta eina fins al punt que socis del govern, parlem, per exemple, de Junts o Esquerra Republicana, vaig parlar amb ells fa poc, i comentaven doncs, que havien demanat informació al govern, el govern no donava cap mena d'informació, fins al punt que tenien les sospites de que aquesta eina hagi pogut ser utilitzada doncs, per la vigilància de ciutadans.
2: I també hi ha un altre de programari per al sistema d'intel·ligència de les Forces Armades, sí?
4: Sí, el contracte que hi ha actualment és un de 16,5 milions d'euros i abans d'haver-hi un altre contracte anterior que era per una prova pilot d'uns 260.000 milions d'euros. Estem parlant d'un volum de diners important, tot i que si el contextualitzem amb les inversions que es fan en el camp de defensa no és una inversió gegant, però tot i així ens fa posar un ull en el què està passant perquè Espanya acabi anant a parar amb una empresa que és obertament aliada de Donald Trump i que té una retòrica que s'ha descrit, no?, per molts experts com a tecnofeixista.
2: Clar, ja sabeu que el Carles Planas es dedica a temes d'investigació en tecnologia. Per què em diries, per tu, Carles, que aquest és un contracte polèmic, em diries?
4: Primer de tot per la persona que hi ha al darrere. El principal inversor i el principal fundador d'aquesta empresa, tot i que ara no està en posicions directives, és Peter Thiel, que, com mencionava, és probablement l'inversor més influent de Silicon Valley. Va cofundar PayPal amb Elon Musk, va ser el primer inversor institucional a Facebook i a SpaceX, i és el primer magnat tecnològic que va impulsar Trump ja l'any 2016, quan encara no havíem vist aquest gir a la dreta de Silicon Valley, i actualment se'l considera el mecenes de l'actual vicepresident estatunidenc, el J.D. Vance. És un personatge inquietant, podríem dir, bàsicament perquè està darrere d'iniciatives que el que busquen és acabar amb la democràcia, acabar amb les regulacions estatals. Diu que tothom qui s'oposi a un desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial doncs és una reencarnació de l'anticrist. És un personatge que pot semblar estrambòtic, però la influència que té és cada vegada més forta arreu del món.
2: Clar, per això ho deia el Carles, i em deia, estava preocupat perquè Thiel és un personatge, com us estem explicant, oients molt forts, d'aquells per qui la democràcia no seria la seva paraula favorita, i fan por, diries, tots aquests tecnòlegs, Carles, d'escrúpols que ja tenen pocs escrúpols, sí?
4: Crec que el que hem de fer és desconfiar, perquè una cosa, el que hem vist molt en la indústria tecnològica, és el que es diu per intentar vendre els seus productes, l'altre, el que hi ha al darrere. En el cas de Palantir, s'ha de dir que el que venen és bastant el que hi ha, perquè el qui és el seu actual director executiu, l'Àlex Karp, ha dit que obertament, Palantir és una eina de defensa d'Occident, que Occident és una cultura superior al que ell ha descrit com altres subcultures, i bàsicament que el que vol és convertir el servei militar en un deure universal i que Palantir es converteixi en una eina clau per a aquesta remilitarització del món. Hem de pensar que Alex Karp és algú que és directament amic de Benjamin Netanyahu, que ha posat a Palantir al servei d'Israel i del que les Nacions Unides considera un genocidi a Gaza, així que sí, crec que hem de sospitar i de qui hi ha darrere d'aquestes empreses i per què Espanya està tenint un contracte amb aquesta empresa. Gracias.

0: Amb Carles Planas, avui estem repassant la relació que té Palantir, aquest gegant tecnològic, amb Espanya, i tu dius que aquest contracte no lliga gaire amb la postura, en aquest cas, no?, del govern de Pedro Sánchez, que s'ha autoregit, no?, com a rival dels que anomenen els tecnooligarques, no?, que això n'hem sentit a parlar, no?
1: Sí, al llarg d'aquests últims mesos hem vist una qüestió molt clara, que Pedro Sánchez ha abraçat una estratègia política de posicionar-se com el principal líder que suposa el que ells anomenen, doncs, tecnooligarques o tecnocasta, que bàsicament es refereixen a, doncs, grans magnats tecnològics com l'Elon Musk, amb qui ha xocat directament, no?, per les seves decisions de, per exemple, anunciar que hi hauria una restricció a l'accés a les xarxes socials per als menors d'edat, però també altres mesures que es busquen adoptar a Espanya, com per exemple que els magnats que hi ha darrere de les plataformes digitals tinguin responsabilitat penal sobre el que succeeix a dins d'aquests espais digitals, a l'augment d'impostos, etc, etc. Si no hi ha una empresa més vinculada a la tecnooligarquia que Palantir, no sé quina és.
0: I això que Alemanya ha dit que no contractarà a Palantir, Suïssa també s'hi ha posat, no?, dient, sí, que utilitzar la tecnologia era cedir sobirania, i el parla que van, és que al final estàs donant totes aquestes dades a aquesta empresa d'Estats Units molt amiga de Donald Trump, no?, perquè quedi clar.
1: Sí, sí, la qüestió és que la decisió del govern espanyol xoca encara més si tenim en compte que el que està venint a nivell europeu és un moviment creixent per tallar els llaços de dependència tecnològica amb els Estats Units, uh-huh, i especialment d'empreses com Palantir, no? Com mencionaves, Alemanya ha dit que no contractarà els serveis de Palantir, tot i que hi ha estats federats que sí que tenen contractes policials amb aquesta empresa. Suïssa va dir que no ho faria perquè creia que utilitzar aquesta tecnologia era cedir una sobirania als Estats Units.
0: Molt bé, són moments, sens dubte, complicats, en què dades, algoritmes, oients, pressions es barregen entre empreses, països i governs, i és un moment, sens dubte, molt i molt complex, i veurem on ens porta. En qualsevol cas, tindrem el Carles Planas per explicar-ho i ajudar a treure aquest entrellat, no?, de tot el que passa, perquè hi ha moltes coses que no se saben, i avui n'hem explicat una mica. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
0: La visita del Papa Lleó XIV a Barcelona ha deixat, com sabeu, imatges que han fet la volta al món. La força de les imatges nocturnes de la Sagrada Família van impactar milions i milions de persones. La marca Barcelona va arribar aquella nit tan o més amunt que la Torre de Jesús i els drons dibuixant Gaudí al cel. A veure, Jordi Urbea, ganes d'escoltar-te. No sé quin preu tindria una campanya tan potent, oi, Jordi, que no sé si es podria pagar.
3: Bé, jo sempre aquesta pregunta me la vaig fer l'altre dia quan va succeir aquest acte, pensant en la ciutat de Barcelona, no? I possiblement, no tant per la visita al Papa, sinó per la repercussió mediàtica que va tenir tot el tema de l'acció de la Sagrada Família, que per mi em sembla una cosa màgica. Si l'haguéssim de pagar amb diners per la que la paraula Barcelona sortís reflectit en el món, doncs ens hauríem de gastar molts milions d'euros i no tindríem la mateixa repercussió, perquè aquí va ser realment amb un fet únic, com va ser el fet de la inauguració de la part de dalt de la Sagrada Família, doncs que es va suposar un espectacle mediàtic atòmic. Jo crec que feia anys que no veia una cosa tan bèstia a la ciutat de Barcelona amb aquest nivell de detall i de cura. Perquè faig una idea, jo vaig fer un petit post a LinkedIn, és el que postejo per LinkedIn, i ha sigut sens dubte el post que més ha funcionat i més ha viralitzat, perquè la gent ha quedat meravellada veient el que hem aconseguit.
0: Jo he de dir que vaig plorar. Els hi vaig a confessar als oients, saps que jo soc creient, i estava sola aquell dia mirant la televisió, i clar, no ho sabíem, tot dels drons de Gaudí no ho sabia, ningú ho portava en secret. Van a fer assajos a l'Empordà, al Paulí, que ha treballat, sí, Tres Paulí Sobirà, i vaig plorar.
3: No, aviam, jo crec que més enllà de les conviccions de cadascú, jo també sóc creient, no? Però en aquest aspecte crec que hi ha un fet únic, que és que es va fer tot amb una cura i amb unes exquisitesa que és molt nostra. I a més hi ha una cosa molt important, que es va fer una cosa molt bonica, que és que la gent va participar, no? Allò de posar, repartir no sé quants fanals dintre de tot l'esdeveniment perquè la gent hi participés en determinat moment i la gent s'hi va involucrar i la gent es va sentir part de l'event. És veritat que possiblement ells no van gaudir-ho amb aquesta amplitud que van gaudir-ho des dels que ho veiem a la tele, perquè clar, els que veiem a la tele teníem aquests planos amb uns aguts que ja estaven pregravats, ben muntats, ben realitzats. Des de llavors, sens dubte, la persona que ho va aportar-ho, la persona que ho va liderar-ho, aquesta realització i aquesta producció és un 10. I des del punt de vista publicitari, que jo m'ho miro sempre amb aquests ulls, aquestes coses...
0: La millor publicitat, quants turistes vindran a Barcelona gràcies a aquesta imatge? Pensava, anem de vacances a Barcelona, sí. Vinga, anem de vacances.
3: Sí, però ja no solament les vacances de la gent que vindrà a Barcelona, que sens dubte seran molts, i perquè voldran vindre per aquest monument abans que s'acabi, perquè aquest monument que porta 144 anys construint-se, sinó que el més bèstia del tot és el que aconseguirem com a ciutat de Barcelona d'imatge i de repercussió internacional, que un cop més ens hem col·locat en el número 1 del món com a gran imatge de marca. No?
0: A mi em va sorprendre també el canvi de comunicació del Vaticà en tota la visita que va fer a Madrid, a Barcelona. L'hem estat analitzant amb el Jordi Urbea i, a veure, el posicionament comunicatiu de Lleó XIV ha estat perfecte. Semblava un programa de televisió, tot estava preparat, el testimoni, la persona, Antonio Banderas a Madrid, aquí Sergio Dalma, és a dir, tot estava molt ben fet. Qui hi ha l'equip de darrere?
3: Mira, jo crec que hi ha dues coses molt bones. Sens dubte té que tenir un equip ample, gran i mesurant-ho absolutament tot.
0: Sí.
3: Però després també hi ha, com dic jo, l'actor, el que és el protagonista. I en aquest cas, el Papa Lleó, doncs té una capacitat de comunicació brutal, molt bona. Primer de tot, coneix idiomes, és a dir, parla més d'un, té la capacitat de parlar d'entrada l'anglès i el castellà, que és possiblement els més majoritaris que hi ha en el món.
0: I català.
3: I català ens va demostrar que ben guiat ell en sap enronar-lo i que no hi ha cap problema, per tant, tot el que vingués aquí hauria de fer-ho sense cap tipus de problema, perquè va demostrar-ho amb una naturalitat impressionant. Però sobretot el que va fer és que ell s'expressa molt bé. Possiblement ser nord-americà li ajuda. Allà des de petits a les escoles t'ensenen a sortir a parlar en públic, a saber-te expressar, etcètera, etcètera, i ell ho fa molt bé. I a més ell ho fa d'una forma molt assertiva. Ell el que creu ho explica, i ho diu sense cap tipus de rubor. De fet, quan va estar en el Parlament d'Espanya, segurament els de l'esquerra es van sentir molt incòmodes amb determinats tipus de missatges, i de cop i volta els de la dreta també es devien sentir incòmodes amb altres missatges. És a dir, no va voler quedar bé amb ningú, no va ser tibio, no va ser fred, va ser fred o calent, no? Però tot allò que va voler dir, tot allò que va voler expressar, ho va fer-ho. Recorda que aquest papa, inclús ha dit en el Trump, que escolta, ell no el fa escallar ningú. Vull dir que és un home que té aquesta capacitat de fer aquestes coses molt interessants, no? I clar, si li afegeixes una altra cosa per mi, que Chantal a mi em fascina d'ell, és que ha sigut un papa que ha passat a l'acció. És que ha obert la porta que dones tinguessin més càrrecs de responsabilitat. Però mira el que ha fet. El primer que ha fet és nombrar la seva directora de comunicació.
0: Com es diu aquesta senyora?
3: Atenció, el nom m'encanta perquè em fa una gràcia terrible. Es diu Maria Montserrat Arevalo, ex-mexicana, però m'agrada això de Montserrat, m'agrada moltíssim.
0: 39 anys.
3: 39 anys, una dona hipercapacitada, que està liderant actualment una ràdio, una televisió a Latinoamèrica, a més de 400 milions d'oients, i per tant és una dona que està hiperpreparada per portar la comunicació laica. No és monja, és una persona laica, i per tant ell serà la líder de la comunicació. Tu t'ho imagina't, una persona que ve de fora que començarà a moure coses.
0: Aquest home mou coses. Una cosa molt important, i és que s'ha posat també a molta gent jove a la butxaca, recordem, perquè és un gran comunicador. S'han fet virals vídeos d'ells fent aquest gest que també fa la meva filla, el 6-7, un tren de TikTok, per tant, entre les xarxes socials, el papa, entre la comunicació, la gent jove. Hem vist les imatges de la gent que seguia, hi havia gent de la nostra edat, gent més jove, i això és el que l'Església i el Vaticà està més preocupats, de que no hi havia seguiment religiós.
3: Sí, jo crec que el que s'ha començat a obrir l'Església Catòlica des de fa uns anys és una mica el que feia el moviment protestant als Estats Units o a Latinoamèrica durant molts anys. Per exemple, si et fixes, amb el món de la música també hi ha hagut una evolució molt gran dintre del món catòlic. Fins fa 4 dies la música que senties tu, música catòlica, anem a dir, era una música molt clàssica d'església i tal. Ara s'han obert amb grups de música de gent jove que tenen un èxit absolutament molt bèstia, molt poderós i molt gran. Per tant, aquest papa ha dit, escolta, o m'atenso jo amb el llenguatge que m'enronen els joves o de més, o hi haurà una desconnexió total entre el que és l'Església Catòlica, i la gent jove, no? I ja dic, és molt seguint el moviment de Latinoamèrica, o Latinoamèrica i Estats Units, amb tot el món protestant, que la música ha sigut forma part de la seva vida. Recorda que la música gospel neix d'esclaus negres que lloaven a Déu, eh? Per tant, sempre hi ha hagut la música, la gent jove i tot això ha sigut un moviment que ha sigut molt, molt, molt interessant, no?
0: Per tant, aquest Papa Lleó XIV ens ha sorprès. Jo crec que aquest viatge a Espanya també li ha donat l'oportunitat d'ensenyar tot això a tot el món. I tornant també a la Sagrada Família que deies a l'inici, eh? El Barça és més que un club, jo crec que la Sagrada Família és més contempla, evidentment, i aquest acte que hem viscut comunicatiu, que tu que et dediques a la publicitat i comunicació, Jordi Urbea, podríem dir que perfecte, o gairebé perfecte de 10.
3: Sí, jo et diria que és una de les millors campanyes després de la inauguració dels Jocs Olímpics que he vist a la meva vida. Em sembla una cosa molt ben treballada, molt ben feta, amb molta cura, amb molt de detall, i sobretot feta amb amor. Aquí utilitzaríem l'expressió aquesta que va sortir com amb els drons, no? Primer fer-ho amb amor i després la tècnica. Doncs jo crec que aquest acte es va fer amb molt d'amor, amb molt de carinyo, amb molt de cura, i es va emplear la millor tècnica del món. Així que la frase aquella amb la que van acabar els drons, amb la imatge del Gaudí, dalt de la Sagrada Família, deien primer l'amor i després la tècnica, doncs, escolta, jo crec que es va fer tal qual a l'hora de fer aquesta mega-ultracampanya de Barcelona. De veritat, d'aquí uns anys recordarem això. Ara, l'altre dia parlàvem amb un amic i dèiem, quan tu dius ara París, tu dius Torre Eiffel, tu dius Londres, dius Big Ben, tu dius Nova York, dius Estàtua de Llibertat. Ara diràs Barcelona i direm Sagrada Família. I és així, és el símbol que ha copsat a la nostra ciutat, és el que és la referència de la nostra ciutat, i tinc molt clar que mentre aquest monument segueixi construint-se, atenció, perquè aviam, el dia que es deixi de construir, no?, i s'acabi, l'altre dia deien que estan ara tres artistes catalans lluitant per acabar-lo, no? Doncs escolta, serà aquell moment d'haver-se que encara té la mateixa màgia i la mateixa
0: obra. I sobretot ens quedarà gravada aquesta frase de Gaudí, primer l'amor i després la tècnica. Gràcies, Jordi Urbea.
3: A tu, bona nit. Ho tenim tot,
2: ho tenim tot. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Xantal Llavina.

0: No tenen accionistes, no busquen fer negoci, no miren només els números. Parlo de les fundacions, que important, eh? A Catalunya n'hi ha més de 2.000, aporten més de 4.000 milions al PIB i generen més de 100.000 llocs de treball, però sobretot fan una feina impagable. Més de 40 milions de serveis socials en àmbits com la cultura, l'acció social, l'educació, la promoció del talent o la recerca científica. És un exemple de com implicar-se i arremangar-se per millorar la societat. I avui vull conèixer l'Estefania Rico, que és la directora de Fundacions Ferrers. Què tal? Benvinguda al Revolució.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Com deia fa un moment, les fundacions juguen un paper capdalt a la societat. L'altre dia escoltava el Premi Nobel que hem parlat a l'inici i deia, si la gent que té molts diners, si tothom que té molts diners al món fes una fundació, el món seria molt millor, no? Per tant, ajuda a la nostra societat.
1: Totalment. Juguen un paper clau. És fonamental les fundacions i tota la seva acció social. Absolutament. De fet, a Catalunya són 2 milions de persones, dels 8 que som, que viuen en pobresa i de risc social. Vull dir que és fonamental ajudar i donar suport a aquestes persones. Absolutament.
0: Clar. En el teu cas explica, sou 5 fundacions que vau néixer a partir de l'empresa farmacèutica Ferrer, que nosaltres vam ser-hi també en una especial en aquesta farmacèutica, sí? Mm-hmm. Que és la feina que feu?
1: Sí, les fundacions Ferrer neixen del ferm compromís de la companyia farmacèutica Ferrer i el que fem és generar igualtat d'oportunitats i socialitzar la riquesa. I ho fem des de diferents àmbits, des de l'agricultura regenerativa, des de l'esport, des de la cultura en àmbits com la literatura o la música, des dels drets humans. Per tant, des de diferents línies d'actuació tenim tota l'acció social a través d'aquestes fundacions i el que deia, no?, socialitzar tota la riquesa de Ferrer.
0: Uh-huh. En aquest cas, vosaltres definiu el propòsit de la fundació amb una frase que m'agradaria que m'expliquis en detall. Socialitzar la riquesa. Què vol dir? Socialitzar per ajudar sobretot a persones desafavorides, que cada vegada doncs, també sabem que tenim i vivim en un món més complicat, no?
1: Sí, certament som conscients que tot el desenvolupament d'Occident és fruit de l'explotació i l'esclavitud del sur global, no?
0: Sí.
1: I al final tota la mà d'obra i l'explotació dels seus recursos és el teòric progrés, no?, d'Occident. Per tant, som molt conscients que, a més, actualment no només és fruit dels imperis colonials que ja tenim des de fa segles, sinó que, a més, actualment en tota la revolució, tota l'economia global del món i alhora tota la revolució tecnològica provoca encara més aquestes desigualtats, aquesta pobresa, no? Perquè aquesta injustícia de que nosaltres aquí puguem desenvolupar-nos i poder viure amb aquesta benestar, doncs és fruit de que d'altres persones pateixen, no? I d'aquí també tota la crisi climàtica que existeix al món, no? Per tant, tenim molt clar que hem de socialitzar la riquesa i tenim aquest deure ètic i moral de fer-ho.
0: Tenim un pressupost de 24 milions d'euros, d'on surten tots aquests diners per fer projectes que no busquen el lucre?
1: Neixen de les persones que treballen a Ferrer. O sigui, hi ha més de 1.800 persones que a Ferrer fan possible que la companyia funcioni, treballi bé, gestioni, no?, tingui beneficis i, per tant, vull dir que l'agraïment sempre és a aquestes persones que ho fan possible. I el propòsit de Ferrer també és molt clar. És a dir, la companyia té com a propòsit utilitzar el negoci farmacèutic en la lluita per la justícia social i ho fa a través de la pròpia companyia, transversalitzant aquest propòsit en tota l'empresa i alhora ho complementa més entregant el 50% dels beneficis nets, que es diu ràpid, però és el 50% dels beneficis nets a les fundacions Ferrer, i això vol dir que amb aquests recursos a Catalunya i en concret a Barcelona gestionem a través de diferents vehicles i plans estratègics i accions, intentem generar igualtat d'oportunitats i ajudar.
0: Doncs la generositat és important. Repassem alguna. Una que fomenta les ciutats més verdes, justes, Fundació Ferrer Green for Good, en aquest cas, no? Esteu parlant a que es dedica a millorar les ciutats, sí, d'una forma més sostenible?
1: Sí, el que volem és generar ciutats molt més verdes, més inclusives, i això passa per crear espais d'agricultura regenerativa. El nostre model és recuperar espais en desús i generar aquests espais no només verds, sinó productius. Això té tres impactes directes. Una és la part evident de l'ecologia, no?, l'impacte ecològic, l'altra és l'autosuficiència alimentària i, per últim, la part molt important d'integració social. Si els espais verds de la ciutat de Barcelona i la periurbanitat gestionat per persones vulnerables, doncs és molt important tots aquests espais d'obra horts que estem intentant doncs, transformar la ciutat perquè sigui molt més verda i inclusiva. Llavors tenim exemples com no, l'hort que tenim, tenim horts a la mina, dins d'una escola, Institut La Mina, que és pels nens i nenes de l'escola, tenim un altre hort a la Floresta, Hospitalet, i a Barcelona tenim horts, dos d'ells terapèutics, un és el Centre d'Intoxicació de Drogues, el CAS, de Sarrià, que tenim un hort pels pacients.
0: Que fantàstic, eh? A més m'encanta explicar-ho, perquè això molta gent no ho sap.
1: Exacte.
0: No? I
1: exacte.
0: Realment aquests horts a la mina, no?
1: Exacte.
0: Digues.
1: I després el dins de l'hort terapèutic, perquè bueno, doncs hi ha l'hort del CAS i també hi ha l'hort de Càlida, que el vam inaugurar just fa una setmana, i l'hort de Càlida, que està dins de l'Hospital de Sant Pau. O sigui que tota la part terapèutica, tota la biofilia, el contacte amb la natura és fonamental. No podem perdre mai aquest contacte.
0: També tenia una altra fundació que parla de la justícia, no? En aquest cas, defensa dels drets humans, molt important. M'agradaria que em diguessis que uns col·lectius són prioritaris. És més complicat del que sempre, eh? De defensar els drets humans, i a més en un món com estem, i també hi ha el programa Acció Palestina, no? Que
1: exacte.
0: Esteu desenvolupant, no?
1: Exacte.
0: En aquest moment també tan complicat, no? Que viuen.
1: Exacte. Dins de la Fundació Ferrer Social Justice el que fem és ajudar col·lectius d'especial vulnerabilitat, no? Llavors aquí tenim dos eixos principals. Un és una cuina social que tenim a Vilassar, que és una cuina que cada dia elaborem 4.200 àpats, això vol dir 1 milió d'àpats l'any,
0: sí.
1: Que entreguem a la ciutat de Barcelona, a més de 60 entitats. El que fem és, no?, controlar des de la llavor al plat, tota la producció dels horts va a la cuina, aquesta cuina tenim un plat saludable de Harvard, que és el model que utilitzem per fer les diferents receptes, tenim persones amb diversitat funcional treballant en aquesta cuina, vull dir que és un projecte meravellós que va néixer al Covid, a la pandèmia, que continua vigent, perquè desgraciadament la gent no pot tenir un àpat, o, no?, i intentem dignificar a través de l'alimentació. I alhora, el que deies tu, exacte, tenim la part d'Acció Palestina, que és un tema molt rellevant i que crec que requereix de valentia actualment i que volem com continuar, no?, que la consciència col·lectiva no perdi mai el que està passant a Palestina,
0: uh-huh.
1: I defensar la seva cultura mil·lenària. De fet, recentment hem inaugurat una llibreria el 15 de maig, que és la llibreria Finestres Palestina, que està a Gràcia, al carrer Verdi, i que es suma a altres llibreries que ja teníem a Barcelona, la Diputació. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and grass.
0: És veritat que sovint a la Revolució parlem d'empreses, emprenedors, aquest món capitalista, no?, que vivim, però jo crec que està molt bé dedicar temps, i per això també ho estem fent, a parlar de la feina que fan les fundacions, que són moltíssimes les que hi ha a Catalunya, i que es tracta d'ajudar. Nosaltres cada vegada més parlem que el món, al final, també es tracta d'ajudar-nos els uns als altres, perquè si no hi ha moltes coses que no tenen sentit, no? I la música també és important per vosaltres, oi?
1: Fonamental. Si no ho diem nosaltres, ho diu la UNESCO, que, no?, que el benestar emocional que implica la música, el poder transformar la música és infinit. Vull dir que genera cohesió social, genera transformació. O sigui, tenim claríssim que com a vehicle de transformació la música havia d'estar present. Ho fem des de la línia d'excel·lència musical de la mà del Conservatori Liceu i també des de la part d'integració. Tenim un projecte meravellós, Escoles Vulnerables a Barcelona, que fem tota la primària i secundària musical. Això vol dir que enviem instruments del conservatori, enviem professors, tot el rigor i la metodologia. O sigui que totes aquestes escoles vulnerables, que a més és una mica el que volem continuar fent, sumar moltes més escoles per al projecte de la primària i secundària i generar, no?, escoles, famílies, barris amb contextos molt complicats que puguin tenir la música, no?, com a font d'esperança i de cohesió.
0: Per tant, també teniu la Fundació Ferrer de Música i, a més, una altra dedicada a la literatura, correcte?
1: Absolutament.
0: I també al talent, no? Perquè creieu que són dues peces importants, no?, també per la nostra societat. El coneixement, evidentment, amb els llibres, no?, que ens obre moltes mirades, no?, i el talent.
1: Exacte. La part de la Fundació Finestres, la paraula és molt, molt important. O sigui, el desenvolupament del pensament crític, no?, una mica en contraposició a les xarxes socials, no?, i tot el que implica també aquesta alineació i aquest no pensar, no llegir, per nosaltres és molt important per generar coneixement, generar consciència, i el que he dit, el pensament crític. Per tant, la part de Finestres té molts projectes i moltes vessants, des de la part de llibreria, des de la part de l'editorial de còmic en català, la novel·la gràfica, l'impuls del còmic amb Josso i amb Elisava, la càtedra que hem fet també amb Elisava. Vull dir que creiem que és molt important tota la via de la literatura. I el que deies, a la part de talent, tenim tot un projecte de tennis, que és un centre del rendiment de tennis, que tenim el millor talent català, nacional, i amb perfils també internacionals, i el que volem és que sigui una escola del rendiment, però no només com són moltes que hi ha al món, sinó amb consciència social. És a dir, els nostres nens i nenes que estan en aquesta escola saben perfectament que hi ha tot un programa molt important de consciència. És a dir, el que volem és que si guanyen un torneig important en la seva carrera, que desitgem que així sigui, clar, aixequin la veu, no? Els esportistes són referents avui en dia pels joves, per tant, utilitzar l'esport com una eina d'ambaixadors i de caixes de ressonància és molt, molt rellevant.
0: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta feina generosa, solidària, empàtica, perquè també és important, parla doncs, de tota la feina que fa la Fundació per ajudar a persones que no ho tenen tan fàcil a la vida, i jo sempre dic que aquesta vida dona sentit també quan ajudes als altres. Estefania Rico, enhorabona per aquesta tasca, que vagi molt bé en un futur proper, perquè voldrà dir que seguiu ajudant a projectes que milloren la societat en molts àmbits, i gràcies per venir.
1: Gràcies a tu.
0: Avui al Revolució, gràcies.
1: Gràcies.
0: Acabem el programa, oients, ja avui amb una frase de l'escriptor Alan Milne, i és aquesta: els rius ho saben, no hi ha cap pressa, algun dia hi arribarem. Una frase d'aquelles que fa pensar, i a més en els temps actuals, on sembla que tot és voràgine i presses. No, a vegades cal pensar, meditar i saber cap a on anem. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip molt important. Júlia García, Xavi Llaurador, Dani Batxiller, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients. Abraçada.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que, la nit que s'està acabant, el Bèlgica 0, Iran 0 a Los Angeles, partit del Mundial. Bèlgica està jugant amb un jugador menys, han expulsat un jugador belga, un defensor de la selecció de Bèlgica, a l'Equador de la segona meitat, però en aquests últims instants el partit és a punt d'acabar. Bèlgica ha tingut un parell de bones oportunitats per guanyar amb 10. Seria una victòria important per Bèlgica, també per l'Iran, perquè totes dues seleccions queden en 2 punts després d'aquest empat confirmat ara mateix. Bèlgica 0, Iran 0, i s'ho jugaran tot a l'última jornada per passar o no als 16 de final. Bèlgica 0, Iran 0, Los Angeles acaba de finalitzar aquest segon partit d'aquest diumenge. Aquesta tarda ha estrenat la jornada mundialista la selecció espanyola, que ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita en un bon partit, una gran primera part i una versió notable de Lamin, que ha estat titular, ha fet el primer gol, ha deixat bones jugades i l'han substituït al descans. Oyarzabal ha fet 2 gols, el segon i el tercer. Al minut 25, abans de l'aturada per veure la primera part, la selecció espanyola ja guanyava 3-0. Al quart se l'han fet els saudites en pròpia porteria després d'un xut de Cucurella en els primers minuts de la segona part. Dani Olmo i Lamin han entrat a l'11 titular de Luis de la Fuente i han caigut Gavi i Ferran. Ferran ha jugat la segona part i ha estat de pega. Desencertat i fins i tot amb un gol anul·lat per fora de joc el temps afegit. La selecció espanyola queda líder del seu grup i fa pinta que amb aquesta victòria, amb un empat amb l'Uruguai a l'última jornada de la fase de grups, en tindrà prou per acabar en primera posició. Però això s'ha de veure encara. D'aquí una estona juga l'altre partit d'aquest grup en aquesta segona jornada a les 12 de la nit, Uruguai-Cap Verd. De matinada juga el Nova Zelanda-Egipte del grup de Bèlgica i l'Iran. Està tot igualat en aquest grup de moment. I demà juguen dues de les seleccions que amb més bones impressions van deixar el primer partit, l'Argentina i França. A la tarda, a Catalunya, a les 7 de la tarda, Argentina-Àustria. I a la nit, a les 11, ens coincidirà amb el club de la mitjanit, França-Iraq. França-Iraq. Per si hi ha algun despistat, aquests han estat els resultats dels últims partits de l'última nit de matinada al Mundial. Tunísia 0, Japó 4. El Japó confirma bones sensacions després de l'empat contra els Països Baixos. Equador 0, Curaçao 0. Sorpresa. Primer punt per Curaçao a la història dels Mundials i problemes per a l'Equador, que es presentava amb aspiracions, i de moment una derrota i un empat. I Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. En mal moment va fer el segon gol a Alemanya al temps afegit. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Ja sabeu que durant el Mundial, cada nit de dilluns a diumenge, per seguir tot el que ens deixa el Mundial cada dia. L'edició d'avui és la del diumenge 21 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu com a mínim el programa. I també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà, que és als Estats Units. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: Aquesta nit sí que regalarem el tros de samarreta que ens ha portat l'Oriol Domènech de part del Legends, els tornejos de golf i de pàdel, apadrinats per Pep Guardiola. És la samarreta del Milan dels anys 90, signada per Demetrio Albertini. Si la voleu, heu de trucar al 93201-7474 i respondre bé la pregunta que us farem i que té preparada, en té més d'una, l'Oriol Domènech. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo és a l'estudi 1 i al control central, i tenim Lautaro Quinteros i el Sergi Andreu, que se'n forma, també ens acompanya. Sergi, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, Xavi.
0: Han passat més coses aquest diumenge, per exemple. L'Igualada i el Liceo han jugat al vespre, Igualada, el quart partit de la final de l'Hockey Lliga.
5: I ha guanyat l'Igualada 4-2 a les Comes. Això vol dir que la final està empatada a 2, el desempat dimarts a la Corunya.
0: Dimarts el Barça pot guanyar la Lliga de Futbol Sala, sí, jugant a Múrcia a la pista del Pozo, van 2-0 la final, sí, és el tercer partit, i també per la revetlla de Sant Joan,
5: Coca i Cava.
0: Coca i Cava, i l'Igualada pot guanyar l'Hockey Lliga. De moment està Igualada aquesta, sí, sí, final contra el Liceo, que havia començat 2-0 favorable als gallecs. Dimarts a la nit, al vespre, a més a Corunya se celebra moltíssim el Sant Joan.
5: Ens pensàvem que no, però han explicat que sí avui al Tot Gira.
0: A la Corunya? A la platja de la Corunya, bé, sí, sí, sí, és un festival.
5: Sí, sí.
0: Sí, sí.
5: Doncs mal horari pel partit, no? No?
0: Sí, jo també ho trobo, però vaja, ja s'ho faran.
5: Dos quarts de nou del vespre a la Corunya.
0: Mira, l'Igualada, si guanya l'Hockey Lliga, ja té on anar a celebrar-ho.
5: Sí, sí.
0: Continua també la celebració que en Marc Márquez i l'operació remuntada al Mundial de MotoGP.
5: El Tro ha guanyat la cursa d'avui del Gran Premi de la República Txeca. Ha estat el més ràpid. Marc Márquez per davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la General respecte al líder del Mundial, que és Marco Bezzecchi, que no ha competit avui perquè estava sancionat, i el retalla fins als 40 punts.
0: Paula Blasi, la gran Paula Blasi, ha guanyat avui la Volta a Catalunya.
5: La ciclista d'Esplugues suma una cursa més aquesta temporada. Guanya la Volta fent valer el marge que va aconseguir ahir a la Molina, avui en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
0: Paula Blasi va guanyar la Vuelta, sí, fa unes setmanes. I a l'agost saps on anirà a competir?
5: A l'agost, al Tour?
0: Al Tour.
5: Al Tour.
0: A veure si ho guanya. El Barça de bàsquet juga demà el tercer partit de la final ACB, aquesta vegada al Palau.
5: Sí, contra el València, aquesta final que arriba a Barcelona empatada a una victòria després de la contundent derrota blaugrana d'ahir al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau, el tercer demà a les 8 a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Com tota aquesta final, sí, de la Lliga ACB, el Linyola no ha pogut aconseguir l'ascens a la primera divisió femenina del futbol sala.
5: Les del Pla d'Urgell han quedat eliminades del play-off d'ascens després de perdre 7-4 contra l'Estrela Cortegada en el partit de tornada. L'anada ja havien perdut per 1-4.
0: I acabem en trial.
5: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del trial d'Itàlia. Avui, davant del seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge a la general respecte justament del seu company gallec.
0: Si guanya aquest Mundial, sí, aconseguirà el seu títol
5: número
0: 40 quan té 40 anys.
5: Ostres, és bona.
0: Sí.
5: Berta Avellán repeteix la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial del Camerino a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino després de 6 curses.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Ara anirem a Atlanta.
1: Perdona, trobo que en aquest recull de notícies estan avui el Sergi. Se l'ha deixat una.
0: Ah, és veritat. El gol.
2: Ens hem deixat
0: el US Open.
2: El US Open.
0: Qui anava primer? Clark?
2: Sí, és bona.
0: Clark,
2: sí.
0: Clark que ahir hi ha quatre cops d'avantatge. Busca, busca.
2: Clark Kane?
0: No. Escolta'm, però ja ho diuen, que el US Open, ho deien ahir a la transmissió del Canal Plus, que el US Open sempre busca camps molt difícils i està 6 sota par.
1: Segurament només hi ha 4 o 5 jugadors per sota el par.
0: Sí, sí, vaja, però els bons és que estaven al par, menys 1. Busca la classificació del US Open, que jo també he badat per no demanar-t'ho confiant en la teva expertesa en el golf.
2: Com que acaba de començar...
1: És que m'ha sorprès molt, estarà Sergi aquí, que no digui res.
2: Saps que són dies de molta feina, Oriol, i...
0: I la veritat és que està fent molt bona feina.
2: Va, no, es fa el que es pot. I
0: molt
2: no
0: bona feina.
2: No s'arriba tot arreu.
0: Ves buscant, va, deixa't de comentaris. Escolta'm, a veure, podem regalar la samarreta del Milan dels anys 90, Uri. A veure, ha trucat un oient, és el Josep Maria. Josep Maria, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Des d'on truques?
3: Des de Molins.
0: Des de Molins de Rei.
3: Sí.
0: Sí. A veure, més o menys t'imagines com és la samarreta? L'hem penjada a les nostres xarxes socials, és la del Milan dels anys 90, blanca, segona equipació, marca Lotto, és una rèplica, i no sé si saps quina final van jugar amb aquesta samarreta, els del Milan. Aquesta no és la pregunta que et donarà el premi, eh? Aquesta és una introducció.
3: Val. Em temo que és la de la final, pot ser?
0: La de la final d'Atenes l'any 94, sí. 4-0. Vale. La pregunta te la farà l'Oriol Domènech, que és el patrocinador d'aquest espai a les últimes temporades, per tercera vegada, o quarta ja. Regalem una samarreta.
1: Crec que quarta, ja 4 anys.
0: Quarta, Batistuta, Florentina, una d'Holanda del 88, espectacular.
2: De Van Basten era aquella, no?
1: De Gullit.
2: Gullit.
1: Mm-hmm. I Blanc l'any passat, crec.
0: I Loren Blanc, ostres, és
1: que... També tinc una per tot costa, eh?
0: Sí, sí. Quina?
1: No ho pots dir. Era una mica sorpresa.
0: Era sorpresa. No ho diguis. A veure, Oriol...
4: Ara ens has deixat aquí amb la incògnita.
0: Però quan els hi portaràs?
1: Jo ja l'anava a portar, però la Sònia em va dir que no, que esperés més endavant, a l'últim programa. O...
0: Ah,
1: jo compro sordes a la Sònia.
0: Ah, sí, sí. Bé, tots.
4: Ja ho pots ben dir, ja.
0: Oriol, a veure, fes-hi una pregunta a Josep Maria, no siguis gaire exigent.
3: A veure.
0: Josep Maria, quants anys tens tu?
3: Jo, 49, a punt de fer 50.
0: Ah, doncs home, tindràs fresc d'aquella final i aquell moment històric del Barça, el Dream Team. Vinga, va, Uri.
1: La pregunto sobre aquella final, la pregunto.
0: Sí.
1: Bueno, en aquella Champions només podien jugar 3 estrangers.
0: Sí.
1: El Barça en tenia 4.
0: Sí.
1: Quin dels 4 no va jugar aquella final d'Atenes?
0: A veure,
1: recordem els 4.
0: Els 4 eren...
1: Koeman, Laudrup, Romario i Stoichkov.
0: Koeman, Laudrup, Romario i Stoichkov. Quin d'aquests 4 va quedar fora de la final? Perquè la UEFA només permetia alinear 3 jugadors estrangers.
3: El Koeman va jugar.
0: Sí.
3: L'Stoichkov va jugar.
0: Sí.
3: Laudrup va jugar.
0: No. Josep Maria, gràcies per participar. La següent pregunta, gràcies i vaja, estigues atent que potser hi ha repesca, però de moment qui no va jugar va ser Laudrup, que pràcticament va ser suplent la segona part de la temporada, i sí que va jugar 4 dies abans en el Barça-Sevilla, que va decidir la Lliga, però la final va ser suplent. Gràcies, Josep Maria.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Sí, hi ha més oients que truquen al 932017474 perquè volen aquesta samarreta del Milan dels anys 90. No farem aquesta pregunta. L'Oriol en té més de preparades. A veure, ara anirem a Atlanta per saber com ha paït Lamine el seu primer gol al Mundial, si està molt content, i els 45 bons minuts que ha jugat avui contra l'Aràbia Saudita. Però abans a Los Angeles s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. Sergi, detalls del partit?
2: Sí, el Lukaku titular, per cert, un partit que ha començat bé al principi, abans de l'arribar a la mitja hora. Un gol anul·lat a Taremi, a l'iranià, al 25, amb un fora de joc després del servei d'una falta a la frontal. En un tram molt gran de partit que ha dominat plenament a Bèlgica, fins que ha vist com li expulsaven un jugador en Goy, central belga, al 20 de la segona. Marxava sol un jugador, després d'una errada clamorosa d'aquest jugador, l'ha hagut d'agafar, era l'últim home, i l'ha expulsat. A partir d'aquí el partit s'ha trencat, eh? Els belgues han cedit una mica més la iniciativa als iranians, arribades a un cantó i a l'altre. De fet, Bèlgica ha tingut una en el tram final molt clara per poder acabar guanyant el partit. La qüestió al final 0-0. Recordem que la jornada 1 Bèlgica va empatar 1 contra Egipte i l'Iran va empatar 2 contra Nova Zelanda. Propers partits, la matinada de divendres a dissabte, Egipte-Iran i Nova Zelanda-Bèlgica.
0: A les 5 de la matinada, els dos, de divendres a dissabte, perquè han de coincidir, perquè tot està igualat.
2: Està molt igualat.
0: Ara jugaran. Qui jugaran? Egipte i Nova Zelanda, sí. I com empatin, és que hi haurà hagut 4 empats en els 4 partits d'aquest grup. No sé si algú li sorprèn que Bèlgica doncs tingui aquests problemes, i és veritat que al final, avui, amb 10 jugadors, gairebé guanya el partit. Ha tingut un parell d'ocasions clares, però Bèlgica ara mateix, obligada pràcticament a guanyar, potser amb 3 punts passes com una de les 8 millors terceres, però són una situació delicada, eh?
1: A mi no em sorprèn, perquè, tot i que Bèlgica avui ha sigut superior i amb moltes feines del partit ha sigut un atac i gol, i li ha parescut la victòria, tot i que també Iran ha tingut algunes. Va, jo crec que va molt justeta. Lukaku, De Bruyne, són jugadors ja veterans. Jo crec que els hi falta un puntet com per guanyar el partit amb superioritat.
5: I després els hi falta gol. És una altra de les seleccions que em sembla que marxarà cap a casa aviat, com Turquia o com l'Equador poden marxar per no fer gols.
0: El del City no ha pogut jugar, que està lesionat, oi?
5: No, no estava malalt,
1: no
5: crec.
1: Sí. No, no, Dokou ha tornat a casa perquè ha sigut pare.
0: Ah, perquè ha sigut pare, això.
1: I no, el Lufor que ha rebut moltes polítiques.
5: Hi ha una altra versió, eh?
6: Sí, Bèlgica ha informat que tenia una malaltia respiratòria, sí, que li costava respirar i que per això no estava apte pel partit. Les dues serien compatibles,
0: havia,
6: eh?
0: Havia declarat que la seva prioritat era ser present al naixement, sí, del seu fill.
4: Sí, no? Sí, però jo tenia entès que això del naixement era per la segona fase, eh? Jo, em sembla que estava com calculat per més endavant, però vaja, no,
1: avui no estava la banqueta.
4: No, no, per això, la Sònia, la Sònia ho té més a mà, però jo diria que hi ha hagut una mica de saragüet amb vaja, sarau intern, perquè si no, vaja, si tenim un problema respiratori, doncs no pot jugar, però
6: a mi... Però si no pot jugar,
4: sí,
6: i no està convocat.
4: Tot plegat, sí. Bé, és igual, és que jo havia vist alguna versió de que hi havia hagut sidral amb el tema de marxar.
6: Però el
4: com
6: sidral
4: si no...
6: és el... Sí, exacte, el sidral és amb el que comentava l'Oriol, que no tothom encaixava bé que el futbolista prioritzés el naixement del seu fill, cosa que em sembla, vaja, però en qualsevol cas, per aquí havia hagut sarau, però no crec que sigui intern, vaja.
0: A veure, Witzel no ha jugat ni un minut tampoc avui, Sergi?
2: No.
0: Que el que busques, que ja ho busques. Per tu ni un minut al primer partit, ni un minut al segon partit, no. al mig centre. Hem de dir del Girona o ja no és del Girona?
4: Bé, home, si Cucurella és del Chelsea, Witzel és del Girona.
5: Segons la versió Costa és del Girona, sí, fins clar, que acabi
0: molt claríssim.
2: Aquí ja estic a favor. És com Piquel amb la República Democràtica del Congo, no? També, una mica?
0: Com Piquel, exacte.
4: Sí, no? Sí, igual, sí.
0: A veure, estem regalant una samarreta del Milan dels anys 90, cortesia dels Legends, als tornejos de pàdel i golf apadrinats pel Pep Guardiola. La feina la fa l'Oriol Domènech i la Clàudia. Però, vaja, i tenim una altra trucada, al Xavier. Xavier, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Des d'on truques?
7: Des del Bruc.
0: Des del Bruc. Tu t'imagines quina samarreta es tracta, eh?
7: Sí, la recordo. Recordo una miqueta la final. I, bueno, seria un bon detall tenir-la, sí.
0: A veure, li acabem de preguntar a Josep Maria, de Molins de Rei, quin dels 4 estrangers del Barça no va jugar aquella final? Aquesta pregunta tenia una resposta, que era l'Audrup. I ara l'Oriol Domènech et farà una altra pregunta, una de diferent, si no seria massa fàcil.
1: Aviam, Albertini, quan va acabar el Milan, va jugar a la Lliga Espanyola, va jugar al Barça.
0: Sí. Però,
1: al marge del Barça, quin altre equip va jugar?
0: Xavier.
7: De la Lliga Espanyola?
0: Sí.
7: Ostres.
0: Primer va jugar al Barça i al cap d'un o dos anys va anar a jugar a aquest altre equip de la Lliga Espanyola, sí.
7: Pues ara mateix... No recordo.
0: No ho recordes, Xavier? Doncs a la una, Xavier, a les dues...
7: Bueno, pues sí, con...
0: Clar, digues un.
7: El Sevilla.
0: No. La resposta correcta, Uri, era...
1: L'Atlètic de Madrid.
0: Jo he dit que havia jugat...
7: L'Atlètic de Madrid,
0: Xavier, sí. Gràcies per concursar, Xavier.
7: Vale, llàstima, gràcies.
5: He dit... Uri, fer-les més fàcils.
0: A mi m'agrada que sigui exigent.
6: La duresa d'aquest concurs...
2: Som implacables, Sònia.
5: Un nivell alt de concurs d'allò que fèiem quan estàvem confinats, com es deia allò.
2: La rosca, no?
1: No, el cajut.
2: El cajut.
1: Però la samarreta s'ho val.
0: Un moment. Josep Maria, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Des d'on truques?
8: Des de Reus, que bueno, Castellvell.
0: Des del Baix Camp.
8: Castellvell del Camp.
0: Josep Maria, saps quina samarreta pots aconseguir d'aquí uns instants, eh?
8: I tant, i tant.
0: Quina edat tens? Perquè tens veu de jove.
8: 44. Gràcies, home.
0: No, ja no tan jove. Tens fresca el record d'aquella època, d'aquell Milan, d'aquell Barça, d'aquella maleïda final d'Atenes.
1: A veure, si el té fresc, preguntem d'aquell partit.
0: Pregunta d'aquell partit.
1: Una miqueta més fàcil.
0: Vinga. No, molt més fàcil. A veure, va, digues.
2: No, però ara serà injust que la facis molt més fàcil.
0: No és tan fàcil, digue.
1: Qui era l'entrenador d'aquell Milan que va guanyar la Champions del Barça?
0: No és tan fàcil.
8: El senyor Fabio Capello.
0: Per tu la samarreta, sí senyor.
8: Bien, moltes gràcies.
0: Te l'enviem, d'acord, Josep Maria?
8: Gràcies.
0: Gràcies per trucar. No, home, gràcies a tu per seguir-nos i per concursar aquest programa. T'endús aquesta samarreta firmada per Demetrio Albertini, el mig centre de Caimira que va guanyar, sí, un mite, que va guanyar amb el Milan contra el Barça, que després va ser jugador blaugrana, i de l'Atlètic de Madrid. Josep Maria, gràcies, bona nit.
8: Va, gràcies, bona nit.
0: Ja ho tenim, això fet, Uri. Ara tinc curiositat, però aguantaré per saber quina samarreta has aconseguit aquesta vegada pel...
1: Quan em digui la Sònia, la porto.
0: D'acord. A veure, ara anirem a Lamine i a la victòria 4-0 de la selecció d'Espanya contra l'Aràbia.

Espanya 4, Aràbia Saudita 0. Bon partit de la selecció espanyola. 45 minuts de Lamine, que ha estat titular. Ha fet un gol, 1-0, amb una bona aparició al segon pal per rematar una gran centrada d'Oyarzabal, que ha fet dos gols. Dos gols de caçagols d'Oyarzabal a l'àrea petita, el 2-0 i el 3-0. El 25 de la primera, amb un inici molt enèrgic, molt determinat de la selecció espanyola, el partit estava decidit. Avui han entrat a l'11 titular Lamine, Olmo, Baena i Pedro Porro. Com a novetats respecte al decebedor i sorprenent debut contra el Cap Verd, que va acabar amb empat, Pedri ha jugat a la seva posició habitual al Barça, més endarrerit respecte al primer partit, i Olmo ha estat força bé. La segona part ja no ha sortit la Minya mal, tampoc Oyarzabal. Només començar, ha arribat al 4-0, gol en pròpia porteria dels saudites, després d'un xut a l'interior de l'àrea de Cucurella, i el ritme ha baixat moltíssim. Ferran no ha tingut el seu dia, ha estat imprecís. La Sònia Angel

0: clavada. Jo crec que el mateix Pedri, que és on se sent més còmode, també, que és on el fa jugar Flick, i jo crec que això ha arribat per quedar-se.
1: Pots mirar estadístiques del partit d'avui a veure si trobes, Sergi, les pilotes que ha perdut Pedri? Ha intentat algunes passades de mèrit que no li ha sortit bé, però al mig del camp pràcticament no li recordo cap pèrdua a Pedri. A la resta, us ha semblat el partit d'avui de la selecció espanyola, sobretot els primers 25 o 45 minuts a primera part, el més al nivell respecte al que hem vist en d'altres seleccions en aquest Mundial? O el tema que fos Aràbia, que hagi estat Aràbia el rival, també li resta una miqueta de dimensió? Uri?
2: Jo encara tinc dubtes. Jo, per exemple, l'Espanya d'avui no la compararia, per exemple, amb l'Espanya que va guanyar l'Eurocopa. Jo crec que avui hi ha un punt de demèrit d'Aràbia. És cert que Espanya ha jugat molt millor que contra Cap Verd, això tampoc no l'ha complicat, que la presència de Lamine ha canviat molt la fisonomia d'Espanya, però si tu analitzes gol per gol, la defensa d'Aràbia ha estat horrorosa.
1: Sí, jo... les alçades... Flick s'hagués suïcidat si hagués estat l'entrenador de l'Aràbia.
2: Oye, jo crec que encara... Home, evidentment que hi ha hagut una millora, però jo crec que encara Espanya, per analitzar-la bé, s'ha d'esperar un partit com el d'Uruguai, per exemple.
1: Costa, Ricard?
3: Sí, jo estic d'acord amb l'Oriol. A priori em semblava més seriosa Aràbia Saudita que Cap Verd, i al final ha acabat sent al revés, especialment en l'apartat defensiu. També et dic que si en el primer partit a Espanya surt amb l'11 d'avui, fins i tot sense Lamine, que era evident que no...
1: I amb la intenció també, no?
3: També. Bé, és allò que han anat comentant, que bé, no he acabat d'entendre si era més les crítiques o el mateix ridícul que havien fet, que els havia picat, però és evident que avui la selecció espanyola ha sortit molt per feina i s'ha vist de seguida.
1: Ricard?
4: A mi m'ha agradat la primera part. Sí, jo crec que la selecció espanyola s'ha tret l'accident de Cap Verd a sobre, no? I tornem a la casella sortida i ara ha de començar a mostrar les seves credencials. Els dos primers partits han servit per tenir un accident i per tornar a la casella sortida. A mi m'ha agradat molt la primera part. Com dieu, la Lamine Yamal sacseja tot plegat, tot l'entorn, diríem que millora. M'ha agradat com ha pressionat l'equip de la Fuente, com deia la Sònia, que Pedri faci un pas enrere i jugui de cara a la segona alçada. Per mi és fonamental perquè l'equip se senti més còmode. També ha entrat bé Dani Olmo a la mitja punta i tinc la sensació que aquests canvis, doncs, potser es queden. No sé si tots, però gairebé tots. La segona part, en canvi, m'ha deixat els mateixos dubtes que, entre cometes, dubtes petits, que el Brasil, no? És a dir, seleccions que apel·len el tema de la primera part, però que la segona...
1: Es deixen anar, sí.
4: Sí, es deixen anar. Aixequen una miqueta al peu de l'accelerador.
1: També ha baixat el nivell considerablement. És que Ferran no ha tingut el dia i jo ja sabia que estava fent bon partit. I Lamine és una amenaça constant. Juga ell, fa jugar els companys...
4: Cosa que, per exemple, no va fer Alemanya contra Curaçao. Alemanya la veig encesa, crec que és la tapada que no mirem ningú i que tornarà a ser-hi. I vaja, sí, casella de sortida, perquè, com diu l'Oriol, en un altre moment que la selecció espanyola ja ha agafat la inèrcia, a la segona part no descansa. I avui, després del gol d'en pròpia porta, que era el 3 de la segona part... Allà les claus del partit han anat al mar i ja no les hem recuperat.
1: Dius que Alemanya, doncs, ha guanyat els dos partits i està fent... deixant bones impressions. Ahir, per mi, el partit era més d'empat i em va semblar una injustícia molt, molt gran que arribés al 93.
2: Que tenies un empat a la porra.
1: Empat a un. Tenia empat a un.
4: Però això és el que té...
1: Això de la porra crec que m'esborraré, perquè un partit com el d'ahir...
4: Condiciona,
1: no? O sigui, sí, però escolta'm una cosa. Ahir estava a casa tranquil·lament, veient el partit, era un bon partit de futbol, l'hagués gaudit, i vaig estar els últims 10 minuts i l'ha afegit patint.
4: Ja, perquè no l'hagués cap... Patint amb final cruel.
1: I a més, el cruel...
4: També et dic una cosa, més enllà del condicionament que tenim tots per la porra, és que Alemanya té ara un Duff des de la banqueta que està en un moment que sembla l'Esquilachi de l'any 90. Vull dir, és que els fa sense voler, amb una fluidesa, i això també ho té Alemanya. És a dir, té banqueta, té jugadors que estan aportant. Vam veure el millor en Metge que he vist mai, un altre jugador que està volant. Vull dir, em va agradar, i tenia un rival potent al davant.
3: Però en canvi Virts, que és...
5: No arrenca.
3: No arrenca. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: temporada amb el Liverpool i sembla que no hi és.
1: Sònia, els 45 minuts que ha jugat avui Lamine, ha jugat tota la primera part, l'han canviat el descans, estaven pautats, oi?
2: Estava establert així sempre i quan les coses anessin bé. Si et sembla, sentirem Lamine Yamal i De La Fuente, tots dos, parlant dels minuts que havia de jugar avui Lamine Yamal.
3: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él, como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere, luego obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
1: Sònia, i a partir d'ara, què hem d'esperar del minutatge de Lamine Yamal al Mundial? Per exemple, contra l'Uruguai, que és el partit que en principi ha de definir la primera plaça del grup. Això serà la matinada de dijous a divendres, si no m'equivoco.
2: Sí, la matinada de divendres a dissabte. De divendres a dissabte.
1: Sí, doncs de divendres a dissabte. Què hem de comptar aquí? Quants minuts hem de comptar?
2: Hem de comptar que si el partit va ajustat, el jugarà sencer. Perquè ara mateix, ara mateix, si et fixaves, ells avui... si el partit hagués anat ajustat l'haguessin fet jugar 55-60 minuts, que és el que considerava Luis de la Fuente que estava a Lamine Yamal per jugar, i en el mateix document que acabem de sentir diu ara ja està de tornada, avui podia haver jugat més, però tal com estava el partit hem preferit que no ho fos, i ja pel pròxim està a punt per jugar-ho tot. I després ell mateix se n'adona i diu per jugar tot el que tenim pensat. Per tant, si la cosa va ajustada, el jugarà sencer. Si tenen la sort d'encarrilar el partit prèviament, potser el canvia una mica abans d'hora, també en funció de les sensacions que noti el mateix jugador, però clar, avui s'ha notat molt bé, no és la mateixa exigència la d'Aràbia Saudita que la que posarà Uruguai.
1: Què més ha dit Lamine, Sònia?
2: Doncs ha parlat de les sensacions de 18 anys ser aquí, jugar per primer cop titular en un Mundial i a sobre marcar el minut 11.
3: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
5: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
3: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
1: A Mataró ha recuperat la celebració del 3-0-4, mirant a la càmera quan ha fet l'1-0, que és un bon gol. Era, per mi, la centrada de Villarsabal molt, molt bona, tensa, buscant aquella zona i la mina apareixent bé. No sé si esteu d'acord que ha fet una bona actuació, ha estat decisiu, ha fet un gol, però encara li falta una mica, o potser una mica més que una mica. Sí. Hi ha hagut una jugada a minut 40, són 11:45 de la nit. Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, 11:45 de la nit, una jugada a minut 40... Que,
6: una contra,
1: que està sol, a camp obert, i es frena. A part que faig un control que no és propi de la Min, però a mi m'ha fet la impressió que no s'atrevia a tirar endavant.
6: Això és normal, quan estàs més d'un mes sense jugar.
1: Dos mesos, sí.
6: Tens un Mundial per davant, penses, ara amb 3-0 faré l'esprint de la meva vida i em trencaré.
1: Sí, està bé.
6: Quan estàs lesionat muscularment, fins al cap d'un o dos partits, la confiança no l'acabes d'agafar.
1: Ben calculat. L'heu vist bé, eh? O sigui, amb bones sensacions i sobretot sent molt... incidint molt en el joc del seu equip i en el partit.
7: Jo l'he vist bé, progressa adequadament.
8: Sí, jo també, a més, en aquesta jugada en concret m'ha recordat divendres, crec que era, que l'escoltàvem en declaracions a Televisió Espanyola, i que ell deia, tranquils, no estic per 90 minuts, fins i tot afegia que no es veia a la taula de Messi i Mbappé per una qüestió d'edat i, vaja, em sembla una versió molt, molt madura de Lamine.
1: Han quedat contents Atlanta amb Lamine, Sònia?
2: Sí, tant. Et diria que dels 70.000 espectadors que hi havia avui a l'Atlanta Stadium, potser un 80% anaven a veure exclusivament Lamine Yamal, perquè la Federació Espanyola havia distribuït 7.000 entrades Tota la resta, evidentment, sempre hi ha un remanent que ve pel seu compte, però la majoria eren americans i tots amb la samarreta de Lamine Yamal. Americans o d'altres nacionalitats que viuen aquí als Estats Units, eh? Però era increïble que totes les samarretes que portaven dorsal, perquè hi ha gent que
7: era
2: portava
7: 19, no?
2: La samarreta exacta, la samarreta sense dorsal, però si portava dorsal, el 95% era el de Lamine Yamal, és a dir, el fenomen de Lamine Yamal aquí als Estats Units. Jo crec que ens comença, per si encara no ens n'havíem adonat, ens fa veure del que significa a dia d'avui Lamine Yamal com a fenomen universal.
7: A veure com l'ha vist Àlex Almas. Àlex, bona nit.
5: Bona nit, com esteu?
7: Quina nota li poses als 45 minuts de Lamine Yamal avui contra l'Aràbia Saudita?
5: Molt bons, jo et posaria un 8 i mig, eh? Jo l'he vist fantàstic, tenint en compte aquesta inactivitat de 2 mesos. Parlaves d'aquella jugada al minut 40, jo et trauré la que hem vist només començar.
7: Ha carregat el bo de l'Aràbia Saudita, el 10, que havia jugat uns mesos al Villarreal, l'ha fet caure.
5: L'ha fet caure, i a més és una jugada 40
7: de partit.
5: Sí, és una jugada on ell fa un primer regat, es para i torna a arrencar des de parat. És a dir, si no estàs bé, aquella jugada no la fas, és impossible. I si no tens confiança. Per tant, m'agafo aquesta jugada per veure que ell se sent bé, se sent amb ganes, i l'he vist molt bé. És generació de joc pura. Aquesta, jo crec que el gran canvi d'Espanya és per l'entrada de Lamine i per les alçades al mig del camp, ara en parlarem, també crec que influeix molt, eh? Però mira, en els 45 minuts ha fet 52 intervencions, només Rodri i Pedri han participat.
7: Són
5: més que
7: moltes,
5: ell.
7: Són moltes, 52
5: moltíssimes,
7: intervencions.
5: Moltíssimes. I m'he entretingut a mirar un mapa de passades del que és tota la selecció espanyola, eh? I és curiós perquè a la fase d'organització gairebé la majoria de passades van d'esquerra a dreta, que és buscant a Lamine, i en zona de finalització, tenint en compte aquest punt neuràlgic, que és Lamine, van des de la dreta a l'esquerra. És a dir, ell és assistent, és generador, fa el regat, fa aquestes entrades tancades, tot des d'aquest punt del pic de l'àrea on tant li agrada rebre.
7: Ha fet una cobertura, un replegament defensiu interessant, sí, en una contra de l'Aràbia Saudita, i ell mateix ha acabat a prop de la porteria, a prop de l'àrea d'Unai Simón, refusant la pilota fora, i després Pedro Porro, que avui ha jugat de lateral dret, crec que han barrejat bastant bé en Lamine Yamal, el que passa que l'he vist fins i tot una mica cohibit a Pedro Porro. Cada vegada que el tenia a prop li donava la pilota fàcil per no complicar, però és absolutament normal. Àlex, Luis de la Fuente ha fet entrar Olmo a l'11 inicial, a més de Lamine, i a Pedri l'ha col·locat on juga el Barça més endarrerit respecte del que vam veure contra Cap Verd i el que acostuma a fer la selecció espanyola, perquè també ha de jugar Fabián. Abans ho comentava la Sònia. Tu has notat força la diferència entre tot plegat, oi?
5: Molt, molt, l'he notat molt. Jo crec que era una cosa que clamava el cel, n'havíem parlat aquí a la prèvia, crec que no només per Pedri. Primer de tot, la millor versió de Pedri està veient el joc de cara, això ja ho hem parlat, ho hem dit moltes vegades, i per tant, sinó també per perfils. Per mi la combinació de Rodri, Fabián, Pedri era bastant redundant en quant a perfils, i necessites un mitja punta, i aquí Dani Olmo és magnífic. Mira, jo et diré que pot semblar un punt exagerat, eh? Però tenint en compte que no hi ha Fermín, tenint en compte que Baena i Mikel Merino són una altra cosa entre línies, per mi Dani Olmo hauria de ser insubstituïble en aquesta selecció si Luis de la Fuente vol treure el millor equip. És a dir, les tres alçades, aquesta Espanya l'agraeix moltíssim, i aquí el que ho pot fer millor i el que pràcticament l'únic que té aquest perfil és Dani Olmo. A mi m'ha agradat molt. Per cert, ha acabat la primera part amb un 27 de 27 en passades i només ha acabat fallant 3 passades en tot el partit.
7: Sí, ha tingut una ocasió per fer-se una autopassada a l'interior de l'àrea, que al final s'ha creuat un central saudita, però ha fet bon partit. Avui Dani Olmo sent titular amb la selecció espanyola. Oyarzabal ha fet dos gols de caçagols, i ha generat força coses en 45 minuts, que són els que ha jugat, perquè també l'han canviat, al descans com a Lamine. Sònia, se sap per què han canviat Oyarzabal al descans?
2: Mira, el mateix Luis de la Fuente ha revelat després del partit que durant la setmana, crec que ha fet a Ciro i l'expressió, ha tenido alguna cosilla. És a dir, que tenia alguna molèstia física, que havia estat dubte, de fet, pel partit, i per això un cop han vist que ja estava solucionat, als 45 minuts, a reservar-lo, igual que a Lamine Yamal.
7: Oi, el Sabal et convenç fent de nou, oi, Àlex?
5: Sí, em convenç, però si ho dius en clau Barça,
7: sí,
5: no?
7: També,
5: que imagino que sí. Per mi és una molt bona opció, em sembla molt bo, però no seria la meva primera opció. És a dir, jo poso un grup amb els, encara em sembla que Julián, fins i tot João Pedro, Lautaro, per suposat Kane, em sembla que és un pas endavant a la posició. I Oyarzabal te'l posaria en aquest segon grup, una bona opció, on et posaria Oyarzabal i Mikautadze, per exemple. Però sí, té coses bones, però no seria, no el tindria dalt de tot de la llista.
1: Les estadístiques d'Oyarzabal amb la selecció espanyola les tens a mà,
9: sí,
1: Sergi?
9: Ha fet amb els dos avui 27 gols, entra en el top 7 de màxims golejadors històrics de la selecció espanyola, supera Butragueño, empat amb Morientes. Per tant, ara ja és el setè millor golejador.
1: I en els últims partits té registres molt bons de golejadors.
9: Sí, de fet, amb Luis de la Fuente ha fet 20, dels 27, 21 gols els ha fet amb Luis de la Fuente en els últims 30 partits.
1: Està bé, està aquesta estadística.
2: Crec que l'estadística són 14 gols en els últims 12 partits.
1: 14 gols en els últims
2: més d'un gol per partit.
9: Sí, sí. Home, doncs... Números de Holland.
1: Doncs sí, no, el que passa és que normalment durant la temporada la Real Societat no té aquest bagatge golejador de super davanter centre, seria botador, però home, amb la selecció espanyola la veritat és que combina molt bé, encaixa molt bé, sí, amb els seus companys.
7: Tampoc la Real Societat té un context de tant nivell com el que té al voltant de la selecció espanyola. Sí. Jo vaig treure el nou un dia aquí al Club de la Mitjanit,
1: sí,
7: i cada cop, Xavi...
1: El veus més.
7: Jo li aniria a preguntar si vol jugar
1: la setmana amb la mini companyia, no?
7: No, si vol marxar de la Real Societat o no. Sí, sí, començaria per aquí, perquè potser és un one club man i no, ni s'ho planteja, tampoc no m'estranyaria, però jo no li perdria la pista, i si les coses s'encallen no faria cap bogeria per cap altre davanter, si, depenent del que tinguis a l'abast.
1: Mm-hmm. Uri, ho veus més o menys així, Jordi?
6: Home, em sembla, per exemple, si tu dones... aquí hi ha el tema dels diners, que no sé si té una clàusula de 60 o de 70, i la Real és d'aquests equips que no està per negociar. I el Barça no sé si té diners per pagar aquesta clàusula. Si tu em preguntes, a Pel, què et prefereixes, jugar l'any que ve amb Oyarzabal o amb Ferran? Diria que molt abans amb Oyarzabal. Mm. Estic una mica d'acord amb l'Àlex, no? Que si has de fitxar un nou... tot i que m'agrada molt Oyarzabal, el veig una mica en un segon nivell de nous per guanyar la Champions.
1: Jordi?
8: Sí, a mi em fa la sensació que seria quedar-se amb una mica amb un voler i no poder, per comparació amb Julián. Clar, caldria veure quin preu li posa la Real Societat. Ho dic perquè jo sóc dels que opina que Julián Álvarez, per cent d'acord, si la cosa s'ha d'enfilar 100 i molts, jo no el fitxaria, però clar, també has de calcular quina diferència... Quan et demanen per Oyarzabal, però estic d'acord amb el Ricard, que a mi em sembla un bon recurs si a última hora no pots portar el que vols.
1: Sònia, si te'l trobes demà a Chattanooga, pregunta-li si està disposat a deixar la Reial Societat, com jo, demanava
6: quan
1: el Ricard.
6: Però quan el Ricard va trobar
2: ja
6: el nom...
2: Ja li comento, a veure què.
6: Aquella nit li vaig preguntar a un que és íntim amic seu.
1: Ah, sí?
6: I em va dir que, en principi, Oyarzabal vol seguir la Real fins al final.
7: No m'estranyaria.
6: Jo crec que el Barça... Home... Jo tinc dubtes que si el Barça el anés a buscar, yeah, que no volgués marxar. Perquè ja Sant Sebastián...
1: Aquest qui li vas preguntar va complir amb aquesta condició de one club man. No?
6: És molt llest, eh?
1: Home, no, però he lligat quatre idees, i els agents, sobretot els agents, són un pou. Marxem un moment i quan tornem és Mundial.

0: bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: La nit dels ignorants s'hereda.
2: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
1: Pot arribar a travessar oceans.
3: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
1: Veu com creixen els seus oients màgics.
4: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
1: I posa la pell de gallina.
5: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
6: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
5: És que m'heu posat la pell de gallina.
6: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: d'això aprendi.
1: En 3 minuts, 3 quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que durant el Mundial, cada nit a les 11, per seguir tot el que passa en la cita futbolística més important del món, i som amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara hi entrarà més gent, també hi ha el Sergi Andreu, que té preparada l'agenda dels pròxims partits del Mundial, i una última hora del món del tennis.
2: Sí, acabem de saber que Serena Williams, segurament la millor tennista de la història del món del tennis, després de gairebé 4 anys fora de les pistes, jugarà a Wimbledon. Aquesta edició del torneig a Wimbledon amb una Wildcard serà a la gespa de...
1: Quin moment, eh?
2: Sí.
1: Quin moment. Escolta'm, el US Open de golf com el tenim?
2: Ara t'ho dic. 44 anys. Serena Williams farà dobles també amb sa germana al mateix torneig a Wimbledon.
1: Ah, que maco. Amb la Venus.
2: Amb la Venus.
1: I el US Open, sí.
2: I el US Open, Clark lidera. Clark fa el 13, forat 13. Sí, menys 4.
1: Menys 4. Ha perdut 2 cops respecte ahir, crec. Però vaja, i té avantatge respecte al segon classificat?
2: Menys 3, Barnes, però forat 16.
1: Bé. La cosa...
2: Com ho veus, Oriol?
3: I Scheffler, que és el número 1 del món, menys 1. Sí. Només a 3 cops.
2: Sí.
3: Senyora Poció.
1: Molt bé, molt bé. A veure, ara dèiem que havia d'entrar-hi més gent aquí al club i saludem l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit.
1: L'Andreu està de celebració des de divendres a la nit, amb l'ascens del Sabadell. M'equivoco?
4: Vas bé, Xavi. Però bueno, avui ja més tranquil, la veritat, més tranquil.
1: A la Nova Creu Alta el divendres, veient el Sabadell 4, Zamora 0.
4: Sí, allà vam estar gaudint amb un ambient, amb una energia especial, única, i la veritat que amb l'objectiu complet. I bé, el Sabadell la temporada vinent podrà estar a la segona divisió.
1: Aquest ascens, quan va començar la temporada, tu segueixes molt de prop al Sabadell i tots els equips catalans de la Primera Federació, entraven els plans? Era una previsió realista que aconseguís l'ascens?
4: No, Xavi. Al final cal recordar que el Sabadell estava a segona ref. Va pujar, que ja va ser un èxit, tal com es va donar la temporada, també amb un play-off, i la temporada s'esperava, doncs, tranquil·la, poder fer un bon any, consolidar-se la categoria de primera ref i, doncs, anar construint una plantilla, un projecte, doncs, per en un futur poder tornar a la categoria desitjada. I, evidentment, el que ha passat és un èxit a contrapronòstic, però la veritat és que s'han fet les coses molt bé, liderades per la propietat, per Lucas Viale, que és el director esportiu, el Ferran Costa, l'entrenador, i la plantilla que han fet amb uns jugadors molt interessants, uns jugadors que han donat molt i molt nivell i han pogut complir l'objectiu amb un altre play-off a la fase final, amb una nova Creu Alta única i tirant d'èpica.
1: Ferran Costa,
3: ha estat del tot de la temporada.
1: Sí, liderant el seu grup, un dels dos grups de la Primera Federació, moltes jornades. Al final, el playoff l'han guanyat bé, van perdre el camp del Castella 2-0 l'anada de la primera eliminatòria, després van remuntar, sí. I ahir també van remuntar un 1-0, però vaja, a la nova Creu Alta s'escapa amb pocs punts. Ferran Costa, l'entrenador, és una mica la cara d'aquest ascens, continuarà, m'imagino, a segona, la temporada vinent.
4: Sí, en principi, si no hi ha res de nou, el Ferran continuarà i amb l'equip a segona, que evidentment està molt, molt i molt content.
1: No és la seva primera experiència a segona divisió, al futbol professional, perquè va ser entrenador de l'Andorra. Gerard Piqué el va fitxar després d'haver entrenat al Manresa, havia aconseguit algun ascens. Ferran Costa, que és molt jove, té molta personalitat.
2: Va estar a punt d'anar a l'Espanyol. Va cantar per Manolo González.
1: Ah, sí?
2: El filial. Estaven entre ell i Manolo. I al final, gairebé amb un cara o creu, van triar Manolo.
3: És que quan diu si continuarà el Sabadell, jo suposo que hi vol continuar, però jo crec que Ferran Costa deu estar a la llista de bastants clubs de segona.
1: El Girona, per cert, Uri, ja està decidit qui serà l'entrenador. L'Eduard Solà, el divendres a la nit, m'envia un missatge dient que seria el Quique Álvarez amb el seu germà Òscar fent d'ajudant. Que el Quique havia estat les dues últimes temporades al filial del Girona.
3: Jo sé el que vau dir vosaltres, no sé més. Bé, però jo, per exemple, Ferran Costa jo crec que també estava a la llista.
1: Del Girona, eh?
3: Sí, bueno, un dels molts que estaven a la llista, però vull dir que jo crec que és un entrenador que el vol molta gent.
1: Pel que tu saps, Urri, anava a dir.
5: Bon jugador, Urri, eh?
1: Bon jugador.
4: Bon futbolista
1: i cosí teu. D'altra banda, per això el destaques, però és mig centre i ha fet una temporada increïble, un jugador estructural per aquest Sabadell, que també continuarà, eh? Urri, continua segur al Sabadell, Andreu.
4: Sí, ara, havent aconseguit l'objectiu, l'equip a segona, Calma i tranquil·litat, i Urri serà arlequinat per un temps més.
1: I Ferran Costa també et consta que continuarà a la banqueta de la nova Creu Alta, eh?
4: Sí, bé, el que comentava aquí a la tertúlia, al final Ferran també té contracte en vigor i bé, l'ha de complir, i evidentment amb l'equip a segona, doncs l'escenari és totalment diferent, però com bé deia l'Oriol, sí que és cert que és un entrenador molt jove, un entrenador molt potencial, amb unes idees molt clares, amb un missatge i amb una arribada del futbolista diferencial, i òbviament que té coses de diferents clubs. Ja va tocar la segona a l'Andorra, que no li va anar massa bé, però cap dubte que serà un entrenador de futur a tenir en compte.
1: Andreu, et quedes fins al final del programa amb nosaltres, eh?
4: Perfecte.
1: Continuarem amb el Mundial. Sergi Andreu, a veure, l'agenda dels pròxims partits, sí. Què tens?
2: Mira, molt ràpid, Uruguai Cap Verd a les 12 avui a Miami. Els uruguaians, que tenen un punt, buscaran la victòria per consolidar la segona plaça, encara sense Araujo, que no juga perquè s'està recuperant d'una lesió.
1: La matinada, quin partit hi ha?
2: A la matinada, Nova Zelanda, Egipte a les 3 a Vancouver.
1: És el partit, l'altre partit del grup de Bèlgica i Iran, que també han empatat.
2: Exacte, exacte. I demà a les 7 a Dallas, Argentina, Àustria, tothom molt pendent del segon partit dels argentins. Se n'han deixat el llistó molt amunt gràcies als tres gols de Messi. Aquesta vegada tindran un test una mica més exigent davant del que a priori és la segona selecció del grup, que és Àustria.
1: Demà juguen l'Argentina i França, Argentina, Àustria a les 7 de la tarda, França, Iraq a les 11 de la nit. Quina de les dues seleccions us va agradar més en el primer partit, l'Argentina o França, Uri?
3: Jo crec que les dues van confirmar que són seleccions per guanyar el Mundial.
1: Jordi?
0: A mi França.
1: A tu França.
0: És que l'Argentina, ja sé que tenim al cap el que va passar a Qatar, però a mi em va fer la sensació que era que l'equip no va estar a l'altura de Messi, i també que el rival tampoc no era per tirar coets. I en canvi França, no és que fos un festival de llums i de colors, però és que té tants recursos que, vaja, jo... A mi em costa no veure França arribant llunyíssim, no? Ja no dic guanyadora, perquè quan dic que guanya, no guanya, però és que amb la plantilla que té França, hosti, és difícil...
1: La davantera, sobretot, no?
0: Sí, però és que és difícil que el dia que no tingui el dia l'un, el tingui l'altre.
1: Ricard, a tu et va agradar molt l'Argentina, vas destacar moltíssim l'estrena de Messi Superstar.
6: Sí, em va remoure l'Argentina. A França la veig més muntanya russa, s'encalla i després apareix tots aquests recursos que diu el Jordi. Per recursos és evident que França és millor. Jo crec que l'Argentina el que fa és esprema les seves limitacions, o sigui, les controla, les gestiona i treu el màxim rendiment a tot allò que té. Per mi és, a mi em representa molt el que veig de la selecció argentina. Veurem si manté aquesta línia.
1: L'Andreu Salarolski diu entre França i Argentina.
4: La veritat que Argentina em va sorprendre el primer partit. Cap dubte que el Messi, per mi el millor jugador de la història, va tornar a marcar la diferència amb el hat-trick, però a nivell col·lectiu veig una França molt potent, amb un joc ofensiu diferencial, amb jugadors de molt nivell, però sí que és cert que em fascina el Leo Messi, com juga, els gols que va fer, amb la facilitat que executa les accions, i, ostres, crec que vaig llegir o mirar que va córrer 7 quilòmetres, però són uns 7 quilòmetres de moltíssima qualitat.
1: Eficiència màxima, sí, sí.
4: En fase final, potser veig més sòlid França. Ara, Argentina, cap dubte que donarà a parlar, i amb un Leo Messi estel·lar en els propers partits, segur.
1: Àlex Dalmas, podem esperar una altra exhibició demà a la tarda de Messi, de l'estil del hat-trick que va fer contra Algèria? Tu ja no descartes res?
7: No descarto res, no. Ja sabeu que jo crec que no guanyarà Argentina, eh? Jo veig molt difícil que pugui repetir, però a mi em va agradar i em va encantar, sobretot perquè és la selecció que vaig veure amb més mecanismes tàctics de totes les que han sortit, i evidentment totes van bastant enfocades cap a Messi. Per tant, no descarto. Jo crec que tornarà a marcar la diferència. És evident que algun dia s'encallarà, perquè aquest Mundial ens està ensenyant que totes les seleccions tard o d'hora s'encallen contra un rival, però encara no ho veig. Li veig més dificultats a Messi quan entri a la fase, diguéssim, més potent de campionat, i on els partits siguin més seguits,
1: no?
7: Sí, i de més al ritme. Allà potser sí. però davant d'Àustria encara veig una molt bona versió de Messi, sí que l'imagino.
1: Àustria, si demà guanya l'Argentina, si Espanya, és que tots són condicionants, acaba primera de grup, és una possible rival als setens de final. Sergi, si Messi fa un gol demà contra Àustria, es convertirà en el màxim golejador de la història dels Mundials.
2: Sí, per davant de Klose, que en té 16... i ell en tindria 17.
1: I si Mbappé en fa 3, també.
2: També. Jo crec que...
1: Perquè té 14, bueno, de moment.
2: Tant Messi com Mbappé, jo crec que acabaran tots dos com a líders de la llista de màxim golejadors de la història.
1: Molt ràpid. Em recordeu, les podeu canviar, eh? La vostra aposta com a campiona del món, Uri, canvies o la mantens?
3: Crec que el tindria vaig dir Espanya, no?
1: Sí.
3: Pues la mantinc, va.
1: La mantens. Sònia?
8: Jo vaig dir França i mantic França.
1: Mantens França. Costa?
0: Jo vaig dir Espanya i arrossegant els peus, però mantinc Espanya.
3: Ricardo, a mi em passa igual, eh?
1: Ets fidel a Portugal?
6: Jo, com a mínim, una jornada més.
1: Vinga, aguantem a Portugal. Àlex Dalmas?
7: Vaig dir Espanya i em quedo amb Espanya.
1: Espanya. I l'Andrés Arauz no havia donat la seva aposta encara? Quina és?
4: Sí, crec recordar Xavi i segueixo amb fermesa en França.
1: França, eh? O sigui, està entre França i Espanya i també hi treu el cap de Portugal. Us
8: tu, Xavi, mantens Portugal, has dit, eh?
1: Sí. Mantinc Portugal. Sí, sí, més, ho he posat a la porra ja fins al final. Sí, sí. Us he d'acomiadar que hem d'anar a Igualada amb l'hoquei patins i amb el Damià i les motos, amb el Damià i el Marc Márquez. Oriol Domènech, Sònia Salmàs, Jordi Costa, Ricard Torquemada, Àlex Dalmas i Andreu Serarols, gràcies per ser un diumenge més aquí al Club de la Mitjanit. Bona nit.
3: Fins la propera.
1: A veure, l'hoquei. Marc Andrés, bona nit.
9: Bona nit.
1: Ha guanyat l'Igualada 4-2 al Liceo i ha igualat a 2 la final de l'hoquei Lliga.
10: En un ambient espectacular, 1.500 persones a les comes, inclús gent de peu als accessos, una barbaritat, i que això ha ajudat a un doblet de Matías Pascual als 4 minuts de joc, 2-0 ben aviat, abans del descans 2-1 del Liceo, després de la represa 2-2 de Dava Torres, empatat al Liceo, amb una celebració característica del jugador del Liceo, que te la comento, perquè després que Marc González fes el doblet en qüestió de 3 minuts, 4-2, tot el públic de les comes s'ha posat a fer la celebració de Dava Torres en aquest moment de l'empat. Bé, el partit ha acabat amb el públic cridant a Corunya, perquè és on torna l'Igualada, i també amb tensió. Hi ha hagut enganxades al moment final i també dins de vestidors, havent inclús gent de separar jugadors d'un i altre equip. Dimarts, 23 de juny, a 8:45, 5è partit a Galícia, i Marc Carol, el capità de l'Igualada, n'està preparat.
11: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
1: Dimarts, dius, Marc?
10: Dimarts a 8:45, dimarts 23 de juny, a Galícia, això sí.
1: En 48 hores. Demà a veure si podem parlar amb Matías Pascual, que és l'argentí de l'Igualada, que ha fet 2 gols, sí. A veure si pot seguir també el partit de l'Argentina del Mundial.
10: Sí, sí, avui ha fet el doblet i ha liderat l'equip, bàsicament.
1: Gràcies, Marc.
10: Fins ara.
1: Motos. Damià Aguilar, bona nit.
12: Què tal? Bona nit, Xavi.
1: Ciutadans i ciutadanes de l'univers MotoGP, ja el tenim aquí.
12: Sí, bueno, ja tenim la segona victòria consecutiva d'aquest home que podríem dir... Tindríem arguments per dir que és imprevisible i tindríem arguments per dir que és previsible. I jo tinc la sensació que ens agrada que, entre cometes, ens intenti enganyar. El que passa és que ell ens va donar un calendari. Ell ens va dir, escolta'm, a partir d'aquest moment el meu calendari és aquest, en aquests circuits hauré de patir, en aquests circuits no hauré de patir, i dels que no havien de patir, ho sabíem, Balaton Park, d'esquerres, 37 punts, i Alemanya el juliol, que poden ser 37 punts, o ell almenys sortirà a guanyar-los. Clar, això d'avui jo crec que és contrapronòstic. Segurament hi havia altres pilots que estaven més ben preparats que ell, però ell ha fet el que havia de fer en cada moment, que és típic del seu ADN. Ha fet un esforç a la sortida, s'ha pogut agafar el grup del davant, ha fet la volta ràpida, 6 voltes del final quan tocava, i s'ha escapat, i no l'han atrapat, tu. I una victòria, em sembla... segurament és una d'aquelles victòries que quan acabi la temporada, si acaba guanyant el Mundial, ens en recordarem bastant.
1: Fixa't la dimensió del personatge que estem parlant fa un minut i mig de motos, de MotoGP, del Gran Premi de la República Txeca, i encara no hem pronunciat el seu nom.
12: Marc Márquez, jo crec que és molt difícil. Vaja, jo crec que podríem fer la crònica gairebé sense pronunciar-lo.
1: La gent ja ens entén, eh? O sigui, ja sabem a quin referim tots plegats. Ha guanyat a la República Txeca, a més, amb un cap de setmana, anava a dir accidentar per Marco Bezzecchi, però potser no és la paraula, l'han desqualificat de la cursa llarga després de l'incident amb els comissaris d'ahir a la cursa sprint, i el Mundial que queda molt, molt obert, i amb Marc Márquez, no direm primera fila de la graella per guanyar-ho, però ja gairebé.
12: Home, aviam, ara mateix és quart de la general a 40 punts de Bezzecchi. Entremig té Martín a 8 punts de Bezzecchi i Dijan Antonio a 23 punts de Bezzecchi. La veritat és que ni en els millors somnis del Tro de Cervera estaríem així, eh? Ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana complet. Alemanya no ens podrà enganyar, com a mínim, no. No, potser no és aquesta la paraula. Alemanya no hi pot anar amb la pell de xai, però a Assens sí, com ha estat aquest cap de setmana a República Txeca, però el que passa és que ja teníem el record de l'any passat en què a República Txeca va fer els 37 punts i a Assen va fer els 37 punts. Compte! I això ho va dir ell, sense ser el pilot més ràpid. Per tant, jo ho deixo tot obert, és a dir, jo no descarto que aquest home surti a fer el millor possible. I si el millor possible significa fer un podi o una victòria, aprofitant també els regals que li estan deixant en safata de plata als pilots Aprilia, doncs escolta, encara millor.
1: Molt ràpid, Damià. Ara mateix, la gent que segueix el Mundial, és més favorit gairebé Marc Márquez que Marco Bezzecchi per guanyar-lo?
12: Sí.
1: Gràcies, Dami.
12: Adéu.

Moment de tancar el club de la mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Miquel, a l'accés 14, tot un himne. I el record especial d'avui és per a la Montse Oller, cap de producció de Catalunya Ràdio, de les persones més entregades a aquesta casa i encara més eficient que entregada. La Montse és una garantia, sempre troba solucions als problemes i coneix cada racó d'aquesta casa. Treballar amb ella és tenir la seguretat que les coses tiraran endavant. Aquests dies a la Montse, alguns encara li preguntàvem que si això o que si allò, sense saber que passava una situació delicada. Aquests dies la Montse ha perdut el seu pare i des d'aquí li enviem un petó molt fort. Marcem, bona nit i que descanseu si és que no us quedeu a veure l'Uruguai Cap Verd, que comença ara a les 12, o al Nova Zelanda, Egipte, de les 3 de la matinada. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa i el que heu de fer és portar-vos bé i passar-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. Les màximes més altes d'aquest diumenge han estat en els 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat aquesta emissora que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades amb la calor. Més notícies amb el Nando Zanoguera.
3: Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha finalitzat abruptament. La delegació iraniana l'ha abandonat després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estat d'Hormuz. Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que no abandonarà el sud del Líban.
4: Saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: El Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podia fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Anem fins a Londres amb el Quim Olivares.
5: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins del Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
6: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
5: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo.
3: A Colòmbia, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es perfila com a pròxim president perquè està guanyant el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials que s'ha fet aquest diumenge. De la Espriella obté poc més del 50% dels vots, amb més del 90% de l'escrutini completat. L'aspirant progressista Ivan Cepeda confiava a esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i salt relleu del president sortint, el també progressista Gustavo Petro, però no arribaria al 48% dels vots. La jornada electoral ha passat sense grans incidències. La seguretat a Colòmbia ha estat una de les qüestions capdals a la campanya que ha precedit els comicis.
1: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, a Jaume Alonso Cuevillas i a Glòria Freixa. Han votat el 67% dels militants. Jordi Martí, que ha comparegut al costat del secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat al partit remar plegats per tornar a guanyar les eleccions i aconseguir l'alcaldia.
7: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona. El que jo espero i demano és que a partir d'avui tots tornem a remar en la mateixa direcció, formant part del mateix equip.
1: L'elecció de Martí es pot interpretar com una aposta continuista i també com un triomf del sector de Junts més identificat amb l'antiga Convergència davant la direcció de Carles Puigdemont, que apostava per una cara nova a l'Ajuntament. Els castellers de Barcelona han celebrat avui el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça de Sant Jaume. Josep Almirall.
8: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
9: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
8: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
10: Bona nit. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0. Aquesta matinada, de fet, en joc, Uruguai 0, Cap Verd 0, primers minuts del partit, i a les 3, Nova Zelanda, Egipte. En hoquei patins, l'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins. Ara la sèrie se'n torna a Galícia. Dimarts, cinquè i definitiu partit. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP per davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia a la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que tenia de dissabte a la Molina en una etapa, la d'aquest diumenge, que ha acabat a Barcelona i que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
0: Fins aquí les notícies.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Ben parides, aquestes
13: sí,
12: vaques,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, sí, sí.
12: És la típica vaca lundinenca, eh?
13: Quina raça és?
12: Lundinenca.
13: Lundinenca.
12: Lundinenca del nord.
13: Ah.
12: De dos banyes.
13: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
12: Se'n diuen rinocerons.
13: Fan llet, no?
12: Sí.
13: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
14: Clar, fallet. Puríssima.
13: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: celebrat com Déu mana l'arribada de l'estiu astronòmic. A les 10:24 del matí ja estava a punt per anar a la platja i estar-me o dins l'aigua o bé sota el parasol perquè la calor no es podia aguantar. De fet, la primera onada de calor ja coincideix amb aquesta arribada de la nova estació. Com que m'he llevat d'hora, he pensat que em calia fer una migdiada per poder aguantar ben desperta fins a acabar el programa, avui a les 2 de la matinada, i en lloc de seure'm al sofà i llegir fins que els ulls se'm tanquessin, he anat a l'habitació, he obert la finestra i m'he estirat a sobre del llit. I aquí és on ha començat la meva celebració doble de l'arribada de l'estiu. Un mosquit s'ha colat per la finestra, malgrat tenia la cortina passada, i ha decidit que el meu braç esquerre era el lloc ideal per satisfer la seva gana. Quan 20 minuts després he acabat el descans, ja tenia una fava a sobre del colze. No ho entenia, perquè el mosquit no l'he vist fins que ha sigut l'hora de marxar i aleshores li he dit: avui no surts d'aquí, per Sant Joan et remato. He arribat a la ràdio més aviat del que em pensava perquè no hi havia la caravana que m'esperava, cosa que vol dir que aquesta setmana molta gent fa festa. Espero que vosaltres, ignorants, sigueu tots aquí. I com que tenia gana, he anat a la cafeteria del costat i m'he demanat un petit entrepà. Era en una taula arraconada, a prop de la porta d'entrada, i aquí ha vingut, mentre feia la primera mossegada, qui ha aparegut? Un segon mosquit a fer-me la guitza. L'he enxampat a punt de picar-me el trosset de cama que va del final del pantaló al principi de la sabata, però ho he intuït i l'he fet fora. M'he estat tota l'estona amb la cadira i les cames separades de la taula per veure'l venir, i no l'he vist més. Quan he anat a pagar, ja sortia cap a la ràdio, m'he adonat que em picava el braç esquerre just al costat d'on hi tenia la primera fava. I, oh sorpresa, la segona picada s'ha fet realitat per celebrar que ha arribat l'estiu i que no podré anar enlloc sense una crema o loció repel·lent de mosquits i la que et calma el picor després. Per cert, bon estiu a tothom. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit. Són les 12 i pràcticament 12 minuts. Avui comencem tard, o jo ho he fet molt llarg, això ho he començat. El butlletí llarg, i jo també m'he explicat aquí la meva història i els dos mosquits. En fi, les 12 i 12, per tant, comencem cap i cua. Això vol dir que tot anirà molt bé i que per començar aquesta edició del primer dia de la setmana de la nit dels ignorants, saludarem el 93-201-7474, en Joan des de Vallcarca. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit.
0: Com estàs?
2: Els mosquits estan acribillant, noia.
0: Ja, primer dia de l'estiu i ja en tinc dos.
2: No, ja som més propens que altres, eh?
0: Jo ho soc molt, realment.
2: Ja, ja, ja.
0: Però aquest any pensava, mira, ni un, tu, ves. Doncs ja no puc dir-ho, va.
2: Vale, perfecte.
0: Digues.
2: Mira, és una pregunta, dues preguntes, però molt senzilles. Què és més important, jurar o prometre?
0: Més important, seria la pregunta?
2: Sí, perquè està quan un es casa, promet, no? No jura, promet. Uh-huh. No estan en un judici, tens que jurar, dic jo. O sigui, sembla que sigui més important, si és sempre vist, jurar que prometre.
0: Que prometre. Uh-huh.
2: Encara que prometre en un casament també és important.
0: Home, sí.
2: Em sembla que vulguis dir, ben, ara, de moment prometo, i dins de 3 anys, tal dia farà un dia, eh? Tu perquè,
0: exacte.
2: Tu perquè jo per allà, m'entens?
0: Exacte, sí, sí, sí.
2: Sembla que ho sigui tan sèrio.
0: No, no, a veure si algú ens ho pot explicar, la diferència, o, en tot cas, del compromís que significa o jurar o prometre.
2: I després una altra cosa, aquí al meu carrer, al carrer de Mar del Coll, hi ha 3 cotxes aparcats amb renglera, que almenys porten 2 anys aparcats. Estan bruts de cagarades de colom, alguna cosa que els ha fet la gent, turismes, eh? Vull dir que,
0: sí, sí, sí.
2: Jo pregunto, tenen amo?
0: Ah.
2: I això passa molts carrers, perquè esclar, són 3 cotxes, una rere l'altra, però és que ja porten ben bé 2 anys i tant com sí.
0: I ningú, res, ni els ha fet servir, ni els ha anat a buscar, ni res de res.
2: Perdona?
0: Dic, ningú els ha fet servir, ni els ha anat a buscar, ni res. Estan abandonats.
2: Ni la Guàrdia Urbana que passa per allà, jo ho deu veure. Jo no sé si hi ha algun departament de l'Ajuntament que ho tingui en compte, això. Perquè, esclar, aquests cotxes que hi fan allà...
0: Clar, i ocupen una plaça, sí. Doncs va, que ocupen una plaça de
2: parcament.
0: Clar, sí. Doncs va, a veure què ens diuen de les dues coses. Gràcies, Joan.
2: Adéu, bona nit.
0: La Mariló, des del Poble Sec. Bona nit.
3: Hola, bona nit. Sento els mosquits perquè és la cosa de l'estiu.
0: Ja.
3: Escolta, aquest vaig dir que havia perdut el collaret i que li havia lligat els collons d'en Cucufate.
0: I què?
3: Pues que vaig tirar la caixa, però els havia posat en una altra.
0: És a dir, que l'has trobat?
3: Esclar que sí. Home. Avui he tingut de deslligar els collons, pobret, perquè clar.
0: I fins avui tenies el mocador lligat?
3: Claro.
0: Ai, que bona aquesta.
3: Costava 3 o 4 dies, eh?
0: Sí, perquè ens ho vas dir la setmana passada i vaig dir, si el trobes, digue'ns-ho, no? Doncs sí, s'han cucufat.
3: I clar, em sabia molt greu perquè, la veritat, no era una tonteria.
0: No, està clar.
3: Però clar, jo, com que havia llançat la caixa, dic, ja està. Doloretes, ja l'has cagat.
0: Doncs no.
3: Has tirat la caixa amb el collaret
0: a dintre. Que més deies que era d'or, no?
3: I avui, clar, que estic fent, ja t'ho he dit, que canviava de pis.
0: Sí.
3: I avui, no sé com, el meu fill diu, mira, mama, aquesta caixa, mira aquí ja. I dic, ara! Hi havia el collaret amb un rellotge aquí guardat del meu pare i no sé quina altra cosa.
0: Molt bé.
3: I dic, després els collons no s'han ocupat de pobret, perquè encara estic
0: No, aquesta m'ha quedat claríssima. A més, avui tenim uns quants missatges en aquest sentit.
3: Vull dir que és
0: molta gent que ho sap i ho fa, això. És molta gent. Vull dir que sí.
3: Jo t'ho he dit, si el trobo, t'ho diré. Pues
0: sí, molt bé, Mariló.
3: Ha sortit efecte.
0: Un cop més, no, escolta, has tingut el sant al teu favor. Vull dir que molt bé. Sí, perfecte, clar. Mariló, doncs gràcies per explicar-ho.
3: Jo em disgust perquè pensava que havia llançat la caixa amb el collaret dins.
0: I no. Per sort, no.
3: Bueno,
0: doncs moltes gràcies, Mariló.
3: Que no et piquin molt les faves.
0: No, sí que em piquen ara, eh? Sí que em piquen, Déu-n'hi-do. Vinga, bueno, gràcies, Mariló.
3: Tu que se'n va amb pasta de dents no pica.
0: No, ja m'he posat abans una cosa, però clar, com que ara en tinc una altra, de nou, aquest altre no m'he posat res. Ja quan arribi a casa ja ho faré, en fi.
3: A mi també em piquen molt, on n'hi ha?
0: Sí.
3: Que vam ser dolces.
0: Suposo, deixem-ho així.
3: Vale.
0: Vinga, Mariló, bona nit, adéu-siau. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
4: Bona nit, Marta.
0: Com
4: estàs? Jo vinc per saludar-te i desitjar-te un bon estiu.
0: Ah,
4: jo aquest dia, aquesta setmana, he estat al balneari.
0: Oh, que bé. Aquí, sí, podem saber quin balneari?
4: El balneari de Caldes, de Montbui.
0: Molt bé.
4: Però, escolta, va passar un insult perquè vaig fer un massatge, em van tocar un nervi del que hi havia cervical i em van fer un pinçament.
0: Què m'està dient?
4: Vaig estar 24 hores i escolta'm fatal, eh?
0: Home, bé, vas a fer un massatge i surts pitjor del que has entrat. Això no,
4: sí,
0: això no
4: sí,
0: hi ha dret.
4: Sí. Pues mira, així va passar.
0: Oh, quina ràbia.
4: Que tot que tenien les cervicals una mica malament i em van... No sé, jo sé. El cas és que m'havia fet molt i no havia passat mai res. Però bé... Bueno,
0: però ara estàs millor o no?
4: Sí, perquè em va donar un relaxant muscular i em va donar un antiinflamatori i que en dos dies m'he anat posant molt bé.
0: Quina sort.
4: Va passar de tot, ho he passat bé, i he estat bé, i ara pues, he començat l'estiu, com dius tu, i jo picades de mosquit no en tinc, perquè a mi no venen els mosquits.
0: Ah, que bé, Anna, quina sort que tens. Que bé que no venen.
4: Jo... No em piquen. Mai, les meves filles totes van prendre picades, jo no.
0: Veus?
4: Però bueno, Marta,
0: doncs escolta'm, igualment...
4: Ja anem parlant.
0: Encara ens queden 2 setmanes de programa, vull dir que encara podem tornar a parlar.
4: Encara podem parlar.
0: Sí, dona, sí.
4: Vinga,
0: gràcies. Un petó, bona nit. Adéu-siau.
4: Molt bé, a tots els grans. Bona nit.
0: La Dolors, des de Collsospina, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal?
5: Molt bé. Felicitats pel programa. Bueno, ho diu molta gent, però us escolto cada dia.
0: Molt bé.
5: Mira, Jo recordo que alguna vegada hi ha gent que ha trucat demanant a veure si es pot portar a algun lloc enciclopèdies, que a casa ja no les volem. Uh-huh. I l'altra pregunta era a veure si el Joan de Vallcarca, i ara ho recordo que ha trucat, va fer un comentari de que hi havia una recepta que feien a l'hotel on ell treballava,
0: sí,
5: de pollarda al cava. I la pregunta és possible tenir la recepta?
0: D'aquesta pollarda al cava, eh?
5: Correcte.
0: Uh-huh. A veure, igual potser ell té algun document o té algun llibre en què s'explica com es feia, o si se'n recorda que algú li ha explicat, doncs mira, que ens ho expliqui, vaja.
5: És que quan ens trobem la família, som molta colla, som uns 30, i sempre faig el pollastre rostit típic, i quan arriben les dates de Nadal penso, ostres, hauries de tenir la recepta per canviar.
0: És a dir, ja estàs preveient què faràs per Nadal, Dolors?
5: És que ho provaré abans.
0: Ah, d'acord.
5: Per més, tanta gent.
0: En petit comitè, diguéssim, no?
5: Exacte.
0: D'acord. Sí, perquè fer un plat nou per 30 és una mica arriscat.
5: Exacte, no m'arrisco. Ah.
0: Doncs a veure si el Joan o algun altre oient que ho sàpiga com es fa aquesta pollarda al cava, no?
5: Sí.
0: És així?
5: Va. Així.
0: Doncs vinga, el Joan ja té feina, o si no, algun altre oient que vingui de, no sé, o que tingui cultura culinària o que l'hagi fet alguna vegada, doncs que ens ho expliqui. Perfecte, Dolors.
5: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
0: Adéu, bona nit.
5: Adéu.
0: Doncs mira, hem començat un dia d'estiu bé, tranquil, amb les trucades al 93-201-7474, i ja sabeu que també teniu la possibilitat de deixar els missatges al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. I en tenim uns quants, perquè crec que en teníem algun pendent, però, per exemple, en Jaume des de Tàrrega ens va deixar... És una mica llarg, per tant, jo el llegeixo, perquè té a veure amb un comentari que ens va fer un altre oient. Diu, sobre els atacs que puguin fer els polítics als mitjans de comunicació, això arran d'una pregunta, diu, hi ha una frase en castellà que ho resol molt bé, que pot significa atacar, per a gustos, colores. Diu, hi ha declaracions que algú pot considerar-los atacs, que un altre ho consideri un algú ho havia de dir. Concretament, el Congrés de Diputats és la institució que acaba triant els membres del Tribunal Constitucional, que al cap i a la fi són els que poden dir que blanc o negre són gris més o menys fosc. Així, diu en Jaume des de Tàrrega, els diputats del Congrés han de poder dir qualsevol afirmació del faristol, estan sempre que no sigui demostrat

0: incloent aquest que en diuen futbol. A Catalunya Informació en dediquen un 25% del temps als espectacles esportius. Ens diu en aquest missatge escrit llarg, que jo he volgut repetir tal com l'ha escrit en Jaume des de Tàrrega. L'Eva de la Sagrera diu: un ignorant va preguntar per una casa on comprar els personatges per fer putxinel·lis. Doncs bé, hi ha una botiga petitona que tenen molta cosa, tant de marionetes com de titelles. Es diu Taller Marionetes Travi, carrer Amargós número 4. Diu, és una travessia del carrer Comtal, a Barcelona. Obren des de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda, de dilluns a dissabte. Això és el que ens diu l'Eva des de la Sagrera. Ara ens truca el 93207474 en Tomi, des de Viladecans. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Doncs una mica trista, fumuda.
0: Tomi, tu vas trucar per dir-nos un dia que estaves molt contenta, que tenies,
1: sí,
0: que tenies una cita.
1: Sí, sí, s'ha regirat i va sortir malament.
0: Què ha passat?
1: Clar, va ser l'única vegada que em vaig animar de trucar perquè ho sentia, m'agradava molt el programa. I estava contenta i feliç pensant que igual podia sortir bé, però tanta sort no podia ser. I no, la persona em va decebre i...
0: Però us veu arribar a veure o no?
1: No vaig voler.
0: Ja no vas voler.
1: No, perquè vaig notar coses que no em van agradar i no.
0: Però tu em vas dir que per telèfon teníeu fins i tot gustos molt semblants i així.
1: Sí, clar, lo típic, parlant, ja. Clar, la persona, doncs es va descriure tot molt bonic, molt maco, però després parlant, van sortir coses que no em van agradar, em van enviar una foto una miqueta...
0: Pujada de to.
1: Que no em va agradar.
0: Ja.
1: I ja vaig veure del truc que calçava aquesta persona i, bueno...
0: I fins aquí.
1: N'hi ha moltes, aprofito per dir-ho, que n'hi ha moltes d'aquesta mena, perquè jo fa un mes que vaig entrar en el rotllo aquest d'això de Tinder... per provar-ho, i la majoria van d'aquest estil. Jo pensava que aquest igual seria diferent per la forma que havien parlat i extensament, i semblava que era formal i tal, però després a la mínima de canvi, doncs ja...
0: Has vist que no.
1: No. I a més volia comentar que si no tenia prou en això, doncs vaig tenir problema de que vaig tenir doncs hematúries i em van fer proves i resulta que era tumor a bufeta d'orina, i demà farà una setmana que m'han operat tot sobtadament, que ho he passat magre, si no tenia prou tampoc a l'altre, però això ja...
0: Per acabar de rematar, no, Tomi? Déu-n'hi-do.
1: Sí, per acabar de rematar.
0: Però estàs bé ara, físicament, estàs bé?
1: Anímicament no.
0: No.
1: Anímicament per molt trista, perquè m'han de donar el resultat, a veure si... doncs si serà maligna o no. Jo no m'havia vist mai en aquest tràngol i només em faltava això, perquè també fa 15 mesos em va morir el marit.
0: Sí, me'n recordo que això ho vas dir.
1: Després
0: sí.
1: De 40 anys en vida de parella, que per això vaig provant el rotllo aquest de Tinder, a veure si coneixia alguna persona, perquè ho passo molt malament. Estava tota des de molt jovenet en parella i em sento supertrista sola, encara que tinc amistats i vaig sortint, perquè jo som molt de sortir i tal, però clar, la vida en parella doncs no té res a veure i no m'acabo de fer en el tema de...
0: d'estar sola.
1: I per acabar-ho d'adobar m'ha passat això i doncs ara, doncs clar, l'altre comparat amb la problemàtica de salut no té res
0: no,
1: a veure.
0: No, és clar que no, l'altre és una anècdota, només faltaria, sí.
1: I ho passo magre perquè no paro de donar-hi voltes i per més que vull deixar de pensar, doncs m'amoïna molt, però bueno...
0: Ja, però saps què passa amb aquestes coses? Què avances, si t'amoïnes per una cosa així? Doncs viu el... Jo només et puc dir una cosa, perquè sé de què parles, vull dir, viu el dia, viu el present, i ja quan arriben les notícies ja arribaran. Perquè si no, mal viu sempre, i llavors no té cap sentit.
1: És el que intento. Avui, per exemple, passa gairebé tot el dia a platja, sempre surto, vaig a veure cultura a Barcelona...
0: Ben fet.
1: I en aquest sentit faig tot el possible, però clar, són coses que no t'esperes, que és una darrere l'altra i es passa molt magre.
0: Ja ho sé. Has provat d'escriure, Tomi, amb una llibreta?
1: Sí, com et sents? Ostres, quina casualitat. Vaig haver de deixar-ho perquè arribava un moment que també em vaig enfonsar una mica, no?, quan tocava el tema de... depèn...

0: el període i tal, i en períodes tristos i tal, i estic esperant a veure si aixeco l'ànim i continuar, i si sortís bé també me faria molt d'il·lusió de fa, bueno, de fer el llibre de les meves memòries, això també.
1: Clar, per això, escolta, més tenir una llibreta i anar fent. Si no vols fer l'ordinador, sí. Doncs la llibreta la portes a la bossa, pots escriure on vulguis, a la platja.
0: Sí, és una aturada, però penso reprendre-ho. M'agradaria acabar-ho i tot allò, ja que em vaig llençar després d'un munt d'anys que deia, haig d'escriure les meves històries.
1: Doncs mira, ja tens un altre argument.
0: I un capítol de que, si no passa res, que ho acabo, sortiré vosaltres, perquè m'ha fet molt d'il·lusió.
1: Doncs va.
0: I tant de bo arribi el dia del resultat d'això, del que m'han fet, i que surti bé, i que pugui trucar i
1: dir que tot està bé. Tant de bo, Toni.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I me faria il·lusió compartir-ho amb vosaltres.
1: Doncs gràcies per fer-ho, i tots els ànims per tu.
0: Sí,
1: nostres, i segur que de la gent que ens està escoltant, de tots els ignorants. D'acord, Toni?
0: Sí, i molt bon solstici d'estiu per tothom, i que vagi tot superbé.
1: Igualment.
0: I bones vacances. Sí, i bona revetlla, això.
1: I bona revetlla, també. Sí, sí. Molt bé, Toni, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Adéu, bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
1: Adéu. La Rosalena des de l'Eixample, de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, et volia explicar una cosa que ens va passar divendres, que tornàvem de Pinyíscola amb quatre amigues, que totes sumàvem 300 i pico d'anys, dues amb el cabell blanc a darrere. Anàvem bastant carregadetes perquè el meu cotxe és petit, jo conduïa, i bueno, vam sortir de Pinyíscola, anàvem adelantant i anar posant-nos a la dreta. Jo anava per la dreta, i de cop i volta les meves companyes darrere, les meves amigues darrere, em diuen: què fa aquest boig? Jo el havia vist, el mirava de reull, però no m'havia girat. Jo anava mirant endavant. Llavors em giro, i el que anava de copilot anava marcant de que, com si jo tingués una roda
1: apuntada. Oh, ja, ai.
2: Ja, llavors,
1: ja mira, et veig per on vas.
2: Bueno, com si jo tingués una borra de punxada.
1: Sí,
2: llavors
1: sí.
2: Jo li vaig senyalar al volant i li vaig dir que no, i que tirés. Per sort nostra, jo crec que no sé si aquest tio el fan amb cotxes més importants, va tirar, jo em vaig anar, ja no vaig sortir del carril dret,
1: sí.
2: El vaig anar controlant, i llavors a la propera sortida va sortir. Era un BMW blanc que començava per L, perquè entre totes ens hem posat avió i no vam saber,
1: ningú va fer una foto, no, del cotxe.
2: Mira, saps que jo els hi vaig dir: noies, no us espanteu, però jo ara aniré agafadeta en el cotxe de davant, i no vam tenir la gran sort, vam tornar a Barcelona bé, però ho dic més que res perquè la gent ho sàpiga. Després els meus fills, quan els hi vaig explicar, em van dir: mama, la copila que anava al davant havia de senyalar que estava trucant als Mossos. Va ser, no ho sé, no hi vaig pensar en aquest
1: moment. No, clar, perquè no hi penses. Però que vas fer... Però perdona, que va un 10, Rosalena, un 10, perquè un altre s'atura
2: i ja està,
1: i ja no us queda res, eh?
2: No, ja.
1: Perquè més... Clar, anàveu per la P7,
2: Mira, havíem passat la Ràpita,
1: sí.
2: O sigui, havíem passat la Ràpita, i ells van sortir, jo diria que per Amposta. Perquè llavors ja
1: entren, proven, i si no els hi surt bé, tornen a sortir.
2: Sí, perquè el vaig anar controlant, eh? I vull dir-te que jo anava a ser, com a màxim, tinc un cotxe petit i vaig a 120 com a màxim, i llavors el vaig controlar i vaig veure que havia sortit per l'altre. Però més que res per avisar-ho de que les iaies també ens poden fer.
1: Home, t'ho diràs. Deuen pensar quatre bolsos de iaies aquí.
2: Home, sí, les joies.
1: Clar. Tontos no són, no.
2: No, tontos no ho són, perquè es veia, vull dir que es veia que anàvem carregades. I a més, era un cotxe petit i que anàvem quatre persones.
1: Mm.
2: I hauríem pensat: mira, aquestes, ara els enganxarem els bolsos i les targetes.
1: Tot,
2: però bueno,
1: clar.
2: Mira, gràcies a... vam tenir molta sort.
1: Oh, doncs molta sort, i tu ho vas fer molt bé. Perdona que et digui de tu directament, però...
2: No,
1: veritat,
2: ja em pots dir de tu, oi?
1: Mare meva, o sigui, jo em trec el barret, sí senyora, aguantant allà, i dius no.
2: Que vaig conduir, després m'ho he fet, pare, que ja comencen, tinc 77 anys. anys, vull dir, tampoc... I em comencen, ja hauries de deixar el cotxe i hauries de... Jo dic, jo em sento segura encara en el cotxe, m'encanta conduir, dic la veritat.
1: És ben llavors, fet, clar.
2: Fins que jo em vegi que ho porto bé, el portaré.
1: Va. Digues que sí, ben fet. I a més, amb aquesta perícia que tens i aquest control, perquè no només no t'atures, sinó que controles el cotxe que ha fet això i veus com marxa. Vull dir que
2: sí,
1: això ja és de traca.
2: Sí, ho vaig controlar.
1: Sí, molt bé.
2: Sí, sí, la veritat.
1: Doncs jo em trec el barret,
2: bueno,
1: Rosalena.
2: Un bon
1: igualment,
2: si no
1: igualment.
2: Parlem,
1: molt bé.
2: I després continuaré escoltant i m'encanta com ho fas. Eh?
1: Doncs gràcies.
2: Felicitats.
1: Igualment. Moltes
2: adéu.
1: Gràcies. Bona nit. Adéu-siau.
2: Adéu, bona nit.
1: Ara passen 3 minuts de 2:15 de la matinada. Yeah.

0: Avui començarem a celebrar els 40 anys dels cinemes Renoir. Des d'ara i fins a finals d'agost, tant el Renoir del carrer Florida Blanca de Barcelona com el que hi ha a la plaça Espanya de Madrid, projecten un ampli cicle de cinema espanyol per celebrar el 40è aniversari de les sales. Són 44 pel·lícules de 44 directors diferents que es poden veure a un preu de 4 euros, 3 si sou del Club Renoir. Projeccions que mostren la diversitat de gèneres i estils del cinema espanyol dels últims anys. Evidentment, aquí també hi ha cinema català. Perquè us en feu una idea, des de Lumière comienza l'aventura, El amor brujo, Remando al viento, El viaje a ninguna parte, Jamón jamón, Días contados, fins a arribar a Mar adentro, Truman, Asbestas, Alcarràs o Robot Dreams. Com deia, n'hi ha 44, ara no les direm totes, però estic segura que totes 44 les ha vist el nostre convidat d'avui i possiblement la majoria de vegades també les ha vist al mateix cinema Renoir del carrer Florida Blanca de Barcelona. Estic parlant d'algú que ens ha rebut a casa seva i és el cronista de cinema Jaume Figueres. Jaume Figueres, bona nit.
1: Bona nit i bona hora.
0: Benvingut a la nit dels ignorants. Em fa molta il·lusió que ens hagis dit que sí aquesta conversa, perquè tu ets part de la història també del Renoir Florida Blanca. Aquestes sales, ara aquest mes de juny, celebren els 40 anys, sempre han apostat pel cinema d'autor, independent, en versió original. Alguna vegada en Jaume Figueres i jo mateixa ens hem trobat a la cua.
1: Segurament, sí.
0: Ens hem trobat a la cua quan aquell temps que encara no havies de comprar les entrades per internet, sinó que les anaves a comprar a la guixeta. Te'n recordes de quan anaves a comprar les entrades al cine?
1: Jo, al Renoir, tinc un passe pels dies laborables.
0: Ah, sí?
1: Sí. Pels laborables puc entrar a la primera sessió. I, per tant, ho aprofito.
0: La primera sessió de les, que a les 4 de la tarda?
1: Sí, però cada dia el que vulguis, però els caps de setmana només a les 4 de la tarda.
0: Ah, molt bé. I, per tant, dedueixo que continues anant al cine.
1: I tant, sí. Que un parell de dies de la setmana el Renoir és obligat.
0: És obligat, molt bé. Però tu ja anaves a aquest cinema quan no era Renoir, quan era Florida, quan era Florida Blanca. De quants anys estem parlant, Jaume?
1: Bueno, tingues en compte que jo, l'edat que tinc, he vist perquè ho he buscat, que el cine es deia cine bohèmia abans. Es va inaugurar l'any 1915, em sembla. I llavors, fins l'any 43, ja es va reconvertir amb el Florida, i en programes dobles. Uh-huh. De les posicions i era el cine del barri.
0: I era el cine del barri. Quan tu eres molt petit, em sembla que devies tenir llegit en algun lloc uns 7 anys, crec que vas veure la teva primera pel·lícula, el Florida, que va ser... Te'n recordes?
1: Recuerda de Hitchcock.
0: Ah, sí que te'n recordes, sí?
1: Sí, perquè sempre ho dic perquè, és clar, i sempre vaig dir que, com que la pel·lícula era una història de psiquiatres i tal, que això va fomentar una mica una certa vocació que jo tenia per la psiquiatria.
0: Ah, sí? Volia ser psiquiatra?
1: Sí, volia ser psiquiatra.
0: Sí. Doncs sort que no va ser psiquiatra, i va ser cronista, no? T'imagines que haguessis sigut psiquiatra? Doctor, bueno, Jaume Figueres?
1: Com que veia els embolics de família i tal, pensava, m'agradaria esverinar què passa aquí.
0: Clar, però no, et vas quedar amb cronista, perquè a tu no t'agrada que et diguin crític.
1: És perquè la paraula crític té mala fama, en general, i crític de cine té mala fama. I encara que molta gent ho diu, jo dic, no, jo faig cròniques de les coses que veig i ja està.
0: I ja està. Escolta'm, Jaume, tu quin creus que ha estat l'èxit del Renoir, que ha superat aquell moment en què tancaven tots els cines, aquell altre moment en què es feien moltes sales, sí. I fins i tot un altre moment en què s'han fet cines que gairebé tenen sofàs de casa i gairebé t'hi pots adormir davant de la pantalla. Quin creus que ha estat l'èxit d'aquest Renoir que ara fa 40 anys?
1: Quan es va convertir en Cinerama, el Florida, van tenir dos èxits brutals, va ser Cabaret, mm-hmm, i El món no està loco, i tant. Llavors, després es va convertir en 3 sales.
0: Sí.
1: I després de les 3 sales es va subdividir en 7 sales. I tant. Aleshores, hi ha cines... Jo recordo el dia que he vist el cine més ple i he agafat forma, ser els primers dies d'Alcarràs.
0: Sí, i tant.
1: Perquè ells m'ho deien, què té aquesta pel·lícula que té, home? Té una aureola ja de prestigi, no?
0: Aquí només ha quedat aquest, i ara celebren aquests 40 anys i han decidit fer 44 projeccions de pel·lícules des de diversos estils de diferents directors. No repeteixen cap director, però clar, és complicat fer una promoció amb pel·lícules tan diferents que jo no sé si estic convençuda, vaja, que tu les pel·lícules que projecten ara al Renoir les has vist totes. Et poso algun exemple, perquè ens fem una idea. Lumière comienza l'aventura, El amor brujo, Remando al viento, El viaje a ninguna parte, Jamón.
1: Remando al viento va ser un dels grans èxits del Renoir. Un dels grans èxits.
0: Doncs la tornen a fer. Días contados, fins a arribar a Mar Adentro, a Truman, Asbestas, Alcarràs, com ara deies, o fins i tot Robot Dreams. N'hi ha 44. Per tu, ja sé que és molt difícil, però quina pel·lícula no podria faltar dels últims anys del cinema espanyol i català? Que dius, aquesta s'hauria de projectar?
1: Home...
0: El Carràs ja m'ha quedat clar que sí.
1: El Carràs, i per escoltar, estiu del 63, també.
0: Estiu del 93, de la Carla Simón.
1: Estiu del 93, que per mi és la millor pel·lícula de la Carla Simón. És una pel·lícula que és perfecta.
0: Doncs aquesta no la projecten, perquè han decidit projectar el Carràs. Ja, i clar, tot, no, ja, com que no repeteixen...
1: No repetir-la.
0: No, suposo que tu, de totes aquestes que fan, potser que les has vistes totes, no?
1: Jo he vist la llista i crec que sí. L'altre dia vaig adonar que feien també Lucía y el sexo.
0: Sí, també, la fan.
1: Va ser una pel·lícula que va ser bastant escandalosa a l'època.
0: Jo me'n recordo, però a veure, tan escandalosa. Tu la trobes tan escandalosa, Lucía y el sexo?
1: Perquè hi havia els despullats de la Paz Vega.
0: Ja. Escolta'm, tu dius que vas dos cops per setmana al cinema, intentes anar-hi dos cops per setmana. De les últimes pel·lícules que has vist, quina t'ha... arribat al cor, allò... Aquesta m'ha sacsejat, aquesta m'ha agradat molt.
1: Arriba al cor, últimament no m'arriben gaire. No m'arriben gaire.
0: Per què serà?
1: Però fan una pel·lícula perquè es diu El drama.
0: Sí, no l'he vista, he estat a punt de veure-la.
1: És molt interessant.
0: I vaig pensar per les protagonistes, vaig pensar, vols dir que això serà bo?
1: No.
0: Sí?
1: Sí. És una que ha provocat discussions, també.
0: O sigui, que agrada molt o que no agrada gens.
1: Sí o no. Però, per exemple, també vaig veure la pel·lícula de Spielberg, que ja va semblar realment una tonteria.
0: Una tonteria. Ja m'ho han dit, també, que només, no fa per l'Spielberg, m'han dit.
1: Només quan l'Spielberg vol posar extraterrestres, alienígenes, perquè tots són iguals, molt lletjos, i t'hi arriba un moment en què dius no calia.
0: No. Ja m'ho han dit, això, aquesta me l'he estalviada, perquè pensant, no tinc ganes de perdre el temps. Clar, si era l'Spielberg que escoltés aquesta crítica que fas tu, aquest comentari, potser et bateria també, com va fer algú altre, no?
1: Bueno, hi ha hagut molta polèmica a la xarxa, molta polèmica amb aquesta pel·lícula.
0: Amb la pel·lícula de l'Spielberg, no?
1: Sí.
0: Clar, tu, ja no sé, clar, has fet tantes entrevistes durant tota la teva època al cinema 33, al cinema 3. Has fet tantes entrevistes a tanta gent que jo crec que a tu t'agrada dir-li converses i no entrevistes, que jo estic absolutament d'acord. A mi m'agrada conversar amb la gent.
1: Exacte.
0: I tu has tingut molta gent t'ha preguntat quina és la millor. Ja tenim noms, que si el Gregory Peck, que si el Jack Lemmon, que en tens molt bon record, la Joan Fontaine, fins i tot la Shirley MacLaine. Però jo et preguntaria una cosa diferent, Jaume, a veure. A qui t'has quedat amb les ganes? Amb qui t'has quedat amb les ganes de conversar?
1: Amb els que ja no existeixen, sempre la Katharine Hepburn seria l'entrevistada ideal, però ja em contaràs que res. I jo pensava que... vaig entrevistar el Jack Lemmon una vegada,
0: sí.
1: I em pensava que no l'entrevistaria mai, em faria molta gràcia. Quan el vaig entrevistar estava ja una miqueta delicat de salut i tal, però m'ha fet molta il·lusió el Jack Lemmon.
0: I per tant, de les que no has pogut fer, la Katharine Hepburn, i ja està. Perquè els altres, quantes entrevistes deus haver fet a la vida?
1: Uf, no sé, mira, jo una vegada vaig intentar apuntar-me els noms de la gent coneguda que havia.
0: Sí.
1: I això veia més de 500.
0: Més de 500.
1: Professionals i tal, segur.
0: Clar, ningú t'ha demanat mai un llibre de totes aquestes converses?
1: Jo tinc el llibre que jo vaig fer l'any 2004, em sembla, que era de Mira qui et parla de cine. Vaig reflectir algunes d'aquestes entrevistes.
0: Sí.
1: I doncs, per exemple, de la Michelle Pfeiffer, que va ser un encant de persona.
0: Sí, sí.
1: Del Richard Dreyfuss, que era un pesat.
0: Era un pesat, el Richard Dreyfuss?
1: Sí, era un pesat. I amb el temps he vist que era molt pesat amb la gent, també, perquè va fer una mena d'interferència amb una entrevista que li van fer a televisió als Estats Units, i vaig dir, nen, estàs molt pesat.
0: Clar. Ja tenies bon nas. Escolta'm, Jaume, quan et van atorgar el Gaudí d'Honor, l'any, crec que 23, Gaudí d'Honor 23, que el tens aquí amb tu al teu costat, que et presideix a casa teva, tu vas dir que el cinema encara ens pot ensenyar coses. Penses el mateix en 2026?
1: Sí. Jo crec que el cinema ens ha ensenyat moltes coses, sobretot a la meva generació, que no ens explicaven res. De la vida, de la feina, del sexe, de la guerra, res. El cinema t'ha explicat. I encara veus ara coses que dius, escolta, mira, no sé, hi havia una incidència, l'altre dia s'ha fet una pregunta sobre la Eleonora Duse, l'actriu italiana.
0: Sí, senyor.
1: Una pregunta interessant, una mica irregular, també. Però, esclar, com que parla de l'època, des de la Primera Guerra Mundial fins a l'any 24, que es va morir, és una mica la història d'Itàlia molt turbulenta en aquella època, amb el Mussolini manegant coses.
0: Clar, i aquí aprens història d'Itàlia, si no la sabíem, no, a través d'aquesta pel·lícula.
1: Exacte.
0: I això encara passa, per sort, no?
1: Sí.
0: Encara es fan moltes pel·lícules que et poden ensenyar moltes coses, i més en el jovent d'avui en dia, que estan acostumats a veure les coses ràpides de xarxes socials, TikToks i Instagrams.
1: Absolutament.
0: I quan rasques una mica no saben ni qui era Franco, ni què va fer, no? I potser a través de les pel·lícules és una manera de fer-los aprendre moltes coses, no? La teva vida, Jaume, com a cronista de cinema, no hagués estat la mateixa sense l'Elisenda Nadal i Fotogrames? Hagués sigut molt diferent?
1: Bueno, jo, com que vaig escriure tants molts anys de Fotogrames al famós consultori del Belvedere i tal, doncs jo la meva vida tot és provisional. Tot he començat a fer les coses provisionals i després han sigut definitives.
0: Ja.
1: Aleshores, jo vaig estar fent 50 anys escrivint a Fotogrames.
0: Però allò era una mena de Nit dels Ignorants, però sobre cinema, no? Tu eres com l'especialista, responies a tot, oi?
1: És que hi havia una època, clar, que la gent, quan no hi havia internet, la gent preguntava coses. Després es va convertir a més en una mena de tertúlia oberta de la gent que estava a favor i en contra del cinema europeu, del cinema americà.
0: I ja està, i va durar 50 anys, dius. 50 anys va durar el Mr. Belvedere.
1: Sí.
0: Eres com el xat GPT, no?, de l'època, diguéssim, sobre el cinema. Tu tens una pel·lícula de la teva vida? Una?
1: Sí, Els 400 cops, de François Truffaut.
0: Per què? No l'he vista mai.
1: Perquè és aquella pel·lícula que parlava un nano que tenien problemes familiars, que i és que la veus quan ets molt jovenet també, i t'identifiques molt amb el personatge d'Antoine Duanel, el personatge, i és una pel·lícula que cada vegada que la torno a fer per la tele i tal, cada vegada la torno a veure.
0: I cada vegada t'agrada igual? O trobes coses diferents perquè tu has anat evolucionant?
1: No sé, perquè per exemple té una banda sonora fantàstica que t'acompanya moltíssim i que la teleseries contínuament.
0: L'estaries cantant. A més d'anar al cine, de manera habitual, també veus sèries en plataformes?
1: Sí, sense bogeria.
0: Sense bogeria.
1: Sense bogeria, perquè és el que diu, mira, no has tornat això, ara m'ho veig.
0: Escolta'm, Jaume, jo a casa tinc un llibre teu, que no és el que deies abans, que és un llibre de relats d'en Jaume Figueres, que crec que et van regalar l'edició per uns anys rodons que vas fer tu. Pregunto, que continues escrivint?
1: No.
0: No.
1: És curiós perquè aquest llibre de relats va ser conseqüència de la pandèmia. Que la Nissan de Nadal un dia li vaig enviar, diu, mira quin cuento escrit. Diu, escolta, a mi ja van un cada dia. Abans de les 8 del vespre. I llavors jo
0: ho feia.
1: I la veritat és que ara no en tinc cap aquí, però...
0: No, jo el tinc a casa.
1: Els he tornat a rellegir i tal. I mira...
0: T'agraden.
1: No em desagrada.
0: Però ara no et ve de gust escriure.
1: No.
0: Ara et ve de gust. Què et ve de gust, ara? Realment.
1: llegir encara, i llegir, veure una mica de tele i tal, però no tinc cap hobby especial, no?
0: No, o sigui, anar al cine quan pots i llegir el que pots.
1: I al teatre, perquè a més és una mica incòmode per segons què, però...
0: També intentes anar-hi alguna vegada? Al teatre intentes anar-hi alguna
1: vegada?
0: Sí,
1: vaig al Tívoli el divendres passat, que hi havia una actuació d'aquesta diva de Broadway, la Patti LuPone.
0: Sí, senyor.
1: Que no sé com van fer tan mala promoció.
0: Mala promoció, perquè jo ho vaig saber pilota passada. No em vaig adonar que havia vingut.
1: Jo l'altre dia vaig trucar al Gorina. I com és que no vas veure la Patti LuPone? No em vaig enterar.
0: Clar, veus? Jo tampoc.
1: Va ser un desastre.
0: A vegades fan aquestes actuacions d'un únic dia i que no ho promocionen gaire i ho omplen perquè la gent és molt malalta.
1: Jo crec que ha passat algú estrany, perquè l'altre dia també va actuar a Madrid,
0: sí.
1: I tampoc hi ha hagut cap mena de ressò.
0: Doncs mira que portar una diva de fora i no fer promoció és una mica tonto, no?
1: No.
0: Molt bé, Jaume Figueres, estic encantada d'haver parlat amb tu. Gràcies per obrir-nos casa teva i deixar-nos entrar amb els micròfons de la Nit dels Ignorants.
1: Molt bé, jo encantat de participar a la Nit dels Ignorants, sí.
0: L'havies sentit alguna vegada, aquest programa? L'havies escoltat?
1: Sí, tant. Jo et volia explicar una cosa molt curiosa de la Florida. El Florida, quan tenia... Com van començar, tenia una platea enorme de 1.500 localitats.
0: Mare meva.
1: I sempre es va recordar una cosa. Al costat de la platea, a l'esquerra, hi havia els serveis, els lavabos. I quan la gent sortia dels lavabos, jo, que era molt criat, em pensava que eren els actors que sortien de la pantalla i anaven a fer un cigarret. I això sempre que ho explico em fa molta gràcia.
0: Ai, però no ho eren els actors, eh?
1: No.
0: Al final et vas fer gran i te'n vas adonar.
1: Sí, tant.
0: Moltes gràcies, Jaume.
1: Vinga, a tu. A tu, Marta, a tu.

0: És la banda sonora que deia en Jaume Figueres d'aquesta pel·lícula, que és la pel·lícula de la seva vida, Els 400 cops, de François Truffaut, una pel·lícula dramàtica sobre aquesta història d'un noi, un adolescent incomprès a París, que lluita amb els seus pares i professors arran del seu comportament, que és una mica rebel.
1: Hola, bona nit. Final d'infart en aquestes eleccions.
2: La nit dels ignorants, un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
3: Quina llàstima que la nova immigració no tindrà un Paco Candel, que no faria un estudi fred i estadístic, sinó personal i humanista de cada història, no? Perquè la gent ho necessita. No recorden el que és de terrible, un èxode.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Va, que tenim el 932-07474 en Josep Lluís, des d'Horta, Barcelona. Bona nit.
4: Hola, bona setmana, bon dilluns i bon estiu.
0: Quantes coses bones, molt bé. Per tu també.
4: I per mi també, a mi, avui estava abans que és el solstici d'estiu, que és el dia de la música, que és el dia de la música, i el meu sant, Sant Lluís Gonzaga.
0: És el teu sant? Ha estat el teu sant avui?
4: Sí.
0: Ah, doncs per molts sants, molt bé.
4: Agraït, Marta. Jo li dono més importància a fer anys. Sants a mi és un... Per mi, Sants és un orgull. Uh-huh. El sant és una mica de casualitat.
0: Clar.
4: Perquè em dic això, Sant Lluís, i ho sabreu passar, Lluís.
0: Ja.
4: Per un pare ser Sant Lluís, i jo dic Sant Lluís, però un pare ser Lluís a seques, uh-huh. I per això em van posar Lluís, però el meu pare sí deia.
0: Molt bé.
4: Mira, les preguntes per aquesta nit són superfàcils d'entendre. I la primera és, de quan data i de quina marca és el primer cotxe que es va fabricar que va circular a Espanya? Això era de vegades fa molts anys. Uh-huh. No, el primer vehicle que es va llogar per la península.
0: Molt bé.
4: La següent és una pregunta per un mentes en son o un psiquiatre. Uh-huh. Jo no acostumo a somiar i no, ni a recordar els somnis, però em pregunto que quina importància, tant siguin bons com si siguin dolents, se li ha de donar als somnis. Com influeixen els somnis a les nostres psiquis? Sense pensar estar bé, si recordar-los és bo, o una possible entrevista donaria peu a la meva pregunta, oi? Uh-huh.
0: Sí, senyor, sí, i tant. Molt bé.
4: I la darrera és la frase aquella que diu el Raimon jo dic, no sé si qui perd els orígens perd identitat. Pregunto si és frase de la cançó que va ser el Raimon o pertany a algun poema conegut d'Espriu o dels que la música és.
0: Però la frase en concret que vols és jo vinc d'un silenci?
4: No, qui perd els orígens perd identitat.
0: Molt bé.
4: Jo també ho penso, no? Qui perd els orígens com qui perd la memòria, qui no se'n recorda les coses i perd la capacitat d'entendre-les, perquè amb la memòria entenem les coses. Uh-huh. La vida està feta de records i ens traiem el present amb les experiències viscudes en dia a dia i el futur, i jo penso que el destí ens el siguin nosaltres mateixos. No,
0: no
4: penso que el destí sempre seràs ni a ser feliços ni a ser infeliços. Que anem escrivint el llibre de la nostra biografia dia a dia.
0: Sí.
4: Amb les experiències i les vivències.
0: Molt bé, Josep Lluís.
4: Bona setmana,
0: que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. L'Artiom diu, algú sap per què els ous es venen per dotzenes o mitges dotzenes? És així de clar, la pregunta, fàcil. I després tenim temps de passar un tallaveu, que sí? Tenim un missatge de l'Anna des del Fort Pienc, que ens diu això.
5: Ara que esteu amb el Sant Cucufat, o Sant Cugat, acabo de llegir, que aquest sant el van degollar. I diu que era patró dels japruts i dels petits robatoris. O sigui que això és el que he llegit jo. Amb la història d'aquest sant.
0: Molt bé. De fet, en gràcies, Anna, la Mònica afegeix Sant Cucufate o Sant Cugat va ser un màrtir cristià del segle IV, originari del nord d'Àfrica, que va evangelitzar a Barcelona i va ser decapitat el 304 després de Crist. Dius, el patró de Sant Cugat del Vallès, la tradició popular l'ha convertit en el sant, efectivament, dels objectes perduts, que a molts dels oients els hi funciona. Perquè la Cèlia també ens ha deixat un altre missatge que diu, dijous us vaig escoltar i em va fer molta gràcia la senyora que va explicar que lligava un mocador quan perdia alguna cosa i que s'encomanava a Sant Cucufat. Doncs bé, jo també ho faig i sí que sol funcionar. A mi m'ho va ensenyar un senyor valencià fa molts anys i en el meu record crec que em va dir que era Sant Honorat i jo faig servir els favors d'aquest sant, però mirant per internet he vist que potser jo vaig agafar malament el nom o el senyor que m'ho va dir es va confondre. No ho sé, però el cas és que funciona, diu, jo per si de cas continuaré amb Sant Honorat, no fos cas que ara s'enfadés i deixés d'ajudar-me a trobar les coses perdudes. Això sí, molt important recordar de deslligar el mocador un cop trobat l'objecte perdut, perquè si no, sí que s'enfadaria el sant en qüestió. També l'Encarna diu, quan era petita la meva mare agafava un mocador i feia un nus i deia, Sant Cucufato los huevos te ato y si no aparece no te los desato. I la Marian des de Lleida diu, divendres vau parlar de Sant Cugat, Sant Cucufate, efectivament, l'oració que va recitar una senyora és així, mentre tens el mocador blanc a la mà i fas el nus, diu Sant Cucufato, los cojones te ato y hasta que no lo encuentres, nom de l'objecte perdut, no te los desato. Diu, és un ritual tradicional per trobar objectes perduts, s'ha de fer amb fe. O sigui que realment sí que ha donat, sí que ha donat. I va, que tinc una sorpresa per tots vosaltres.

0: Queden dues setmanes de temporada. Dues, aquesta i la que ve. Dijous, 2 de juliol, a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem el darrer programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant i volem que sigui una festa. I per això ens hem decidit a fer el programa en públic fins a ocupar les 18 cadires aproximadament, màxim dels màxims, per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que podreu continuar trucant al 93207474, però farem un final de festa pels de casa i un final de festa pels d'aquí. Què heu de fer si voleu venir? Doncs escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic. Necessitem, molt important, el vostre nom complet i el número del document d'identitat, el DNI. Si hi ha més persones que cadires, farem un sorteig, us trucarem, ho direm per antena. Si hi ha algú que vol venir que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic, que li digui a l'Aina i ho tindrem en compte. Recordeu, la cita és dijous 2 de juliol de 12 a 2 de la matinada, que per nosaltres ja serà divendres. Les notícies i tornem.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa en Alfonso. El candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De Lasprilla ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival. Estem parlant de poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
3: Hola, bona nit. Final d'infart en aquestes eleccions presidencials colombianes. Des de les files de l'esquerra han demanat als partidaris i seguidors del candidat a la presidència progressista, el senador Iván Cepeda, sortir a defensar els vots amb energia i exigir un recompte exhaustiu i intens dels vots davant dels resultats provisionals que situen com a guanyador d'aquestes eleccions presidencials el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella. Ha estat un recompte de vots d'altíssim voltatge, frec a frec, amb un marge de vots, una diferència de vots entre tots dos candidats d'uns 200.000 vots, el que demostra el dramatisme del final d'aquestes eleccions presidencials. Són hores de gran incertesa les que venen aquí a Colòmbia. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Bogotà.
2: Repassem més notícies en format més breu amb Sara Riera.
4: La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. Les màximes més altes d'aquest diumenge han estat els 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses.
2: Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran continuen aquesta nit a Suïssa, segons informen fonts diplomàtiques. Aquest diumenge han arrencat marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La delegació iraniana ha abandonat la primera reunió després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que no abandonarà el sud del Líban.
5: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
4: Pedro Sánchez s'afronta una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire Díez i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes.
2: L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge i tot apunta que la causa de l'esfondrament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. Intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent, director general de Panini Espanya.
6: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
2: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
7: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
8: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
9: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repet.
2: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: En joc ara mateix el partit Uruguai-Cap Verd del Mundial de Futbol. De moment guanya Uruguai 2-1. A les 3 de la matinada arrencarà el Nova Zelanda-Egipte i també jugat aquest diumenge del Mundial Bèlgica 0, Iran 0.
2: I l'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, 5è i definitiu partit.
1: Fins aquí les notícies.
10: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
11: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
12: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
11: Per aprofundir en tota mena de temes.
13: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
11: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
14: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
10: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 per preguntes, per respostes, per anècdotes, per advertències, per queixes, ja ho sabeu. Mentre no es falti el respecte a ningú, aquí ho admetem absolutament tot. Aquest és el telèfon del directe o els missatges que ens deixeu de WhatsApp al 667-220-148. Continuo perquè en tinc més de missatges, com per exemple el de la Magda, que ens diu, referent als joves multats per beure a prop de la discoteca, pregunto, diu la Magda, per quin motiu normalitzem que uns estudiants, havent finalitzat uns exàmens, es poden saltar una norma ben coneguda? Diu la Magda. La Maria Josep, des de Torrelles de Llobregat, diu, algú sap com es diuen en català els trossets de verdures que es posen al gazpacho? Els tropezones, en castellà. Jo en dic trossets, però no sé pas si és correcte. No crec pas que se'n diguin ensopegades, oi? Pregunta la Maria Josep. A veure si algú li sap contestar. Després, en Damià ens ha deixat gravada aquesta pregunta.
1: Vull fer una consulta. Per què aquí a Catalunya, quan un equip juga contra un equip que és molt fluix, diguem, avui juguem contra el Gratallops, d'on ve aquesta dita, si m'ho podeu dir?
0: D'on ve la dita? Jo no sabia ni que existia aquesta dita. Avui juguem contra el Gratallops en referència a que un equip juga amb un altre que és molt més fluix. Damià, jo no sabia que existia aquesta dita. A veure si algú ens ho sap explicar, perquè jo no l'havia sentit mai, que no vol dir que no existeixi, ni molt menys. Jo, hi ha tantes coses que no he sentit i que estic aprenent fent aquest programa, que déu-n'hi-do. A veure, la Fina de Nou Barris, que també va de futbol, l'escoltem.
2: Doncs res, seria per felicitar a la selecció espanyola de futbol, no a la roja, mal llamada, y desde luego a quien la bautizó con este nombre y que se ha impregnado en la sociedad. La selección española de fútbol dio a España, la honró siendo campeona. ¿Por qué esconder el nombre de España? ¿Y por qué, vergonzosamente, si todas las selecciones de fútbol que compiten en esta edición lo hacen con el nombre de su país, selección de México, selección de Francia, selección de Inglaterra, España se presenta con la roja? Pues el que lo bautizó, me parece que en vez de cubrirse de gloria, se cubrió de algo que por educación, cuyo nombre me niego a pronunciar. Y reivindicaría la vuelta, por supuesto.
0: Molt bé, t'hem entès, Fina, no ho has volgut dir perquè jo ho entenc, però t'hem entès perfectament. Molt bé. Ens truca el 93-207-474 la Roser des de Ciutat Vella. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
3: Aviam, el teu comentari al començament sobre les picades has dit dels mosquits.
0: Ja.
3: I bé, no és ben bé així, són les mosquites.
0: Sí, ho sé, però clar, mosquita no ho he dit mai jo. Sempre
3: ja,
0: dic mosquits, són les,
3: doncs,
0: les femelles dels mosquits.
3: La part femenina, sí, dels mosquits.
0: Tota la raó, són les femelles.
3: Perquè, segons tinc entès, és perquè les femelles dels mosquits necessiten no sé quina proteïna de la nostra sang per poder-se reproduir.
0: Sí, senyora.
3: Bé, aleshores, has pensat, o hem pensat tots plegats, que al mateix temps que ens fan la punyeta picant-se i ens surten butllofes i ho passem malament, al mateix temps estem col·laborant i contribuint a que hi hagin més mosquits?
0: Sí.
3: Perquè si és per reproduir-se, és que els hi estem fent el favor.
0: Sí, clar.
3: Suposo que hi hagin més, encara.
0: Suposo que si no ens piquessin, reproduirien igual,
3: menjant alguna altra cosa,
0: dic jo.
3: Possiblement trobarien aquesta proteïna en un altre lloc,
0: però clar, amb tanta gent que som al món, tu diràs si és fàcil picar-lo.
3: Imagina't, si ho tenen fàcil.
0: Molt fàcil. A mi, et dic jo, que ho tenen facilíssim, Roser.
3: Sí, jo també sóc de les víctimes.
0: També, eh? Sí.
3: Sí, per això hi he pensat en seguida.
0: Sí.
3: Escolta'm, també et volia comentar una altra cosa,
0: per
3: res, una curiositat. El dia que va sortir el tema del Sant Cucufato,
0: sí,
3: que ve que és Sant Cucufate,
0: sí,
3: però esclar, suposo que diuen Cucufato perquè faci, perquè rimi amb el teatro.
0: Claro, claro.
3: Ah, si no, no rimaria.
0: Los, lo, Sant Cucufate, los cojones teatro, sí. Perquè Cucufate, los teatro.
3: Perquè rimi...
0: Clar, clar, tens raó, tens raó.
3: Sant Cucufato.
0: L'he canviat el nom, sí.
3: Bé, doncs, curiosament, el dia que va sortir per primer cop al meu programa aquest tema,
0: sí,
3: que fa pocs dies,
0: sí,
3: en, la, en el llibre que estic llegint en aquest moment, bé, que estic escoltant, en l'audiollibre que estic escoltant, que és l'Adrenalina, és el títol,
0: sí,
3: en aquell mateix dia, en el capítol d'aquell mateix dia, un personatge de la història,
0: no,
3: sí senyora, havia dit Sant, i era una coreana, un personatge que és una noia coreana, una científica, i en aquell moment havia fet precisament per trobar, buscava, imagina't, buscava lloc per aparcar,
0: sí,
3: i havia dit Sant Cucufato, Sant Cucufato, s'havia lligat al mocador i havia trobat lloc per aparcar, efectivament.
0: De veritat, això sí que és...
3: Sí, em va fer molta gràcia la coincidència. Que dic, ai, coi, aquesta tarda he sentit això...
0: I ara m'ho ara... expliquen per la ràdio, no?
3: I ara m'ho parlen per la ràdio.
0: Que bona, que bona, que bona. T'està agradant el llibre o no? De qui és aquest llibre, saps?
3: Ara no ho recordo. És un nom molt... molt... poc estrany, molt usual. Josep Coll o alguna cosa així.
0: D'acord.
3: Ara, sí, demà ho escoltaré una altra vegada i ja ho
0: tranquil·la, tranquil·la, tranquil·la, era
3: ja
0: curiositat.
3: Títol, sí, és Adrenalina.
0: Molt bé.
3: I me l'estic llegint per segona vegada, o sigui, consecutiva. No el vaig treure el disc de l'aparell per tornar-me'l a sentir.
0: Per tornar-me'l a sentir.
3: Sí, perquè hi havia algun moment que no em lligava prou. Potser m'he distret, era, i com que ho trobava molt interessant, doncs vaig tornar a començar pel començament i me l'estic llegint per segona vegada.
0: Molt bé, doncs ja està.
3: Bueno, escoltant, vaja.
0: Ah, ja un thriller de quilòmetre zero, ja ho veig. És, sí, és un thriller, sí, sí, això?
3: Sí, sí, una mica.
0: Jordi Coll Vinyoles, ja ho he trobat.
3: Ah, exacte. Jo deia Josep, no, Jordi.
0: Ah, i passa per Barcelona i tot això. Ja
3: sí,
0: ja ho veig.
3: Sí,
0: molt
3: sí,
0: bé,
3: sí,
0: molt
3: passa
0: bé.
3: Per Barcelona, sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, que el disfrutis i veig que aquest personatge, mira, sap moltes coses com els ignorants, està clar. Molt bé, Roser, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada, bona
3: adéu,
0: nit.
3: Bona adéu. Nit.
0: La Montserrat, des de Vallcarca, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Només, no, dues cosetes molt breus. Els tropezones té una traducció al català que m'encanta.
0: A veure.
4: És entrebancs.
0: Ah, gaspatxo amb entrebancs. Boníssim,
4: sí,
0: eh?
4: Ja va sortir. Fa molts mesos
0: va sortir.
4: Perquè jo vaig estar a punt també de trucar, però ja va algú i ho va dir-ho. Entrebancs.
0: Entrebancs. Molt bé. Gaspatxo amb entrebancs. Sí, sí,
4: entrebancs o qualsevol... una crema que hi posis entrebancs,
0: sí, sí, sí, sí.
4: Sí,
0: molt bé,
4: sí,
0: molt bé.
4: I l'altra coseta que m'ha vingut al cap, la meva mare... ja no viu, quan perdia alguna cosa, no sempre, però deia, bueno, mira, això no ho trobo, però saps què et dic? Que el diable li don per caritat. I com que el diable no vol caritats, ho trobava.
0: Ah, sí? Aquesta és una altra frase, doncs.
4: És una frase molt catalana, també, que deia, el diable no, el dimoni li don per caritat. Allò que he perdut, el dimoni li don per caritat. I al cap de poc ho trobava. Casualitat o no, jo tot això no hi crec gaire,
0: Però, mira, és, clar, aquesta és en català, perquè l'altra de Sant Cucufato, los cojones teatros,
4: no,
0: en castellà, clar.
4: Exacte, no, aquest és el dimoni...
0: Sí, no, li dono per caritat, clar, perquè el dimoni no en vol de caritat, no? Clar.
4: De perdidos al río, no? Diu, pues mira, el dimoni li don per caritat, llavors al cap de no res ja ho trobava. Clar, el dimoni no vol caritats, no? Llavors
0: clar,
4: és la...
0: I llavors
4: aquella
0: trobar
4: reacció. Jo trobava,
0: molt bé,
4: sí.
0: Molt
4: sí
0: bé. Doncs ja, bueno, tenim una altra manera de trobar coses, Montserrat.
4: És la primera vegada que truco i he escrit alguna vegada.
0: Sí.
4: Jo ja trucava amb en Xavier, i també, com tothom, felicitar-te per aquest nou gir en el programa, que és fantàstic. No em perdo cap dia, si no és a la nit és en podcast l'endemà mentre es dino.
0: Ai, que bé.
4: No me n'he perdut cap.
0: Que bonic. Que
4: m'ho passo molt bé.
0: Doncs jo contenta de que t'hagis decidit de trucar abans que acabés la temporada i que ens haguem pogut saludar. Així que...
4: Exacte, encantada.
0: Fins un altre dia, Montserrat. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: A tu. Adéu-siau, bona nit. Això que feu, que gent que no heu trucat en tota la temporada, o vegades que escolteu des de fa tants anys i no heu trucat mai i truqueu ara, no sabeu, o sigui, no sabeu que jo dormiré plana perquè la Montserrat ha dit que no havia trucat fins ara i això em fa molta il·lusió perquè trobo que és un acte de confiança i em dona com molta força. Us ho haig de dir, vosaltres em dieu la veritat, jo també us dic la veritat, I, és així. Va, una altra que ens dona molta força i que avui vol parlar de Sant Joan, calla, la Maria Rosa de Sant Cugat, que ens ha deixat aquest missatge al WhatsApp de la Nit dels Ignorants.
5: Cada vegada que s'atansa Sant Joan, cada any, em venen a les narius aquelles flaides recordant quan la mare i la tieta pastaven les coques, aquella olor que feia la casa de llevat de forner i anisadets. Les coques les pastaven elles a casa i després les duien a coure al forn, allà on compraven el pa. Aleshores es feia molt això, evidentment ara ja no es fa. I tot això m'ho recorda. I en record d'això, un dia se'm va córrer a fer aquests versos pensant en la meva... amb el meu temps de nena i amb la meva infantesa i amb la meva adolescència. I diu: és la nit de Sant Joan, Julia, com no hi ha poques, sobretot assaborint un bon assortit de coques, la de fruita confitada que li agrada a la iaieta, i es passarà la vesprada xuclant bé les cireretes. El pare i el noi de casa són de fermes conviccions i defensen a capa i espasa una coca de llardons. I mentre s'amaguen les piules amb cara de complicitat per aterrir les dones de casa i a les altres del veïnat. Pensant en la de Pinyó, la noieta s'empoilaina, bé, i pensant en el xicot bufó, que balla com una daina. La mare, atrafegada per rebre alguns convidats, diu que de crema i ensucrada en vol veure ple el seu plat. I és que la nit de Sant Joan pot ser cristiana o pot ser pagana. D'això se'n pot discrepar, però en fer honor a les coques, tots d'acord solem estar. I ha passat de Sant Joan, ens ve tot seguit Sant Pere, que com era pescador, segur que es feia les coques de viu i argentat seitó.
0: Molt bona. És que és bona, la Maria Rosa, ja ho sabeu tots, fa molts anys, però quan ens deixa aquests escrits i aquestes cançons que a vegades fa, és que és molt bona. Gràcies, com sempre, a Maria Rosa, per fer-nos-ho arribar al WhatsApp i si ho podeu compartir amb tots els ignorants. Ara ens truca el 93207474, en Jaume, que està en ruta. Bona nit, Jaume.
6: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs? Digues.
6: Doncs bé, és molt nerviós perquè és el primer cop que truco a la ràdio.
0: Oh, doncs em fas feliç, Jaume.
6: I en tinc 57.
0: En tens 57, doncs mira, som gairebé del mateix any, o sigui que et porto uns mesos, sí, segurament.
6: Sí. El senyor Melero també em va tirar de les patides a mi. Bueno, això tu no ho entendràs, però el teu company sí. Bueno, la qüestió és que estic en ruta cap a Lyon, som camioners.
0: Sí.
6: I he sentit aquesta noia que té la pell molt fina, perdó, que es diu Fina.
0: Sí.
6: Sobre la selecció espanyola.
0: Sí, sí.
6: La selecció espanyola es diu La Roja, igual que la francesa diuen els Blues, el futbol italià es diu els Azurros, i l'argentina és l'Albiceleste. Però des d'aquí dalt a Lió he notat el tub polític de la pregunta. Llavors, ostres, m'ha obligat a trucar.
0: Des de Lió has notat el tuf polític, diu.
6: Clar, és que no té a veure amb la política, això.
0: Sí.
6: És un tema de colors, vale?
0: Clar.
6: I ja està, que agrair-vos el programa a tu i al teu company, que sóc oient des dels inicis, i heu salvat moltes vides als camioners.
0: Que bé.
6: És l'acció general que us han dit.
0: Que bonic.
6: Molt bé.
0: Doncs us tenim en compte i escolta'm, amb molts ànims per la ruta i que vagi tot molt bé. I gràcies per ser-hi, Jaume.
6: Moltes gràcies. Bona feina i bona
0: igualment, vacances. Igualment. Bona ruta. Adéu-siau, bona nit. En

0: de francès són els blés,
1: clar.
0: La brasilera és la verde amarela, l'argentina és l'albiceleste, fins i tot la xilena, que ara no competeix, també és la roja, els belgues són els diablos rojos, vull dir que...
1: Tothom té un color adjudicat,
0: tothom
1: no?
0: Té un color, tothom té un color.
1: Doncs ja està.
0: No, només és aquesta apreciació.
1: Eh? Si algú no ho sabia, escolta'm, ens ha quedat claríssim. Entre tu i el Jaume, tothom, ens ho heu explicat.
0: Tothom té colors.
1: I tant. Moltes gràcies, Roman.
0: A tu.
1: Gràcies per trucar. Bona nit.
0: Adéu.
1: En Francesc, des de Granollers, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. En primer lloc, felicitar per la teva primera temporada d'aquest programa. I en segon lloc, la gent pregunta quin és el dia més llarg d'hores de sol. Pues va ser ahir diumenge, dia Sant Lluís. A veure, es va fer fosc a partir de les 10:10 o 10:15 del vespre, vale? A partir d'aquí, a partir d'avui dilluns, que no ho notarem, comencem a perdre minutatge, fins a arribar a aquella dita que diu: a la Mare Déu d'agost a les 7 és fos, no serà a les 7, a les 9 del vespre es farà fos, i després ja anem de petja cap a la tardor.
1: Ja, no correm tant, vale.
2: Ja ho veuràs, mira, t'ho dic perquè nosaltres tenim la festa major del 22 d'agost al final d'agost, el últim diumenge d'agost.
1: Sí.
2: I els últims 4 dies de la festa major nostra, que són 10 dies, després ja es fa fos a 2:15.
1: Clar.
2: Entre 2 i 3:15. I després ja l'últim dia de festa major, que és el diumenge, pues ja surts del Palau Olímpic ja
1: ben fos.
2: Ja, i han negrit,
1: sí.
2: I d'això, i bueno, i felicitar-te per aquesta primera temporada teva.
1: Ai, gràcies. Encara ens queden 2 setmanes,
2: Espero que la segona temporada sigui millor.
1: I tant.
2: I per cert, et vull proposar una cosa. La gent que truqui per primer cop, abans el Xavier Xola col·locava una mena de campanet.
1: Unes campanetes, sí, me'n recordo. Sí.
2: Te'n recordes?
1: Sí.
2: I d'això, i bueno...
1: Sí, no, jo no he fet campanetes, però hi ha hagut molta de gent que ens ha tocat per primer cop.
2: A veure si teniu l'any que ve o proposar un programa, alguna cosa, una campaneta o alguna musiqueta.
1: Per visibilitzar-ho.
2: Sí,
1: molt bé, Francesc.
2: Sí.
1: Escolta'm.
2: I deixa una cosa.
1: Digues.
2: Avui he sentit el Marc Domènech,
1: sí,
2: amb esports,
1: sí,
2: que és el fill del Domènech, no?
1: Que és el fill
2: de... El que havia estat a la sala d'imatges. Pues mira, el seu fill havia jugat en el juvenil de l'Esport Club Granollers. Vale? Ja fa anys de juvenil. I després que se'n va anar, com va acabar de juvenil...
1: Jo crec que el que hi havia era el club, em diu l'Aina, era l'Oriol Domènech, eh?
2: L'Oriol?
1: Sí. El Marc no, era l'Oriol
2: Domènech. L'Oriol Domènech, perquè el Domènech, el seu pare, que jo el conec, havia tingut el seu fill en el Granollers jugant.
1: Ah, d'acord.
2: I em pensava que era aquell.
1: Ja, doncs no.
2: L'Oriol Domènech és el germà del...
1: El tiet, em sembla.
2: Ah, exactament, sí, senyor. Sí,
1: tot això m'ho està xivant l'Aina, que jo no m'ho sé, però ella també ha estat amb el club i s'ho sap.
2: Sí.
1: I s'ho sap.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Pues això, pues... Pues ja et dic, i bueno, i què dir-te sobre la roja? Pues jo passo de la roja.
1: Tu passes.
2: Una miqueta. Olímpica.
1: A mi
2: m'interessa més, a mi m'interessa més els clubs catalans. Com més que equips catalans tinguem a dalt, millor.
1: Ja, sí.
2: Sí, s'ha acabat. I això de la roja em va dir bé. Ha passat que tenim jugadors del Barça, però...
1: Sí, clar.
2: I que no en tira.
1: Molt bé, Francesc. Gràcies per trucar-nos.
2: A cuidar-vos-se i bon Sant Joan.
1: Igualment, adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
1: Tenim un altre missatge, així com abans la Rosa ens ha fet un escrit. Tenim un oient que toca l'harmònica, és l'Enric de l'harmònica, i ens deixa els missatges de WhatsApp així. I diu: avui us envio una cançó amb ritme perquè us aneu animant per la revetlla i l'estiu. La cançó es titula Give Me a Break.

0: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
1: Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa podries no ser feliç? És feliç? La platja? És feliç fent una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
2: Amb una copeta de cava, no?
1: Amb dues.
2: Dues copetes de cava.
1: Sí.
0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
4: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
3: On es va assajar, això?
4: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar,
2: Imagina't, és una visió.
4: Va deixar els faros oberts, i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
3: Als Estats Units això acaba amb trets.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: La millor hora del dia.
0: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 de la matinada.
1: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
0: Aquests dies ha circulat molt un nom que té a veure amb el canvi climàtic, AMOC. Són les sigles en anglès d'un sistema de corrents oceànics que transporten aigua calenta de sud a nord de l'Atlàntic i freda de nord a sud, i que és el responsable, ni més ni menys, del clima temperat que tenim a Europa. Doncs aquest corrent preocupa els experts perquè, si s'alenteix, podria provocar una caiguda dràstica de les temperatures a Europa. Això, que és cert, sempre apareix juntament amb previsions catastrofistes que arriben a parlar d'una glaciació sobtada a Europa. Carlos Baraíbar, responsable de verificació de 3CAT Info. Bona nit. Fins on arriben les previsions catastrofistes i quines són directament mentida?
2: Doncs la que és mentida directament és la que diu que si aquesta moc col·lapsa, és a dir, s'atura, Europa quedarà congelada d'un dia per l'altre, com passava la pel·li del dia de demà. Això no passarà així per diverses raons. En primer lloc, cal anar amb compte quan es parla de possible col·lapse de la moc. Col·lapse voldria dir que s'atura, que aquest corrent oceànic gegantí deixa de moure les tones i tones d'aigua calenta que porta amunt i avall i l'aire corresponent. Doncs clar, això, un corrent com aquest té una inèrcia bestial que no s'atura així com així. Per tant, alguns experts matisen això del possible col·lapse de la moc i prefereixen parlar d'alentiment. Això per una banda. Per l'altra, ja sabem que els efectes en el clima mai són immediats, ni es noten d'un dia per l'altre. Per tant, si l'alentiment de la moc tingués efectes sobre el clima, ho aniríem notant, però de manera gradual, al llarg de desenes d'anys.
0: Molt bé, ja ha quedat clar el que és mentida o mitja veritat en el tema de la moc. Però, Carlos, hi ha alguna cosa de cert que ens hagi de preocupar?
2: Radicalment sí, hi ha molt de cert i ho hem de tenir en compte. D'entrada, si la moc s'ha tornat a fer viral aquests dies és perquè hi ha dades noves que els científics han trobat, que són dades, a més, observacionals, reals, que apunten que aquest corrent s'estaria debilitant. Per tant, confirmarien el que ja apuntaven models matemàtics que fins ara s'havien anat generant per detectar si això estava passant i que, de fet, ja apuntaven cap aquí. Per tant, és cert que s'està alentint i que això és un risc. El que també és cert és que pot tenir efectes devastadors perquè pot trastocar els patrons climàtics i fer baixar la temperatura al continent de manera que afecti la vida de les persones, entre moltes altres coses. Per això els experts, encara que no es posin d'acord en quan començarà a notar-se això, si immediatament o d'aquí unes dècades o a partir del 2100 fins i tot, sí que diuen que cal fer, en primer lloc, tot el que es pugui per revertir l'escalfament global i deixar d'emetre calor a l'atmosfera, que, entre altres coses, està fonent els pols, i aquesta fusió dels pols està afectant aquest alentiment de la moc perquè el que fa és tirar aigua calenta en aquest corrent càlid i això contribueix a alentir-lo. I, en segon lloc, cal tenir en compte la possibilitat que això acabés passant i demanen als científics que ens anem preparant per afrontar-ho o prenent mesures si, com tot apunta, doncs aquest debilitament es va consolidant. Per tant, el col·lapse de la moc no és una cosa que hagi de passar demà ni de cop i volta, no es congelarà l'hemisferi nord en 2 dies com a les pel·lis, però sí que hem d'estar al cas perquè el debilitament de la moc pot trastocar molt els patrons climàtics a què estem acostumats a Europa.
0: Gràcies, Carlos. Bona nit. Doncs ja som una mica més experts, perquè està bé saber coses perquè al final no ens acabin enredant. Va, que tenim encara preguntes que no ha respost ningú. Jo us les deixo aquí sobre la taula i si algú sap alguna cosa doncs pot trucar al 932074474 o deixar un missatge que llegiríem l'endemà, perquè sempre fem els missatges un dia per l'altre, al 667-220-148, per exemple. Preguntes que encara no estan respostes. En Guillermo, des de Vilanova i la Geltrú, vol saber on estan situats els Estats Federats de Micronèsia. Diu, algú me'n pot donar una mica més d'informació? L'Aleix, des d'Esparreguera, quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser? La Dolors, des de les Borges Blanques, quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places? Aquesta encara ningú no l'ha respost. La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona, és possible saber quantes vinyes de vi hi ha al Priorat i a la Terra Alta? En Joan, des de Lleida, quantes persones hi ha enterrades al cementiri de Montjuïc i des de quan s'emporta el registre. I la Mariló, des del Poble Sec, volia saber ja fa uns dies com es calcula la sensació tèrmica. Tot això són preguntes que, doncs, algunes són de fa temps, que encara ningú ha respost, que no hem trobat la resposta. Ens agradaria, doncs, donar resposta com a mínim abans que acabi aquesta temporada. Per tant, si en sabeu alguna, o ens truqueu ara al 932017474, o ens deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148. I en aquest missatge de WhatsApp també ens hi hem trobat avui un missatge, un explicatiu de l'Eric Vinaixa, el cantant, músic i compositor, que ha volgut compartir amb tots els ignorants una nova proposta musical al Castell de Miravet per a aquest mes de juny.
3: Bona nit a tota la família de la Nit dels Ignorants, una família de la qual també me'n sento part, perquè us escolto des de que era adolescent, això fa molts, molts anys. I us vinc a explicar que estem molt contents d'haver exhaurit les entrades de la segona edició del Festival Riu de Veus, que es fa al Castell de Miravet, a la Ribera d'Ebre, a les Terres de l'Ebre, este 27 de juny, este dissabte, un festival que l'any passat també ja va exhaurir entrades i que enguany també té un cartell molt... molt interessant, molt, molt bonic, que és el David Caravent, dels Mishima, el Xeri Maresté i la Meritxell Gené. I és un festival de creació pròpia, gràcies a que jo vaig rebre una trucada fa més d'un any, des de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, proposant-me si volia crear algun tipus de festival amb una personalitat molt marcada, amb vocació molt, molt, diguéssim, de territori, però per fer-la extensible a tot arreu, no? Llavors, el que els vaig proposar va ser, precisament, el Riu de Veus, que és... Jo monto una banda de músics ebrencs, de músics baix, bateria, teclat, guitarra, de gent que toca en formacions potents, estan actiu, i els posem al servei de tres artistes dels Països Catalans que cantin en català, però sempre amb varietats dialectals diferents, que aquí està la gràcia. Per tant, en això demostrem que les Terres de l'Ebre, com dia aquell, los ebrencos hacen cosas, no?, que dia Rajoy, doncs a les Terres de l'Ebre hi ha molt talent, i la posem al servei també dels artistes del talent català i remarquem les diferents varietats dialectals. I no són tres concerts, sinó que és un únic concert, ja que la banda suport està a l'escenari tocant les cançons dels seus artistes que es van intercalant, ara una, ara l'altra, no? Les tres propostes estan contínuament a l'escenari, i així tu des de baix, des del públic, veus les diferents varietats lingüístiques d'ells quan te parlen i les diferents també propostes, les personalitats culturals de les seues músiques, no? I això, doncs, ja et dic que detrás tenim els quatre ebrencs molt top, molt top, molt top, que ja van estar l'any passat i ens van agradar tant que enguany repeteixen. I finalment, quan s'acaba, tot això passa al Pati d'Armes, al recinte sobirà del Castell de Miravet, un castell-temple potser el més important d'Europa o d'Occident. Quan s'acaba, els tres artistes pugen a l'escenari a fer un bis i aquí sí que canten conjuntament una cançó ebrenca que no us podem explicar quina és. Us diria que vinguéssiu, però com que està tot exhaurit, doncs us haureu d'esperar l'any que ve. Molt contents. Doncs salut i llarga vida al rock and roll, ignorants.

0: 3 minuts i 3 quarts de 2. Saludem aquesta hora que ha trucat el 932074474 en Miquel des de Sabadell. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Digue'm, Miquel.
1: Mira, era per saber, unes paraules tan correctes. Bocadillo de llumillo, que s'ha ben dit.
0: Bocadillo de llumillo, eh?
1: Sí, i l'altre és col·legi, amb T, acabat amb T.
0: Col·legi, acabat amb T.
1: Correcte, havia dit un correcte d'aquestes paraules.
0: Molt bé, perfecte. D'acord, Miquel, moltes gràcies.
1: Bona vacances.
0: Encara no, eh? Encara no, això continua, encara ens queden 2 setmanes. Però vaja, vinga, gràcies, Miquel. Adéu, bona nit. I tenim també capítol de preguntes contestades avui.
2: No me moleste mosquito.
0: Mira tu,
2: no me
0: justament avui.
2: No me moleste mosquito. Why don't you go?
0: Doncs sí, i parlarem de mosquits perquè la setmana passada la Montserrat des de Mataró ens feia aquesta pregunta.
3: A veure, els mosquits al matí o fora al pati o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit, si estàs al llit i dius...
0: Sí, quina ràbia em fa això.
3: Aleshores, que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia...
0: O què passa, no? Doncs mira, ara ho resolem, Montserrat, perquè contesta Roger Aritja, que és responsable d'entomologia i de validació de dades de Mosquito Alert.
4: Les ales de les diferents espècies de mosquits són diferents entre elles a nivell de la seva mida, la forma o les escates que poden tenir en la seva superfície. Això, combinat amb les diferents freqüències d'aleteig entre espècies, fa que puguin sonar diferent. De fet, ells ho noten, i molt millor que nosaltres. Dins de la mateixa espècie, els omzets, els mosquits, pot tenir funcions de comunicació, sovint relacionades amb la reproducció, per exemple, l'ús de diferents freqüències entre gèneres per a la preparació a l'acte sexual. Ara bé, com en totes les preguntes dels oients, no podem descartar un factor relacionat amb la pròpia percepció humana. Un mosquit com el comú, que ens pica de nit en la cara, per tant, vora les orelles, i en un ambient silenciós, sempre ens semblarà molt més sorollós que el vol d'un tigre, que sovint en exteriors, més sorollosos, que són més sorollosos durant el dia, i segurament volant pels turmells, i per tant, allunyats de les orelles.
0: Pels turmells i per tot arreu. I els meus d'avui no feien soroll, però ja tenim la pregunta contestada. Moltes gràcies, Roger Aritja, responsable d'entomologia de validació de dades de Mosquito Alert. Que n'aprendrem de coses, que n'aprendrem, i quantes n'hem après ja aquest any fent aquesta nit dels ignorants. Tantes com totes les històries que cada setmana ens porta al final del programa l'Anna Maria Ricart i el que decideix ell amb els seus relats.

0: Notícies per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Penúltima secció, perquè ens queden dues setmanes per acabar la temporada, no m'ho puc creure. Per tant, això vol dir que l'Anna Maria Ricart vindrà aquesta setmana i la que ve i que llegirem els últims contes, sí. I em fa pena. Qui em llegirà el conte abans d'anar a dormir? Bona nit, Anna Maria.
2: Bona nit.
1: T'hauré de trucar perquè me'l llegeixis a cau
2: d'orella. Jo ho faré, amb farà gust.
1: D'acord, perquè si no, no sabré dormir ara ja. Escolta'm, aquesta setmana veig que ens portes un dels nostres escriptors més importants, més traduïts i més premiats, eh?
2: Sí, i en una faceta menys coneguda d'ell, que és la de contista, perquè a ell se'l coneix sobretot com un gran novel·lista. Ell és en Jaume Cabré, escriptor i guionista. Ell és l'autor, juntament amb Joaquim Maria Puyal, ho recordarem, de la primera sèrie de TV3 que es deia La Granja i que estava dins del programa La vida en un xic.
1: Sí, senyora, i tant.
2: També va ser responsable d'Estació d'Enllaç, per exemple, o de la sèrie Crims. Sí, hi havia un Crims abans dels Crims.
1: Abans del Porta. Hi havia un altre Crims, sí, senyora.
2: A veure si la recordeu. Estava protagonitzada per l'Emma Vilarsau i en Ramon Madaula. Feien de dos detectius que resolien crims mentre investigaven també l'aparent suïcidi de la germana de l'Olga, que és el personatge que feia la Vilarsau.
1: Ostres, que em tires enrere d'això, de quan és?
2: De l'any 2000.
1: Ah, amiga, fa un munt de temps.
2: I en Jaume Cabré també ha estat guionista de diversos telefilms i de pel·lícules de cinema, però anem a parlar de la seva feina.
1: D'escriptor, sí.
2: D'escriptor, molt bé. Com a escriptor comença amb relats curts. El seu primer recull de contes es titula Faules de Maldesà i va guanyar el Premi Víctor Català l'any 1973. I té un segon recull de contes que es diu Toquen Amors. Però Jaume Cabré es va consolidar gràcies a les seves novel·les.
1: Sí.
2: N'ha escrit moltes, però només n'anomenaré unes quantes perquè pugueu dir, ai sí, aquesta
1: jo
2: també l'he llegida.
1: Jo l'he llegida.
2: La Tranyina, Fra Junoi o l'Agonia dels Sons, Senyoria, L'ombra de l'Eunuc, Les veus de Pamano o Jo confesso.
1: I tant, sí.
2: Totes aquestes novel·les, sobretot el Jo confesso i Les veus de Pamano, van ser traduïdes a moltíssims idiomes i van internacionalitzar Cabré.
1: Sí, senyora.
2: Però tot i això no va deixar d'escriure contes, ha fet altres reculls i enmig de totes aquestes novel·les té temps per escriure també, ha tingut temps per escriure també assaig, novel·les infantils, una obra de teatre i altres reculls de contes, l'últim dels quals serà el nostre protagonista aquesta setmana i es titula Quan arriba la penombra i és del 2017 i el publica Proa.
1: Com és aquesta història, bueno, les històries que hi ha aquí amb aquest títol, eh? Quan arriba la penombra, què hi trobarem? Aquí.
2: Doncs aquí Jaume Cabré, com també ho va fer Jo confesso, explora la maldat i la violència humana. Ell explicava en una entrevista que he llegit que tenia curiositat per l'origen del mal en les persones, sí. No? Que deia, si veig algú que ha fet alguna cosa, vull saber el per què la raó.
1: Sí, sí.
2: Doncs ens trobem això, ens trobem la mort i el mal en 13 contes que són autònoms, però que també conformen un tot. Cabré recomanava llegir-los en l'ordre en què ell els ha posat, cosa que nosaltres no podrem fer, perquè només oferim un tastet d'aquests relats. I sobre la diferència entre escriure una novel·la o un conte, l'escriptor va dir diverses vegades que escriure una novel·la és com córrer una marató. I escriure un conte, en canvi, és fer els 100 metres llisos.
1: I ell ho fa tot bé, la marató.
2: Exacte.
1: I els 100 metres. Escolta'm, amb quin conte obrim la setmana, doncs?
2: Amb un conte que es titula A Sou.
1: Doncs vinga, a córrer aquests 100 metres llisos amb en Jaume Cabré i aquest recull de relats quan arriba la penombra.
2: Home, doncs perquè jo diria que els soldats maten d'ofici. Els que en són més conscients són els d'infanteria. Poden veure cara a cara l'enemic i poden sentir els plors dels nens. Els que llancen bombes no arriben ni a ensumar l'olor de sucarrim que provoquen les seves accions. Però tots plegats maten d'una manera impersonal. Els que més se m'assemblen són els franctiradors. Cada tret és un mort, com qui diu, amb dedicatòria, personalitzat, però sempre amb la seguretat de la distància i amb l'ajut d'una bala. Veuen la víctima, però no els fa falta conèixer-la de res. Jo no. Jo mato de tu a tu. Treball de proximitat. Mato persones amb nom i cognom a les quals abans he mirat els ulls. La meva feina ho requereix. No em puc permetre cap error perquè se m'acabaria l'anomenada de cop i volta. És un ofici molt cruel, aquest, perquè encara que sembli mentida, hi ha una competència duríssima en el meu ram. Per tant, per no haver de patir, no em puc permetre mai cap error. Mai. Sí, l'entenc, però no. Cap remordiment. El que faig és un pur acte professional. Miri, jo he matat homes, dones, nens, gossos, cavalls, avis, de tot, en predomini dels homes de mitjana edat. Mai no he pensat que era diferent matar un caixer xerraire que neutralitzar una criatura de 12 anys, l'existència de la qual pertorbava profundament els plans del meu client. Esclar, és que a la vida hi ha gent que destorba. Jo soluciono el detall i punt. Que per què els miro als ulls? És la meva garantia. Cadascú té el seu estil. El meu es basa en l'absoluta certesa que aquell és el meu objectiu. Abans, en les setmanes prèvies a l'acte, estudio per menut la fisonomia del meu objectiu. El segueixo en la seva vida normal i fins i tot hi tinc una conversa ocasional. Esclar, és llavors quan aprofito per mirar-lo als ulls i em sento com una aranya gegant. Sí, home, la víctima no sap ni que és víctima ni que ja li tinc parada la trampa d'on mai no es podrà escapar. Per què, compassió? Aquella persona destorba el meu client i ja està. I qui paga té les seves raons en les quals no vull entrar. Jo em limito a fer bé la meva feina i prou. Bé, com ho expressaria? Com tots els que es dediquen a tasques semblants, visc bé. Sense estretors, però potser una mica massa sol. Tinc dones, però de vegades em mossega el coquet de la llar de foc encesa i una mà que t'acarona el clatell mentre deixeu escolar la tarda sense cap altra pretensió que la de mirar com se't van fent arrugues imperceptibles a la cara. Sí, sóc una persona molt sensible. Entenc que de vida només n'hi ha una i això em fa valorar molt els detalls en les relacions, per exemple. Ara fa poc he decidit que viuré amb una de les meves amigues. Sí, sí, convivència marital, sí. És una gran senyora que no em pregunta on vaig quan dic que tinc feina i sóc fora un mes sencer. A més, quasi té tanta afició a l'art com jo. Ui, pensi que a casa tinc unes parets força carregades de teles bàsicament contemporànies. I ara li diré un secret. En un raconet discret hi tinc penjat la Paysanne de Millet. Exacte, la que es va fer famosa per... No, no, estic ben tranquil. És una petita fortuna que m'obliga a tenir instal·lat un sistema sofisticat d'alarma a casa. La veritat és que m'ho puc permetre. Dues a l'any. Alguna anyada excepcional, tres intervencions. No, no, prou i massa. Més no, perquè tampoc no podria viure. Pensi que per cada intervenció necessito unes quantes setmanes d'estudi teòric i després de treball de camp. A més, sessions d'assaig i de redefinició. Després, l'actuació i el replegament, que no vull fer de manera precipitada. Tot plegat m'ocupa de tres a quatre setmanes. Perfeccionista, indubtablement, però és que en aquest ofici o ets perfecte o t'enxampen el primer encàrrec. No, jo no visc amb l'ai al cor, no. No em valdria la pena. Jo visc tranquil, primer de tot amb mi mateix, després amb els que m'envolten i estimo, i després amb el món. I evidentment no em fa gens de por cap mena de represàlia, perquè el meu sistema de replegament és tan eficaç que ningú no sap que existeixo. Vull dir que l'afable senyora àvia de Delhi, que va morir d'un atac de cor, ningú de la seva inacabable i sorollosa família ni sospita de lluny que va ser assassinada. O aquell nen, l'existència del qual complicava les coses, va tenir la desgràcia d'ofegar-se un dia que hi havia bandera vermella a la platja. Esclar, el servei de seguretat de la família va rebre l'esbroncada de l'any perquè el nen, que era un peça, s'havia escapat del seu control i ningú no sabia on era. I resulta que la criatura estava empassant-se aigua amb els ulls esbatanats perquè jo l'agafava pels turmells des de sota l'aigua i no el deixava surar. Van trigar dos dies a recuperar el cadàver perquè la mar moguda fa males passades. Àngela Maria, en cada cas he de crear una situació. He d'inventar una mena de novel·la dins de la qual la mort desitjada tingui uns paràmetres d'acceptació que no deixin espai al dubte ni a la sospita. Què? Es pensava que anava pel món amb un fusell, amb mira telescòpica i tot això? Per l'amor de Déu, que som al segle XXI. Si vol que li sigui franc, la ratlla entre la vida i la mort és molt fina. Jo m'encarrego de gestionar-la en alguns casos concrets i ho faig amb netedat. La qual cosa no vol dir, si és que som uns bons professionals, que les morts gestionades siguin innòcues. Que això no és un escorxador, senyor meu. Si l'argument que he creat demana una mort esgarrifosa, doncs la mort és esgarrifosa. I no em sap greu dir que no tot es pot resoldre amb oportuns atacs de cor. Miri, pare, estic convençut que el meu bagatge cultural m'ajuda a fer una feina neta, precisa i incontrovertible. La qual cosa no vol dir que hi posi més pa que formatge. Mai no m'extralimito, ni jugo amb l'escenificació. Per mi, els assassins que deixen guants, cartes de trèvols i altres tipus de signatures em semblen tendrament patètics, sortits d'una novel·la d'Agatha Christie, i que l'únic que desitgen en el fons és ser enxampats perquè la gent els admiri. El meu repte consisteix en no existir per ningú. Fins i tot, no existeixo ni pels meus clients. Com pot comprendre, ara no li explicaré quins mètodes, així, en plural, segueixo per contactar jo amb els clients i ells amb mi. Però li puc dir que mai no m'han vist la cara, ni em coneixen el nom, ni la veu. I fins i tot ignoren el número del meu compte corrent. I el parany que he construït, diferent en cada intervenció, el destrueixo en acabar cada feina, perquè algun d'aquests clients podria convertir-se en una amenaça per mi, en el cas que les coses li anessin maldades i volgués fer derivar en responsabilitats. Em blindo per totes bandes, i és per això que puc dormir tranquil. Perdoni, però jo no parlo mai de víctimes, parlo d'objectius. Pietat, diu, pietat. Que consti que no tinc res contra els meus objectius. Al contrari, els estic agraït perquè em permeten poder comprar-me aquell Pollock que fa temps que festejo. A part d'això, no hi tinc cap mena d'obligació, ni moral, ni econòmica, ni sentimental. Doncs he actuat a tots 5 continents i sempre amb aquestes premisses. Per què li explico? Sap, pare, arriba un moment que un es planteja definitivament la jubilació. I llavors, vulgues o no vulgues, tens ganes d'obrir-te, d'explicar-te, de sortir de la closca, ni que sigui de manera momentània, abans de reconvertir-te en un ciutadà honest, que obre una galeria d'art per entretenir les hores lentes del dia. I tot allò que li he explicat de la llar de foc encesa i deixar passar el tic-tac del temps? Perquè un confessor sempre és la garantia més clara d'inviolabilitat del secret. Doncs no, la veritat, no n'estic penedit. Per veure, home de Déu, com vol que estigui penedit d'allò que és l'orgull de la meva vida? Oh, és que no busco l'absolució. Només busco unes orelles atentes. Vostè és l'excepció a la manera d'actuar que tinc en les accions que he creat fins ara. Mai no havia parlat de mi. Però sabent que la feina que ara estic duent a terme és l'última d'una llarga i fructífera activitat professional, m'he permès aquesta frivolitat. No, no, no. No tinc cap mena de por que ho expliqui a ningú, perquè crec fermament en les lleis fèrries del secret de confessió. D'acord, vostè pot ser capaç de cometre aquest horrible pecat d'explicar secrets de confessió, sí. En això té raó. No fora la primera vegada, pel que jo sé. No cal ser creient per saber-ho. Què vol que li digui? Sóc una persona informada. Per què estic tan tranquil? Perquè vostè és precisament el meu últim objectiu professional, pare. No el vull ofendre, però espero que es faci el càrrec, que no li puc revelar el nom del client que m'ha fet la comanda. Que li dic que no, no cal que insisteixi. Però el que sí que em ve de gust de dir-li és que se'n faria creus si ho sabés. Possibilitats? No cal que arrenqui a córrer perquè no en té cap ni una, pare. Vostè és el meu punt final. Adéu-siau. Ha estat un plaer.
3: Que bèstia. Que bèstia, és molt bo el gir final.
1: Molt bo.
3: Molt bo. Déu-n'hi-do. Ai, quina por. Gràcies, Anna Maria. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.

Doncs amb les històries de quan arriba la penombra, aquesta setmana tancarem cada dia la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a les dues i, per tant, vol dir que ens n'anem a dormir nosaltres, que no les nostres companyes dels serveis informatius, que ja són aquí per explicar-vos les notícies d'aquesta hora, i que la resta de la nit doncs també hi seran. Perquè algú s'ha de quedar tota la nit fent notícies, no? Perquè després l'endemà al matí s'han d'explicar també el programa al matí. Per tant, avui són elles. Us deixo amb elles, amb l'Anna i la Montse. M'estic inventant ara el segon nom. Això em passa per dir coses que no haig de dir. Venen aquí, han de fer les notícies i ja està. Tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com sempre. Fins demà, adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Pedro Sánchez s'enfronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire Díez i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que ha encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
2: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
2: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional.
1: Més notícies, Sara Riera.
4: A Colòmbia, el candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, lidera el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials que s'ha fet aquest diumenge. De las Priella obté poc més del 50% dels vots, amb dues terceres parts de l'escrutini completats. L'aspirant progressista Iván Cepeda confiava esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint. El progressista Gustavo Petro, però per ara, no arriba al 48%. Aquesta jornada electoral ha passat sense grans incidències. La seguretat a Colòmbia ha estat una de les qüestions capdals d'aquesta campanya que ha precedit els comicis.
1: A Gaza, Israel va matar ahir dos palestins, un d'ells una nena de 8 anys. Malgrat que allà també hi ha una suposada treva, l'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera, amb l'argument que era membre de Hamas. A Cisjordània, territori ocupat per Israel des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir dues persones amb el pretext que havien tirat còctels Molotov contra els colons jueus.
4: Jordi Martí serà el candidat de Junts a Barcelona després d'imposar-se a les primàries als altres 3 candidats amb el 40% dels vots.